0: pausa. Les raons, doncs, que cada vegada s'està tractant més, també es parla, doncs, de les restriccions que hi ha també per al tema de l'Estret d'Ormuz, per tot això, de la guerra aquella. Doncs et volia preguntar, això s'està notant a les farmàcies d'aquí, de Rubí?
1: Bon dia, Toni. Bueno, en primer lloc, gràcies, no? Una temporada més, gràcies per comptar amb mi, gràcies, i gràcies per també permetre'm difondre salut, potser avui des d'un punt de vista més formatiu, però que en el fons també repercuteix en la salut de la nostra població, i res, agrair-vos que compteu amb la farmàcia Can Oriol.
0: L'agraïment és nostre pel vostre temps que veniu aquí, doncs, pel fet de fer ràdio. O sigui que...
1: Molt bé. Bueno, és un mitjà que jo sempre he pensat que acompanya de forma qualitativa a la gent, i si en aquest cas és de proximitat, com som nosaltres, una activitat sanitària de proximitat, doncs encara millor. En relació al desabastiment de les teràpies hormonals substitutives. Aviam, sí que és veritat que fruit de trencar un determinat tabú que s'ha anat produint al llarg del temps, la prescripció ha anat creixent. Vull dir que les dones que presentaven sintomatologia cada vegada, no, expressen amb més claredat aquesta sintomatologia als seus ginecòlegs o ginecòlogues, i per tant la prescripció s'incrementa per millorar la qualitat de vida d'aquestes pacients. Aquest és un factor. Val? Sí que és veritat que n'hi ha un altre que probablement se'n parla menys, però que té un impacte molt directe, i en el cas concret de les teràpies hormonals substitutives amb estradiol i progestàgens és més així, és que el preu a Espanya regulat és molt baix. Llavors, què passa? Que els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs a vegades, degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte, i a vegades, en funció d'on estigui localitzada la planta de producció, doncs les unitats que s'alliberen a un país o a un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
0: Estic entenent que hi ha d'altres països que estan demanant a Espanya, que per tant s'està exportant i que, per tant, hi ha falta d'estoc aquí.
1: No és això.
0: Com?
1: Espanya té els preus dels medicaments reembolsats, regulat. Sí. Llavors s'arriba, no, a un preu especificat que el fabricant ha d'assumir. I aquell és el preu. Què passa? Que davant d'un increment de la demanda o d'una limitació de la producció, són els dos factors que afecten, incremento demanda o tinc un problema en producció, ja bé sigui perquè no tinc matèria prima o bé perquè algun lot m'ha sortit afectat. I clar, pensem que els lots són grans tirades que tenen impacte global. Doncs degut a un d'aquests dos factors, doncs llavors he de decidir jo a quin mercat distribueixo. No? No vol dir que ens desabasteixin per complet per nosaltres, però que no hi ha unitats suficients per respondre a la nostra demanda. No? I l'impacte del preu és un d'ells.
0: També una notícia que Sanitat, que vol prohibir la publicitat de llet de fórmula per a nadons fins a 6 mesos. Per tant, intenten potenciar, no?, el que seria la lactància materna.
1: Però això ve de molt lluny, ve de molt lluny. La nutrició, o sigui, la lactància artificial amb llet de fórmula fins als 6 mesos està prohibida per complet qualsevol tipus de promoció. Ja bé sigui directament sobre el recomanador, no?, comadrones, infermeres, pediatres, o ja bé sigui en la persona que el dispensa, no?, que serien les farmàcies. Per què? Perquè ja en el seu moment es va detectar que podia ser una amenaça contra la lactància materna, que ja és sabut per tothom que és la millor opció per poder nutrir els nostres pacients. Sí que és veritat que ara el que s'ha fet és potser una vuelta de tuerca más, val? Que és que determinades imatges, eliminar-les, que no hi hagin imatges infantilitzades, que no hi hagin imatges que associem a una mare i a un nadó, que hi hagi determinats gadgets, no? Bolígrafs, etc., que no puguin estar en consultes pediàtriques, que no puguin estar en farmàcies. Diguéssim que és una vuelta de tuerca más. Principalment, no? Diguéssim, en la llet de continuació, que és la que ve a partir del mes 6. No? La del 0 al 6 ja venia estant bastant, diguéssim, controlada i regulada, no pots donar mostres, no pots fer cap mena de promoció de 50, segona unitat del 50%, etc. I en canvi, amb les lleis de continuació, aquestes iniciatives més promocionals ara es veuran afectades.
0: Parlaves de publicitat i d'imatge, i de publicitat i d'imatge té molt bona, justament, qualitat. Aquest cicle de l'Escola Montserrat, que és del cicle de tècnica en farmàcia, explica'm una miqueta, perquè tu deies que té un bon nivell d'oportunitats de treball amb estudiants que acaben el cicle, que ara els presentarem també, i el professor també.
1: Jo, si algun... una persona ens està escoltant, ja bé sigui algú interessat en fer una reorientació de la seva carrera professional, o algun nano jove que té pensat estudiar o formar-se en àmbit sanitari, o bé algun pare, avi, àvia, que estigui escoltant i estigui pensant en el seu fill, net, neta, doncs que sàpiga que en proximitat hi ha una opció formativa com a tècnic de farmàcia, que a més, no, et dona una possibilitat de tenir una empleabilitat amb un alt percentatge i amb unes condicions raonablement bones, i a més, de proximitat. Vull dir que són aspectes que penso que val la pena tenir en compte, a part que l'impacte social i en salut que les persones que s'acaben formant poden, al final, oferir als seus pacients.
0: Presenta'ns tu, a qui tenim aquí.
1: Va, tenim molt bona gent aquí.
0: Tots cinc, eh?
1: Tots cinc, tots cinc. I tu també, i tu també. Aquí tots cinc. Abracem-nos, abracem-nos. Va, mira, ara tinc, per una banda tinc la Karen. Karen ja forma part del nostre equip de la farmàcia des de fa uns quants anys. Ara ella també t'explicarà una miqueta la seva perspectiva i la seva opinió en relació també a, no, al que és la funció de tècnic en farmàcia i els serveis que pot oferir la farmàcia. Tenim a la Mar Rodríguez, també una companya de l'equip que forma ja, però que ja anem sumant anys tots, ja fa uns quants anys també. Són joves, però sumen experiència, eh? Sí. És fantàstic, és fantàstic això. També està amb nosaltres el Lucas, val? Lucas Hidalgo, que és un altre exalumne. El que he portat són tres exalumnes de l'Escola Montserrat que formen part de l'equip de la farmàcia Can Oriol, que també t'explicarà, no? O poder també transmetre una opinió, no, personal respecte a persones que es puguin estar plantejant una formació, com et deia, en tècnic de farmàcia de proximitat i qualitat. I tenim l'Agustí, que l'Agustí és el coordinador, també és un excompany, perquè ell és llicenciat farmacèutic i ortopeda, també és excompany de la farmàcia Can Oriol, sí. I actualment coordinador del cicle de grau mig de tècnica en farmàcia a l'Escola Montserrat.
0: Agustí, quants anys fa que oferiu el grau mig de tècnica en farmàcia a l'Escola Montserrat?
2: Hola, bon dia. Doncs mira, des del 2019, des del 2019 es va començar, que van coincidir també amb la pandèmia, que va ser la primera promoció on estava la Karen.
3: Sí.
2: Aquí tenim la primera promoció, segona i tercera promoció.
0: Oh, que gran, això, eh?
2: Sí, sí, ja portem 8 promocions i, bueno, encantats. És una escola centenària, l'Escola de Montserrat, i el cicle, doncs, bueno, és el que està resistint ahir, no?, lluitant contra tot, perquè mereix la pena. Com a farmacèutic, mereix la pena.
0: A l'hora anterior estàvem parlant de l'Escola Montserrat, ja, amb una mirada de fa molts anys, i amb aquesta bona imatge i bons ulls, eh? Quines habilitats adquireixen aquests alumnes durant els dos cursos del grau?
2: Home, el que s'intenta, amb totes les ganes que tenim el professorat, doncs que adquireixin les competències necessàries per estar davant d'una farmàcia, no? Des de gestionar els estocs, la dispensació correcta d'un medicament o d'un producte per a farmacèutic, que sempre s'ha de diferenciar una cosa de l'altra, també el promoure hàbits de salut saludables, també el saber fer uns protocols de seguretat, de neteja, al laboratori, que jo sé que hi ha alguns laboratoris aquí, no?
0: També ho has remarcat, al laboratori.
2: Claro, clar. I, bueno, tota una sèrie de funcions que després s'han de posar a la pràctica. És el pont, hem de fer el pont entre la part teòrica i la part pràctica a l'empresa.
0: Clar, perquè ara ve aquesta pròxima pregunta, que és quina és la importància que té al vostre centre la col·laboració amb les farmàcies, per exemple, la farmàcia de Can Oriol.
2: La farmàcia de Can Oriol, que és una de les pioneres que va contactar amb nosaltres i de les que més alumnes ens ha recollit, la veritat, i que s'ha quedat. que ha conservat. I, home, la importància és fonamental. A part del prestigi que adquireix l'escola i el pes que agafes per tenir totes aquestes oportunitats laborals, que és una per cert, vull dir, és un dels cicles que té més inserció laboral, eh? Molt alta, el del 90-95%. Qui no s'hi queda és perquè no vol, bàsicament.
1: L'empleabilitat és pràcticament total. Sí, ja depèn una miqueta després de com l'alumne es senti en el desenvolupament d'aquelles tasques professionals o no. Però si se sent a gust, té inserció total.
0: Qui era de la primera promoció?
3: Jo.
0: La Karen. Doncs, Karen, què et va portar a estudiar aquest grau tècnic en farmàcia?
3: Hola, bon dia, Toni.
0: Bon dia.
3: Bueno, a mi sempre m'ha agradat tot l'àmbit de sanitat. És una cosa que des de molt petita m'havia agradat. Vaig mirar diferents tipus de graus i el que em va cridar molt l'atenció és que, bueno, com va dir l'Agustí, era la primera promoció, era el primer any que feien el grau de tècnic de farmàcia, no? De farmàcia i parafarmàcia, i vaig dir, anem a provar, és algo que aquí no s'ha fet mai, a Rubí, i vaig veure, me'n va agradar molt tot el que tenien, no? El que podien oferir, que sobretot el que era que els profes eren farmacèutics, eren de
1: que provenien del sector, sí, no? Que estaven dins
3: que, per exemple, jo quan vaig conèixer l'Agustí, que va ser el meu profe, ell estava treballant en una farmàcia. I clar, era com, bueno, li preguntaves i era, no, és que passa això, a la farmàcia es fa això...
0: És el coneixement tàcit.
3: Exacte.
0: De la persona que està allà i del que està treballant d'això. I això ajuda moltíssim.
1: Sí. No només teoritzat.
3: Sí, clar, clar, perquè per teoria, bueno, tens els llibres i pots llegir i pots aprendre, no? Tu pots aprendre de memòria. Mm. Però que t'expliquin experiències, com en el nostre cas era això, no? Ell moltes vegades ens deia... les experiències que tenia en el moment d'estar mostrador. I era, a mi, almenys, el que més em va agradar.
0: Karen, m'ha fet molta gràcia que ara pensava, tu vas ser de la primera promoció, has estat la primera en parlar, la primera en sortir al camp i has fet com els jugadors de futbol, perquè primer abans t'has santiguat. Ai, Déu meu, ho has fet... Saps? Perdoneu, vaig servir una expressió, o sigui, molt bé, per no dir de conya, molt bé, sí. Endavant, no? Segona promoció, qui era? La Mar. Doncs, Mar, quines habilitats creus que vas adquirir quan vas cursar el cicle?
4: Bueno, jo, sobretot, la més important crec que va ser aprendre què era l'escolta activa amb el pacient. Crec que és una habilitat que no tothom adquireix i crec que com a resposta al pacient és molt important que es senti escoltat, que senti que el podem ajudar, que l'estem intentant donar diferents opcions a la farmàcia per poder ajudar-lo, a lo millor no solucionar-li el problema, però sí poder donar-li diferents eines, diferents claus per poder intentar ajudar-lo de la manera que puguem. A lo millor no tenen... bueno, no tenen a lo millor algun recurs on poder accedir al metge directament, i moltes vegades sí que és veritat que venen primer a la farmàcia que no al metge, i depèn de com els guiem o els podem ajudar, després sí que a lo millor hi agafen i diuen, bueno, vaig a consultar també un expert més, diguem, mèdic.
0: Però important aquest primer pas, perquè també esteu ajudant molt al sistema sanitari, doncs, que no es col·lapsi també amb aquestes primeres atencions.
2: Que són les trinxeres, de les farmàcies són les trinxeres. I en la Covid es va demostrar,
0: sí.
2: Es va posar de manifest.
0: I els supermercats.
2: I els supermercats també, sí.
0: Farmàcies, supermercats.
2: Paper higiènic va ser absolutament necessari, no?
0: Anem a la tercera promoció. Lucas, com va ser aquesta experiència que vas fer, no? Es parlava ara mateix de les trinxeres, doncs de les pràctiques en l'oficina de farmàcia. Jo no sé si això t'ha ajudat a desenvolupar-te més com a professional.
5: Hola, Toni, bon dia, què tal? Sí, la veritat és que les pràctiques on jo la vaig fer, a la farmàcia, no va ser la farmàcia on estic ara, va ser en una altra, però bastant bé. Jo penso que és el principi de tot, no? És com quan et treus el carnet de conduir, no? Primer tens la teòrica i després tens la pràctica, que ho tens que posar en pràctica. Que el que hi ha a la pràctica és el que hi ha dia a dia, no? El que fas cada dia, ajudar al farmacèutic, a la dispensació, donar bons consells, els millors possibles, perquè l'important és que li vagi bé i que si la persona et diu que va bé i ell se'n va contenta a més, pues has triomfat, no?
0: Karen, desenvolupant la teva funció com a professional en aquest àmbit sanitari, quins serveis oferiu per millorar la salut dels pacients?
3: Bueno, nosaltres oferim, bueno, no, la pressió, el colesterol, sobretot jo crec que nosaltres a la farmàcia el que més tenim en ment és el consell farmacèutic personalitzat. És algo que crec que tots els companys tenim molt adquirit, que no volem donar un consell de bueno, global, que sigui, no, això t'anirà bé i ja està, sinó que sigui algo específic per ell, per poder ajudar a aquesta persona en el seu cas, vale? Que no sigui algo genèric, per dir-ho així. I bueno, després també tenim el servei de SPD, el servei de personificació de personal de dosificació, perdona, que bueno, és fer els blisters perquè les persones puguin prendre bé la seva medicació.
0: Sí, important, això.
3: Puguin prendre bé la medicació i les persones que són polimedicades que no tinguin aquest problema de ostres, és que no sé si me l'he pres.
0: Sí.
3: Que és això
0: és molt important. Molt I sobretot important. Persones grans, que no recorden moltes vegades si l'han pres o no l'han pres. Que,
3: bueno, exacte, sí,
0: ja
3: sí,
0: passa
3: sí,
0: quan tenim 50 anys, no ho vegis.
3: Sí.
0: Que anem ràpids, perquè anem curt de temps. A Mar, què creus que es valora més en un pacient quan, o què valora més quan us va a veure a la farmàcia?
4: Jo crec que, sincerament, el sentir-se escoltat, el sentir que pot entrar a un àmbit on pugui explicar el que li està preocupant o el seu problema, o potser a vegades, moltes vegades, només venen a sentir-se, pues això, sentir-se escoltats, sentir-se acompanyats. Crec que el que més poden valorar és això, una atenció més propera, més personalitzada, com ha dit la Karen, la companya, i sincerament crec que és molt important. Per això també estar formant-se tots cada dia, sentir que li pots donar un consell de qualitat, crec que és el que més poden valorar ells.
0: Lucas, i acabem amb tu. Què li diries a algú, va, que s'estigui plantejant estudiar el grau mig de tècnic de farmàcia?
5: Jo el que penso és que tens que estudiar el que a ti t'agradi, que et pots equivocar.
0: Que t'apassioni.
5: Exacte, et pots equivocar, òbviament, com tota la vida, no?
0: Canvies.
5: Però, bueno, si t'equivoques, oye, escolta, tu treus el curs i ja ho tens, perquè és un curs important de sanitat. I té una gran bossa de treball. O sigui que és molt complicat que no trobis treball. Mm. És complicat el grau, sí, mai et regalen res, però amb els profes que hi ha, que són molt amens i tal, i tu passes molt bé.
0: Com l'Agustí.
5: Sí, exacte.
0: I a més a més, que després té una sortida que deia 90-95% de la gent que després tenia aquesta inserció. Real. Doncs moltíssimes gràcies a tots cinc per venir aquí. Moltíssimes gràcies, Marc, a cadascun de vosaltres.
5: Ah, res.
0: I que donen ganes d'apuntar-se.
1: Sí, sí, sí.
3: Sí, sí, sí.
6: Encara esteu a temps. Per aquest curs encara esteu a temps.
1: I ens hem trobat amb persones també, que et dic, no de 18, 19, 20 anys, sinó persones ja amb una altra mica més avançada, reorientant la seva carrera perquè potser venien amb ganes de fer una cosa nova que tingués una vocació més social i més sanitària.
0: Doncs ja ho sabeu. Moltíssimes
1: gràcies.
3: Gràcies, Toni. Gràcies.

0: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista.
1: Here comes the sun. Here comes the sun.
0: Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.
2: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.
3: Escucha, porque esto también va contigo. Hay temas que nos preocupan, nos afectan y forman parte de nuestro día a día. En El Brunch hablamos de salud y bienestar de una forma cercana, clara y sin rodeos. Reflexionamos sobre esas cuestiones que nos generan dudas, nos inquietan o simplemente queremos entender mejor. Y lo hacemos de la mano de expertos, con conversaciones que ayudan a mirar cada tema desde nuevas perspectivas. El Brunch, el espacio para hablar de lo que nos preocupa y de lo que nos hace sentir mejor. Cada dos semanas, los lunes a las 12.

0: Aquest cap de setmana, 18, 19, 20 de setembre, teniu una cita amb els tocs de Sant Roc, que posaran en primer pla doncs, la cultura popular i tradicional catalana. Començaran a les 9 al celler amb la glosa de Sant Roc, doncs, un tas de cant improvisat, organitzat per Òmnium Rubí, i que tindrem com a avançament aquest tas. Farem un pretast aquí, perquè doncs, cantarem aquestes gloses. Per parlar d'aquests tocs de Sant Roc de Rubí, tenim a Martí Pujol, d'Òmnium Cultural. Bon dia de nou.
1: Hola, de nou bon dia.
0: Marc Torrent, de Sabadell Corrandes, que cantarà en directe. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Doncs aquestes gloses, que m'has dit que no, són curtetes, són de 20 segons.
2: Sí, bé, depèn de la cançó, perquè es glosa amb molts tipus de cançons. Però la que farem avui, que seran garrotins, que són els que es fan a Sabadell normalment, doncs són curtets, sí, sí.
0: Has vingut amb un instrument de corda, què és això?
2: És un guitarró. Diguéssim guitarró. Que és la versió catalana de l'ukelele, que tothom em veu i diu, tens un ukelele? No, és un ukelele. No. Té una corda més i, bueno, és una mica diferent. Però aquests instruments existeixen a totes les cultures per cantar i acompanyar-se una mica, i és un instrument molt portàtil. Mm.
0: Paper molt important, també, el dels gegants de Rubí, Fina Hinojosa, la cap de colla.
3: Bon dia.
0: I que has vingut acompanyada de qui?
3: De la meva companya, la secretària, la Sílvia, per explicar una miqueta de què va aquest any la nostra trobada.
0: Molt bon dia. També tindrem la Nerea Laporta, que la tenim a l'altra banda de... No sé si és la videotrucada. Sí, és la videotrucada, que és de Cap de Tronc de Castellers de Rubí. Bon dia, Nerea.
4: Bon dia.
0: Ara.
4: M'escolteu bé?
0: Sí, t'escoltem i ara et veiem, a més, eh? T'estem veient, justament.
4: Perfecte.
0: Comencem amb aquest acte. Que ens explicarà el Martí Pujol. Si vols, no sé si ens vols fer també doncs, una petita introducció al Tocs de Sant Roc, perquè tu has viscut molts.
1: Sí, bé, el que ara són els Tocs de Sant Roc no deixa de ser la Festa Major de Sant Roc o la Festa Major petita. Tots sabeu que la Festa Major és la de Sant Pere, a finals de juny, però Sant Roc, que sempre s'havia fet, el que sí que és cert que va passar és que d'uns anys cap aquí es va decidir... per no fer el mateix que la Festa Major Gran, a centrar-la en la música, en la cultura popular i tradicional. La qual cosa a nosaltres ens sembla molt bé, perquè és una manera de posar en relleu la nostra cultura, la nostra música, les nostres tradicions. Existeix aquí a Rubí la taula de cultura, on es reuneixen 14-15 grups, entre els quals hi ha geganters, Castellers, Esbart, Foment, Òmnium...
0: Diables.
1: Les quatre
0: diables,
1: colles...
0: Els tindrem divendres, eh?
1: Exacte, sí. Les quatre colles de Diables, etc, etc. I, per tant, és un reflex de la cultura popular Rubí, que potser a vegades ens pensem que no té la força que poden tenir, doncs, jo què sé, a Valls, perquè a Valls hi ha els castells, no? O d'altres llocs de la Catalunya interior, però on realment... les entitats de cultura popular i la Fina, doncs, ho sap tant o més que jo, doncs, han tingut un paper molt rellevant, i més en una ciutat on quan jo era petit érem 10.000 i ara som 84.000. O sigui, un paper de que la gent que ha arribat aquí conegui les tradicions, conegui la música, conegui, i s'hi afegeixi, si així ho creu convenient, no? Sí, un paper d'integració a les mateixes colles de persones que han vingut d'arreu del món, no? Per tant, és molt important. I que els Tocs de Sant Roc, que es diuen ara, incloguin només la tradició cultural, musical del país i de la ciutat, doncs ens sembla una molt bona idea, perquè ens posa davant de tota la gent en un aparador magnífic per tothom.
0: Recordem que està organitzat per l'Ajuntament i per aquesta taula de cultura popular i tradicional, i que l'Ajuntament està fent la tasca que ha de fer, que és donar suport a l'essència de la festa. Exacte. Recordem que la Festa Major també s'obre justament amb la cultura popular tradicional, amb aquest costumari que, si em permeteu permís, l'essència, i a partir d'aquí el que no pot desaparèixer, el que segur que no pot desaparèixer, sou tots vosaltres.
1: És que llavors ja seria una festa comparable a la de qualsevol altre lloc del món on et venen grups de rock que canten en anglès m'invento, o et venen expressions d'altres indrets del món. Nosaltres no podem deixar perdre de cap de les maneres, i els que som aquí en som doncs, un exemple, el Marc també, doncs, de manteniment i de defensa de la música, la cultura popular i tradicional catalana. Mm.
0: Que explicava que aquest divendres, a les 7 de la tarda, noteu, sí. La glosa de Sant Roc, aquest tas de cant improvisat, organitzat per Òmnium Rubí, explica'ns una miqueta, o el Marc, Marc, bon dia, que estàs amb el guitarró, explica'ns una miqueta... Qui són aquestes gloses? Això és el primer.
2: Vale. A veure, la glosa és la definició seria cant improvisat, o sigui, es tracta d'improvisar la lletra a mesura que vas cantant. Hi ha moltes formes de glosa a molts llocs del món, des de Cuba, el País Basc, i moltes maneres diferents. Hi ha llocs que es glosa d'una forma més poètica, amb unes dècimes que fan a Cuba supercomplicades per mi mètricament, que són 10 versos i tal. Hi ha llocs que es fan quartetes, que les pot fer bastant tothom, com els pobles d'aquí, sembla ser que els garrotins, que cantaven els gitanos de Lleida, o no sé, les corrandes de Beget, hi ha moltes cançons. I la qüestió és això, normalment hi ha una tornada, en el cas d'avui el garrotín es diu el garrotín, el garrotant per la vera vera de Sant Joan. Això ho canta tothom, ho pot cantar tothom.
0: Ho hem de cantar nosaltres?
2: Sí, si podeu, sí, us ho anava a demanar.
0: A veure, demaneu, a veure, no ho farem. Vosaltres ho sabeu, no?
3: El garrot... Aquesta cançó?
1: Sí, sí, la garrotada. La tornada, sí,
2: la tornada. I llavors el glosador, amb tota l'experiència que té del lloc on està, o depèn... De fet, hi havia glosadors que ja tenien gloses prefetes, diguéssim, no? Anaven a un poble i deien la noia més bonica d'aquest poble és tal i qual i tal. La qüestió és que rimi. La segona i la quarta han de rimar. Poèticament també té una estructura i tot. Ho has d'intentar fer-ho. I això. I llavors hi havia gent que ja les tenia fetes o hi ha gent que les improvisa al moment. En aquest cas, jo he vingut de substitut, El bo és el Christian, vale? El que passa que jo de tant sentir-lo pues, he pres una mica de glosar, però ell és una bèstia. Ell et pot fer una dècima d'aquestes, són 10 versos, que jo no sé si rima el primer amb el quart, el segon amb el cinquè, el tercer amb el setè, no sé què, com ho fa, i patapam. I és una poesia fet al moment, parlant de lo que estem parlant aquí o de la festa major, el que sigui. Jo quartetes encara m'hi atreveixo, vull dir, fer 4 versos i això, sí.
0: Però Marc, tu ets com, o sigui, sou com el Barça, o sigui, el que hi ha a la banqueta del Barça ja és un equip de primera que està allà lluitant també qualsevol que surti ho farà bé.
2: Escolta, no ho intentem.
0: Anem a experimentar, ara estem parlant, anem a experimentar en vida, que és això de la glosa. A veure, què hem de fer la tornada perquè els nostres oients també ho cantin, eh?
2: Sí, mira, a veure. Heu de fer el garrotín, el garrotant per la vera, vera, vera de Sant Joan.
0: Vale, anem a provar-ho. Vinga, va.
2: Vinga.
0: Dos. A,
2: dos, tres. El garrotín, el garrotant per la vera, vera, vera de Sant Joan.
0: I un altre cop.
2: El garrotín, el garrotant per la vera, vera, vera de Sant Joan. Vale. Llavors jo faria la improvisació, que diríem, per exemple, aquí castellers i gegants

0: Molt bé.
1: Ja hem defensat prou.
2: Està superbé. Ja sabia jo que sortiries al camp triomfant. Com qui triomfa, també, doncs, tindrem a la Fina Hinojosa, a la Sílvia Zarza, dels Gegants de Rubí. Quin és el vostre paper? Què ho fareu?
0: Bueno, farem moltes cosetes.
2: Sí. Vinga, som.
0: El diumenge serà un dia molt important per nosaltres, ja que aquest any tenim una efemèride molt important per la ciutat.
2: Sí.
0: Ja ho havia fet a la Festa Major, l'aniversari, el que passa que ho estem celebrant durant l'any. 70 anys de tradició gegantera a Rubí. Són molts anys. I crec que per la nostra ciutat, després de tots els esdeveniments, de tots aquests anys que han passat, polític, etcètera, etcètera, vull dir, és important que continuem tenint aquesta tradició. Mm-hmm. I aquest any celebrem això, i també a la vegada fem la nostra 33 trobada de gegants.
2: Sí.
0: A Rubí, i aquest any hem volgut tirar una miqueta la casa per la finestra i tenim 17 colles.
2: Uah.
0: De tot arreu de Catalunya, més a més una de França.
2: Uah. Això quin dia?
0: El diumenge, el dia 20.
2: Diumenge, eh? Diumenge, el dia 20, 17 colles?
0: 17 colles.
2: Uah.
0: Es diu ràpid.
2: Digues, digues, Sílvia.
3: No, ni que es diu ràpid, són ràpid. Això, 17 colles, ve Borriana de Castelló, les més destacades i que vinguin de fora, Ribes Altes de França, i les quatre colles aquí de Rubí, evidentment.
2: Hora i lloc?
0: Comença tot...
3: A les 10,
0: a la
3: plaça Pere Aguilera, fem la plantada, això
2: sí.
3: Vol dir que prèviament han hagut de venir amb les colles, tindrem la rebuda a l'escardívol d'aquestes colles,
2: sí.
3: I gent que les acompanyi a plantar a la plaça de l'Ajuntament.
2: Però abans... haureu fet els tocs de Sant Roc.
3: Abans
2: hem
3: fet
2: els
3: seguits, si no seguits.
0: Els tocs de Sant Roc són el dissabte.
2: Vinga, el dissabte.
0: El dissabte. El dissabte tenim la sort de que ve una de les colles,
2: sí.
0: Que estem agermanats. Precisament amb aquesta trobada venen diverses colles que estem agermanats fa molts anys.
2: Sí.
0: I per nosaltres ens fa moltíssima il·lusió. I una d'elles és Borriana, que ve de Castelló, i el dissabte els tocs de Sant Roc ja hi seran. Són molt divertits, tenen uns instruments diferents als de nosaltres, la gralla nostra és la dolçaina d'ells, i la veritat és que estan super il·lusionats i entre ells les colles de Rubí i tot, jo crec que farem una bona festa.
2: A més, estaran els castellers de Rubí, i per això justament tenim a la cap de tronc a la Nerea Laporta, que la tenim per videoconferència. Nerea, per videotrucada. Nerea, bon dia.
4: Bones. Bon dia.
2: Quin és el vostre paper? Què és el que fareu? Explica'ns una miqueta.
4: Nosaltres la Diada de Sant Roc la vam fer diumenge passat, o sigui el 13, perquè vam avançar la Diada una setmana, i per aquest cap de setmana, el dissabte a les 10:30 més o menys, tenim una presentació d'un conte de castells que una persona del poble va fer, i s'ha esperat el nostre 30è aniversari per treure'l, i la veritat és que estem molt contents, i tenim la presentació del conte. Farem un pilar, també, i després per la tarda tenim el seguici de Sant Roc i farem un pilar a la tarda en els tocs de Sant Roc. I diumenge tenim una diada, però és fora de casa, la tenim a Montcada, però bueno.
2: Vull que em digueu ràpidament, abans del darrer garrotí, si podem, perquè ara continuarem amb la secció de les infermeries dels caps de Rubí, una frase perquè els que estiguin i no coneguin els tocs de Rubí haurien de venir aquí a escoltar-lo. Va, som-hi. Nerea, tu ves pensant-lo també. A veure, qui diu una frase per què? Va,

0: amb oli i sucre per tothom, que també és un menjar tradicional.
1: Tradicional.
2: Sí. Marc, digues, se t'acudeix alguna cosa així ràpida?
3: Sí, cantant.
2: No, va, no. Cantant. Va,
3: va, sí, ja canto directe, ja no cal que...
2: Ah, ja no cal. Doncs espera't un moment, llavors anem a la fina. Sí.
1: Vale, bueno, per nosaltres és una festa molt important. Vam, en el seu moment vam aconseguir traslladar la nostra trobada que la fèiem per Sant Pere, i després de molts parlars i, bueno, vam pensar que la Sant Roc era molt important que no es perdés, la vam traslladar, i la veritat és que estem contentíssims i que esperem que tothom vingui a veure els gegants de fora.
2: Sílvia.
4: Jo seré molt breu.
2: Digues.
4: La frase és: no t'ho pots perdre.
2: Nerea.
5: El mateix, no t'ho pots perdre, al final és cultura popular que crec que tothom ha de viure.
2: Anem a viure. No ens podem perdre la glosa del Marc per atreure, doncs, a la gent i al nostre costumari popular.

0: Gràcies a tots, bona festa, que comencem el divendres. Moltíssimes gràcies. I nosaltres continuem ara mateix parlant de la infermeria dels CAPs per tancar el programa.
1: Gràcies. Gràcies.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.
1: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser radiofosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
2: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80. It's a heartache, nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry, I've gone. Musical Express, perquè ens encanta la música. Texas.
3: El balón tiene un lugar donde se vive con pasión. Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Actualidad, entrevistas y análisis para los que nunca dejan de botar la pelota. Campo Atrás, todos los domingos a las 10 de la noche en Radio Rubí. Y también en www.radiorubí.cat. Os esperamos.

Vam començar ahir aquest caminet, el nostre magazín, els nostres informatius, que ja veieu que té una miqueta

0: de tot, té part festiva, té part d'educació, i ara tractarem aquest tema de la salut, perquè no es pot fer camí sense estar preparat, sense tenir una bona salut i sense els consells també dels nostres tècnics, de la gent que s'ocupa, doncs, que quan estem una mica pitjor, doncs podem anar-hi i allà ens curem. Parlem de les infermeries dels CAPs de Rubí, i avui tenim el Joan Castelló, que és del CAP Anton de Borja, i s'adjunta a la direcció. Bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Bon dia i ben retrobat, perquè ens trobem després de 3 o 4 anys.
1: Sí, bueno, sempre és agradable un retrobament així, no?
0: Sí. I la Pilar Álvarez, també, del CAP de Sant Genís, s'adjunta a la direcció, que ens tornem també.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Jo havia escoltat per Catalunya Informació una notícia que pràcticament deien que a nivell general, que no havia arribat, però que quasi es doblava el nombre de casos de grip que hi havia hagut aquest estiu, i ho deien que havia estat per la gent també, doncs, que havia anat d'altres països. Jo no sé si això vosaltres ho heu notat a les infermeries dels vostres respectius CAPs, o això és una dada que s'ha donat més a nivell de Catalunya i que no ha tingut tanta incidència aquí a la nostra ciutat.
2: Segurament sí, Toni. A nivell d'infermeria, específicament, no és perquè no és específic d'infermeria. El que et podem dir que segurament sí, però no ho tenim monitoritzat. Aquest estiu ha sigut un estiu que no hem notat estiu, perquè amb el personal que teníem hem notat realment un puntal de més feina que anys anteriors. Però específicament de grip no ho tenim monitoritzat, amb el que no, jo no m'atreveixo a dir que hem tingut el doble de casos de grip. Hi ha hagut casos de grip. Els casos de grip, la grip és una enfermedad que és banal, que és habitual i que sempre n'hi ha durant tot l'any, i que a vegades n'hi ha pics, que sí, que segurament sí, però el no tenir monitoritzat no... No t'ho podem especificar,
0: I tu, Joan?
1: Nosaltres, jo crec que en el CAP n'hem vist de casos, però no una cosa excepcional ni que cridés l'atenció, no? Jo crec que els entesos diuen que això ve de la gent que viatja, que ha anat a països, doncs, que ara és el moment, doncs, que tenen el pic de la grip i ens ho han portat aquí. Jo no he detectat que tinguem un pic rellevant com per cridar l'atenció.
0: Ara parlaves, Pilar, justament que aquest estiu hi ha hagut també, doncs, molta afluència. Què és el que hi ha hagut diferent d'aquest estiu perquè vagi, doncs, més gent a la infermeria?
2: Bueno, no és que vingui més gent a infermeria, sinó que suposo que els estius es van... No són els estius d'antany, no? Sinó que tothom marxava, no? Cada vegada, pues, no es fa realment, no tothom fa les vacances a l'agost, llavors queda com més repartit. Nosaltres ho notem més perquè, clar, nosaltres també fem les vacances, normalment som algo menys de personal, i això, pues, això no ens ajuda. Jo ho aixeco molt, molt, molt, pues, a l'envelliment de la població, a persones grans que viuen soles, dependents, i que, pues, la domiciliària, nosaltres a Sant Genís, al tenir tanta dispersió territorial, hem notat una pujada de feina en quant a això, atenció domiciliària, en infermeria sobretot. I això ens dificulta molt el nostre dia a dia, perquè al haver-hi tanta dispersió necessitem molt de temps. I, bueno, les persones grans amb la calor,
1: clar,
2: pues, també
1: sóc,
2: han hagut...
1: És el que anava a dir. Jo
2: amb
1: crec
2: la calor s'inestabilitzen i,
1: clar,
2: necessiten...
1: Que hi ha hagut un factor desencadenant una mica que les persones fràgils, anem a suposar, els nens, doncs, que són de curta edat, i les persones grans, pues, són els que pateixen més quan hi ha un pic de calor d'aquesta magnitud que hem tingut aquest estiu, no? I aleshores, pues, per aquí va també una mica que hi hagi hagut més demanda, no? Perquè, bueno, és més deshidratacions, s'ha de tenir més cura amb tot aquest tipus de població, perquè és molt fràgil.
0: Clar, Pilar, ja has apuntat un tema important que jo no havia caigut, clar. Potser no té les mateixes necessitats respecte a un CAP, que, com és el de CAP de Sant Genís, que té la població més dispersa i ha de fer, doncs, més atencions a domicili, que un CAP mutua, que potser que està en el centre, no? I això
2: sí,
0: crec que és important i que ens fa reflexionar, també.
2: I això no és nou. Mm-hmm. Això és, el Cap Sant Genís està ubicat en, bueno, no està al centre de Rubí, cada vegada tenim més habitants i amb una dispersió molt important, no? Molt important. I això, pues, clar, vol dir que si necessitem anar a un domicili triguem molt més de temps, no podem anar caminant, hem d'anar amb cotxe, no? Mm. Què passa? Que la gent gran que viu tan lluny també, pues, se li fa molt més difícil arribar fins al nostre centre d'atenció primària. Tema d'autobusos, tema de transport públic, que tampoc no el tenen tan accessible. Bueno, és una de les dificultats que clar. Tenim afegides nosaltres. Sí.
0: I el que apuntava el Joan, clar, estàvem parlant a la tertúlia, doncs que hi havien hagut moltes nits tropicals, pràcticament mm-hmm. tot un mes de nits tropicals aquest estiu a la nostra ciutat, també nits tòrrides. Això implica que el desplaçament els hi afecta més, com deies, no? La gent gran i els nens, doncs els desplaçaments s'eviten i vosaltres heu d'anar més a fer aquest tipus d'atenció, no?
2: Dins de les nostres possibilitats. Clar. Hem de fer un cribatge superimportant perquè aquell trasllat que fem sigui el que hem de fer. Perquè malauradament no podem arribar allà on tothom voldria, no? Llavors, amb l'ajuda de les famílies, no? Necessitem molta col·laboració. I ens hem d'entendre.
0: I això suposo que el mes de setembre ja es va notant una mica més. Ara ja estem pràcticament a l'Equador. Mm-hmm. És a dir, que anirem a l'octubre, això baixarà, o està baixant, o no?
2: No baixarà. No baixarà perquè ara tot just ens començarà un altre pic de feina, no? Que bé, arribarà, marxarà la calor, arribarà el fred, tindrem infeccions respiratòries, no? I entrarem en un altre cicle. No ens baixa. Malauradament, no tenim baixades de feina. No tenim...
0: Clar, i us esteu preparant ja per el que seria totes les vacunes de la grip i tot això? Està succeint
1: sí, sí,
0: ja?
1: Sí, sí.
0: Perquè
1: sí.
0: Quan es fa això?
1: Això començarem a finals d'octubre.
2: Concretament el 26 d'octubre comença la campanya. Però abans farem... nosaltres vacunem a tots els pacients que tenim més fràgils. A les residències, gent gran, domicilis... Tothom, els usuaris més vulnerables són vacunats abans sempre de que comenci la campanya per la població general.
1: I a més els vacunem amb unes vacunes com més reforçades, no? Diríem que si una vacuna normal, doncs, que ens podríem posar nosaltres, doncs té una supervivència, anem a suposar, de 3 mesos, una protecció de 3 mesos, doncs a les persones més fràgils que ja tenen, doncs, el seu sistema immunològic, doncs, també més envellit, doncs ja els hi posem unes vacunes, doncs, ja especials, més reforçades, doncs, que potser, doncs, protegeixen el doble que les altres, no?
0: Clar, i aquest període de vacunació de persones vulnerables quan comença?
2: Comença a principis d'octubre. Aquest any ens ve tot més tard perquè, bueno, s'ha hagut de modificar la vacuna de la grip, no? Cada any muten, hi ha mutacions i es modifica, i ha trigat una miqueta més.
0: Però bueno, ja les teniu, els caps?
2: Encara no ens han arribat, però estamos a punto. Ara, això necessitem un monogràfic, Toni, perquè des d'aquí fem una crida molt important a tota la població perquè li doni la importància que té tant a la vacunació de la grip com a la vacunació del Covid, com a la vacunació de l'herpes zòster, i això t'agrairíem que ens dediquessis una sessió perquè necessitem això, que tothom es vulgui vacunar.
0: Doncs el proper mes, el que fem és justament, perquè caurà justament una setmana abans de que comenceu més o menys, doncs parlem d'això. Ens queden 3 minutets, parlem de la... Passa el temps volant, eh? Parlem de l'Escola de Salut de l'octubre.
2: Sí, bueno, també això, també necessitaríem també un altre monogràfic, però bueno, una pinzellada molt, molt ràpida. Joan.
1: Sí, sí, sí.
2: Comencem un projecte, no comencem, ja comencem aquest any, però ja fa 2-3 edicions, si no recordo malament, un projecte molt maco que fem a nivell territorial de tot Rubí, el Rubí Forma, que és un curs escolar, i convidem a tota la població que vulgui tots els dimecres de 3 a 4 i mitja, 5 de la tarda, i parlem d'aspectes relacionats amb la salut. En aquest trimestre tenim preparat doncs, parlar de vacunació, de prevenció de caigudes, d'alimentació saludable, de moltes inquietuds que té la població, no? I que no fa falta venir al centre d'atenció primària, sinó que a nivell una miqueta o territorial donar informació.
1: Inserint en la promoció de la salut, és a dir, que mirem de donar eines a la població perquè no caiguin malalts, que és el nostre objectiu, no? Una part de la nostra activitat ha d'anar adreçada a això, no? Fomentar que si tens uns bons nivells de salut, sempre es poden millorar, no?
0: I això ho feu vosaltres, els infermers.
2: Estan convidats molts professionals, infermers, metges, assistents socials, farmacèutics, bombers, policies...
0: Això és els dimecres de 3 a 4?
2: Els dimecres de 3 a 4 i mitja.
0: De 3 a 4 i mitja, què han de fer per inscriure?
2: Pues, si tenen volen informació, pues, el mateix CAP els hi poden donar informació o presentar-se a partir del 7 d'octubre allà mateix al Rubiforme a partir de les 3 de la tarda.
0: Com se sap de què es parla cada dimecres?
2: El centre d'atenció primària, segurament tenim els fulletons doncs, a mà, admissions, perquè ja els hi donaran.
0: I us en recordeu d'alguns dels temes? Tu has
2: sí,
0: enumerat,
2: sí, sí.
0: A veure?
2: El dia 7 fem la inauguració i parlem sobretot de la vacunació. I després doncs, fem un altre dimecres prevenció de caigudes, alimentació saludable, tu ets el protagonista de la teva salut, com podem ensenyar a la gent com agafar hora, es parla de la grip, es parla de la farmàcia a la que tenim a casa, dels tallers de cuidadors, es parlen de molts temes.
0: Doncs ja es veu que es necessiten més temps i més dies. Joan Castelló, del CAP Anton de Borja, junt de direcció, també moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Pilar Álvarez, del CAP Sant Genís, també moltíssimes gràcies.
2: A tu per convidar-nos.
0: I tindrem més temps per parlar de tot això. Molt a tots bé. Vosaltres, fins demà, a les 9 del matí.

0: Són les 5 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Benvinguts i benvingudes de nou a l'Inspira't de Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM. Cada inici porta una oportunitat i avui en comencem una, la cinquena temporada de l'Inspira't.
1: Venim de dies de pausa, de soroll, de silenci, de vida i tornem amb aquella sensació que encara queda molt per explicar, molt per descobrir i molt per compartir. Hi ha temporades que simplement continuen i n'hi ha d'altres que comencen de veritat. Comencem. Comença l'Inspira't.

0: Avui ens visita Sílvia Rubies, responsable de Glid en Espanya, una plataforma de cites no monògames que, a més de funcionar com a app, analitza el comportament real de les relacions. Volem aprofitar la tornada a la rutina després de l'estiu, aquest moment en què les parelles es retroben o es tensionen, com vulguem mirar-ho. Sílvia, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, què tal, com esteu?
0: Benvinguda a l'Inspa, el primer Inspira't a la temporada, eh?
1: Oh, quin honor, moltes gràcies.
0: Això, encara estem en rodatge, ja has vist que estem així com una mica a ralentir perquè venim amb molta energia renovada, però encara a lo del micro se'ns ha oblidat una mica des del juliol. Sílvia, primer de tot, què és exactament Gliden? Hem parlat de que és una plataforma, però identifica'ns, què passa a Gliden?
1: Bueno, Gliden és una app de cites no monògames, és a dir, es va crear fa com 15 anys, més de 15 anys, el 2009 a França, com a resposta una mica a una necessitat que es va veure entre la gent que s'aplicava, que s'anotava, diguéssim, aplicacions de cites i amagaven el seu estat verdader civil, no? Deien que estaven solters o solteres quan en realitat no ho estaven. Llavors aquí es va detectar que hi havia un nitx de consum i un nitx i una necessitat, i es va decidir doncs crear aquesta plataforma per a que tothom que vulgui aventures o que vulgui trobar només amants, doncs vagi a Gliden, que s'escriu G-L-E-E-D-E-N, Gleden, que ve de Gli, que és alegria, i Eden, és a dir, el paradís, la fruita prohibida, que és el nostre logo, que és la poma, el pecat, no? I tothom que estigui allí, doncs com dic, ja sap una mica el que juga, i que es trobarà doncs amb gent que simplement el que volen és tenir aventures i buscar amants. No hi ha llocs a mals entesos, no hi ha llocs a reclams, ni ningú té per què amagar quin és el seu estat civil. Mm-hmm. També cada cop hem anat veient dins la societat doncs, que el que és la monogàmia en si doncs, es va ampliant o va desapareixent, segons s'ho vulguis dir, tot i que encara quedarà molt per a que desaparegui, perquè està molt arrelada dins la nostra societat i creences. I sí que és veritat, però, que cada cop més les noves generacions sembla que creuen més en relacions obertes, no monogàmia, parelles lliures, i llavors tota aquesta gent també té cabuda doncs, dins de Gliden.
2: Quin percentatge podem dir de gent que és infidel? No sé si hi ha un percentatge per països o com ho podríem calcular això? Tenim
1: sí, sí, sí, sí, no. Nosaltres cada X temps anem fent estudis. Tenim estudis de tota Europa, de Llatinoamèrica, i per exemple a Espanya sí que podem dir que fins a un 50% de la població, és a dir, la meitat de la gent, així amb grans nombres, després homes segurament serà més cap al 60, les dones seria més cap al 55, el 45, llavors quedaria una mitja del 50% de la població espanyola doncs en algun moment ha admitit que ha sigut infidel a la seva parella. De totes maneres, com dic, i també apuntant Gliden, no? Que nosaltres anem molt dirigides a les dones, perquè creiem doncs, que les dones tenen la mateixa llibertat sexual que podrien tenir els homes, i de fet fem moltes accions per a que així sigui, no promovent o parlant d'infidelitat o no monogàmia, sinó parlant de tots els tabús que tenen a veure amb la sexualitat femenina i que avui existeixen. I doncs tot això ho dic perquè, tot i ser nosaltres dirigits a les dones, encara el percentatge dels nostres usuaris és com un 65-70 davant d'un 35-40 de dones, és a dir, que encara és l'home el que continua sent molt més infidel que la dona.
2: Pot ser que les dones també siguin, no sé si això també doncs, és una creença, no? Com més discretes que els homes?
1: Sí, sí, clar,
2: i els hi por ficar-se en una app perquè no les descobreixin, no sé si va per aquí.
1: Bueno, amb una app o a la vida real, vull dir, avui en dia encara la infidelitat femenina continua sent un gran tabú, de fet està més castigada, no tant cada cop, no tant com anem modernitzant-nos en el sentit de que, bueno, qui vulgui, tothom és lliure, no?, una mica de fer el que vulgui amb la seva vida, i no a un home se l'ha de condenar menys o se l'ha d'aplaudir, i a una dona se l'ha d'estigmatitzar. De fet, vam fer un estudi farà uns 4-5 anys, crec que va ser al voltant de la pandèmia, i on deien que les dones no ho expliquen, en el cas de que tinguessin una aventura, una man, un afer, no ho expliquen ni tan sols a les seves millors amigues ni a qui tingui més confiança. És a dir, encara sentim molt la pressió social sobre nosaltres en què, bueno, això està molt mal fet i molt pitjor fet que si fos un home. Per aquesta raó, si ho fan, si ho cometen, no ho expliquen i d'entrada ja també es frenen bastant perquè saben que hi haurà aquesta bueno, condemna més forta, diguéssim, no sobre elles.
2: I si parlem de mares, perquè m'ha vingut a mi ara això al cap, més estigmatitzades encara, m'imagino, oi?
1: Sí, clar, bueno, a veure, el que passa és que normalment dins de la nostra aplicació, per exemple, que sobre les que tenim les dades perquè fem enquestes als nostres usuaris i demés, moltes de les nostres usuàries ja són mares, perquè normalment una infidelitat quan tu t'apuntes o quan vols tenir una aventura, dona igual, no parlem, aquesta paraula és molt lletja, és així, no? Tampoc volem amagar res, però quan una dona sent la necessitat de tenir una aventura, molts cops és una dona que és mare ja, perquè ha tingut ja uns certs anys de relació amb el seu marit. De fet, és a partir dels 10 anys que estàs en una relació o en matrimoni que es sol caure en aquest tipus de tentacions, per així dir-ho. Llavors, el més segur és que aquesta gent, aquestes dones, ja tinguin fills. Inclús no fills no tan petits, això sí que és veritat. Moltes vegades són les mares que ja s'han quedat amb el nido vacío, que en diuen, no? Que a lo millor han superat els 45, 50 anys, o encara que en tinguin el nido vacío, però que els fills ja volen, ja no les necessiten, i elles es queden una mica que ja no són ni parella, perquè el seu marit les veu com una roommate, no? Algú que està per casa i que s'organitza i s'encarrega de la intendència, ja tampoc és una mare, perquè els seus fills no la necessiten, i ella s'ha perdut totalment com a dona, perquè durant tots aquests anys doncs, ha estat... per als altres, i de repente diu, bueno, jo ara amb què m'he quedat? A sobre ja tinc una certa edat, que, bueno, malauradament ja comencem a ser bastant invisibles, diguéssim, dins de la societat, i llavors doncs tenen aquesta necessitat de tornar-se a reconnectar amb la seva feminitat, amb la seva sexualitat, a tornar-se a reconèixer com a dones, i molts cops, i això ho sabem per dades i per enquestes que hem fet als nostres usuaris, fan el pas de buscar una mano, una aventura, doncs per això, per tornar-se a sentir com a dones i desitjades, que algú els digui, ostres, que maca que estàs, que guapa, avui tenia unes ganes tremendes de veure't. Nosaltres així fem broma, Gliden, sempre diem que Gliden és el millor botox que te puguis posar per una dona, perquè és que et rejuveneix com a 10 o 15 anys i tornes a sentir, en molts casos, aquestes papallones a l'estómac i aquestes ganes una altra vegada de voler viure, enamorar-te i de tornar a viure doncs així, amb alegria i amb entusiasme, no? I tornar a sentir-te viva i dona també desitjada.
0: És molt interessant obrir aquest debat. Les dones comencem a parlar de temes que també ens interessen, perquè parlar de la nostra intimitat moltes vegades ens ha fet com una mica de... Pues això, parlem de tabús, pues ens fa com una mica de que no podem parlar d'aquestes coses. Comencem a parlar. Això significa que Gliden és algo més que una paper o una aplicació.
1: Sí, exactament. Com deia, el fet de que estiguem molt, molt enfocades a la dona i a derribar els tabús al voltant de la dona i de la sexualitat femenina fa que nosaltres emprenguem moltes accions per parlar del tema. Per exemple, ara aquest divendres estrenarem la segona temporada d'un podcast, un vídeo podcast, que es diu Gliden Confidencial con Marta Riesco, que la host és la periodista Marta Riesco, i al igual que la temporada passada, doncs tenim 6 entrevistes a 6 dones de la societat espanyola, totes elles molt interessants des d'un punt de vista o de l'altre, i totes, i amb totes parlem de sexe i de sexualitat. La idea és fer xerrades així com si estigués al sofà de casa teva prenent-te un vi amb la teva millor amiga i començar a confessar-te sense cap tipus de filtre ni de vergonya. Onya, no? Altres accions vam fer, per exemple, al Museu Eròtic de Barcelona, l'exposició Más Coñazo del Mundo, que com el seu nom indica, era tota una exposició de quadres i de fotografies i diferents arts plàstiques que el que intentaven era mostrar i normalitzar la vulva femenina, començant pel fet que deia, ostres, quantes vegades entres en un bany quan érem joves, no, inclús, no, adéu lavabo d'una discoteca i és normal veure una polla dibuixada i mai veies una vulva dibuixada, no? És a dir, fins aquí arriba el tabú i que moltes dones fins i tot arriben a l'edat adulta i han tingut fins i tot fills i no es coneixen la vulva, no? Llavors, ja et dic, anem fent diferents cosetes i accions perquè aquest tema, doncs, entri dins de la nostra societat i se'n pugui parlar normalment sense que sigui un tabú, sense que tinguem vergonya i tot és al final aprenguem. Arran de la pandèmia, no? I dels últims temps es va posar de moda el famoso succionador de clítoris, el Satisfyers, i bueno, per fi ja la masturbació femenina ha salido de l'armari, no? Com qui diria, perquè, ostres, abans era com que no es podia parlar, ara ja veus que es poden regalar aquest aparell i altres joguines eròtiques, per exemple, amb un sopar mentre s'està fent el cumpleaños d'algú i ja s'ha normalitzat, no? Bueno, sí que levantes alguna ceja i algun somriure, però bueno, que ja no és allò en plan, ui, mare meva, aquestes marranes que estan fent aquí al mig, vull dir, a veure, és una cosa natural, al final no deixen parlar de salut.
0: Exacte.
2: Salut sexual.
0: I ara que parles de salut podem també parlar de futur, vols dir que les relacions seran perennes, duraderes, com les teníem enteses fins ara? Perquè tot això està canviant, no? Tot això està fent que la gent es remogui, no?
1: Estan canviant molt les maneres estan canviant molt les maneres de relacionar-nos tots i a més està canviant d'una manera molt ràpida i sí que, per exemple, fa uns anys hi havia un gran boom de les aplicacions de cites i tothom estava apuntat i era normalitzat i bueno, allò va començar una mica a sortir-se de mare i de més. Ara les aplicacions de cites a l'ús, diguéssim, Gliden, som bastant nicho perquè és per una qüestió molt en concret, no? I a través de Gliden pues, pots trobar aquesta discreció, seguretat i privacitat, no? Les aplicacions a l'ús, diguéssim, estan ara mateix decaient per el fet doncs, que la gent doncs, es cansa d'aquest mercat, diguéssim, de fotografies i carrusel, després també acusen al ghosting o acusen a la irresponsabilitat afectiva, que això al cap i a la fi no és culpa tampoc de les aplicacions, és culpa de la persona que les està utilitzant, de nosaltres, no? Però vull dir-te que sí, que tot això va canviant. Ara sembla que, bueno, volem tornar a conèixer a la gent d'una manera més natural. Sí que fins ara era monogàmia, me caso para siempre, i bueno, menos mal que vino el divorcio i almenys te pots separar. Ara, bueno, la gent es casa menys i sí que cada cop sembla que el parlar de relacions obertes tampoc no fa tan mal, en plan, bueno... igual tu o qui sigui no s'ho planteja ara mateix, però sí que se'ns parla de cada cop més gent que diu, bueno, sí, jo a tu tinc amb la meva parella un projecte de vida, tinc uns fills, un projecte, una casa, una hipoteca i tota la meva vida està enfocada a fer-la amb aquesta persona, però a l'hora de tenir relacions sexoafectives, doncs hem arribat al pacte, a l'acord, de que cadascú amb les seves normes, perquè aquí sí que això és una cosa de dos i cada parella és un món, doncs que si volem tenir relacions sexuals amb una altra persona, doncs es pot tenir. O gent que diu, bueno, jo estic amb aquesta persona i soc monògama, però sé que durarà el que durarà, perquè jo no me puc imaginar tota la vida amb aquesta persona. És a dir, que sí que és veritat que cada cop més estan entrant altres models de relacions sexoafectives dins de la societat i s'estan no normalitzant, perquè com he dit, encara tenim molta, bueno, molta força i molta pozo pues, de catolicisme, de societat, del patriarcado, de les dones, el que diem, però sí que les noves generacions, inclús a l'hora d'ells mateixos, com a reconeixes quina orientació sexual, molts ja són bisexuals directament, un any tenen nòvio, l'any següent tenen nòvia, i tot això està canviant molt, ja com que els marges i una mica el corset de com havia de ser una relació sexoafectiva s'estan ampliant moltíssim.
2: I si parlem de digitalització, podem considerar que el sexe per internet també és sexe?
1: Sí, bueno, clar, aquí sempre, nosaltres quan parlem de Gliden, a Gliden de la infidelitat, diem que hi ha fins a tres tipus d'infidelitat, que és la infidelitat per se, que és la que tothom coneix, que és quan realment pues, doncs, tu tens un contacte, diguéssim, personal i físic amb una altra persona, no? Dones un petó per alguns això pot ser una infidelitat o no. Per altres, vamos, el només tenir el telèfon mòbil boca baix amb una taula ja és una infidelitat, perquè estàs amagant alguna cosa. El donar un like amb una foto d'una noia que no és la teva parella o un noi també ja és una infidelitat. Clar, aquí hi ha una infidelitat segons cadascú tingui muntat al seu cap. El tenir uns missatges o enviar-te fotos pujades de to a través de les xarxes socials o dels canals de comunicació, doncs també es pot considerar per una gran majoria de la societat com una infidelitat. I ara aquí ja viene hasta la guinda del pastel, que és quan és possible tenir infidelitat o no amb ChatGPT, que aquesta és diguéssim, el nou pas que ja estan What? Fent estudi. Sí, sí, sí, no, sí, és que aquí això va molt ràpid, noies. Fins a quin punt la gent pot arribar a considerar que si tu tens una relació que va més enllà bueno, de la que pots tenir al millor de feina o de consultar-li, mira, avui tinc un dia de bajón, m'ha passat això, i el ChatGPT te diu no passa res, noia, tot és culpa dels altres, doncs el mateix pot passar a l'hora de crear-te la teva pròpia parella. De fet, això ja es va inventar fa 10 anys amb la pel·lícula Her, la famosa pel·lícula.
2: Sí, l'anava a dir justament en aquesta pel·lícula que m'ha vingut al cap.
1: Doncs cada cop estem més a prop d'això, de bueno, també d'una societat que està més digitalitzada, les noves generacions també tenen una mica, tenen el perill de tancar-se i estar tot el dia connectats, de ja fins i tot una trucada els fa pal, ja tot ha de ser per WhatsApp, ja no es volen comunicar, queden poquíssim, doncs mira, a la llarga tenir i crear-te tu una parella que te diu a tot que sí, que mai te rebutjarà, que et donarà la raó i que a més satisfarà de la manera que sigui, perquè es podrà convertir en un androide, si vols, en una persona que et colmarà tots els plaers, doncs imagina't on podem arribar a això. Bueno, ja és ciència-ficció, quasi, però que és present, vull dir que és passat demà, tampoc
0: això, ens anem molt. Això, Sílvia, ja és un amor virtual de veritat, O sigui,
1: amb
0: tota regla.
1: Escolta'm una cosa. I amb tots els perills que comporta.
0: Exacte, perquè tampoc no és real, evidentment.
1: No és real, i tampoc no és una manera d'enfrontar-se a la vida, perquè al final tu, estant amb parella o no, relacionant-te amb qui sigui, també estàs creixent, no? Perquè te trobes amb uns límits que són els de l'altra persona, on es creixen, que són els de l'altra persona, que també ens fan a tots, doncs, anar creixent i anar moldejant-nos. Clar, si estàs amb algú que a tot t'educament, pues yo soy el más guapo de todos y yo soy aquí, o sigui, no és real tampoc que tu siguis com ets i com t'enfrentes amb aquesta situació.
0: I com a anècdota, així per anar acabant, noteu que les parelles quan tornen de vacances comencen a entrar més a Gliden, per exemple, a la vostra aplicació?
1: Sí, totalment. O sigui, és a dir, per notar, setembre i gener, que són els mesos posteriors a les vacances, quan hi ha hagut més, diguéssim, convivència dins d'una parella i més estrès, perquè doncs, ja ara a l'estiu, per exemple, imagina't, vacances d'estiu amb aquesta calorada que ens ha fet a l'apartament de la platja, suant com a polls, nervis, que jo no vull menjar, que a mi no em ve de gust això, que els crios, la tovallola, bueno, la suegra que se me aparece dos dies, a veure, això crea una sèrie de ficcions que clar, i després la tornada a la rutina, aquesta és la meva vida, torna a començar així 9, 10, 11 mesos més, cada dia a tal hora, porta els nens, fes els bocadillos, els entrepans, fes el... És en plan, ostres, és aquesta la vida que vull tenir, no? És molta gent la que es replanteja si realment està vivint la vida que vol tenir o no, i busquen i creen i entren dins aquestes crisis existencials o crisis de parella. És en plan, escolta, ens hem adonat que tu i jo ja no ens portem bé, i sí, de fet ja ho estem notant, que està pujant el percentatge d'inscripcions, ara el setembre és brutal, al gener també, perquè a més és l'època de comença un any nou, una vida nova, no? Una mica són aquests moments d'impàs dins de l'any, no? Que fan com una mica de clac-clac, o sigui, a veure on estic i cap a on vaig, i molta gent es replanteja totalment la seva existència. El més fàcil de canviar per començar és la parella, no? O la feina, però bueno, molta gent la parella. I durant l'època de la pandèmia també vam tenir un superaugment, hasta d'un 200% de connexions i de noves altes, perquè allò va ser, vamos, una olla a pressió.
0: I a nivell, perquè vosaltres esteu i sou internacionals, esteu a tot arreu del món, noteu alguna diferència o és més o menys tenim tots les mateixes costums? En aquest sentit,
1: En el sentit que sigui l'època aquesta...
0: Del sexe, d'entrar a les cites, de...
1: Bueno, clar, no, aquí hi ha certes diferències. Jo, per exemple, o sigui, porto el que és la comunicació i el màrqueting d'Espanya i Llatinoamèrica, i, per exemple, aquí ja pots trobar diferències, no? Tot i que som cosins germans, Llatinoamèrica, països com Colòmbia, Mèxic, són molt més conservadors, molt més masclistes, encara està molt més condemnat la infidelitat femenina, encara es parla molt menys de la sexualitat femenina. De fet, estem fent allà molts tallers amb les nostres sexòlogues locals de cada país per tenir xerrades i sopars amb influencers i periodistes i parlar més de la sexualitat i normalitzar dades i, bueno, i per exemple a Mèxic hi ha el gran problema del feminicidi, no? Que aquí ja és entrar en un tema molt complicat que també hem de tractar amb molta cura. Després, per contra, tenim països com per exemple França, que és el nostre país número 1, on diàriament s'apunten a Gliden més de 1.000 persones, és a dir, més de 1.000 persones cada dia tenim noves apuntant-se a la plataforma. És un país que no és tan catòlic com el nostre, on tot aquest tema de la llibertat sexual històricament també ha sigut més lliure, el ménage à trois, el tenir amants ja és una cosa com a més acceptada inclús dins de la societat. De vegades van a sopar doncs, el marit amb la dona i l'amant i els tres són amics, són molt més oberts en aquest sentit. Després tenim, per exemple, la Índia, on també és un gran mercat per nosaltres i s'entén a Gliden d'una altra manera completament diferent, i és que com que a la Índia encara hi ha molts matrimonis per conveniència, doncs el que fan a l'entrar a Gliden és intentar trobar l'amor de veritat, que és el seu amant, però és la persona de la que s'han enamorat de veritat. És a dir, que sí que podem trobar, tot i que al final parlar d'aventura o parlar d'infidelitat o parlar d'un amant pot tenir el mateix significat arreu del món, no té les mateixes connotacions o no es veu de la mateixa manera tot arreu.
0: Això demostra que Gliden és més que una app, més que una aplicació, ho hem comprovat. Continuarem, Sílvia, no?, parlant, ens queden molts temes, tenim tota la temporada per davant, o sigui que esteu convidadíssims si organitzeu aquest podcast o aquestes exposicions o el que feu, sempre estem obertes
1: a
0: escoltar-vos, o sigui que ja ho saps.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta tarda.
2: Moltes gràcies.
0: I ens retrobem.
1: Gràcies a vosaltres, quan vulgueu, un plaer.
0: I nosaltres continuem amb un tema musical, Carmen. Jo he pensat, què podem fer així per trencar aquest inici de temporada? Doncs, pues, I'll be there for you, de Rembrandts. Què et sembla?
2: Allà estaràs, per mi.

0: Doncs després d'aquesta entrevista tan interessant que hem conegut com va...
1: Espero lo que no compartimos.
0: Oi? Escolta, qui ens parla, Cuca, ara?
2: Ai, que ha entrat algú aquí.
0: Bueno, però saps què passa? Que m'agrada molt quan tornem a començar. Perquè estem com aquell primer dia, jo tinc aquesta sensació, no?
2: De que tens papallones a l'estómac.
0: Tinc papallones a l'estómac i això també es necessita per arrencar.
2: Jo també.
0: Doncs deia que m'ha encantat l'entrevista, ja l'havíem entrevistat a la Sílvia i m'ha agradat conèixer com està el tema, no? Com està el mercat, no?
2: Sí, perquè jo penso que aquesta entrevista la van fer post-pandèmia, eh?
0: Sí,
2: al
0: segurament.
2: Al principi de la nostra història.
0: Sí, sí, és interessant. Doncs ara nosaltres seguim a l'Inspira't de Ràdio Rubí, en 99.7 de la FM, i descobrirem, encara tenim dues històries molt inspiradores. Comencem per conèixer la periodista, escriptora i una de les figures més potents del feminisme als Estats Units. Parlem de Gloria Steinem. Va morir fa pocs dies, als 92 anys, a casa seva, a Nova York. Va ser cofundadora de Miss Magazine, que va ser la veu clau de la segona onada feminista, i defensora incansable dels drets civils i reproductius de les dones durant més de 6 dècades. Cuca.
2: Va créixer en una família marcada per la inestabilitat. El seu pare era un venedor ambulant i la seva mare va patir problemes de salut mental. Això va fer que de petita la Glòria fos la responsable de la casa, una experiència que ella sempre va dir que li va ensenyar dues coses: independència i empatia.
0: Quan va marxar a estudiar, va descobrir el periodisme com una manera de donar veu a qui no en tenia. I aquí arriba l'anècdota que la va fer famosa. Per demostrar com es tractava les dones en certs entorns, Steinem es va infiltrar com a conillet del Playboy Club i va escriure un reportatge que va sacsejar el país. Aquell text la va convertir en una periodista valenta, capaç d'entrar on ningú volia entrar.
2: Amb la seva imatge icònica, cabell llarg amb ratlla al mig i ulleres d'aviador, molt així com ens agraden a nosaltres les dones, potents i amb presència, va recórrer el país donant xerrades, participant en marxes i escoltant històries de dones per transformar-les en activisme real. El seu equip va destacar que va treballar per la igualtat fins al final i que el seu gran do era fer que la gent se sentís vista i escoltada.
0: Va ser una pionera que va obrir debats que ningú havia abordat abans i va impulsar organitzacions feministes clau que van inspirar generacions gràcies al seu humor, la seva lucidesa i la seva manera d'entendre el feminisme des de l'experiència personal.
2: Doncs d'experiència personal continuarem parlant avui.
0: Sí.
2: Tenim una convidada molt especial aquí a l'estudi. És pura energia. Ella és emprenedora, la Laura ha creat el seu propi projecte, la Zuli Space, després d'anys perseguint aquest somni. No, Laura, benvinguda.
3: Doncs sí.
2: Ets la gràcies. Millor persona per explicar-ho, eh? Benvinguda aquí, l'Inspira't.
3: Sí.
2: Com va ser aquest moment en què vas dir, ara sí, ara tiro endavant i...
3: Bueno, perquè ja porto 25 anys en aquest sector com a agent comercial. Jo ajudo als centres d'estètica i perruqueries a portar endavant el seu negoci, a més de vendre-li els productes. I després de tants anys doncs ja tenia clar que volia crear un espai de la manera que crec jo com ha de ser-hi. O sigui, l'experiència de visitar tants salons i tants centres d'estètica tenia claríssim el que volia i el que no volia. I també m'ha fet veure la bellesa des d'un altre punt.
2: Com va ser? O sigui, ara ens ubiquem. Tu tenies la teva vida, tens la teva feina i dius, és que vull fer això. Aquest punt d'inflexió, quan va ser?
3: Ui, és que és molt fort. Mira, se'm posa la pell de gallina.
0: Ens encanten. Aquí és on està la història.
3: Perquè jo vivia superbé, eh? O sigui, em guanyo superbé la vida, ja no tinc problemes de nens petits, la meva filla ja està independitzada, no tinc hipoteques, no tinc res, o sigui, tot el temps i el meu sou i el del meu home per gaudir de la vida, no? I, bueno, jo sempre m'agrada ajudar els meus clients. Sempre és que sóc molt, no sé com dir-ho...
0: Amb vocació de servei,
3: sí,
2: apassionada,
3: sí, sí, molt
2: inquieta,
3: apassionada. Sí. I llavors em va sortir un dia fa, doncs, ara gairebé 3 anys,
2: que com jo sempre estic mirant coses a les redes i tal, jo volia fer com un màster de màrqueting, no? Que és... perquè jo vaig començar als 18 anys en una agència de publicitat i això no l'he perdut mai, m'ha encantat sempre tot el tema de màrqueting i publicitat, i jo crec que li faltava una mica en, el, en aquesta empenta que jo els hi dono als salons, no? Per créixer. I clar, l'algoritme és superbo, no? I sempre et fica coses, no? A l'Instagram de lo que tu busques, no? I al final em va sortir... bueno, estava a punt d'agafar un MBA i em va sortir un anunci d'una escola de formació empresarial per autònoms i pimes, per petites empreses, perquè és veritat que, bueno, aquí a Espanya, doncs, tot el tema de la preparació, diguéssim, més empresarials dels petits negocis, doncs no està molt...
4: molt recolzada.
2: Molt recolzada, sí. I m'ha cridat molt l'atenció, no? Perquè vaig dir, ostres, pues, si jo estic ajudant a petits autònoms i a pimes, pues, a veure què té aquesta gent per explicar, no? I llavors vaig entrar ràpidament en un webinar d'aquests que fan en directe de 10 minuts, de captació, no? I la veritat és que, uau, em van encantar, no? I havia de prendre una decisió en 10 minuts, d'anar a Madrid amb un event per 4.000 persones, de 3 dies de duració, de 9 del matí a 9 del vespre, sense parar. Em costava uns calés que tampoc eren massa, no? Perquè al final era un event de captació. I vaig trucar a la meva filla, que sempre m'acompanya en tot, o sigui, somos como pinipom, en comptes de mare i filla semblem germanes, no? Sempre estem a tope les dues. I ella també és molt emprenedora, és autònoma des dels 21 anys. I li vaig dir, Laura, mira, ha sortit això, però tinc que prendre una decisió en 10 minuts. Diu, mama, però què és? Dic, no ho sé. Diu, bueno, pues agafa'l, si tu vas, jo vaig. I llavors ens vam trobar a Madrid, no?, en un superevent, bueno, que ens va canviar una mica la vida i la visió, no?, de lo que era el petit empresari. I la veritat és que allà vam agafar moltes més formacions. Hem estat 2 anys i mig formant-nos per tota Espanya. Formacions de 3 dies a tope, a tope, a tope. Aquesta escola de formació, no sé si es pot dir el nom o no,
4: sí, sí.
2: Es diu Level Up, i que segur que molta gent la coneix, i ens vam una mica formar en tots els aspectes de màrqueting, comunicació, de lideratge, de KPIs, o sigui, tot el
4: clar,
2: tema de
4: números. Clar, aquesta visió 360 que necessita tenir un negoci.
2: Sí. I en una de les formacions va haver-hi una visualització al finalitzar, i la veritat és que el Carlos Delgado, que és el cap d'aquesta empresa, és espectacular, per mi és el meu
4: mentor,
2: referent,
4: no?
2: Sí, el meu referent actualment. Bueno, va fer una visualització de 10 minuts que tots vam tancar els ulls, imagina't, no? el moment, quasi 2.000 persones, silenci, tothom amb els ulls tancats. I em vaig veure l'Azuli. O sigui, vaig començar a plorar. Que no el vaig veure a Sant Cugat, el vaig veure en un altre lloc.
4: I es pot dir, aquest lloc? O...
2: sí, a Eivissa. Ah, sí, al port de la Marina, que el conec molt bé.
4: M'ha vingut al cap.
2: Sí, ai,
4: mira,
2: sí.
4: Jo me poso
2: i a
4: així,
2: més però... veia les famoses com entraven, o sigui, una nedadora d'olla, o sigui, total... però el vaig veure claríssim, com eren els tocadors, com entrava la gent, l'experiència, no? Que no hi havia res igual. I bueno, quan va acabar la visualització, que no m'estenc més perquè va ser llarga, la meva filla, que estava en un altre grup de treball, quan torna, mama, què tal, no sé què, i jo plorant, diu, què passa? Dic, Laura, no t'ho pots creure. I he vist això. I diu, mama, és el moment. Va dir, mama, és el moment. I llavors, a partir d'aquí, van començar, em va dir, mama, no ho facis en Eivissa perquè és un projecte complicat, estàs molt lluny, o sigui, tu tens la teva feina, o sigui, millor que sigui més a prop.
4: Bueno, aquí tenim el sí. Que tenim la idea i ara és l'hora d'aterrar-la, no? Ah, i a l'hora
2: sí.
4: D'aterrar-la has de tenir els peus a terra.
2: Eh? Sí. I llavors vam dir que jo visc a Cerdanyola, la meva filla viu a Sant Cugat, tota la vida nosaltres la fem a Sant Cugat, els amics, les botigues, o sigui, tot... i van dir, pues, a Sant Cugat. I fins que vam trobar un local, pues, va passar un any, més o menys, i al final vam aterrar a Torreblanca, que estem encantades d'estar allà.
4: I que ens expliqui una mica què és l'Azuli, no, Carmen?
0: Exacte, que dic... M'ha encantat la història. Home, clar, que estava aquí escoltant.
4: Nosaltres
0: allò.
4: Ens agrada treure la part de darrere, sí. Perquè sí. Això és un programa on...
2: la gent trenca els guions, trenca barreres, ho trenquem tot, i, no, i mai és tard. O sigui, llavors aquesta història és molt interessant. Però volem saber què és la Zuli.
3: Vale.
2: O sigui, quan vas aterrar la idea, vas convertir un projecte que jo l'he provat, és espectacular, i de fet està tenint molt d'èxit.
3: Bueno, tu ets de les nostres clientes preferides. O sigui, és que abans de fer-ho tu, penso que vas fer 6 regals, abans de venir tu.
2: A mi m'agrada recolzar l'emprenedoria i m'agrada recolzar la passió. I llavors
3: sí,
2: això us
3: nota
2: de seguida.
3: Però sobre aquí després parlarem, perquè jo estic aquests dies donant-li voltes a moltes coses, perquè jo estic... Les meves nenes de l'Azuli... Les meves companyes diuen, Laura, és que tu no pares. És que quan entres per la porta diem, què habrà pensat ara, no?
0: O sigui, esperit emprenedor i diuen, i emprenyador, no?
3: I emprenyador, sí.
2: Aquesta és bona.
3: Sí, molt bona.
2: Però expliquem als oients, primer de tot, què és l'Azuli. Què poden trobar?
3: És un centre de bellesa i benestar. El nostre negoci principal és la gimnàsia facial. Això va començar a Londres, amb una empresa que es diu Face Gym, o Gym Face, algo així, I a mi em va cridar moltíssim l'atenció perquè és treballar els facials d'una altra manera. Avui les dones estem molt ocupades, o sigui, no tenim temps de res. Però no volem deixar-nos tampoc, no? Volem seguir cuidant-nos i per la gran majoria també l'aspecte físic és molt important. I sobretot després de la pandèmia, no? Que tothom havia de sortir en una càmera, no? El tema de los zooms i tot això, perquè a partir d'aquí el negoci de la bellesa va créixer moltíssim. A partir de les càmeres, del
2: Sembla
3: zoom,
2: que ens miràvem més, no?
3: Sí, sí.
0: Ens vèiem,
3: sí,
0: nosaltres,
3: ens vèiem,
0: no? I sempre
3: sí,
0: et veus malament,
3: sí,
0: a més.
3: Sí.
0: Clar, estàs allà
3: i després de les mascaretes ni t'ho dic. O sigui, perquè amb la mascareta... tothom s'amagava, no?, darrere de la mascareta, però després va ser un antes i un després. I llavors em cridava molt l'atenció, no?, perquè és un tipus de tractament facial que treballa tots els músculs de la cara, que no els fem servir mai, mai, mai, mai, mai, ni somrient, ni parlant, ni res. I clar, amb el temps, la pell doncs es queda flàcida. O sigui, tots tenim molt en ment treballar el cos, els músculs del cos, no? Fent gimnàsia i treballant tot el fitness, tot això, però, clar, la cara no va en consonància, no? Perquè tu pots treballar molt el cos, està molt forta, però la cara, si no fas res, al final la pell caurà, perquè si el múscul no està treballat, la pell no tindrà on apujar-se.
2: I no hem de recórrer
3: comença la flacidez.
2: I no hem de recórrer amb unes altres

0: i sense perdre temps en desvestir-te, entrar en una cabina i tot això, ja seus a la butaca i comença tota una experiència, no? Des de un welcome, perquè a l'Azul hi treballem molt l'experiència. O sigui, per això li estic donant voltes a allò de regalar, perquè al final tenim moltíssims clients, però molts, en un any i mig és una passada, estem molt contentes, que la gent ha arribat un moment que regala més que no consumeixen elles directament el servei.
1: És que tu quan regales, jo t'ho dic per pròpia iniciativa meva, quan regales penses en el que tu t'agradaria que et regalessin.
0: I penses en el millor. En el millor, sí. Sí que és veritat que la gran majoria d'aquestes clientes que han vingut amb un regal que els hi han fet han tornat després com a clientes. Vull dir, això sí que ens ha passat. No tothom, perquè a vegades ve gent de molt lluny, no?, que els hi regalen i són d'altres ciutats o poblacions i els hi costa venir, no?, per fer-se algo més...
2: com més constant.
0: Sí, més constant, temps, sí. Però sí, o sigui, fem moltíssimes targetes regal. És increïble.
1: I també ajuden al cuidador, a la cura del cabell, eh? O sigui, fan uns...
0: Clar, a part de la gimnàsia facial...
2: De l'espa capilar.
0: Clar, és que tenim tres àrees dintre de l'Azuli. L'àrea de la gimnàsia facial, que és el que té, hi ha tractaments facials superràpids en 40 minuts on treballem tota la musculatura i fas una supercara quan surts d'allà, tots els músculs a dalt, la cella a dalt, o sigui, els pòmuls, és increïble, a part d'un glow espectacular. La gent es relaxa moltíssim perquè nosaltres posem música canyera, perquè al final és un lloc de gimnàsia. O sigui, has d'estar... Però com la gent s'hi dorm, doncs al final tanquem, tan baixem llums, no sé què, no? Perquè al final la gent es relaxa moltíssim, es queden superdormits i ens encanta. Després, un altre espai dintre de l'Azuli està l'espa capilar, on jo sóc especialista, perquè porto 25 anys fent tractaments de cabell i diagnòstics, i és una experiència total. O sigui, no és només una cura de cabell perquè ho fem personalitzat, primer fem un diagnòstic amb una càmera dermatològica, perquè els equips que tenim a l'Azuli són molt bons, o sigui, no són aparells d'aquests joguets, sinó són dermatològics, i fem un diagnòstic de cuero cabellut i de cabell, per agafar els productes més adients per tu, ¿vale? I parlem amb tu, preguntem què vols, què esperes d'aquesta experiència, no? I llavors després passem a cabina, que són cabines unipersonals, perquè jo penso que si has de viure una experiència t'has de relaxar, has de ser tu sola, perquè t'has de despullar, t'acostes amb una camilla espectacular, que a més és, per l'hivern és calefactable, és hidràulica, i aquí fem un ritual espectacular, amb moltes eines.
1: I surts pentinada.
0: I surts pentinada, sí.
2: Jo ja, a l'octubre és el meu aniversari.
1: Ja ho tindré en compte.
2: Ja sé què demanar.
1: Jo que massatge, jo sóc una experta en regalar.
2: Un massatge. No.
0: I després, per l'altra banda, tenim un altre espai que es diu Body Space, on tenim uns rituals únics, que són experiències úniques, des de massatges d'una hora fins a hora i mitja, on treballem tota la nostra línia d'aromateràpia, que es diu Tranquility, que està basada en olis essencials que treballen amb tota la part de les emocions, records, i que treballa sobre el nivell de cortisol. O sigui, està...
1: És demostrat.
0: Sí, demostrat, sí, té estudis científics. I aquí ja, això és l'hòstia, ja.
2: D'aquí ja surts nova. Surs nova. Jo... M'encanta perquè ho explica quan tu has dit passió, perquè sí, ho està explicant. Sí.
1: És que jo tinc el plaer...
2: I vols anar.
1: Tinc el plaer d'haver compartit amb la Laura algun espai, que també ens hem trobat amb algun esdeveniment, i és que la veig. Que transpira l'Azuli per tot arreu. Però també ha creat comunitat, dintre de l'espai. Que això, bueno, també és molt maco,
0: És que això està dintre del meu...
1: ADN, o, no? Diguéssim,
0: sí, d'empresa, sí. Vull dir, sobretot era comunitat. Tinc moltes ganes... Clar, primer s'han de tenir clients, no? I en això
1: clients
0: estem.
1: Clients i clientes, que també ho hem de dir, que també hi ha homes, eh?
0: Sí, tenim molts homes que es cuiden moltíssim. Evidentment, els passos han de ser els que són, no? Primer s'ha de fer

0: una clientela, a partir d'aquí fer comunitat.
1: Exacte.
0: Vull dir, jo tinc moltíssimes idees i no estic tan lluny ja. No puc explicar més.
1: Pues jo una pregunta que
0: no
1: tenia preparada...
0: No puc explicar més perquè hi ha una cosa molt xula
1: jo anava a dir, on veus la Zuli d'aquí 5 anys? Però veig que la cosa va més ràpida,
2: sí.
1: No?
2: No, sí. No, d'aquí uns mesos la tenim aquí una altra vegada.
0: Bueno, a mi m'ha donat un patatús aquesta tarda quan he rebut un missatge, un mail d'una empresa que hi ha entre Cerdanyola i Sant Cugat, que m'ha encarregat, bueno, estem en ello, 400 regals per Nadal per tota la seva empresa.
1: Wow.
0: I volen que sigui de l'Azuli. Perquè no tan sols són les experiències, sinó en tenim molts productes, tenim tota una gamma d'ambients, no? Que és de Tranquility, precisament amb diguéssim, és l'aroma de l'Azuli. Tothom quan entra diu, oh, què fa olor aquí? O sigui, sí, quina és aquesta
1: olor? Això vol dir que també estàs obrint, diversificant una mica el que és parlant de negoci, no?
0: Sí.
1: El negoci, o sigui que els mateixos clients, la demanda, que això és molt interessant,
0: sí.
1: Que això és que escolta, la persona que està darrere del projecte escolta el client, que això és molt interessant.
0: Tot va ser perquè aquesta empresa va comprar una targeta regal i la vaig portar jo a l'empresa, personalment, embolicada tan maca i amb els olis essencials, el paper de seda, el Tranquil·lit i tot això, que elles quan la van veure van dir, ui, què és això tan maco, no? I els hi vaig explicar, i a què olora, i quina és aquesta olor? Els hi vaig explicar, diu, pues, hem de parlar perquè és hora de canviar els regals de Nadal, no les paneres típiques,
1: bé,
0: no? Que tothom ja, jo crec que
1: són experiències.
0: Són molts anys, no? I al final és molt bonic, no? Que les empreses puguin tenir cura dels seus empleats, no? Perquè al final són els que responen davant de la seva marca o de la seva empresa i també se'ls ha de cuidar, no? I a vegades és el que diem, compres coses pels altres i no et preocupes per tu mateixa, no? Pues què més bonic, no? Que una empresa tingui aquest detall de cuidar els seus empleats, no? I que pensi en algú per el seu benestar, no?
1: Mm. És meravellós. Jo crec que això és la millor manera, perquè jo volia fer-te una pregunta, però penso que millor acaba així. Perquè... bueno, és que la pregunta era una mica més negativa, no? No negativa, però a vegades quan emprenem ens veiem sols, tenim una mica de sensació de solitud i si algú no t'havia explicat realment el que era emprendre, si t'has trobat alguna cosa que realment sigui durant el camí, però clar, prefereixo acabar l'entrevista amb algú maco, no?
0: Hombre, sempre es dur, però jo és que estic supermotivada, quan hi ha una cosa llavors, que va cap avall, jo el dia següent estic cap amunt.
1: Llavors contesta-la. No sé si t'has trobat amb alguna...
0: Moltes vegades.
2: Tant de com gusta no picar, no?
0: A veure, és veritat, o sigui, trobes moltes pedres i molts dies que dius ¿por qué he tenido que hacer yo esto con lo bien que vivía? O sigui, ¿per què m'he tingut de ficar en això, no? I de preocupacions i males nits a vegades, no? Perquè això, qui sigui empresari o petit autònom, el que sigui, sabrà de lo que parlo. O sigui, és com una muntanya russa, no? Però jo crec en la feina, crec en el treball, crec en la il·lusió, crec en el propòsit, no? Que tu quan tens un propòsit i encara n'hi ha eines i ganes de treballar, has d'anar per totes, vull dir... I si has de buscar la manera de diferenciar-te, has de treballar i anar buscant i mirant i cursos i formacions. I estic ficada en tot arreu. O sigui, si no tinc temps de dormir, però sí, perquè sóc un centre de benestar i sé que he de dormir 8 hores.
1: Jo, Laura, et dono...
2: Un exemple.
1: Jo et dono la benvinguda a aquest programa, perquè és la primera vegada, m'has dit que era la primera vegada que venies a la ràdio.
0: Sí.
1: Però és que ja formes part de la nostra comunitat, ja ets una inspirada total, perquè és que tens el nostre ADN, però de dalt a baix.
2: Total.
1: Aquestes són les històries que realment ens donen aquest, com diríem, aquest tarannà, no?, de l'inspirat.
2: I aquesta empenta, també.
1: Aquesta empenta per seguir.
2: És el que parlem avui, que és el primer programa, l'inspirat ens fa, també, a vegades arribem aquí cansades del dia i... fas així, t'asseus aquí, i surts com... amb més energia.
0: Fos tan bo, jo crec que les empreses no creixerien. O sigui, has de passar per un batxe dolent per tornar a pensar i a a pensar en coses noves
2: i a crear
0: sí,
2: coses.
0: Sí.
2: I...
1: Em permeteu un minutet abans d'acomiadar-nos? És que us vull presentar la Martina. A la Martina Canals, que l'he agafat així ara una mica perquè dic, serà la nostra, és la nostra companya, la nostra nova companya, que aquesta temporada també formarà part de l'Inspira't, ja és una inspirada més. És una noia que també, Laura, té ganes d'aprendre. Mm. I aquí també ens agrada acompanyar a la gent que té ganes d'aprendre.
0: M'encanta.
1: Llavors aquest any què faràs, Martina? Ens acompanyaràs i què faràs?
3: Pues aquest any... però...
1: Aquesta temporada a la ràdio què faràs amb nosaltres aquí a l'Inspira't? Ens acompanyaràs, faràs alguna secció... T'atreviràs?
3: Bueno, m'atreviré a veure amb les recomanacions, a veure si us puc recomanar alguna
1: cosa. O sigui que ja estàs agafant idees, no? Per dir si ens portaràs alguna coseta. Sí. T'ha agradat l'experiència d'estar aquí avui?
3: M'ha encantat.
1: Sí?
3: Sí.
1: Sí? O sigui que contem amb tu.
3: Efectivament.
1: És que l'he agafat, li he dit que no parlaria.
3: Sí.
2: Ara s'ha agafat per sorpresa.
1: Però sí. Jo sóc així i a la gent se li ha de donar, com deies ara, aquesta vidilla perquè comencin i arrenquin. O sigui que, Martina, t'esperem aquí. Ets una inspirada més.
3: Sí.
1: I formes part ja del nostre equip, eh? Vale?
2: I seguim amb presentacions i acabem, perquè a l'altra banda tenim el Josep, que ja ens està coneixent avui en el primer programa.
1: Perdona, Jake, que m'he enterat que és un DJ potent.
2: Ja,
1: o sigui que...
2: ja l'anirem descobrint.
1: Té entrevista també, el Jake.
2: El segon programa de la cinquena temporada ja ens portarem millor i l'avisarem de tot el que farem. Sí? Prometido. I nosaltres ens acomiadem, sí?
1: Li diem adéu a la Laura. Moltes gràcies per haver vingut.
0: No, gràcies a vosaltres.
1: Ha sigut un plaer.
0: Per
1: estàs
0: fer un programa així.
1: Pots venir quan vulguis. Si vols venir algun dia i donar-nos recomanacions del cabell, estarem encantades,
0: No pararé. O sigui que... tinc moltes coses que explicar.
1: Quan vulguis, aquí tens casa teva.
0: Gràcies.
1: Doncs fins la setmana que ve, no, Carme? No, sí. Que ràpid ha passat.
2: Ja estàs. És que setembre no el veurem.
1: Ens ha costat així com agafar una mica... Què passa? No ho sé.
2: Tenim
1: una edat ja,
2: humana.
1: No?
2: No, què edat? Que som persones. Som persones
1: som
2: i tenim els sentimientos.
1: I som lliures, Que
2: exacte.
1: Va molt en relació del tema que acomiadem.
2: M'agrada
1: el
2: molt
1: avui.
2: El Nil Moliner. Anem a escoltar aquest tema.
1: Libertat.
2: Que sortirem així.

0: Són les 6 del matí.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

I avui tot el protagonisme és pel futbol. Comencem per la secció espanyola, perquè la Roja encara viu l'efecte del Mundial. Espanya és campiona del món, un títol que ja forma part de la història del futbol i que ens ha deixat grans protagonistes. Però ara toca mirar endavant. Luis de la Fuente prepara la seva primera convocatòria després del Mundial i enceta una nova etapa amb la selecció. I deixem la selecció i tornem al futbol de clubs. Comencem per la Lliga, perquè el Barça continua fort i es manté al capdavant de la classificació. Els blaugranes han començat la temporada amb molt bones sensacions i jornada rere jornada continuen demostrant que volen tornar a ser un dels grans protagonistes. El Real Madrid també es manté a la part alta, mentre que l'Atlético de Madrid busca no perdre la comba. I atenció també a l'Espanyol, que està protagonitzant un inici de temporada irregular, però alhora interessant, i que encara té molt marge per trobar la seva millor versió. Baixem a una categoria i anem a la Lliga Hypermotion, perquè aquí també tenim molta tela. Comencem pel Girona, que busca recuperar el seu lloc entre els grans, però que està tenint un inici de Lliga força irregular. I ull amb el Sabadell. Els arlequinats són un de les incorporacions d'aquesta temporada i estan intentant adaptar-se a una categoria nova per ells. I també posarem el focus en el Cádiz, un dels equips que parteix amb l'objectiu de tornar a primera, però que no ha tingut l'arrencada esperada. I tenim Champions, el Barça directe i sense contemplacions. Els blaugranes comencen amb força i deixen clar que aquest any volen arribar molt lluny. El Real Madrid també amb una victòria contra l'Inter al Bernabéu. Però no tot són bones notícies pels equips espanyols. L'Atlético de Madrid va caure davant el Liverpool i el Villarreal tampoc va poder puntuar contra el Borussia Dortmund. La bona notícia, el Betis, victòria de prestigi contra el Lille. Així que, tot comença i anem al programa d'avui.

0: I bona tarda, benvinguts de nou a aquesta temporada del Poliesportiu. Començaré, com sempre, presentant els meus companys, que aquest any tenim unes noves incorporacions. Donarem records als que no estan, al Dani i al Roger, per la temporada passada. I donem salutacions als nous companys. Bona tarda, Jordi.
1: Molt bona tarda, Mercedes.
0: No sé si me'n penediré que estiguis aquí assegut, eh?
1: Bueno, jo de moment he començat molt bé la tarda. Estic molt content d'estar per primera vegada aquí, per tant, espero que no te n'empenedessis.
0: I després ja direm per què està també tan content.
1: Perquè tinc dos companys de taula molt agradables i bones persones. Simplement per això.
0: Bona tarda, Xema.
2: Bona tarda.
0: Què tal?
2: Molt bé, la veritat que molt bé. Amb ganes ja de començar la
0: nova temporada. Com és l'estiu?
2: Molt bé.
0: Ara comença a patir,
2: hem viatjat,
0: eh?
2: Hem lluitat per Julián.
0: Ahí se ha quedado, eh? De momento.
2: No sé si és una bona decisió o no. Bueno.
0: Ja ho parlarem, a veure què tal.
2: Ja ho parlarem.
0: Bona tarda, Adri.
3: Molt bona tarda, Mercedes.
0: Què tal?
3: Bueno, comencem la temporada amb il·lusió, jo crec, i bueno, veurem com es desenvolupa la cosa.
0: A veure com anem. Ja explicarem que aquesta temporada tenim un culer, tenim un del Madrid, tenim un de l'Atlético i jo, pues, periquita de pro, que farem el que puguem, que ja sabem que estem molt, molt tristos perquè estem perdent ara mateix i esto no tiene perdón de Dios. Començarem pel principi. Selecció espanyola, aquest estiu hem guanyat una estrella. Què tal? Ho heu vist, no ho heu vist, ho heu seguit?
3: Sí, home, esclar. O sigui, ha estat una de les millors seleccions que he vist en molts, molts anys. O sigui, hem fet un paper boníssim aquest Mundial. Per tant, crec que tota la confiança cap al míster i endavant. I a seguir conquerint títols.
0: Ojo, cuidado, que no sé si li vull preguntar quants anys tenia quan va guanyar Espanya la primera estrella, eh? Por si acaso me da la depressió.
3: En tenia set.
0: O sigui, Xema, t'he dit que no.
1: Podries haver callat, sisplau.
0: T'he dit que no. És que quan diu, és la millor... És que, claro, ha visto poques.
2: No he vist tampoc.
0: És de mi quinta.
1: Al revés. Hala, venga. Els punyals, com van.
0: I vosaltres què? La va veure?
1: I tant, el futbol...
0: És que hi ha gent que la selecció no els hi enganxa tant, eh?
1: A veure, a mi el futbol de seleccions no m'enganxa tant, però a mi el futbol m'enganxa tot. Si juga el Rubí C contra l'Olímpic D, doncs el veurem, perquè és futbol. I, bueno, jo crec que la selecció espanyola ha demostrat que segueix una línia que en algun moment alguns en dubtaven, quan, recordem, quan va començar l'etapa Luis de la Fuente, la primera derrota a Escòcia, i tot, la gent, això s'ha de cremar, perquè és molt típic llatí, les coses si no comencen bé tot s'acaba, uh-huh. I Luis de la Fuente ha demostrat que és un entrenador que coneix la casa, que coneix la federació, per alguna cosa havia estat entre seleccionador de les categories inferiors, i el que s'ha demostrat és que Espanya té els millors... El millor equip, la millor plantilla, perquè mires línia per línia i no n'hi ha cap per on vegis de problemes o defectes, mentre que hi ha altres seleccions que tothom en parlava, per exemple França, però França, clar, en el moment en què la selecció contrària passa a la línia de mig de camp, on perquè Mbappé, Dembélé, això de defensar no ho tenen gaire per la mà, doncs, i per mi la demostració de que Anglaterra té un gran problema. Anglaterra té un problema mental, que és en el moment en què es veu la situació, sempre hi ha alguna cosa que la fa trontollar des de l'any 66, que no guanyen l'únic torneig que han guanyat, i porten dues finals d'Eurocopa seguides perdent, una semifinal que, per lògica, hauria d'haver guanyat, i per mi és la decepció en el sentit de que no pot ser que una selecció d'aquest nivell es deixi remuntar d'aquesta manera.
3: Bueno, també és veritat que ha fet un bon paper, però hi ha molts partits que el Bellingham ha tirat molt de l'equip i això s'ha notat.
1: Sí.
3: I quan va arribar el partit contra Argentina és veritat que vam marcar el primer gol, però després és que el canvi tàctic de l'entrenador és que els va matar totalment.
0: Bueno, veurem ara ve un otro torneillo, no? Que ens agrada molt jugar a torneillo. I veurem qui es queda, veurem qui marxa. Creieu que traient... A més, hem de dir que aquest Mundial ha estat l'últim Mundial de Cristiano Ronaldo, l'últim Mundial de Messi. O sea, para los que no somos tan jóvenes, això és com perdre un històric de la vida.
2: Un cromo, eh? Això és perdre
0: claro,
2: un cromo,
0: és que ahí...
3: Que jo he viscut l'etapa Messi-Cristiano, eh? No fotem.
0: No dic que no l'hagis viscut, però...
1: És que no, però més enrere no. No has viscut
3: exacte,
1: la de més enrere.
3: És més ara, sí.
1: Nosaltres sabem qui és Ronaldinho, jo, qui Gravesen en el Madrid. Hem vist a Gravesen al Madrid. Hem vist guanyar l'Atlético de Madrid més d'una lliga sense el Xolo.
0: El Xolo no sempre ha sigut entrenador.
1: Sense el Xolo a la banqueta, l'hem vist al camp.
2: Al camp.
1: Però sí, sí. Imagina't si hem vist coses. Fins i tot a l'Espanyol guanyar algun títol, que això...
0: Ja havia tardat, ja.
2: A l'Atlético.
0: Escolta, quan el Jordi parli de l'Espanyol, tanqueu-li el micro.
1: No, i més tard, a l'Atlético de l'Espanyol. Van guanyant al Saragossa al 2006.
0: Sí. Bueno, alguna alegria pel cuerpo. No. Bueno, farà convocatòria. Penseu que hi haurà molts canvis, que no farà molts canvis, que més o menys ja vas valer... Traient els que no estaran, però...
2: Jo penso que la selecció de base la té. Però sí que hi ha algun canvi. Per exemple, jo penso que un Marc Bernal pot anar a la selecció. Aquests jugadors que va convocar prèviament i que després va de convocar, perquè la convocatòria està feta, jo penso que algun d'aquests sí que anirà per fer provatures. Home. Un Carlos Espí possiblement també anirà. Sí.
3: Home, jo crec que el Fermín hauria de tornar, per exemple, i el Hausen, ara que no vindrà el Llorente, sisplau, gràcies, que no vingui el Llorente. Bé, és que, bueno, no diré res.
0: Pobrete.
1: Jo crec que sí, que Carlos Espín era segur, i jo desitjo que quants menys jugadors del Barça hi vagin, millor. Que l'esforç es dediqui en el club que els hi paga, i perquè al final... tenir 9 o 10 jugadors al final a la selecció espanyola pot comportar després que et trobis, que jo entenc al final els aficionats dels clubs, no? Que dius, ostres, tu estàs pagant tota la fitxa del jugador, estàs pagant tot i al final a vegades et venen, recordem el cas més flagrant del Barça, l'últim cas és el de Gavi, que va estar 9 mesos per un partit contra Georgia, que estava allà sentenciat i amb una jugada tonta. Però tots els clubs, en el Mundial, tothom es va espantar quan Courtois va sortir del camp contra Espanya, perquè al final és el problema de la càrrega, que és que al final el que deies tu, els tornillos, és que al final...
0: Clar, és que això ho vam parlar, per això us he dit el tema de la selecció, perquè ho hem parlat en molts programes moltes vegades, que aquesta càrrega de partits d'Espanya, que després el que fa és carregar els equips que realment són els que mantenen i els que sí que s'hi juguen coses, doncs, pues, ostres, no sé si realment... Jo entenc que s'ha de posar una miqueta més, que volen que les seleccions tinguin més presència, però, bueno... Sí. No sé fins a quin punt els clubs estarien d'acord en fer tants partits, tants parons, que hi hablo jo, que a mi me da igual, perquè jo, com no llevo a nadie, estoy tranquila y relajada. Mentre De La Fuente esté, sabem que no portarà ningú de l'Espanyol. Però els que sí que porteu gent, pues, que ara, per exemple, aquest inici de temporada tan rara, no?, que hi ha hagut de jornada 1 i després jornada 3 i després que jo ho veia i em va voler loca què partido és, molt ha estat perquè, clar, molts equips fins que no han pogut tenir les seves vacances, que muy respetables, por cierto, no han pogut tornar.
1: No creieu que, tu que deies, que Roberto pot ser una de les sorpreses?
2: Dir, eh?
1: Roberto pot ser una de les sorpreses.
0: Roberto no va ir nunca mentre esté en Espanyol. Ara mañana que se vaya al Fuenlabrada. I anirà a la selecció, segurament. Mira, Joan García, és que de verdad, em feu parlar de coses que no vull parlar.
1: Però Joan García és una posició molt...
0: Joan García, quan estava a l'Espanyol, podia haver anat perfectament de tercer com ho ha ido ahora. Así para hacer bulti.
3: Però hi havia bons porters, eh?
1: Sí, és que el problema és que a Espanya dius, aquí es cuix de porter, al final, o aquí deixes fora de porters. Perquè, clar, ara mateix dius, Remiro no va. I és un porter que... l'any passat per mi el que era del porter del Mallorca i que ara està al Depor,
2: Leo
1: Román va fer una temporada en què es mereixia fins i tot estar és una posició en què és
0: sí,
1: molt
0: és
1: complicada i més quan tens un... tothom sabem que és com... tu no te l'han recordat perquè eres molt jove, alguns recordem que hi havia molt bons porters a la selecció espanyola, però Zubizarreta o Iker Casillas després, per molt que fossin grans temporades els altres porters, jo recordo...
0: Em fixes.
2: Santi Cañizares. Santi
1: Cañizares, Víctor Valdés a l'època. Reina, Pepe Reina, que eren porterassos que en qualsevol altra selecció serien titulars, però clar, tens un Iker Casillas que dius, qui treu d'aquí el Santo?
0: sí.
3: Bueno, el cas de la selecció espanyola és l'Unai Simón, a mi m'agrada, però és veritat que no és com el Cañizares, no és com el Casillas, però bueno, té la confiança del míster i és això el que l'ha fet jugar, sí, al cap i a la fi.
0: Sí, sí. Si al final és el que més importa és això, que tinguin confiança amb ell. Mm. I sabíem que con Joan García, mentre estuve en el Barça, en l'Espanyol, no hi ha confiança. Luego ya la confiança apareció. No passa res, convivimos con ello. No passa res. Passem a la Lliga, que ja ha començat, ja la tenim ben forta, ben potent. L'Espanyol va perdiendo hoy, pero bueno, ya lo digo antes de que alguien se ría de mí. He actualitzat, però crec que sí. Bueno, ja veremos si la vida me sonríe. El Barça ha començat molt fort. Jordi, molt fort.
1: Massa fort? Bueno, sí, és que aquí surt la vena pessimista del culer. I, bueno, sí, la veritat, jo crec que... ho parlàvem abans fora de micro. La sort que té ara el Barça és que té una plantilla. Fins als dos anys primers de Flick tenia un equip molt... molt bo, 4 o 5 jugadors, 2 o 3 jugadors a la banqueta que podien, però en moments puntuals et trobaves que, per exemple, a la semifinal de la Copa del Rei de l'any passat contra l'Atlético de Madrid, que Rafinha faltes nota, i ara dius, si falta Rafinha pot sortir un altre, si no surt Adeyemi surt Gordon, si no... i és una situació que... i al final sembla ser com... el que passa molt en el Barça, els missatges i les grans coses, que semblava que si no venia Julián Álvarez la vida seria un desastre, i ara resulta que el Barça porta 22 gols en 5 partits, el Barça té 2 dels 3 màxims golejadors de la Lliga són del Barça. Jo crec que, bueno, que aquest any el que de moment pinta bé, i el que crec que el que ens agrada el futbol és gaudir el que diria l'entrenador de l'Atlético, el partit a partit, que és el que estem gaudint, que es veu espectacle, i això jo crec que és el que hem de fer, perquè el futbol al cap i a la fi és un gaudi i això és el que hem de fer.
0: Crec que li faltava més això, més un fons d'armari, no? Poder tenir... Pues això, és veritat que algú es lesionava i entrava en pànico. Esperem que aguanti, no li arribi les pàjares de finales i aquestes coses,
1: arriba. Les pàjares arriben, sempre han d'arribar en tots els clubs, a tots els equips els hi arriben les pàjares. El problema és quan t'arriba la pàjara i com t'arriba la pàjara. Mm-hmm. No és el mateix si t'arriba la pàjara a la Lliga, que tens 10 punts o 11 d'avantatge, i dius, vale, pues vaig amb pàjara, em dedico només a la Champions, que no si tens un... Perquè el que li va succeir al Barça fa 2 anys, que tothom en parlava molt bé del Barça, no sé si recordeu, del Barça de Flick i tal, però que després té una pàjara increïble, i el Madrid es posa amb 5 punts d'avantatge, perdent a casa contra el Leganés, contra les Palmes, perdent partits, i després que el Madrid fes el contrari, l'oposat, i perdés tot el que va perdre, no és normal. I per tant, aquí el que has de veure és que això et pot passar un any, però que el Madrid no et fallarà el que ha fallat els últims anys, perquè el Madrid aquests últims anys ha perdut punts contra equips que ningú s'imaginava. Empatar al camp de l'Elx, quan hauria d'haver perdut amb un gol, perdre contra l'Espanyol també em sembla que va ser fa 2 temporades, amb el...
3: No, va ser l'anterior.
1: L'anterior, però aquestes 2 últimes temporades el Madrid ha perdut punts contra equips...
3: Que o el partit del Celta, per exemple.
1: El partit del Celta... Sí, sí. Que són coses que no és normal, per tant la pàjara arribarà, veurem com, en quina situació li arriba
0: i si es pot gestionar bé. El Madrid le sigue l'Estela. Com jo, el veus el Madrid
3: el
0: de
3: bé,
0: Mourinho?
3: Jo el veig bé, o sigui, no confiava res perquè no m'agradava el Mourinho, sincerament, però la veritat és que feia molt de temps que no gaudia d'un partit del Madrid i això és una bona notícia. O sigui, ataquem com toca, arriben els jugadors a l'àrea i hi ha 4, no només un. Home, s'estan notant les coses. És veritat que hem perdut un partit contra el Betis que és incomprensible perquè vam tenir moltes més ocasions, vam atacar més, però bueno, a vegades el futbol és així i ja està, i vam perdre i ens hem de reposar, tirar cap endavant i la confiança cap al Mourinho de moment, perquè bueno, el veig una mica més moderat que l'altra vegada, la veritat, però espero que no sobrepassi el fet de fer piquet d'ulls i aquestes coses.
0: No, o sigui, ja no té edat per aquestes coses, no, ja
3: està gran,
0: ja veurem. No hi havia tampoc molt, aquí no hi ha molta esperança, perquè és això, és un perfil ja que no sabem, porta molts anys, no dic que no sigui bon entrenador, ni que no, però porta molts anys ja arrastrándose por campos sin pena ni gloria, llavors, bueno, pues això és un altre nivell, se li exigeix molt més i no es pot amagar. Però bueno, si l'equip fa la seva feina i corren i aquestes coses, que són coses que l'any passat...
3: No passaven,
0: i no li fan pues, el que vam fer con el Xavi Alonso, pues...
3: Bueno, és que la part bona d'aquest entrenador és que té molt de caràcter i a més, aquest any hem fet una sèrie de fitxatges que també han posat com el llistó més alt per la resta de jugadors que ja estaven. Per tant, hi ha molta més competència. I es nota, perquè al minut 45 estan escalfant 5 jugadors. Això no passava l'any passat fins al minut 60, 70 o fins i tot el 80. I això és una bona notícia.
0: Pues veurem què tal. I Chema, mi sufridor de turno.
2: Sempre patint.
0: Aquí con el Cholo, que no hi ha manera, eh?
2: Mira, que deia que potser aquesta era la temporada passada, era l'última, la darrera, i no, aquí continua.
0: Aquí
2: mira
0: sigue.
2: Que a mi, jo sempre diré que, bueno, ha canviat l'Atlètic de Madrid, no?, des de l'any que va arribar, però ja jo penso que l'Atlètic de Madrid necessitava un canvi. Però bueno, continua el Cholo. Han arribat jugadors nous, sí, pues bueno, a veure com funciona l'equip. Ara, mira, per exemple, està la baixa del Barrios, i ja falla el Barrios i ja tothom està atemorit de veure com funciona el Atlètic de Madrid, perquè és el jugador que està movent l'equip. Yeah. Suposo que el Hjulmand, el Johnny, a veure com surt el Johnny, perquè l'any passat va fer una temporada una mica fluixeta. Portem tots els partits al final jugant sense davanter centre. Va jugar només Julián el dia de l'Atlètic Club de Bilbao, Sant Mamés, es va perdre. Bona primera part de l'Atlètic.
0: Si és que jo dic una cosa, jo no sé per què no li va posar un llacet i li va dir al Barça, ai, que lo quieres, toma Mati.
2: Jo crec que aquí hi ha d'haver una intrahistòria o algo,
0: perquè és que no, jo no...
2: Jo soc del parer de que si un jugador no vol estar, que està en mal estat, el millor és que surti de l'equip.
0: I que tampoc va fer... O sigui, és a dir, jo que el demanés al Barça ja em sembla, perquè tampoc va fer una temporada com per dir, madre mía, vaig a pagar una milionada per aquest senyor. Vull dir, no és que diguis... No, o sigui, jo no sé qui planteja els fitxatges al Barça, però segurament hi hauria jugadors molt més necessaris.
2: Ni el fitxatge del Barça ni el valor dels jugadors.
0: Exacte, perquè... vull dir, jo entenc que se'ls hi va el Lewandowski, volen tenir alguna persona que supleixi aquest lloc, però jo pues no sé, no sé si un noi que no ha fet res o no ha donat la talla amb un equip com l'Atlético, que es podia haver lluït molt, doncs decideix... pues eso, i a més paga la pasta que... que valia, que sí, com ja et dic, 150, jo li poso un llacet, no? I toma, llévatelo.
3: Sí, sí.
0: Saps? O sea, que 150, si em dones 100, te lo llevo yo a casa.
1: Jo tinc una teoria, que és que el Barça al final el que fa és ofertes perquè després els jugadors s'infravaluïn.
0: Sí.
1: Sí, veieu a Nico Williams, semblava que seria... I des de que el Barça li va fer l'oferta, que no ha tingut, no ha tornat a ser Nico Williams, que... i amb el Julián no sé si passarà el mateix, però al final el que s'està demostrant amb el cas del Barça és que has de plantejar-te molt més el conjunt que no pas la figura... o una mica això, no? Que és el que li estic veient els últims anys al Madrid, que és el que feia el Barça dels 80.
0: Correcte.
1: El Barça dels 80 sortia Maradona, el millor jugador del món, el fitxo, no guanyo un títol, però tinc a Maradona. Fitxo el màxim golejador del Mundial, Lineker, i el Madrid ara és això, Mbappé és el millor, doncs el fitxo, Bellingham, no sé què, i al final te n'adones que... Si el Madrid aquest any no ha funcionat és perquè la posició més important del camp, que és el centre del camp, des de que se li van anar els dos millors jugadors del Madrid dels últims anys, que per mi són Modric i Kroos, perquè ahir sortia una estadística que em va impressionar. L'últim jugador que ha fet més de 10 passades llargues i que ben fetes i que han arribat al peu del company va ser Toni Kroos. I el problema és que aquests jugadors no venen moltes vegades. No sembla que siguin les estrelles Vinícius, les estrelles Mbappé... No, l'estrella és... El que et fa jugar l'equip és Modric, Kroos, era Xavi, Iniesta, Busquets, és Barrios, i a vegades els clubs i els aficionats ens n'oblidem d'això i ens fixem amb el que... Jo ara al meu fill sempre li dic, quan parla de futbol, dic... Mira't el documental de Luis Enrique amb el PSG quan li diu a Mbappé, tranquil, vols marxar? Marxa, tu marxaràs, i diu, ara faig un equip i ha aconseguit dues Champions. Et demostra que el que has de fer és el teu equip, no has de tenir una estrella, has de tenir un equip que et jugui. La selecció espanyola és un altre exemple.
3: Sí, totalment.
1: Oyarzábal, davanter centre titular de la selecció espanyola. Qui és Oyarzábal?
3: Home, és un jugadoràs.
1: Sí, sí, però vull dir, a nivell mediàtic...
3: Sí.
2: Quantes samarretes vendrà?
1: Quantes samarretes vendrà?
0: Qui sap on juga? Depèn de com, qui sap en quin equip juga.
1: Olise, Dembélé, Mbappé...
3: Que tenen molt de nom, és veritat.
1: Tots aquests, i al final dius, no fa falta. Fes un equip, fes un conjunt, i a partir d'aquí doncs podràs crear. Però clar, si deixes jugadors, que és el problema del Madrid, per mi, que és, tens dos jugadors, que això de defensar és com... Com jo...
0: Com no sabem el que és? No saben el que és.
1: Al final, si defensa només 8, doncs, que és el que té, el contrari que té el Barça, veus un tio com el Gordon que dius, noi, vale, no marcaràs perquè ja marquen els altres, però l'esforç que fas, doncs, et dona l'altre, per tant.
0: Sí, és que és més important potser tenir un equip que tenir una figureta, perquè al final la figureta o et fica 3 gols, 4 gols sense dir res, o si acaben no ficant cap gol, doncs van com van. I l'Espanyol continua perdent, no? O sigui, no hay novedades en el frente.
1: Bueno.
3: A veure.
0: Ah, va dir, han empatat, no?
1: No, 2-0.
0: Pa què pregunto?
1: Mira, i el gol molt maco, eh? Adrià Pedrosa, aquest xaval...
2: Adrià Pedrosa.
1: Aquest xaval no té vinculació amb l'Espanyol, em sembla, ni res, no?
0: No sé pa què pregunto. Bueno, pues l'Espanyol, jo anava a dir que està irregular, pues ahí está, irregular, una de cal i una d'arena, allà anem. Bueno, hem fet un equipillo. Jo pensava que Monchi potser portaria alguna cosa més, però tampoc està mal. El que passa és veritat que tenim encara a Puado lesionat i tenim el senyor Quique, que és el que nos tira les lavadores i lo mete todo, que aquest senyor crec que aquest any no lo veo. No, home, és que és una rotura, un senyor ja major. Si no es cuida...
1: Perdona, Mercedes, un senyor major. Me'n vaig d'aquí del...
0: No, però enteneu, home, no és el mateix una rotura amb un cos de 20 anys que amb un cos de 30.
3: No, és veritat que ja té.
0: I s'ha de curar bé, i si no es cura bé, no tenim res. Sobrevivimos. Bueno, un dia sí, un dia no, un dia sí, ja està. És la vida del perico.
3: Bueno, però mentre no sigui com l'any passat... que l'any passat va ser un patiment molt gran.
0: Bueno, l'any passat... Jo prefereixo també una mica de sí, no, perquè a més així tenim la guàrdia, que no que ens passi com l'any passat, que fem una primera volta estupenda, meravellosa, que parece que vamos a ir a Champions, i si la Liga arriba a durar 2 dies més, potser baixem, eh? Potser ens fem un Girona, però a més, sin entrada, a saco. Vull dir que agraïts de continuar primera, eh? Perquè ara després parlarem de la Hypermotion, que telita marinera lo que hay en la Hypermotion per pujar, eh? Però bueno, hem estat així, som irregulars. És que és nuestro sino en la vida. O sea, vamos haciendo lo que podemos. Tenim un Roberto que està en un estat de gràcia, que està molt bé, tenim jugadors que estan donant molt la talla, però bueno, però ens costa molt, o sigui, tenim uns moments, o sigui, juguem molt... Quan juguem bé, juguem molt bé. Però és veritat que tenim uns moments, que jo ho he vist, que apagamos Windows, no sé què ens passa, que ens desconnectem completament dels partits. Però a més, desconnectar d'una manera espectacular. No sé, és que no som capaços de mantenir el ritme, no som capaços de continuar, se'ns fa bola als partits, no. Els canvis els fem molt tard. És veritat que Manolo està en la onda de fer els canvis molt tard, que tampoc ho entén, és a dir, si veus que no t'està funcionant o que estan molt, molt desconnectats, jo l'altre dia amb el Sabia ho vaig veure, va haver un moment que és que apagaron, o sea, no hi havia ningú al camp, fes els canvis, no t'esperis als últims, o sigui, si ja saps que no et funciona, una cosa és fer un canvi a l'últim minut perquè et fiquen un gol o veus alguna cosa que no et quall, bueno, però si ja no t'està funcionant,
3: fes ostres, canvis, sí.
0: Mou-te una mica, perquè a més aquest any jo crec que una cosa que també tenim és que sí que tenim una miqueta de fons d'armari.
1: I tant.
0: Vale? Perquè altres anys és veritat que la cosa se nos ponia molt xunga si se'ns lesionava algú. Però jo crec que aquest any el que s'hi hem fet és un fons d'armari que és interessant.
3: Home, teniu el Braia en Zaragoza, que
0: o sigui,
3: és un bon fitxatge.
0: Jugant bé ells, és a dir, jo no entenc per què ens posem aquí con esta pressió i no guanyem quan tenim això, doncs tenim, ja dic, Roberto està molt bé, però tenim altres jugadors que ho estan fent molt bé. Llavors tira una mica, fes canvis, perquè si no ens passa això, bueno, pues ens fiquen un golito en el minuto 3 i ahí estamos.
3: Bueno, és que segur que ha sigut un tema de desconnexió total al començar el partit, o sigui, que no tinc cap dubte.
0: Hem començat els partits molt enganxats, però aquest potser l'hem començat una mica fuera de onda. Lo mismo esperábamos otro equipo y no al Rayo, perquè com no estem jugant al cabo del Rayo, lo mismo, nos hemos despistado.
1: Esperabais al Leganés y ha preguntado al Rayo.
0: Y hemos dicho, ¿esto qué es lo que es? Però bueno, ja veurem. Jo crec que tenim com a mínim plantilla per no, espero, per no patir. Jo sé que el Jordi desitja que patim, però jo espero no patir.
1: Home, és normal, igual que tu desitges que el Barça quedi quart o cinquè, perquè
0: per favor, un anyito d'esto d'ací,
3: ja toca,
0: fora
3: ja
0: de Champions.
1: Perquè és el bo de la rivalitat, el que dèiem. Però per mi l'Espanyol té millor plantilla que l'any passat. Però el Marcos, jo crec que Marcos és un jugador que li pot donar molt a l'Espanyol. L'any passat, els que seguíem la Liga Hypermotion, en el Ceuta, va fer una temporada
0: molt, bé, sí,
1: molt bona. El que passa que, clar, és el que parlem moltes vegades. Aquests jugadors necessiten minuts. I moltes vegades el problema d'aquests nois joves que són de la cantera és que si no hi ha l'obligació no tenen les oportunitats, perquè tothom ara en el Barça aplaudeix a la Minyamà, al Cobercí. Si el Barça no hagués tingut la situació crítica econòmica que va tenir,
2: no apareixen,
1: us creieu que
2: no
1: el Cobercí estaria jugant?
0: Segurament no.
1: Lamine potser sí que estaria al Barça, però haguessin fitxat el Haaland de torn, l'Mbappé, si el que hagués estat, i no. I a vegades potser és el moment que els clubs, l'Espanyol, tots aquests... Perquè si mirem tots els resultats històrics de la cantera de l'Espanyol, l'Espanyol sempre té de les millors canteres d'Espanya.
3: Sí, el problema és que li roben tots els jugadors.
0: El problema és que després acaben jugant al Barça.
1: I després al Madrid, com Cucurella.
0: Bueno,
3: no tant.
0: Ah, espera, però Cucurella, depèn de quan és del Barça i depèn de quan és de l'Espanyol.
1: No, dic que passant. Cucurella va passar al Barça, li va deixar uns bons diners al Barça i ara ha anat al Madrid, ja està. Però no, al final... Però l'Espanyol ha tingut jugadors... Històricament, tots els clubs, quan les seves millors èpoques han sigut amb els jugadors de casa. L'Espanyol guanya títols amb Tamudo, amb Sergio, amb tota aquesta gent, Moisés Hurtado, tota aquesta gent, perquè al final és la gent que s'estima el club i sent els colors. Sí. I van al camp del Barça i surten a matar perquè aquell és el seu gran partit. I els del Barça, quan anava Piqué, sentia aquell partit, Cobercí sent aquell partit, però si ve Frenkie de Jong... i de torn i et ve algun jugador de l'Espanyol d'aquests Dolan, o que dius quin sentiment ha de tenir perquè, pel club, que és la sort, el tema deia del Xolo, però és la sort de tenir un entrenador com l'Atlético com el Xolo, que sent aquell club al final és una passió que, i al final és això, el futbol és passió i si el ho deixem en mans de quatre mercenaris que no senten cap color, doncs no va bé. Jo crec que és això, l'Espanyol pues, li ha de donar... Mira, un clar exemple és Ferran Juglar. Ferran Juglar estava jugant a l'Espanyol B i a l'Espanyol li va dir no, el tallo, va fitxar pel Barça B i la carrera que ha fet aquest noi no és, diguéssim, espectacular, però ha estat al Bruges, ha estat al Celta marcant gols, perquè no podria estar marcant gols a l'Espanyol.
0: Correcte, bueno, pues porque... Porque miramos lo que miramos.
3: Sí, sí.
0: I passarem una mica a segona, perquè després vull parlar una mica d'Europa. Ojo con la Hypermotion. Ojo, cuidado, Vull dir, equips de renom... És que jo estava mirant aquí, és que Mallorca, l'Oviedo, que pot tornar, el Granada, el Sabadell, que torna... Bueno, que és una aventura, això, eh? Vull dir, un equip que el van fer per... Bueno, a ver qué hacemos...
2: Que ha pujat aquest any una altra vegada.
0: I, bueno, aquí està, vull dir...
3: Mitja taula.
0: Bueno, per això, vull dir que no ha començat molt malament. El Girona, també tenim el Valladolid, tenim el Andorra, a ese no le puedo tener cariño, y lo sabes...
1: Porque es estrangero, vale, bueno.
0: No, però tenim el Càdiz, que per això parlarem una mica de segon.
1: No, passamos un tupido velo, perquè el Càdiz, si el Barça en fa gaudir, el Càdiz aquest any, o els últims anys, m'està fent patir molt.
0: Bueno, es que tiene que haber un poco de todo. No, sí. No pots estar només amb alegries. Has d'haver una mica de patiment.
1: No, però el patiment ja no és esportiu. El patiment és que jo crec, i quan parlo amb amics d'allà, sempre ho diem, que estem amb un risc real de desaparèixer com a club. El Càdiz ha sigut venut aquest estiu a un empresari mexicà, ha canviat totes les formes de tota la gestió i ha fet una gestió posant gent que no sent el club, que no sent la ciutat, que no coneix res. I al final, quan despersonalitzes el que parlàvem, quan despersonalitzes els clubs, i a mi em fa molta por, perquè el Cádiz ja va passar una travessia que va baixar l'any 94 a la segona B i no va tornar a pujar a segona fins al 2004. Després, el 2009 va tornar a baixar a segona B fins al 2014. I al final aquestes coses... I, bueno, jo ara, deies tu, un dels que al principi pot ser un dels que ha de pujar, no? El Càdiz, si es manté aquest any i fa el mateix que l'any passat, perquè l'any passat el Càdiz va fer un espanyol, va fer una primera volta...
2: Mm-hmm. Sí, va estar patint fins al final,
1: No?
2: Sí.
1: I va tenir la sort de que va guanyar els dos partits contra el Mirandés, perquè Si no guanya això, el Càdiz està... Però a la jornada 19 estava primer classificat. Per tant...
0: És a dir, tu creus que aquest any, si el Càdiz queda allò media tabla tranquil·lament, tu ja estaries content?
1: Jo aniria...
0: Sense treure lligadillo.
1: Jo a mitja taula aniria a Plaza Tierra, que és on es celebren els... I em tiraria a la font, a mitja taula. Jo, si el Càdiz queda cinquè per la cua, sóc feliç. Perquè és el primer lloc que no baixa.
0: Sí. Bueno, és que els que baixen, claro, hasta el Cádiz, Córdoba, Albacete...
1: I Ceuta.
3: Bueno, però això pot canviar...
0: Sí, no, el tema de la Lliga d'Hypermotion, l'any passat ens va passar, que, ostres, de repente... Ostres, sí que és veritat que hi ha alguns que despunten a dalt i si es mantenen es queden...
3: Aquest el primer, any, normalment.
0: Claro, tens el Castellón, tens el Mallorca, que ho ha d'intentar, perquè són clubs també que tampoc poden sobreviure molt de temps a segona divisió. Uh-huh. Tens el Tenerife, que bueno, és un quiero y no puedo, ho intenta sempre, però queda. I les Palmes, vull dir que encara estan aquí. Però és que és allò que deixeixes i dius, venga, Almeria, Eibar, Oviedo... Saps, quitando la Real Societat B, que està ahí, pobrecica, però Burgos són...
1: Menys els dos filials i l'Eldenc, tota la resta d'equips han estat a primera divisió. Exacte. I més d'una temporada i més de dues.
3: L'Eibar va estar molts anys a la primera divisió.
1: L'Eibar va estar, ja no diguem, el Castelló, en èpoques que algú no se n'recordarà perquè no l'ha vist mai a primera.
0: No l'ha vist mai.
1: Va baixar el 91, imagina't. No. Per tant, però el Sabadell és el tercer club català, diguéssim. El Girona ara és l'efervescència, però el Sabadell és el tercer club català que més vegades ha estat a primera, ha estat 15 temporades a primera. Tots aquests clubs són històrics. Mm. És una Hypermotion que, com a mínim, per noms, fa goig, el que passa que després...
0: Bueno, fa el que fa.
3: I que té una afició al Sabadell, per exemple, que és que està amb ells a tope aquest any i l'anterior.
0: Sí.
3: O sigui, tenen... No sé quan... Bueno, una barbaritat de...
1: Més de 9.000 abonats aquest any, més de 9.000 abonats. No, és que al final hi ha clubs... El Càdiz, per exemple, a segona té 15.000 abonats. Les Palmes en té més de 20.000, el Tenerife també. És que perquè al final són clubs que tenen una història darrere.
2: Sí. El Castelló que deies abans, quan estava a segona B, omplia el camp.
0: És que fan ciutat. Són equips que fan ciutat i que són petits, llavors tenen l'afició. Mm. El Girona aquí el tenim, rotllo, no sap ben bé, ha començat també com l'Espanyol irregular, però ells es juguen bastant bé que nosaltres. Esperem que ja et dic, la lliga és molt llarga i la Hypermotion passa, que potser després a la primera no hi ha tant ball, però aquí...
3: A més, hi ha hagut un canvi d'entrenador, nou projecte...
0: Veurem què tal.
3: Molts jugadors que han marxat.
0: Veurem què tal. És que l'any passat ningú s'ho esperava, no? No ens ho esperàvem i de repente...
2: No tenia equip per baixar.
0: No, no, no, però és el que vam parlar. Molts cops quan dius anem a la Champions, fem competicions de... Jo ja ho vaig dir, perquè a l'Espanyol li va passar igual. Moltes vegades no estem preparats per tornar a la vida real. I baixem i ens adonem que nostra vida real és esta, és la de jugar tranquil·lament i no jugar-nos res, i ens fotem una forta.
2: Sí.
0: Ens fotem una forta. No tot és Europa i...
1: Però tampoc... Jo crec que a vegades no només és Europa. Jo crec, per exemple, el Girona, el problema que ha tingut és el City Group. Semblava, perquè si ens fixem, el City Group té molts clubs fora, però si mireu el cas del seu club francès,
2: sí,
1: la baixa fins a la quarta divisió, perquè al final aquí és, bueno, doncs si et cedeix un jugador que et val, com van tenir l'any que va tenir Savinho, i van fitxar Dobby de davanter i els hi va sortir bé, però si després el que t'ofereix el teu club pare no et dona resposta i has d'anar a buscar fora, doncs, i quan jugadors que tampoc estan acostumats o a lluitar per aquests fets, no és el mateix que un Aji jugui per baixar a segona divisió que ho faci un jugador del Mallorca que està acostumat i que sap que aquesta és la seva funció.
0: Sí. No? És que això ho vam parlar molt, que psicològicament pensaven que no estaven preparats per lluitar, per fer aquesta lluita, i llavors hi havia molts que s'estaven com ja esborrant, dient, mira, jo l'any que ve, aquí estrellaté. Clar, si hi ha altres jugadors que potser diuen, bueno, baixes, però jo em quedo amb tu i lluitaré per pujar, però hi ha jugadors que, bueno, pues, hasta luego i otra cosa.
1: Clar, exemple del Girona l'any passat, no sé si recordeu, el porter aquest que ha fitxat ara al Barça,
2: Livakovic,
1: que el té cedit i se li nega a jugar un partit a Mitchell. Li diu, no, jo no vull jugar perquè vull jugar al Mundial i com que no m'estàs fent jugar, jo el desembre me'n vull anar.
2: Ah, sí.
1: Un jugador que et diu això, quina imatge, quina sensació està en el vestidor, al final...
0: Sí,
1: aquestes
0: mica...
1: coses també, encara que sembli que no, generen un malestar que és molt convuls.
3: Bueno, això al final és com la de Julián. El fet de no voler jugar ha fet que l'Atlètic comenci malament. O sigui, és un dels símptomes que té...
2: Bueno, perquè mentalment afecta el grup.
3: Clar, sí, evidentment.
2: És una situació que afecta el grup.
0: Bueno, veurem què tal. I anava a fer parada, però no farem parada. Tiraremos directos, perquè així, mira, eso que nos ahorramos. I pararem de Champions, que ha començat també... És que no hi ha manera, aquí ha començat tot a la vegada. El Barça, pues, en su línia de Liga, vull dir, fent... També va ser un partit només, però bueno... Barça i Madrid, mira, és que Barça i Madrid van fer els deures. Atlético, pues como siempre, també en su línia.
2: També va fer els seus deures.
0: També en su línia.

0: podem sostenir tanta competició, tanta...
1: Ja porta anys amb això. Sí, sí. El tema és, jo crec que és el canvi de model, no és el mateix jugar amb Marcelino
2: que
1: amb Íñigo. Íñigo té un altre sistema de joc, no hi ha hagut un canvi de jugadors tan gran, sinó que són els mateixos jugadors, i canviar un sistema com Marcelino, que portava temps, que ho tenia, tothom sabia què feia en aquell equip, i de cop i volta...
2: I que estava funcionant.
1: I funcionava tot, doncs clar, canviar-ho a tot és molt més complicat. I jo crec que al final el Villarreal estarà a dalt a la Lliga Espanyola, i a la Champions pues, potser li passa com l'any passat, que va fer un punt en tots els 8 partits i...
0: Ho intenta.
1: I ja està. Però, i en el cas del Barça no és significatiu. Jo que estava a l'estadi, veies el Feyenoord i penses... un equip de mitja taula baixa de la Lliga Espanyola. No té gaire cosa més el Feyenoord. Per tant, el Barça on es veurà realment on està és el proper partit que juga al camp del PSG. Amb aquests casos esperem tenir la sort, doncs, per exemple, que té el Madrid, que et regalen dos gols a l'equip contrari, que l'Inter, que és un dels, teòricament...
0: Espera, estàs insinuando algo?
1: No, és que al final, si veus el partit aquell, l'Inter... juga estones
2: va
1: molt
2: ser
1: millor.
2: Sí, jo reconec que va ser millor l'Inter.
1: Però els dos gols que regala, que no els regalaria ni un equip cadet, sobretot el segon, que és per agafar el Josep Martínez del porter i dir-li, noi, que volies imitar Karius a la final de Kiev, perquè al final és això, un equip com l'Inter no pot anar al camp del Madrid jugar bé, però fotre's dos trets al peu com es va fotre d'una manera brutal.
2: I a més que el Madrid venia amb baixes molt significatives al centre del camp. O sigui, fora Guller, fora Bernardo, fora... Bueno, és que només estava el Valverde, em sembla. I ja està.
1: Sí, sí. I va, i fas això, doncs bueno, després el Madrid...
2: Ens van regalar una mica la primera part del partit, és veritat.
1: Totalment, sí, totalment.
0: Bueno, però és important.
2: Però vam aprofitar.
0: S'ha de guanyar com sigui, vull dir, jo que sé de lo que hablo, mira, aunque sea un gol fuera de juego, con el cu, como sea.
2: Això va ser pel partit del Betis.
1: Sí, veus, és això, al final el partit del Betis, normal és acabar 0-4.
2: Sí, sí, totalment.
1: I dius, no entenc com en la jugada de que marca el Parrot encara van 0-0. Perquè aquell partit és un partit en què el Madrid ha d'estar 0-4 en aquell moment.
2: Sí, sí, sí.
1: I no marques ni una, Mbappé falla gairebé sense porter, Vinícius un altre que tira el pal quan... Bueno, el futbol
2: té això. El gol anul·lat, també, el penal...
1: El futbol té aquestes coses.
2: Sí, sí.
1: És així. I és la grandesa del futbol, crec.
0: Sí, sí, bueno. Ahí tu con tu 5. No va malament fer gols amb aquesta lligueta que es fa... que després per classificar-se és molt important
1: tenir
0: una bossa gran de gols, perquè si no...
3: Bueno, poder quedar entre els 8 primers.
0: Exacte. Clar. És a dir, si a Muli pots...
3: T'estalvies un partit.
0: Tenen en compte aquesta lliga.
1: Tampoc.
3: Però bueno, el PSG ha guanyat el Champions sense
1: estar entre els 8 primers. El PSG fa 2 anys, recordeu, va quedar el 23.
3: Sí, sí, sí.
1: I
3: si
1: no arriba a ser per Gazzaniga, que en l'últim minut del primer partit es marca ell mateix l'1-0, el PSG no es classifica per entrar a la primera ronda. Mm-hmm. Per tant, al final, que és el que diu Luis Enrique, al final l'important és que tu sàpigues dosificar l'equip perquè quan arriben els moments tot l'equip el tinguis...
0: Això sí.
1: Perquè si ens n'adonem, en la primera eliminatòria de 8 anys de l'any passat... cauen 3 equips que jugaven a casa la tornada. Perquè, bueno, al final és molt diferent quan comences la temporada que quan a mitja de temporada. Al final, lo important és... No ho saps mai, no? És, la Champions és una cosa tan divertida que al final és allò... El PSG ha quedat 23 i guanya la Champions... El Madrid de molts anys dius no, el Madrid caurà i va guanyant i arriba i acaba guanyant.
2: No, que pot passar qualsevol cosa.
1: Final, el Milan guanya una final 3-0 al descans i acaba perdent una final contra el Liverpool 3-0. Ai, 3-3, els penals. Per tant, al final és l'emoció aquesta, veure.
0: Sí, això a vosaltres no ho hem preguntat perquè a la resta que teníem, si ho parlàvem, aquesta nova versió, amb aquesta liguilla, això us agrada?
2: A mi sí. No gaire.
1: A mi m'agradaria més si fos una lliga de veritat, tipus l'Eurolliga de bàsquet,
2: sí.
1: que al final juguen tots contra

0: entre tots i els vuit primers juguen, això sí, però al final això dels vuit partits, només n'elimino vuit, però n'hi ha vuit que ja no juguen, em sembla...
1: Però llavors seria molt més llarg, no?
0: Ah, no, sí.
1: La càrrega de partits seria una burrada.
0: O podries fer una volta o no tants equips. Hi ha equips, jo ho sento, però a mi que l'Esloban de Bratislava o...
2: Bodoglim.
0: El Bodoglim al final...
2: Que aquí t'ho va fer bé.
0: Però com es deia l'equip al que va haver d'anar al Madrid?
2: Armènia, Versfeld.
0: Sí, el Marc Caerati o alguna cosa d'aquestes. O dius, són clubs que de Champions...
1: Que ja sabem com acabaran. Que potser algun dona una campanada, però la majoria sabem com acabaran.
0: Sí, però al final... Bueno, mira, les coses que passen. Per exemple, aquest any, la primera vegada de la història que un equip andorrà es classifica per una fase de grups d'una competició europea. Sí, però quin paper farà després, potser?
3: Bueno, això és una mica com lo del Mundial, que cada any, o sigui, cada 4 anys volen ficar més equips.
0: Sí.
3: Bueno.
0: O sigui, al final... Pues,
1: sí, i al final tens, per la selecció tens que llamar a tu primo, a tu vecino, a tu cunyado, perquè bueno, no et queda ningú.
0: Cap verba...
1: Saps? Dius, qui juga aquí? Ni sa mare sap que està jugant.
0: Cap verba fer la seva selecció a partir de LinkedIn.
1: Bueno, sí, escolta, pues, se pegaron el verano de su vida i a funcionar. No, que ens queden a nosaltres per
0: pues
1: una selecció.
0: Al final...
3: I tenen el golaç del campionat.
0: I el porter del Mundial. I el porter del Mundial tenen.
1: Correcto.
0: Bueno,
1: això hay que hacerse un pòster, però... Clar, però al final és això, que si acabes posant tantes seleccions, tants equips, ostres, és que...
0: Bueno, pues després lesions al llarg de la temporada. Exacte. Perquè jugues molt més partits. Sí, pues bueno, sí. Clar, i si jugues la Nations League i jugues el torneo de la galleta i aquest any, perquè Espanya es va salvar de la finalíssima perquè s'havia de jugar a Qatar i amb el tema no es va jugar, però és que al final es van creant coses que dius, vale, però és que ens carregarem els jugadors, a tots els jugadors.
3: Sí, sí.
1: Sí. Doncs hem acabat per avui. Bueno. Què tal?
0: Molt bé, quan s'hagués guanyat el Rayo, molt content.
1: Ah, clar, ahí estamos. El descans segueix... Com no, me l'iba a soltar en l'último minuto.
0: S'hagués guanyat el Rayo al descans 2-0, per tant...
1: Pues llavors el Jordi marxa content.
0: Marxo.
1: Doncs, bueno, us espero la setmana que ve.
0: Sí, i tant,
1: Jordi, Xema, Adri, moltes gràcies.
3: A tu.
1: I ens escoltem la setmana que ve.
3: Adéu.
0: La setmana que ve.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Primer pas cap a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat un pla d'inversions que preveu destinar 1.765 milions d'euros fins al 2031. Malgrat que en les partides no s'inclou l'allargament de la pista, però sí que preveu les compensacions ambientals que se'n derivarien. I això ha tornat a encendre el debat de veus a favor del creixement de la infraestructura i en contra, des del mateix govern central, on Sumar ha deixat clar que el pla no compta amb el seu vistiplau. L'última paraula, sigui com sigui, la tindrà Brussel·les. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 16 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El govern anuncia una inversió de 127 milions per construir 4 estacions ferroviàries de mercaderies fins al 2031. Se situaran a Lleida, les Terres de l'Ebre, el Penedès i l'Empordà per intentar saldar un deute històric en aquest tipus de logística a Catalunya. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. L'acumulació de monòxid de carboni, que se n'ha derivat, hauria deixat inconscients els operaris. Aquest matí comença el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Espanyol quan es manifestava la jornada de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. El Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat. L'estadi londinenc de Wembley serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea. I en cultura tot a punt a Vic per l'arrencada de la 38a edició del Mercat de Música Viva. Artistes com Mamaduixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet pujaran a l'escenari des d'aquest dimecres i fins diumenge en un certamen que comptarà amb una 70ena d'actuacions. Algunes d'elles les podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres destacant un accident de fa uns minuts a la B20 a l'altura d'Esplugues de Llobregat, que en sentit nord deixa els vehicles al voral i provoca això, doncs fins a 2,5 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquesta incidència, doncs també tenim vies congestionades del vessant Llobregat en direcció a Barcelona, tant la A2 com la B23, amb congestió, doncs a hores d'ara des de Pallejà i Molins de Rei. També tenim retencions al vessant Besòs amb cues que arriben, en aquest cas des del Vallès, per la C58 a l'altura de Ripoll, però també a la B20 Santa Coloma de Gramenet i cada retruc, doncs també afectant a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Vallès també encara tenim retencions a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en els dos sentits de la marxa, també 1 quilòmetre de lentitud a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 per Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: Pel que fa al transport públic, ara mateix s'acumulen alguns retards a la línia R2 sud de Rodalies per robatori de cable a l'entorn de l'estació de França de Barcelona. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta per inundacions per la previsió de pluges intenses aquesta tarda vespre i fins la matinada. Ampliem la previsió amb el Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia. Canvis de situació que sobretot anirem copsant al llarg d'aquest migdia i aquesta tarda. De moment, immediatament, més clarianes gran part d'aquest matí. De fet, amb sol a les comarques de Girona i del Pirineu, però ja es començarà a carregar avançat al matí entre Tarragona i Lleida amb alguna primera gota i sobretot al voltant del migdia, de cop i volta, tempestes fortes a l'àrea metropolitana de Barcelona. Compte, perquè seran locals, però ja descarregarà molta aigua en aquesta zona. Al llarg de la tarda, les tempestes s'aniran escampant per molts indrets, sobretot entre la Catalunya central, l'interior de Girona i l'àrea de Barcelona. Aquest vespre i nit, compte amb els aiguats, més que probables inundacions entre el riu Gaià, aproximadament, i el riu Llobregat. Molta aigua en poca estona. Poca precipitació tindrem a Lleida i aquesta tarda amb menys calor. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició Matí.
1: El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena, conegut com a Pla Dora, que preveu destinar 1.765 milions d'euros per millorar l'aeroport del Prat a curt i mig termini. A més, el pla incorpora 191 milions més per impulsar en els propers 4 anys algunes de les actuacions preparatòries per avançar en una possible ampliació de la infraestructura. En tot cas, la futura nova pista no seria una realitat fins després del 2031. Ens ho explica l'Albert Güell.
4: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del Dora 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
5: Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si es que los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
4: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim Dora, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte.
5: ¿En qué se traduce ese compromiso? En que se tramite el nuevo plan director, que está contratado por parte de AENA y que está en este momento en fase de redacción, y se someta a la Unión Europea a consideración la posibilidad de la ampliación de la pista con el ofrecimiento de compensaciones medioambientales que antes he mencionado. Si eso se produjera en el Dora 4, irá ya la parte relativa a la construcción de la ampliación de la pista.
4: Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
1: Els comuns i la CUP són contraris a l'ampliació de l'aeroport del Prat i asseguren que és contradictori amb el discurs del president Salvador Illa de dilluns. Així ho han expressat la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, que ha volgut deixar clar que s'ha aprovat només amb el suport de la part socialista del govern espanyol i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer. De la seva banda, Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes, segons ha explicat el diputat Salvador Vergés.
6: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
7: El que no ens sembla coherent és que si s'està parlant d'aturar el canvi climàtic es pugui donar suport a les propostes d'ampliacions d'aeroports o altres macroprojectes.
8: Com que ampliar físicament la tercera pista a l'aeroport del Prat és una operació a 10 anys vista, nosaltres el que proposem és que hi hagi un canvi d'operativa de les pistes actuals, que això és una operació a 3 anys vista, i si un cop fet això resultés que no és suficient per tenir un aeroport d'estat, per tenir la capacitat que nosaltres necessitem pel nostre aeroport, aleshores sí que segueixin aquests tràmits.
1: El govern celebra l'aprovació del Dora 3 i diu que demostra el compromís ferm amb l'ampliació de l'aeroport. En la compareixença posterior a la reunió de l'executiu, però, el govern ha fet un altre anunci. Vol construir 4 terminals ferroviàries per impulsar el trànsit de mercaderies. Invertirà 127 milions d'euros fins al 2031. Pretén treure els camions d'autopistes i carreteres i dinamitzar l'economia catalana. Més informació amb l'Amunt Carvajal.
9: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla. I es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paner, que ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
10: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren i per tant estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors que hi ha a tota Europa i a Catalunya també.
9: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
1: Els preus s'han enfilat 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys. La xifra contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça. Aquest increment s'explica sobretot per l'augment del preu dels carburants, atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona, amb un 4,4%, i Lleida, amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada, d'un 3,8% interanual. Set i deu, avui arrenca el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a Roger Espanyol mentre es manifestava durant el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Aquest és l'únic procediment penal obert per les càrregues de l'1 d'octubre, i està previst que se celebri en 4 sessions, l'última de les quals serà justament l'1 d'octubre. Els 4 acusats s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i d'inhabilitació, mentre que la Fiscalia sol·licita l'absolució perquè considera que la policia tenia autoritzat l'ús de material antidisturbis i emmarca la intervenció en el compliment d'un deure. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller, Toni Comín, d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació. És previst que el Constitucional obri les deliberacions el pròxim 22 de setembre a partir del recurs d'empara presentat per l'exconseller i ara secretari general de Junts, Jordi Turull. Mentrestant, desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Travessera de les Corts de Barcelona per reclamar la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Convocades per l'ANC, han volgut denunciar així l'actuació policial durant els aldarulls del final de la diada de l'11 de setembre per les detencions de 8 menors que consideren desproporcionades. Ignasi Rigau és el coordinador de mobilitzacions de l'Assemblea Nacional Catalana.
11: Volem denunciar el cos dels Mossos d'Esquadra per la seva impunitat, per la seva, el seu carrusel que van fer amb tots els joves. Van pagar a tothom que venia pel carrer sense mirar si havia fet un delicte o no havia fet un delicte. Va ser una barbaritat. Van detenir joves a partir menors d'edat a partir de les 10 de la nit. A les 6 del matí, molts dels pares es van enterar per la Ciutat de la Justícia que estaven els seus fills allà.
1: Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. Els fets han passat cap a les 8 del vespre a la planta menys 3 del soterrani quan, segons els bombers, l'embús hauria produït una acumulació de monòxid de carboni que hauria deixat inconscients els operaris, causant la mort a un d'ells. A la zona s'hi han enviat 7 dotacions dels bombers que han desallotjat el recinte i han establert un perímetre de seguretat per precaució. I el conductor d'un tractor ha mort aquest dimarts en sortir de la via al vehicle i volcar a la carretera TV-7333, al terme municipal de Corbera d'Ebre, a la Terra Alta. Les causes del succés estan sota investigació. Amb aquesta víctima ja són 95 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes, segons dades del Servei Català de Trànsit.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Un quart de vuit, Itàlia ha anunciat una nova pròrroga de 15 dies de la suspensió de l'espai Schengen amb Espanya i, per tant, seguiran els controls migratoris als ports i aeroports als viatgers procedents de territori espanyol. La mesura, introduïda l'1 d'agost passat per la crisi migratòria de Ceuta, expirava ahir, però el govern de Giorgia Meloni ha decidit finalment prorrogar per segona vegada la suspensió de la lliure circulació. En contrapartida, el govern central ha adoptat la mateixa mesura pels vols i vaixells procedents d'Itàlia. Itàlia, prorrogant també la suspensió de l'espai Schengen fins al 8 d'octubre. Una quinzena d'alcaldes de la demarcació de Barcelona comencen avui una estada a Brussel·les per aprofundir en la relació de la Unió Europea amb el món local. Durant tres dies coneixeran el funcionament de les institucions europees i les polítiques que tenen un impacte directe en els ciutadans, com és l'habitatge assequible, la resiliència hídrica o la contractació pública. Ens ho explica l'Ester Minguell.
12: Durant el viatge, la delegació d'alcaldes, que són de municipis de menys de 10.000 habitants, coneixeran també les iniciatives europees per combatre la desinformació i reforçar la participació ciutadana o la normativa en matèria d'intel·ligència artificial i serveis digitals. Una oportunitat d'aterrar la política d'Europa al món local impulsada per la Diputació de Barcelona i que ha arrencat amb una presentació a la seu de la Comissió Europea a la capital catalana. Esther Marmaneu és alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos i Jordi Ramos, alcalde d'Olesa de Bonesvalls.
13: Amb la problemàtica, sobretot, de l'habitatge, anem amb la ment oberta, o vaig amb la ment oberta, de poder trobar doncs, aquests recursos, aquestes eines que ens pot donar Europa. Sabem que té uns fons econòmics que també doncs, podem accedir com a ajuntaments que ens donguin claus o diferents exemples doncs, per poder arribar a aquests ajuts i d'aquesta manera doncs, poder-ho aplicar en els nostres municipis.
14: Per nosaltres, conèixer polítiques que puguem aplicar al nostre municipi és molt important. A més, sabem que polítiques amb gestió de residus, amb moltes altres àmbits venen d'Europa i, per tant, doncs, conèixer-les de primera mà per després també explicar-les a la nostra ciutadania doncs és molt important.
12: La iniciativa s'emmarca en el programa d'activitats del nou centre Europe Direct que coordina la Diputació de Barcelona.
1: A Lleida, la nova ordenança de civisme prohibirà circular o romandre a l'espai públic amb elements que ocultin totalment el rostre. El govern defensa que és una mesura de convivència i defensa dels drets de les dones. Ens amplia la informació la Carla Rodrigo, de Lleida Televisió.
15: L'article 12 de la nova ordenança regula la vestimenta a l'espai públic i prohibeix qualsevol element que tapi completament el rostre. La norma preveu excepcions, com l'exercici de drets fonamentals, els llocs de culte o determinats costums socialment acceptats.
16: No és una qüestió de seguretat, és que això m'agradaria que quedés molt clar, ni de convivència. És una qüestió de defensar el dret de les dones. L'objectiu no és... Nosaltres no hem de decidir com elles han de vestir, sinó que hem de garantir que totes puguin decidir sobre la seva vida.
15: El govern assegura que l'objectiu és garantir que les dones puguin decidir lliurement sobre la seva vida i evitar situacions d'aïllament. Per això, la prohibició anirà acompanyada d'un pla socioeducatiu amb formació, acompanyament i espais de suport. La regulació afectarà només l'espai públic i no els llocs privats, familiars o de culte.
16: És un pla que està basat en drets fonamentals, en igualtat de gènere, amb respecte a la diversitat cultural.
15: Si s'aprova, inicialment s'obrirà un període d'informació pública.
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya per la previsió de pluges intenses aquest dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès una previsió de precipitacions intenses a la meitat est de Catalunya a partir de la tarda vespre i fins a la matinada. En concret, a les comarques del Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Barcelonès i l'Anoia es podrien superar el llindar dels 60 litres per metre quadrat en només 3 hores. Aquest matí se celebrarà un comitè tècnic per avaluar-ne l'evolució. Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i també en les activitats a l'exterior, especialment en zones inundables. Doncs precisament el Departament de Territori busca una solució definitiva als punts crítics del barranc de la Galera, al Montsià, en episodis de temporals. La Llera s'estreny abans de desembocar a l'Ebre i passa sota diverses infraestructures, entre elles la C-12. Des del Departament ja s'ha encarregat un estudi per definir actuacions definitives i evitar nous desperfectes en aquest entorn, mentre que s'ha actuat de manera provisional davant la possibilitat de fortes pluges i barrancades aquesta tardor. En la mateixa línia, l'Ajuntament d'Alcanar, també el Montsià, ha aprovat inicialment la modificació del Pla General a l'entorn del barranc del Llop, un pas previ a les actuacions per reduir el risc d'inundacions a la zona. El projecte inclou també l'adquisició i l'enderroc dels 10 habitatges de la zona, amb una subvenció de 2 milions d'euros de la Generalitat. Els bombers han estabilitzat aquesta passada nit l'incendi d'Alfarràs, al Segrià, que ha afectat 90 hectàrees, més de la meitat de les quals de matolls. El foc ha obligat a confinar durant unes hores el nucli urbà d'Andaní i algunes granges pròximes a la carretera nacional 230. S'ha aconseguit fer arribar les flames a una zona de conreus per frenar-ne la progressió. Us ho destacàvem en els titulars, el Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea després de les de 1989 i el 1999. Un cop acabades les obres, el Camp Nou serà l'estadi amb més capacitat d'Europa, amb seients per a 105.000 aficionats. El president blaugrana, Joan Laporta, destaca que la designació el consolida com una instal·lació de referència mundial.
17: L'elecció de la UEFA doncs, dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial en l'avantguarda de l'experiència, l'accessibilitat, la connectivitat, tot el que fa referència als serveis que dona l'Spotify Camp Nou.
1: El Barça té aquesta nit partit de Lliga al Camp Nou a 9:45 contra el Racing de Santander. Els blaugranes buscaran continuar comptant els partits per victòries i marcar un nou rècord, el de millor inici històric de temporada amb 7 triomfs consecutius. Després del triomf del Real Madrid contra l'Elx, l'equip necessita puntuar per mantenir el liderat en solitari de primera. Hansi Flick, que podria fer rotacions, diu que no pensen en batre rècords.
18: We want to win every game. So this is the focus and we want to...
19: Volem guanyar cada partit. Aquest és l'objectiu. Volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
18: They are doing really good. It's not an easy game.
19: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
18: Showing that we are the better team.
1: Un Barça que ha blindat Hamza Abdelkarim. El davanter egipci de només 18 anys ha renovat fins al juny del 2030 amb una clàusula de 150 milions. El jugador, fins ara amb poc protagonisme als partits, té clar l'objectiu: aprendre i adaptar-se a l'estil Barça per fer-se amb un lloc en els plans de Flick.
20: Em sento increïble, estic molt orgullós i tinc moltes ganes de continuar jugant en aquest club tan especial. És una cosa amb què sempre havia somiat i això em fa sentir orgullós. Tinc moltes ganes de continuar jugant. Crec que l'estil de joc d'aquí és molt únic, molt diferent del d'altres clubs. És un estil que es coneix des de fa molt de temps i al qual estic intentant adaptar-me i del qual intento aprendre molt.
1: L'Espanyol no ha pogut donar continuïtat al triomf de Pamplona i ha caigut contra el Rayo Vallecano per 2-1. Una mala primera part en què va encaixar dos gols va condemnar l'equip. La reacció va arribar a la represa amb un nou gol de Roberto Fernández, però va ser insuficient per tornar a debutar que amb algun punt a la butxaca. L'equip va acabar amb 10 per l'expulsió d'Omar, que no podrà jugar divendres contra l'Elx. El tècnic, Manolo González, fa autocrítica.
21: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.
1: Arribarem a 7:45 amb la cultura. Avui arrenca a Vic la 38a edició del Mercat de Música Viva. 5 dies de música amb 72 actuacions, 7 de les quals podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més. Artistes com Mamaduixa, Caral Laoz, Ginestar o Quimi Portet passaran per Vic des d'avui fins diumenge. Ens en dona tots els detalls l'Ona Fàbrega del Nou TV.
2: Vic enllesteix els últims preparatius per al que serà la 38a edició del Mercat de Música Viva, que aquest dimecres dona el tret de sortida a 5 dies de música, amb 72 actuacions, 35 de les quals són estrenes de disc, directe, gira o fins i tot projecte musical. Al vespre, la dramaturga italiana Lucia del Greco encetarà els concerts amb la direcció de l'espectacle inaugural Non Concerto, una longuíssima obra d'Andrea Laszlo de Simone.
3: És un artista que treballa amb un so, quasi diria analògic, que realment dona molt de pes a la matèria de les notes, a la música pensada quasi com algo eteri, però també concret, molt material.
2: Es tracta d'una producció pròpia creada especialment pel mercat que reflexiona sobre el concepte de la música en directe en un moment en què el sector de la indústria musical es troba en canvi constant, marcat per la intel·ligència artificial i la tecnologia. Canvis que també ha notat el mercat amb la consolidació de nous espais com l'escenari de la Catedral, la Carpa de l'Atlàntida o l'Església dels Dolors.
1: Aquest dimarts a Girona s'ha lliurat el 59è Premi Prudenci Bertrana. El guanyador ha estat el músic i escriptor Jordi Campó i Boada amb Fer cantar els arbres, una obra que s'endinsa en la bellesa i la imperfecció a partir de la fusta com a matèria viva, ja que narra la història d'una nissaga de lutiers tocada per un misteri durant generacions. El Bertrana és el degà dels Premis Literaris de Girona i està dotat amb 30.000 euros, a més de la publicació del llibre per l'editorial Columna. En la mateixa gala s'ha lliurat el Premi Cerverí 2026 de Lletres de Cançons que ha guanyat la Ludwig Band amb Enganyar-te. I l'escriptor mallorquí Sebastià Alzamora ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Poesia 2026 que concedeix al Ministeri de Cultura per la seva obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna. Es tracta d'un poemari de doble vocació de la memòria del poeta. El guardó, dotat amb 30.000 euros, lloa la capacitat de l'obra per transitar des de la denúncia històrica fins a la delicadesa de l'espai domèstic, rescatant de l'oblit l'horror de la Guerra Civil. I la Crida a Santa Tecla ha donat aquest dimarts al vespre el tret de sortida oficial a la Festa Major de Tarragona. Les celebracions s'han iniciat amb l'homenatge als perpetuadors, els portants dels gegants moros i dels negritos del col·lectiu gitano. Reben així el més alt reconeixement festiu. També s'han lliurat els teclers i tecleres d'honor a persones i col·lectius que han contribuït a mantenir viva la festa. Entre els premiats s'ha reconegut Xavier Abelló Tomàs, director gerent de TAC12 a la Televisió Pública del Camp de Tarragona, per la difusió audiovisual de la cultura popular de la ciutat. Un cop fets els homenatges, s'ha fet el toc de crida al balcó de l'Ajuntament. L'alcalde ha pronunciat el visca Santa Tecla i s'han encès els 11 morters de Santa Tecla i la primera tronada.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia des de Ràdio Rubí, aquí al Next Matí de la xarxa. Avui destaquem que la consellera de Salut, Olga Pané, visita aquesta tarda la ciutat per inaugurar un nou equipament públic de salut mental. Es tracta de l'Hospital de Dia i seu de l'actual CESMIG al barri del Progrés, al carrer Apeles Mestres. El dispositiu va obrir a l'agost, substituint com a seu dels psicòlegs i psiquiatres infantils i juvenils l'antic centre Ferran Salses i Roig, que es va haver de tancar per deficiències estructurals. Durant mesos, les visites amb els joves, de fet, s'havien de fer per telèfon. Ara el nou centre ofereix aquests serveis del CESMIG, a més de funcionar com a hospital de dia per a joves i adolescents amb problemes de salut mental. Encara, però, queda reubicar els altres dos serveis que s'oferien aquell Ferran Salses i Roig, els psicòlegs d'adults i l'atenció a la drogodependència. Sí, com sigui, les famílies feia temps que esperaven el nou edifici i valoren positivament la renovació de les instal·lacions i la fi de les visites telefòniques, però lamenten que no se'ls informés de l'obertura abans que a la premsa. Clàudia Wojski és portaveu de la Plataforma per la Salut Mental de Rubí.
2: Nosaltres teníem com a data el 20 de juliol, així que, bueno, anem com sempre amb retard, però sí que ens alegrem de que per fi s'hagi fet, tot i que amb la data inicial que ens van donar el retard és de quasi més d'un any.
1: A banda de la consellera Pané, també hi assistiran l'alcaldessa Ana Maria Martínez, la gerent de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord, Candela Calle, i també la nova direcció del Consorci Sanitari de Terrassa, que és l'entitat que gestiona el dispositiu. I és que recentment la doctora Mònica Bota ha assumit aquesta direcció, després de la jubilació de Ferran García. Abans de la visita al nou equipament de salut mental, la consellera Pané signarà el llibre d'honor de la ciutat. I d'altra banda, també es notícia que el centre excursionista de Rubí ha decidit suspendre la caminada nocturna 2026, una esperada activitat que se celebra cada any a l'octubre i que enguany no es podrà fer per les restriccions de la pesta porcina africana. Tot i que l'entitat ha estat esperant una possible flexibilització de les restriccions, com aquesta no arriba, s'ha hagut de suspendre la caminata.
0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos el primer pas cap a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat un pla d'inversions que preveu destinar 1.765 milions d'euros fins al 2031. Malgrat que en les partides no s'hi inclou l'allargament de la pista, però sí que preveu les compensacions ambientals que se'n derivarien. I això ha tornat a encendre el debat de veus a favor del creixement de la infraestructura i en contra. Des del mateix govern central, on Sumar ha deixat clar que el pla no compta amb el seu vistiplau. L'última paraula, sigui com sigui, la tindrà Brussel·les. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 16 de setembre. El govern anuncia una inversió de 127 milions per construir 4 estacions ferroviàries de mercaderies fins al 2031. Se situaran a Lleida, les Terres de l'Ebre, el Penedès i l'Empordà per intentar saldar un deute històric en aquest tipus de logística a Catalunya. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. L'acumulació de monòxid de carboni, que se n'ha derivat, hauria deixat inconscients els operaris. Aquest matí comença el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Espanyol quan es manifestava la jornada de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. El Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea. Analitzarem tot seguit l'impacte d'aquesta designació per la ciutat de Barcelona en conversa amb el professor d'Organització d'Esdeveniments Esportius de l'UNCET Business School, Xavier Riera. Tot a punt a Vic per l'arrencada de la 38a edició del Mercat de Música Viva. Artistes com Mama Duixa, Caral Laoz, Ginestar o Quimi Portet pujaran a l'escenari des d'aquest dimecres i fins diumenge en un certamen que comptarà amb una 70a d'actuacions. Algunes d'elles les podreu seguir a les televisions locals i també a la xarxa Més. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a la B20 a Esplugues de Llobregat que en sentit nord deixa els vehicles al voral i 2 quilòmetres de retencions. I tenim també una avaria a l'AP7 a l'altura de Vilafranca del Penedès amb el vehicle al voral que deixa 1 quilòmetre de circulació intensa en tots dos sentits. D'altra banda, també hi ha les cues habituals a l'AP7 en direcció Tarragona entre Mollet i Barberà del Vallès, així com a la C-17 a Parets. A la C-59, a Caldes de Montbui, hi ha 3 quilòmetres de cues en sentit sud. Pel que fa al transport públic, ara mateix s'acumulen alguns retards a la línia R2 sud de Rodalies per robatori de cable a l'entorn de l'estació de França de Barcelona. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta per inundacions per la previsió de pluges intenses aquesta tarda vespre i fins a la matinada. De moment, però, tindrem un matí amb força clarianes i sol a les comarques de Girona i del Pirineu. A mesura que avancin les hores, el cel quedarà més carregat entre Tarragona i Lleida amb alguna primera gota. Al migdia, compta amb tempestes localment fortes a l'àrea metropolitana de Barcelona. A la tarda, les tempestes s'escamparan per la Catalunya central, l'interior de Girona i l'àrea de Barcelona. Al vespre, aiguats intensos entre les conques del Gaià i el Llobregat, amb molta aigua en poca estona i risc d'inundacions. A Lleida, poca precipitació i temperatures a la baixa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
3: El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'AENA, conegut com a Pla d'Hora, que preveu destinar 1.765 milions d'euros per millorar l'aeroport del Prat a curt i mig termini. A més, el pla incorpora 191 milions per impulsar en els propers 4 anys algunes de les actuacions preparatòries per avançar en una possible ampliació de la infraestructura. En tot cas, la futura nova pista no seria una realitat fins després del 2031. Ens ho explica l'Albert Güell.
4: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
5: Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si es que los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
4: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim d'hora, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte.
5: ¿En qué se traduce ese compromiso? En que se tramite el nuevo plan director, que está contratado por parte de AENA y que está en este momento en fase de redacción, y se someta a la Unión Europea a consideración la posibilidad de la ampliación de la pista con el ofrecimiento de compensaciones medioambientales que antes he mencionado. Si eso se produjera en el DORA 4, irá ya la parte relativa a la construcción de la ampliación de la pista.
4: Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
3: Qui també ha reaccionat a aquesta inversió que haurà de possibilitar l'ampliació de l'aeroport és l'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou, que qualifica d'irresponsable que el govern continuï apostant per expandir la infraestructura.
6: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones. I considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
3: El govern celebra l'aprovació del DORA 3 i diu que demostra el compromís ferm amb l'ampliació de l'aeroport. En la compareixença posterior a la reunió de l'executiu, però, el govern ha fet un altre anunci. Vol construir 4 terminals ferroviàries per impulsar el trànsit de mercaderies. Invertirà 127 milions d'euros fins al 2031. Pretén treure els camions d'autopistes i carreteres i dinamitzar l'economia catalana. Més informació en la següent crònica de Mont Carvajal.
7: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla. I es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
8: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions, en la seva totalitat o pràcticament, pugen en el tren. I, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors que hi ha a tota Europa i a Catalunya també.
7: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani, que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
3: I no deixem els números perquè els preus s'han enfilat 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys. La xifra contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça. Aquest increment s'explica sobretot per l'augment del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona amb un 4,4% i Lleida amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada, d'un 3,8% interanual. Us ho hem destacat també en els titulars. Avui arrenca el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a Roger Espanyol mentre es manifestava durant el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Aquest és l'únic procediment penal obert per les càrregues de l'1 d'octubre i està previst que es celebri en 4 sessions, l'última de les quals serà justament l'1 d'octubre. Els 4 acusats s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació, mentre que la Fiscalia sol·licita l'absolució perquè considera que la policia tenia autoritzat l'ús de material antidisturbis i emmarca la intervenció en el compliment d'un deure. I el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller, Toni Comín, d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos

0: de la travessera de les Corts de Barcelona per reclamar la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Convocades per l'ANC, han volgut denunciar així l'actuació policial durant els aldarulls del final de la diada de l'11 de setembre per les detencions de 8 menors que consideren desproporcionades. Ignasi Rigau és el coordinador de mobilitzacions de l'Assemblea Nacional Catalana.
1: Volem denunciar el cos dels Mossos d'Esquadra per la seva impunitat, per la seva, el seu carrusel que van fer amb tots els joves. Van pagar a tothom que venia pel carrer sense mirar si havia fet un delicte o no havia fet un delicte. Va ser una barbaritat. Van detenir joves a partir menors d'edat a partir de les 10 de la nit. A les 6 del matí, molts dels pares es van enterar per la Ciutat de la Justícia que estaven els seus fills allà.
0: Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. Els fets han passat cap a les 8 del vespre a la planta menys 3 del soterrani, quan, segons els bombers, l'embús hauria produït una acumulació de monòxid de carboni que hauria deixat inconscients els operaris, causant la mort a un d'ells. A la zona s'hi han enviat fins a 7 dotacions de bombers que han desallotjat el recinte i han establert un perímetre de seguretat per precaució. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre del Col·legi Badalonès i entrenador de les categories inferiors del Joventut de Badalona per un presumpte cas d'assetjament sexual a menors. Dues adolescents l'han denunciat pels seus comentaris a través de les xarxes socials i les dues entitats han apartat l'home mentre duri la investigació. Mentrestant, un monitor d'equitació d'Arenys de Munt, al Maresme, acusat d'un delicte continuat d'abusos sexuals a 9 menors entre el 2015 i el 2023, ha acceptat la pena de 29 anys i 5 mesos de presó. També s'ha acordat indemnitzar les víctimes per les seqüeles patides i els danys morals amb un total de 62.000 euros. Alhora, la resolució fixa una llibertat vigilada durant 9 anys, un cop hagi complert la condemna.
2: Notícies en xarxa. Actualitat local.
0: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya per la previsió de pluges intenses aquest dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès una previsió de precipitacions intenses a la meitat est de Catalunya a partir de la tarda vespre i fins a la matinada. En concret, a les comarques del Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Barcelonès i l'Anoia es podria superar, de fet, el llindar dels 60 litres per metre quadrat en només 3 hores. Aquest matí se celebrarà un comitè tècnic per avaluar-ne l'evolució. Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i en les activitats a l'exterior, especialment en aquelles zones inundables. I els bombers han aconseguit estabilitzar aquesta passada nit l'incendi del Farràs al Segrià, que ha afectat 90 hectàrees, més de la meitat de les quals de matolls. El foc ha obligat a confinar durant unes hores el nucli urbà d'Andaní i algunes granges pròximes a la carretera nacional 230. S'ha aconseguit fer arribar les flames a una zona de conreus per frenar-ne la progressió. Aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat i 7 vegades més superfície cremada. 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, de forma o no voluntària, combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, que ha anunciat que afegirà 1,5 milió d'euros als 3 milions que ja destinava a gestió forestal per ampliar els treballs de prevenció. Ens ho amplia la Maite Polo.
3: S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments perquè eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
4: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn, bàsicament, metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10%.

0: 4% respecte al 25, l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
1: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.

0: I quan són 7:45, us expliquem que el Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per última vegada. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea, després de les de 1989 i el 1999. Un cop acabades les obres, el Camp Nou serà l'estadi amb més capacitat d'Europa, amb seients per a 105.000 aficionats. El president blaugrana, Joan Laporta, destaca que la designació el consolida com una instal·lació de referència mundial.
1: L'elecció de la UEFA doncs, dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial en l'avantguarda de l'experiència, l'accessibilitat, la connectivitat, tot el que fa referència als serveis que dona l'Spotify Camp Nou.
0: Què representa realment aquesta tria per Barcelona i per Catalunya? No només en clau esportiva, sinó també en clau de projecció internacional, d'impacte econòmic i de cara al Mundial del 2030, no oblidem. Li preguntem a Xavier Riera, és professor d'organització d'esdeveniments esportius a l'EUNCET Business School. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia, com esteu?
0: Ho sentíem ara de la veu de Joan Laporta. La UEFA ha confirmat que el Camp Nou acollirà la final de la Champions del 2029 imposant-se a Wembley. Què significa per Barcelona i per Catalunya que la final més important del futbol europeu torni aquí després de 30 anys?
2: Home, per començar significa posar Barcelona i Catalunya davant d'una audiència milionària. La Champions League, que és l'esdeveniment esportiu després de la final del Mundial, doncs probablement que més audiència té, uns 450 milions d'espectadors, per sota només del Mundial de Futbol. Penseu que es parla molt de la Super Bowl, però al final només la consumeixen als Estats Units, pràcticament, i no arriba als 150 milions d'espectadors. I els Jocs Olímpics, evidentment, tenen molta exposició durant molts dies, però concentrat en una franja de 2 hores, de 3 hores, són 450 milions d'espectadors. I després tot l'storytelling que es genera al voltant de la final durant mesos abans posa el nom de Barcelona recurrentment en el punt de mira d'un esdeveniment mundial a nivell esportiu del top 3 que hi ha al món.
0: Fins a quin punt aquesta remodelació del Camp Nou, aquesta nova infraestructura, ha estat clau per guanyar la final del 2029? Per què la UEFA s'hagi decantat, en definitiva, per la candidatura barcelonina?
2: La UEFA tenia moltes ganes que el Camp Nou estigués nou, però nou de debò, perquè el Camp Nou que coneixíem des de feia uns anys no era apte per acollir una final de la Champions. Ara ho estarà. Grans hospitalities, unes infraestructures espectaculars, tot l'estadi cobert. La UEFA sap que amb un estadi de més de 100.000 espectadors, 105.000, són moltes més entrades que vendrà, és molt més hospitality, més entrades pels patrocinadors, el negoci és molt més gran, només Wembley se li pot acostar, però no hi ha un altre estadi igual a Europa. És el millor, l'Spotify Camp Nou serà el millor estadi pel millor espectacle que té la UEFA sempre, perquè és el millor partit que tenen en tot l'any.
0: Una final de Champions pot generar més de 300 milions d'euros en impacte directe i indirecte. Què representa això per Barcelona i quins sectors creu vostè que en sortirien més beneficiats? O en sortiran, vaja, més beneficiats?
2: Bueno, parlar d'una xifra és complicat. És veritat que també el Camp Nou és molt gran i això farà que vingui molta gent de fora. També és veritat que la final és a les 6 de la tarda. Molta gent segurament doncs, no passarà 2 nits, sinó que després del partit ja marxarà. Però l'impacte és enorme. L'impacte directe, és a dir, en restauració, hotels, comerç, transport, oci, serà molt gran. No sé si tan gran. Per exemple, a Londres va estimar uns 60 milions de lliures, Istanbul el 2023 buscava dades abans, parlava de 120. Hem de tenir en compte també que l'ens públic tindrà una despesa extra de seguretat, si s'ha d'allargar el metro, moltes coses que això també fan rebaixar la factura. Però realment l'impacte directe serà de desenes de milions d'euros, això segur, i després per la imatge de Barcelona el retorn a posteriori també serà gran, i no només a Barcelona, sinó tota l'àrea propera, Maresme, Baix Llobregat, Garraf, etc.
0: I molt ràpidament, el Camp Nou també aspira a acollir la final del Mundial 2030, competint amb el Bernabéu i Casablanca. Això pot ser també una porta d'obertura, ja?
2: Absolutament. És un esdeveniment importantíssim i el Camp Nou es posarà a prova totalment per competir amb Madrid. També, bueno, diuen que també pot ser que sigui el Marroc, però sobretot el Santiago Bernabéu és el principal rival. Serà la prova definitiva. Jo crec que si surt això bé, el Camp Nou pot tenir molts números d'acollir la final del Mundial, perquè precisament també és el camp més gran i és on cabria més gent i on la FIFA podria lluir més.
0: Doncs, Xavier Riera, t'agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí i que tingui un molt bon dia.
2: Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
0: Un Barça que té aquesta nit partit de Lliga al Camp Nou, a 9:45, contra el Racing de Santander. Els blaugranes buscaran continuar comptant els partits per victòries i marcar un nou rècord, el de millor inici històric de temporada, amb 7 triomfs consecutius. Després de la victòria del Real Madrid contra l'Elx, l'equip necessita puntuar per mantenir el liderat en solitari de primera. Hansi Flick, que podria fer rotacions, diu que no pensen en batre rècords.
3: We want to win every game, so this is the focus, and we want to...
4: Volem guanyar cada partit, aquest és l'objectiu, volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà, perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
3: So they are doing really good. It's not an easy game.
4: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
3: Showing that we are the better team.
0: Mentrestant, l'Espanyol no ha pogut donar continuïtat al triomf de Pamplona i ha caigut contra el Rayo Vallecano per 2-1. Una mala primera part, en què va encaixar dos gols, va condemnar l'equip. La reacció va arribar a la represa amb un gol de Roberto Fernández, però va ser insuficient per tornar de Butarque amb algun punt a la butxaca. L'equip va acabar amb 10 per l'expulsió d'Omar, que no podrà jugar divendres contra l'Elx. El tècnic, Manolo González, fa autocrítica.
5: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part. I això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.
0: Avui comença a Granollers el Mundial d'handbol en cadira de rodes. La selecció espanyola, amb dos jugadors catalans, s'estrena davant el combinat de Líbia en el primer partit de la fase de grups. Ens amplia la informació des de BOTV, l'Òscar de la Riba.
6: Una selecció espanyola que compta amb dos jugadors catalans convocats que militen al Palau Tordera, el central Òscar Pérez de Cànovas i Samalús i el lateral dret Rafa Benítez. El vallès Òscar Pérez expressa la satisfacció de viure aquesta experiència i donar a conèixer aquest esport.
7: Catalunya és una de les potències de l'handbol convencional, doncs era bo que també algun jugador català pogués estar en aquesta selecció. I des que van començar amb el projecte d'aquí de Palau Tordera, doncs bueno, sempre m'han tingut en compte el tema de selecció, portem ja 2 anys treballant a la selecció i és un orgull representar també Catalunya dintre de la selecció espanyola. Tant jo com Rafa estem molt contents de poder estar en aquesta selecció. En aquest campionat ja hem fet un campionat d'Europa, ara el més top que queda és el Mundial.
6: La cita reuneix 12 seleccions de 5 continents i farà història al convertir-se en el primer mundial de la modalitat d'handbol a 4 que celebra Europa.
0: Avui arrenca a Vic la 38a edició del Mercat de Música Viva. 5 dies de música amb 72 actuacions, 7 de les quals les podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més. Artistes com Mama Duixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet passaran per Vic des d'avui i fins diumenge. Ens en dona més detalls l'Ona Fàbrega del Nou TV.
8: Vic enllesteix els últims preparatius per al que serà la 38a edició del Mercat de Música Viva, que aquest dimecres dona el tret de sortida a 5 dies de música, amb 72 actuacions, 35 de les quals són estrenes de disc, directe, gira o fins i tot projecte musical. Al vespre, la dramaturga italiana Lucia del Greco encetarà els concerts amb la direcció de l'espectacle inaugural Non Concerto, una longuíssima obra d'Andrea Laszlo de Simone.
9: És un artista que treballa amb un so, quasi diria analògic, que realment dona molt de pes a la matèria de les notes, a la música pensada quasi com algo eteri, però també concret, molt material.
8: Es tracta d'una producció pròpia creada especialment pel mercat que reflexiona sobre el concepte de la música en directe en un moment en què el sector de la indústria musical es troba en canvi constant, marcat per la intel·ligència artificial i la tecnologia. Canvis que també ha notat el mercat amb la consolidació de nous espais com l'escenari de la Catedral, la Carpa de l'Atlàntida o l'Església dels Dolors.
0: La plaça del Castell de Torredembarra, el Tarragonès, tornarà a ser l'escenari de la primera jornada del concurs de castells el pròxim 27 de setembre. La primera jornada tornarà a concentrar 12 colles per determinar qui serà el primer líder de la classificació general abans de les jornades tarragonines. Entre les principals colles classificades hi ha els castellers d'Esparreguera, els de Sarrià i els de Badalona. Com a principal canvi, enguany s'actuarà en solitari a partir del 5 de set, un castell per sobre que ara fa 2 anys. La colla guanyadora de les dues darreres edicions, els locals Nois de la Torre, no hi actuaran perquè s'han classificat per anar a la Tàrraco Arena Plaça. Això permetrà que la colla tingui les mans lliures per estar més per l'organització de l'esdeveniment.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Molt bon dia des de Ràdio Rubí en aquest dimecres 16 de setembre. Us expliquem que l'equip de govern preveu que el parc públic d'habitatge de Rubí arribi als 266 pisos al 2027. Es tracta d'un augment del 74% respecte al 2021, quan es va aprovar el pla local d'habitatge. Els nous immobles provenen de diferents sistemes, com la compra per tempteig i retracte, la incorporació a la borsa del lloguer social o les noves promocions públiques dels carrers Marconi, Maria Aurelia Campmany o l'Avinguda Castellbisbal. L'executiu va donar aquestes xifres ahir a la tarda davant les obres d'aquest últim edifici que ja s'està construint al barri de Sant Jordi Parc i que acollirà una vintena de pisos dotacionals. Algunes de les últimes incorporacions han estat, com dèiem, per tempteig i retracte, és a dir, el dret que dona prioritat a les administracions públiques com ara l'Ajuntament per adquirir habitatge de segona mà. Només aquest estiu l'Ajuntament ha comprat 8 pisos per aquest sistema i un més serà formalitzat la pròxima setmana. A més, aviat es presentarà una nova promoció basada en dos dels solars que Rubí ha cedit al govern de la Generalitat per construir, en aquest cas, també habitatge protegit i que sumaran una quarantena de pisos més. També es donaran a conèixer les pròximes setmanes noves fórmules per ampliar encara més el parc local d'habitatge de la nostra ciutat de Rubí. I també us expliquem, a més, que no hi haurà caminada nocturna en aquest 2026. Rubí d'Arrel i el Centre Excursionista de Rubí, els impulsors d'aquesta activitat, han decidit suspendre l'edició d'enguany per les restriccions de la pesta porcina. Aquesta hagués estat l'edició número 19. Les dues entitats estaven esperant una possible flexibilització de les mesures d'accés al medi natural, però, donat que les últimes dues setmanes s'han trobat senglars infectats a la zona de risc, han decidit finalment anul·lar aquesta tradicional activitat, una de les més estimades, sens dubte, de la nostra ciutat.
0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Primer pas cap a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat un pla d'inversions que preveu destinar 1.765 milions d'euros fins al 2031. Malgrat que en les partides no s'inclou l'allargament de la pista, sí que preveu les compensacions ambientals que se'n derivarien. I això ha tornat a encendre el debat de veus a favor del creixement de la infraestructura i en contra des del mateix govern central, on Sumar ha deixat clar que el pla no compta amb el seu vistiplau. L'última paraula, sigui com sigui, la tindrà Brussel·les. De seguida buscarem la reacció a tot plegat de la directora d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona, Alícia Casart. Abans, al punt de les 8, fem un repàs de la resta de titulars d'aquest dimecres, 16 de setembre. El govern anuncia una inversió de 127 milions per construir 4 estacions ferroviàries de mercaderies fins al 2031. Se situaran a Lleida, les Terres de l'Ebre, el Penedès i l'Empordà per intentar saldar un deute històric en aquest tipus de logística a Catalunya. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. L'acumulació de monòxid de carboni, que se n'ha derivat, hauria deixat inconscients els operaris. Aquest matí comença el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Espanyol quan es manifestava la jornada de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. El Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea. El professor d'Organització d'Esdeveniments Esportius a l'EUNCET Business School, Xavier Riera, analitza el Notícies en Xarxa què suposa aquesta tria.
3: 350 milions d'espectadors, per sota només del Mundial de Futbol. Penseu que es parla molt de la Super Bowl, però al final només la consumeixen als Estats Units, pràcticament, i no arriba als 150 milions d'espectadors, i els Jocs Olímpics, evidentment, tenen molta exposició durant molts dies, però concentrat en una franja de 2 hores, de 3 hores, són 450 milions d'espectadors, i després tot l'storytelling que es genera al voltant de la final durant mesos abans.
2: Tot a punt a Vic per l'arrencada de la 38a edició del Mercat de Música Viva. Artistes com Mama Duixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet pujaran a l'escenari des d'aquest dimecres i fins diumenge en un certamen que comptarà amb una 70a d'actuacions. Algunes d'elles les podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més. Passen 3 minuts i mig de les 8 del matí, és hora punta, per tant ens interessa saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana, per tant connectem amb el Servei Català de Trànsit i avui amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
4: Hola, molt bon dia. Doncs avui destaquem les retencions habituals d'hora punta. Destaquem retencions als principals accessos a Barcelona, a l'autopista AP7 per Càmeres. Hi ha circulació molt lenta a la zona del Vallès entre Mollet i l'altura de Barberà del Vallès en sentit Tarragona, i també en sentit nord retencions entre Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola. També a la C-17 hi ha aturades arran d'una incidència a la zona de Parets del Vallès en sentit sud, en sentit Barcelona. També a la C-58, aturades des de Montcada Reixac per accedir al nus de la Trinitat, i també retencions a la C-33 en el mateix tram des de Montcada i Reixac. Aturades també als accessos del Baix Llobregat, retencions des del Papiol fins a arribar a la Diagonal de Barcelona, retencions intermitents, i també l'autovia 2 entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts, i també aturades més endavant a Cornellà de Llobregat. Les rondes també força plenes en aquests moments, sobretot retencions a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta en sentit Llobregat, i també en sentit Llobregat a la ronda a dalt, aturades entre el nus de la Trinitat i l'altura de Sant Gervasi, també en sentit Llobregat. Aturades també a la pot anar a Santa Coloma de Gramenet i a la C-31 a la zona de Badalona. De moment això és el més destacat, molta precaució.
2: Pel que fa al transport públic, ara mateix s'acumulen alguns retards a la línia R2 sud de Rodalies per robatori de cable a l'entorn de l'estació de França de Barcelona. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta per inundacions per la previsió de pluges intenses aquesta tarda vespre i fins a la matinada. Ampliem la previsió amb el Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel. Avui estem pendents, evidentment, de les tempestes, però durant el matí encara veurem el sol, oi?
5: Així és, Helena, molt bon dia. De fet, a hores d'ara estem parlant d'una situació delicada, perillosa pel que fa a les tempestes, amb vista aquest migdia i tarda, però potser dient aquestes paraules molta gent digui a hores d'ara, doncs aquest senyor s'ha begut l'enteniment, perquè fa un sol que es patega les pedres, i de fet, a hores d'ara el cel està completament destapat a la majoria de comarques del país. Podem dir que gran part d'aquest matí encara la calma serà absoluta, però ja cap allà a les 10 o 11 del matí es començarà a carregar de núvols per les comarques de Tarragona i del Pla de Lleida, de fet allà amb algunes primeres gotes, molt poca cosa, i també independentment al voltant del migdia, de cop i volta, a les comarques metropolitanes, sobretot entre el Delta del Llobregat, el Barcelonès, el Baix Maresme i el Vallès Occidental, ja tindrem alguna tempesta o algun xàfec intens, ja diem, allà a les 12:01 del migdia. Aquesta tarda, les tempestes fortes, les més destacables entre la Catalunya central i fins al Berguedà, Ripollès i Osona, per tant, aquesta zona nord del país. Ja al vespre i nit, molta precaució entre l'Alt Camp, també el Baix Penedès i el Baix Maresme. Sobretot on més aigua esperem, Helena, és a la vall del riu Foix. Aquí esperem inundacions bastant destacables. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Doncs tanquem sumari i entrem de ple en matèria. Us ho dèiem en titulars, el Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'AENA, conegut com a Pla d'Hora, que preveu destinar 1.765 milions d'euros per millorar l'aeroport del Prat a curt i mig termini. A més, el Pla incorpora 191 milions per impulsar en els propers 4 anys algunes de les actuacions preparatòries per avançar en una possible ampliació de la infraestructura. En tot cas, la futura nova pista no seria una realitat fins després del 2031. Ens ho explica l'Albert Güell.
6: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
7: Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si es que los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
6: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim DORA, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte.
7: ¿En qué se traduce ese compromiso? En que se tramite el nuevo plan director, que está contratado por parte de AENA y que está en este momento en fase de redacción, y se someta a la Unión Europea a consideración la posibilidad de la ampliación de la pista con el ofrecimiento de compensaciones medioambientales que antes he mencionado. Si eso se produjera en el DORA 4, irá ya la parte relativa a la construcción de la ampliación de la pista.
6: Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
2: El govern celebra l'aprovació del DORA 3 i diu que demostra el compromís ferm amb l'ampliació de l'aeroport. En la compareixença posterior a la reunió de l'executiu, però, el govern ha fet un altre anunci. Vol construir 4 terminals ferroviàries per impulsar el trànsit de mercaderies. Invertirà 127 milions d'euros per al 2031. Pretén treure els camions d'autopistes i carreteres i dinamitzar l'economia catalana. Més informació en la següent crònica de Lamont Carvajal.
8: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla. I es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paner, que ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
9: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren i per tant estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors que hi ha a tota Europa i a Catalunya també.
8: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
2: Tornem ara a l'ampliació de l'aeroport perquè no estan del tot satisfets tampoc des de la Cambra de Comerç. Alerten que, malgrat la inversió, les obres de la pista i el terminal satèl·lit continuen sense calendari. En parlem amb Alícia Casar. Ella és directora d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona. Senyora Casar, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Bon dia, Elena. Gràcies a vosaltres.
2: Ho dèiem ara, el govern ha aprovat aquest pla d'inversions amb 1.760 milions per al Prat, però, dèiem, sense cap partida per a les obres d'ampliació de pista ni per a aquesta nova terminal satèl·lit. Heu declarat en diverses ocasions i ara en les darreres hores que el pla es queda curt. Per tant, entenc que esteu decebuts.
10: Sí, estem decebuts en el sentit que inicialment fa, bueno, escassament un any, quan se'ns va presentar el projecte de consens des de les administracions, doncs se'ns va mostrar un cronograma amb uns tempos que no es corresponen amb el que finalment s'ha assignat en inversions, no? Es comptava, se'ns va dir, amb portar a efecte totes aquestes tramitacions prèvies, especialment les mediambientals, a part de la redacció de la pròpia modificació del pla director, que és necessària per ampliar la pista també, no? Però preveien fer totes aquestes tramitacions i el compliment i l'okay de Brussel·les dins dels primers 3 anys, més o menys, i iniciar les obres pròpiament dites d'ampliació, a 2030. I aquesta era la idea amb la que nosaltres hem anat seguint aquesta tramitació fins que finalment s'ha publicat aquest document final del DORA 3 i hem vist que, bueno, s'atorguen 5 anys tot el període del DORA 3 per fer aquesta feina a nivell de tramitació administrativa i mediambiental i no s'iniciarien obres fins després del DORA 3, és a dir, quan comenci la vigència del DORA 4, que significaria començar a 2032. Comença a 2032. És més retard afegit sobre el que ja portàvem pel fet de caure aquest projecte del DORA 2 actualment vigent.
2: Què creieu que ha passat perquè aquest calendari no quadri? qui hauria canviat o què ha canviat les prioritats o els tempos?
10: Això nosaltres ho desconeixem. Aquesta seria una pregunta a fer a la pròpia ENA o al Ministeri.
2: D'acord. Si les obres no comencen dins d'aquest pla director, l'ampliació de la pista i la terminal satèl·lit no seran una realitat, vostè ho deia, com a mínim fins passat el 2032, dèiem fins al 2035 fins i tot. Això és un retard assumible o és un risc que Barcelona i Catalunya no es pot permetre?
10: És un risc que Barcelona i Catalunya no es podem permetre. O sigui, ens estem permetent el luxe d'afegir més anys de retard a dues actuacions que són fonamentals. Què suposarà això? Doncs continuar incrementant el que són rutes i freqüències de llarg radi intercontinentals a comptagotes en comparació amb tot el potencial que tenim a davant, com a mínim, molt com a mínim, de 5,3 milions de passatgers més que haurien d'estar connectant-se directament des de Barcelona amb mercats llunyans i no ho estan podent fer, ho estan fent havent de fer connexió a altres ciutats, bàsicament europees, perquè no hi ha disponibilitat de ruta o no hi ha suficients freqüències de ruta directa des de Barcelona. Això penalitza, des del nostre punt de vista, a l'economia.
2: La cambra demaneu, o des de la cambra demaneu que l'administració apliqui la màxima prioritat a les tramitacions del pla director i de les compensacions ambientals per poder, insistim, començar aquestes obres quan més aviat millor. Qui ha de moure fitxa ara? On situeu vosaltres la responsabilitat?
10: Bueno, la responsabilitat bàsicament és de qui ha de fer les gestions de les compensacions, els projectes, ha de ser conjuntament, de manera unitària, ben coordinada, entre Govern de la Generalitat i AENA Ministeri. Són les dues administracions les que han anat juntes fins al moment, les que han aconseguit arribar a aquest projecte de consens, això no hem d'oblidar. O sigui, estem fent una crítica de tempos, però en el context, com a mínim, de tenir un projecte de consens que finalment està tirant endavant. Però el que falla és no atorgar suficient celeritat, suficient priorització com a actuacions sumament estratègiques que són, i no s'han tractat, això ho vull recalcar, no estan incloses com a actuacions estratègiques dins d'aquest DORA 3. Aquí està el fallo.
2: I ara sí, acabo, i no sé si això seria la cara i la creu, això m'ho dirà vostè, aquest anunci també que ha fet, malgrat tot el govern de la Generalitat, de construir 4 terminals ferroviàries per impulsar el trànsit de mercaderies. Recordem que casa nostra té un dèficit en aquest sentit bastant important. No sé si això és també, si més no, per als comerciants, per a les empreses, per a l'economia del nostre país, una bona notícia.
10: És bona notícia en el sentit de que tenim un govern de la Generalitat que està intentant fer una aposta pel ferrocarril a Catalunya. Aquí també podem fer un matís molt necessari, no? Primer de tot, el ferrocarril i ferrocarril, transport de ferrocarril per ferrocarril de mercaderies és la gran assignatura pendent que tenim a Catalunya. No hem pogut disposar fins al moment d'una infraestructura apropiada per realment permetre que el camió pugi al tren. Actualment el camió puja al tren el que ho fa a les terminals del sud de França. Per tant, aquest dèficit de terminals, el govern és ben conscient i per això ha fet aquesta proposta d'aquestes 4 terminals estratègiques. Dit això, alguna d'aquestes terminals, bueno, totes de fet, però alguna des de fa molt més temps que altres, són terminals llargament esperades i un cop més, igual que fem a l'aeroport, el que exigim és que se'ls atorguin la prioritat total i a uns tempos amb la màxima celeritat possible. Aquí assenyalo en particular la del Penedès i també la de Vilamalla, sobretot són dues terminals amb molt retard. Número 1, la del Penedès.
2: Alícia Casar, gràcies i bon dia.
10: Gràcies a vosaltres.
11: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
2: Un quart de nou, avui comença el judici a 4 policies nacionals per la mutilació d'un ull a Roger Espanyol en el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Recordem que l'Audiència de Barcelona va rebutjar amnistiar els agents i els va enviar a judici que arrenca aquest matí justament per un delicte de lesions. A l'Audiència de Barcelona hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què ha de passar en els propers minuts aquí davant de l'Audiència?
12: Sí, és l'únic cas, Helena, pel qual agents de la Policia Nacional s'asseguren a la banqueta dels acusats en relació amb els fets de l'1 d'octubre. I sí, després que l'Audiència de Barcelona hagi rebutjat aplicar l'amnistia als quatre agents afectats. Són un escopeter, dos sotsinspectors i un inspector, pels quals Roger Espanyol demana fins a 13 anys de presó. Han passat ja 9 anys d'aquell matí de l'1 d'octubre del 2017, quan Roger Espanyol era una de les desenes de persones, de manifestants que es concentraven al voltant de l'Institut Ramon Llull de Barcelona, un dels molts centres educatius a Catalunya que van esdevenir col·legis electorals en aquell referèndum per la independència. Aquell matí de l'1 d'octubre, els agents de la Policia Nacional van entrar a l'Institut i van decomissar les urnes. Un cop van sortir del centre educatiu, es van topar amb el bloqueig i la concentració dels manifestants. Així que el tribunal haurà de determinar ara quin és el grau de responsabilitat de cadascú dels quatre agents en les lesions patides per Roger Espanyol, perquè va perdre la visió de l'ull dret com a conseqüència de l'impacte d'una pilota de goma. Aquest judici arrencarà a les 10 del matí, aproximadament, un judici que continuarà demà dijous, que es reprendrà els dies 30 de setembre i 1 d'octubre. Irídia, Òmnium Cultural, també l'ANC fan d'acusació popular en un judici que també comptarà amb l'observació, diuen, d'una missió internacional conformada per 6 organitzacions, entre elles Amnistia Internacional, precisament d'aquí uns minuts. S'espera la compareixença d'un dels portaveus d'Amnistia Internacional minuts abans que arribi Roger Espanyol, Helena, en un judici, insistim, que començarà d'aquí un parell d'hores a partir de les 10 del matí.
2: Doncs us mantenim en aquest punt de notícia, Anna Ruiz, perquè ens vagis informant de tots els esdeveniments, de com evolucionen. Gràcies i fins d'aquí una estona. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller, Toni Comín, d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació. És previst que el Constitucional obri les deliberacions el pròxim 22 de setembre a partir del recurs d'empara presentat per l'exconseller i ara secretari general de Junts, Jordi Turull. També us ho hem destacat en titulars, un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. Els fets han passat cap a les 8 del vespre a la planta menys 3 del soterrani, quan, segons els bombers, l'embús hauria produït una acumulació de monòxid de carboni que hauria deixat inconscients els operaris, causant la mort a un d'ells. A la zona s'hi han enviat 7 dotacions de bombers que han desallotjat el recinte i han establert un perímetre de seguretat per precaució. Els bombers, que han aconseguit estabilitzar aquesta passada nit l'incendi del Farràs, al Segrià, un incendi que ha afectat 90 hectàrees, més de la meitat de les quals de matolls. El foc ha obligat a confinar durant unes hores el nucli urbà d'Andaní i algunes granges també pròximes a la carretera nacional 230. S'ha aconseguit fer arribar les flames a una zona de conreus per frenar-ne la propagació.

0: Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea després de les de 1989 i el 1999. Un cop acabades les obres, el Camp Nou serà l'estadi amb més capacitat d'Europa, amb seients per a 105.000 aficionats. El president blaugrana, Joan Laporta, destaca que la designació el consolida com una instal·lació de referència mundial.
1: L'elecció de la UEFA doncs, dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial en l'avantguarda de l'experiència, l'accessibilitat, la connectivitat, tot el que fa referència als serveis que dona a l'Spotify Camp Nou.
0: El professor d'Organització d'Esdeveniments Esportius a l'EUNCET Business School, Xavier Riera, ha destacat al Notícies en Xarxa que la remodelació de l'estadi ha estat clau en la decisió, ja que l'ha convertit en el millor aparador per a la UEFA. També assenyala que la final de la Champions pot ser decisiva de cara a la candidatura per acollir la final del Mundial de 2030 i posa de relleu l'alt ressò de la cita que tindrà un públic de centenars de milions d'espectadors.
2: Uns 450 milions d'espectadors, per sota només del Mundial de Futbol. Penseu que es parla molt de la Super Bowl, però al final només la consumeixen als Estats Units, pràcticament, i no arriba als 150 milions d'espectadors. I els Jocs Olímpics, evidentment, tenen molta exposició durant molts dies, però concentrat en una franja de 2 hores, de 3 hores, són 450 milions d'espectadors, i després tot l'storytelling que es genera al voltant de la final durant mesos abans.
0: El Barça té aquesta nit partit de Lliga al Camp Nou a 10:15 contra el Racing de Santander. Els blaugranes buscaran continuar comptant els partits per victòries i marcar un nou rècord, el de millor inici històric de temporada amb 7 triomfs consecutius. Després de la victòria del Real Madrid contra l'Elx, l'equip necessita puntuar per mantenir el liderat en solitari de primera. Mentrestant, l'Espanyol no ha pogut donar continuïtat al triomf de Pamplona i ha caigut contra el Rayo Vallecano per 2-1. Una mala primera part, en què va encaixar 2 gols, va condemnar l'equip. La reacció va arribar a la represa, però amb un gol de Roberto Fernández, que va ser insuficient per tornar de Butarque amb algun punt a la butxaca. L'equip va acabar amb 10 per l'expulsió d'Omar, que no podrà jugar divendres contra l'Elx. El tècnic Manolo González fa autocrítica.
3: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part. I això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.
0: Tarragona es prepara per convertir-se en la capital de l'esport inclusiu. Del 9 al 12 d'octubre, la capital tarragonina acollirà els Jocs Special Olímpics. Hi prendran part 1.700 esportistes amb discapacitat intel·lectual procedents de 10 països que durant 4 dies competiran en 16 disciplines. Hi contribuiran més de 600 voluntaris. Més enllà de la competició, els Special Olympics són una aposta per la inclusió, la visibilitat i la igualtat d'oportunitats. Ho destaca el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno.
4: Perquè els Special Olympics són molt més que una competició esportiva. Ho hem de viure així, molt més que una competició esportiva. És una eina de participació, una eina de convivència, de superació, també de competició. La competició sana és bona i, sobretot, és una eina d'inclusió. Són una oportunitat per posar en valor les capacitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i reivindicar també que res no ha d'aturar a una persona amb discapacitat a l'hora de seguir els seus objectius, d'aconseguir les seves fites.
0: Avui arrenca a Vic la 38a edició del Mercat de Música Viva. 5 dies de música amb 72 actuacions, 7 de les quals podreu seguir-les a les televisions locals i a la xarxa Més. Artistes com Mama Duixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet passaran per Vic des d'avui i fins diumenge. Lucia del Greco serà l'encarregada de l'espectacle inaugural avui a les 7 de la tarda. La Crida a Santa Tecla ha donat aquest dimarts al vespre el tret de sortida oficial a la Festa Major de Tarragona. Les celebracions s'han iniciat amb l'homenatge als perpetuadors. Els portants dels gegants moros i dels negritus del col·lectiu gitano reben així el més alt reconeixement festiu. També s'han lliurat els teclers i tecleres d'honor a persones i col·lectius que han contribuït a mantenir viva la festa. Entre els premiats s'ha reconegut Xavier Balló Tomàs, director gerent de TAC12 a la Televisió Pública del Camp de Tarragona, per la difusió audiovisual de la cultura popular de la ciutat. Un cop fets els homenatges, s'ha fet el toc de crida al balcó de l'Ajuntament, l'alcalde ha pronunciat el visca Santa Tecla i s'han encès els 11 morters de la Santa de Santa Tecla i la primera tronada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Molt bon dia des de Ràdio Rubí en aquest dimecres 16 de setembre. Us expliquem que l'equip del govern preveu que el parc públic d'habitatge de Rubí arribi als 266 pisos el 2027. Es tracta d'un augment del 74% respecte al 2021, quan es va aprovar el Pla Local d'Habitatge. Els nous immobles provenen de diferents sistemes, com la compra per tanteig i retracte, la incorporació a la borsa del lloguer social o les noves promocions públiques dels carrers Marconi, Maria Aurelia Campmany o l'Avinguda Castellbisbal. L'executiu va donar aquestes xifres ahir a la tarda davant les obres d'aquest últim edifici que ja s'està construint al barri de Sant Jordi Parc i que acollirà una vintena de pisos dotacionals. Algunes de les últimes incorporacions han estat, com dèiem, per tanteig i retracte, és a dir, el dret que dona prioritat a les administracions públiques com ara l'Ajuntament per adquirir habitatge de segona mà. Només aquest estiu l'Ajuntament ha comprat 8 pisos per aquest sistema i un més serà formalitzat la pròxima setmana. A més, aviat es presentarà una nova promoció basada en dos dels solars que Rubí ha cedit al govern de la Generalitat per construir, en aquest cas, també habitatge protegit i que sumaran una quarantena de pisos més. També es donaran a conèixer les pròximes setmanes noves fórmules per ampliar encara més el parc local d'habitatge de la nostra ciutat de Rubí. I també us expliquem, a més, que no hi haurà caminada nocturna en aquest 2026. Rubí d'Arrel i el Centre Excursionista de Rubí, els impulsors d'aquesta activitat, han decidit suspendre l'edició d'enguany per les restriccions de la pesta porcina. Aquesta hagués estat l'edició número 19. Les dues entitats estaven esperant una possible flexibilització de les mesures d'accés al medi natural, però, donat que les últimes dues setmanes s'han trobat senglars infectats a la zona de risc, han decidit finalment anul·lar aquesta tradicional activitat, una de les més estimades, sens dubte, de la nostra ciutat.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant el primer pas cap a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat un pla d'inversions que preveu justament destinar 1.765 milions d'euros fins al 2031. Malgrat que en les partides no s'inclou l'allargament de la pista, sí que preveu les compensacions ambientals que se'n derivarien. I això ha tornat a encendre el debat a veus de veus a favor del creixement de la infraestructura i en contra. Des del mateix govern central, on Sumar ha deixat clar que el pla no compta amb el seu vistiplau. L'última paraula, sigui com sigui, la tindrà Brussel·les. La directora d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona, Alícia Casart, ha lamentat des del Notícies en xarxa el retard que veu acumulat en tota l'operació.
4: És un risc que Barcelona i Catalunya no ens podem permetre. O sigui, ens estem permetent el luxe d'afegir més anys de retard a dues actuacions que són fonamentals. Què suposarà això? Doncs continuar incrementant el que són rutes i freqüències de llarg radi intercontinentals a comptagotes en comparació amb tot el potencial que tenim a davant.
3: El govern anuncia una inversió de 127 milions per construir 4 estacions ferroviàries de mercaderies fins al 2031. Se situaran a Lleida, les Terres de l'Ebre, el Penedès i l'Empordà per intentar saldar un deute històric en aquest tipus de logística a Catalunya. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. L'acumulació de monòxid de carboni, que se n'ha derivat, hauria deixat inconscients als operaris. Aquest matí comença el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Espanyol quan es manifestava la jornada de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. De seguida, tornarem a les portes de l'Audiència de Barcelona, on diferents entitats en favor dels drets humans faran una compareixença prèvia a la primera sessió del judici que arrencarà a les 10 d'aquest matí. El Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea. El professor d'Organització d'Esdeveniments Esportius a l'EUNCET Business School, Xavier Riera, analitza el Notícies en Xarxa què suposa aquesta elecció.
5: Uns 450 milions d'espectadors, per sota només del Mundial de Futbol. Penseu que es parla molt de la Super Bowl, però al final només la consumeixen als Estats Units, pràcticament, i no arriba als 150 milions d'espectadors. I els Jocs Olímpics, evidentment, tenen molta exposició durant molts dies, però concentrat en una franja de 2 hores, de 3 hores, són 450 milions d'espectadors, i després tot l'storytelling que es genera al voltant de la final durant mesos abans.
3: Tot a punt a Vic per l'arrencada de la 38a edició del Mercat de Música Viva. Artistes com Mamaduixa, Caral Laoz, Ginestar o Quimi Portet pujaran a l'escenari des d'aquest dimecres i fins diumenge en un certamen que comptarà amb una 70a d'actuacions. Algunes d'elles les podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més. Pel que fa al temps, Protecció Civil, ho recordem, ha activat l'alerta per inundacions per la previsió de pluges intenses aquesta tarda vespre i fins a la matinada. Ampliem la previsió amb el Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
6: Bon dia, Helena. Doncs molt pendents de la meteo, sobretot ja aquesta tarda. De moment, aquest matí, tot just a hores d'ara, doncs no estem tenint cap mena de terrabastall. Tot el contrari, el cel ha despertat i està despertant amb pocs núvols a la majoria de comarques, però de seguida aquesta situació anirà canviant. Cap allà a les 11-12 del migdia arribaran per una banda núvols a les comarques de Ponent i de Tarragona i per una altra banda se'n formaran d'altres, i a més de molt potents, a les comarques metropolitanes. De fet, ja cap a les 12-1-2 de la tarda esperem que hi hagi patacs d'aigua bastant forts, s'ha d'advertir, molt forts ja, però bastant locals, a cavall del Vallès Occidental i Oriental, el Baix Maresme, el Barcelonès i el Baix Llobregat. Ja aquesta tarda és quan, de seguida, moltes més tempestes aniran apareixent. En el cas de l'Ebre i les comarques de Ponent, ens farà el salt directament aquesta pluja. Malauradament, allà no s'espera gairebé ni una gota. En canvi, tempestes molt fortes, però sempre molt locals, que aniran apareixent a cavall de la comarca del Bages, del Berguedà, del Ripollès, també Osona, el Lluçanès i el Mollanès. Independentment, continuaran caient alguns ruixats a l'àmbit de Barcelona. I a entrada de la tarda i aquest vespre, a gran part de Girona acabarà plovent bastant, sobretot al voltant del Montseny i Guilleries. I especialment, Helena, molta precaució, que és on esperem més aigua, aquesta propera vesprada i nit, entre el Barcelonès, el Baix Llobregat, Garraf, Alt i Baix Penedès, l'Anoia i la comarca del Vallès Occidental. És molt probable, segons les previsions que tenim sobre la taula, que hi pugui haver algun registre de més de 200 litres per metre quadrat a cavall del Garraf, Baix Llobregat, Alt i Baix Penedès. Per tant, n'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en Xarxa, edició matí.
3: 6 minuts per sobre de 9:15, el Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena, conegut com a Pla d'Hora, que preveu destinar 1.765 milions d'euros per millorar l'aeroport del Prat a curt i mig termini. A més, el Pla incorpora 191 milions per impulsar en els propers 4 anys algunes de les actuacions preparatòries per avançar en una possible ampliació de la infraestructura. En tot cas, la futura nova pista no seria una realitat fins després del 2031. Ens ho explica l'Albert Güell.
7: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
8: Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si es que los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
7: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim DORA, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte.
8: ¿En qué se traduce ese compromiso? En que se tramite el nuevo plan director, que está contratado por parte de AENA y que está en este momento en fase de redacción, y se someta a la Unión Europea a consideración la posibilidad de la ampliación de la pista con el ofrecimiento de compensaciones medioambientales que antes he mencionado. Si eso se produjera en el DORA 4, irá ya la parte relativa a la construcción de la ampliación de la pista.
7: Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
3: Els qui no estan gaire satisfets són els de la Cambra de Comerç. Alerten que, malgrat la inversió, les obres de la pista i la terminal satèl·lit continuen sense calendari i preveuen que, com a mínim fins al 2032, no començarien les obres d'ampliació. Alicia Casar, directora d'Infraestructures de la Cambra, creu que s'està desaprofitant el potencial de l'aeroport i que l'economia catalana se'n ressentirà. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
4: És un risc que Barcelona i Catalunya no es podem permetre. O sigui, ens estem permetent el luxe d'afegir més anys de retard a dues actuacions que són fonamentals. Què suposarà això? Doncs continuar incrementant el que són rutes i freqüències de llarg radi intercontinentals a comptagotes en comparació amb tot el potencial que tenim a davant. Com a mínim, molt com a mínim, de 5,3 milions de passatgers més que podrien, haurien d'estar connectant-se directament des de Barcelona amb mercats llunyans i no ho estan podent fer, ho estan fent havent de fer connexió a altres ciutats. Això penalitza, des del nostre punt de vista, a l'economia.
3: L'altre punt de vista és el del govern, que celebra l'aprovació del DORA 3 i diu que demostra el compromís ferm amb l'ampliació de l'aeroport. En la compareixença posterior a la reunió de l'executiu, però, el govern ha fet un altre anunci. Vol construir 4 terminals ferroviàries per impulsar el trànsit de mercaderies. Invertirà 127 milions d'euros per al 2031. Pretén treure els camions d'autopistes i carreteres i dinamitzar l'economia catalana. Més informació amb Lamont Carvajal.
9: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla. I es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
10: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions, en la seva totalitat o pràcticament, pugen en el tren. I, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors que hi ha a tota Europa i a Catalunya també.
9: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani, que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
0: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
3: En 5 minuts ens plantarem a 9:15. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. Els fets han passat cap a les 8 del vespre a la planta menys 3 del soterrani, quan, segons els bombers, l'embús hauria produït una acumulació de monòxid de carboni que hauria deixat inconscients els operaris, causant

0: l'exercici de drets fonamentals, els llocs de culte o determinats costums socialment acceptats.
1: No és una qüestió de seguretat, és que això m'agradaria que quedés molt clar, i ni de convivència. És una qüestió de defensar el dret de les dones. L'objectiu no és, nosaltres no hem de decidir com elles han de vestir, sinó que hem de garantir que totes puguin decidir sobre la seva vida.
0: El govern assegura que l'objectiu és garantir que les dones puguin decidir lliurement sobre la seva vida i evitar situacions d'aïllament. Per això, la prohibició anirà acompanyada d'un pla socioeducatiu amb formació, acompanyament i espais de suport. La regulació afectarà només l'espai públic i no els llocs privats, familiars o de culte.
1: És un pla que està basat en drets fonamentals, en igualtat de gènere, amb respecte a la diversitat cultural.
0: Si s'aprova, inicialment s'obrirà un període d'informació pública.
2: I el dia que arrenca el curs polític a la Unió Europea, amb temes candents damunt la taula, com els reptes en la immigració, una quinzena d'alcaldes de la demarcació de Barcelona comencen una estada a Brussel·les per aprofundir en la relació de la institució amb el món local. Durant 3 dies coneixeran les polítiques comunitàries que tenen un impacte directe en els ciutadans, com és l'habitatge assequible, la resiliència hídrica o la contractació pública. Ens ho explica l'Esther Minguell.
3: Durant el viatge, la delegació d'alcaldes, que són de municipis de menys de 10.000 habitants, coneixeran també les iniciatives europees per combatre la desinformació i reforçar la participació ciutadana o la normativa en matèria d'intel·ligència artificial i serveis digitals. Una oportunitat d'aterrar la política d'Europa al món local impulsada per la Diputació de Barcelona i que ha arrencat amb una presentació a la seu de la Comissió Europea a la capital catalana. Esther Marmaneu és alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos i Jordi Ramos, alcalde d'Olesa de Bonesvalls.
4: Amb la problemàtica, sobretot de l'habitatge, anem amb la ment oberta, o vaig amb la ment oberta, de poder trobar doncs, aquests recursos, aquestes eines que ens pot donar Europa. Sabem que té uns fons econòmics que també doncs, podem accedir com a ajuntaments, que ens donguin claus o diferents exemples doncs, per poder arribar a aquests ajuts i d'aquesta manera doncs, poder-ho aplicar en els nostres municipis.
5: Per nosaltres, conèixer polítiques que puguem aplicar al nostre municipi és molt important. A més, sabem que polítiques amb gestió de residus, amb molt altres àmbits venen d'Europa i, per tant, doncs, conèixer-les de primera mà per després també explicar-les a la nostra ciutadania doncs, és molt important.
3: La iniciativa s'emmarca en el programa d'activitats del nou centre Europe Direct que coordina la Diputació de Barcelona.
2: El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller, Toni Comín, d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació. És previst que el Constitucional obri les deliberacions el pròxim 22 de setembre a partir del recurs d'empara presentat per l'exconseller i ara secretari general de Junts, Jordi Turull. I avui comença el judici a 4 policies nacionals per la mutilació d'un ull a Roger Espanyol en el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Recordem que l'Audiència de Barcelona va rebutjar amnistiar els agents i els va enviar al judici que arrenca justament aquest matí per un delicte de lesions. A l'Audiència de Barcelona, fent guàrdia, hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què ha de passar en els propers minuts aquí, davant de l'Audiència?
6: Hola, Elena, bon dia. Sí, d'aquí uns minuts arribarà Roger Espanyol, acompanyat del seu equip jurídic i també amb representants de les entitats que fan d'acusació popular en aquest judici. Són Irídia, també Òmnium Cultural i l'ANC. Insistim, Elena, que l'arribada de Roger Espanyol és imminent. Ha d'arribar d'aquí uns minuts i després compareixerà davant els mitjans de comunicació una hora abans que arrenqui aquest judici a l'Audiència de Barcelona. És el primer cop, és l'únic en el qual s'adrecen, s'envien agents de la Policia Nacional a la banqueta dels acusats. Els fets es remunten ja fa 9 anys, en aquell matí de l'1 d'octubre del 2017, quan Roger Espanyol formava part del grup de desenes de persones que es manifestaven i es van concentrar als voltants d'un institut de Barcelona, a Ramon Llull. Els policies, els agents de la Policia Nacional, havien entrat abans a l'institut, s'havien decomissat les urnes i un cop van abandonar el centre es van topar amb la resistència i el bloqueig d'aquestes persones. Així que el tribunal, a partir d'avui,

0: Haurà de determinar quin és el grau de responsabilitat dels quatre agents asseguts a la banqueta dels acusats en les lesions patides per Roger Español, que, recordem, va perdre un ull com a conseqüència d'una pilota de goma. Per tant, Helena, aquí augmenta l'expectació. Les portes de l'Audiència de Barcelona són molts més els mitjans de comunicació que fem guàrdia. També s'han apropat activistes independentistes per donar suport a Roger Español, que ha d'arribar d'aquí, d'aquí uns minuts.
1: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: Barcelona lliura avui un dels seus reconeixements més especials, el Premi Barcelonina de l'Any, coincidint amb les festes de la Mercè. Un guardó que distingeix persones que han contribuït de manera decisiva a transformar la ciutat des de la seva feina, el seu compromís i la seva mirada pública i que promou el periòdico. És un guardó que promou el periòdico i que és barcelonina i barceloní, també. Però enguany, el premi, a més del barceloní, recau, i aquí la nostra convidada, en Sandra Bestraten, crec que ho dic bé, degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Bon dia.
3: Bon dia, Helena.
2: Aprofitant aquest reconeixement, volem parlar d'una de les grans preocupacions del país, l'accés a l'habitatge. Què està fallant? Què podem fer millor? I quin model de ciutat defensa una de les arquitectes que més ha influït en el debat públic d'aquest últim any? Sandra Bestraten, bon dia, el que deia, i gràcies per acompanyar-nos, per ser amb nosaltres.
3: Bon dia. Doncs el repte de l'habitatge és un dret universal al qual, com a arquitectes, ens sentim interpel·lats i el que volem és ser part de la solució. I aquí, doncs, evidentment, són moltes variables. Necessitem agilitzar els processos, reduir la burocràcia, però també explorar noves formes de construir amb altres materials i amb altres formes també de convivència. Potser hem d'optimitzar els espais. Ja s'està treballant molt, per exemple, amb espais, la bugaderia, els espais dels habitatges que potser poden ser compartits i que també són oportunitats, no?, per fer comunitat i que ens permeten, doncs, que l'habitatge l'apostem tota la superfície cap a aquells espais on vivim, apostant per les terrasses, no?, que ja vam descobrir que la pandèmia, la relació amb l'exterior era importantíssim, però tot això ho hem de fer possible i viable a nivell econòmic.
2: En parlarem d'aquí una estoneta, però abans m'agradaria que m'expliqués què significa per vostè rebre aquest premi en un any en què l'arquitectura ha hagut de posicionar-se, el que deia ara vostè, sobre l'habitatge, sobre el territori, sobre el model de ciutat. El jurat diu que vostè representa un nou rostre de l'arquitectura catalana, més social, més de proximitat, més orientada a l'habitatge. No sé si reconeix.
3: És un reconeixement col·lectiu a tots els arquitectes catalans. Jo em sento que sóc el seu altaveu i precisament sempre els arquitectes, tota l'arquitectura és social, però sí que intento, doncs, donar la mirada a aquesta diversitat professional que representem al col·lectiu d'11.000 col·legiats i als quals, doncs, apostem perquè la ciutat, igual d'important és l'habitatge, com deia, però també l'espai públic, les places, que són les nostres sales d'estar, però també el comerç de proximitat, també ens ajuda a generar, doncs, seguretat, però també aquest concepte de la ciutat dels 15 minuts, poder anar caminant a tots aquests llocs de la vida quotidiana, sigui el metge, bueno, els centres de dia, les llars d'infants, i que tota aquesta activitat, no, sigui de forma planificada, com a arquitectes i urbanistes, això fa també que la nostra vida sigui molt més amable.
2: Vostè parla dels arquitectes com a metges dels edificis. Fem, doncs, una mica el diagnòstic, ja que parlem dels metges dels edificis. Catalunya continua molt per sota d'Europa en habitatge públic, amb costos disparats, el sector privat també reclamant seguretat jurídica. Quin és o quin seria el model realista per avançar?
3: Bé, necessitem, doncs, que realment s'ha fet molta legislació i contradictori i això ens genera una incertesa jurídica greu perquè és paralitzant aquest excés de burocràcia, però crec que és important que la rehabilitació, no, amb aquest concepte de metges dels edificis, és importantíssima. Tenim edificis molt envellits. Jo sempre dic que els edificis són com les persones. Si no vas mai al metge, el dia que hi vas t'ho troben tot, no? Llavors és important el concepte de manteniment, el cuidar i sobretot per fer front al canvi climàtic. Tots venim d'una onada de calor que ens preocupa preocupa quan el missatge es veu que l'única solució és posar aire condicionat. Realment tenim molts mitjans perquè amb l'arquitectura és com si li haguéssim de posar un vestit a l'edifici per protegir-lo i fer que puguem tenir confort sense necessitar tantes màquines, no només pel seu cost, sinó pel consum energètic constant. I aquí doncs, vull destacar l'IMSOL, que és l'habitatge públic que s'està fent des de l'àrea metropolitana, s'està fent sense aire condicionat i s'està garantint el confort, però entenent l'edifici com un gran, com una gran màquina, no? Treballant molt les ventilacions, treballant molt el que nosaltres diem l'arquitectura passiva i que després doncs, ens permeti, potser algun dia de molt de fred a l'hivern i molta calor, potser necessitem alguna màquina per fer un complement, però que la major part de l'any, amb el clima que tenim, hauríem de poder-ho resoldre amb l'arquitectura. I ho tenim resolt, però cal fer aquesta aposta de millorar i rehabilitar els nostres edificis.
2: Parlem del pla del govern, ara que estem a mig mandat i que el president Illa feia balanç fa un parell de dies. El govern diu que vol arribar als 50.000 habitatges públics d'aquí al 2030. Per ara diu que ja en té 10.000 de disponibles i 28.000 més en procés. No sé si aquest calendari és realista i si el ritme és suficient.
3: Jo crec que és molt interessant obrir tots els plans que puguem, perquè necessitem el pla 50.000, però necessitem molts altres, i per això des del Col·legi d'Arquitectes volem ser també un agent actiu per activar diferents polítiques en diferents contextos i sobretot que puguem donar resposta a tota la societat. L'habitatge públic està donant resposta a un àmbit de població, però se'ns queda molta població per sota que no l'estem donant resposta, i aquí ens estem unint tot el tercer sector, també PIMEC, també coordinat pel síndic de Greuges, comencem a fer uns pilotatges també per afrontar el sensellarisme, que és importantíssim, perquè necessitem donar habitatge a moltes persones que tenim dormint al carrer i que estan treballant, i això és el més preocupant, treballar i no tenir és suficient amb el sou que reps per poder tenir un habitatge.
2: Vaig una mica al gra perquè ens queda poc temps. Vostè, hi ha una cosa molt interessant que a mi m'ha semblat quan he llegit alguna entrevista. Parla del model de construcció. A mi m'agradaria que ho expliqués de manera planera, un model de construcció que vostè defensa per fer habitatge assequible. Parla de fer una ciutat més densa i de construir en altura. Jo he de confessar que a vegades ens costa entendre això, però jo crec que tenint-la vostè ens podrà explicar què vol dir construir les ciutats de manera densa i construir en altura, perquè ho entenguem i perquè es vegi que això és assequible i és apostar per més habitatges a les ciutats.
3: Bé, de fet, en el planeta ja se sap que serem més població, i això és positiu, perquè vol dir que l'esperança de vida ha pujat, viurem més anys, és fantàstic, i necessitem gent jove perquè també ens ajudi a cuidar-nos, no?, quan siguem grans. Llavors, tenir més població significa que hem de ser capaços de donar resposta a la ciutat. Densitat, a mi m'agrada molt destacar que no és el mateix que edificis en alçada. És a dir, tu pots tenir un edifici alt, però tenir molt d'espai públic, moltes places, molt d'espai lliure, no? Llavors, aquí és on està el concepte. Pots tenir la mateixa densitat, no?, amb un edifici més baix, però que llavors tots són carrers petits i tot ocupat, o alguns edificis una mica més alts i places més grans. Llavors, hem d'apostar per una densitat mitja-alta, que és, no sé, l'Eixample, i m'agrada posar l'exemple, l'Eixample és més dens que Bellvitge, no?, que és tothom té l'icona d'edifici, no?, d'edificis alts. Però jo destacaria, per exemple, a Bellvitge, si viatges com si fossis en avió i mires cap a baix, el 90% és espai lliure. És a dir, els edificis són alts, però permeten tenir molts de parcs i molts de jardins, que això també és important, perquè al final volem viure a les ciutats, però volem tenir relació amb la natura. I aquí és on està l'equilibri, que no hem d'imaginar que un edifici alt és sinònim de molta densitat, sinó que és tot aquest equilibri, que com a arquitectes i tot això està molt regulat, perquè hi hagi aquest equilibri, evidentment, de zones verdes, equipaments...
2: Sandra Bestraten, no tenim temps per més. Ens ha semblat una pinzellada ràpida per conèixer-la, per tornar-la a convidar, si convé, un altre dia, per felicitar-la per aquest guardó que ha de rebre compartit amb el barceloní de l'any també a les 8 d'aquest vespre. Em sembla que és als jardins del Palau Robert. Exactament. Doncs que vagi molt bé. Moltes gràcies per haver vingut i per compartir el seu temps.
3: Moltíssimes gràcies, Helena.
2: Que vagi bé. I a vostès, ja ho saben, gràcies per l'atenció dispensada i els esperem demà a partir de les 7 del matí. Que vagi molt bé. Bon dia.

0: Informatius de Ràdio Rubí.
1: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
2: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
3: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí. La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
4: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu a pulmó si ho fan els altres.
0: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa, a foc lent, amb llibertat i amb confiança. Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, La gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i... Gent normal.
5: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'actualitat.
0: Actualitat, el programa de Ràdio Rubí, on la música 100% en català és la protagonista.
5: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva.
6: Era això, sempre volem massa i necessitem...
0: Actualitat. Els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa.

0: 9 del matí i és 16 de setembre. Bon dia, Rubí. Molt bon dia. Començam, Rubí, el dia amb tota l'actualitat aquest dimecres i molts continguts per compartir amb vosaltres.
1: Com sempre, començarem repassant les notícies més destacades de la jornada, tot allò que passa avui a Rubí.
0: I posarem el focus en una qüestió educativa i social. Xerrarem amb una família de Rubí, amb un nin amb discapacitat auditiva que ha decidit continuar duent el seu fill al Cial de Bellaterra, tot i la posada en marxa del nou Cial de Rubí.
1: És l'única família de Rubí que ha optat per continuar a Bellaterra i reclama que se'ls mantinguin els mateixos ajuts de transport que rebien fins ara.
0: També aprendrem a protegir-nos millor a internet, en Germà Bustamante, a Territori Digital, al nostre espai de ciberseguretat.
1: I tindrem temps per descobrir Rubí una mica més de prop, amb Rubí en dos minuts, avui dedicat al carrer i la recomanació de musical de Robert Fernández.
0: Després arribarà la tertúlia. Avui tenim amb nosaltres a Josep Maria Pijuan, Montse Clemente, Josep Milà i Rosalia Viader.
1: I a la part final del programa parlarem de cultura popular, amb el Foment de la Sardana, a les Bars d'en Saire, a les portes dels Tocs de Sant Roc, i amb la mirada posada també en la participació de l'Esbar de la Mercè.
0: Ens visitarà també Pere Vilanova, que és vidu de l'autora del llibre Un món de colors, que és Teresa Voltó, que vendrà a explicar-nos aquesta presentació que es farà.
1: I acabarem amb l'agenda de la Torre Basses per saber què tenim per fer aquests dies a Rubí.
0: Tot això i molt més durant les pròximes 3 hores.
1: Doncs aquí, a Rubí al dia. Comencem.
2: Rubí al dia.
0: El parc públic d'habitatge de Rubí arribarà als 266 pisos l'any 2027. Segons les previsions del govern municipal, seran un 74% més que l'any 2021.
1: Rubí entra en fase d'alerta per pluges intenses davant l'arribada d'un episodi que pot deixar fins a 60 litres per metre quadrat en 3 hores. Protecció Civil demana extremar les precaucions, especialment durant la nit i la matinada.
0: La caminada nocturna de Rubí no es farà aquest any. El Centre Excursionista i Rubí de Rubí han decidit suspendre la 19a edició per les restriccions derivades de la pesta porcina.

0: Abans d'entrar en matèria, primer volem conèixer, com sempre, quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant pel temps, en Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Un temps que ha d'anar canviant amb el pas de les hores i, a més d'una forma radical a les comarques metropolitanes. Immediatament, fins allà a les 11, 12 del matí, res farà pensar en els canvis de situació, perquè el sol serà completament dominant i, com passa a hores d'ara, amb un ambient encara molt i molt suau, a més de serè. Però ja al migdia, primeres hores de la tarda, de cop i volta apareixeran aquells núvols de cotó que deixaran alguns ruixats i algunes tempestes. I algunes seran bastant aparatoses ja. Compta allà a les 2-3 de la tarda amb aquestes tempestes, per exemple, al voltant de Collserola o del Vallès. Tempestes locals, però molt intenses. I s'aniran repetint al llarg de la tarda i sobretot aquest vespre. De fet, aquest vespre i nit, atenció en el que va del Barcelonès fins al riu Foix. Aquí, tempestes molt destacables, per exemple, a l'Alt Penedès, al Garraf i també a la comarca del Baix Llobregat. N'estarem pendents a la xarxa.
0: I ara connectem amb el RAC i en Ferran Aràndiga per saber com estan les carreteres. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres amb dos accidents actius amb el que portem de matí. Fa una estona hi ha hagut un accident a la B10 a Sant Adrià del Besòs que a hores d'ara deixa els vehicles al voral, però continua provocant retencions, unes retencions que en aquesta via doncs comencen a Santa Coloma de Gramenet i acaben al punt de la Barceloneta, en sentit sud. El segon accident en aquest cas ha estat a Esplugues de Llobregat, a la B20, que en sentit nord també deixa els vehicles al voral, però provoca retencions de 2 quilòmetres. Més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions habituals força intenses. Destaquem les retencions que hi ha encara al Vallès. A la C58 hi ha retencions entre Terrassa i Sabadell en direcció a Barcelona durant 3,5 quilòmetres. A la mateixa AP7 també hi ha retencions en direcció a Tarragona entre Mollet del Vallès i Barberà durant 6 quilòmetres intermitents en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: L'equip de govern preveu que el parc públic d'habitatge de Rubí arribi als 266 pisos l'any 2027. Es tracta d'un augment del 74% respecte al 2021, quan es va aprovar el pla local d'habitatge. Els nous immobles provenen de sistemes com la compra per tanteig i retracte, la incorporació a la borsa de lloguer social o les noves promocions públiques dels carrers Marconi, Maria Aurèlia Campany o l'avinguda Castellbisbal. L'executiu ha donat aquestes xifres ahir a la tarda davant les obres d'aquest últim edifici, que ja està construint al barri de Sant Jordi Park i que acollirà una vintena de pisos dotacionals. Algunes de les últimes incorporacions han estat per tanteig i retracte, el dret que dona prioritat a les administracions públiques a l'hora d'adquirir habitatge de segona mà. Només aquest estiu l'Ajuntament ha comprat 8 pisos per aquest sistema i un més serà formalitzat la setmana vinent. Una realitat que és possible gràcies als 3 milions d'euros que l'últim pla d'inversions destina a aquesta modalitat. Jordi Arnaiz és el regidor d'habitatge.
3: Perquè és una opció ràpida que es permet també crear habitatges en bones condicions econòmiques i posar-los ràpidament a disposició de les famílies que les necessiten.
4: La promoció de Sant Jordi Park, amb un període de construcció aproximat de 2 anys, sumarà doncs 20 places més al parc local. A més, aviat es presentarà una nova promoció basada en 2 dels solars que Rubí ha cedit a la Generalitat per construir habitatge protegit i que sumaran una 40ena de pisos més. També es donaran a conèixer les pròximes setmanes noves fórmules per ampliar encara més el parc local. Tot plegat per accelerar les polítiques d'habitatge en la recta final del mandat, com explicava doncs l'alcaldessa Ana Maria Martínez. Per cert, que la promoció de l'avinguda de Castellbisbal era una licitació valorada en 2,4 milions d'euros, però l'oferta guanyadora ha estat d'un 12% menys del preu, prop de 300.000 euros, que l'executiu explica que aniran destinats també a polítiques públiques d'habitatge.
0: I Rubí entra en fase d'alerta per pluges intenses. Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat en fase d'alerta a tot el Vallès Occidental davant la previsió de pluges intenses, especialment durant la nit d'avui i fins a la matinada de demà. L'episodi afectarà sobretot a la Catalunya central, comarques de Girona i del litoral i prelitoral central. La pluja pot deixar registres de fins a 60 litres per metre quadrat en 3 hores. Els xàfecs poden anar acompanyats de calamarsa i fenòmens de temps violent.
4: Sí, el temporal el temporal entrarà per l'est, arribarà cap a la tarda a les comarques dels dos Vallesos, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme i l'Anoia. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la pluja a Rubí podria començar a la una del migdia i durar fins a les 3 de la matinada. Des de Protecció Civil demanen, com sempre, extremar les precaucions, evitar els desplaçaments per les zones afectades pel temporal. També fan un recordatori d'evitar zones inundables. En cas d'estar conduint, reduir la velocitat, augmentar la distància de seguretat i usar les vies principals. Finalment, en cas d'emergència, recordeu, podeu trucar al 112.
0: I no hi haurà caminada nocturna aquest 2026. Rubí de Rel i el Centre d'Excursionista de Rubí, els impulsors de l'activitat, han decidit suspendre l'edició d'enguany per les restriccions de la pesta porcina. Les dues entitats estaven esperant una possible flexibilització de les mesures d'accés al medi natural, però donat que les últimes dues setmanes s'han trobat senglars infectats a la zona de risc, han decidit anul·lar l'activitat. Sentim Jordi Puig, president del Centre Excursionista.
5: Durant l'estiu semblava que apuntaven a que es podrien flexibilitzar i, a més, a final de l'estiu semblava que hi havia aquests bons senyals d'aquestes dues setmanes sense positius i per això vam decidir si realment es flexibilitzaven les mesures, però finalment han sortit més positius i han descartat realitzar la nocturna. Va dir, no tenim la possibilitat de fer-la.
4: La caminada nocturna és una de les activitats més esperades del calendari local. Cada any reuneix més d'un miler de persones a l'entorn natural de la ciutat. Per la seva realització, cal la coordinació de més de 200 persones voluntàries encarregades de les tasques de senyalització, guia, organització de la sortida i l'arribada i el repartiment d'aliments i begudes. Aquesta hagués estat la 19a edició. Des que es va començar a fer, només s'havia suspès el 2020 per les restriccions, recordem, de la pandèmia de la Covid. I aquest 2026, la pesta porcina africana també ha obligat a suspendre altres activitats emblemàtiques a la ciutat, com la travessa Rubí-Montserrat, la cursa de la muntanya o la volta a BTT. Des del CER i Rubí d'Arrel ha lamentat haver de suspendre l'esdeveniment i han fet una crida a la responsabilitat de la ciutadania per complir les restriccions. Amb tot, també s'ha mostrat crítics amb la improvisació, girs de guió del govern català en la gestió d'aquesta crisi sanitària.
5: Nosaltres tenim aquesta responsabilitat de no organitzar aquestes activitats, però entenem perfectament que hi hagi aquest punt de rebuig cap a aquestes mesures, perquè no s'està portant tan bé com s'hauria de portar.
4: Sigui com sigui, els impulsors de la nocturna han desitjat que el brot de la pesta porcina acabi aviat. Per què? Doncs per tal de recuperar la normalitat al medi natural i poder-se retrobar l'any vinent.

0: I en la plana d'esports xerrem avui de waterpolo amb el Sisko Lara García.
1: Què tal? Molt bon dia. Jornada la de dimecres en què el waterpolo s'ha convertit en el gran protagonista. Tothom pendent del casino i a la una del migdia, quan es durà a terme la presentació oficial de les lligues de divisió d'honor de waterpolo. Una cita organitzada des del Club Natació Rubí amb la col·laboració de l'Ajuntament i en la qual doncs, hi serà present tota la cúpula directiva de la Federació Espanyola de natació amb doncs, aquesta gran festa amb la qual es dona el tret de sortida a les competicions oficials de l'elit del waterpolo. Hi seran presents representants, tant membres de les juntes directives com els capitans i els entrenadors dels equips d'aquestes divisions d'honor, en les quals evidentment també hi formen part en categoria masculina, un Club Natació Rubí que ja en porta 4 temporades consecutives a l'elit, i les noies que després d'una campanya a la Primera Nacional han tornat en aquesta temporada per de nou disputar l'elit del waterpolo. Cita maca, la qual doncs, d'una a dues aproximadament tindrà lloc doncs, la presentació dels equips, també el reconeixement als millors jugadors, porters i també doncs, golejadors de la passada campanya. En definitiva, una festa que acostuma a realitzar-se per donar el tret de sortida i que enguany ha arribat a la nostra ciutat aprofitant doncs, que el casino ja està engegat amb el seu nou camí, doncs, es farà en aquest recinte per donar-li un toc especial sense cap mena de dubtes aquesta festa del waterpolo. A partir d'aquí, doncs, ja tocarà pensar en les competicions amb la categoria masculina que ens enceta aquest pròxim cap de setmana. Les noies hauran d'esperar una setmana més perquè serà el següent quan arrenquin en divisió d'honor de waterpolo.

0: Aquest setembre ha començat a funcionar a Rubí un nou SIAL, el Servei Intensiu d'Audició i Llenguatge a l'Escola del Bosc. Fins ara, les famílies rubinenques que necessitaven aquest recurs es desplaçaven fins a Bellaterra. Tres de les famílies, en el cas de Rubí, hi havia quatre famílies. Tres de les famílies han optat pel nou servei de Rubí, però n'hi ha una que ha decidit continuar a Bellaterra i assumir pel seu compte els desplaçaments. És el cas de la Laura Jurado i el Jesús Martínez, que avui ens acompanyen per explicar-nos per què han pres aquesta decisió i quines són les seves reivindicacions. Laura, Jesús, bon dia.
1: Bon dia.
0: Per situar-nos, el vostre fill va al SIAL de Bellaterra. Quina ha estat la vostra experiència en aquest centre?
1: Bueno, pues muy buena, es una experiencia buenísima porque la Escoleta de Bellaterra lleva 25 años que es referente de inclusión para la comunidad sorda y estamos muy contentos con todo el equipo, con los profesores, las MAIs, las logopedas y bueno, incluso con el alumnado que también tienen nociones de lengua de signos. Y eso es muy importante para nosotros y para nuestro niño.
0: Uh-huh. I què és el que vos fa, a banda d'això, què és el que vos està, els que vos fa estar més satisfets amb aquest SIAL i amb l'atenció que rep els nens? Ens has dit que és un SIAL que és referent perquè fa molts anys que funciona i té molta experiència, però fan alguna mena de treball diferent que no facin altres bandas?
1: Bueno, en cuanto a de esto de signos, o sea, de lenguaje de sordos, bueno, pues lo que tenemos allí, supongo que los otros sí al ser igual, ¿no? O sea, tienen logopedas, tienen mesas de audición y anguacha y supongo que eso será igual en todos sitios, ¿no? Nosotros lo que nos ha gustado mucho es, pues eso, que todo el alumnado, pues tú vas por el colegio y todos los niños lo saludan con lengua de signos, aunque mi hijo escucha ahora, porque lleva implantes cocleares, pero lo saludan con lengua de signos. Los profesores también están muy concienciados en este tema y pues tienen pues todo un sistema montado para que el peque pues no solo sea auditivamente, sino que lo vea todo muy visual, ¿sabes? Con dibujitos, le preparan siempre pues unas libretitas para que él sepa lo que va a hacer después y entienda, o sea, digamos que le avanzan las tareas que van a ir haciendo para que él luego no se quede extrañado o no se pierda.
0: Uh-huh. Aquest curs s'ha posat en marxa un SIAL a Rubí i les famílies de Rubí que anaven a Bellaterra tenen ara aquesta nova alternativa. Vosaltres, però, heu decidit continuar a Bellaterra. Per què heu pres aquesta decisió que vos suposa un esforç?
2: Bueno, nosaltres hem preferit quedar-nos a Bellaterra, com ja deia la Laura, perquè principalment perquè el nen ja s'ha fet a aquesta escola, ja té el seu grup d'amics, saps? Ja contacta directe amb les mestres i a més la resta de nens ja estan conscienciats en un entorn per nens sords, vale?
1: Bueno, després el que també, bueno, no ens genera confiança és el tema de que s'ha obert un SIAL aquí a Rubí, però aquest SIAL comença aquest any, saps? No té experiència en tot això, que sí, que tindrà una MAI i tindrà una logopeda que faran la mateixa feina, però no tothom sap d'això, saps?
2: Sí, i a més que és un tema també que han decidit muntar un SIAL a Rubí per treure'ns l'ajuda del transport escolar. O sigui, ha sigut com una campanya de hòstia, com hi ha ara mateix n'hi ha quatre nens de Rubí, els hi traiem el transport, vale? I muntem un SIAL a Rubí. Quan ens hem trobat casos en el mateix Bellaterra, quan hi ha hagut una logopeda de baixa que depenen del CREDA, saps? No han pogut cobrir la baixa d'aquesta logopeda. I de sobte diuen, ah, doncs ara obrim un altre SIAL. Clar, llavors això ens fa dubtar a nosaltres de dir, hòstia, si no tenen ni per cobrir una plaça d'una baixa, no tenen per cobrir una baixa, com volen crear tot un entorn de la nit al dia, al mes de juny, creem un CIA a la Rubí i al setembre ja estarà funcionant. Les sí. coses no funcionen de la nit al dia.
0: Perquè saps? Els nostres oients... Perquè els nostres oients ho entenguin, nosaltres a la darrera temporada, fa uns mesos, vam fer també una entrevista sobre precisament aquesta problemàtica, que era que se retirava als alumnes del CIAL de Bellaterra, se'ls volia retirar el transport escolar fins allà, el departament com a, o la conselleria, com el Consell, com a resposta a aquestes necessitats que les famílies demanaven, que necessitaven aquest transport, com a resposta ha decidit obrir aquest CIAL a Rubí com a alternativa en això que era el que ens explicaves tu ara, Jesús, que per treure's el transport ells han posat aquest CIAL. Heu tingut informació suficient sobre com havia de ser aquest CIAL, com havia de ser el projecte que farien quan l'havien d'obrir ara? Perquè, clar, això va passar a finals de curs, bàsicament, al juny, juliol va passar tot això. O considereu que s'ha pres una decisió massa precipitada, massa ràpid?
2: A nosaltres ens van citar ja en una primera reunió pel tema del transport escolar. Ja la primera reunió que vam tenir va ser al febrer, em sembla, vale? En la que ens van reunir a petició de l'escola, perquè no ens volien reunir, vale? Ens volien citar les famílies de forma individual, i l'escola de Bellaterra va dir, no, citeu a totes les famílies conjuntes, saps? Ens van citar per dir-se que ens retiraven el transport perquè les licitacions havien quedat desertes i en el concurs no es presentava cap empresa de transport. Vale? Llavors nosaltres vam fer una campanya i vam intentar fer força perquè... diguéssim, pugessin el preu de la licitació d'alguna manera i poguessin optar a aquest transport escolar i que els nostres fills seguissin anant, perquè nosaltres no hem demanat canviar res. Nosaltres anem a l'escola i tot igual. Nosaltres volíem que tot seguís igual. No estàvem demanant res més. Simplement ells ens van retirar el transport escolar. Mitjançant fent força, vale, pues ens van citar aquí a Rubí, al col·legi, el que era el Jacinto Verdaguer abans, vale? A unes oficines que pertanyen al Consell Comarcal, i ens van citar i ens van proposar, entre altres coses, o sigui, van fer com una pluja d'idees, i entre altres coses van comentar que si obrissin un CIAL a Rubí, si a nosaltres ens semblaria bé. Vam dir, home, a nosaltres ens... Em sembla molt bé que haurien un CIAL a Rubí, vale? O sigui, nosaltres som tots els meus partidaris, tant de bo hi hagués un CIAL a cada poble, saps? I la gent no s'hagués de desplaçar, vale? Però ens ho van proposar com una opció, com també ens van proposar de donar-se uns diners, diguéssim, per cobrir els gastos de transport. I llavors ens van preguntar, si obríssim un CIAL a Rubí, vosaltres vindríeu? I els vam dir, en el cas de que obríssim un CIAL a Rubí, i els vam respondre el mateix que us hem explicat a vosaltres,
1: sí.
2: De que a nosaltres ens agrada l'escoleta, porta 25 anys d'experiència, té tot un entorn que creiem que no es fa de la nit al dia, i el nostre fill, que té ara 3 anys, ara ha començat i 4, està en un procés evolutiu que està començant a parlar ara mateix.
1: Sí, necessitem gent amb experiència.
2: I les logopedes... que si pot ser que tingui la mateixa logopeda I4 que I3, saps que més que res perquè el nostre fill, a part de la sordera, també ha tingut unes altres coses i tots els seus primers anys de vida ha sigut un nen bombolla que no s'ha relacionat amb altres nens. Llavors, quan ha començat l'escola, saps, ha sigut, per què ara hem de canviar aquest entorn?
1: Sí, sobretot perquè nosaltres vam anar a l'escola de Bellaterra perquè ells ens ho van dir.
2: Clar.
1: Vale? No va ser una elecció nostra. Ells ens van dir, l'escola Bellaterra és un referent i anireu allà perquè estarà molt, molt ben atès. Clar, ara de sobte, perquè no tenen diners pel transport, hem de canviar de col·legi. Bueno, la cosa és que en aquesta reunió ens van donar l'opció de, bueno, que hi havia una possibilitat d'obrir un SIAL, ¿vale? I que es posarien en contacte amb nosaltres si això passava. Bueno, aquesta comunicació no va arribar mai. Al juliol, quan ja s'havia acabat el curs, nosaltres vam fer una instància a Serveis Territorials, al Departament d'Educació, per dir que com estava això, que nosaltres s'havíem matriculat a Bellaterra i que nosaltres no teníem idea de que haguessin obert algun SIAL aquí. Llavors, a l'agost, ens van fer resposta i ens van dir que sí, que hi havia un SIAL aquí, que començava al setembre i que si nosaltres volíem anar, doncs, podíem anar. I si no, doncs, hauríem d'assumir nosaltres els gastos de transport i de menjador.
2: Sí, que tot i que estiguéssim fora de plaç de matrícula, que ja ho arreglaven perquè nosaltres ens poguéssim incorporar a l'escola del Bosc.
1: Sí, nosaltres hem tornat a insistir i a dir pues, que això no ha sigut una decisió nostra, que el nostre nen està allà i té una comunitat maquíssima i que no volem marxar d'allà i que considerem que com no està obligat a canviar de col·legi perquè no hi ha ninguna llei que ens digui que perquè aquí hi ha un SIAL hem de canviar aquí, si nosaltres continuem anant allà a aquell SIAL, volem que continuïn assolint els gastos.
0: Aquesta és la vostra principal reivindicació, que és que el fet de que el nen continuï a l'escola a la que estava ja matriculat, això implica unes despeses per a la família que abans no tenia i que de sobte vos les han tret i demaneu que vos les tornin a proporcionar.
1: Clar, no solament és monetàriament, és el problema de que, clar, si tu tens un nen que entra a l'escola a les 9 del matí, tu has de deixar d'anar a treballar. O sigui, has de reduir la jornada perquè has d'anar fins allà i tornar al teu treball. Llavors, no és tan fàcil. No és tan fàcil fer això. No és només un tema de diners.
0: És una decisió que vos suposa un esforç important, però preferiu assumir-ho. Què diu això del vostre punt de vista sobre la importància que té per a vosaltres continuar a Bellaterra? Perquè, clar, el departament vos diu, bueno, jo vos he donat una alternativa i no l'heu agafat. Hi ha marge de maniobra per aconseguir que vos puguin ajudar?
2: A veure, nosaltres ho hem demanat. ¿Vale? O sigui, demanar-ho ho demanem. Però, a més, també hi ha una altra família, Sant Cuat, que compartia en línia. O sigui, hi havia, perquè et facis una idea, en les línies dels busos, hi havia una línia que feia Montcada, Cerdanyola, Ripollet, ¿vale? I hi havia una altra línia que feia Rubí, Sant Cugat. ¿Vale? Ja no només són les quatre famílies de Rubí les que s'han quedat sense transport i tres s'han anat a l'escola del Bosc. És que hi ha una altra família a Sant Cugat que també s'ha quedat sense transport.
1: I sense SIAL.
2: I sense SIAL. Clar, no té ni SIAL a Rubí, o sigui, no té SIAL a Sant Cugat, continua anant a Bellaterra, però també li han tret les ajudes del transport. Saps? Llavors, entre les dues famílies estem intentant fer una mica de força per veure si ens donen aquesta ajuda. Nosaltres no estem demanant més de lo que ja teníem.
0: No sé si heu pogut xerrar amb les altres famílies de Rubí, que fa molt poquet que l'han posat en marxa. En aquests dies que han estat allà, no sé si heu pogut xerrar amb elles per saber com estan funcionant.
1: No. Clar, hem deixat de veure, les veiem a l'entrada del cole i ara ja... Pues...
0: Ara m'explicàveu que aquesta família de Rubí també s'ha quedat sense transport.
1: Sí, Sant Cugat.
0: És només una família de Sant Cugat, que també on hi ha més.
1: Sí, només hi ha una família, sí.
0: O sigui, sou la família de Rubí i la família de Sant Cugat. O també n'hi ha més famílies que tinguin el mateix.
1: No, les altres famílies, les famílies de Montcada, Cerdanyola i Ripollet, han aconseguit el transport. Mm-hmm. O sigui, han tret una licitació per ells i han aconseguit un transport per ells. Però nosaltres no. Nosaltres, com hem fet el del SIAL d'aquí a Rubí, doncs ja no hi ha hagut opció.
0: Vosaltres explicau també que aquest SIAL s'ha posat en marxa de manera precipitada. Què és el que exactament considereu que no s'ha fet bé?
1: No és que no s'hagi fet bé, suposo que ho hauran fet bé perquè no és sí. més que assignar recursos a un altre col·legi.
2: Sí, és treure recursos d'un col·le i portar-los als altres.
1: Sí, o sigui, no és això. O sigui, per nosaltres no és que ho hagin fet malament. Està molt bé que hagin fet un CIAL aquí, però aquest CIAL i aquest col·legi no té l'experiència que té l'Escoleta de Bellaterra, que és un referent en quant a inclusió amb la sordesa. Llavors, clar, nosaltres anar potser a uns altres nens, si són més grans, que ja tenen assolit el llenguatge, doncs li fa més o menys si li dona igual canviar de col·legi, saps? Però nosaltres tenim un nen que té 3 anys, no parla res encara. Encara està mama, papa, pipi, caca, saps?
2: Clar, és que de fet...
1: Nosaltres necessitem una comunitat que els ajudi, que li ajudi a començar a parlar. I per això nosaltres ens fa més confiança a Bellaterra.
2: Sí, de fet, les famílies que han anat a l'Escola del Bosc són més grans tots.
1: Sí.
2: Saps? No hi ha cap de l'edat del nostre fill. Mm-hmm. Saps? Tots són de cursos més elevats. Amb la qual cosa tots ja tenen adquirit el llenguatge, ja estan evolutivament, ja estan més desenvolupats i llavors pues, cada part pues, pren una decisió, no? Potser si m'hagués agafat que el meu fill ja parla bé, ja ho fa tot bé i ja té menys sessions de logopèdia, per dir-ho d'alguna manera i tot, doncs potser dius, pues mira, pues provem i anem a aquesta escola, no? Mm-hmm. Saps? Però en aquest punt que està fent moltes sessions de logopèdia, que està pràcticament iniciant la parla, perquè s'està iniciant a la parla, hem considerat que és molt millor que vagi a Bellaterra, sí. Més que res perquè ja ho tenen tot, ja ho tenen tot assolit, tot el grup de mestres, tot el professorat està sobre d'ell, saben qui és, sap com funciona, sap i tots treballen la llengua de signes, saps? Que això jo ho espero, que a l'Escola del Bosc, vale, acabarà passant, saps? Però no passa del juny al setembre. Del juny al setembre això no passa. O sigui, els nens seguiran sent els mateixos i quan vegin un nen sord amb implants diran, ui, aquest nen, saps? S'estranyaran, mentre que a Bellaterra no s'estranyen perquè els ensenyen des de ben petits, els ensenyen el que són uns implants cocleals, el que és un nen sord, saps?
1: Sí, també... És un neguit que teníem nosaltres amb el tema del bullying, saps? Nosaltres pensàvem, veuràs, ara quan anem al col·legi, que no el tractin malament perquè porta implants coclears, i això a Bellaterra no ha passat, ha sigut el contrari. O sigui, l'han abraçat i el porten de la mà pels passadissos, és una passada a Bellaterra. Llavors, clar, aquest col·legi, potser el Bosc, em refereixo a Rubí, potser d'aquí a uns anys tindran aquesta conscienciació, no? Però ara mateix els nens pues, veuran nens sords. O sigui, no, per nosaltres no és el mateix.
2: Sí, veuran una etiqueta d'un nen sord.
1: Sí.
2: En canvi, l'Aran, el nostre fill, que es diu Aran, a l'escoleta no té una etiqueta, és un nen més. Saps? I en canvi, aquí a l'Escola del Bosc, els nens sords tindran unes etiquetes.
0: Uh-huh. I ara, ja per acabar, si haguéssiu de resumir en una sola petició, què voleu que faci el departament, quina seria?
1: Pues que continuen assumint el que estaven assumint fins ara. Que això no ha sigut una decisió nostra, no ha sigut una decisió de la família, de que ens hem mudat de ciutat o que nosaltres o sigui, que volem anar a aquella escola sí que sí. O sigui, nosaltres ens van enviar allà perquè deien que era la millor escola que podia tractar el nostre nen i estem allà molt contents. Ens han ajudat moltíssim en aquest any, en I3, l'Aram ha evolucionat moltíssim en aquest any i ara, per un problema de diners, per transport, ens demanen canviar. Nosaltres no volem canviar, nosaltres volem el que teníem i el que per llei li toca al nostre nen que té una discapacitat.
2: Mm-hmm. És que un dels pares de Rubí ja ho va dir un dia molt clar, que és com se't fa mal el cotxe i el tires i et compres un altre, o se t'acaba la benzina del cotxe i el llences i et compres un altre, saps? És el que han fet. O sigui, no tenim diners per pagar el transport, però en gasto el doble en muntar un CIAL a Rubí. Mm-hmm. Saps? Llavors creiem que nosaltres l'únic que demanem és que tornem com estàvem. Mm-hmm. Estava tot molt ben muntat i hem fet un pas enrere.
0: Laura i Jesús, moltíssimes gràcies per explicar-nos el vostre cas i a veure si aconseguiu això que deis, tornar a estar com estàveu abans. Ni més ni menys.
1: Nosaltres lluitarem, lluitarem fins al final.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies.
1: Merci.
2: Gràcies.

0: La gent normal té històries per explicar. Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa, a foc lent, amb llibertat i amb confiança. Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, La gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i... Gent normal?
1: En aquesta nova temporada del Rubí al dia continuem tenint seccions que ja teníem la temporada passada, però que les hem canviat d'horari perquè abans estaven més cap a les 12 i ara les tenim més aviat per informar-nos sobre ciberseguretat en Germà Bustamante i el seu territori digital. Bon dia, Germà, com estàs?
2: Bon dia, bona hora. Ens hem convertit en més matiners ara, perquè això de la seguretat i la internet doncs, també s'ho mereix, no?
1: I de què xerrarem avui, Germà? Què ens has preparat?
2: Doncs en aquesta primera secció d'aquest territori digital d'aquesta nova temporada, que per cert, felicitats per tot el començament progressiu, avui parlarem de... d'una cosa que es diu mediació parental digital, o dit d'una altra manera, sí, de com acompanyar els fills amb l'ús d'internet, amb l'ús de les noves tecnologies, aprofitant que comença el curs escolar, no? I aquests dies que doncs, la canalla torna a casa, torna a l'escola, doncs també és aquell moment en el qual ens hem de plantejar, com a pares, com a mares, quin és l'ús que es fa de la tecnologia, d'internet, no? Perquè bueno, moltes famílies recuperen, de fet recuperem les rutines, horaris, deures, activitats extraescolars en amunt i avall, i també hi ha aquesta presència de l'ús dels dispositius digitals, no? Ordinadors per estudiar, ara potser no tant, però en realitat encara continuen sent presents. Mòbils per comunicar-se, sobretot els més grans. Plataformes educatives, videojocs, xarxes socials que formen part del dia a dia dels nens, de les nenes, dels adolescents, en definitiva. I davant d'aquesta realitat, moltes llars es fan una pregunta, no? Com puc ajudar el meu fill, com puc ajudar la meva filla a fer un ús segur, a fer un ús equilibrat d'internet, sense caure en allò que se'n diu la prohibició, no? És a dir, estem molt acostumats a aquestes mesures, no?, coercitives. No has de fer això, no has de fer allò. Moltes vegades això, a vegades és efectiu, moltes vegades no ho és, no? Llavors, des de l'Institut Nacional de Ciberseguretat d'Espanya, l'INCIBE, es proposa això que us comentava, no?, aquest concepte clau, que és la mediació parental. I no es tracta tant de vigilar constantment ni de prohibir constantment tot el que es fa, sinó d'acompanyar els menors perquè es puguin moure per internet de manera responsable, no? I avui això, dedicarem aquests minuts a parlar precisament d'aquesta mediació parental i les estratègies que poden aplicar les famílies de cara a aquest nou curs que comença.
1: Ens pareix molt interessant, eh? Molt interessant m'apareix la tria d'aquest tema. Però, Germà, explica'm què és la mediació parental, perquè ens quedi clar.
2: Mira, quan sentim parlar, moltes vegades sentim parlar d'un concepte que és el control parental, no? El control parental són aquelles aplicacions, aquelles estratègies o aquella manera de filtrar, bloquejar, limitar tot allò que els nostres fills, les nostres filles poden consumir a internet. La mediació fa un salt qualitatiu i entra una mica en la part més de, anem a dir-ho així, de la psicologia o de la relació, no? Segons INCIBE, doncs aquesta mediació parental són aquest conjunt d'estratègies que les famílies han d'utilitzar o poden utilitzar per protegir els menors a internet, prevenir-los dels riscos i ajudar-los a afrontar possibles problemes que puguin anar apareixent, no? el més important, el que hem de tenir molt clar, o el primer missatge que ens ha de quedar clar, és que internet no és l'enemic. I això és una cosa que s'està estenent molt, i ho sabem també, i ho veiem també cada dia quan es parla de la intel·ligència artificial, no? Hauràs vist tu que darrerament hi ha com tot un moviment de la intel·ligència artificial serà l'aniquilació de la humanitat.
1: Sí, sí.
2: Bueno, posem les coses al seu lloc, no? A vegades aquestes coses tan extremistes no són ben bé així, s'ha de mirar des de tots els prismes, no? Llavors, de la mateixa manera que ens interessem, i a tu segurament, si tens canalla, per mi et passarà, no?, saber quins són els amics dels teus fills, de les teves filles, no?, amb qui parla, no?, com són a casa seva, fins i tot, i no és una qüestió de xafarderia, és simplement conèixer el context, no?
1: Un pot sí, xafarderia també,
2: Clar, també, no ho negarem, una part de xafarderia. Doncs també, de la mateixa manera que ens interessem per tot allò que envolta els nostres fills, les nostres filles, allò que pivota, els satèl·lits i tal, doncs també ens hauríem d'interessar pel seu entorn digital, no? Quines aplicacions utilitzen, amb qui juguen, en línia, quins creadors de contingut segueixen. I això és molt important, aquest detall dels creadors de continguts, perquè al final a internet, com a tot arreu, hi ha molta morralla.
1: Uh-huh.
2: I els creadors de contingut són especialistes en generar i crear morralles. No? Llavors, és molt... És una mica allò... Dime con quién andas y te diré quién eres. Uh-huh. Perquè al final, allò que tu consumeixes de manera massiva també et marca com pots arribar a ser o com es desenvolupa el teu comportament.
1: Uh-huh.
2: Llavors, tot això de la mediació parental és una mica apostar per la confiança, val? Perquè quan un menor sap que pot explicar un problema sense por

0: primer dels riscos és l'ús excessiu de la tecnologia, i això ho veiem a diari. No? Els experts ens recorden que el problema no està en el nombre d'hores davant d'una pantalla, sinó que aquest ús pugui interferir en aspectes importants de la nostra vida quotidiana. Dit d'una altra manera, si passem més temps mirant una pantalla que no pas estudiant, que no pas descansant, important també aquest detall en la, diguéssim, en la configuració de la nostra infantesa i de la nostra adolescència. Si passem més temps davant d'una pantalla que fent algun tipus d'activitat física o fins i tot relacional, tot i que aquí hi obro un parèntesi, hi ha la nova manera de relacionar-se, que és precisament a partir de les pantalles, i aquí tanco parèntesi, doncs aquest ús excessiu és un risc. Però també hi ha riscos relacionats amb la privacitat, i n'hem parlat en altres edicions del territori digital a la temporada anterior. Molts infants, molts adolescents comparteixen fotos, vídeos, fins i tot dades personals, sense ser conscients que això a la llarga pot tenir una sèrie de conseqüències. I les hem vist. És a dir, aquesta privacitat, és a dir, aquest ser nosaltres mateixos, aquesta nostra intimitat, i no estic parlant només de fotos, entre cometes, íntimes, estic parlant de dades nostres, on vivim, a quina escola anem, quines són les nostres rutines diàries. Tot això forma part de la nostra configuració personal, i això, com bé diu la paraula, personal intransferible i, per tant, diguéssim, no publicable a tot arreu. I, evidentment, aquesta exposició ens afavoreix o ens pot portar a situacions de pèrdua de privacitat, a situacions de suplantació d'identitat o fins i tot altres usos inadequats d'aquesta informació personal. I, evidentment, en aquesta part de riscos molt coneguts, com són el ciberassetjament, com són el grooming, aquest contacte amb desconeguts, o fins i tot els fraus digitals, que cada vegada estem veient que els joves són més, diguéssim, són també víctimes d'aquests fraus digitals, en tant en quant juguen a jocs en els quals es gestionen petites quantitats de diners, però que, evidentment, són també susceptibles de robatori.
1: I per tant, la tornada a l'escola, creus que és el millor moment, que és el moment perfecte per posar normes pel que fa al món digital amb els infants?
0: Les tornades a la rutina sempre són, és com allò de la llista de desitjos de començament d'any, no? El dia 2 de gener, el dia 1 no, perquè estàs liat amb coses, no? Però el dia 2 de gener sempre fas aquella llista, no? Vull anar al gimnàs, faré no sé què, sortiré un cop a la setmana a córrer, etcètera, etcètera, no? Doncs aquí també és un bon moment per establir noves pautes. De la mateixa manera que els diem, escolta, hem d'anar a dormir a aquesta hora, o ens hem d'aixecar a aquesta hora, o hem d'estudiar tantes hores, o has de fer aquestes classes de repàs, etcètera, etcètera, també podem acordar tota una sèrie de normes sobre l'ús de la tecnologia. INCIBE, per exemple, en parlàvem abans, el que recomana és que aquestes normes siguin, això sí, coherents, consistents, i això és molt important, que estiguin pactades amb els menors. Perquè al final, si volem establir un clima de confiança, el que no podem anar és a cop de fuet. I per tant, aquest consens, compte, diguem les coses també clares, un consens que sigui raonable, però que tampoc no sigui un consens de permetre tot allò que el menor ens demana. No? De l'estil, doncs això, quan es poden utilitzar les pantalles, quan hi ha moments lliures de mòbil, és a dir, zero mòbil, per exemple, a l'hora de dinar o a l'hora de sopar. No? Jo l'altre dia vaig assistir a una escena bastant dantesca, en el sentit dantesca, com a mínim sorprenent. No? Era un restaurant, un bar, en el qual hi havia, al costat hi havia una parella que devia tenir uns 50 anys amb un fill adolescent. La parella parlava entre ells. El fill adolescent estava dinant, amb ells, evidentment, amb un telèfon mòbil recolzat al got i amb uns auriculars posats. Llavors, aquí això ja va superar tota la meva configuració mental, perquè vaig pensar, clar, això és el paradigma de la incomunicació.
1: Exacte, exacte. Això és, això... Lo que, això és el que... El que

0: hem de, el que hem d'evitar als pares que passi, perquè si no, no podem tenir aquesta comunicació que ens explicaves que era tan important de tenir amb els infants per poder tenir un control, entre cometes, de quines són les seves relacions i evitar les seves relacions al, al món digital i així evitar possibles mals més grans i poder ajudar-los i acompanyar-los a que tot això no passi. Germà, ens hem quedat sense, sense temps. Moltíssimes gràcies per explicar-nos tot això i com els pares hem de posar fil a l'agulla per treballar en aquest tema.
1: Permetem que acabi dient una cosa. Els comportaments dels nostres fills, jo abans us deia això, que els continguts que consumeixen, etcètera, etcètera, però els nostres fills moltes vegades són un reflex del que fem nosaltres a casa.
0: I tant.
1: Per tant, els que primer hem de donar exemple són nosaltres. Per tant, això, l'escena de la taula amb el mòbil, comencem nosaltres mateixos i a partir d'aquí apliquem la resta de criteris.
0: I tant. Molt bé, germà, moltíssimes gràcies i t'esperam d'aquí 15 dies.
1: Fins aquí 15 dies. Moltes gràcies.
0: Adéu.
1: Que vagi molt bé.
0: Ja estem. És que ens...

0: Toni, ja ho tenim tot a punt?
1: Jo sí.
0: Els micros?
1: Preparats.
0: Les notícies?
1: També.
0: I tu?
1: Jo què?
0: Tu també estàs preparat per al Rubí al dia?
1: Home, ja era hora que em presentessis.
0: Doncs sí, aquesta temporada el Rubí al dia estrena Company de viatge.
1: I venim amb més actualitat, més veus, més continguts...
0: I tot allò que passa, Rubí.
1: Durant 3 hores.
0: De 9 a 12 del migdia.
1: Així que ja ho saps.
0: Tornem.
1: Torna al Rubí al dia.
2: Rubí al dia, amb Pamela Martínez i Toni Bravo. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, a Ràdio Rubí.
0: Per saber què passa, per entendre què passa.

0: I ara és moment de conèixer cosetes sobre Rubí amb la Mariona Jerez i avui toca al carrer.
1: Rubí en dos minuts, al carrer d'avui.
2: Avui ens fixem en un carrer pel qual segurament molts rubinencs han passat centenars de vegades, però que amaga més història de la que pot semblar. És el carrer de Sant Pere. Per començar, el carrer té uns quants segles d'història. Antigament formava part de l'anomenat Camí del Padró i va ser cap a l'any 1800 quan aquest camí es va convertir en el carrer de Sant Pere. Durant el segle XIX va anar guanyant importància i es va convertir en un dels carrers principals de la població. I aquí ve una dada curiosa. L'any 1897 s'hi va inaugurar la primera fàbrica d'electricitat de Rubí. La van fundar els germans Salses, amb el nom d'Electricista del Vallès S.A. És a dir, que en aquest mateix carrer, on avui trobem habitatges, comerços i gent anant amunt i avall, fa més de 125 anys hi havia una instal·lació que produïa electricitat per a la ciutat. Però el carrer de Sant Pere també tenia la seva pròpia festa. La vigília del patró, els veïns arreglaven i decoraven amb flors una petita capella dedicada al sant. I l'endemà hi havia pregària comunitària, jocs infantils i fins i tot ball de carrer. Avui potser ens costa imaginar-nos aquest carrer convertit en una festa de barri. Però si passeu pel carrer de Sant Pere, recordeu-ho. Sota l'asfalt hi ha una part important de la història de Rubí. Un camí que es va convertir en carrer. Un carrer que va tenir una fàbrica d'electricitat i uns veïns que fa més d'un segle també sabien muntar-se la seva festa.
1: Rubí en dos minuts. Perquè Rubí també té moltes històries per explicar.

0: I estem arribant al final d'aquesta primera hora i ara passarem a la tertúlia, que tenim molts temes per xerrar avui, però també ens queda molt contingut en aquest Rubí al dia, no, Toni?
1: Exacte. Molts dels temes que hem estat parlant dels informatius aniran a la segona hora, a la tertúlia, amb la presentació de tots els tertulians del dimecres. I després, la tercera hora, amb què? Doncs parlarem amb Foment de la Sardana i l'Esbar Dansaire, amb el Josep Puigventós, amb en Joan Manel Camps, que, per cert, Joan Manel, que està molt lligat a la Mercè, saps? I participarà a la roda de premsa la setmana que ve, a veure si podem una mica doncs parlar també amb ell. Avui parlarem de les ballades de sardana, dels tocs de Rubí, de l'aplec de Rubí, atenció, perquè també tindrem tres cobles del centenari i de l'actualitat de l'Esbar, que també balla la Sagrada Família. Tindrem una entrevista de la presentació del llibre d'Un món de colors, de Maria Teresa Bultó. Tindrem el seu vidu, el Pere Vilanova, parlant aquí, perquè demà, dijous, ho presenta a la biblioteca, i després parlarem amb l'assessoria del punt d'informació juvenil amb Sandra Borrego, la tècnica de l'Ajuntament. Doncs hi ha moltes assessories. Llavors, les descobrirem amb ella.
0: Doncs ja ho sabeu, no marxeu, perquè encara queda molt per aprendre i molt per sentir en aquest Rubí al dia. Nosaltres, en aquests minutets, vos deixem amb la recomanació musical del Robert Fernández.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Recomanacions musicals. Avui ja deixarem enrere l'estiu, eh? Els temes que han marcat una mica el nostre estiu i que van protagonitzar les dues primeres càpsules de recomanacions musicals de la temporada. Aquest senyor que esteu escoltant el reconeixeu, no? Evidentment, aquest carisma, aquesta empremta tan particular és la de Pablo López. Atenció, eh? Perquè el proper divendres 18 de setembre es publica El 4, el cinquè àlbum d'estudi del cantant valencià Pablo López. Aquest treball consta de 10 cançons i una introducció que, segons ens asseguren, representen una evolució natural de l'univers artístic de Pablo. Hi trobarem aquest so emocional i molt personal propi d'ell i amb una mirada renovada i contemporània. El piano continua estant en el centre de l'acció, però l'estil d'aquest nou àlbum es mou entre el pop espanyol, l'èpica instrumental i vocal i, bon, aquest rotllo, aquest estil, aquest tarannà que caracteritza a l'artista valencià. Tot això, recordem, amb el piano, com sempre, en el centre de l'acció de la seva música. I si heu anat a un concert del Pablo López, segur que heu gaudit d'aquestes actuacions que fa en viu aquests moments amb el seu piano. Ell sol és un d'aquells cantants que t'arriben a pell, eh? Aquest àlbum marca, segons diuen, un nou començament després de 6 anys del seu darrer disc publicat. Doncs sorteixo en companyia de no només aquest tema que hem escoltat, Estrújula, sinó ara mateix del primer senzill que es va publicar d'aquest nou treball anomenat El 4. Estem parlant del senzill que porta per nom El Niño del Espacio. Amb vosaltres, Pablo López. Recordeu, aquest divendres, nou treball publicat al mercat.

0: La tertúlia de Rubí al dia amb Toni Brago.
1: Vinga, va, que ens queden 59 minuts de tertúlia. Hem tret aquí, doncs, l'informatiu perquè tinguem més espai, clar, per suposat. En aquesta segona hora de Rubí al dia, ara presentarem, doncs, els nostres tertulians del dimecres. No tenim la plantilla al complet, però direm també, doncs, els que estan a la banqueta, que avui no hi poden ser. Però abans, amb la PAM, repassarem els temes que avui, alguns dels temes que tocarem a la tertúlia.
2: Sí, perquè avui hi ha teca també, eh? Bueno, cada dia, sí, gairebé cada dia hi ha teca. Avui xerrarem sobre que la presentació que van fer ahir el Jordi Arnaiz i l'alcaldessa, el regidor d'habitatge i l'alcaldessa Ana Maria Martínez, que van dir que preveuen que Rubí superi els 260 pisos d'habitatge públic l'any 2027. Atenció, que això és d'aquí no res. A més, també hem de xerrar d'aquestes pluges intenses que pareix que venen. Jo aquest dematí deia pluges intenses, però fa un sol que no vegis. En principi comencen al migdia, o sigui que sí, ens preparem per aquesta alerta Inuncat.
1: Ja veurem què passa, no? Perquè això són models meteorològics, que plourà, però bueno, que ja sabem que podem parlar també d'això amb els nostres tertulians.
2: Sí, sí,
1: no?
2: Sí, a la matinada hi haurà bastanta pluja,
1: sí,
2: també.
1: Sí, que és complicat aquest tema, eh? A vegades que anuncies i podries fer una possible alerta, i en aquest cas no és, però clar, quan fer una alerta, quan no, no?
2: Sí, tens, això és complicat.
1: Això és complicadet.
2: Això és
1: Vinga,
2: complicat.
1: Però si no, és el Pere i el Llop. Escolta, que ve això, després no passa. O et quedes curs i acaba passant.
2: I després, ja. Sí, sí, Vinga. Sí. I també posarem sobre la taula el tema de la caminada nocturna d'aquest any, perquè la pesta porcina obliga a suspendre-la. Ja s'han suspès diferents activitats al medi natural durant tot aquest any i la caminada nocturna també es suspèn enguany. Si dona temps, teniu també teca amb el tema de la violència policial de l'1 d'octubre, perquè va a judici el cas de Roger Espanyol, que perquè li varen buidar l'ull en aquesta manifestació.
1: Sí, sí, i serà, mira, s'enfrontaran 4 policies nacionals, la fiscalia, doncs, demana l'absolució. Ja veurem què passa amb aquest judici, no? I parlarem també de la violència que hi va haver, doncs, per aquest referèndum. Què més?
2: Puc seguir, eh? Tenim les càrregues de vehicle elèctric, però he considerat que aquests eren els més destacats, si vos dona temps, perquè jo sé que vosaltres xerrau molt i vos enredau aquí i això pot acabar, no sé com pot acabar, eh?
1: Doncs, Pam, moltíssimes gràcies i xerrarem ara mateix, com dius tu, d'aquests temes i et deixem allà també a la producció. Tenim el José Malagón, el control tècnic, comandant tot aquest, no només la tertúlia, tot el programa Rubí al dia, des que comencem, perquè comença també molt aviat, fins a les 12, que encara després, encara, doncs també continua aquí. I vosaltres, que podeu trucar, ja sabeu, al telèfon del directe, 93588-5960, 93588-5960, perquè hi participeu.
3: La tertúlia de Rubí al dia, de dilluns a divendres, de 10 a 11, a Ràdio Rubí.
1: Doncs benvinguts a aquesta plaça de la ciutat, podríem dir-ho així, que és Ràdio Rubí, aquesta àgora, aquest eix vertebrador que us dona la paraula, que els nostres tertulians estan aquí, però que vosaltres sou part fonamental per això, per poder-los escoltar sobre aquests temes de què parlarem, sobre qualsevol altre tema, sobre si us sentiu del que anem a xerrar, doncs en certa forma tocats, ja ho sabeu, 93-588-5960. Vosaltres sou el que doneu sentit a aquesta ràdio. I ja dono per avançat també i sentir-me molt agraït a aquests caminants que tenim avui a la nostra taula, que comparteixen camí. Bon dia, Rosalia.
4: Bon dia i bona hora a tothom.
1: Rosalia Viader, què tal?
4: Pues molt bé, buidant el tarro tot l'estiu per omplir-lo una altra vegada, perquè una tassa buida no dona res. En canvi, buida pot tindre un altre contingut.
1: Clar, veus dir que la tassa quan està plena, no?
4: No, quan està plena no serveix per res. Llavors, buida, doncs això, buidant.
1: Això, és una, això en podem xerrar perquè és molt maco, això que dius.
4: És que és
1: exacte,
4: així.
1: Perquè passin coses noves, primer...
4: Clar, el pensament fa la qualitat de la teva vida. Mm. La felicitat ve per la qualitat del pensament. Llavors, clar, és això, és controlar totes les emocions, tots els pensaments, les sensacions, i renovar-les. Mm. S'ha de renovar.
1: Qui diu que sí que s'ha de renovar és la Montse Clemente. Bon dia.
5: Hola, bon dia. No, sí, sí, s'ha de fer de tant en tant un reset per tenir l'opció de fer coses diferents, no? Mm. O sigui, jo no crec que una tassa plena no serveixi per res, perquè un bon cafè... No, sí que serveix.
4: S'ha d'omplir de coses bones.
5: Sí, sí, però omplir de coses
4: però
5: bones,
4: exacte. Però si està
5: plena
4: no la pots omplir.
1: Clar.
5: El tema és... El dels caminants ho dius amb segones, perquè estic sense cotxe.
1: Exacte, jo t'agraeixo molt que hagis... Això s'ha de dir també. La Montse ha baixat...
5: No, perfecte.
1: Ha baixat
5: perfecte.
1: Caminant per tal de fer el seu compromís.
5: I pujaré
1: de
5: després.
1: Això ja no sé si fa tanta gràcia, no?
5: No, clar. Sí. No, va bé caminar.
1: Des d'on vens?
5: No, d'aquí, dels Avets.
1: Ah, no. Quant de temps?
5: Posa-li 20-25 minuts, depèn de com vagis. Uh-huh. 20 minuts.
1: 20 minuts.
5: Sí, el que passa és que jo anava disfrutant també una miqueta del camí.
1: Caminante, vegades... son tus huellas el camino. No? Sí. Caminante.
4: I girar la vista atrás, sí. Verás el camino recorrido.
5: Las huellas que nunca has de volver a pisar.
4: Exacto, las huellas.
5: Caminante, no hay camino, sino estelas en el mar.
1: Sí, això, mira, vam parlar...
5: Soc molt... Bueno, promachado y proserrat.
1: I proserrat. Doncs un altre home que camina, i a més, que ha estat prop del Camino de Santiago. Bueno, hi ha diferents itineraris, i tu has estat allà molt proper, no?
6: Sí, jo estic molt proper. Fa molts anys que estic molt proper. Mm. Vaig allà, però mai he fet un tros del Camí de Santiago.
1: No? No. Amb Josep Maria Pijuan, estem parlant, eh? No?
6: Mai,
1: tens
6: mai
1: allà a prop? O sigui, sí, és que deuen passar per allà.
6: Sí, sí, jo estic... Deu passar els estius en un poble on passen cada dia potser 100 persones. Vull dir, d'entrada hi ha pues, com 10 alberts, no?
1: Per la zona del Bierzo?
6: No, en aquell poble mateix.
1: Aquell poble mateix. 10 alberts, en aquell poble. Com es diu el poble?
6: A part del municipal, 10 alberts més. Vull dir, passen moltíssima gent. Però mai se m'ha corregut, diguéssim, fer un tros del Camí de Santiago. No és la meva... No és la meva...
1: Passió.
6: Idea.
5: És una experiència boníssima. Jo sí que l'he fet un trosset.
6: Allà hi ha molts espais que pots caminar, pots espais que tal, però no forçosament té que ser... el Camí de Santiago, vull dir, jo faig 5 quilòmetres, diguéssim, del Camí de Santiago, però no per fer el camí, sinó per fer una caminada.
1: Montse, tu deies que sí, que ho havies fet.
5: Sí, mira, l'any... Bueno, no, fa 2 anys.
6: I la companya que falta també
5: ho fa molt sovint. Va ser una experiència, en el meu cas, molt espiritual, que jo dic, perquè la teníem amb família i amb un propòsit molt, molt determinat, que era fer també un homenatge al meu home. I va ser preciós. Realment vaig conèixer gent molt interessant, que encara tinc contacte, a Itàlia... Bueno, ja dic que és un lloc per compartir, per un treball...
6: Hi
5: ha moltes maneres, no? Però també pot ser un treball interior, que va ser del nostre cas, a nivell familiar.
6: Ara hi ha molts coreans que fan el Camí de Santiago.
1: Molts italians.
6: Coreans,
1: però és que està ple d'italians. Per què? Perquè va fer aquesta darrera pel·lícula d'Itàlia, que és una pel·lícula, és una comèdia, i que ha tingut molt d'èxit, que estava a Netflix, no sé si es diu Buen Camí, no me'n recordo. El cas és que està increïble de la quantitat de persones d'italianes i d'italians que et trobes. Per cert, Rubinencs, si vosaltres heu fet també un tros del Camí de Santiago, 93-588-59-60, perquè ara estava parlant justament la Montse Clemente, no?, del significat que tenia, que és important, perquè el camí no et recordes... Bueno, et trobes molts, com, que dic jo, com santuaris, també. És llocs... que apareixen del no-re i que te trobes amb tot un seguit que ja poden ser de penjolls, fotografies, que siguin aprendes també de persones que potser has estimat o has deixat de... o has perdut pel camí, o per exemple t'hi pots trobar també doncs, persones que sortien de casa seva, per exemple des de França, que anaven amb les cendres del seu gos, que havien sortit feien com 3 mesos i feien doncs, 2.000 quilòmetres tranquil·lament per arribar a Fisterra i llavors doncs tenia aquest moment de dol també, no? I ho feien sí, caminant, no? Sí, sí, o gent sí. També que trobaves des de Suïssa i que havien sortit 4 mesos abans, 2.500 quilòmetres justament, per un agraïment. I clar, és tot un camí i es busquen les fórmules d'estar de tot aquell temps fora de la feina a poder acumular diners per poder fer això, no? És una cosa com molt, molt màgica.
6: Jo visc amb una... passo els estius amb una població en la qual, diguéssim, tu pots... acreditar que has fet el camí de Santiago, sí. Perquè a l'església de Santiago...
5: Quin nom és? Que
6: perquè
5: no ho has
6: està fet, i és sempre aquelles persones que per circumstàncies A, B o C no poden arribar. Vull dir que si arriben fins allà, s'acredita que han fet el camí de Santiago, que és l'església de Santiago de Villafranca del Bierzo.
1: De Villafranca del Bierzo, aquest és el poble. Però encara no han arribat a Sant Pia... No. Hi ha una bona distància allà, eh?
6: Encara no arriben, però el fet d'arribar allà... i per les circumstàncies que fos, aquella persona no pot arribar a Santiago perquè es troba malament, perquè el que sigui, diguéssim, la iglesia aquella li dona la documentació necessària que acrediti que ha fet el camí de Santiago.
1: Va, recordem que porten tots una credencial que van segellant pel lloc que es van
6: trobant. Amb bars, amb restaurants, amb botigues, etc.
4: És que és un camí per això, precisament, per renovar, per trobar-te en tu mateix, per buidar aquesta tassa que dèiem, que s'omple de tot tipus de pensaments, i ja tens temps per pensar, per trobar-te.
6: Jo penso que és un problema també de creència.
4: I és la natura.
6: Però és primer un problema de creença, vull dir.
4: No, bueno...
6: Jo no he fet mai el camí perquè no hi crec.
4: Més que la creència, perquè
6: llavors,
4: estàs...
6: Jo entenc que hi hagi gent que ho cregui.
4: No, però...
5: És un camí... Realment és especial.
4: Especial.
5: La natura... El caminar de per se...
6: Sí.
4: Ja dona vida...
5: Fer una caminata, aquest esforç, aquest... perquè realment...
4: Superar-se un mateix.
1: Hi ha molta gent laica que ho fa, perquè no acaba de ser un camí cap a l'interior, més enllà de les creences que puguis tenir respecte a una religió.
5: De fet, no vaig acabar a Santiago, a l'església, o sigui, a la catedral, sinó que vaig acabar a l'església de Sant Francesc. Em va passar una cosa molt especial i realment vaig trobar un lloc energèticament d'una puresa increïble. Jo que soc molt sensible.
4: És energia.
5: I ja dic, fora de les aglomeracions de la gent que anava a l'ermita, o sigui, a l'església de Sant Francesc, que, o sigui, va ser al·lucinant. La rebuda que vam tenir allà amb els monjos... Ja et dic.
1: Sí. 93-588-59-60. Ja veieu que hem començat parlant del primer que diem, doncs això, a part de tots aquests temes. Tinc una curiositat. Aquesta església on està?
5: Està molt a prop del que és la catedral. Molt a prop, però passa molt desapercebuda.
1: És l'església que està al darrere?
5: Sí. Molt...
1: És una església que està al darrere de Sant Francesc, que és molt preciosa, que és on està
5: aquella... És preciosa.
1: Està a prop d'on toca la gaita, que és com un túnel.
5: Hi ha unes talles que sembla que estiguin...
4: És que és preciós.
5: ...vives, eh? I una pau... jo vaig portar... em van donar la credencial d'haver fet el camí perquè, de fet, en aquella església se suposa que Sant Francesc d'Assís va ser també pelegrí, i va anar i tal, i em van donar la credencial d'haver fet el camí. I va ser, ja et dic, una acollida espiritual maquíssima. De fet, em van donar la credencial com si l'haguessin fet els 4, el meu home, que era mort. Però era iniciativa seva que féssim el camí aquell any i per això ho vam fer. Va ser, ja et dic, una cosa preciosa. No treu que hi ha gent que ho fa per esport, que... Vull dir, hi ha moltes maneres de fer el camí,
1: però que... No té una fita religiosa, eh?
5: Interessant fer-ho.
1: Pot ser o no?
4: És fer-ho.
1: Sí. Em pregunto també quants rubinencs i rubinenques deuen fer-ho cada any, perquè jo suposo que el nombre seria molt interessant, no? O potser ho sap el centre excursionista, però bueno, hi ha molta gent que ho fa espontàniament i agafa una setmana, dues setmanes, un mes d'aquest viatge.
6: El Centre Gallec, la companya que falta...
1: La Sílvia Castanyeda, la Mandada Galega. Sí.
6: Cada any fa un tros, amb gent del Centre Gallec d'aquí de Rubí. I jo sé d'altra gent que ho ha fet, vull dir, jo m'he trobat, cada any és difícil que no em trobi gent de Rubí, diguéssim, allà fent el camí. Mm-hmm. Jo cada any, diguéssim.
5: Sí, jo em vaig trobar també.
6: No, jo he sentat en una terrassa d'un bar, He sentat en una terrassa d'un bar i dic, oh, què fas tu aquí? Cada any que els coneixes, vull dir, que et coneixen i et coneixen. Mm.
1: Hi ha un tema també que a mi em va sorprendre molt, que està lligat a un dels temes que tractarem avui, i és que, mira, justament abans, jo vaig fer-ho cap a... vaig sortir d'un poble del sud el que està tocant a Portugal i vaig anar cap a Santiago, de Santiago vaig anar cap a Finisterre, no? Mm-hmm. Vaig fer tot aquest. Doncs justament al poble d'abans de Finisterre, que no em ve el nom, vaig demanar un menú. Menú 15 euros. I això està lligat a un dels temes que tractarem avui, que és justament com ha pujat la inflació aquí.
2: Sí.
1: 15 euros. De primer podia escollir uns seitons que eren frescos i que me'ls van posar de forma generosa. I de segon, per 15 euros tenia un llenguado, però un llenguado que sortia de la safata amb el seu acompanyament. I jo, quan em van portar, no m'ho puc creure. O sigui, no és el llenguado que et serveixen aquí petitó, sinó és un senyor llenguado que deies, uf, com estem a Catalunya. I després, de postres, doncs vaig agafar una torreja, que era també una torreja que allà podien menjar amb dos tranquil·lament, no?
2: Perfecte.
1: Clar, quan vas als llocs així, et posen aquests menús que tu dius que per aquest preu, o sigui, on trobes un llenguado tan gran i que per 15 euros tinguis la beguda, el postre, el primer, i que sigui tot de peix, no? I justament un dels temes dels que anàvem a parlar avui, que estic buscant-ho, és justament el que s'ha enfilat l'IPC el mes d'agost, en pes pels combustibles, doncs s'ha escalat a tot l'estat un 4,3%, que és la xifra més alta des de l'inici del 2023, en plena crisi energètica per la guerra d'Ucraïna, i a Catalunya els preus se situen al 4%. Per què? Doncs encariment del transport i el combustible. Tots els que han d'anar a treballar i que no ho poden fer per transport públic ho saben, perquè si no ho haguessin de fer, probablement en cotxe privat farien servir el transport públic, si poden. Els preus dels combustibles líquids ha pujat un 46% interanual, el gasoil ho ha fet un 30,3% i la gasolina un 17%, perquè 16,9%. I per tant, de retruc, doncs el preu del transport doncs ha pujat també. L'electricitat s'ha encarit un 9,2% i els aliments han pujat un 2,3%. Els cítrics han pujat un 35%, 35%. Els llegums un 19%, que vaig anar al mercat, jo no sé vosaltres, a comprar mongeta verda, i la vaig comprar 10 euros, i la mongeta de Perona, i vaig dir 10, i em van dir, no, si la setmana passada estava 15. Dic, 15? Ah! I els ous, a 12,5%.
6: Un tipus de Perona que deixa molt per desitjar.
1: Bueno, sí, bueno, jo li compro, sí, és veritat, jo compro un pagès del poble d'on soc, però que sí, que és increïble, també. Doncs, clar, ens haurem de preguntar quan pugen els salaris, no? Respecte a aquestes pujades del 4% i aquestes pujades que
4: perdem,
1: estem sentint. Perquè, clar,
4: poder adquisitiu. Mm-hmm.
6: És evident que aquest any, diguéssim, has de començar a reivindicar un increment com a mínim del 6%. Diguéssim, d'aquí a final d'any, diguéssim, tot això significarà un increment del 6%. Vull dir, ahir ja en una assemblea que va haver-hi de pensionistes i es va dir que, diguéssim, la reivindicació que faríem els pensionistes seria d'incrementar aquest any l'increment del 6%, perquè és tota la previsió, perquè, a més, aquí estem parlant d'un 4% amb unes dades que no són el conjunt, diguéssim, de lo que és l'increment, perquè hi ha l'adjacente, aquest famós, que et treu un percentatge important, no? Mm. Vull dir, aquest any es pot preveure perfectament un increment del, del 6% a finals d'any.
5: La pujada de gener ja ha començat ara.
4: Sí, tindrem una tardor calenta. Sí.
5: Sortia les despeses de la tornada a l'escola dels nanos, que és una bogeria el que... La mitjana que es gasta cada família, que són coses que podrien ser molt evitables, que no et deixen ni reciclar, o sigui, aprofitar llibres del curs anterior, de germans, o sigui, unes històries que podríem parlar. Però després sí que és veritat que en el dia a dia, o sigui, vas al mercat i és estrany que no et trobis algú, tothom controlant quan em gasto, quan és que de seguida és horrorós, o sigui, la situació en què estem...
4: O s'estira de s'estralvis o s'estira de la nevera.
5: Sí.
4: D'algun lloc s'ha d'estirar.
5: Vull dir, ja ho veus, que al voltant la gent està començant a patir.
6: Les conseqüències d'això, diguéssim, d'on s'inicien? D'un senyor que decideix en un moment determinat començar a envair un altre país? Diguéssim, allò com el senyor, com aquella persona que decideix allò, baixar els arancels del whisky i pujar, diguéssim, els arancels...
4: Bueno, això s'ha posat de moda. No? Sí. S'ha posat de moda invadir.
6: Un senyor que ha perdut l'oremus i que porta el món a una situació...
5: Però no és només això, sí. La gent se n'aprofita. Quan dic la gent, dic són aquí...
1: Les grans distribuïdores, te refereixes,
5: especuladors,
1: no?
4: Especuladors. Sí, són 4 o 5 fortunes al món que ho dirigeixen.
5: Només amb la notícia ja van començar a canviar preus.
6: Si hi ha un motiu...
5: El problema és que hi ha un monopoli i nosaltres anem allà i no som capaços de boicotejar o de fer coses o anar directament a pagès, com deia el Toni.
4: Però és que invadir s'ha posat de moda.
1: Però és directe, però és car també, no?
5: Bueno, però si vols, és car, si vols, perquè a més els escanyen també, sí, amb moltes històries, que això, ostres, això ja és tema ja de...
1: Josep Maria, puja't una miqueta així amb les dues mans al micro, així te l'apropes una mica més. Que us volia donar una dada també, que des del 2020 els preus, del 2020, s'han enfilat fins al 34%, el que estem parlant és de la cistella de la compra.
5: Sí.
1: Sí. Des del 2020, 34%. Llet, oli i ous encapçalen la llista dels productes bàsics que més s'han encarit. Per tant, com dèieu, no? Cada vegada tenir la nevera... ja no és tenir la nevera plena, sinó tenir una dieta saludable.
4: Això.
1: Que és l'important, que això és complicat.
5: Això cada vegada
1: no?
5: Costa més. Sí.
1: Doncs, segons l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, diuen que cada família catalana gasta de mitjana 475 euros al mes en alimentació. És una mitjana, I que, segons l'àrea metropolitana de Barcelona, l'alimentació ja és la segona despesa familiar justament després de l'habitatge. I hi havia una notícia que em va cridar molt l'atenció. Ara anirem també a temes més específics de la nostra ciutat, però aquest crec que és de la nostra ciutat i de tota Catalunya, i de tota Espanya, i de tot el món, no? La possible creació també de supermercats públics a Catalunya. Això seria una iniciativa que s'ha començat a fer a Nova York. L'alcalde de Nova York, el Zoran Mandami, doncs va anunciar la creació de 5 supermercats públics a la ciutat. Amb quin objectiu? Doncs rebaixar un 30% el preu d'alguns aliments. Llavors, la idea és preparar un cistell bàsic de productes frescos, com peix, com carn, làctics, verdures, des que està dirigit a tots els ciutadans. Això sí, està independent dels ingressos que tinguin. I jo no sé com veieu si això que està passant ara mateix a Nova York, creieu que seria també una possibilitat més perquè passi aquí a Catalunya, a Barcelona o a la nostra ciutat, que hi hagi supermercats públics amb alguns dels aliments bàsics rebaixats al 30%.
5: Però has dit independent dels ingressos?
1: Independent dels ingressos. O sigui, no mira, tu vas allà, pot anar-hi tothom, però...
6: Això avui, en teoria, a Rubí ja ho tenim. Diguéssim, el mercat municipal té que complir aquesta funció.
1: Però els preus estan 30% d'alguns aliments per sota del que
5: està regulat.
6: Que no ho facin ja és una altra cosa. Però el mercat municipal... Diguéssim, a veure, el cost d'una parada al mercat municipal no té res que veure amb el cost d'una botiga al carrer.
4: N'hi ha poca diferència.
6: O el qual és més barat. Per què? Perquè l'Ajuntament se n'ha fet càrrec de construir-lo, de mantenir-lo, etc. Diguéssim, aquí, al mercat municipal, ja tindria que complir aquesta funció.
1: Però,
6: llavors, algú tindria que controlar que realment això fos així.
1: Jo pregunto, els preus del mercat municipal, i ho dic, el de Rubí jo no el conec, no he anat a comprar. Jo però sí que he anat a comprar d'altres mercats.
4: Sí,
1: el
4: sí.
1: preu del mercat municipal, dels seus productes, perquè el que sol passar és que te posen productes de més qualitat sí. i, per tant, s'acaba notant en el preu. Està complint això? L'objectiu és aquest, el del mercat de Rubí? Pregunto.
6: Jo no ho sé perquè sols compro al mercat municipal. No puc dir, diguéssim, si la carn que compro al mercat municipal em costa més barata o més cara que una botiga privada.
4: Jo penso que l'avantatge diguéssim, que tens no, és que no trobes... Perdona. És que trobes una mica de tot. Trobes una qualitat superior, una qualitat mitjana i una altra més econòmica. Però els preus, en general, la fruita està caríssima, la carn, igual, exactament, el peix, la qualitat que vulguis trobar, l'has de pagar.
1: Clar.
4: Perquè està molt, molt
6: car. Gasto més diners en fruita i verdura, diguéssim, que amb la carn.
4: Sí.
6: I que el peix.
4: Però bueno, de tant en tant també.
6: Jo em gasto més per una fruita a la setmana. A la carn a la setmana em gasto més en fruita i verdura que no amb la carn i el peix.
4: Sí.
6: I l'embotit.
4: No, embotit, no, però...
5: És un tema més de qualitat, no? El que comentava el Toni de...
6: No, però el mercat municipal hi ha qualitat.
1: Jo no sé si el mercat municipal hauria d'assumir aquest paper.
6: L'únic que aquí falta, jo penso que és un control superior, diguéssim, per recuperar aquesta funció. Diguéssim, jo crec que el Maidani no ha inventat res. És, diguéssim, el que a Europa es coneix com els mercats municipals, el que passa que cada vegada n'hi ha menys.
1: Jo tinc la meva filla
6: a Frankfurt i té un mercat municipal per tot Frankfurt. No hi ha més.
5: Però aquí has dit supermercats,
1: no? No és mercat municipal, eh? No estem parlant de mercat municipal.
6: Però és com una cooperativa.
1: Estem parlant de supermercat,
6: eh?
1: Sí.
5: Supermercat...
1: Però no, és diferent, eh?
6: Quina diferència hi ha?
5: En preu controlat, t'estan
1: perquè, clar, estem clar. Pensant que si s'han de cobrir necessitats alimentàries d'un determinat barri, hauria d'anar a aquests supermercats amb aquests productes més barats a aquelles zones on estiguessin aquest dèficit alimentari.
4: Això mateix.
1: Clar, el mercat de... Per això qüestionava també una miqueta si el mercat de Rubí hauria de complir amb això, no? Perquè jo crec que s'han... La resta, hi ha molts mercats per diferenciar-se dels hipers, dels súpers, doncs tenen un producte moltes vegades o de més qualitat
5: més fresc,
1: o que és més autòcton, no? Jo, clar, la idea seria quins barris de la ciutat són els que tenen o els que tenen una població que poden tenir un major dèficit alimentari i llavors col·locar també, per això no hi hauria aquest control de segons tens els ingressos, col·locar aquests supermercats que estarien amb aquest 30% dels productes més barats. Però seria per posar-los allà.
6: Sí, però jo crec que diguéssim... A veure, la diferència de tot això són els costos i les despeses que et significa tindre aquest comerç. És evident que tu avui, un mercat municipal, té unes despeses... I quan dic mercat municipal, no em refereixo estrictament a lo que aquí Rubí és, diguéssim, sinó al sentit públic del mercat. Diguéssim, no hi ha un element privat allà dintre. Hi ha l'element privat de la persona que té la parada, que té que guanyar-se la vida, indiscutiblement. Però llavors, diguéssim, partint, no pots partir del mateix exemple que la botiga del davant, en la qual, diguéssim, aquella persona té que pagar un lloguer que segurament és superior, molt superior, al del mercat municipal. Vull dir, aquell mercat, aquella botiga del davant té que ser més cara, perquè en principi té
1: però
6: que pagar...
1: Igualment, serien coses diferents. Eh? Jo crec, continuo pensant que és un supermercat públic en un lloc determinat
5: però, Toni,
1: i està al mercat.
5: És que a mi no,
6: quina diferència hi ha entre...
5: No em ressona, en el sentit que tornem a buscar la solució, és el pagat, el parche, no? No, hem de... Perquè no mirem, revisem el tema... dels impostos, dels IVAs, de moltes coses...
1: Dels marges de beneficis...
4: Bueno, tot, no? La societat ha canviat molt.
5: És que és això.
4: Llavors la classe mitjana està desaparegut.
5: Sí, ara està... Clar,
4: o sigui, desapareixen. I llavors o som molt, molt rics o la classe baixa, la que som quasi tots... La veritat.
6: Però això és un problema...
4: Tens problemes per arribar
5: de tota manera...
6: És un problema general.
4: La societat ha canviat molt.
5: Sí que és veritat, que no ens oblidem que el que ha comentat el Toni, perdona, ha sortit tota la història. De vegades, jo aquest any no he pogut fer vacances, no, m'he quedat aquí a Rubí amb temes, no? Però surts una miqueta de fora, de
1: Catalunya.
5: De Catalunya, i veus que realment els preus de tot, d'habitatge, de... bueno, el que dius, vas a prendre una cosa, un menú, i sí, realment hi ha molta diferència. Jo,
4: aquí tenim molts impostos.
5: Moltes vegades, això, bueno, sempre que surto, em passa que quan torno tinc la sensació de... No sé, estic fent el tonto, què és això? Estic tan acostumada a estar dins de la merda, entre cometes, que ja la trobo normalitzada, no? De dius, és normal que t'escanyin per tot arreu, que tot sigui cada vegada més. Dius, ostres, no... No?
1: 93-588-59-60. Estem parlant de com ha pujat la vida, estem parlant de l'IPC, d'aquest augment del 4%, de si noteu a la cistella, doncs també a l'hora de posar benzina, doncs agafeu el telèfon, feu doncs la vostra experiència vital, doncs les podeu traslladar també a nosaltres. 93-588-59-60, digues, Josep Maria.
6: No, a veure, el problema està en que hi ha tot una sèrie. Els impostos d'aquí són els mateixos que els de Badajoz.
4: La diferència
6: no existeix.
4: Jo tinc
6: aquí
4: família d'Aragó.
6: Els impostos generals de l'Estat són els mateixos.
4: No, bueno, l'IVA.
6: Els autonòmics poden baixar. Els impostos generals de l'Estat són els mateixos.
4: L'IVA, ja està.
6: Bueno, els que
4: però
6: siguin,
4: lo de més, no?
6: Els que siguin. Però l'IVA, diguéssim, a veure, l'IVA mateix el paga jo, que puc guanyar 3.000 euros al mes, que una persona que em pot guanyar 10.000.
4: Sí, per això mateix.
6: I això ja no és equivalent.
4: Però jo
6: perquè comprar... són els impostos directes i els impostos indirectes.
4: Sí, però comprar la matèria prima no és el mateix comprar-la a Aragó que comprar-la aquí. I llavors ja paguem el 21% d'un preu a un altre. Aquesta diferència és molt.
6: No.
4: Després els impostos de l'IBI, per exemple, també varia molt. Perquè jo tinc família a Aragó, t'ho puc dir, però vamos... I també protesten, no pensis que no. Però aquí a Catalunya és molt car viure. I el sou no està a la part. Els sous no estan a la part.
6: Estem d'acord.
4: Tenim un nivell de vida molt alt. És molt car.
6: És evident.
4: S'està molt bé, però és molt car.
6: Però és evident que Catalunya té un nivell de vida i això s'ha demostrat, diguéssim, no és enganyat. Però a l'IBI, diguéssim, és el problema no és per mi que jo pagui el 21, sinó que jo pago el 21 guanyant una quantitat de diners i el mateix que té...
4: Però és que l'IBI duplica la quantitat que paguen la família meva que viu a Aragó, bueno, del meu marit en pa descans.
5: Sí, hi ha molta diferència.
4: I clar, no? és tot, va sumant una miqueta d'aquí, això és l'economia, una mica d'aquí, 100 d'aquí, 10 d'allà, 20 de la... Bueno, llavors es desborda.
5: I al final costa viure.
4: Clar,
5: al final
4: costa viure. Mm-hmm. I els sous no han pujat.
5: Abans hi havia més diferència entre els sous d'aquí i d'allà, però ara ja no. Ara
4: no,
5: sé.
4: Ara no. I viuen molt millor, més tranquils, Bueno, bastant, sí, viuen bé.
6: El fet és que la gent que té una mica d'iniciativa d'aquestos països, d'aquests llocs, marxa. No ens enganyem.
4: Jo perquè m'estimo Catalunya no
6: és un problema d'estimar-se.
4: A vegades si ho he pensat,
6: La gent de León, la gent de Castella-León, de Castella-La Mancha, la gent d'Andalusia...
5: La gent està tornant,
6: Continua
5: Els
6: jubilats.
5: Bueno, gent jove, Ahir mateix parlava amb un taxista, perquè com que no tinc cotxe per anar a les reunions i això, doncs necessito taxi, i m'estava dient que ja s'havia mirat una casa... a Lleó i tal, i ell i la germana i no sé quins quants, perquè dius, al final pel preu, no, per molt menys del que pagues per un pis aquí, doncs allà tens una casa
4: sí,
5: i tal,
4: senyora.
5: I hi ha feina, hi ha...
1: Sí, i estan tots els lligams de la família, o sigui, perquè no és fàcil, tu tens un fill o una filla aquí i no,
6: si
1: no és tan cool.
6: Si a Catalunya es considera que un 10% d'habitatges als pobles estan buits, en general, que Rubí, és que a Castilla i León és un 30% el que està buit. És normal que la gent se'n torni. Jo vaig estar a León i al costat de León, diguéssim, oi, i aquí quanta gent hi viu ara? Ara anem augmentant, perquè la gent se surt de León Capital per anar-se'n al poble. Però és que al poble tenen un 30% de cases buides.
1: Però, Josep Maria, clar...
4: I de qualitat de vida.
1: Però si tu estàs arrelat a un lloc...
5: Respirar és important.
1: Si estàs arrelat a un lloc i tens un fill, una filla, una feina, no és tan fàcil poder-te anar per un pis. Això que parlàvem dels pisos, per exemple, jo vaig tenir la si serveix, i aquí suposo que passarà el mateix, l'experiència aquest estiu de buscar habitatge de protecció oficial, em vaig inscriure al registre. Llavors vaig mirar el meu poble, que són 2.000 i pico habitants, d'acord? Perquè s'està construint després de fa molt de temps, estan construint una sèrie de pisos, i ja hi posen 12 com habitatge de protecció oficial. Llavors tu arribes allà i vas a veure el preu, llavors te donen cita, fas el preu, t'ho presenten, tu primer fan una presentació, te quedes enamorat d'allò, dius, oh, que bonic, no? Que hi ha el més barat, si us plau, posa'm el que puguis allà. I te diuen 356.000 euros. Diu, com? O sigui, estem que parlant d'habitatge de protecció oficial?
5: No pot ser.
1: Clar, és que el preu dels altres són 500.000. Dic, un moment. Anem.
6: Habitatges de protecció oficial.
1: Habitatges de protecció oficial que has de complir una sèrie de criteris. I li pregunto, però com s'ho fa la gent? Diu, bueno, són parelles, que potser... Que són parelles, per tant, si estàs sol ja l'has cagat, ja estàs mort allà, ja t'han fet...
4: Clar, ja està.
1: Fora, que... Bueno, no, si ja veurem què passa, i resulta, no, és que clar, és que potser doncs, tenen uns diners, o han tingut alguna herència, o el que sigui, no? Llavors, si tu no estàs en que tu puguis tenir... un pis que puguis vendre, perquè clar, has de donar després tota aquesta entrada i és impossible. O sigui, impossible. Estàs condemnat no només als joves que ja penses per la teva filla de 15 anys, sinó aquells que passem de la cinquantena i que no hem tingut l'ocasió de poder-nos sumar al carro, saps? I dius, o que no es vam sumar en el seu moment al carro, no? Llavors és, uala! O sigui, m'estan exigint una sèrie de criteris per poder optar amb un habitatge de protecció oficial. Però, Toni, i quan te trobes el pis el primer, que podia ser en aquella zona de, però, i vas mirant
6: error,
1: també
6: a
1: les zones del Vallès
6: és
1: Occidental,
6: que un pis de protecció oficial, un pis de protecció oficial que vol dir que ho ha fet l'administració, no? Es posi a la venda. Aquest és el primer error. Un pis de protecció oficial tindria que ser de lloguer per sempre, més. Per sempre, més. No, l'administració no pot construir un pis per vendre'l.
1: Però és que has de tenir en compte que estàs... com pugen els preus del mercat, quan s'hagi de renovar, i això els passarà a molts els llogaters, els que estiguin pagant 8, i van mirar l'any passat on estaven, aquí a Rubí estaven a 1.000, 1.100, intenta buscar un pis de menys de 1.000 euros. Si estàs sol, has de pagar 1.100 o 1.200 euros cada mes de lloguer.
5: És impossible.
1: Clar, per què has de llançar tots aquests diners? Perquè tu ets de lloguer, però clar, si comparem com tenim els sous...
6: Saps una cosa, Toni? De l'any 2004 al 2024 s'han deixat de construir 64.000 pisos menys. Diguéssim, en l'any 2004 es construïen 80.000 pisos a l'any. Avui se'n construeixen 16.000. Per què passa això?
4: Perquè no n'hi ha terrenys. No n'hi ha puesto, no n'hi ha terrenys.
6: No hi ha.
4: I a més la construcció no
5: els surt a compte.
4: No
5: els surt a compte.
4: No
5: els surt a compte amb els promotors.
6: Però a part d'això... Amb el que tenen i el que cobren de lloguer ja en tenen suficient.
5: El problema...
6: I el negoci ja el fan igualment.
4: Però el constructor a vegades no pot continuar l'obra perquè se li acaba el crèdit i no pot continuar. I allà es queda l'obra.
6: Però el constructor no és. És el que fa l'iniciativa.
5: El problema és, igualment, és l'encariment de l'obra construïda, de l'accés a la compra, però també de l'accés al lloguer.
4: Perquè
5: ara estem parlant de que la gent està mirant habitacions directament.
6: Sí.
5: O sigui,
6: ja s'està començant a parlar de compartir habitacions. No de compartir l'habitació d'un pis.
5: I això us sembla que és normal, que la societat...
6: No, clar que no és normal.
4: Perquè som molts...
5: Estem parlant d'això, per favor.
4: Clar, és la densitat.
5: És... Bueno, és la densitat, no? I és com...
4: No és la densitat.
1: Continuem.
5: A veure. Sí, que, que són molta gent.
6: A veure,
5: molta
6: hi ha masses interessos econòmics.
4: És la demanda.
6: A darrere de la construcció hi ha masses interessos econòmics. Entens? I en aquests moments, diguéssim, és evident que amb menys oferta de pisos, Però qui té el control d'això? Això és privat, no és públic.
4: No es pot controlar, perquè si tenim molta demanda i poca oferta, els preus han de pujar.
6: Bueno,
4: és la llei de la demanda i oferta, si volgués,
6: podria això arreglar-ho. No es pot permetre, no és de justícia que tu compraves un pis, llogaves un pis per 500 euros fa 10 anys o 15 anys,
4: sí,
6: i que ara per això tinguis que llogar una habitació. Això no és de justícia.
4: No.
6: Algú té que posar justícia aquí.
1: El ple de Rubí, que va reclamar la gestió del 100% públic dels pisos de la Sareb, la moció que hi va haver de l'AUP es va aprovar amb un punt que reclama una taula entre la Generalitat, la Sareb, Ajuntament, per debatre el futur de 200 immobles. I, per una altra banda, que Rubí ho preveu superar els 260 pisos d'habitatge públic el 2027. Es tracta d'un augment del 74% respecte al 2021, quan es va aprovar el Pla Local d'Habitatge. I els nous immobles d'on provenen? Doncs de sistemes com la compra per tanteig, per retracte, la incorporació de pisos particulars a la borsa de lloguer social o les noves promocions públiques dels carrers Marconi, Maria Aurelia Capmany o l'avinguda

0: diguéssim, per exemple, per què els pisos del Saret que hi ha a Rubí, això no es posa al servei de l'administració pública, quan això pertany a l'administració pública? El problema està que al no construir-se, diguéssim, la demanda cada vegada és més gran, perquè som més habitants. Llavors necessitem, d'una forma o altra, diguéssim, que es construeixi, i que construeixi qui té l'obligació. Perquè un pot tindre diners i dir, jo vull construir pisos per guanyar-me la vida. Però l'administració, per la Constitució, se li diu, la gent té dret a un habitatge poble, a un habitatge digne.
1: Sí, això està molt bé.
0: I això no es compleix. Això no es compleix.
1: A Catalunya érem 6 milions de persones i ara som 8 milions.
0: I serem 9 dintre d'uns anys.
1: I llavors, bueno, sí, però a l'espai és el que n'hi ha, no es dona el xicle, eh?
0: I saps quants milionaris, multimilionaris més hi ha en els últims 4 anys? A Catalunya?
1: O el que estava dient, la cosa s'ha anat cap amunt,
0: ja.
1: Però la del mig...
0: Bueno, sí, però,
2: hi ha un viatge enorme.
0: Però resulta que la gent... Si la gent ve aquí, no ve per passar el temps. Ve perquè té un lloc de treball, té una feina, amb unes condicions més o unes condicions menys...
1: N'hi ha de tot.
0: No, en general no. En general la gent, quan es traslada... Vull dir, a veure, la pròpia experiència... Cadascú ve d'un poble, jo vinc d'un poble.
1: Bueno,
0: i la gent va marxar del poble quan no teníem terres per cultivar.
2: És anar a ciutat.
0: I llavors,
2: la inèrcia és anar a ciutat, però les ciutats s'estan creant... O sigui, ara mateix ja també m'explicaven que hi ha llocs que són gairebé, bueno, mira, perillosos,
3: jo vaig escoltar
2: uns guetos tremendos.
3: Fa un parell de dies el 3Cat Info, el Consell Comarcal, el president Consell Comarcal de la Garrotxa, que justament deia que estaven al límit d'habitatge, perquè parlaven de que, clar, havia vingut molta gent i que no podien respondre amb l'habitatge, que estaven pràcticament al límit, i demanava ajuda.
1: I a Mallorca.
0: I la gent per què ve, Toni? La gent ve a la Garrotxa, diguéssim, per anar a treballar a les fàbriques que hi ha allà. Llavors, diguéssim, a veure, això es té que compassar. Diguéssim, no val de dir, bueno, allà tinc un lloc de treball, però per dormir, dormo al cotxe, perquè és l'única alternativa que tinc.
1: Ai.
0: No, diguéssim, a veure, si volem construir una societat mínimament coherent, tenim que avançar en tots els àmbits, amb els llocs de treball, amb els beneficis, amb tot el que hagi falta, però també amb les condicions laborals que venen marcades per un model polític determinat, com pot ser la Constitució espanyola, com pot ser la Constitució però que això no es compleix. El problema és aquest, que no es compleix.
3: I després hi ha tot el problema de la sanitat. Ahir vam tenir a la Pilar Álvarez del CAP Sant Genís, vam fer una secció d'infermeria i s'ajunta a direcció, també s'ajunta a direcció a Joan Castelló de l'Anton de Borja de Rubí, i parlava, doncs, que la pressió assistencial després de l'estiu no baixava, perquè clar, arribava l'estiu, llavors en el CAP de Sant Genís, per exemple, cada vegada hi ha més onades de calor, s'havia d'atendre, per tant, hi ha molta atenció domiciliària també. Sant Genís, doncs, significa més desplaçaments, que no és com si estiguessis aquí al CAP Mútua, i que, per tant, doncs, havia estat un estiu ben apretat, i ara, doncs, respecte a tot el que ve, això amb la gent d'aquí, respecte, clar, hi ha una població que és molt més vulnerable, que cada vegada és més, que és la gent gran, i també són els nens, i després s'ha d'atendre aquest mateix, amb els mateixos recursos o pocs més, ja sabem com està la vaga de metges, doncs tota la població nouvinguda, el que parlava, dels 6 milions als 8 milions, i no ha crescut així.
0: És igual, la població nouvinguda és la que menys necessita la salut, la que menys necessita la salut, perquè són gent
1: relativament
0: amb un percentatge sanitari molt bo. Diguéssim, la gent jove...
1: Però això per què ho dius? Perquè ho saps, això, claro, que són joves, venen famílies senceres,
0: perquè és així, perquè és així. Diguéssim, la gent, tu vas als CAPs, i als CAPs ja la gent que més trobes en els CAPs és
1: una mare amb
0: el seu fill, que ja porten 25 anys aquí, i que el nen aquest ja ha nascut aquí, que no té res que veure, no té res de gent de fora, ja ha nascut aquí, i és tan espanyol o tan català com tu i com jo.
1: No parlem d'això.
0: No, claro.
1: Estàvem parlant de les precarietats.
0: Cada migrant que ve aquí a treballar ve amb una motxilla

0: 210.000 euros. Cada migrant que ve aquí a treballar ve amb una motxilla de més de 210.000 euros.
1: Seran les màfies, perquè ell...
0: Per què? Perquè és una persona que arriba aquí amb 16, amb 20, amb 23 anys, eh? I a l'Estat no li ha costat ni un duro.
2: Bueno, però s'afegeix als joves que estan sense feina i que estan que no tenen accés a la vivenda i que no, vull dir, els joves tenen molts problemes ara.
3: Et refereixes a totes les despeses que significa de formació, etc.
1: Ofegades, clar. Ofegades les escoles.
0: Diguéssim, aquella persona de 22, 23 anys que ve aquí no li ha costat a l'Estat ni un duro. En canvi, una persona d'aquí que té 22, 23 anys, és lo lògic, a més, eh? És lo
3: però,
0: lògic.
3: Mira, donàvem una dada respecte a Rubí, i és que feia 10 anys havia baixat la natalitat quasi un 30%, 30, no, passava del 30%, vale? Des de fa 10 anys havia baixat la natalitat, però en canvi a les escoles no s'havia notat aquest descens tan marcat, perquè hi ha la matrícula viva i tots aquells estudiants nous, no? Per tant, això és pràcticament una tercera part.
2: Sí, però s'estan tancant línies de P3,
0: si no,
2: I la natalitat continuem igual.
1: Per saber com estem, al nivell que estem. A l'informe PISA.
3: Que podíem parlar també d'això, de l'informe PISA d'Illa, doncs, que va anunciar aquest 6%,
1: nets, ja
3: però que no ho va especificar ara.
1: Quin
3: que seria, doncs, que aquest 6% del dedicat al PIB, doncs, seria en 10 anys,
0: problema...
3: això ha estat aquest anunci al mig mandat, no?
0: Per
3: no
0: mi el problema més greu que hi ha és de que han tingut unes administracions, municipals, autonòmiques, estatals, diguéssim, que estan destruint l'estat del benestar.
2: Sí, funciona l'estat.
0: Estan destruint l'estat del benestar. Cada vegada hi ha més problemes a l'ensenyament, més problemes a l'educació, a la sanitat, més problemes, diguéssim, a l'habitatge, més problemes al medi ambient, i no es fa res. Quan resulta que hi ha una normativa escrita, específica, que diu vostè té dret a un habitatge digne, vostè té dret a una educació digna, vostè té dret a una sanitat digna, i resulta que el que explica passa el que tu expliques, que arriba l'estiu, alguns centres tanquen, alguns centres tanquen parcialment, no? Tanquen parcialment, i per una altra part, els que estan allà, a Via Laietana o allà on sigui, de Barcelona, en vez de posar 10 metges més o 4 metges més, diguéssim, se'n van de vacances i tanca la porta.
2: Dues experiències recents d'això.
0: Això, i
2: trucar,
0: això és producte
2: trucar,
0: de l'estat de l'estat.
2: Trucar emergències, ara a l'estiu, i realment em vaig sentir una indignació tremenda. Primer, un quart d'hora fins que t'agafessin el telèfon, quan tenies una persona mig desmaiada, que estaves trucant, i després l'atenció, comencen a fer preguntes, tal, tal, quan van veure que no havia perdut el coneixement, van dir, saps què, el millor que pots fer és agafar el teu cotxe
0: i portar-lo,
2: i ja està, et quedes, dius, però sí, o sigui, una sensació de dir, ostres, com estem, I la segona, ahir mateix vaig fer una reclamació, vam fer amb un company que porta gairebé un any i mig en espera d'una operació, té problemes per respirar, amb oxigen, i dius, o sigui, no pot ser que no funcioni ni per les coses realment urgents. O sigui, que és una sensació d'impotència.
3: 93-588-5960, ens queden pràcticament 9 minutets.
0: I aquí hi ha uns culpables o no?
1: Tu saps el que ha de fer un mestre quan té una classe de 10 criatures i 8 no saben l'idioma i no, els dos més que resten no poden avançar perquè el mestre es veu impotent, no sap què fer. Això és un problema, molt greu.
0: D'aquí es queixa el sindicat de metges quan diu fem una vaga i llavors diu, per què? Perquè falten professionals de suport. Falten professionals de suport. Perquè això no es genera d'un dia per l'altre.
1: No, senyor, no.
0: Això porta mesos i anys.
1: Sí.
0: I no s'han donat les alternatives.
1: Ens trobem ara, els resultats.
3: Ara, ahir, abans d'ahir.
1: Efecto causa.
3: Apuntava dilluns que recordava les retallades en educació i sanitat que venien del govern d'Artur Mas, ja.
0: Bueno, i els altres no han fet res per recuperar-ho. Els altres no han fet res, vull dir, és evident. I en el govern de l'Artur Mas hi havia 6 milions, i avui són 8.
1: 8.
0: Entens?
2: Mm. I cada vegada, cada vegada hi ha més milionaris.
0: Per una altra part, diguéssim, miri, aquí mateix, torna al col·le, tranquil·litat per a tothom i família. Centre mèdic, Quirón Salut Rubí. Diguéssim, això sí, la privada, endavant. Ara la pública, que s'ho faci mirar. Perdona, és per enfadar-se. És per enfadar-se el que s'està fent.
3: Estàs llegint? Digues que estàs llegint, perquè això és el...
2: És el tot.
3: El tot.
2: Sí.
3: No, és el Tot Rubí Diari, eh?
0: Sí, és igual.
3: I és a la contraportada, tota la contraportada està la Quirón.
0: I clar, si tu mires que a Rubí cada vegada hi ha més centres privats de salut, com diria...
1: Ara,
0: més...
1: però no donen abast, la Seguretat Social no donen abast.
3: Bueno, està,
1: no poden anar a
0: l'abast. Què tenim que fer?
1: Tinc un familiar...
0: Que això no funciona.
1: No funciona.
0: I llavors, diguéssim...
2: I Joan, tinc un familiar proper... que estava molt malament. Jo aquest estiu ja us he dit que no havia marxat, m'ha tocat d'hospital, sense cotxe, moltes coses, no? Però, i, bueno, viure de prop com està aquesta situació. En aquest cas, pues una persona, bueno, que li ha sortit un tumor maligne, ha de fer un munt de proves i tal, i la tenen relegada, que no li fan res. Ha d'anar, al final, a la privada, amb copagaments, i no arriba per menjar a final de mes.
0: Claro.
2: Pues,
0: claro, això és una vergonya.
2: No, però està tirant de la privada perquè no té altra solució. Perquè ja se li va la...
0: Perdona, això no és la solució.
2: Ja.
0: Diguéssim, això no pot ser la solució.
2: Jo t'estic dient, però els recursos són els mateixos.
1: El panorama que tenim.
0: La meva dona, després de 3 visites, va tindre l'infart. Després d'haver dinat 2 vegades els 2 dies anteriors. I el tercer va tindre l'infart. Això a la pública.
2: Ja,
0: és que... I ella mateixa... Claro, si això m'hagués passat a mi, no hagués passat això. Per què? Perquè tot el tema... Les dones tenen problemes i tal, fins que l'infart va saltar. Bueno, pues, de qui es queixa la burra? La burra es queixa precisament de que estem vivint en una societat en la qual no s'estan donant cobertura a les necessitats bàsiques i al compliment bàsic, que això no és que...
2: Però cada vegada anem més ofegats amb impostos, no arribem a la cistella de la compra i aleshores alguna cosa hem de fer. Si s'ha de trobar una solució, bueno, sortir...
0: Cadascú té que buscar la seva... És evident, diguéssim, algú que dirà pues la solució és que a l'hora de votar ens en recordem de qui tenim que votar i l'altra gent dirà, es té que sortir al carrer a reclamar el que ens estan prenent, perquè ens ho estan robant. Diguéssim, aquí hi ha, per exemple, el tema de la gent gran, ja no se'n parla de fer residències de gent gran. Ara, residències privades s'estan construint a punta pala. Ara, una residència pública, aquí a Rubí quants anys fa que no hi ha... No es fa una residència pública des de fa 20 anys.
2: No, hi ha projectes presentats. Tinc un amic que va presentar un projecte a l'Ajuntament superinteressant, perquè a més era perquè la gent que hi visqués fos autònoma. Bueno, una cosa espectacular, una iniciativa que dius, ostres, és que cal iniciatives noves. Li han tombat tot, tot.
0: Qui ho va presentar, això?
2: Eh?
0: Qui ho va presentar?
2: Un amic. Un amic.
1: Hi ha una dita que m'agrada molt, que diu, tants planetes que n'hi ha a l'univers i tots els tontos los tenemos en este.
2: Sí.
1: I la veritat és això,
0: eh? És igual, és altra.
1: El
0: capital
1: una mica d'iniciativa.
0: El capital en aquests moments està desmuntant l'estat del benestar que es havia generat després de la Segona Guerra Mundial. Això és evident, i això està passant aquí, està passant a Alemanya, està passant a França,
1: s'ha de viure del treball, s'ha de viure de l'esforç.
2: Un model de societat nou
1: que
2: torni a donar els valors al que està explicant ara la Rosalia.
1: Clar, els valors, el treball, l'esforç, l'actitud, però de veritat, no vindre aquí a veure si et donen el manà.
0: Aquí no ve ningú a buscar el manà. Primer, perquè no està legislat
1: enlloc. Les subvencions, què?
0: No està legislat enlloc.
1: Bueno.
0: No digues mentires, sisplau.
1: Jo no dic mentides.
0: Això no és veritat.
1: Jo no dic mentides,
0: no és veritat. No és veritat. No hi ha cap normativa específica que digui que una persona de fora...
1: Les subvencions és mentida?
0: Sí.
1: Les subvencions?
0: A persones específiques. Per la seva procedència.
1: Però no demanis res, eh?
2: No demanis res.
0: Per la seva procedència.
1: per la seva procedència, sí,
0: no.
1: Perquè si ho saben tot, com
0: no.
1: que no?
0: No.
1: I tant,
0: no.
1: Millor que jo,
0: no.
1: Els meus drets.
0: No.
1: Millor
0: no.
1: que jo.
0: No. No, no,
1: i tant
0: no, no, no.
1: que sí.
0: Per la seva procedència no hi ha ningú que tingui
2: el sí que és veritat que hi ha, no, però hi ha,
3: que podem...
2: hi ha manuals sí. i guies de com venir cap aquí i demanar coses, sí que és veritat.
3: Ens queden un minutet, dos minutets. El que farem el proper dia és justament també parlar de justament d'aquests temes, de si hi ha o no hi ha, perquè deixar-lo també doncs, ben clar, no? Perquè si no estarem debatent i que puguem tenir doncs, de forma clara de si hi ha o no hi ha, que pel que vam llegir justament també quan es va fer la regularització, doncs que sàpigui jo, no hi havia, que sàpigui jo. Ara ho mirarem, també, i pel proper dia doncs, aclarim també aquest tema doncs, que ha suscitat justament doncs, aquest debat. Moltíssimes gràcies,
1: gràcies.
3: A tots tres per mantenir aquesta intensitat.
2: Amb
3: ganes del debat, en aquest primer debat.
0: La noia que ha vingut abans em va dir que parlaríem de tres o quatre temes.
3: Sí, hem començat...
0: Hem decidit amb dos o tres...
3: Sí.
2: La tertúlia bueno, és viva, la tertúlia és viva.
3: La tertúlia està viva i aquesta és és la cosa maca, no? Que això és un caminet, però que podem seguir qualsevol altre. Us deixem, que anem amb els informatius. Moltíssimes gràcies a tots tres, que comenceu la temporada així, de passió.
4: Apassionats.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia. La consellera de Salut, Olga Pané, visita aquesta tarda la ciutat per inaugurar un nou equipament públic de salut mental. Es tracta de l'Hospital de Dia i seu actual del Centre de Salut Mental Infantojuvenil al barri del Progrés, al carrer Apel·les Mestres. El dispositiu va obrir a l'agost, substituint com a seu dels psicòlegs i psiquiatres per infants i adolescents l'antic centre Ferran Salses i Roig, que es va haver de tancar per deficiències estructurals. Durant mesos, les visites amb els joves s'havien de fer per telèfon. Ara, el nou centre ofereix aquests serveis, a més de funcionar com a hospital de dia per a joves i adolescents amb problemes de salut mental. Encara, però, queda reubicar els altres dos serveis que s'oferiran al Ferran Salses i Roig, els psicòlegs d'adults i l'atenció a la drogodependència. Les famílies feia temps que esperaven aquest nou edifici i valoren positivament aquesta renovació de les instal·lacions i la fi de les visites telefòniques, però lamenten que no se'ls informés d'aquesta obertura abans que a la premsa. A banda d'aquesta visita al nou equipament, la consellera signarà el llibre d'honor de la ciutat, en aquest cas, a l'Ajuntament de Rubí.
3: Els centres d'atenció primària de Rubí, Sant Genís i Anton de Borja asseguren que no han notat cap descens de feina després de l'estiu. Tot el contrari, els equips d'infermeria han viscut mesos d'alta activitat per l'impacte de la calor en persones vulnerables i també per l'augment de l'atenció domiciliària en una població cada vegada més envellida. La responsable del Sant Genís, Pilar Álvarez, explica que la càrrega assistencial és constant i que al final de l'estiu no representa cap respir.
4: No baixarà perquè ara tot just ens començarà un altre pic de feina, no?, que bé, arribarà. Marxarà la calor, arribarà el fred, tindrem infeccions respiratòries, no? I entrarem en un altre cicle. No ens baixa, malauradament no tenim baixades de feina.
3: Aquesta pressió es nota especialment en zones com la del Cap Sant Genís, on la dispersió geogràfica obliga els professionals a fer llargs desplaçaments en vehicle per atendre pacients a domicili.
5: Quant als esports, el waterpolo és el gran protagonista en la jornada d'avui amb la presentació de les lligues, tant a categoria masculina com femenina de divisió d'honor, que tindrà lloc aquest migdia al partir de la una i al casino. Una presentació en la qual tant els representants de la federació com els representants de l'Ajuntament, així com també del club Natació Rubí, assistiran. A més, hi seran tots els clubs que formen part d'aquesta elit del waterpolo estatal.
2: De moment això és tot. Tornem amb més informació, com sempre, en una hora.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: Som-hi, que comencem aquesta tercera hora. El magazín de Rubí al dia, que vam començar amb la PAM, els informatius, una tertúlia que hem tingut apassionada i que ens ha deixat aquest hangout, com si fos això una sèrie en què aquest episodi acaba amb una pregunta que ja t'enganxa a la següent tertúlia. I comencem l'hora que podíem dir més cultural, més gamberra. Tindrem la secció de Foment de la Sardana i l'Esbart d'en Saaire, en Josep Puigventós, Joan Manel Camps, doncs parlant de l'actualitat i de les actuacions que tenen també, doncs, tant l'Esbart que té a Barcelona la Sagrada Família, com l'Aplec de Rubí, com colles sardanistes, com cobles que tindrem aquí a la nostra ciutat. Després parlarem d'una presentació d'un llibre que es farà demà, Un món de colors, que és de la rubinenca Maria Teresa Bultó i que ens ho presentarà el seu vidu, en Pere Vilanova, i llegirem fragments. La Sandra Borrego, secció per a joves. Si el dilluns començàvem amb el casal de la gent gran, avui, joves, atenció, perquè parlarem de les assessories del punt d'informació juvenil. Tot això en aquesta tercera hora.
1: Rubí al dia.
0: No ho puc evitar. Ja no... Estrenem dimecres, estrenem seccions que tindrem mensual donant veus a les entitats de la nostra ciutat, i avui ho farem amb l'Esbart d'en Saaire i el Foment de la Sardana, i per això doncs tenim aquí per una banda Josep Puigventós, el president del Foment de la Sardana. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: I Joan Manuel Camps, president de l'Esbart d'en Saaire. Bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
0: Què tal, una vegada passat l'estiu?
3: Exacte, traspassar l'estiu ja és traspassar una gran cosa. Venim amb moltíssima energia, tant el Foment com nosaltres venim amb moltíssima energia i amb ganes de fer moltes coses.
0: Que el mes de setembre ve amb activitats, el mes d'octubre també, però el primer que potser podíem parlar, Joan Manel, és que vosaltres teniu una escola, comenceu curs. Com està resultant aquest començament de curs?
3: Està resultant difícil. Vull dir, portem una demanda de lo que seria una mica l'environnament de l'espai, a l'espai de l'Espon, al centre de la dansa tradicional. Té unes mancances al cap dels anys. Vull dir, es va inaugurar el 2011, per tant, portem 15 anys amb aquest espai i hi ha unes millores que s'han de fer. Aleshores, quan plou es mulla el parquet, tenim lavabos que no funcionen, tenim tota una sèrie de demandes que hem demanat a l'Ajuntament, i l'Ajuntament, evidentment, s'ha posat a fer-ho, però no s'ha posat les piles. Mm. És a dir, sabem que quan parlem amb l'administració té uns temps molt, molt lents i nosaltres el dia a dia ens devora. Per tant, hem començat l'escola amb una sala que no podem utilitzar i amb tota una sèrie de mancances que estem reclamant des del mes de març. Estem al mes de març, estem ara a finals de setembre, a mitjans de setembre, i hem començat el curs amb unes condicions bastant, bastant dolentes. Però també, igual que dic això, també dic que l'administració, en aquest cas l'Ajuntament i la regidora de Cultura, està al cas, s'estan posant. Però insisteixo, els termes, els tempos, per dir d'alguna manera, de l'administració i els tempos de l'escola són diferents. O sigui, estem arrencant amb condicions molt dolentes, però és veritat que hi ha una intenció per arreglar-ho. Mm.
0: Com ho solventeu, això?
3: Tenim dos espais, tenim dues sales. Aleshores, el que estem fent és duplicar la sala de baix i fer molts assajos a baix. Això vol dir canviar durant aquest cicle, aquests primers 15 dies del mes de setembre. Estem intentant que les classes no es dupliquen a la mateixa hora, sinó que les repetim una classe darrere l'altra, el qual amb les famílies és una situació una mica de pertorbació. Per què? Perquè les famílies, quan s'apunten, saben que dilluns, per exemple, a les 8 tindran la classe. Si no la tenen 18 a dilluns a les 8 i han de passar a dimarts a les 6 de la tarda, doncs, encara que sigui temporalment, això és una mica... és un puzzle, no? És anar encaixant les peces familiarment quan t'havies fet la idea que aquella peça del puzzle encaixava el dilluns i no el dimarts. Per ara ho estem negociant amb una mena de, diguem-ne, de bona sintonia amb els pares. Però els pares i les mares comencen a estar una mica calents. Mm.
0: Clar, si ets conscient, a nivell també de ciutat, de tota la feina que hi ha al darrere dels balls que es veuen per festa, per exemple, per festa major, per l'Esbart d'en Saaire, de tota la feina que hi ha al darrere, que per tant és necessari aquests espais, aquesta disciplina, aquest treball...
3: Mira, la gent no és conscient, però sí que és veritat que nosaltres, en l'actuació que us ha passat de Festa Major, vam fer una cosa a nivell didàctic, per dir-ho d'alguna manera, per demostrar que darrere del que surt de l'escenari hi ha molta gent. Aleshores, el que vam fer és que, abans de començar l'actuació, vam publicitar a les pantalles al lateral de l'escenari tota la gent que està al darrere de l'escenari, perquè tu veus els dansaires i les dansaires, però no veus la gent de majordomia, de producció, la gent de la junta, i aleshores era com els crèdits de la pel·lícula. Sabeu que quan fan els crèdits de la pel·lícula, al final sempre surt tota la gent sí. que ha col·laborat. Doncs aquí vam fer-ho per avançat, és a dir, el que veureu del de l'escenari és gràcies a tots els dansaires, la directora artística, evidentment, però tota una sèrie de gent que no es veu. I això és una forma de mostrar tota la gent i tota la feina que hi ha al darrere d'una actuació, o en aquest cas d'una escola de dansa.
0: Una darrera pregunta respecte a aquesta qüestió. On estan els límits? Fins on podeu aguantar aquesta situació?
3: Sembla que no tinguem límits.
0: No límits,
3: exacte. El límit és l'infinit, perquè esteu aguantant moltes coses, i com fem les coses a nivell passional, perquè tant el Josep com jo, que som d'entitats, invertim el nostre temps lliure, vull dir, la gent veu que, o la gent no sap, no? Vull dir que darrere una entitat, darrere el que salta a l'escenari, darrere una ballada de sardanes, darrere una actuació de l'esbar, l'únic que hi ha és temps personal. No l'únic que hi ha, el que hi ha, en singular, és temps personal. El temps personal que posem nosaltres de la nostra vida, després de treballar o després de la família, aquest temps s'inverteix en fer cultura popular.
0: Per tant, és la vostra passió.
3: Exacte.
0: No? Josep, vosaltres, clar, amb l'escola per aprendre doncs, a ballar, sardanes, vosaltres no teniu aquest problema, no? Perquè esteu al casal de la gent gran.
1: Bé, des de fa gairebé 30 anys estic col·laborant amb el casal de la gent gran, fent cursets de sardanes. Inicialment eren per la gent gran del casal. Ara, com que el casal també és centre cívic, doncs hi ha molta gent apuntada, i de fer una hora setmanal hem hagut de passar a fer-ne dues hores setmanals amb un total de 60 alumnes des de fa tres temporades. També, com deia el Joan Manel, a darrere de tot això hi ha una persona, hi ha unes persones, hi ha una feina que a vegades sembla que no es vegi, no? Igual que a l'hora d'organitzar una ballada de sardanes, doncs no és el fet d'arribar, dius, mira, tal dia hi ha sardanes, posar les cadires, venen els músics, sinó que abans d'arribar aquí, doncs hi ha tot un procés, doncs has de contractar les cobles, ho has de fer en temps, has de fer un calendari de l'any per tenir totes les previsions que tinguis. Bé, hi ha tot un seguit de feina que, evidentment, això no es veu, no? I això ho fem les persones de les entitats, i ho fem en els nostres doncs, temps lliure. No?
0: Perquè els vostres inscrits, estic entenent, per una banda Foment, que potser hi ha més, i no sé si a l'Esbart aquest any doncs encara hi ha més, o com és, o no, o com, quina és la tendència?
3: Va creixent. A nosaltres el número de nens va creixent. Quan vam canviar de l'espai, perquè abans físicament estàvem aquí a l'Escardívol, perdre aquesta centralitat i anar a l'Espona, que està al Passeig de les Torres, vam perdre tota una sèrie de nens i nenes, i sobretot pel tema de la pandèmia, però posterior de la pandèmia, que ens ha costat remuntar-ho, actualment el número de nens i de nenes inscrits va creixent.
1: Doncs nosaltres també, aquests són els cursos que estem fent doncs, com el calendari escolar de setembre a juny aproximadament, i també el que hem fet algun altre curset, hem col·laborat doncs, amb l'escola d'adults d'aquí, que estan aquí sí. en l'Escardívol, hem col·laborat amb el voluntariat per la llengua, bé, amb diferents coses, i ara, aprofitant que d'aquí un mes començarem els actes del centenari del Foment de la Sardana de Rubí, doncs també voldrem fer també algun altre curset obert a més gent, perquè també puguin participar i puguin aprendre a ballar sardanes.
0: Ho teniu quantificat? Una pregunta que jo sé que ara estic posant sobre la taula, que potser no teniu les dades, però aquest creixement el podem quantificar respecte al 3 anys, 4, 5 abans? Els darrers 5 anys, o...?
3: No sé, però diguem-ne que teníem unes inscripcions del primer curs que anaven entre 5 i 6 nens, i enguany són 10. Vull dir, o sigui, el 5-6 seria, diguem-ne, seria la normalitat. Pujar-ne a 10, clar, aquest percentatge quasi és el doble, no? Però tampoc sé si és circumstancial, però és veritat que portem 2 anys pujant.
1: No, també nosaltres, en aquest cas, doncs, amb el casal de la gent gran, aquesta col·laboració, com et deia, fa ja 30 anys que hi és, hi ha hagut sempre molta demanda, i des de fa potser abans de la pandèmia, ja hi havia molta gent que s'apuntava, els havíem de dir que no, perquè no, l'espai és el que hi ha, el temps és el que hi ha, i al final la cosa, a base de, escolta, a veure, hi ha molta demanda, podem aconseguir alguna hora més, vaig aconseguir que em donguessin una hora més per poder ensenyar, i ara dic, ara tenim dos grups, una hora cada grup, ja dic, i també estem pràcticament al límit, no? Perquè més de 60 persones doncs és impossible perquè, per la cabuda de la sala, no? Però s'ha de dir a vegades algú, mira, ho sento, però quan hi hagi alguna baixa t'avisarem perquè puguis venir. Això sí, en aquest cas, doncs, tots els participants són socis del casal de la gent gran. Per això deia que, aprofitant el centenari, doncs també volem fer altres cursets obert a més gent.
0: Anem a veure què ballem aquest mes de setembre. Anem a veure què hi ha en aquestes agendes. Per exemple, Joan Manel.
3: Mira, al setembre, com comencem el curs, estem fent els assajos, però el 3 d'octubre ballem a la Sagrada Família. Tenim una actuació a l'Esbar Gaudí, que l'Esbar Gaudí pertany a el que seria l'Eixample i a prop del barri de la Sagrada Família, ens ha convidat a ballar. Aquesta actuació estava prevista per fer quan va venir el papa.
0: Ai, és la famosa.
3: És la famosa actuació que tenia que fer l'Esbar davant del papa, però al final, per una qüestió d'agenda i per una qüestió de tempos, i evidentment que vau veure que van sortir tot els drons i tota la història aquesta, va saltar. I com ens devien una, ens han passat aquí el 3 d'octubre, que és passada la Festa Major de Barcelona, passada la Mercè.
0: Mm-hmm. Aquesta és una. Anem a sardanes.
1: Sí, nosaltres la propera activitat és dins allà dels tocs de Sant Roc, que comencen aquest divendres. El divendres doncs, hi haurà doncs, en el celler l'acte, diguem-ne, inaugural doncs, de les festes dels tocs de Sant Roc. Hi haurà els diables, hi haurà l'Òmnium amb les seves corrandes. El dissabte a la tarda hi haurà un seguici des de la plaça 11 de setembre fins a la plaça del doctor Guardiet. Aquest seguici aquest any el coordina l'entitat Aplec de Rubí, que fa aquest any ha fet 25 anys. El coordinen ells, s'acabarà amb els tocs de Sant Roc, després doncs, els versots i tot. Bueno, i nosaltres com a sardanes serà el diumenge a 6:45 de la tarda que tindrem una nova ballada de sardanes, en aquest cas amb la cobla Ciutat de Cornellà, a 6:45 de la tarda.
0: S'interpretaran i es faran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peces.
1: Nou peces, actualment fem les sardanes de 7 tirades, 9 sardanes de 7 tirades. Habitualment dins del programa intentem posar doncs, alguna de les sardanes dedicades a Rubí, que n'hi ha moltes. En aquest cas n'hi ha dues, que és la Rubí de Vila Ciutat, del Carles Rovira, i l'Ermita de Sant Mós, de la Laura Segalà. A més, sardanes que hi ha per tots els gustos, balladores, més sardanes perquè la gent pugui disfrutar. I en aquest cas ja seria el dia 26 de setembre, que a Plec de Rubí, amb la col·laboració amb l'Escola de Sardanes Flor de Neu i el Foment de la Sardana, organitzen el 28è Plec Sardanista de Rubí. Serà a 6:45 de la tarda a la plaça del doctor Guardiet, i en aquest cas hi haurà les cobles Juvenívola de Sabadell, Ciutat de Girona i la Principal del Llobregat. I en aquesta programació, a part de que hi haurà doncs, també sardanes dedicades a Rubí, com els 100 anys del Foment o Rubinenques i Rubinencs, hi haurà l'estrena de dues sardanes dedicades, doncs, una al Foment de la Sardana de Rubí, amb motiu del centenari, que portarà per títol Arrels de Rubí, del Ferran Carballedo, i una dedicada als 25 anys de l'Aplec de Rubí, que portarà per títol Aplec Festiu, i és d'en Jordi Paulí. I s'acabarà aquesta pleca amb la sardana Aires de Rubí de Jaume Bonaterra.
0: Per tant, cita molt important amb aquesta estrena d'aquestes dues sardanes pel centenari.
1: Una pel centenari i l'altra pel 25 aniversari de la pleca de Rubí.
3: I jo vull destacar que això que fa el Josep Puigventut, el 25è aplec, 26è aplec, amb tres coples, és un fet extraordinari. És a dir, tenir una actuació amb tres coples és extraordinari, és un esforç molt gran. Tot el que dèiem al principi, de la feina que no es veu, o la feina que la veus dalt de l'escenari o a la plaça i dius, ah, mira, està, mira que xulo, està bé això. Congregar tres coples i fer aquesta trobada té una feina... Sí, extraordinària.
0: Sí, amb la Juvenívola de Sabadell, Ciutat de Girona i la Principal del Llobregat.
1: És el que dèiem, que per arribar aquí Sí, hi ha tota una feina prèvia que per poder-ho portar a terme. Sí, sí, sí. I ara més per avançar una miqueta, suposo que ens veurem abans, però també ja avanço que el dissabte 24 d'octubre començarem els actes del centenari del Foment de la Sardana. A les 6 de la tarda hi haurà una ballada de sardanes amb la Cobla Mediterrània a la plaça Catalunya i a les 8 l'acte inaugural en el casino.
0: Per tant, que ens veurem abans, perquè nosaltres tornareu a venir justament d'aquí a un mes i parlarem també amb la importància que té aquest centenari. De l'Esbart d'en Saire, què més tenim?
3: Tenim, mira, el dia 25 d'octubre, és a dir, el dia després de l'inici del centenari, nosaltres actuarem també al casino amb un programa que és la Maria Castells i en col·laboració amb l'Esbart, o l'Esbart en col·laboració amb la Maria Castells. La Maria Castells és una cantautora, una cantautora jove, que es va inventar un espectacle o, diguem-ne, un concert de les seves cançons, però amb una visió absolutament femenina. Què vol dir? Que tota la gent que surt de l'escenari, que l'ha produït i que l'elabora, són noies, són les noies de l'Esbart d'en Saire de Rubí, amb la directora de l'Esbart d'en Saire de Rubí i amb la cantant, la Maria Castell. Portem ja un any fent aquest tipus d'actuació. Aquest any hem aconseguit que el casino ens obrís les portes, el qual estem absolutament encantats, i durant el que queda de trimestre fins a final de curs, fins a final d'any, tenim diverses actuacions amb la Maria Castell. És un espectacle molt intimista, molt maco, insisteixo, i exclusivament femení. Només són dones dalt de l'escenari mostrant els seus sentiments, com es senten, com evolucionen. Vull dir, és un espectacle molt bonic en aquest sentit. I aquesta seria l'actuació, per no desvetllar més coses, perquè com deia Estori, que ens continuarem veient, seria el tema, l'altre tema col·lateral del dia 24, doncs el dia 25 també continuarem amb el casino.
0: Doncs moltes gràcies a tots dos per aquesta secció que ens posa aquí a la ràdio perquè a tothom li arribi doncs, quines són les actuacions i quina és la feina que hi ha al darrere, que això és molt important, no? Perquè forma part de la vostra vida i poseu allà la vostra passió i per tant això es veu també allà. Doncs Josep Puigventós, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Joan Manuel Camps, moltíssimes gràcies.
3: Bon dia, moltes gràcies.
0: Ens veiem d'aquí un mes.
3: Exacte.

0: que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Avui fa anys Carlos Tarque, un dels millors cantants espanyols de rock que va aconseguir la glòria Meme Clan. Va néixer a Santiago de Chile 16 de setembre 69. Escoltem la versió acústica de Los Periódicos de Mañana. Carlos Tarque, felicitats!

0: Demà a la biblioteca es presenta aquest llibre, que ja veureu al YouTube, que estem fent vídeo, Un món de colors, de Maria Teresa Bultó i Vinyals, la Rubinenca, un treball d'investigació, de recopilació de noms, d'adjectius, de temes relacionats amb els colors i els seus derivats. Ho presentarà el seu vídua, en Pere Vilanova, que el tenim aquí a l'estudi. Pere, bon dia.
1: Bon dia, bon dia a tothom.
0: De quin color en sents tu ara mateix?
1: De color rosa.
0: De color rosa, aquí hi ha... Espera't. De color rosa hi ha molts matisos en aquest llibre.
1: Aquí està el tema, diguéssim, de lo que explica el llibre. La gran diversitat de derivats que hi ha del color rosa i de d'altres colors.
0: Explica'ns una miqueta. Mentre busco el rosa, m'hauràs de matisar, perquè trobarem molts roses aquí ara
1: mateix. Molts.
0: Explica'm una miqueta amb les teves paraules en què consisteix aquest llibre.
1: Bueno, realment és un llibre que consisteix en un recull de paraules, sobretot, diguéssim, dedicades a la nominació de color, de qualsevol tema i de qualsevol indret o de qualsevol cosa. Vull dir, és tan ampli i tan, diguéssim, divulgatiu que, diguéssim, jo ho qualificaria semblant a un petit diccionari,
0: sí,
1: però relacionat als colors, no? Classificat una mica així, no? Amb un ordre no tan específic com un diccionari, però sí amb un ordre, diguéssim, més o menys canalitzat perquè tothom pugui trobar en essència el que està buscant, diguéssim, del llibre.
0: Clar, per exemple, ara el Pere, que deia, doncs jo em sento roses, dit, no?
1: Sí.
0: Però clar, de rosa...
1: Rosa vull dir perquè estic, doncs, content i, doncs, potser per aquesta raó he dit rosa, no?
0: Doncs, però m'hauràs d'especificar. Perquè, per exemple, si obrim el llibre i comencen les primeres planes, parlant del color, diu rosa, que pot ser rosa càrnic, rosa clar, rosa fúcsia, rosa malva, rosaci, rosadenc, rosat, rosenc, salmó vell. De quin rosa estàs tu?
1: Sí, bueno.
0: De quin rosa et sents tu?
1: Per exemple, no sé, un rosa normal, un rosa calmó.
0: Un rosa...
1: Soc normal, jo, vull dir.
0: Com es va gestar, doncs, aquest llibre? Doncs que no només... Clar, us heu de fer una mica la idea que si s'obre, per exemple, l'índex, clar, hi ha que tenen a veure amb els colors locucions adverbials, nominals, dites, atributs, locucions, refranys, frases fetes, comparacions, endevinalles, topònims, que també podem llegir, muntanyes, rius, embotits i formatges, però també, per exemple, patologies, animals marins, amfibis, i tot això tenen a veure amb els colors de medicina, de veterinària, no? Per exemple, si ara parlava ell justament, en Pere, de rosa, i busquem locucions, refranys i frases fetes, en surt conservar-se com un rosa en remull, que és conservar-se molt bé, no? Home, aquesta sí que ho sabem. Veure tot de color rosa. Això sí.
1: Sí, és una frase molt comú.
0: Tenir una rosa a cada galta. Què seria això?
1: Vol dir que la gent a vegades es posa rosada, no? Vull dir, per la calor o per alguna cosa que se li ha dit, una reacció pròpia d'una persona.
0: Exacte, tenir la cara rosada. Per exemple, aquesta m'encanta. M'encanta perquè no hi ha roses sense espines.
1: Sí, una altra també.
0: No, hi ha felicitat completa, que gràcies a aquestes espines de la rosa podem anar aprenent per la vida.
1: Sí, no, s'ha de tindre molt en compte. Sí.
0: Això també. El color rosa, l'amor s'hi posa, primer tot són roses i flors, després tot penes i dolors, i també, per exemple, així amb rosa, i després ve l'explicació, no? Sortir triomfant, tenir bon èxit. Val, anirem llegint més, però com es va gestar aquest llibre? Com és que la Maria Teresa Bultó... Explica'ns una miqueta la història, no? Perquè crec que no va ser la primera idea fer el llibre.
1: No, bé, la intenció d'ella va ser, diguéssim, com una curiositat, en un principi, no? I com un divertiment, vull dir, va néixer així, vull dir, no era una qüestió de fer un llibre d'entrada, sinó fer, jo diria, com una col·leccionista. Ah. Col·leccionista de paraules.
0: Una col·leccionista. Hi havia com una mena de passatemps?
1: Sí, passatemps,
0: col·leccionant...
1: però recollint-ho, i això ho va fer-ho a través, doncs, de recollir fulls i fulls i fulls que omplia ella, diguéssim, d'una forma arcaica, sense un ordre, diguéssim, massa, estipulat, però que a la llarga, esclar, això es va fer complicat, no? I es va haver d'organitzar i de posar una mica, doncs, en línia de que es pogués controlar tot el que ella havia recollit.
0: Clar, això respon de la Maria Teresa a un també enamorament de la llengua catalana.
1: Molt. Bueno,
0: no? Explica'ns primer això.
1: Ella era professora, Era professora de català i assessora de català. Per tant, vull dir...
0: Servei de Normalització
1: Lingüística d'aquí, de Rubí.
0: Sí.
1: I per tant, vull dir, per aquesta raó també, doncs va ser que ella doncs va voler omplir una mica, potser, la part, diguéssim, que podria, diguéssim, implicar dintre de lo que és la població, amb una mica de la seva cultura mostrada una mica amb aquest llibre, però sense pensar que s'havia d'editar, no? Això va ser una cosa meva, vull dir.
0: I després ella va, recordem que va morir el 2021, crec.
1: 2021, sí.
0: Llavors, la idea d'editar el llibre va ser després.
1: Sí, la idea va ser meva.
0: Teva. Llavors, i ho vau comentar en vida alguna vegada?
1: No, mai, mai.
0: Però tu dius, això és molt bo.
1: Sí, no, vull dir, jo analitzant-ho quan ella va morir, analitzant-ho vaig pensar, caram, quina mala feina de deixar una cosa. Penso que bastant important, no extraordinàriament important, però sí important, i deixar-lo aquí amb buit, no? Sense donar-li cap tipus d'utilitat. No?
0: Durant quants anys va estar la Maria Teresa
1: molts, amb l'autor? Per no dir quantitat, molts.
0: Molts. O sigui, jo suposo que vau començar vosaltres de jove, tu ets una persona...
1: Sí,
0: doncs,
1: no. Sí, no. Bueno, ella va començar, vull dir, quan estava... Perquè, aviam, la seva professió, diguéssim, de dedicar-se al català va vindre una mica de gran, ja. Perquè primer va estar treballant, doncs, amb diferents empreses i tal, i al final, doncs, va dedicar-se a la llengua catalana, no? I a raó d'això... Vull dir, com que se l'estimava molt la llengua, a més, hi va dedicar tant de temps, vull dir, va pensar que, doncs, potser fent una cosa d'aquestes es distrauria i practicaria una mica el que és la llengua en aquest sentit.
0: Pere, i la Maria Teresa, quan buscava i trobava, doncs, alguna locució, com llegien, no?, peixos, per exemple, sí, que estan relacionats amb els colors, sí, això anava i t'ho deia? Anava i t'ho deia, mira, Pere, he trobat això i això i això.
1: Sí. Ho comentava moltes vegades, sí. I a més, vull dir, ell estava al cas de... Si hi havia alguna edició, diguéssim, que parlava de peixos, per exemple, doncs comprava el llibre. Comprava el llibre o comprava el que fos, diguéssim, relacionat, i d'allà en treia, doncs, tot el que podia recollir en el sentit que ella pensava que li podia ser útil.
0: Mira, vaig a improvisar, a veure, no sé si tinc disponible un moment a la PAM, perquè acabo de veure que hi ha endevinalles. PAM, no sé si pots entrar un moment. Mira, farem que entri un moment per posar un exemple d'endevinalles també, perquè això, clar, on trobava ella tot això? Perquè, per exemple, aquestes endevinalles, que és un joc que vaig a fer ara amb la PAM, jo no sé si ho feia també amb tu.
1: No, això era cosa... Les endevinalles va ser un recull que propi d'ella, sense... Bueno, alguna vegada m'havia comentat alguna cosa, però les va recollir ella de tot arreu, de tots els llibres que va trobar.
0: Va, els llibres va ser... en català, eh?
1: Sí, en català.
0: Va, PAM, benvinguda, que estàs allà fent producció. T'he agafat, ara t'he enxampat un moment així, perquè he vist que hi ha endevinalles relacionades amb els colors.
2: I... Pues jo sóc molt dolenta, per ses endevinalles. Sí, no, m'acosten moltíssim.
0: No és gens fàcil, tampoc.
2: Pues així, però damunt no és gens fàcil, estic arreglada.
0: No, però anem a posar-lo com a exemple, no? Un parell d'exemples. No és tant que ho endevinem, sinó...
2: Perquè quedi com la rúbia és tonta, no? Sí,
0: no. Sinó que és endevinalles que estan relacionades amb els colors... i que no és gens fàcil, eh? Jo ara acabo de llegir així alguna...
2: Clar, però, tu tens els resultats.
0: Sí, ja ho sé, però bueno, és per fer...
2: Fes una curteta, venga.
0: Vinga, va. A veure. Ben blanca, vinc a la vida. Verda, em torno de seguida. Roja, soc quan ja no creixo. I negra, quan el món deixo.
2: Però he de dir...
0: Has de dir el que tu penses que pot ser això, eh? És una endevinalla d'un objecte. Ben blanca, vinc a la vida. Verda, em torno de seguida. Això no sé si dona moltes pistes. Roja, soc quan ja no creixo. I negra, quan el món deixo. És complicada, aquesta.
2: D'una poma.
0: Podria ser, podria ser. Bé, mira, aniries bé, exacte. perquè, per exemple, t'he posat que la Maria Teresa, que això és el llibre. Vale? És, bueno, són endevinalles. Provem una més?
2: Vinga,
0: d'una fruita, vale? Que acabo de veure una fruita. Va.
2: Vinga.
0: Tinc punts i no sóc escrit. Surto molt i mai vaig sola. Puig porto una companyia que a mon costat també es posa. Em lliguen perquè no caigui, sóc blanca com carn i rosa i sent del tot acabada em diuen que no hi sóc tota.
2: No tinc idea.
0: Espera.
2: Si me barreges endevinalles.
0: Espera't, aquesta no és de la fruita, te la doy la de la fruita, perquè acabo de veure la resposta. Rodó, rodonet, de fora verdet, de dintre molt dolç i ple de pinyols. Rodó, rodonet, pensa. És gran. De fora verdet, de dintre molt dolç. Encara que de vegades sap a cogombra. Tu ho agafes i dius, molt bé, això sap a cogombra, molt bé. Ja està. Doncs és això, doncs moltíssimes gràcies. Pam. Doncs, veus com
2: puc anar a treballar ja?
0: Pots anar a treballar.
2: Gràcies.
0: Sí, que té de tot. Clar, aquest llibre, Pere, clar, això és tota una vida i és tot un símbol també, perquè aquí hi ha recollit vivències, hores, moments compartits amb tots dos, i segur que molts d'aquests moments que poden passar pels teus ulls molt ràpid, no?, i que han significat tota una vida, com dius tu, de quants anys hi ha aquí ficats de recull d'aquest llibre?
1: Molts anys.
0: Clar, amb tot el que hi ha i tot el que suposa de locucions, us heu plantejat o t'has de plantejar després de portar-lo, doncs, a algun lloc que tingui a veure, alguna institució que sigui catalana amant de la llengua, perquè això és increïble, no, del que hi ha.
1: Jo, a part, diguéssim, de donar-lo a conèixer, diguéssim, a la gent de Rubí, diguéssim, pensava, doncs, dedicar-ne cada un, diguéssim, dels seus exemplars als instituts de Rubí, perquè en tinguin, diguéssim, una coneixença de l'obra que va produir i que va aconseguir una rubinenca, diguéssim, natural d'aquí, que penso que pot ser, doncs, interessant per donar a conèixer una mica que de la cultura, amb el nivell que sigui, doncs també hi ha alguna persona que s'hi dedica i no ho exposa d'aquesta manera en un llibre.
0: Clar, això aniria molt bé pels departaments també de català.
1: Sí, sí, dic, també.
0: Els instituts, de les escoles d'idiomes,
1: sí,
0: també,
1: sí.
0: Perquè és ampliar el vocabulari, i no només això, sinó tot el que té a veure amb un color en la llengua catalana.
1: Sí, sí, no, vull dir, jo, això és el que dius, és correcte, però també hi ha un inconvenient, diguéssim, que actualment s'actua molt telemàticament, no? La gent ho troba tot, diguéssim, buscant-ho per internet, no? I llavors el paper queda una mica aparcat. No se li dona la importància que realment molta gent li dona, no? Pensa que això ho puc trobar, doncs, fent un clic a l'informàtica i t'ho dona, no? Però jo penso que el paper sempre, jo hi penso i crec bastant, sempre queda, diguéssim, com una cosa molt fixada, no? Que sempre ho pots trobar aquí mateix, no? No cal buscar-ho, ho tens aquí.
0: Clar, però hi ha locucions, hi ha formes catalanes que no és tan fàcil trobar-ho.
1: No, això. No per això, vull dir que aquí està exposat sense haver de buscar por ahí, no?
0: Clar. El teniu. També, per exemple, que hi ha amb els cims, amb els topònims, amb el Montnegre de Mequinensa, el Pic Negre d'Envalira, el Port Negre de Pallars, el Port Negre d'Urgell, Grau Roig, Montroig, Pena Roja, Pic Rujat, i tot té... És un llibre molt extens que podeu trobar, per exemple, a mi m'ha fet també molta gràcia amb els peixos, no? Perquè hi ha alguns que sí que és bàsic, no? La gambeta blanca, que ho trobes, l'anguila blanca, el corball blanc, la rajada blanca, el pop blanc, però també, doncs, el cranc blau, i te va explicant el que és, no? Però, per exemple, hi ha altres que són, per mi, que desconec, i probablement la gent que sigui... que tingui un coneixement més profund de la llengua, per exemple, la xucla blanca, Aurada Grisenca, el Fumadell, la Morruda, el Peix de Plata, o sigui, és, sí, em sí, sembla...
1: S'ha de considerar que és extensíssim, vull dir que és una qüestió, diguéssim, d'ajuda, podríem dir, la gent que està treballant amb algun, no sé, alguna elaboració d'un escrit o una poesia o el que sigui, i pot buscar, diguéssim, aquí un complement d'una forma fàcil. Mm. Vull dir que ho trobarà, diguéssim, precisament guiat per l'índex que hi ha, en la matèria la pot trobar fàcilment.
0: Mm. Això ho has editat tu?
1: Sí. La portada l'he feta jo, o sigui, tot el que... Ella va fer tot el que és la part, diguéssim, escrita, és pròpia d'ella, no? Vull dir, no s'ha tocat res. S'ha fet intacte tal com ella ho va deixar. Però el que és les portades, la presentació, que faig una mica un pròleg, vull dir, hi ha una sèrie de coses que aquestes les hi ha portat jo.
0: Mm-hmm. El pas per acabar-ho d'editar, perquè jo suposo que te vas trobar en algun moment tot aquest material que potser tu ja pensaves que s'havia d'editar, què és el que et va decidir a fer aquesta edició?
1: Bueno, ho vaig prendre jo perquè vaig pensar que això, vull dir, si havia anat a Barcelona, diguéssim, a la biblioteca, diguéssim, de Catalunya, per fer la inscripció del llibre, i em van dir, home, de moment aquest llibre, doncs, no, tampoc no... Com que vostè no és l'autor, ens comportaria una sèrie de problemes. I vaig pensar, bueno, llavors vull dir... Perquè jo pensava inscriure'l per allò de que quedés registrat, no? Mm. I van dir que, bueno, de moment no li veiem necessitat. Vull dir, vostè, en tot cas, guardi'l i a la millor potser més endavant i tal. Però jo vaig insistir, perquè, vull dir, va ser una mica tossuderia per part meva de poder-la arribar a editar.
0: Mm. I això, demà ho presentes a les 6 a la biblioteca.
1: Sí, exacte. A les 6 a la biblioteca, i el Jordi Vilalta serà un dels presentadors, diguéssim, que farà, diguéssim, l'entrada de la presentació del llibre.
0: Mm. Que en Jordi Vilalta, que vas dir que va manifestar, doncs, la seva, sí, el seu interès, eh?
1: Sí, també, sí, molt. Vull dir, per aquest... jo li vaig ensenyar el llibre al Jordi. I vaig dir, què et sembla? Perquè, esclar, vull dir, a veure, jo tampoc sóc un neòfit, diguéssim, en quant a publicar, no? I vaig dir, escolta, què et sembla? Vull dir, a veure, és un treball que jo valorava ja d'entrada, vull dir, perquè si no, no m'hagués preocupat tant per estar per ell, no? Mm. I li vaig ensenyar, perquè el Jordi és una persona, doncs, dedicada molt a la part, diguéssim, de la cultura, i de seguida va dir, carai, diu, això, diu, és molt interessant, diu, per què no es publica això?

0: doncs el podeu anar a la biblioteca, el podeu agafar físicament, el podeu fullejar tranquil·lament i gaudir, perquè us sorprendrà a cada full que aneu obrint, doncs amb tot el que les paraules que hi ha que tenen sentit amb aquest color. Pere, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé demà.
1: Gràcies a vosaltres per donar-li publicitat, no en el sentit comercial, sinó en el sentit d'expansió i de coneixement del llibre.
0: Mm-hmm. I que hi ha hores i també hi ha molt sentiment aquí posat.
1: Sí, sí, no, vull dir, és una obra que realment, pel meu sentit, vull dir, va ser, diguéssim, això ho has de publicar, sigui com sigui. Mm-hmm. I, efectivament, al final ho he aconseguit.
0: Felicitats.
1: Gràcies.

0: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
2: El balón tiene un lugar donde se vive con pasión. Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Actualidad, entrevistas y análisis para los que nunca dejan de botar la pelota. Campo Atrás, todos los domingos a las 10 de la noche en Radio Rubí. Y también en www.radiorubí.cat. Os esperamos.
3: Informatius de Ràdio Rubí.
4: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
5: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
6: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
3: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
7: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser redifosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
8: L'esport es viu al poliesportiu. L'actualitat, les entrevistes, l'anàlisi i tota la informació esportiva en un sol programa. Escolta'ns els dimarts de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM o a radiorubí.cat. El poliesportiu, la teva cita amb l'esport.

0: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop. Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
2: Sardanes d'autor, cada dissabte a 2:15 del matí a Ràdio Rubí.

0: Uau, que flow, no? Let's go, let's go. Sandra Borrego, de la gent de Torrebases, que parlarem d'aquesta agenda, en el moment de les assessories. Però què és això que sona? Per la teva sintonia amb un flow, que estem aquí ballant.
1: Estava flipant, aquesta novetat, eh? Com us ocorreu des d'aquí?
0: José Malagón. José, què és això? Què és això? Ah, vale. Hosti, tu, aquest...
1: Una bona creació,
0: Una bona creació d'intel·ligència artificial, tu. Anem a escoltar, perquè aquesta és la teva...
1: La nostra, el servei de joventut, no? Serà
0: sí,
1: com la intro.
0: Així quan entris tu...
1: M'encanta.

0: A mi em recorda una miqueta Bruno Mars, eh? Fixa't tu, bueno, salvant les distàncies moltíssim, eh? Perquè Bruno Mars és, però així, aquesta mena de flow, que aquest flow el teniu vosaltres també amb els joves i amb les assessories.
1: Ho intentem, o almenys arribar a ells. Tenim flow o no, no se sap, però bueno, almenys oferir serveis que li puguin ser útils.
0: Sí, i s'apropen molt o no?
1: Doncs sí, déu-n'hi-do. També intentem, a través de totes les companyes, tant a la Torre Bassas, oferir aquesta informació, no?, de què tenim, com us podem ajudar, què necessiteu, més les companyes que van als instituts, més a les companyes que també van als diferents barris. Llavors, això, intentem arribar i fer-ho saber. Mm-hmm. I si no, per les xarxes socials, sent més o menys... influencers, intentem ser influencers, però,
0: doncs,
1: prepositivos.
0: Hi han com 7 serveis, crec que n'hi han, ara em corregiràs tu, i un és l'assessoria jurídico-laboral.
1: Mm-hmm, correcte.
0: I per què serveix això pels joves que...
1: Sí, dins que una dels serveis que oferim des de joventut és el punt d'informació juvenil. Llavors, dins d'aquest punt d'informació juvenil, on tu pots anar a demanar informació de manera gratuïta i confidencial sobre alguna cosa que et preocupi, que necessitis saber-ne més o el que, o investigar, doncs dins d'aquest punt d'informació tenim, per exemple, la que has mencionat, assessoria jurídico-laboral.
0: El nom té
1: és un trabalenguas.
0: Vinga.
1: Llavors, de què tracta? Tu pots fer consultes a una advocada de manera gratuïta, que això és prou interessant, per dubtes que tinguis que girin entorn del món laboral. Tema de les teves condicions de treball. Si tu sospites que potser el teu cap no està fent valent els teus drets, doncs tu pots consultar de això és normal, aquestes hores que estic fent de més són correctes, estan sent
0: això,
1: ben pagades... El tema de la nòmina no l'entenc. El tema de l'IRPF és correcte o no? M'afectarà després de fer la renda? Perquè una de les coses que també la Isabel, que és l'advocada, t'ajuda és, si tens dubtes, fent la declaració de la renda. Llavors, esto és meravellós per veure si és correcte, si tot quadra, o potser pots demanar, no? Et pot sortir més favorable del que tu pensaves. No?
0: O, de vegades, que els joves, no?, treballen unes hores, a lo millor, en algun restaurant, algunes altres hores, i veure si allò a la renda els implica, si mereix la pena o no, no?
1: Exacte. O també si vols ser autònom, o si vols emprendre.
0: Sí.
1: Doncs això, t'informa també de veure com tu podries enfocar què papeleo necessites per fer-ho. Llavors, és com un acompanyament molt que recomanem un munt, i que aquesta no és tan coneguda, aquesta assessoria, i és un recursazo.
0: Clar, o sigui, clar, està molt bé aquesta assessoria jurídico-laboral per tots aquests temes, i de vegades també, doncs, per reorientar-se també, perquè si estàs en aquella feina dius, espera, no, és que jo vull reorientar-me, doncs tenir una assessoria formativa.
1: Ah, exacte, sí. Aquesta assessoria formativa la fan la Sàskia i el Mario, que són les dues persones dinamitzadores de l'Espai Jove Torre Bassas, i el que fan és orientar-te també a què puc, sobretot ens enfoquem, per no solapar també amb la gran tasca que fa Rubiforma, què puc estudiar després de quart de l'ESO, no? Pues mirem una miqueta els itineraris formatius que hi ha i pues veure a quins centres puc estudiar, quines són les assignatures que es fan d'aquest cicle que me flipa, però això és important, saber quines són les assignatures que estudiaré per veure si et frustra o no, si encaixa amb el que tu vulguis o no, no? Mm. Entre altres exemples. També en aquesta assessoria t'ajudem a fer les preinscripcions, el tema de la matrícula. I també, quan s'obre l'espai per sol·licitar beques d'estudis postobligatoris, també ajudem a tramitar-la. O sigui, no la tramitem per tu, sinó que estem al teu costat per indicar-te com fer-ho i poder-la demanar. Mm. I ja per l'any que ve, si la vols fer tu a casa o pel que sigui, super, i si no, pues et tornem a acompanyar sense problema, clar que sí.
0: Està molt bé, perquè parlaves, no?, dels estudiants de quart d'ESO, que moltes vegades es pregunten també cap a on volen anar, cap a on escoltar-se una miqueta. De vegades no està clar, no hi ha aquest temps per estar per tu, però, en canvi, teniu una altra assessoria, que és justament jo per mi, doncs, per anar a aquest terreny d'averiguar-se, de veure quines són les teves passions o les teves emocions, perquè de vegades dius, és que no sé si ho podré fer, doncs jo per mi.
1: Exacte. Contem amb la Cecília de Gràcia, que és una psicòloga que porta amb nosaltres molts anys, i en aquesta assessoria el que sobretot ella acompanya és gestió emocional. Tema de si sents tristesa, si sents ansietat pels estudis, tema, ara hem vist molt el tema de dols migratoris, no? És venir a una ciutat nova, a un institut potser nou, tinc tristesa perquè he deixat gent potser allà, estic nerviós perquè no sé què em trobaré, bueno, tema d'autoestima, tots aquests aspectes de la teva vida més personal, més íntima, que et puguin remoure, ho podem parlar amb la Ceci perquè et doni una miqueta de tips, no?, per com gestionar. I digues, això, digues. Tots els dilluns fem aquesta assessoria. Aquesta és la que tenim setmanalment, perquè té molt d'èxit i és molt demandada. Mm. I són 45 minuts.
0: Clar, ara parlaves justament, no?, també de aquests nous projectes, que de vegades signifiquen un desplaçament, i si has de fer un desplaçament, necessites un habitatge. Abans parlava en la tertúlia que no és fàcil, però vosaltres teniu, justament pels joves, una altra assessoria d'habitatge jove.
1: Ah, exacte. Nosaltres anem, amb aquesta assessoria, anem de la mà amb ProUrsa, que són els expertos i són, és el servei que també fa assessorament a nivell municipal. Què ens vam trobar? Que els joves tenien dubtes també de com demanar el bo de lloguer jove, els ajuts que hi ha per als subministraments, a com apuntar-se a pisos de protecció oficial. Protecció oficial, no. Pisos de protecció. Sí? L'he dit bé, perdoneu. Tot un seguit de papers i burocràcia que de vegades no saps per on començar. També ens vam trobar que els joves tenien dubtes de drets com a persona que lloga a algun pis. Bueno, tot això ho vam parlar amb el servei d'habitatge, que veien ells que els costava que les joves arribessin cap allà, doncs vam dir, i si fem un punt descentralitzat on puguin demanar informació? A nosaltres, però treballem juntament amb ProUrsa perquè els hi puguin assessorar. Llavors estan arribat també moltes persones i estem contentes per això.
0: Ah, és una etapa dels joves en què és de descobriment també, de descobriment d'un mateix i de la seva sexualitat, i justament teniu també doncs, serveis relacionats amb aquesta sexualitat. No?
1: Ah, exacte. Per exemple, tenim el SAI, bueno, també és un punt descentralitzat del recurs del SAI, d'igualtat, amb la tècnica. D'allà el que fem és derivar persones que tinguin neguits, dubtes, més enllà de la seva orientació sexual o com comunicar-lo a la família, també persones que volen fer el trànsit, que necessiten també conèixer xarxa, conèixer altres entitats del col·lectiu, crear una bona comunitat, una xarxa segura per també desenvolupar-te com persona, no? I saber com tu mateix també i a la família, no? Involucrat.
0: Que és el SAIL LGTBI+.
1: Ah, exacte. I finalment el sexològic, el consultori sexual, ho fem quinzenalment també a l'Espai Jove Torre Basses amb una sexòloga. Quins dubtes arriben? Doncs temes de canvis corporals, tema del plaer, també podem atendre parelles que en aquell moment no tinguin una bona comunicació o necessitin X. Llavors, totes les consultes són confidencials, això ho repetim molt perquè és interessant que no sàpiga tant si ets més joveneta com si no, d'allà no surt, és un espai segur i només derivarem a altres serveis o ho comunicarem a famílies en casos complexes o que veiem que potser pot estar la persona en risc. Que això no ens hi trobem tant, però això, que sàpiguen que poden venir i dir la seva de manera confidencial.
0: Estem parlant de tota l'estona que podeu anar doncs, a aquestes assessories del punt d'informació juvenil. Digues on, perquè que quedi ben remarcat, no? Que diguin, mira, presencialment o bé telemàticament.
1: Sí, abans d'això, perdona, Toni, que no t'he dit que tenim una última assessoria, que te la dic en una línia, que és el CIA. És un nou servei que fem amb el Servei de Salut Pública, que és el tema del servei d'informació sobre addiccions. Tants de pantalla, de consums, de substàncies... Llavors, tot això, com podeu demanar cita? A través del web de rubijove.cat, allà hi ha un apartat on podeu demanar informació, o sigui, cita perquè us contactem i us donem la cita per fer la vostra petició.
0: Doncs, Andra Borrego, moltíssimes gràcies. Continuarem parlant dels joves. Moltíssimes gràcies per venir.
1: A vosaltres sempre.
0: Nosaltres us deixem amb els serveis informatius. Demà, més Rubí al dia a partir de les 9.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. L'equip de govern preveu que el parc públic d'habitatge de Rubí arribi als 266 pisos el 2027. Es tracta d'un augment del 74% respecte al 2021, quan es va aprovar el pla local d'habitatge. Els nous immobles provenen de sistemes com ara la compra per tanteig i retracte, la incorporació a la borsa de lloguer social o les noves promocions públiques dels carrers Marconi, Maria Aurèlia Campmany o l'Avinguda Castellbisbal. L'executiu, de fet, donava aquestes xifres ahir a la tarda davant les obres d'aquest últim edifici que ja s'està construint al barri de Sant Jordi Park i que acollirà una vintena de pisos dotacionals. Algunes de les últimes incorporacions han estat per tanteig i retracte, el dret que dona prioritat a les administracions públiques a l'hora d'adquirir habitatge de segona mà. Només aquest estiu l'Ajuntament ha comprat 8 pisos per aquest sistema i un més serà formalitzat la pròxima setmana. Una realitat que és possible gràcies als 3 milions d'euros de l'últim pla d'inversions de l'Ajuntament que destina concretament a aquesta modalitat. Rubí ha entrat en fase d'alerta per pluges intenses. Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta a tot el Vallès Occidental, de fet, davant la previsió de ruixats importants, especialment des d'aquesta matinada i fins demà. L'episodi afecta a tot Catalunya central, a les comarques de Girona, el prelitoral i també el litoral. La pluja pot deixar registres de fins a 60 litres per metre quadrat en 3 hores. Els xàfecs poden anar acompanyats, a més, de calamar-se i fenòmens de temps violent. El temporal ha entrat per l'est i arribarà cap a la tarda a les comarques dels dos Vallesos, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme i l'Anoia. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la pluja aquí a Rubí podria començar a l'una del migdia aproximadament i durar fins les 3 de la pròxima matinada. Des de Protecció Civil demanen extremar les precaucions i evitar els desplaçaments per les zones afectades per aquest nou temporal.
2: Quant als esports, el waterpolo és el gran protagonista en la jornada d'avui amb la presentació de les lligues, tant a categoria masculina com femenina de divisió d'honor, que tindrà lloc aquest migdia a partir de la una i al casino. Una presentació en la qual tant els representants de la federació com els representants de l'Ajuntament, així com també del club Natació Rubí, assistiran. A més, hi seran tots els clubs que formen part d'aquesta elit del waterpolo estatal.
1: De moment això és tot. Tornem amb més informació, com sempre, en una hora.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
3: Ai, què passa? Ya es para Nicta López. Todas las noches del miércoles a las 22 horas tenéis Jazz del Bueno. Grabaciones raras, conciertos súper inéditos que solamente podréis escuchar aquí. Y cachondeo peculiar, pintoresco, por doquier. Todo eso, pues, las noches del miércoles en Radio Rubí, la mejor emisora de Rubí, de la comarca, del Vallés, del país, del mundo.
4: Jazz para Nicta López, con Enrique Heredia.

Qui més qui menys ha sentit a parlar alguna vegada de la Ilíada o de l'Odissea? De personatges com Aquil·les, Hèctor o Odisseu. D'històries com la de la Gran Guerra de Troia o dels periples que van portar Ulisses a viatjar durant anys i anys d'illa en illa fins a retornar a Ítaca. Tot un món d'èpica, guerra, viatges, déus, monstres i herois que des de fa gairebé 3.000 anys ens acompanya i del qual han begut infinitat de propostes literàries i culturals. Fruit de la mà d'un telomer, del que tampoc és que sapiguem gran cosa. Un llegat cultural, el de la Ilíada i el de l'Odissea, que es troba a cavall entre tres mons. El del bronze final, on suposadament van tenir lloc els fets narrats, el de l'edat fosca, que va seguir el col·lapse del bronze, i a l'inici de la Grècia arcaica, l'inici de l'antiga Grècia tal i com la coneixem. Benvinguts al món d'Homer, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una temporada més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Benvingut, Alberto Reche.
1: Bones, què tal?
0: Temporada, què?
1: No sé, som de lletres, 13, 14, una cosa així.
0: 13, 14, 15?
1: Que no recordo com van començar.
0: Bueno, tu vas començar fa
1: sí,
0: molt temps.
1: Pues, posem 13 o 14.
0: 13 o 14. Ja està, temporada 13 o 14, m'encanta.
1: Temporada de Schrödinger.
0: Temporada de Schrödinger. Com ha anat l'estiu?
1: Bé, bé, bé. Sembla que encara l'haguem de començar, però molt, molt bé.
0: Sí, eh? I comencem la temporada amb un programa molt relacionat amb aquest estiu, també, no? Una miqueta. El món d'Homer. De què anirà el programa d'avui?
1: Bueno, doncs és un títol suficientment transparent, no? Anirà d'Homer. Aquest estiu, no sé si us heu assabentat, han passat dues coses molt importants.
0: A veure.
1: Una és que Nolan ha tret una pel·li nova.
0: Ah, sí?
1: Sí, sobre l'Odissea. Uh-huh. I van dir, bueno, doncs fem un programa... No l'he vist encara. No sé si quan comencem temporada l'hauré vist o no, però ara mateix podria dir-te que no sé si tu l'has vist.
0: Sí que en una situació molt similar.
1: Vale, doncs podem dir que l'equip del Troia no l'han vist encara.
0: Sí que l'ha vist.
1: I què tal? T'ha agradat?
0: Molt llarga. Bueno, ja la comentarem, doncs.
1: Aquest seria el primer motiu. I el segon, no tan positiu com que Nolan tregui una altra pel·li, que sempre és, per qui us agradi Nolan, pues, sempre suposo que és una bona notícia. Una altra no tan bona, és que, com ja sabeu, des del final de la temporada passada, el Sergio, no?, ha deixat el programa un record... No, deixa de posar, però està bé, vull dir, m'ha quedat una mica...
0: està viu, continua menjant molt bé...
1: Està viu, té les dues cames, tot bé. Mm-hmm. Però, bueno, no, aquesta no deixa de ser una temporada de redefinició del programa, no?, de nou, de repensar les Portes de Troia, i què millor començar, no?, aquesta temporada tornant back to basic, no?, tornant a lo bàsic, que en un programa que es diu A les Portes de Troia, dedicar un programa, precisament, a situar-nos a les portes de la ciutat de Troia, en el món d'Homer, i... també posar una mica d'ordre en el gran guirigall que suposa precisament la figura d'Homer, les seves obres, no? Intentarem explicar una mica quins grans temes es tracten a l'Ilíada i a l'Odissea i com ens permeten apropar-nos tant a l'època que descriuen com a l'època en què aquestes històries van adoptar la seva forma definitiva, no? Llavors, la idea és una mica aquesta, aproximar-nos una mica al món d'Homer persona i al món d'Homer creador.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Alberto Reche, bona música per començar la temporada, no?
1: Home, si és el món de Homer, què millor que la cinta del Simpson.
0: Quins records, eh? Homer i Homer.
1: Sí, jo, de fet, he posat la cinta de la primera... Com el Simpson els hi passa una mica com el Troia, que és que ningú s'ha passat també per quina temporada va.
0: Hòstia.
1: Doncs he posat la cinta de la primera temporada, he assegurat, he tirat a taulell.
0: Està
1: he dit, poso la primera temporada, que més si fixeu, si tireu enrere, el cor diu Los Simpsons, no? Mm. Llavors, allà...
0: Quins records?
1: Tu no devies estar ni viu, no?, quan va començar el Simpson a metres.
0: Quin any va començar el Simpson?
1: No sé, però molt... Ara l'Adri que ho busca. Però, bueno, estem en el món d'Homer, de Homer pels amics, i per tant, era una música, jo crec que...
0: Que es presenta sola, es presenta, no? Està sola. Bé. Molt bé, abans de començar el programa d'avui...
1: Mira.
0: A veure. 1989.
1: Los Simpsons salieron al aire por primera vez el 17 de diciembre de 1989.
0: Mare de Déu.
1: A Estats Units. Tot i que ja havien aparegut en curs el 19 d'abril del 1987. Li agraïm a l'Adri i a la intel·ligència artificial de Google.
0: Gràcies, Gemini.
1: Que, bueno, doncs no.
0: No estava viu. És un fet. Una altra notícia que tenim per aquesta temporada, entre altres que aniran sortint, és que Les Portes de Troia estrena una pàgina de merchandatge. Per tant, si mai voleu agafar una samarreta, una tote bag, una tassa, no?, que van triomfar bastant quan van fer els directes, no?, que la gent els agrada, etc., doncs només heu d'accedir a la pàgina web de merxa.com i allà buscar-nos a la botiga, sí? I allà trobareu tot aquest merchandatge per gaudir, no?, encara més de l'experiència troiana al vostre dia a dia.
1: Molt bé.
0: Hem d'assajar aquesta promo. En fi, comencem a lo important, que és el programa d'avui, i és que et vaig a tirar ja la pregunta inicial que donaria ja per no sé quantes pàgines, que és qui és Homer?
1: Bueno, doncs aquesta pregunta aparentment senzilla és, de fet, la gran pregunta, no? No només perquè no podem donar una resposta, sinó perquè, de fet, es poden donar moltes respostes possibles, ja que la seva figura es mou en un món de boira i suposicions, no? Un exemple. En la història de la identitat d'Homer té un lloc destacat el bust que conservem a la Gliptoteca de Múnic, que és una còpia romana d'un original grec, i on surt, que segur que l'heu vist moltes vegades, perquè és el típic que es posa d'imatge en el llibre, en el vostre llibre d'història de la Filo i en altres llibres sobre Homer, no? I que surt constantment reproduït quan volem posar cara al personatge. Un home sec, gran, de cabell i barba abundants, i que ha servit com a model per retrats posteriors, no? Doncs bé, aquest bust, no?, que conforma la imatge física d'Homer quan pensem en ell, l'original és de mitjans del segle V abans de Crist, és a dir, d'uns 300 anys després de la seva vida i, per tant, una idealització. Llavors, això tampoc ens serveix.
0: Llavors, a veure, ens acabes de donar una pista, però entre quines dates hauríem de situar Homer?
1: Clar, aquí de nou hi ha poc acord, no? El consens de situar Homer, si és que va existir mai un personatge dit així, després això ja...
0: Un altre meló.
1: Obrirem aquest meló, o bé durant finals del segle IX abans de Crist, o durant el segle VIII abans de Crist, no? Any 800, 700 i molt. Tot i que hi ha comentaristes clàssics que el situen més aviat a inicis del segle IX, o fins i tot del segle X, és a més proper als fets de la Guerra de Troia, i crítics posteriors que han situat la redacció original de les seves obres més aviat al segle VII o fins i tot al segle VI. Vull dir, és un personatge que, segons a quin facis cas, està o a l'any 1000, pràcticament, o a l'any 500. O... Llavors, bueno, ja ens indica molt de la gran confusió que hi ha sobre aquest personatge.
0: Bueno, és el que t'anava a dir, no? M'estàs presentant aquí una forquilla superàmplia de dates.
1: Sí,
0: no...
1: sí, és més que una forquilla, és un trident.
0: Un
1: no?
0: Trident, exacte. No podem agafar i filar una miqueta més prim.
1: Bueno, el consens general és situar les seves obres al segle VII, no? Que va entre el segle VIII, segle VII. Aquest consens no sorgeix del no-res, no? És just l'època on es consolida a l'antiga Grècia, és a dir, la suma de la Grècia continental, la Grècia insular i la Grècia asiàtica, una nova forma de vida social, la ciutat, la polis, que comporta canvis fonamentals a tots nivells, no? S'està sortint d'aquesta època fosca després del col·lapse del bronze... No, s'està recuperant l'escriptura, s'estan creant noves formes de societat, de gestió del poder, no? Per exemple, ja ho anirem veient al llarg del programa, el sorgiment d'un concepte polític que qüestiona la reialesa anterior i posa el poder en mans de l'aristocràcia de les polis és un tema que es veu a les obres d'Homer. No? Per això és temptador situar Homer justament en aquest moment, no? Frontissa de finals del segle IX, segle VIII... I a més, a nivell arqueològic, tenim pel segle VIII una troballa que, ja veurem, si o si no, aporta informació sobre la difusió dels textos homèrics. Sabem que, com a mínim, ja des de finals del segle VIII, els textos homèrics circulen per Grècia.
0: I quina serà aquesta troballa que se suposa que ens dona informació?
1: Bueno, dit per Grècia, però es va trobar a Nàpols, així que...
0: Bueno, Magna Grècia, no?
1: Doncs aquesta troballa és de l'any 1955 i es troba dins d'una tromba... D'una tomba.
0: Una tromba.
1: No, d'una tromba. A l'illa d'Ischia, a prop de Nàpols, que és una copa que es va datar aproximadament del 720 abans de Crist.
0: I què tenia d'especial aquesta copa del 720 abans de Crist, de la tromba?
1: De la tromba.
0: De Nàpols.
1: Doncs lluïa en el seu interior una inscripció en vers, en hexàmetres, relativa a Néstor, que és el rei de Pilos, un dels herois aqueus de la Ilíada, a qui, precisament en el text d'Homer, en un dels passatges de la Ilíada, es relaciona precisament amb una copa, no? I brinda una copa i tal i qual. Així els partidaris, no? La copa, una inscripció que diu així, com Néstor, aixeco la copa, no sé què. Els partidaris de l'Homer del segle VIII tenen un exemple d'un objecte que feia referència al text homèric, no? I per tant ens demostrava ja la seva circulació fins i tot a la zona de Nàpols. Pels detractors d'aquesta teoria, ells consideren que simplement és una copa d'un senyor que es deia Néstor, no? Aquesta és la copa de Néstor, que l'aixeco per veure, tal i qual. I que, per tant, és una casualitat afortunada i no és una referència homèrica.
0: A veure, és una casualitat grossa.
1: Que tu tens a Néstor, a la Ilíada, aixecant una copa. Sí que és cert que la copa, físicament, la copa que s'escriu a la Ilíada no té res a veure amb la copa que trobes. No? La Ilíada és una copa micènica, d'aquelles d'or, amb dues nanses, no sé. Però va, el context és molt clar, no? Tens una copa per brindar i amb una inscripció que fa referència a un moment i un personatge relacionats amb una copa que brinden a la Ilíada. No? Llavors, clar, és molt tentador assumir que aquesta escena, no, ja circulava. També penseu que bona part de l'Homer més antic no el trobem en textos escrits, sinó en decoracions de ceràmica. No? Bona part de les escenes més significatives de l'Odissea o de la Ilíada, de fet, nosaltres sempre tirem de la figura aquella d'Aquiles...
0: En Patrocle. Bueno, suposadament Patrocle, no?
1: Patrocle. És en tota la decoració ceràmica grega, no? Llavors, clar, aquesta vinculació dels textos homèrics i de representacions en ceràmica també és una cosa molt evident, no? Però vaja,
0: que sigui,
1: tenim
0: sigui,
1: una casualitat
0: una
1: que ens sembla
0: casualitat.
1: Dir que, no, que ja a finals del segle VIII les escenes homèriques o les escenes que trobem en Homer les trobem en el registre arqueològic.
0: Molt bé. I ara, tornant una miqueta a Homer, que ja hem vist que no sabem ben bé qui era, en principi, però sí que és cert que sovint se'l representa com un cec. Per què?
1: Sí, normalment hi ha molts motius, no? Ja ara els enumerarem, però ja veureu que cap d'ells tampoc té un pes super, super concret, no? Llavors, podria ser cec, podria no ser cec...
0: Em veig a venir que aquest programa anirà una miqueta així, no?
1: Bueno...
0: Veurem.
1: Però això és el que permet que Nolan faci el que li doni nada.
0: Sí, sí, sí.
1: Per exemple, en un himne homèric, en un dels himnes... Nosaltres coneixem la Ilíada i l'Odissea, però també s'atribueixen a Homer els coneguts com els himnes homèrics. Són uns himnes en honor a diferents déus. Doncs en l'himne homèric a Apolo, Homer diu d'ell mateix, no?, que era natural de l'illa de Quios i que era sec. Llavors dius, vale, perfecte, doncs és sec, Alberto. Quin és el problema? Doncs que els himnes homèrics no són una obra d'Homer. S'atribueixen falsament a Homer, són obres segurament del segle VI abans de Crist, és a dir, entre 100 i 200 anys després d'Homer, que es fan passar per obres d'Homer, no? Perquè com Homer és un dels primers que escriu sobre els déus, que, no?, que personalitza els déus grecs, quan es fan aquests himnes sobre diferents déus, es posen aquests himnes en boca d'Homer. Llavors, clar, que en un himne del segle VI, falsament atribuït a Homer, es digui que Homer és de Quios i que Homer és sec, doncs, bueno, pot ser veritat o pot no ser veritat.
0: Vale, el primer motiu no m'acaba de convèncer.
1: Un segon motiu que donen alguns lingüistes és per la similitud del nom d'Homer amb una expressió grega que és homeoron, no?, que vol dir simplement aquell que no veu. No? Llavors vol dir homero, homeron, vol dir simplement aquell que no veu. Uh-huh. Llavors, clar, és com dir, si tens un senyor que es diu Homer, i Homer significa sec, pues aquella persona serà cega. Bueno, això és pensar, no? Pues que Cicero era un cigró, no? O que Calígula era una sabata. Bueno, o que si tu et dius Jaume Ferrer, ets Ferrer, no? I si tu et dius Jordi, pues mates dracs. Bueno, podria ser. Un tercer motiu és la creença simbòlica de que els aedes, els rapsodes, les persones que utilitzaven la memòria, penseu que aquesta literatura en un principi és oral, aquesta gent que té una visió interior molt, molt forta, una visió creativa molt forta, havia de ser sec, no? Perquè la visió interior creativa es contraposa a la visió normal i, per tant, no? La que tens per una... És com Messi, no? El que tens per una banda, ho treuen per l'altra. Es creia que ser sec estimulava la memòria i, per tant, s'atribuïa als aedes, als poetes, aquesta característica, no? Mm-hmm. I, per tant, si Homer era el més gran dels poetes, Homer havia de ser sec. Bueno.
0: Bueno.
1: Bueno.
0: Està bé. Aquí,
1: a veure,
0: aquí.
1: Penseu que no hi ha sanitat pública en aquell moment. Quan tothom acabava... Ser sec tampoc era una cosa que...
0: No era raro, no?
1: O sea, no t'ho paraves de catarates. Dius, no sé si la gent moria de catarates, suposo que només si t'empenyien, no? Bueno, en qualsevol...
0: Crec que això ni un metge ho podia salvar.
1: No ho sé. No, clar, bueno, depèn.
0: Quart motiu.
1: I quart motiu... A l'Odissea, o sigui, a l'obra d'Homer apareixen diferents aedes, diferents poetes. A la Ilíada potser no tants, potser apareix més Aquiles tocant la lira i tal i qual, però a l'Odissea apareixen diferents poetes. De fet, el propi Odisseu fa de poeta de si mateix. I apareix una aeda de Mòduc que és sec. Llavors es va voler veure també en aquest personatge, no?, que és sec, perquè no, perquè els aedes han de ser secs, perquè aquesta visió interior, perquè no sé què. Es va voler veure la tradició posterior. Ja veurem que les obres homèriques han estat molt comentades, no? Ja com seran la base de l'educació grecoromana. S'aprenia a llegir, a escriure, a redactar amb els textos homèrics. Són textos molt comentats, no? I, per tant, es va voler veure en aquest personatge una mena de trasunta del mateix Homer. I, per tant, va collar aquesta idea, no? Si de Mòduc, que és l'aeda de l'Odissea, és Homer, i de Mòduc és sec, Homer és sec. No? Però, clar, no tenim cap dada biogràfica que ens digui que és així. Podria ser-ho o podria no ser-ho.
0: Molt bé. Per tant, no sabem si era sec, no sabem exactament de quan era, però llavors, Alberto, hem d'entendre que va existir o no?
1: Clar, no ens aturarem ara a desgranar en profunditat el tema i tots i cadascun dels arguments que s'han donat en favor i en contra en els darrers 2.000 i pico anys.
0: No cal.
1: Sobre si Homer va existir o no. Tots sabem que sí i que va viure a Springfield. Només mencionarem alguna de les hipòtesis més elaborades sobre la seva identitat, per si algú vol que tiri del fil. Per exemple, hi ha una que vincula a Homer amb la paraula jònica homaros, que vindria a significar hostatge, presoner, no? I parla dels homèridae, que és una mena com de societat de descendents de presoners de guerra que hi havia a la Jònia, que formaven una mena de casta allunyada de la guerra i que, per tant, se'ls utilitzava com a, ens diu aquesta teoria, no hi ha gaires proves, com a receptacles de la memòria èpica, no? És aquella gent que és sospitosa de ser descendents dels nostres enemics, uh-huh, dels presoners de guerra. No ens podem refiar que aquesta gent vagi a la guerra amb nosaltres. Llavors, com no van a la guerra, tenen la mala educació de no morir-se, joves, doncs permet que siguin els receptacles de la memòria. I, per tant, se'ls assigna aquesta tasca de memòria èpica, no? Per tant, diu aquesta teoria que Homer no és tant una persona, sinó una mena d'escola d'escriptors, no? Hi ha com una casta dels homèrides, dels homers, i que, per tant, Homer simplement fa referència a algun d'aquests, no?, descendents de presoners de guerra anònims que cantava. També hi ha qui diu que Homer en realitat no era grec, sinó que era, no és broma, un presoner de guerra babilònic.
0: Com un advocat.
1: Sí. O que fins i tot era descendent dels troians. I que, com els comentaristes veuen que a la Ilíada Homer humanitza molt els troians, no? I al final acabes empatitzant amb ells, i aquí pensa que Homer potser és un descendent dels troians, uh-huh, i no, per aquesta humanitat amb el que es perfila. Hi ha una anècdota divertida atribuïda a l'emperador Adrià, gran amic del programa, que diu que l'emperador, no, que era, també era culte i estava ja pensant... No dormia jo, no pensava en l'imperi romà un cop al dia, perquè ja era la seva realitat.
0: Era ell.
1: Era ell. No pensava en els pobles del mar, no, tampoc, però estava com intrigat de qui era Homer, és una cosa que no que es desconeix. Llavors, com
0: pensava
1: emperador,
0: un cop al dia en això.
1: No sé si un cop al dia, però, bueno...
0: pensava en molt pensava, en qui era Homer, no?
1: No ho sé. I llavors, resulta, ens diu una altra que ens diu que va anar a l'oracle de la Pítia, no?, a preguntar, anaves a un oracle a preguntar coses importants, i ell va anar com a emperador a preguntar a l'oracle qui era Homer, no? Se respon, qui és Homer, no? I es veu que a la Pítia, que li devien agradar les telenovel·les, no?, ja que li va dir, em sembla fantàstic, que Homer era... Li va com a mostrar la realitat, i li va dir que Homer era ni més ni menys que el fill de Telèmac.
0: Hòstia!
1: I que, per tant, no, Homer era el net d'Odisseu, i per això va saber explicar tantes coses de primera mà, no, i que Homer, en el fons, és un personatge del segle X, no, més proper a la Guerra de Troia, i que per això sap tant, no, de la Guerra de Troia, per això sap tant dels personatges de la Guerra de Troia, perquè era el net... no, d'Odisseu. A veure, això és una patillada de Copón, però a veure, és com quan consultes a les vidents ara mateix.
0: Sí, sí, sí,
1: o
0: que
1: quan
0: truques...
1: consultes el teu Piscis ascendente Aquario. Uh-huh. Bueno, no sabem si l'Adrià s'ho va creure, l'emperador Adrià no sabem si s'ho va creure, el nostre Adrià no sé si s'ho creu, aquesta teoria, home, però en qualsevol cas la Pítia va deixar anar, ho va deixar anar i...
0: És temptador pensar que Homer és fill de Tom Holland.
1: Sí?
0: Sí.
1: Bueno, no sé.
0: I quina seria la seva pàtria més probable?
1: Clar, moltes ciutats gregues s'han disputat, i encara es disputen, l'honor de ser la pàtria d'Homer, amb més o menys fortuna. No? Fos, realment és igual, fos quina fos, el més segur és que hauria de ser un enclau jònic, mm-hmm, és a dir, de la Grècia asiàtica, no? L'actualment...
0: Turquia...
1: La part turca de l'antiga Grècia. Mm-hmm. No sabem en quina exacta d'aquestes ciutats, o d'aquests enclaus, o d'aquestes illes, però si hem d'apostar, apostaríem, per moltes evidències del llenguatge, de les coses que explica, que era un oriund d'un enclau de la jove.
0: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
1: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
0: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
1: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, comencem el bloc central del programa amb una peça de la banda sonora de Troia.
1: Sí, sí. A veure, aquesta pel·li del 2004, una pel·li de la que tothom parlava malament fins que Nolan ha tret l'Odissea, que llavors ara de cop i volta hi ha un atac de retrocontinuïtat d'una pel·li que mola. Jo recordo anar, quan estava fent la carrera, anar al cine a riure'm d'aquesta pel·li. O sigui, més enllà de Brad Pitt en biquini, que és una cosa que tots coincidirem, que ens fa qüestionar la nostra sexualitat. Mm-hmm. Vull dir, d'entrada sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Fora d'això, la pel·li és un despropòsit enorme. Simplement que ara, per comparació, no? Sembla que hem idealitzat una pel·li de masculinitat normativa i ara tots són làgrimes de
0: faig. No, de faig no, pobre, no. És que estic massa acostumat a dir làgrimes de faig a totes les zones. No.
1: Si tots sabem que els faig no ploren.
0: Perdó.
1: Facturant.
0: Vinga. No ploren, facturen, vale. Jo he de dir que a mi em va agradar molt. Potser també em va agafar en una altra època.
1: Clar, això és del 2004.
0: Jo tenia 10 anys.
1: Clar, tu va flipar, jo era un Hyperman.
0: Clar, tio, és exèrcits antics i coses, no?
1: Però té moltes decisions de guió qüestionables, té moltes patillades, i en el seu moment va quedar com una pel·li, Hollywood, es va entendre que era una pel·li de Hollywood, que versionava una cosa sense cap mena de credibilitat. Però ara ha passat a ser com l'estàndard de com s'han de fer les coses. Al final, la roda del món gira i ens torna i ens posa cap per avall.
0: Molt bé. El que ens està posant cap per avall també és descobrir qui cony era Homer. Però és la màgia, no?, d'aquest programa. Ja hem vist una miqueta, no?, la complicació de tot el que envolta la identitat d'aquest personatge o personatges. Però quina serà la hipòtesi a la que ens agafarem nosaltres?
1: Bé, com hem vist, saber qui és Homer és una fita impossible. Sobretot amb l'estat actual dels coneixements. Potser demà passat apareix, alguna dada arqueològica, apareix la tomba d'Homer i ens hem de... o una biblioteca, del segle VII o VI, i ens hem de menjar amb patates el que diem. Però actualment, amb l'estat actual dels coneixements, el que... no podem saber qui és Homer. Però el que sí que podem saber és que algú va ser responsable de la creació artística que hi ha darrere de les seves dues obres. No, no importa tant qui és, per mi, qui és Homer, o si va ser d'allà, o d'aquí, o d'on era, o de no sé quan, mm-hmm, sinó el fet de que la Ilíada i l'Odissea no són producte, com s'ha dit alguna vegada, d'una mera transmissió de sigles mitològics tradicionals. Perquè, de fet, quan un observa l'obra d'Homer, veu la mà d'un autor en la manera de tractar els temes, en la simetria dels capítols, en la introducció de personatges nous, en el gust per temes concrets. Llavors, és evident que, fos qui fos, m'és igual, la Ilíada i l'Odissea no són obres tradicionals transmeses oralment per costum, sinó que aquí hi ha hagut un autor, digue-li Homer, digue-li Patata, que ha volgut crear una obra literària i explicar-nos una cosa d'alguna manera, no? I, per tant, el debat no és tant si Homer o no existeix o qui era, sinó el fet d'això, que estem potser davant del primer autor occidental al que podem posar nom, no cara, sinó nom. Per posar un exemple, no? Aquiles, el protagonista de la Ilíada, en principi, i fins a Homer, no estava vinculat al cicle troià. Que Aquiles sigui el protagonista de la Ilíada és una decisió d'autor d'Homer. Aquiles era un personatge folclòric. De fet, ell no és dels herois troians tradicionals que van en primer moment a la guerra. De fet, no és dels que fa aquell jurament de defensa. No? És un personatge que és introduït més tard, és un personatge del folclore. No? És fill d'una ninfa, que si no sé què, que si la immortalitat, que si el no sé quan, que si és un personatge transvestit. No? Quan el porten a la guerra, el van a buscar a la guerra de Troia, es disfressa de dona perquè no vol anar. És com un personatge de conte, de tradició folclòrica, que Homer decideix convertir en personatge èpic. És com si agafes a Peter Pan i el fas un heroi èpic, no?
0: Hòstia.
1: Ja, bueno.
0: No, interessant.
1: O, per exemple, altres personatges que considerem fonamentals en la Guerra de Troia, com són Patrocle o Héctor, són invencions d'Homer. No existeixen abans en la tradició èpica del cicle troià. I això són decisions d'autor. És algú que ha decidit crear uns personatges per explicar una cosa concreta.
0: I per tant, tot això És possible dins l'oralitat o no?
1: Sí, absolutament sí. Abans, no, la teoria filològica deia que semblava impossible, no, que pogués haver autors i obres concretes amb una autoria circulant de manera oral, no? Perquè es considera que l'oralitat transmet, no, pues, faules compartides. Però quan s'han estudiat les èpiques tradicionals, no, les històriques i les contemporànies, quan a partir del segle XIX hi ha aquesta dèria, no, per retrobar les èpiques orals, perquè es veu en elles el folklore, o es veu en elles les èpiques nacionals, no? Això passa en totes les èpiques, des del romancero espanyol, fins al Kalevala, fins a l'invenció dels bards irlandesos que s'inventen els literats del segle XIX. S'ha trobat que existeixen repertoris èpics que subsisteixen durant generacions dins d'una realitat sense modificacions substancials. No? Pot haver-hi una obra creada per algú que es transmet durant generacions sense que canviï substancialment. No? Si una cosa es transmeti oralment no vol dir que hi hagi una autoria difusa. Amb tot, les obres homèriques apareixen just en el moment en què Grècia recupera l'ús de l'escriptura. No? Llavors, aquesta vegada a través de l'adaptació de l'escriptura alfabètica fenícia. Ni a l'Odissea ni a la Ilíada hi ha cap referència a l'escriptura. Només hi ha una molt, molt fosca. Que penseu que a la Guerra de Troia els herois grecs i els grecs troians escrivien. Estaríem fotimer de tauletes micèniques. Però els herois de la Grècia homèrica no escriuen. De fet, només hi ha una referència a quan un dels personatges fa referència a un avantpassat seu, a Bel·lerofonte, que diu que l'envien de misèria a un lloc amb unes tauletes amb signes mortals, no? Com dient, l'escriptura és una cosa malèfica, no? Com aquest record. Això té res més a veure amb el fet de la tradició de l'època fosca on s'ha perdut l'escriptura, més que no passen en que l'època micènica no hi hagués. No? Però, clar, després també, i amb això faig un excurs, moltes vegades l'error és intentar veure a Homer com una mena de cronista històric. No? Creure que podem parlar de la religiositat grega o la mitologia grega a través del que diu Homer, quan Homer no és un teòleg, és un escriptor, que podem parlar de la societat grega quan Homer no té cap intenció d'explicar la ciutat grega. No? Per exemple, els herois aqueus es passen 10 anys davant de Troia i no es parla de cap dona, més que les esclaves. No neix ningú. En 10 anys de campament allà no apareix cap nadó, ni cap nen, ni cap iaio. Els únics nens són dos o tres nens a Troia. No apareixen camperols, més que quan els has utilitzat com a comparació respectiva, no apareixen... Llavors, que qualsevol intent d'intentar utilitzar Homer com a font històrica pues, xoca amb el mateix que xoca qualsevol intent d'utilitzar una obra de ficció per intentar explicar coses, no?
0: Molt bé. I quan prenen les obres homèriques la seva forma escrita definitiva?
1: Bé, hi ha qui pensa que ben aviat, no? Que el segle VII... hi ha qui considera que no abans del 560 abans de Crist. No? Que és una data que tenim molt clara perquè Pisístrat, no? Un tirà d'Atenes, ordena preparar com la primera edició oficial dels textos homèrics. No? I, de fet, hi ha una certa tradició que vincula Homer amb Atenes, no? com Cristóbal Colón, tothom vol tenir la pàtria, doncs els atenencs es sentien a Homer com els seus, i, per tant, la primera vegada que es fa com una edició oficial i posada per escrit del text homèric, o la gran edició, és el 560 en Pisístrat. Llavors, bueno, amb tot no us feu il·lusions, perquè haurem d'esperar fins al segle X després de Crist i els tallers bizantins per tenir còpies íntegres dels textos homèrics. És a dir, les primeres còpies, els primers manuscrits que tenen la Ilíada o l'Odissea sencera són textos de l'any 1000, després de Crist. Penseu que les tauletes d'argila, els papirs, tot això ha desaparegut. Es conserven alguns petits fragments, per exemple, de l'Egipte del segle III després de Crist, però no deixa de ser curiós que els textos homèrics haurem d'esperar fins a uns 1.700 anys després, no, de que Homer creés l'Odissea o l'Ilíada per tenir algun llibre, avui en dia, clar, abans circulaven, però el llibre més antic que conservem íntegre de l'Ilíada o l'Odissea és de fa 1.000 anys. Això també ens indica, no, que la sort de... material bibliogràfica de les obres antigues és molt, molt atzarosa. No? Sí, com sigui, serà divertit, perquè un cop que el text es fixa i es posa per escrit, i s'utilitza en l'educació, comencen els comentaris erudits sobre el mateix. La gent comença a comentar la Ilíada, a comentar l'Odissea. I comencen a sorgir debats erudits sobre si algun vers és verídic o no, si Homer, aquest vers és massa barroer, segur que Homer mai hauria escrit això. Aquest personatge es comporta, jo què sé, amb Agamemnon al principi de la Ilíada es comporta com un gilipolles. No? Llavors hi ha qui diu, no, és impossible que Agamemnon sigui tan mal educat, no? quan ha de ser així perquè es contraposa a Aquiles, no? O per exemple hi ha debats que a mi em semblen fantàstics, no? Ja sabeu que Patrocle es disfressa d'Aquiles, agafa l'armadura d'Aquiles, se'n va lluita amb Héctor i mor, no? I Héctor es queda l'armadura, no? Agafen i li treuen l'armadura, i llavors Tetis, la mare d'Aquiles, ha d'anar a veure Efes, a dir-li fes-me una cuirassa, no sé què. Clar, llavors els comentaristes helenístics deien, a veure, si Patrocle era un guerrer, no? Un mirmidor i era un guerrer i agafa l'armadura d'Aquiles i la perd, per què Aquiles no agafa l'armadura de Patrocle, se la posa i va lluitar? Això de, perquè a més, en el funeral de Patrocle tampoc diuen que el cremin amb l'armadura posada. Llavors comença a haver-hi tota una sèrie de comentaris dient, clar, és que Patrocle potser era un servent i no era un company d'armes. No? Perquè si és un que està allà sempre ajudant, netejant Aquiles, que si me quieres yo también, no sé què, i no té armadura, potser no era... Potser quan li diuen que és company d'Aquiles, no és company d'Aquiles, és un company d'armes, perquè si no té armes pròpies ja demana... Les... No, fixeu-vos que comença a fer tota una sèrie de comentaris, no?, erudits sobre l'obra. No tenim temps per aprofundir, però hi ha anècdotes divertidíssimes sobre aquesta reflexió d'intentar prendre's en sèrio un text.
0: Molt bé. Com van ser compostes, no?, les obres homèriques?
1: Bueno, és interessant perquè van ser realitzades en una mena de llengua artificial, no?, creada a partir de diferents dialectes jònics i eòlics. Estan composats també en hexàmetres dactili. No entrarem ara a explicar poesia grega antiga, però bàsicament són versos compostos la poesia homèrica no es mesura per síl·labes, sinó es conserva per mesures, no? Un hexàmetre són 6 mesures, cada una d'aquestes mesures està formada per una síl·laba llarga i 2 breus. El grec antic és una llengua tonal, l'accent no és un accent d'intensitat, sinó és un accent de musical, no? Una mica com el castellà, tu passes de la a sol, no? No entrarem. Però bàsicament recullen a la seva composició evidents recursos d'oralitat, no? Els epítets, les repetacions formulàries, coses que fan pensar que la primera transmissió de l'obra va ser oral.
0: Molt bé. A veure, estic llegint la pregunta. I també avui és programa de melonazos, eh? Està bé. A veure, Alberto, anem al lío. Hem parlat ja molt de l'obra, d'Homer, no sé què, no sé quantos, però jo, el que ens interessa aquí, als oients, segur que també, és entrar en el contingut de les obres homèriques. Va ser real la guerra de Troia? I fins a quin punt el que ens explica Homer sobre aquesta guerra és real o no?
1: Vale, siguem categòrics. La guerra de Troia va succeir com la relata Homer i la tradició grega? Rotundament no. Aquest relat té una base històrica, tot i que sigui deformada? Sí.
0: Perfecte.
1: Aquesta seria com el titular, no? No és el primer programa que dediquem a les obres d'Homer. N'hem dedicat 3. Així de memòria, potser ballen els números, però el programa 2 van dedicar a la guerra de Troia. És molt antic. No el podeu mirar, però érem joves inexperts i confusos. El programa 200, que vam dedicar a la modernitat de la Ilíada, a parlar del contingut de la Ilíada, i el programa 307, diria, un dels primers que tu vas estar, el vam dedicar no a l'Odissea, però sí a la figura d'Ulisses, no? L'evolució de la figura d'Ulisses en la cultura occidental. No? Des de l'antiguitat, l'edat mitjana... Llavors, bueno, són 2 programes... En aquell programa crec que vam prometre que faríem algun programa sobre l'Odissea.
0: Doncs mira, 300 programes.
1: Aquest tampoc és sobre l'Odissea exactament, però bueno, ja ho ha fet Nolan, que farem nosaltres... però vaja, podeu reescoltar o escoltar el primer cop aquests programes, el 2, el 200 i el 307, i per tenir més dades, no? Així a grans trets. La Ilíada recull, d'una manera molt sui generis, el record del context geopolític del Mediterrani Oriental de finals del bronze, no? Aquesta època, no? en què els estats palacials micènics, no? El món hitita, la Wilusas hitita, i l'Odissea parla una mica dels efectes del col·lapse d'aquest bronze, no? La desfeta, no? La tornada a casa d'aquests herois homèrics i la desfeta d'aquesta societat de palaus que han viscut una sèrie de revoltes. No? De fet, Odisseu, quan torna a casa, el gran leitmotiv de la seva obra és la venjança, no? La venjança contra els pretendents que volen usurpar el palau. No? Existeixen mencions, per exemple,

0: on vivia aquest suposat Homer, encara hi havia el record d'aquelles grans muralles monumentals d'una de les iteracions de la ciutat de Troia. A més, molts d'aquests habitants de la Jònia eren migrants de la Grècia continental micènica. Després de la desfeta dels estats palacials micènics del bronze final, molts d'aquests habitants de la Grècia continental migren cap a les illes. No? Cau la societat, cau la jerarquia política, hi ha moviments de població. Us en recordeu quan parlàvem d'aquell despoblament de la Grècia continental, que potser no calia vincular uns invasors dòrics, sinó unes migracions internes. No? Pues molta aquesta gent que havia viscut sota, no?, el domini dels micènics, dels tabans, de no sé què, ara vivien a la Jònia. Llavors, també tenim, hi havia aquest record, no?, d'aquests conflictes del bronze final. També tenim evidències d'un lucratiu comerç d'esclaus en les tauletes hitites, no?, on el rapte de dones era una constant. I, no?, botins de guerra on els aqueus tenen, pues, i tantes dones no sé què, i tantes dones no sé quan. I fins i tot s'ha pogut vincular onomàstica present a la Ilíada en tauletes micèniques o hitites, no? Algun Alexandros, no? Hi ha una sèrie de noms que utilitza Homer que quan tu mires tauletes del bronze final són noms de l'època. Llavors, bueno, hi ha coses que sí que ens indiquen que hi ha un record, no?, hi ha una oralitat que perviu, que Homer agafa i de forma com vol. No? Ja anirem veient si dona temps. Hi ha moltes coses que Homer no entén d'allò que explica i s'ho ha d'inventar.
1: Llavors estem davant d'uns relats que cal vincular a l'edat de bronze?
0: Primer sí i no de la temporada. Sí en alguns detalls i en el marc general, no en la resta. No? Per exemple, els herois de la Ilíada corresponen a un tipus de lideratge antic, el rei dels palaus, aquests guànecs micènics, aquests capdills d'homes, però Homer introdueix a la Ilíada un qüestionament constant d'aquest tipus de sistema polític.
1: I com ho fa això ell?
0: Per exemple, amb la introducció d'Aquiles. Aquiles i les seves crítiques al lideratge antic d'Agamemnon, no?, en el recurs a les assemblees, el qüestionament del repartiment del botí, no?, per l'audiència original d'Homer, el lideratge dels aqueus, el lideratge explicat a la Ilíada, és arcaic, no és el que ells viuen, és el que tenen en el record. Propi d'una societat que ja no és la seva. Estem en el moment del sorgiment de les polis, d'una nova elit terratinent que es pensa d'una manera diferent a la dels governants militaritzats dels palaus micènics, que ja quedaven en el record. Nosaltres ens hem tret de sobre aquesta gent. Per això el nostre protagonista és Aquiles, que és el que critica aquesta gent. No? I els aqueus són tots una panda de desgraciats. Vull dir, no hi ha cap ningú que sigui guai. O sigui, Odisseu, per exemple, que ara cau molt bé a Nolan i tal. O sigui, hi ha un moment que hi ha... L'únic personatge de la plebe que apareix a la Ilíada és Tersites, que és aquell... és l'únic aqueu que no té cognom, és a dir, que no es diu el nom del seu pare, perquè és un soldat ras, no té llinatge, i és el que, juntament amb Aquiles, critica la gestió d'Agamemnon, no? Aquiles se'n va i tal i qual, però a Tersites... que és el que diu, no? Desertem en massa, deixem aquí els dirigents, repartim-nos el botí, tornem a casa, no sé què. Està a punt de generar una revolta i el tio que agafa, i davant de tothom l'agafa i la pallissa de mort és Odisseu, que després ens agrada molt perquè és un senyor com cara molt seriós, però és el tio que, saps? El que està allà fent de policia del poble. Clar, el guànec, el rei micènic, que era el governant, el superà absolut i controlava tots els recursos agrícoles i ramaders de la regió, no? Ja es veu a la Ilíada que regalen ramats, regalen camperols, regalen... que controla les armes, que controla la construcció dels carros de guerra, ja no hi és. De fet, els carros de guerra són molt divertits, perquè podem veure com Homer no sap què fer amb els carros. O sigui, vull dir, ell ja el recorda que els carros de guerra eren una arma de guerra... No? Ja sabeu que la guerra, els hitites, penseu Ramsès III, allà la batalla de Cadeix, els carros, no? Els carros eren un actiu molt important en les batalles del bronze final. Però en l'època d'Homer no hi havia carros. No s'utilitzaven en carros. Llavors,
1: es posa per allà.
0: Ell sap que els guerrers micènics anaven en carros, però no té ni puta idea de per què s'utilitzen els carros.
1: Bueno.
0: Llavors, només hi ha un personatge que de tant en tant tira algú. Néstor, que és el personatge més... el vell, l'únic vell dels aqueus, el que és com de la generació anterior, és l'únic que mai baixa del carro per combatre. Però tothom el que fa és... vaig en carro! Frena el carro.
1: Baixo
0: a peu, agafo l'escut, agafo la llança i em parteixo la cara amb el del costat, no? Clar, llavors, Homer no sap què fer amb els carros, no? El que ja és una vocació d'un passat que es pressuposa antic, però que ja només queda en el record, no? I

0: il·lustrat, això sí, a vegades amb objectes d'un passat remot. Per exemple, quan es descriu el cas que un personatge cretenc, no? Per tant, molt antic, de la civilització minoica, Meriones dona un casc a Odisseu, dona un casc de folre en cuir, amb les astes d'un port senglar, no? Un casc que ni tan sols és metàl·lic. Quadra perfectament amb els cascos trobats en època micènica. No? Hi ha el record d'aquests objectes antics, hi ha un decorat antic, no? En algunes armes, en alguns estris de lluita, però que no se sap bé com funcionen.
1: I l'Odissea té el mateix problema?
0: Bé, la Ilíada i l'Odissea són dues obres ben diferents. No? Hi ha un consens en considerar la segona posterior en diverses dècades a la primera i responen a tipologies narratives diferents. La primera és un poema èpic sobre la corona d'Aquiles, la segona és una mena de literatura de viatges, per una banda, o ha quedat com una mena de literatura de viatges, tot i que aquests viatges d'Odisseu ocupen una part molt petita de l'obra que es centra sobretot en el retorn a casa i en la venjança. De fet, Odisseu s'inscriu, l'Odissea s'inscriu en el gènere dels nostoi. Un nostos és un viatge de retorn, d'aquí ve la paraula nostàlgia. Relats sobre el retorn dels herois homèrics que tornen a casa seva després de la guerra de Troia i es troben que allò s'ha anat a la merda. Llavors, si la Ilíada s'ha examinat per treure informacions sobre la guerra micènica, l'Odissea s'ha escorcollat des de fa segles amb un altre interès ben diferent.
1: I quin serà aquest interès?
0: Doncs bàsicament la geografia. No? El gran debat al voltant dels viatges d'Odisseu no és altre que el de saber per quina geografia s'està movent. No? Pels historiadors, si la Ilíada és el que anà a la guerra, l'Odissea és el que anà a la navegació, per tant, al comerç, tot i que Odisseu no comercia mai. No? Odisseu, el gran navegant, el gran explorador. No, Odisseu no explora mai. El seu viatge mai és un viatge d'anada, sempre és un viatge de tornada. Però bueno, ha quedat en l'imaginari del personatge, repasseu el programa 307, com un personatge vinculat a l'exploració. Per tant, es vinculaven els viatges d'Ulisses amb els dels navegants grecs que comencen a fer-se la mar, no?, des de les metròpolis gregues i comencen a fundar colònies. Repeteixo, no importa que Odisseu ni comerci ni colonitzi, però vaja, tots sabem que mai has de deixar que la realitat desmunti un bon argument.
1: I quins intents d'identificació geogràfica s'han proposat?
0: De tota mena. Des dels més modestos, que intenten vincular els viatges d'Odisseu amb la geografia del Mediterrani Oriental, no? L'illa del Ciclo, que tira pedres, és una illa volcànica, Sile Caribdis és l'estat de Messina, fins als que creuen que l'Odissea amaga el relat d'un viatge oceànic, no? I que està explicant un viatge per l'Atlàntic. En el fons dona igual, perquè la intenció de l'obra no és la de ser una guia geogràfica.
1: I llavors què busca l'Odissea?
0: De fet, l'Odissea és un joc de miralls, no? Amb moltes històries dins la història principal i molts narradors, alguns verídics, alguns falsos. Si Aquil·les és un heroi folclòric trasplantat a un poema èpic, Odisseu és al revés, és un heroi èpic trasplantat a un relat folclòric. No? És un relat d'engany, on la petita part que tothom recorda, els cants 9 o 12, i que creu que és el nucli de l'Odissea, és només un detall. No? Es navega entre la realitat i la ficció, entre els espais civilitzats i els espais salvatges. No? La distinció és molt evident. Homer distingeix molt, o Odisseu distingeix molt, entre els que conreen la terra i produeixen pa i aquells que no. Tu saps que estàs en una illa fantàstica o que et trobes uns personatges fantàstics perquè no tenen blat, no conreen. Alguns poden tenir vi i emborratxar-se perquè el vi et fa salvatge, però és una primera aproximació molt divertida a la distinció grega entre helens i bàrbars. No és una distinció racial, sinó simplement una distinció cultural, no? La paideia, la cultura que et porta a tenir agricultura o, i per tant, educació, i la que et porta a no tenir-lo. O sigui, Telèmac, els altres herois troians, que expliquen els viatges que fan a l'Odissea, sempre es mouen pel món real. Odisseu, no?, que té com a característica la supèrbia, ho fa pel món imaginari, no?, l'engany a través de la disfressa, perquè en el fons és un falsari, un narrador d'històries, més semblant a un Homer, a una Eda, a un Rapsoda, que no un heroi tradicional. I fins i tot la seva arma, l'arc, és una arma indigna.
1: Però si l'arc i l'escena del palau i tot això mola moltíssim.
0: Clar, el gènere dels éssers homèrics, de fet, qui combat a distància és indigne. I això ho marquen tots els exemples que tenim a la Ilíada. L'arc és l'arma d'Apolo. I per Homer, Apolo era un déu no gaire recomanable, perquè Apolo és un déu asiàtic, que és dels que més tard arriba al panteó grec. I, per tant, l'arma d'Apolo és una arma sospitosa. Des de que Paris acaba amb Aquiles, no?, amb l'engany i un arc, fins a que l'arquer troià Pàndar, instigat per Apolo, intenta matar Menelau, acabant amb la treva que hi havia. L'arc és una arma sospitosa. Entre els aqueus, Teucre, que és el germà d'Àjax, és l'únic que utilitza l'arc sota la protecció de l'escut del seu germà, no? Jo m'amago en l'escut del meu germà, que Àjax, a més, porta un aquells escuts de torre i tal. Doncs bé, més tard, Sòfocles convertirà Teucre no en el germà d'Àjax, sinó en el seu germà bastard, no? Perquè, clar, utilitzava l'arc, llavors no podia ser... No? Llavors és molt divertit, perquè és bastard perquè empra l'arc o empra l'arc perquè és bastard, no? És una arma indigna, com la de Paris, que és l'heroi afeminat, no? L'arc és l'arma d'Apolo. Clar, en el cas de l'arc d'Odisseu hi ha un punt d'element de sobirania, no? L'arc que només pot emprar ell, que això també és una cosa de conte de fades, d'aquest heroi folclòric, no? L'element reconeixible. Però no deixa de ser curiosa l'elecció de l'arma.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: con ellos también. Molaria moltíssim aturar-nos a comentar la música.
1: L'he posat per tu.
0: Gràcies, Alberto.
1: Que sé que t'agrada.
0: Hi ha més diferències entre la Ilíada i l'Odissea?
1: Sí, de fet.
0: Ah, no, podem tirar endavant, és que conquerem justets.
1: Sí. Bueno, hi ha moltes diferències, no? Tradicionalment s'ha considerat la primera un monument a la guerra i la segona un monument a la pau. Però tot i que al final és al revés. La Ilíada acaba amb uns funerals en la reconciliació entre Príam i Aquiles i l'Odissea acaba amb la matança dels pretendents, amb degullant i penjant a totes les serventes que han ajudat els... Bueno, llavors, aquestes distincions que es fan des de la posterioritat a les obres, a vegades no sempre en cert.
0: I la presència constant de déus?
1: Bueno, d'aquí venia la música, no? De fet, la presència de déus és una de les constants dels textos homèrics, no? De fet, podem considerar Homer el pare de la mitologia grega, ja que és el primer en posar per escrit o en posar de veu i tracta de manera colorida i ordenada els déus grecs en la seva forma humana que tant ens fascina, no? Ell i Hesíode poc després, ja que de fet considera que Hesíode és parent d'Homer, posen les bases del que serà la mitologia grega posterior.
0: Déu-n'hi-do la responsabilitat.
1: Bueno, sí. Això sí, a més, no hem d'oblidar que Homer no és teòleg, no? Com deien, ni és historiador, és un poeta. I, per tant, la caracterització dels déus està feta per seduir a l'audiència, per agradar els oients. I, a voltes, introdueix elements còmics o directament irònics dins del comportament dels déus, no? No hem d'esperar una guia de religió grega quan parlem dels déus homèrics, no? Perquè fa broma constant amb els déus. Un exemple molt ràpid, el del cant quart de la Ilíada, quan era, munta tota una estratagema per ajudar els aqueus, consistent en distreure a Zeus. Zeus ha dit que ningú ajudi els aqueus perquè me'ls vull que pateixin. Llavors, Hera agafa d'Afrodita filtres amorosos, pòssimes i no sé què, se'n va a buscar a Zeus, sap el que li agrada, i llavors l'enganya per tenir sexe durant molt de temps dalt del Monida per tenir-lo distret, no? És allò de dir, Zeus tot poderós, però ja sabem, no? Què fer. Per tant, avís, tampoc cal prendre's massa seriosament a Homer si volem conèixer la realitat religiosa de l'època arcaica.
0: Molt breument, Alberto, i quin serà l'element més reconeixible del tractament homèric dels déus?
1: L'element més reconeixible és que intervenen constant i activament a la trama. No són déus llunyans o ritualitzats, sinó que actuen. I també s'ha dit molt que el tractament de la jerarquia divina dins d'Homer hi ha una mena de metàfora de la ciutat grega. No? Això es veu durant el cant 15, quan Zeus ordena a Posidó que no intervingui en el conflicte. Posidó es queixa i diu que recorda, no?, com els tres germans, Hades, Posidó i Zeus, es van repartir el món entre els tres. No? Zeus al cel, Hades l'inframont, ell al mar... sent els tres de la mateixa jerarquia i triant a sorts que es quedava cada cosa, no? Aquesta cosa de... Llavors, aquest passatge marca diferents idees. La d'assignar càrrecs mitjançant la sort, la del domini en comú i també la de la relegació de la resta de déus, com Cronos, al Tàrtar, a la part inferior. I no s'ha volgut veure en aquesta reflexió les tres idees sobre les quals sustenten les ciutats gregues. L'elecció dels càrrecs, el repartiment de funcions, el govern conjunt, el fet de que part de la població no té representació i s'expulsa, no? Aquesta estasis grega, i per tant, no? Veiem, no? En els textos homèrics ja el germen d'una nova societat grega.
0: Molt bé, Alberto Reche, moltíssimes gràcies per aquest repàs tan intens i tan interessant sobre el món homèric. A Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat l'Albert Abril i us esperem a la propera setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antúnez.
4: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. La consellera de Salut, Olga Pané, visita aquesta tarda la ciutat per inaugurar un nou equipament públic de salut mental. Es tracta de l'Hospital de Dia i seu actual del Centre de Salut Mental Infantojuvenil al barri del Progrés, al carrer Apeles Mestres. El dispositiu va obrir a l'agost, substituint com a seu dels psicòlegs i psiquiatres per a infants i adolescents l'antic centre Ferran Salses i Roig, que es va haver de tancar per deficiències estructurals. Durant mesos, les visites amb els joves s'havien de fer per telèfon. Ara el nou centre ofereix aquests serveis, a més de funcionar com a hospital de dia per a joves i adolescents amb problemes de salut mental. Encara, però, queda reubicar els altres dos serveis que s'oferiran al Ferran Salses i Roig, els psicòlegs d'adults i l'atenció a la drogodependència. Les famílies feia temps que esperaven aquest nou edifici i valoren positivament aquesta renovació de les instal·lacions i la fi de les visites telefòniques, però lamenten que no se'ls informés d'aquesta obertura abans que a la premsa. A banda d'aquesta visita al nou equipament, la consellera signarà el llibre d'honor de la ciutat, en aquest cas, a l'Ajuntament de Rubí. No hi haurà caminada nocturna aquest 2026. Rubí d'Arrel i el centre excursionista, els impulsors de l'activitat, han decidit suspendre l'edició d'enguany per les restriccions de la pesta porcina. Les dues entitats estaven esperant una possible flexibilització de les mesures d'accés al medi natural, però, donat que les últimes dues setmanes s'han trobat senglars infectats a la zona de risc, han decidit finalment anul·lar l'activitat. La caminada nocturna és una de les activitats més esperades del calendari local i cada any reuneix més d'un miler de persones a l'entorn natural de la ciutat. Per la seva realització cal la coordinació de més de 200 persones voluntàries encarregades de tot tipus de tasques. Aquesta hagués estat, de fet, l'edició número 19 d'aquesta caminada nocturna. Des que es va començar a fer, només s'havia suspès el 2020 per les restriccions, llavors, de la pandèmia de la Covid. Aquest 2026 la pesta porcina africana també ha obligat a suspendre altres activitats de la ciutat, com per exemple la travessa Rubí-Montserrat o la volta BTT.
2: Quant als esports, el waterpolo és el gran protagonista en la jornada d'avui amb la presentació de les lligues, tant a categoria masculina com femenina de divisió d'honor, que tindrà lloc aquest migdia al partir de la una i al casino. Una presentació en la qual tant els representants de la federació com els representants de l'Ajuntament, així com també del club Natació Rubí, assistiran. A més, hi seran tots els clubs que formen part d'aquesta elit del waterpolo estatal.
1: De moment això és tot. Tornem amb més informació, com sempre, en una hora.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
3: Per 2026, això és l'enjoc.
0: Enjoc. Martí González.

Dimecres 16 de setembre, avui amb la prèvia del Barça Racing de Santander, de la sisena jornada de Lliga, la primera masculina, que juga avui a 9:45 de la nit a l'Spotify Camp Nou, el Barça que buscarà batre el rècord de victòries seguides, la sisena en 6 partits, com dèiem, i continuar, evidentment, líder en solitari després de la victòria del Real Madrid ahir a Elx, que igualava a l'equip de Hansi Flick momentàniament a 15 punts. Ahir també, per cert, va perdre l'Espanyol 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano, després d'una molt mala primera part i una molt millor segona meitat, que no li va donar, això sí, a l'equip de Manolo González per completar la remuntada. Això sí, va tornar a marcar Roberto Fernández, el sisè gol en 6 partits. Avui molt futbol i també molt hoquei patins. Demà comença la Golden Cup, aquest torneig internacional amb Catalunya com una de les seleccions destacades que s'enfronta a potències mundials com França, Portugal i Angola, en aquest cas, i Alemanya, entre d'altres, que comença, com dèiem, demà a Can Xarau, al pavelló de Cerdanyola del Vallès. Avui en parlarem amb el seleccionador femení Josep Maria Barberà i també amb el president de la Federació Catalana de Patinatge, Benjamí Pons. I també tindrem waterpolo, anirem en directe a Rubí per la presentació de les lligues, en aquest cas de la divisió honor masculina i femenina, que, com dèiem, es presenten avui aquest migdia mateix al casino de Rubí. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan Garcia. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Barça buscarà avui la sisena victòria en 6 partits en la Lliga, a la primera masculina.
2: Els blaugranes reben aquesta nit a partir de 9:45 al Racing de Santander. L'objectiu, tornar a guanyar per batre el rècord del millor inici de curs a la història del club. El Barça va renovar ahir fins al 2030 el jove davanter egipci Hamza Abdelkarim, que podria tenir minuts en el partit d'aquesta nit. En cas de victòria, l'equip de Hansi Flick continuarà líder en solitari a la Lliga.
0: Ahir el Madrid va superar l'Elx per igualar momentàniament el Barça a 15 punts, a falta que acabi aquesta sisena jornada.
2: També ahir l'Espanyol va caure 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano després d'una molt mala primera meitat del conjunt perico, que es va veure superat pels madrilenys. A la segona, l'equip de Manolo González va reaccionar i va retallar distàncies amb un golaç de Roberto Fernández, el sisè del davanter andalús, en 6 partits, però no va poder completar la remuntada. A banda de la derrota, la mala notícia és l'expulsió per doble groc d'Omar en l'última jugada del partit, que fa que el lateral de l'Hospitalet es perdi el pròxim maig davant l'Elx aquest divendres.
0: Serà, de fet, en només 2 dies, com dèiem, perquè l'Espanyol torna a obrir la jornada, en aquest cas la setena, com dèiem, aquest divendres a les 9 a l'RC Stadium contra l'Elx. En bàsquet, ahir es van presentar l'ACB i la Lliga Femenina de forma conjunta en un acte sense precedents a Madrid.
2: La seu de la patrocinadora principal de les dues competicions, Endesa, va acollir la presentació amb representants de 7 equips catalans que hi participen. 5 a la masculina, Barça, 6 a Joventut, FIAC Girona, Kids Anas Manresa i Lerma Lleida, i 2 a la femenina, Espart Girona i Cadí la Seu. El primer gran repte arriba aquest mateix cap de setmana amb la Supercopa masculina, que es disputa a Badalona amb l'equip anfitrió, la Penya i el Barça, com a representants catalans.
0: N'anirem parlant, evidentment, d'aquesta Supercopa d'Espanya masculina que es disputa a l'Olímpic de Badalona. La Lliga ACB comença el cap de setmana següent, del 26-27 de setembre. A tot això tenim en marxa ja el Mundial d'Handbol en cadira de rodes, la seva quarta edició, que comença avui a Granollers.
2: Avui debuta la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Líbia en el primer partit de la fase de grups. El combinat dirigit per Òscar Perales compta amb dos jugadors catalans, tots dos del Palau Tordera, Òscar Pérez i Rafa Benítez. El partit a les 8 del vespre al Palau d'Esports de Granollers.
0: Precisament aquest Mundial fa que el compromís de Lliga Guerreres que té avui el CACSE Granollers s'hagi de traslladar al pavelló del Congost.
2: L'equip de Josep Morales afronta la tercera jornada de la Lliga rebent al Morverdre. A partir de 8:45 del vespre, les vallesanes sumen 2 punts després d'haver guanyat l'Oviedo en el debut i perdut a la Rioja en l'últim partit.
0: En waterpolo, aquest mateix migdia es presenten al Casino de Rubí les lligues nacionals de waterpolo d'aquesta temporada.
2: Competicions totes dues farcides d'equips catalans. La masculina arrenca aquest mateix cap de setmana, mentre que la femenina ho farà el cap de setmana següent, el del 26-27 de setembre.
0: En una estona hi anirem en directe al Casino de Rubí amb els companys de Ràdio Rubí per veure com va aquesta presentació. Per cert, ja tenim definides les semifinals de la Copa Catalunya Femenina de waterpolo.
2: Ahir el Sabadell va segellar el seu bitllet en tornar a superar l'Atlètic Barceloneta. Les vallesanes s'enfrontaran a Catalunya a Butxí a quarts del Sant Andreu. A l'altre semi s'enfrontaran Mataró i Terrassa. Aquestes semis es jugaran dissabte, diumenge. Tindrà lloc la final, tot plegat a la piscina Joan Serra de la capital maresmenca.
0: I un últim apunt, Tarragona es prepara per convertir-se en la capital de l'esport inclusiu.
2: Del 9 al 12 d'octubre, la capital tarragonina acollirà els Jocs Special Olímpics amb 1.700 esportistes amb discapacitat intel·lectual procedents de 10 països. Durant 4 dies competiran en 16 disciplines en diferents instal·lacions de la ciutat i el territori. L'esdeveniment comptarà amb més de 100 voluntaris que seran clau per fer-ho possible. Però aquests Jocs Special Olímpics van molt més enllà de la competició. Són una aposta per la inclusió, la visibilitat i la igualtat d'oportunitats.

0: Dimecres 16 de setembre, 9 minuts gairebé 10 passen de la 1. Comencem parlant de futbol. Avui el Barça buscarà mantenir el ple de victòries de la Lliga. La primera divisió masculina rebent al Camp Nou un dels recent ascendits. A primera, el Racing de Santander en aquesta jornada intersetmanal. Un Racing que, això sí, no ha començat gens malament la Lliga, ha sumat 7 punts en els primers 5 partits i es troba a mitja taula. L'entrenador blaugrana Hansi Flick no volia pensar en batre rècords de victòries consecutives a l'inici ni tampoc de golejadors. Simplement pensava en guanyar cada partit. Això sí, cal tenir en compte l'alçada de la temporada en què estem i que després d'aquest partit el Barça torna a jugar dissabte a Sevilla, abans que la gran majoria de la plantilla hagi de viatjar amb les seves seleccions durant l'aturada que tindrà lloc d'aquí, com dèiem, després d'aquest partit del cap de setmana. Escoltem Hansi Flick.
1: Sí, per descomptat, ho hem de gestionar. Hem de veure qui està disponible per començar el partit, a qui li hem de donar minuts o restar minuts, i és el més important en aquest moment. Crec que tothom vol jugar, tothom vol ser a l'11 inicial, però ho hem de gestionar.
0: Al tècnic alemany li van preguntar molt poc a la prèvia sobre el partit d'aquesta nit i molt sobre Lamine Yamal i com s'havia postulat com a candidat per guanyar la pilota d'or. Més enllà de reconèixer que no li feia especialment gràcia, Hansi Flick va assegurar que li donava suport al seu jugador.
1: Crec que ell és honest, té autoconfiança i ja ha demostrat en aquest inici de temporada com és de bo. És excepcional i crec que això també en forma part. Preferiria que no fos així, però és així. I com he dit, té autoconfiança i vol guanyar la pilota d'or. És normal, per a un jugador és un premi important i a més ell és honest i té aquesta sensació i jo li donaré suport.
0: I de nou sobre la gestió de minuts, escoltem la reflexió que feia Hansi Flick quan li preguntaven per Gavi, que després de lesionar-se en el primer partit a Elx no ha tingut massa minuts des del seu retorn.
1: Tots els jugadors són importants per nosaltres, són molt importants i els necessitem a tots. Gavi té una gran ambició i, per descomptat, sempre vol jugar. Va sortir d'inici en el primer partit a Elx, es va lesionar i ara ha tornat. Però és que en aquest moment l'equip ho està fent bé i estem tenint èxit. I això ho hem d'acceptar. Però necessitem a tothom, perquè també hem de gestionar els minuts. No sabem què passarà durant la temporada i el més important és que tothom sàpiga que el necessitem en forma positiva. The most important thing is that everyone knows
0: that we need them in a good, in a positive way. Veurem si avui té minuts Gavi, si en té, per exemple, Valde, que no ha debutat aquest curs, o el jove davanter egipci Hamza Abdelkarim, que ahir va renovar el seu vincle amb el club blaugrana fins al 2030, el davanter de 18 anys. Avui a 2:15 de la nit, aquest Barça Racing de Santander. Ahir ja va jugar el Real Madrid, que va guanyar amb un gol en temps afegit de Carlos Espí, 2-3, al camp de l'Elx, i també l'Espanyol, que aquest mateix divendres rep a casa precisament l'Elx, i ahir va caure 2-1 a Butarque, al Leganés, contra el Rayo Vallecano. Molt mal la primera meitat del conjunt perico, que va millorar molt a la segona i va tenir alguna opció de, per com a mínim empatar. Així ho resumia després del partit Manolo González, que no volia assenyalar directament els tres canvis que havia fet a l'11 respecte a l'últim partit de Pamplona, ni tampoc els tres canvis que va fer, dos d'ells els mateixos, que va fer al descans per canviar la situació.
2: Hem tocat tres jugadors només de l'11 de l'altre dia perquè Edu tenia molèsties, lògicament tenia un partit divendres, no ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí pues, hem anat a remolc, però torno a dir que a part de, bueno, ja sabem com va tot, que ara es culpa d'Ignacio, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. Jo sóc conscient de que no ha sortit bé i està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar, però són 11 jugadors i no 3 només.
0: Ahir va tornar a marcar amb un golaç, per cert, Roberto Fernández, que va per gol per partit, en porta 6 per retallar distàncies. I una altra mala notícia, més enllà de la derrota, és l'expulsió a l'últim minut de l'afegit d'Omar El Hilali, que es perdrà el partit de divendres contra l'Elx. Espanyol es queda a mitja taula amb 7 punts, a falta que es completi aquesta sisena jornada, i com dèiem, en només 2 dies obre ja la setena jornada a les 9 del vespre a l'RC Stadium contra l'Elx, que ahir va perdre, recordem, 2-3 contra el Real Madrid. També ahir es va jugar l'Alavés 0, València 1, el primer triomf de la temporada per un València ja sense Corberán a la banqueta amb l'interí Òscar Sánchez dirigint l'equip. I més enllà del futbol de primera, avui també es juga un duel de vuitens de final de Copa Federació amb presència catalana, el Terrassa, que s'enfronta al Binèfar aragonès. Només dues eliminatòries separen el conjunt agarenc de jugar la primera eliminatòria de Copa del Rei contra un equip de primera divisió. El partit a 8:15 del vespre, Ràdio Municipal de Terrassa, Micro Magosa.
3: El Terrassa Futbol Club afronta aquesta tarda el partit de vuitens de final davant el Binèfar. I és que el Terrassa està a dues eliminatòries de poder disputar la Copa del Rei. I n'és conscient el tècnic Oriol Alsina, que ha convocat a tota la plantilla per afrontar aquest partit. Escoltem a Jaime Barrero, jugador del Terrassa Futbol Club.
4: Sí, la verdad que es un inicio de temporada muy ajetreado en cuatro partidos, pero bueno, para eso tenemos la plantilla que tenemos. Tenemos una plantilla muy larga, una plantilla en la que todos los jugadores son de muchísimo nivel y pues bueno, el míster puede hacer rotaciones perfectamente y el nivel no baja, ¿no? Creo que también eso viene bien para que todo el mundo esté enchufado, porque al final, a lo largo de la temporada vamos a necesitar de todos si queremos pelear por estar en lo alto.
3: Doncs recordem que el Terrassa encara no ha encaixat cap gol en els tres partits oficials que ha disputat. El maig començarà a 8:15 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa.
0: Gràcies, Miqui. I a la Lliga Elit, ja us explicàvem ahir, aquest cap de setmana arrenca la competició amb la primera jornada i ho fa amb un derbi usonenc entre Manlleu i Vic, que feia anys que no es vivia. Ràdio Vic, Pep Portet.
5: El derbi usonenc entre Manlleu i Vic, que juga diumenge a 4:05 de la tarda, retransmès en directe per la xarxa Més, serà un dels plats forts de l'estrena de la temporada a la Lliga Elit. El duel de màxima rivalitat a Osona arriba tot just a la primera jornada. El tècnic biguetà Ramon Carrascal, que ha viscut aquest derbi tant des de la vessant de jugador com la de tècnic, explica com arriba el seu equip i què espera del maig.
6: Estem molt contents de la pretemporada que hem fet. Es tracta d'un Vic molt diferent al de la temporada anterior, en molts aspectes. Pel que fa a la plantilla, hi ha hagut una continuïtat d'un 50%, amb un 50% pràcticament nou, i la veritat és que fem una valoració molt positiva de la pretemporada que hem fet a nivell de creixement. Arribem en el primer partit de Lliga amb unes bones condicions, sabent que tenim molt marge de millora encara, i aquesta ambició que ens hem plantejat des del primer dia doncs fa que vulguem créixer més i millor. Pensem que a la primera jornada doncs, enfrontar-nos amb el Manlleu, amb aquest derbi, és un bon al·licient per provar de conèixer una mica l'estat real en què estem, en què hem arribat. Però, vaja, tenim confiança en que podem arribar a fer un bon partit i esperem tornar cap a Vic amb els 3 punts.
5: El partit a 4:05 de la tarda de diumenge amb la xarxa Més en directe.
0: Gràcies, Pep. I encara en aquesta Lliga Elit obrirà la competició dissabte a 6:00 de la tarda el duel entre l'Atlètic Sant Just i l'Unió Esportiva Valls, que s'ha reforçat a les últimes hores. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
7: El defensa Eric García és l'última incorporació per la Unió Esportiva Valls. El jugador prové de la Sociedad Deportiva Egea de Tercera Federació, on va provar sort procedir la temporada passada al Cambrils i s'incorpora a la disciplina vallenca com a gran reforç de luxe per reforçar l'eix de la defensa i on també pot actuar al carril esquerre. Amb aquest retoc queda tancada la plantilla de la Unió Esportiva Valls per afrontar una il·lusionant temporada a la Lliga Elit amb 11 cares noves respecte a la temporada passada, amb les incorporacions de Gonzo, Salman, Derek Casasola, Pau Montañola, Estefan, Pau Navarro, Nacho Terrés i Anarqués, Àlex Turà, i els darrers en arribar, Eneco, procedent del juvenil del Badajoz, i Rogovic, del Torreforta. 25 jugadors en una plantilla pels vallencs llarga, i el tècnic de la Unió Esportiva Valls, Xavi González, que es mostrava satisfet amb la confecció de la plantilla.
8: És una plantilla llarguíssima. Evitarem, espero, el que ens va passar l'any passat, que en un moment donat, no, quan hi ha moltes baixes, en plantilles curtes, pateixes i has de tirar del bé, jugadors que no estan preparats per competir aquest nivell. I bé, aquest any doncs, comencem amb una plantilla llarga, gestionar-la bé, donar oportunitat a tothom, que tothom es senti participat de l'equip, i bé, és un any il·lusionant en aquest sentit per nosaltres.
7: Així doncs, la Unió Esportiva Valls es troba preparada per aixecar el taló aquest dissabte a 6:00 de la tarda visitant l'Atlètic Sant Just.
0: Gràcies, Eric. En bàsquet, un parell de punts. Avui es disputa la final de la Lliga Catalana de Segona FEP a Sant Feliu de Llobregat, entre Bisbal Bàsquet i el Club Bàsquet Prat, a 8:00 del vespre. I tornant a la en categoria femenina, en aquest cas, el TGN Bàsquet torna a canviar d'entrenador poc abans de començar la temporada a la Lliga Femenina 2. Amb l'adeu d'Àngel Fernández, Paula Ibáñez assumeix la direcció provisionalment. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
9: El TGN Bàsquet torna a viure un canvi a la banqueta abans de començar la temporada de Lliga Femenina 2. Àngel Fernández ha deixat el càrrec i no dirigirà l'equip en el nou curs. Una situació que accentua els constants moviments que ha viscut el conjunt tarragoní durant els darrers mesos. Amb la sortida de Fernández ja són 5 els entrenadors que han passat per la banqueta del TGN Bàsquet en poc més d'un any. La successió va començar amb Òscar Pedroche, que va deixar l'equip abans de l'inici de la temporada passada. Posteriorment, Iñaki Liarte va assumir temporalment la direcció abans que Sergio Manzano es fes càrrec de l'equip. Durant la temporada passada va arribar Àngel Fernández, que va assumir les regnes del primer equip i va continuar vinculat al projecte de cara al nou curs. El tècnic també havia participat en la configuració de la plantilla i en la direcció tècnica de la base del club. Ara, però, Fernández ha decidit deixar el club abans de l'inici de la competició. De manera provisional, Paula Ibáñez ha assumit la direcció de l'equip. L'exjugadora i fins ara integrant del cos tècnic ja ha dirigit els dos primers partits de la Lliga Catalana amb una victòria contra el Viladecans i una derrota davant el Lleiets de Girona. Així, Òscar Pedroche, Iñaki Liarte, Sergio Manzano, Ángel Fernández i Paula Ibáñez han ocupat la banqueta del TGN Bàsquet en poc més d'un any. Una rotació que crida especialment l'atenció perquè els dos tècnics, Pedroche i Fernández, han deixat el càrrec abans de començar la temporada.

0: Demà arrenca el pavelló de Can Xarau de Cerdanyola del Vallès la cinquena edició de la Golden Cat, torneig internacional d'hoquei patins, que reunirà algunes de les millors seleccions del món, inclosa la catalana. Per parlar-ne tenim al telèfon el seleccionador femení català, Josep Maria Barberà. Molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
1: Bon dia.
0: Ganes que comenci, entenc, aquesta Golden Cat, aquesta cinquena edició ja.
1: Sí, la veritat és que ara ja doncs, estem amb les últimes hores, no?, de començar demà doncs, aquest campionat que, doncs, de la importància i del nivell que és, i sí, evidentment, doncs, amb ganes de que toqui el pito de començar el primer partit.
0: Ara li pregunto per la convocatòria, però ja suposo que estan una mica acostumats, com dèiem, és la cinquena edició d'aquesta Golden Cat, més enllà d'altres partits, però com es treballa, com es prepara amb les jugadores una competició com aquesta, tenint en compte que la selecció catalana es reuneix poc?
1: Sí, la veritat és que nosaltres hem aconseguit doncs, un equip molt equilibrat, doncs, amb veterania i amb joventut, i bé, doncs... mirant doncs, altres recursos que no sigui doncs, no només de pista. Hem fet un partit l'altre dia, el dia 11, el dia de la Diada, que normalment sempre tenim algun partit, contra el Sant Cugat, del qual doncs, sempre en traiem conclusions, i mirar doncs, de buscar els punts forts i els punts dèbils. Avui tenim un entrenament, però demà ja competim, i a partir d'aquí doncs, també són jugadores que doncs, han passat diverses vegades per nosaltres des de ben petites i que coneixem doncs perfectament, no? Però sí que doncs ens agradaria doncs preparar una mica millor perquè ja que competim contra doncs les millors seleccions del món, doncs tindreu doncs una mica més de preparació, però ja hi estem acostumats.
0: Precisament sobre això, sobre aquesta convocatòria, un cop més hi ha molt nivell, amb jugadores de totes les equips punters de l'Hockey Lliga, no sé en què s'han basat i quins impediments també han tingut en aquesta convocatòria, en fer-la.
1: Bueno, jo primer de tot el que he de fer és agrair als clubs, no?, el treball que fan, i després la predisposició que han tingut doncs, a les nostres trucades, no?, de dir doncs, que ens digessin les jugadores, no?, que no hi ha hagut cap problema, al contrari, doncs ens han deixat les jugadores. I, bueno, i en principi sempre hi ha una molt bona col·laboració amb nosaltres i l'únic problema que tenim doncs, és que, per exemple, ara doncs, estan en plena pretemporada i, lògicament, doncs, fan partits doncs, de preparació per la Hockey Lliga i que doncs resten doncs, dies per poder doncs, nosaltres fer els nostres entrenaments per jugar als partits. Però, com t'ho deia abans, estem bastant acostumats amb aquesta manera de treballar, que és una manera de treballar difícil, però que nosaltres fem servir moltíssim mitjans audiovisuals i altres tipus de preparacions. I també un patró molt definit que tenim tant en femení com en masculí del joc que nosaltres volem dintre d'una pista, no?
0: Sobre els rivals, ni més ni menys que Portugal, França i Alemanya, no sé què en destacaria més i si veu la selecció catalana amb opcions d'aconseguir el títol o com a mínim classificar-se per les instàncies finals.
1: Bé, com a seleccionador el que vull és guanyar el títol i l'equip també, però lògicament has d'entendre que sempre has de tenir un respecte als rivals i els rivals doncs, són molt potents, no? Què és el prioritari? Per a mi en aquest moment doncs, que les jugadores entenguin el que volem transmetre des de fora la pista dins la pista i que es jugui bé, no? I si jo sempre dic que si es juga bé, doncs probablement doncs, tens moltes possibilitats de guanyar qualsevol equip que i confiança doncs, de l'equip rival, no? A partir d'aquí, passet a passet, no? Juguem el primer partit, anem agafant també el primer partit, jo sempre dic que és el partit complicat, perquè és el partit doncs, on realment les jugadores doncs, tenen més nervis, comences una competició nova, que l'estómac et faci doncs, aquella mica de nervis. No?
0: Aquest primer partit serà demà, com dèiem, a un quart d'una del migdia contra Alemanya. El seguirem, de fet, aquí en directe a l'Enjoc. Més allà, acabo, d'aquesta Golden Cat en categoria absoluta. Aquest any també tenim la Youth Golden Cup, en què podrem veure una representació del futur de l'hoquei patins a casa nostra, tenint en compte que també vostè ha estat i responsable de seleccions i d'equips base. Com d'important també és tirar endavant aquest tipus de competicions de jugadores i jugadors més joves?
1: Bueno, la veritat és que per nosaltres és molt important, no? Començar amb un mirall que, doncs, d'alguna forma tinguin els jugadors doncs, i jugadores joves, en aquest cas, que doncs, veuran doncs, també els millors jugadors del món, sempre és beneficiós, i sobretot és beneficiós per, sobretot no només pels jugadors, sinó tota la base de Catalunya i tots els clubs que tenen molt a prop de veure doncs, un dels nivells, ja que ja estan acostumats, no?, per veure ja que tenen molts partits d'Hockey Lliga, però també veure les seleccions és algo diferent, perquè són els millors d'aquelles Hockey Ligues, no? Tenen aquest mirall que ho tenen al costat de casa i esperem doncs, que d'alguna forma omplim els pavellons amb gent d'hoquei, amb nanos que vulguin doncs, també veure aquests jugadores i aquests jugadors d'elit, doncs, i res, animar a tot Déu que vingui i que ens apoyi en aquest torneig, no?
0: Doncs, com dèiem, a partir de demà al matí, dijous, aquest pavelló de Can Xarau de Cerdanyola del Vallès, que es jugarà aquesta Golden Cat, amb femenina i masculina, i també la Youth Golden Cat. N'hem parlat amb el seleccionador català femení, Josep Maria Barberà. Josep Maria, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Com utilitzar la piscina per fer exercici saludable?
4: La piscina és un entorn excel·lent per fer exercici saludable, ja que l'aigua ofereix resistència natural i redueix l'impacte en les articulacions. Nedant o realitzant exercicis aquàtics es pot millorar la força muscular, la flexibilitat i la capacitat cardiovascular de manera segura i efectiva. Activitats com l'aquagym o caminar dins l'aigua són especialment beneficioses per a persones amb lesions o problemes articulars. A més, l'aigua tèbia pot ajudar a relaxar els músculs i alleujar el dolor. Incorporar la piscina a la teva rutina d'exercici és una manera divertida i refrescant de mantenir-se en forma i cuidar la salut.
2: Salut activa.
5: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: El medi aquàtic és ideal per persones que tinguin problemes articulars o que siguin grans. Val? Aquest medi aquàtic ens ajuda a disminuir la pressió que hi ha sobre les articulacions perquè no hi ha gravetat i ens ajuda que puguem moure'ns millor sense dolor. És molt important que quan vulguem anar a la piscina no pensem només en nedar, sinó que també pensem que també hi ha unes activitats que són més dinàmiques i més divertides, com l'aquagym, caminar dins de l'aigua i fer exercicis específics que dediqui al monitor, o fins i tot fer bicicleta estàtica dins de l'aigua, que se li diu aquabike. I molt important, abans d'introduir-se dins de l'aigua, hem de trencar la temperatura que tenim externa amb la que tenim interna, és molt diferent, llavors hem d'habituar el cos a aquesta temperatura, primer ens hauríem de refrescar amb una dutxa i després ja podríem començar a introduir-nos dins de la piscina per evitar aquest xoc tèrmic que podria provocar-nos un malestar general. Anar a piscina és un exercici molt complet tant per gent adulta, gent gran, com per infants i és important que ens puguem mobilitzar allà dins i passar-nos-ho bé.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia i bon dimecres 16 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 16 de setembre, avui amb la prèvia del Barça Racing de Santander i el repàs també de la derrota de l'Espanyol, ahir 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano, la primera masculina de futbol. També parlarem de bàsquet amb la presentació ahir de les lligues masculina i femenina a Madrid, molt hoquei patins, amb l'entrevista al president de la Federació Catalana de Patinatge per parlar de la Golden Cat, el torneig internacional que reuneix a partir de demà a Cerdanyola algunes de les millors seleccions del món que competiran amb la catalana. En parlarem, com dèiem, amb Benjamí Pons, i també amb waterpolo, perquè aquest mateix migdia es presenten les lligues masculina i femenina al casino de Rubí, a les divisions d'honor. En una estona ja anirem en directe. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Barça buscarà avui la sisena victòria en 6 partits de Lliga, la primera masculina.
1: Els blaugranes reben aquesta nit a partir de 2:15 al Racing de Santander. L'objectiu, torna a guanyar per batre el rècord del millor inici de curs de la història del club. El Barça va renovar ahir, per cert, fins 2030, el jove davanter egipci Hansa Abdelkarim, que podria tenir minuts en el partit d'aquesta nit. En cas de victòria, l'equip de Hansi Flick continuarà líder en solitari a la Lliga.
0: Ahir el Madrid va superar l'Elx per igualar momentàniament el Barça a 15 punts, a falta que acabi aquesta sisena jornada.
1: També ahir l'Espanyol va caure 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano. Després d'una molt mala primera meitat del conjunt perico, es va veure superar pas madrilenys. A la segona, l'equip de Manolo González va reaccionar i va retallar distàncies amb un golaç de Roberto Fernández, el sisè del davanter andalús en 6 partits, però no va poder completar la remuntada. A banda de la derrota, la mala notícia és l'expulsió per doble groga d'Omar, a l'última jugada del partit, que fa que el lateral de l'Hospitalet es perdi el proper partit.
0: El partit que serà només 2 dies, aquest mateix divendres a casa contra l'Elx, en el primer partit de la setena jornada. En bàsquet, ahir s'han presentat l'ACB i la Lliga Femenina de forma conjunta, en un acte sense precedents.
1: La seu del patrocinador principal de les dues competicions, Endesa, va acollir la presentació, amb representants dels 7 equips catalans que hi participen. 5 a la masculina, Barça, 6 a Joventut, FIAC Girona, Kids Anas Manresa i Lilerna Lleida, i 2 en la femenina, Esparta Girona i Cadí la Seu. El primer gran repte arriba aquest mateix cap de setmana amb la Supercopa masculina que es disputa a Badalona, amb l'equip anfitrió, la Penya i el Barça com a representants catalans.
0: N'anirem parlant, evidentment, d'aquesta Supercopa d'Espanya masculina. La Lliga ACB comença el cap de setmana següent, del 26-27 de setembre. Tot això tenim en marxa ja el Mundial d'Handbol en cadira de rodes, la seva quarta edició que se celebra, comença avui, de fet, a Granollers.
1: Avui debuta la selecció espanyola que s'enfronta a Líbia en el primer partit de la fase de grups. El combinat dirigit per Òscar Perales compta amb 2 jugadors catalans, tots dos al Palau Tordera, Òscar Pérez i Rafa Benítez, al partit a les 8 del vespre al Palau d'Esports de Granollers.
0: Precisament aquest Mundial fa que el compromís de la Lliga Guerreres que té avui el CAC 7 Granollers s'hagi de traslladar al pavelló del Congost.
1: L'equip de Josep Morales afronta la tercera jornada de Lliga rebent el Morvedre a partir de 8:45 del vespre. Les vallesanes sumen 2 punts després d'haver guanyat l'Oviedo en el debut i perdut a la Rioja en l'últim partit.
0: En waterpolo, també aquest mateix migdia, es presenten al casino de Rubí les lligues nacionals de waterpolo d'aquesta temporada.
1: Competicions totes dues farcies d'equips catalans. La masculina arrenca aquest mateix cap de setmana, mentre que la femenina ho farà el cap de setmana següent, 26-27 de setembre.
0: En una estona hi anirem en directe al casino de Rubí amb els companys de Ràdio Rubí per veure com va aquesta presentació. Per cert, ja tenim definides les semifinals de la Copa Catalunya Femenina de waterpolo.
1: Ahir el Sabadell va certificar el seu bitllet per tornar a superar l'Atlètic Barceloneta. Els vallesans s'enfrontaran a Catalunya Butxí a quarts del Sant Andreu. A l'altre semi s'enfrontaven al Mataró i al Terrassa. Aquestes semis es jugaran dissabte. Diumenge tindrà lloc la final, tot plegat a la piscina Joan Serra de la capital maresmenca.
0: I un últim apunt, Tarragona es prepara per convertir-se en la capital de l'esport inclusiu.
1: Del 9 al 12 d'octubre, la capital tarragonina acollirà els Jocs Especial Olímpics a 1.700 esportistes amb discapacitat intel·lectual procedents de 10 països. Durant 4 dies competiran 16 disciplines en diferents instal·lacions de la ciutat i el territori. L'esdeveniment comptarà amb més de 600 voluntaris que seran clau per fer-ho possible. Però aquests Jocs Especial Olímpics van molt més enllà de la competició. Són una aposta per la inclusió, la visibilitat i la igualtat d'oportunitats.

0: Dimecres 16 de setembre, 5 minuts passant de 2:15. Comencem parlant de futbol. Avui el Barça buscarà mantenir el ple de victòries a la Lliga, la primera divisió masculina, rebent al Camp Nou un dels recent ascendits, el Racing de Santander, en aquesta jornada intersetmanal. Un Racing que, això sí, no ha començat gens malament la Lliga, ha sumat 7 punts en els primers 5 partits i es troba a mitja taula. L'entrenador blaugrana Hansi Flick no volia pensar en batre rècords de victòries consecutives ni tampoc en rècords golejadors. Simplement pensava en guanyar cada partit.
1: No sóc d'aquests que els agrada trencar rècords. Al final nosaltres volem guanyar partits, cada partit. I aquest és el focus. Volem guanyar el següent partit i no pensar en altres coses. Només hem de pensar en això, perquè tenim un partit important a casa contra un rival que ho està fent molt bé. José Alberto ha fet una feina fantàstica i és fantàstic veure com juguen, com surten valents, com també en les segones pilotes ho fan bé, com ataquen sempre a la profunditat. No és un partit fàcil. Per tant, necessitem a tothom centrat en mostrar que som el millor equip.
0: Al tècnic alemany li van preguntar molt poc a la prèvia sobre el partit d'aquesta nit i molt sobre Lamine Yamal i com s'havia postulat com a candidat per guanyar la pilota d'or. Més enllà de reconèixer que no li feia especialment gràcia, Hansi Flick va assegurar que li donava suport al seu jugador i que esperava que aquest debat no descentrés a l'hora de competir.
1: Tu no pots guanyar els títols avui i l'únic dia en què pots guanyar és avui. Aquesta és la nostra mentalitat. Estem centrats en allò que podem canviar, el que depèn de nosaltres, que és treballar dur cada dia. I al final això ens portarà els resultats. Això és el que volem, estem centrats en això. I sé, tothom ho sap, que si guanyes la pilota d'or o si guanyes títols amb l'equip, que per mi són més importants, és que t'ho mereixes, perquè has treballat dur. I això és el que volem fer.
0: Veurem si avui tenen minuts jugadors menys habituals, com per exemple el jove davanter egipci Hamza Abdelkarim, que hi va renovar el seu vincle amb el Club Barcelona fins al 2030, de 18 anys, Hamza. Avui a 2:15 de la nit, aquest Barça-Racing. I ahir ja va jugar el Real Madrid, que va guanyar amb un gol en temps afegit de Carlos Espí, 2-3 al camp de l'Elx. També va jugar ahir l'Espanyol, que en aquest mateix divendres rep a casa precisament l'Elx a l'inici de la setena jornada. Ahir, com dèiem, va caure 2-1 a Butarque, a Leganés, contra el Rayo Vallecano. Molt mala primera meitat del conjunt perico, que va millorar molt a la segona i va tenir alguna opció per com a mínim empatar, però no ho va aconseguir, tot i un golaç de Roberto. Així ho resumia després del partit Manolo González, que no volia assenyalar directament els tres canvis que havia fet a l'11 respecte al partit de Pamplona, ni tampoc els tres canvis que va fer al descans per canviar la situació.
2: No és just això tampoc. Hem fet un partit, una primera part molt, molt dolenta, una segona part penso que molt bona, que hem sigut superiors al Rayo. Hi ha jugadors que han tingut un dia molt dolent, però això pot passar a qualsevol equip del món. Ha passat avui, per desgràcia, hem estat molt malament. El que diem, hem tocat l'equip a la mitja part, ha anat millor, i ens centrem en tres jugadors perquè, torno a dir, ha sigut tres jugadors de 11. Hem estat molt, molt malament als 11, no tres. No hi ha cap jugador de la primera part que el puguem rescatar, cap. Llavors, hem fet aquests tres canvis? Sí, però era per canviar potser a tots, a la mitja part, o canviar-nos tots. Llavors, crec que no és just sacrificar tres jugadors.
0: Ahir va tornar a marcar amb un golaç per ser Roberto Fernández, com dèiem, que va per gol per partit. En porta 6 per retallar distàncies. I una altra mala notícia, més enllà de la derrota, és l'expulsió a l'últim minut de l'afegit d'Omar El Hilali, que es perdrà el partit de divendres contra l'Elx. L'Espanyol, que es queda a mitja taula amb 7 punts, a falta que es completi aquesta sisena jornada. I, com dèiem, no juguen només dos dies, divendres a les 9 a l'RCD Stadium, contra un Elx que hi va perdre 2-3 contra el Real Madrid. També ahir es va jugar l'Alavés 0, València 1. I més enllà del futbol de primera, avui també juga un duel de vuitens de final de Copa Federació amb presència catalana, el Terrassa, que s'enfronta al Binèfar aragonès. Només dues eliminatòries separen el conjunt agarenc de jugar la primera eliminatòria de Copa del Rei contra un equip de primera divisió. El partit de 8:15 del vespre a l'Olímpic de Terrassa. I a la Lliga Elit ja n'hem anat parlant. Aquest cap de setmana arrenca la competició amb la primera jornada i ho fa amb un derbi usonenc entre Manlleu i Vic, que feia uns anys que no es vivia. Ràdio Manlleu, Arnau Casals.
3: La Fundació Unió Esportiva Vic afronta el seu retorn a la Lliga Elit amb la necessitat de sumar 3-3 per tornar a tercera federació. El conjunt usonenc ha renovat l'equip amb fitxatges com David Batanero, David Reyes o Hachi Sesai, que tindran l'objectiu de posar els usonencs a la part alta de la màxima divisió de la Federació Catalana de Futbol. L'entrenador de l'equip, Ramon Carrascal, admet que té ganes de tornar a la competició i l'engresca la idea d'aconseguir els tres primers punts enfront al Manlleu.
4: Arribem a aquest primer partit de Lliga amb la casuística de que és un derbi, però per nosaltres no ha variat el que hem fet durant la pretemporada, que és donar forma i contingut a l'equip, i arribem contents amb la pretemporada que hem fet, ja amb ganes de que arribi la competició, i si a sobre, a més, contra el Manlleu, doncs bé, es multipliquen aquestes sensacions competició que tots volem que arribi, deixar de banda els amics i ja que la Lliga ens posi cadascú al seu lloc. I el que volem és tornar cap a Vic amb els 3 punts.
3: Els blancs i vermells han extret bons resultats al llarg de tota la pretemporada i arriben al derbi amb molta confiança.
0: Gràcies, Arnau. I en bàsquet, ahir es va presentar en un acte únic sense precedents l'ACB i la Lliga Femenina a Madrid, de forma conjunta a la seu principal del patrocinador Endesa. Aquest mateix cap de setmana passat, la Supercopa masculina es juga a que es disputa l'Olímpic de Badalona, obre foc a les competicions oficials estatals amb dos representants catalans, l'anfitrió La Penya, que s'enfronta al Baskonia a semifinals, i el Barça, finalista de la Lliga de l'any passat, que es veurà les cares amb el campió, un renovat València. Ens ho explica tot plegat des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
5: La Supercopa CB ja s'ha posat en marxa a Badalona i ahir es va poder veure en el Palau Olímpic, on la penya no va poder entrenar en l'escenari habitual. I és que l'ACB ja va entrar a l'Olímpic i va començar a fer els canvis per preparar-ho per la competició d'aquest cap de setmana. El primer que es va fer va ser instal·lar el parquet, que es fa servir per les competicions com la Copa o la Supercopa. Això va obligar a la Sisa Joventut a entrenar-se a les pistes annexes. El director esportiu de la penya, Jordi Martí, valorava l'equilibri que donarà el darrer fitxatge que ha realitzat el club, Eli Ndiaye.
6: Doncs molt i més una mica amb l'endarreriment de la lesió de l'Ante. És un jugador que sobretot ens pot donar dues posicions, però així ens equilibra a l'equip. Ara mateix amb el Soler podem anar més al 5 i ell al 4, però inclús podria tocar un 5, depèn amb quin emparellament o amb quin estil de joc. Molt contents per la predisposició del jugador. Hem esperat a trobar la millor peça, per això també trigàvem, també veient l'evolució de com era la lesió de l'Ante, però ara és el millor que podem tenir i pensem que un cop també incorporem a l'Ante ens queda un equip molt, molt compensat i penso competitiu.
5: Martí ha confirmat que els terminis de la recuperació de Tomic ja estaven previstos.
6: Estem dins dels marges que ens havíem marcat. Sí que sempre una lesió aquesta té un ventall de més menys i per sobre tot el que volem preservar el jugador perquè quan entri a la pista no tinguem més sustos.
5: Precisament el nou fitxatge de la penya, Ndiaye, va ser el representant verd i negre a la presentació que l'ACB va fer a Madrid.
0: Demà arrenca el pavelló de Can Xarau de Cerdanyola del Vallès la cinquena edició de la Golden Cat, torneig internacional d'hoquei patins que reunirà algunes de les millors seleccions del món, inclosa la catalana. Per parlar-ne tenim al telèfon el president de la Federació Catalana de Patinatge, Benjamí Pons. Benjamí, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
7: Bon dia a vosaltres, gràcies.
0: Tot a punt per aquesta cinquena edició de la Golden Cat?
7: Tot a punt. Sempre amb el coquet a dintre de que abans de començar l'edició sempre hi ha els nervis normals de començar un esdeveniment, però sí, ja tenim la mà trencada en aquest sentit, és una mica d'edició, com molt bé deies, i amb ganes de que comenci i que guanyi el millor i que el millor sigui Catalunya.
0: Deia a la presentació que és un orgull poder organitzar esdeveniments com aquest que internacionalitzin, ja ho direm, l'esport. Què significa més arribar, com dèiem, a la cinquena edició?
7: Clar, aquí hi ha una cosa claríssima que a dintre del que és l'hoquei patins mundial és un torneig oficial de Golden Skate,

0: a la Federació Catalana de Patinatge per continuar fent esdeveniments com aquests.
1: També deia la presentació que en aquesta edició hi haurà sorpreses. Li he de preguntar quines es poden dir ja avui.
0: Bé, la primera de totes, que ja ho he pensat, és la primera participació d'Angola, un país africà que és una de les potències mundials d'hoquei patins, que fins ara ens havíem limitat doncs, a seleccions nacionals europees, tot i que són les més potents. Portugal ha sigut diverses vegades campió del món, Itàlia quan va venir doncs, també, França també ha fet pòdiums, i per tant una de les novetats era aquesta. També una novetat, diguéssim, des del punt de vista logístic, i que de fet amb moltíssim en positiu, és que aquest esdeveniment de la Golden Cat està dintre el paraigües de la Setmana Catalana de l'Esport, i es farà l'acte central de la Setmana Catalana de l'Esport doncs, el diumenge dia 20, a la final masculina que es fa a la tarda.
1: Doncs aquestes novetats, com dèiem, ja li anava preguntat justament per les seleccions que venen, però ja m'ha parlat bastant. És la tercera vegada, de fet, que se celebra Cerdanyola consecutiva, que també s'està erigint com a epicentre en moltes ocasions de l'hoquei patins català i, en aquest cas, també internacional, aquest pavelló de Can Xarau, no?
0: Sí. Pel que fa a la participació, dir també, i això ho vull revelar el clau, perquè és un torneig tant masculí com femení. O sigui, un torneig internacional reconegut per WorldSkate, tant masculí com femení. En l'àmbit masculí doncs, tenim les seleccions de França, Portugal i Angola i Catalunya, i en l'àmbit femení doncs, França, Portugal, Alemanya i Catalunya. El pavelló de Can Xarau, i de fet aquí estem molt agraïts amb el club, que hi aposta moltíssim, i sense la col·laboració del club i els seus voluntaris això seria complicadíssim de fer, i també un agraïment a l'Ajuntament de Cerdanyola per la cessió de les instal·lacions, que el que hagi estat sap perfectament que són úniques al país, perquè hi ha fins a 4 pistes en les quals s'hi pot practicar esports de roda petita, i per tant, l'hoquei patins. Tenim un village, una zona en el mig d'aquestes pistes que també ens dona un plus, un aficionat de l'hoquei patins hi trobarà de tot, des de conferències, podcast que es fan en directe de mitjans de comunicació que es dediquen a l'hoquei patins. Vull dir que tenim tota una festa al voltant de la competició, és molt important.
1: I, de fet, acabo en aquest sentit també. També tenim la Youth Golden Cat, que aquesta competició sub-13, que es disputa al pavelló annex de Can Xarau, també en aquestes instal·lacions, i que reunirà segurament el futur de l'hoquei patins de casa nostra. Quina importància també li dona a veure això, a poder reunir també el millor d'aquest sub-13, d'aquest futur de l'hoquei patins.
0: Exacte. O sigui, una de les funcions que té aquesta Golden Cat és una mica, doncs, a les categories de base, també fer entendre que l'hoquei patins català, que l'esport català en general té aquesta vocació d'internacionalització, i per tant no ens limitem a les seleccions absolutes, les millors del món, sinó que també treballem la base a partir d'aquest torneig sub-13 a nivell internacional, que bàsicament el que fa és recollir doncs, una mica tota la feina feta de tecnificació durant la temporada, en el qual doncs, aquesta canalla entre 13 i 15 anys doncs, tenen unes tecnificacions periòdiques fetes per la pròpia federació, i que fa doncs, que aquest torneig internacional sigui també un premi en aquesta resiliència, aquestes ganes de venir, aquest compliment per part de l'esportista de que això és important, i aquest torneig internacional doncs, premia això i també fa evident a les nostres esportistes d'aquesta edat doncs, que la internacionalització de l'esport doncs és un valor per a la nostra federació.
1: Doncs aquesta Golden Cat que arrenca demà a les 10 del matí, com dèiem, amb la competició femenina, amb un Portugal-França, ni més ni menys. Després, a quarts d'una, serà el torn de la selecció catalana, que debutarà contra Alemanya. El seguirem també aquí a l'enjoc de fet. En categoria masculina, el primer partit serà el Portugal-Angola, demà a quarts de 3 de la tarda. El comiat català s'estrenarà a les 9 del vespre contra França. Tot plegat, com dèiem, al pavelló de Can Xarau de Cerdanyola del Vallès. N'hem parlat amb el president de la Federació Catalana de Patinatge, organitzadora del torneig, com dèiem, Benjamí Pons. Benjamí, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort, que vagi molt bé aquesta Golden Cat.
0: Sofia, moltíssimes gràcies i també donar-vos suport a la difusió que feu del nostre esport.
1: Parlem ara de waterpolo, perquè aquest mateix migdia es presenten al casino de Rubí les lligues nacionals de waterpolo d'aquesta temporada, la masculina i la femenina. Seguint l'acte i tenim el company de Ràdio Rubí, Siscu Lara García. Siscu, bon dia, com ha anat aquesta presentació?
2: Què tal? Molt bon dia. Doncs mira, tot just és que està arribant ara a la seva fi, està fent al Parlament Fernando Carpena, el president de la Real Federación Española de Natación, per posar el

0: punti final, aquest acte que s'ha dut a terme al casino de Rubí, que tot just va començar a arrencar després de la seva restauració en aquesta primavera, un acte en el qual doncs, ja s'ha presentat el que serà la pròxima temporada, amb tots els equips presents i amb la novetat d'una APP a través de la federació que farà que hi hagi molta més interacció amb les persones que així ho desitgin. També s'han reconegut els jugadors de la passada temporada amb els 7 ideals, així com també els millors jugadors, jugadores, porteres i porters, en el qual ha destacat doncs, que Ariadna Ruiz, rubinenca, ha rebut el premi a la millor jugadora de la passada temporada pel que fa a la Lliga Divisió d'Honor de Waterpolo.
1: Gràcies, Siscu. La competició masculina que arrenca aquest mateix cap de setmana, mentre que la femenina ho farà el cap de setmana següent, el del 26-27 de setembre.

0: Anna, em vol un apunt. Ja hem dit que avui comença, de fet ja ha arrencat el Mundial en cadira de rodes, d'handbol en cadira de rodes, que es disputa a Granollers, al Palau d'Esports. Avui al vespre juga debut a la selecció espanyola amb dos catalans contra Líbia, i en handbol, en aquest cas femení, no en cadira de rodes, el CAC Granollers disputa avui la tercera jornada de la Lliga Guerreres, rebent en aquest cas el pavelló del Congost, ja que el Palau d'Esports, com dèiem, està ocupat al Morvedre. Aquesta tercera jornada, el Granollers, que ha guanyat un partit i n'ha perdut un altre després de dues primeres jornades. Ràdio Granollers, Arnau Camí.
1: L'equip ballesà rep a partir de 8:45 de la nit el balonmano Morvedre en el que serà el seu tercer enfrontament a la Lliga Guerreres Iberdrola. Les de Josep Morales arriben al partit després de caure lluny de Granollers davant l'Sporting La Rioja per 28-23. Unes sensacions que, lluny de ser dolentes, envien un missatge d'autocrítica al conjunt, que durant la setmana ha treballat per polir els defectes de la segona jornada de la competició.
2: Bé, l'equip està bé. Crec que s'ha refet bé de la derrota, perquè som conscients del que vam fer bé i del que vam fer malament. I de cara al dimecres, doncs, òbviament, estan molt motivades, perquè sabem que és un partit molt important. Creiem que és un rival que d'un nivell similar al nostre, ja ho vam veure a pretemporada, i creiem que si estem igual de bé en defensa que els dos últims partits i seguim evolucionant l'atac, sens dubte el partit estarà allà, i si estem concentrades crec que el traurem.
1: El Morvedre no és un equip desconegut pel CAC7. Ja s'han enfrontat en els darrers mesos. Un partit amistós que va acabar amb victòria granollerina amb un ajustat 30-29. Així doncs, l'enfrontament d'aquesta nit entre ballesanes i saguntines promet un duel igualat.

0: I abans d'acabar, un parell de punts, tornem al waterpolo, perquè a banda de la presentació d'aquestes lligues, també ja sabem que tenim definides les semifinals de la Copa Catalunya Femenina de waterpolo. Ahir el Sabadell va segellar el seu bitllet per tornar a superar, en tornar a superar a l'Atlètic Barceloneta. Les ballesanes s'enfrontaran al Catalunya, que és el butxí a quarts del Sant Andreu, que va ser finalista l'any passat i campió el 2024. A l'altra semifinal s'enfrontaran Mataró i Terrassa. Aquestes semifinals es jugaran dissabte i diumenge serà la final, tot a la piscina Joan Serra de Mataró. I un últim punt abans d'acabar. Ara sí, tot a punt per a la 12a edició de la cursa de les dones de Terrassa, la Fanny Sallés 2026, que es disputarà el 4 d'octubre a la Cocapital Vallesana, una cursa solidària amb la Fundació Oncolliga, que treballa per millorar la vida a les persones que pateixen càncer. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
1: La cursa Fanny Sallés, la cursa de les dones, encara la recta final. I és que s'espera poder batre el rècord de l'edició anterior, on van participar unes 2.500 persones. Novament, la solidaritat serà protagonista amb Oncolliga. Escoltem a la presidenta de la mitja marató de Terrassa, Marina Cano, i a l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart.
2: Perquè és molt més que una cursa. Per nosaltres és una cursa que ja forma part de la ciutat, que cada any es reuneixen milers de persones i que volem que continuï creixent, però sobretot que continuï tenint sentit. I tornarem a tenir una cursa oberta a tothom, perquè quan parlem de reivindicar l'esport femení i la igualtat, creiem que ho hem de fer comptant amb tota la societat. Volem que la cursa de les dones sigui una porta d'entrada a l'esport, que una mare que normalment no corre s'animi a caminar-la, que una nena vegi dones fent esport i ho visqui com una cosa normal.
3: Una cursa que és molt emblemàtica, que és la cursa de les dones de Barcelona, que tothom coneix. Volem doncs, que realment també aquesta sigui la segona cursa de Catalunya i que també doncs, pugui atraure l'atenció i pugui participar persones de fora de la ciutat en una cursa que, com deia, doncs, és molt més que una cursa, és molt més que esport, és una gran festa ciutadana també.
1: Doncs inscripcions obertes fins al 30 de setembre. Demà es farà un entrenament previ i també doncs, diferents sortejos de dorsals. I tot preparat per al 4 d'octubre, cursa de 5 quilòmetres al Parc dels Catalans.
0: Gràcies, Miqui. Fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Orel Cromín, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dijous a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Mind, mind.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Radio Rubí.
3: La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
4: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu a pulmó si ho fan els altres.
3: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa. A foc lent, amb llibertat i amb confiança. Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, La gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i... Gent normal.
5: Set ciutats. Set emissores. I una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
6: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
7: Hi ha històries que creuen fronteres. Històries de persones que un dia van arribar a Rubí i que avui formen part de la nostra ciutat. Els nous rubinencs, amb Glenn i Xourio. Escolta'ns tots els dimecres de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Històries que arriben. Persones que sumen.
8: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Ruby Sound. Un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural. De verdad, 100% real. No como yo. Jejejeje.
9: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres a partir de les 7 de la tarda podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
8: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
9: Sí, sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
8: ¿Estás seguro?
9: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
8: Jejejeje. Je, je, je.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dimecres, avui és 16 de setembre i parlem de dia important per la nostra ciutat perquè aquesta tarda la consellera de Salut, Olga Pané, inaugura el nou equipament de salut mental que s'ha fet al barri del Progrés. Es tracta de l'Hospital de Dia per a Joves i Adolescents, que també acull el Centre de Salut Mental Infantojuvenil. Un edifici molt demanat, molt reivindicat per les famílies rubinenques, que funciona des del mes d'agost i que ha trigat una mica en ser una realitat. A banda d'aquesta visita d'avui de la consellera Pané a Rubí, també us explicarem en aquest informatiu que una família de Rubí ha reclamat al Departament d'Educació que torni a assumir les despeses de transport per poder continuar portant el seu fill al servei intensiu d'audició i llenguatge, en aquest cas a l'escola Vella Terra a Cerdanyola. De seguida us donem més detalls. D'altra banda, l'equip de govern preveu que el parc públic d'habitatge de Rubí arribi als 266 pisos l'any que ve. Es tracta d'un augment, en aquest cas, del 74%, si comparem aquesta xifra amb el 2021, que va ser el moment de l'aprovació del Pla Local de l'Habitatge. Més coses que us expliquem avui, que no hi haurà caminada nocturna aquesta tardor. Així ho han decidit les dues entitats organitzadores, Rubí d'Arrel i el Centre Excursionista de Rubí, per les restriccions de la pesta porcina, després que en els darrers dies s'hagin trobat senglars infectats a la zona de risc. I anem al temps. S'esperen avui fortes pluges, en teoria, a Rubí i a tota la comarca. Ens ho explica amb més detalls, com sempre, a Luismi Pérez, des de la xarxa. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia. Tempestes que van a més i que en algun cas acabaran sent bastant aparatoses. Podem dir que gran part de les comarques de l'Ebre i també de Lleida, aquí la pluja ha de ser molt escassa. De fet, hi haurà molts indrets en els quals simplement s'acabarà banyant el terra, quatre gotes i poca cosa més. Però, en canvi, ja les tempestes aniran a més i d'una forma molt més extensa al llarg de la tarda a les comarques de la Catalunya Central, de Barcelona i també de Girona, on esperem que caigui més aigua, a més amb calamarsa probablement i amb ventades locals. És entre el Bages, el sud del Berguedà, el Ripollès, Osona, el Lluçanès, el Mollanès i també a l'àrea de Barcelona. I atenció amb alguna de les tempestes que també arribarà fins al Gironès, a l'interior de la Selva o al sud de la Garrotxa. Aquesta propera vesprada i nit, sens dubte que haurem d'estar molt a l'aguait al curs del riu Anoia i també del Foix. Aquí molta aigua en poca estona i és probable fins i tot que es formi algun tornado sobre el mar.

0: Dèiem, la consellera de Salut, Olga Pané, visita aquesta tarda la ciutat. Ho fa per inaugurar aquest nou equipament públic de salut mental. Es tracta de l'Hospital de Dia i també de la seu actual del Centre de Salut Mental Infantojuvenil al barri del Progrés, concretament al carrer Apel·les Mestres. El dispositiu obria a l'agost, substituint com a seu dels psicòlegs i psiquiatres per a infants i adolescents l'antic centre Ferran Salses i Roig, que es va haver de tancar per deficiències estructurals, recordem-ho. Durant mesos, les visites per això amb els joves s'havien de fer per telèfon. Ara, aquest nou centre ofereix els serveis del Centre de Salut Mental Infantojuvenil, a més de funcionar com a hospital de dia per joves, per adolescents de la ciutat amb problemes de salut mental. Encara, però, queda reubicar els altres dos serveis que s'oferien al Ferran Salses i Roig. Ens referim als psicòlegs d'adults i a l'atenció a la drogodependència. Les famílies feia temps que esperaven aquest nou edifici, aquest nou equipament, i valoren, per tant, positivament la renovació de les instal·lacions i la fi de les visites telefòniques que deien, però lamenten que no se'ls informi més de l'obertura abans que a la premsa. Així ens explicava la portaveu de la Plataforma per la Salut Mental de Rubí, Clàudia Uoski.
1: Nosaltres teníem com a data el 20 de juliol, així que bueno, anem com sempre amb retard, però sí que ens alegrem de que per fi s'hagi fet, tot i que amb la data inicial que ens van donar el retard és de quasi més d'un any.
0: A banda de la consellera Pané, també assistiran aquesta tarda l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, la gerent de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord, Candela Calle, i la direcció del Consorci Sanitari de Terrassa, entitat que gestiona aquest dispositiu. Recentment, la doctora Mònica Bota ha assumit aquesta posició després de la jubilació de Ferran García. Abans de la visita a aquest nou equipament, la consellera signarà el llibre d'honor de la ciutat, en aquest cas a l'Ajuntament de Rubí. I encara parlem, en aquest cas, de serveis públics, de la sanitat passem a l'educació, perquè una família de Rubí reclama precisament al Departament d'Educació que torni a assumir el transport fins al Cial de Bellaterra. És l'única de les quatre famílies rubinenques que ha decidit mantenir el seu fill en aquest centre de Cerdanyola, tot i que aquest curs s'ha posat en marxa un nou servei intensiu d'audició i llenguatge a l'Escola del Bosc. Laura Jurado i Jesús Martínez expliquen que el seu fill de 3 anys ja està adaptat en aquesta escola de Bellaterra i que valoren especialment l'experiència del centre i l'entorn educatiu familiaritzat amb la llengua de signes.
2: És una experiència boníssima perquè l'escoleta de Bellaterra lleva 25 anys que és referente de inclusió per a la comunitat sorda i estamos muy contentos con todo el equipo, con los profesores, las mães, las logopedas y bueno, incluso con el alumnado que también tienen nociones de lengua de signos y eso es muy importante para nosotros y para nuestro niño.
0: Tres de les quatre famílies rubinenques que fins ara utilitzaven aquest recurs han optat pel nou Cial de la ciutat. Aquesta família, en canvi, ha decidit continuar a Bellaterra i assumir els desplaçaments amb vehicle privat. Els pares asseguren que no qüestionen la creació del nou servei, però consideren que el seu fill necessita mantenir l'entorn educatiu actual. Expliquen, a més, que assumir els trajectes suposa una despesa econòmica i dificultats per compaginar els horaris laborals. Escoltem-nos de nou.
2: Pues que continuen assumint el que estaven assumint fins ara, que això no ha sigut una decisió nostra, no ha sigut una decisió de la família, de que ens hem mudat de ciutat o sigui que volem anar a aquella escola sí que sí. O sigui, nosaltres ens van enviar allà perquè deien que era la millor escola que podia tractar el nostre nen i estem allà molt contents, ens han ajudat moltíssim en aquest any, any 3, l'Aram ha evolucionat moltíssim en aquest any i ara per un problema de diners, per transport, ens demanen canviar-nos.
0: La família també ha sumat la seva reivindicació a la d'una altra de Sant Cugat, que continua portant el seu fill també a Bellaterra i que també s'ha quedat sense ajuda pel transport. Reclamen poder mantenir l'escolarització actual sense haver d'assumir íntegrament el cost dels desplaçaments.
3: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: Avui tornem a parlar de nou d'habitatge, perquè l'equip de govern preveu que el parc públic d'habitatge de Rubí arribi als 266 pisos al 2027. Es tracta d'un augment del 74% respecte al 2021, moment en què s'aprovava el pla local d'habitatge. Els nous immobles provenen de sistemes com la compra per tempteig i retracte, la incorporació a la borsa del lloguer social o les noves promocions públiques dels carrers Marconi, Maria Aurèlia Campmany o l'Avinguda de Castellbisbal. L'executiu donava aquesta xifres ahir, davant les obres d'aquest últim edifici a l'Avinguda Castellbisbal, que ja s'està construint al barri de Sant Jordi Park i que acollirà una vintena de pisos dotacionals. Algunes de les últimes incorporacions han estat per tempteig i retracte, el dret que dona prioritat a les administracions públiques, com és el cas de l'Ajuntament de Rubí, a l'hora d'adquirir habitatges de segona mà. Només aquest estiu l'Ajuntament ha comprat 8 pisos per aquest sistema i un més serà formalitzat la pròxima setmana. Una realitat que és possible gràcies als 3 milions d'euros que l'últim pla d'inversions destina a aquesta modalitat. Jordi Arnaiz és el regidor d'habitatge.
4: Perquè és una opció ràpida que es permet també crear habitatges en bones condicions econòmica i posar-los ràpidament a disposició de les famílies que els necessiten.
0: La promoció de Sant Jordi Park amb un període de construcció aproximat de 2 anys sumarà una vintena de places més al parc local. A més, aviat es presentarà una nova promoció basada en 2 dels solars que Rubí ha cedit a la Generalitat per construir habitatge protegit i que sumaran una 40 de pisos més. També es donaran a conèixer les pròximes setmanes noves fórmules per ampliar encara més el parc local.
3: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
0: I Rubí està en fase d'alerta per aquestes pluges intenses que esperem. Protecció Civil, de fet, ha activat el Pla Inuncat en aquesta fase d'alerta a tota la comarca, a tot el Vallès Occidental, davant d'aquesta previsió de pluges intenses que havien d'haver començat ja a partir de 1 i que s'esperen ja per una miqueta més tard aquesta tarda. Ens ho resumeix tot plegat la nostra companya, la Mariona Jerez.
5: L'episodi afectarà sobretot a la Catalunya central, comarques de Girona i del litoral i prelitoral central. La pluja pot deixar registres de fins a 60 litres per metre quadrat en 3 hores i també els xàfecs poden anar acompanyats de calamarsa i fenòmens de temps violent. El temporal entrarà per l'est i arribarà cap a la tarda de demà a les comarques dels dos Vallesos, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme i l'Anoia. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la pluja a Rubí podria començar a 1 del migdia i durar fins a les 3 de la matinada del dia següent. Des de Protecció Civil demanen extremar les precaucions i evitar els desplaçaments per a zones afectades pel temporal. També fan un recordatori d'evitar zones inundables i, en cas d'estar conduint, reduir la velocitat, augmentar la distància de seguretat i usar les vies principals. I, finalment, en cas d'emergència, sempre trucar al 112.
3: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I, malauradament, no hi haurà caminada nocturna aquest 2026, aquesta tardor. Rubí d'Arrel i el Centre Excursionista de Rubí, els impulsors, els creadors d'aquesta activitat, han decidit suspendre l'edició d'enguany per les restriccions de la pesta porcina. Les dues entitats estaven esperant, de fet, una possible flexibilització de les mesures d'accés al medi natural, però, donat que les últimes 2 setmanes s'han trobat senglars infectats, volíem dir, a la zona de risc, han decidit, doncs, anul·lar l'activitat. Escoltem a Jordi Puig, que és el president del Centre Excursionista.
6: Durant l'estiu semblava que apuntaven a que es podrien flexibilitzar i, a més, a final de l'estiu semblava que hi havia aquests bons senyals d'aquestes 2 setmanes sense positius i per això vam decidir si realment es flexibilitzaven les mesures, però finalment doncs, han sortit més positius i han descartat doncs, realitzar la nocturna. Va fer, no tenim la possibilitat de fer-la.
0: La caminada nocturna és una de les activitats més esperades del calendari local i cada any reuneix més d'un miler de persones a l'entorn natural de la ciutat. Per la seva realització cal la coordinació de més de 200 persones voluntàries que s'encarreguen de diferents tasques. Aquesta hagués estat l'edició número 19 de la caminada nocturna. Des que es va començar a fer només s'havia suspès el 2020 per raons òbvies, per la pandèmia de la Covid, i en aquest any la pesta porcina africana també ha obligat a suspendre altres activitats de la ciutat, com ara la travessa Rubí-Montserrat o la volta BTT. Des de les dues entitats han lamentat haver de suspendre l'esdeveniment, han fet una crida a la responsabilitat a la ciutadania i amb tot també s'han mostrat una miqueta crítics amb la improvisació i els girs de guió del govern català.
6: Nosaltres tenim aquesta responsabilitat no organitzar aquestes activitats, però entenem perfectament doncs, que hi hagi aquest punt de rebuig cap a aquestes mesures perquè no s'està portant tan bé com s'hauria de portar.
0: I la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler acollirà aquest dijous, demà, la presentació d'Un món de colors, l'obra pòstuma de la rubinenca Maria Teresa Voltor i Vinyals, un extens treball de recerca lingüística dedicat a les paraules i a les expressions catalanes relacionades amb els colors. El llibre ha estat editat pel seu vidu, Pere Vilanova, que reivindica que el volum hauria de formar part dels centres educatius de Rubí com a eina de consulta i també d'aprenentatge. Escoltem a Pere Vilanova aquest matí a Rubí al dia.
7: Pensava, doncs, dedicar-ne cada un, diguéssim, dels seus exemplars als instituts de Rubí, perquè en tinguin, diguéssim, una coneixença de l'obra que va produir, que va aconseguir una rubinenca, diguéssim, natural d'aquí, que penso que pot ser, doncs, interessant per donar a conèixer una mica que, de la cultura.
0: L'acte de presentació es farà demà, com dèiem, a partir de les 6 de la tarda i comptarà amb el suport de l'historiador local Jordi Vilalta, que va encoratjar Vilanova a culminar aquest projecte editorial.

0: Més informació als butlletins horaris, com sempre, també a radiorubí.cat. I avui us deixem amb el Cisco Lara García al casino, perquè els esports migdia els fa des d'allà. Molt bona tarda.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.

0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
1: Bona tarda, benvinguts. Programa especial amb aquesta presentació de les lligues de divisió d'honor de waterpolo per a la temporada 2026-2027. Espectacular presentació, espectacular posada de llarg al casino. Ara en parlarem en profunditat, però abans hem de parlar amb el president de la Federació Espanyola de Natació perquè ha de marxar, Fernando Carpena, que li agraïm l'espera. Gràcies, senyor.
2: Un placer, siempre a disposición de los medios.
1: Y ahora también hablaremos con el presidente del Club Natació Rubí, David Ortiz, que tiene que marchar junto al señor Carpena. Bueno, espectacular, ¿no?, lo que hemos vivido hoy aquí.
2: Hombre, no es difícil que sea espectacular y no quiero ser petulante, pero con un waterpolo así, con unos clubes tan potentes que hacen que este waterpolo sea lo que es el, como he resaltado, situados en los rankings mundiales tanto en hombres y mujeres, el waterpolo español. Por tanto, hacer algo en torno a esto y también agradeciéndoselo, por supuesto, el que el Ayuntamiento de Rubí nos haya abierto las puertas de este casino, que también es un lugar que vale la pena.
1: Es cierto que ha resaltado, y lo es, el waterpolo español, uno de los mejores del mundo, sin duda alguna, en el cual también ha resaltado usted que es muy partícipe este Club Natació Rubí, ¿eh?
2: Sí, por supuesto, como también he dicho, ya desde el año 2012 en Londres hubo una persona, Ana Copado, formada aquí, que ya participó de un equipo femenino que alcanzó en ese momento el sueño, que era ser finalista olímpico y plata. Luego, con posterioridad, han venido más jugadoras. En este caso, el waterpolo femenino es el santo y seña de este club, de esa localidad, aunque tiene el masculino, que por cierto lo tiene también en división de honor. Pero bueno, luego ya la incorporación de Bea, por supuesto, a quien conoce bien el presidente del club, por supuesto, y luego las hermanas Ruiz y también, aunque estuvo transitoriamente, Irene González. Todas estas son medallistas olímpicas y estas, de alguna u otra manera, tienen un vínculo muy especial con esta ciudad y con su club, porque club y ciudad van juntos. Waterpolo y Ayuntamiento de Rubí van juntos, y deportes acuáticos también.
1: ¿Qué le ha parecido a usted el casino?
2: Bien, bien, fantástico. Es la primera vez que, porque yo he estado aquí, pero en una piscina, como me pasa en casi todos los lugares. Aquí hemos salido a la piscina para hacer una presentación, un acto social, que agradecemos, por supuesto, la disponibilidad que tuvo David, ¿no?, de abrirnos la puerta, y por supuesto del Ayuntamiento, de la regidora al frente, que nos ha permitido estar aquí. Un sitio magnífico y, por lo que han dicho, un sitio que pretenden impulsarlo para hacer este tipo de cosas.
1: Muchas gracias, David. Es que sus palabras son las que definen perfectamente lo que hemos vivido hoy aquí.
3: Verdad que sí, es un sitio espectacular. Desde el primer momento que supe que podíamos hacer esta presentación, una vez que las chicas hubieran dicho de honor, en la ejecutiva yo tenía la ilusión de hacerlo aquí. Desde el momento que le dije a la alcaldesa, al regidor, que si podíamos hacerlo en el casino, me abrieron las puertas y ha sido todo muy fácil, la verdad. Y yo estoy muy orgulloso y creo que es un sitio magnífico y creo que hemos hecho una presentación fantástica y un lugar especial para la ciudad de Rubí.
1: Y es que Rubí es waterpolo y el waterpolo nacional, como decía Fernando Carpena, es muy importante dentro del ámbito mundial.
3: A ver, tenemos el referente de lo que me ha dicho Carpena de nuestras chicas y algunos deportistas, como tenemos ahora también a Arán, que está con la selección absoluta. Y bueno, hemos trabajado durante muchos años para que esto sea así. Ahora tenemos los dos equipos en división de honor otra vez de nuevo. Es un trabajo muy duro llegar a este sitio. Cuesta mucho, pero estamos muy orgullosos de estar aquí, de poder hacer esta presentación y tener a los dos equipos en división de honor.
1: David, te dejo marchar, que sé que tienes que marchar con Fernando. Muchísimas gracias, enhorabuena por lo que habéis hecho.
3: Muchas gracias a vosotros, hasta luego.
1: Les paraules del president del Club Natació Rubí, al que li agraeix aquesta espera juntament amb el president de la Federació Espanyola, Fernando Carpena. Nosaltres, que ara parlarà doncs, amb nosaltres també, doncs tenim per aquí a l'Ariadna Ruiz, amb la qual volíem parlar, i també parlarà el regidor d'esports de l'Ajuntament, també amb Juan López, però vaja, ja que tenim aquí a la millor jugadora de la divisió d'honor de waterpolo de la passada temporada. Ariadna, enhorabona.
4: Moltes gràcies.
1: Com te sents? Espectacular, no?
4: Bueno, jo no m'ho esperava. A mi em van dir, ves al casino de Rubí avui que és dimecres i ja està, jo no ho sabia, la veritat.
1: O sigui, que ha sigut sorpresa.
4: Sí, sí, a mi han dit el meu nom i he dit, pues no sé, pujo, però no sé.
1: Perfecte, no? Home, la veritat és que heu fet una gran temporada una vegada més, un títol de tres, però vaja, està molt bé, no?
4: Sí, al final Era el nostre objectiu competir totes les competicions. Al final vam guanyar la Copa, no vam poder guanyar la Lliga i la Champions, però bueno, tampoc, o sea, per nosaltres va ser un bon resultat. Al final, un subcampionat de Lliga i terceres de la Champions, o sigui, és molt bon resultat, jo crec.
1: Escolta'm, com a rubinenca, ara has canviat de club, t'has anat a l'Atlètic Barceloneta, però suposo que molt orgullosa de veure com es ressalta, eh? El waterpolo rubinenca a nivell estatal, com hem escoltat el Fernando Carpena.
4: Sí, al final crec que és important, a més, també crec que és important que facin aquests actes aquí, que ensalteixin el nom del Rubí, que sí que és veritat que el portem arreu del món i sí que mai, tant jo com l'Helena com la Bea, mai ens oblidem d'on venim i el que representem.
1: Déu-n'hi-do. Doncs a veure com va el futur, no? Perquè ara tenim un any amb allò de competicions internacionals que us tornaran una mica boies quan al calendari, eh?
4: Bueno, sí, la veritat és que està tot com molt apretat. Ho han ficat tot molt junt, la Lliga, perquè hi ha World Cup, hi ha Mundial molt, molt d'hora. Però bueno, nosaltres farem tot el millor possible i el que, millor que puguem i a tope sempre.
1: Molta sort en el nou projecte. Gràcies, Ari.
4: Gràcies.
1: L'Ariadna Ruiz Barril, una de les germanes i que és un dels referents del waterpolo de la nostra ciutat. Ara parlem amb el regidor d'Esports, Juan López, com estàs?
5: Bien, bien, muy contento, muy contento. Bien, hombre, agradecido.
1: Y orgulloso, ¿no? No sé si has escuchado lo que ha dicho el presidente de la federación, lo que evidentemente decía David Ortiz, este casino, lo que habéis proporcionado, lo que ha pasado hoy aquí ha sido una muy bonita fiesta que hay que remarcar.
5: Bueno, al final todo tiene su mérito y tiene todo su trabajo, pero la verdad es que trabajamos sin fondo con entidades así de este tipo, da gusto trabajar, es un placer.
1: Y además está muy bien el unificar historia, el casino es histórico, cultura, el casino, aquí hay mucha cultura, mucha vida social con el deporte.
5: Con deporte, que para nosotros es básico en la ciudad, como tú bien sabes, sabes que lo llevo por orgullo, por bandera. Estamos súper contentos, súper agradecidos a la federación, al Club Natació, que duda cabe, y a las chicas estas nuestras, que son lo más, son increíbles.
1: Oye, y el waterpolo, que este año con otra vez los dos equipos en división de honor, pues a destacar.
5: Esto es lo que quería poner en valor, que teníamos los chicos, ahora tenemos las chicas, nos ponen el nombre de la ciudad en toda España, para nosotros es un orgullo.
1: Perfecto, pues Juan, muchas gracias. A seguir disfrutando porque hemos tenido la presentación oficial, pero ahora hay aquí un agape, una manera de disfrutar que también nos la merecemos.
5: Por supuesto, muchísimas gracias a vosotros.
1: El regidor d'Esports, Juan López, doncs, que ha estat també en aquesta casa a Ràdio Rubí, i parlem ara amb els capitans dels equips sèniors de la nostra ciutat. Tenim a la Laia Rion i també al Javi Carrasco, capitana i capità dels dos equips. Bon dia, com estàs, Javi?
6: Bon dia.
1: Bon dia, com estàs, Laia?
7: Molt bé.
1: Molt bé, no? Suposo. Què tal? Com heu viscut aquesta presentació? Molt maca, no?
7: Sí, molt maca. La veritat és que veure tanta gent de waterpolo reunida a la ciutat de Rubí fa molta il·lusió.
1: La veritat és que ha estat una molt bona manera. A més, jo crec que en certa fórmula podríem dir de celebrar el que ja vau fer allà al mes de juny.
7: Sí, la veritat és que la temporada passada va ser molt important per nosaltres. Vam treballar molt fort per un objectiu que teníem des del principi i poder aconseguir-ho ens va fer molta il·lusió i estem molt contentes del que vam aconseguir.
1: Com afronteu aquesta temporada de nou a Divisió d'Honor? Ja sabem tots que no és fàcil.
7: No, bueno, sabem que és una temporada difícil, però estem molt il·lusionades. Tenim alguns fitxatges nous, gent de fora, estem acabant de veure com encaixem totes les peces. Comencem d'aquí dues setmanes, el dia 26, i rebem moltes ganes i per fer-ho el millor possible, sempre.
1: Escolta'm, suposo que has seguit la presentació. He vist molt interessant, a més tu ets joveneta, doncs totes aquestes aportacions que es faran a través de la federació ara, amb l'APP, amb la pàgina web, que fan com que hi hagi molta més interacció, que serà molt interessant perquè al waterpolo arribi a més gent.
7: Sí, han presentat uns jocs també, que són coses que a la joventut segur que li agrada molt i és una manera de cada cop aportar més atenció al nostre esport, així que tot el que ens aporti sempre és molt bo.
1: Molt bé, perfecte. Javi, en el teu cas, tres quarts del mateix, quan aquesta qüestió de promocionar el waterpolo que arribi a més gent, interessant, no?
6: Sí, la veritat és que està molt bé, però encara hem de trobar la forma de que aquestes coses arribin a la gent de fora del waterpolo, no només de dintre d'aquest esport.
1: Elles tenen molta experiència a Divisió d'Honor, el que passa és que l'any passat, doncs mira, per mala sort van haver de jugar a Primera Nacional. Vosaltres comenceu a tenir també una experiència contrastada, eh? Aquesta és la quarta temporada seguida que esteu a la màxima categoria, més enllà d'aquelles dues que vau jugar en una etapa anterior.
6: Sí, la veritat és que ja, en comparació amb l'edat de tots els equips, el nostre és dels més grans i això també ens dona una confiança i un saber estar als partits, que és molt important.
1: I escolteu, els dos, què us ha semblat allò de tenir aquí reunit el que doncs, és el bo i millor del waterpolo a la nostra ciutat, a Rubí, en aquest casino? Quina sensació heu tingut, per exemple, per començar tu?
7: Bueno, doncs com he dit abans, fa molta il·lusió veure gent que potser normalment no vindria a aquesta ciutat reunida aquí celebrant el nostre esport.
1: I a tu, Javi?
6: Bueno, és un honor que Rubí pugui acollir a tota aquesta gent, però hem de seguir i hem d'aconseguir que Rubí, no només nosaltres el club, pugui apoyar-nos i recolzar el club per poder anar més.
1: Doncs deixa'm que et faci a ti una última pregunta, ja ho ha dit, d'aquí a 12-13 dies comencen Lliga. Vosaltres aquest cap de setmana a Sabadell, Barcelona, és el primer dels rivals. Com va aquesta arrencada?
6: Pues, l'inici sempre és complicat, Messi encara hem d'encaixar noves peces, però a poc a poc ho anirem assimilant i el nostre objectiu és poder arribar al partit de Canoe a les millors opcions possibles.
1: Molt bé, companys, doncs moltíssimes gràcies. Ens anirem veient per la piscina, que us desitjo el millor per aquesta temporada.
7: Moltes gràcies.
1: Gràcies, Laia.
6: Moltes gràcies.
1: Javi, ens acomiadem de tots dos, el Javi Carrasco, Laia Rion, en aquest doncs, programa d'esports especial. Avui hem d'agrair al Toni Bravo Rodríguez, el nostre company, doncs, que s'ha fet una mica de producció, perquè doncs, aquí hi ha molta gent a la zona d'ara que s'està fent doncs, la prendre un refrigeri, fins i tot hi ha algun menjar que altre perquè doncs, tothom acabi de tancar aquesta espectacular presentació. La que hem viscut en aquesta casa l'hem vista, després tindran tota la informació, així com també les imatges, tant a la nostra pàgina web com a les xarxes socials, en aquest casino, en aquest espai que des de la primavera funciona de nou a la nostra ciutat i que deixa unes sensacions boníssimes, deixa una visió molt bona de la nostra ciutat, per exemple, per actes com el que hem viscut en el dia d'avui amb la presentació de aquesta doncs, competició de waterpolo de la Divisió d'Honor amb l'entrega d'aquests premis. S'han reconegut els 7 millors jugadors o el 7 ideal de la passada temporada. El 7 ideal en nois, 7 ideal en noies, millors entrenadors. Hi havia per aquí el mediàtic, podríem dir, Dani Ballart, entrenador de l'equip del Centre de Natació Mataró que ha guanyat aquest any o la passada temporada la Lliga. També doncs, les millors porteres, així com el que dèiem, millor jugador i millor jugadora, en la qual doncs, incluïm a la rubinenca Ariadna Ruiz Barril, en el que és una nova mostra de la capacitat que té la nostra ciutat per crear, en aquest cas, molt de waterpolo de nivell mundial. Recordem que tenim doncs, guanyadores de medalles d'or, subcampionats del món, campionats d'Europa, en definitiva, tot un èxit del waterpolo de la nostra ciutat que avui ha tingut com una mena de festa final que servia, com dèiem, i parlàvem amb la Laia, la capitana de l'equip femení, per acabar de arrodonir el que va ser l'any passat i el seu camí cap a l'ascens i el retorn a la Divisió d'Honor. Doncs nosaltres que el que fem ja és anar tancant aquest programa especial, una mica diferent, però un programa molt maco, molt interessant, un programa que cal destacar perquè la nostra ciutat a través del casino doncs, s'ha fet veure arreu del món a nivell de waterpolo, a nivell de l'aigua. Agraïm al Toni Bravo Rodríguez la feina feta, així com també doncs, al Robert Fernández, el tècnic de so que hem tingut als estudis centrals de Ràdio Rubí. Que vagi molt bé, gràcies.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Nova alerta de protecció civil per risc de pluges torrencials a partir d'aquesta tarda, que s'allargaran al vespre i la nit. S'alerta de xàfecs forts molt localitzats, especialment al litoral i prelitoral, entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, però també a l'interior de les comarques de Girona i la Catalunya central. Per això, Protecció Civil demana la màxima prudència en els desplaçaments, ja que la pluja pot sorprendre en qualsevol moment. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, posa alguns exemples.
2: La sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs també estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions.
0: Volem conèixer el detall de la previsió de cara a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. L'atmosfera s'enrevessa al llarg de les properes hores. En aquests moments hi ha alguns primers ruixats intensos, però són bastant locals, tot sigui dit. Estan caient cap al Pirineu de Lleida, al voltant de l'Ebre, especialment a la comarca del Baix Ebre, i algun primer ruixat comença a treure el nas també al voltant del Gironès. Compte perquè immediatament, i sobretot ja aquesta tarda i aquest vespre, tempestes fortes, les més destacables a la Catalunya central, al Prepirineu de Girona, i compte aquest vespre i nit entre el Camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona, molt possiblement alguns aiguats i inundacions.
0: En estarem pendents, gràcies, Lluís. És dimecres 16 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Engega el judici a 4 policies nacionals pel tret amb pilota de goma que va fer perdre un ull a l'activista Roger Espanyol. Sòria Kerr.
4: Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. Espanyol es mostra confiat en que el judici acabarà en condemna i reclama la fi de l'ús de pilotes de goma per part de la policia.
5: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
0: Salvador Illa defensa el nou model de finançament autonòmic a Extremadura.
4: En el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, Illa es reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, del PP, que s'oposa al nou model. L'anima a proposar-ne un d'alternatiu.
0: Crida de la Fundació Pasqual Maragall a invertir en recerca sobre Alzheimer perquè s'estan accelerant els resultats.
4: I això obre la porta a medicaments més eficaços i cal preparar el sistema sanitari. Ho adverteix la presidenta de la Fundació, Cristina Maragall.
6: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya de voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
0: En cultura arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que porta 72 propostes artístiques a la capital d'Osona.
4: La xarxa és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Entre ells, els de Mamaduixa, Queralt Lahoz, Ginestà o Quimi Portet.
0: Als esports, el Barça vol recuperar el lideratge en solitari de la Lliga de Primera. Joan Barberà.
7: Els blaugranes reben el Racing a 9:45 de la nit al Nou Camp Nou. Un partit més està pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat.
0: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Protecció Civil activa la fase d'alerta de l'Inuncat per fortes pluges aquesta tarda, especialment intenses al vespre, la nit i la matinada. El focus de les tempestes, que poden ser torrencials, afectaran el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, també la Catalunya central i les comarques interiors de Girona. Protecció Civil, per tot plegat, demana extremar les precaucions, limitar els desplaçaments i anar seguint l'evolució d'aquestes precipitacions, que localment poden ser molt intenses. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. El Servei Meteorològic de Catalunya situa en un nivell 4 de 6 el grau de perill per intensitat i acumulació de pluja i preveu que se superin els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Protecció Civil no es planteja per ara l'enviament de missatges és alerta a la població, però no ho descarta si al llarg de la tarda se superen els llindars d'acumulació d'aigua o si hi ha inundacions. Això sí, demana precaució, sobretot al vespre. Joan Ramon Cabello és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil.
2: Qüestions, doncs, típiques de més mobilitat, complicat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
8: El Servei Meteorològic de Catalunya recomana estar pendents minut a minut de l'evolució de les tempestes perquè localment poden ser molt fortes i és difícil preveure el lloc exacte on cauran. Ho explica Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Meteocat.
9: Xàfecs i tempestes locals, que és la situació que tenim ara per les pròximes hores, doncs tenen aquesta dificultat de la localització. Per això a vegades fem un avís d'una agrupació de comarques que no vol dir que els xàfecs caiguin en tota i cada una de les comarques, sinó que en totes aquestes comarques hi ha la probabilitat local de que caiguin aquests aiguats forts.
8: Protecció Civil recomana reduir la mobilitat i diu que si cal desplaçar-se es faci per vies principals, s'evitin zones baixes, guals i cruïlles amb rius i rieres.
0: En aquest punt, doncs, tornem a connectar amb el nostre home del temps, amb Lluís Mi Pérez, per conèixer el detall de la previsió i també saber en quines zones hem de ser especialment curosos. Bon dia de nou, Lluís Mi, què ens espera aquesta tarda?
3: Bon dia. Tempestes que van a més i que en algun cas acabaran sent bastant aparatoses. Podem dir que gran part de les comarques de l'Ebre i també de Lleida, aquí la pluja ha de ser molt escassa. De fet, hi haurà molts indrets en els quals simplement s'acabarà banyant el terra, quatre gotes i poca cosa més. Però, en canvi, ja les tempestes aniran a més i d'una forma molt més extensa al llarg de la tarda a les comarques de la Catalunya Central, de Barcelona i també de Girona, on esperem que caigui més aigua. A més, amb calamar-se probablement i amb ventades locals, és entre el Bages, el sud del Berguedà, el Ripollès, Osona, el Lluçanès, el Mollanès i també a l'àrea de Barcelona. I atenció amb alguna de les tempestes que també arribarà fins al Gironès, a l'interior de la Selva o al sud de la Garrotxa. Aquesta propera vesprada i nit, sens dubte que haurem d'estar molt a l'aguait al curs del riu Anoia i també del Foix. Aquí, molta aigua en poca estona i és probable fins i tot que es formi algun tornado sobre el mar.
0: Gràcies, Lluís Mi, estarem pendents de tot plegat, molts fronts a tenir en compte. I justament reduir el risc d'inundacions, aprofitant al màxim l'aigua de la pluja, és un dels reptes de les ciutats en plena crisi climàtica i per això a Barcelona es fa servir l'anomenat urbanisme climàtic, amb el qual l'any passat es va aconseguir retenir un volum equivalent a gairebé 150 piscines olímpiques. És aigua provinent de la pluja que no va acabar el clavegueram. Carina Bellver, bon dia.
10: Bon dia. Per terres inundables, paviments permeables, pous d'infiltració, són alguns dels exemples dels anomenats sistemes urbans de drenatge sostenible, l'anomenat urbanisme climàtic. A Barcelona n'hi ha fins a un centenar d'exemples, amb una superfície equivalent a 15 illes de l'Eixample i amb els quals s'ha aconseguit salvar d'acabar el clavegueram fins a 370 milions de litres d'aigua de la pluja. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de Barcelona.
11: Per lluitar contra les grans inundacions tenim efectivament les grans infraestructures, tenim els dipòsits pluvials, tenim els col·lectors, però també tenim a través d'aquest urbanisme climàtic, no? Amb aquestes transformacions en el verd de la ciutat, també tenim una altra solució per combatre el risc d'inundacions a les pluges intenses, però alhora també ens permet combatre les pujades de temperatura.
10: En els darrers 6 anys, el consistori ha multiplicat per 3,5 la superfície d'aquest urbanisme climàtic i ha pressupostat 10 milions d'euros en manteniment pels propers 3 anys, el que suposa quadruplicar els recursos actuals.
0: Primera sessió del judici a 4 policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista independentista Roger Espanyol amb una pilota de goma. Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. El judici ha arrencat avui i és l'únic cas que envia la banqueta dels acusats agents de la Policia Nacional vinculats amb episodis de violència policial aquell dia.
4: Roger Espanyol es mostra convençut que disposa de totes les proves necessàries perquè el judici acabi amb una condemna dels agents i també s'ha mostrat confiat que el seu cas obrirà el camí a altres víctimes. També ha reclamat la fi de l'ús de les pilotes de goma per part dels cossos de seguretat.
5: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre i també perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
4: En la seva declaració davant l'Audiència de Barcelona, Espanyol ha assegurat que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan el van disparar i que ho van fer com a represàlia perquè poc abans havia intentat impedir que un agent recuperés la porra. El judici continuarà demà. Espanyol demana fins a 13 anys pels policies processats, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució.
0: 20 minuts i seran les 3, obrint plana política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, que és del Partit Popular, i ho fa en el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Illa vol explicar-li que el nou model de finançament autonòmic beneficia a tothom i anima els que s'hi oposen, com és el cas de Guardiola, que en proposin un d'alternatiu. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El president Salvador Illa està de viatge institucional de 2 dies a Extremadura. Diu que vol agrair i reforçar els vincles històrics i culturals que uneixen aquesta comunitat amb Catalunya. Ha visitat un monument a l'emigrant que hi ha al poble de La Zarza, a Badajoz, i ha comparegut amb l'alcalde. Illa ha defensat el nou model de finançament.
13: 21.000 milions d'euros de més que posa l'Administració General de l'Estat al servei del conjunt de les comunitats autònomes de règim comú, no? I que són per millorar la sanitat, per millorar l'educació, per millorar les infraestructures, no? 21.000 milions d'euros addicionals que es posen al servei d'això, no? I a més, si m'ho permeten també, guanyarien credibilitat aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no he vist.
12: Aquesta tarda Illa anirà a Mèrida per encapçalar l'acte institucional de la Diada que se celebrarà al Palau de Congressos. El fil conductor seran els extremenys que van emigrar a Catalunya als anys 60.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions perquè inverteixin en recerca sobre l'Alzheimer i també preparin el sistema sanitari per quan arribin medicaments més eficaços contra la malaltia. Els investigadors ressalten que s'ha disparat la velocitat del diagnòstic i la troballa de fàrmacs per estadis primerencs. Dilluns vinent és el Dia Mundial de l'Alzheimer i es calcula que el 2% de la població pateix algun tipus de demència. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord que els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat. És Cristina Maragall.
6: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya de voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
14: En els darrers 5 o 6 anys s'ha avançat molt en el diagnòstic de l'Alzheimer. A Catalunya, tots els hospitals de referència, segons Arcadi Navarro, el director de la Fundació, es fan analítiques que confirmen la malaltia en persones amb símptomes primerencs i, fins i tot, en alguns casos, abans de tenir símptomes.
0: No deixem la salut i atenció a aquesta iniciativa pensada com a visites culturals que millorin el benestar emocional. És l'objectiu del projecte que estan tirant endavant els centres d'atenció primària i els museus de la comarca del Baix Empordà. A través d'audioguies sensorials, cada museu convida els pacients a fer els recorreguts posant-hi els 5 sentits. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
15: Les àrees bàsiques de salut podran recomanar visites als museus com una activitat més per cuidar la salut emocional. Carme Andreu, coordinadora de recerca i innovació de serveis de salut integrats del Baix Empordà.
16: No ens sonava que s'hagués subvencionat ningú projecte així que implicava una col·laboració entre la salut, no?, i entre un altre departament, un altre estament, en aquest cas la cultura.
15: Eva Martínez, referent de benestar emocional de l'ABS de Sant Feliu de Guíxols.
17: El que busquem és que tota aquella persona que se sent en un moment de malestar o que simplement necessita un moment d'introspecció o de connexió pugui fer-ho en un espai d'un museu, que és un recurs de tots.
15: Hi participen el Museu d'Arqueologia d'Ullestret, el Museu de la Pesca de Palamós, el Museu del Suro de Catalunya a Palafrugell, el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, el Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà i el Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols.
0: I atenció a aquesta informació que ens acaba d'arribar. Els Mossos d'Esquadra han detingut un altre entrenador del Club Joventut de Badalona. Es tracta d'un home de 35 anys al qual la policia li atribueix un delicte contra la llibertat sexual amb víctimes menors d'edat.
4: L'arrest es va produir ahir i, segons sembla, l'home hauria assetjat un menor. La detenció coincideix en el temps amb l'arrest d'un altre entrenador del mateix club esportiu i alhora mestre del Col·legi Badalonès per assetjament sexual a menors. Fonts coneixedores dels dos casos precisen que no estan vinculats entre si, més enllà de la coincidència que els arrestats treballen al mateix club.
0: Gairebé 3:45, l'antiga estació d'autobusos de Lleida es convertirà en un nou equipament esportiu que comptarà amb una inversió de 6 milions d'euros. La proposta preveu una piscina de 25 metres, un gimnàs, una pista esportiva, així com espais per a entitats i un bosc urbà. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
18: La proposta guanyadora a càrrec dels arquitectes Aleix González i Manuel González planteja...

0: d'uns elements, d'uns carrers, d'uns espais verds que connectarien aquest edifici existent amb l'edifici de nova construcció.
1: En paral·lel, el nou equipament esportiu comptarà amb 200 noves places d'aparcament a l'Avinguda Brundel. Amb tot, des de l'Ajuntament han advertit que el projecte executiu no compta amb un calendari establert, però preveuen que a finals de 2027 l'espai continuarà en obres.
2: I atenció, aquesta iniciativa pionera al Baix Penedès per evitar el malbaratament alimentari. Les escoles de Santa Oliva i Bellvei congelaran el menjar sobrant en carmanyoles per donar-lo a famílies vulnerables a través d'entitats com Càritas o Creu Roja. És una prova pilot que es vol ampliar a tots els municipis de la comarca. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
3: Santa Oliva i Bellvei són els dos primers municipis que han impulsat aquest nou servei, amb el qual es vol donar una segona oportunitat als aliments cuinats que no s'han arribat a servir. La intenció és reduir les elevades xifres de malbaratament alimentari que hi ha als menjadors escolars, ja que es calcula que diàriament es llencen entre 10 i 15 quilos de menjar a cada centre escolar. El funcionament del programa l'explica Alba Capmany, responsable de l'empresa Setitria, que gestiona el servei de menjador escolar a Santa Oliva.
4: Diàriament, doncs, en acabar el servei, la cuinera congelarà, val? I setmanalment, des de l'Ajuntament, val? Es passarà a recollir. Hi ha un arcó específic només per aquest projecte. Val? Llavors, setmanalment, l'Ajuntament serà encarregat de recollir totes aquestes carmanyoles i ja fer la distribució segons ells tinguin organitzat.
3: Els aliments es distribuiran a famílies en situació de vulnerabilitat, en el cas de Santa Oliva, i a usuaris de Càritas, en el cas de Bellvei. El servei s'avaluarà en aquests primers mesos amb la intenció d'anar-lo desplegant progressivament a tota la comarca.
2: Aquest matí s'ha celebrat a l'Auditori de Girona el primer fòrum de municipis organitzat pel Diari de Girona i Premsa Ibèrica. Durant la jornada s'han pogut escoltar diverses taules rodones amb personalitats importants de la província.
5: I entre els temes destacats s'ha parlat d'habitatge, sensellarisme, pla de barris, infraestructures, mobilitat i seguretat.
2: Televisió de Girona, Marc Guibas.
6: L'Auditori ha obert les seves portes al primer fòrum de municipis de la ciutat de Girona, un espai creat per debatre sobre els temes importants de la província, precisament amb aquells que prenen les decisions al territori gironí. En aquest sentit, una de les dificultats principals que viuen els ciutadans avui dia és l'habitatge i l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, n'ha volgut expressar la seva opinió.
7: Sens dubte, avui el principal problema que afronten les ciutats, i com hem la ciutat, una ciutat com Girona, una capital com Girona, que a més té una força d'atracció, diguéssim, innata, natural, i que a més hem anat treballant al llarg dels anys, és l'habitatge. I sobretot perquè implica o acaba derivant en allò que és central en la vida de qualsevol persona, que és el cost de la nostra vida. I la realitat és que en els últims 20 anys, independentment de qui hi hagi governat a l'Estat, el que ens hem trobat és que el preu de l'habitatge ha anat pujant moltíssim.
6: Així doncs, el Fòrum de Municipis tanca la seva primera edició després de tractar les possibles solucions a les problemàtiques que dificulten el dia a dia de les persones.
2: I és moment per la cultura.

0: que avui arriba molt musical perquè Vic ja s'ha despertat aquest matí amb les piles ben carregades per donar el tret de sortida a 5 dies de música, indústria i noves oportunitats. Arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que enguany programa 72 propostes artístiques repartides arreu de la ciutat. La xarxa, per cert, és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: En concret, els de Dan Peralbo i el Comboi, Lia Cali, Mamaduixa, Queralt Lahoz, Ginestà, Bayuca i Quimi Portet.
0: El 9FM, Ona Fàbrega.

0: Seguim en cultura i en concret en cinema. La Bola Negra de Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya als Oscars i optarà la candidatura a millor pel·lícula internacional.
1: La Bola Negra s'ha imposat al Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen i a Los Domingos de Lauda Ruiz de Azúa. Guanyadora del premi a la millor direcció a Cannes, la Bola Negra iniciarà el seu camí cap als premis de Hollywood amb les seves fases de selecció.
0: Ens situem ara a Barcelona. Un gran espectacle de drons a la platja celebrarà la participació de Xangai com a ciutat convidada a la Mercè. Serà un dels punts forts de la festa, juntament amb una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus i una commemoració de l'any Gaudí al Parc Güell, amb dansa i música d'arrel. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. L'Espiga del Gas és el lloc escollit per l'espectacle El Fil Vermell, de Barcelona a Xangai, dijous 24. 750 drons de la companyia que va fer l'espectacle inaugural de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família convertiran el cel de la ciutat en el punt de trobada entre Orient i Occident. El mateix dia, però al moll de la fusta, la Fura dels Baus, juntament amb les creacions visuals d'Iceberg i la música electrònica de Satori, presentarà, com ha explicat la cap del Departament de Festes de l'ICUP, Anna Lleó, l'espectacle Emergency Exit.
3: És aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental, amb aquest eslògan, si voleu, amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
2: També el dia de la Mercè, el Parc Güell acollirà l'espectacle de Costumari a la plaça de la Natura. Per commemorar l'any Gaudí i el centenari del parc, la companyia L'Esbord reunirà una cinquantena d'artistes en escena amb la participació de dansaires dels esbarts barcelonins i de l'Orquestra de Músiques de Reus.
0: I el Museu del Barroc de Catalunya estrena una exposició sobre els lligams de l'art recent amb aquest moviment cultural dels segles XVII i XVIII. Es diu Persistències efímeres i reflexiona sobre el llegat del barroc a través d'obres d'artistes catalans com Salvador Dalí, Joan Brossa o Jaume Plensa. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
4: L'exposició recull una cinquantena d'obres fetes a finals del segle XX. Amb ella s'analitza com l'estètica i l'esperit del barroc han continuat presents en la cultura catalana. El comissari de l'exposició és Ricard Mas.
5: Més enllà del període dels segles XVII i XVIII, que és on posem el calaix del barroc, hi ha una sèrie de constants, d'arrels, que ja existien i han seguit existint i que es manifesten en alguns moments amb molta més força que d'altres.
4: La proposta compara fets i obres del passat amb dissenys actuals i troba moltes similituds. Per exemple, una desfilada a Barcelona de l'any 1759 per celebrar l'arribada de Carles III amb l'espectacle de la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics del 92, també a Barcelona. És la primera exposició temporal que estrena l'equipament manresà i es pot visitar fins al 6 de desembre.
0: I és moment per la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça vol recuperar lideratge en solitari a la Lliga de Primera.
6: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben el Racing de Santander a 2:15 de la nit al Camp Nou. Un partit més està pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat. Els blaugranes tenen 15 punts, els mateixos que el Real Madrid, que ahir va guanyar el Camp de l'Elx per 3-2 amb un gol en el temps afegit. Escoltem el tècnic del Barça, Hansi Flick, que té clar que avui juguen contra un equip a tenir en compte.
7: We want to win every game, so this is the focus, and we want.
8: Volem guanyar cada partit. Aquest és l'objectiu. Volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà, perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
7: They are doing really good. It's not an easy game.
8: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
7: Showing that we are the better team.
6: I ahir l'Espanyol va perdre contra el Rayo Vallecano per 2-1. Els blanquiblaus van jugar una primera part per oblidar l'entrenador espanyolista. Manolo González estava enfadat amb la situació i el joc de l'equip al primer temps.
9: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo soc conscient de que no ha sortit bé i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part. I això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.
6: I avui a la Copa Federació, el Terrassa, l'únic equip català que continua en aquesta competició, juga contra el Binèfar. La prèvia amb el company de la Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
10: El Terrassa Futbol Club afronta aquesta tarda el partit de vuitens de final davant el Binèfar. I és que el Terrassa està a dues eliminatòries de poder disputar la Copa del Rei. I n'és conscient el tècnic Oriol Alsina, que ha convocat a tota la plantilla per afrontar aquest partit. Escoltem a Jaime Barrero, jugador del Terrassa Futbol Club.
11: Sí, la verdad que es un inicio de temporada muy ajetreado en cuatro partidos, pero bueno, para eso tenemos la plantilla que tenemos. Tenemos una plantilla muy larga, una plantilla en la que todos los jugadores son de muchísimo nivel y pues bueno, el míster puede hacer rotaciones perfectamente y el nivel no baja, ¿no? Creo que también eso viene bien para que todo el mundo esté enchufado, porque al final, a lo largo de la temporada, vamos a necesitar de todos si queremos pelear por estar en lo alto.
10: Doncs recordem que el Terrassa encara no ha encaixat cap gol en els tres partits oficials que ha disputat. El maig començarà a 8:15 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa.
6: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Avui s'han presentat a Rubí les lligues nacionals de waterpolo. La masculina comença aquest proper cap de setmana, la femenina la següent. I avui juga el CAC 7 Granollers, partit de la tercera jornada de la divisió d'honor femenina d'handbol contra el Morvedre. Un partit a 8:45 del vespre que es podrà seguir en directe a BOTV i també a la plataforma La Xarxa Més.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Una família de Rubí reclama que Educació torni a assumir el transport fins al CIAL, el Servei Intensiu d'Audició i Llenguatge de Vallaterra. És l'única de les quatre famílies de Rubí que ha decidit mantenir el seu fill en aquest centre de Cerdanyola, tot i que aquest curs s'ha posat en marxa un nou CIAL a l'Escola del Bosc. Laura Jurado i Jesús Martínez expliquen que el seu fill de 3 anys ja està adaptat a Vallaterra i que valoren especialment l'experiència del centre i l'entorn educatiu familiaritzat amb la llengua de signes.
2: És una experiència boníssima perquè l'escoleta de Vallaterra lleva 25 años, que es referente de inclusión para la comunidad sorda, y estamos muy contentos con todo el equipo, con los profesores, las MAIs, las logopedas y bueno, incluso con el alumnado, que también tienen nociones de lengua de signos, y eso es muy importante para nosotros y para nuestros niños.
1: Aquests pares no qüestionen la creació del nou CIAL de l'Escola del Bosc, però consideren que el seu fill necessita mantenir l'entorn educatiu actual de Vallaterra i recorden que assumir els trajectes suposa una despesa econòmica i dificultats per compaginar els horaris laborals. El Servei de Gent Gran Activa torna a posar en marxa el programa Gaudeix de la Vida en Gran, adreçat als rubinencs de més de 60 anys. En aquesta edició hi ha novetats. L'Ateneu acollirà sota el títol Projecta't, dissenyant la vida que vull, i el Rubiforma, Introducció al xat GPT, a més de la repetició del Treu partit al teu mòbil. Dins de l'àmbit formatiu també s'ha programat el nou curs Festa Crític de Cinema i un altre taller sobre com funciona l'APP Rubi Ciutat. Destaquen també les sessions d'estimulació cognitiva a l'Ateneu o l'Activa't Ballant i l'exercici físic suau i estiraments que es fan al Centre Cívic de Can Oriol. Per inscriure's a totes aquestes activitats s'ha de fer a partir del 28 de setembre, a partir de 9:45 del matí per mitjà d'un formulari en línia o bé trucant al telèfon 637-83-1092.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
3: I en esports, satisfacció absoluta. El Club Natació Rubí, també satisfacció de ciutat després de l'èxit en la presentació de les lligues de divisió d'honor de waterpolo que s'ha dut a terme aquest migdia al casino. Amb la presència de representants de tots els clubs que formen part d'aquesta competició, així com també dels representants de la Federació Espanyola i de l'Ajuntament, s'ha dut a terme aquesta festa per inaugurar el camí de les lligues que s'encetaran en nois aquest cap de setmana en noies el següent.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, 99.7 FM.
4: Hola, Morgades. Te faig un àudio que així acabo més pront, eh? Escolta, estava pensant que a Rambla 54 podríem parlar de la garrofa. Ara és temporada de la garrofa, aquí a les Terres de l'Ebre, però he pensat que li podríem donar una volta i fer un breu explicant una miqueta les utilitats. Jo no sé si ho sabeu a Barcelona, però de la garrofa, per exemple, se'n fa una farina que se'n fa xocolata. Ah, i faig un coc que la propera vegada que vindré a les Barcelones em porto per a tota la xarxa en ple. Això sí, en la condició de que m'acceptis el reportatge. Va, mira-te-ho en carinyo, vale? I em diràs alguna cosa.
5: A veure, parla'm una mica tu.
6: Hola, sóc el López.
5: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
7: Vale.
5: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
7: Em van a Morgades Valldosera.
5: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
7: Sí, sí, sí.
6: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
5: Vale, doncs ja està.

0: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
1: Benvolgut oient o oienta. Puc dir oienta? Arnau, apunta, que el consultarem al TermCat. De moment, benvolguda audiència. Tens clar que jo sóc de Vilanova i la Geltrú, oi? Viure a Barcelona potser em treu algun punt del carnet, però quan puc, vilanovisme. Doncs bé, el nostre gran convidat d'avui no és de la capital del Garraf, però és el nivell prèmium dels ismes. És tortosí, tortosista, i això és el més top, cronista oficial d'aquella ciutat. És el periodista Josep Bayerri Raga, que ja és als estudis de Ràdio Tortosa, al costat del David Benito. Benvinguts tots dos al Rambla 54.
2: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
2: Què tal, com estem?
1: Doncs molt bé. David, quin luxe de convidat, no?
2: Sí, sí. El Josep és una institució amb majúscules. Té 82 anys i fa més de mig segle que es dedica al periodisme a seguir de prop la realitat política, social i cultural de Tortosa i de les Terres de l'Ebre. I l'he portat avui aquí al Rambla per això i perquè, a més, l'han nomenat cronista oficial de la ciutat. Una distinció que el reconeix en el seu profund coneixement de la història contemporània tortosina.
1: Doncs de seguida en parlem, però abans, David, com que avui tu i Ràdio Tortosa doncs us estreneu al programa, podries fer-nos 5 cèntims o fer-li 5 cèntims a l'oient de qui sou tots dos, tu i la ràdio, què hem de saber?
2: Mira, doncs us puc explicar que Ràdio Tortosa és una emissora municipal des del 1999, ja fem 27 anys, déu-n'hi-do, amb una programació molt variada en una vintena de col·laboradors del territori i està dirigida per Núria Mora, que fa el programa insigne d'esta casa, que és La Punta del Diamant. I si voleu que us expliqui alguna cosa de mi, doncs us puc dir que sóc periodista, col·laborador en diversos mitjans del territori i que, a més, també havia col·laborat i havia treballat en tots vosaltres a la xarxa des del recinte de la maternitat.
1: Efectivament, et teníem aquí al costat a la redacció. Ara et saludem des de la distància. David, doncs fetes aquestes presentacions, anem per feina. Josep, quina gran responsabilitat ser cronista oficial del lloc on vius i estimes, no?
3: Bueno, més que responsabilitat, una alegria molt gran, perquè, a veure, a la meva edat, després de tota la vida dedicada al periodisme, que l'Ajuntament de Tortosa el reconegui en un càrrec honorífic, perquè, de fet, el ser cronista oficial de la ciutat no suposa cap cosa rellevant, però...
1: I no hi ha calés, Diem que no hi ha calés.
3: No, en absolut no. És un càrrec honorífic i gratuït. Uh-huh. Però la veritat és que a mi m'ha complagut molt, moltíssim. És a dir, quan arribes a certa edat, el problema més important ja no és ni els calés ni la situació social en què et mous, sinó és el reconeixement públic. I el nomenament com a cronista per unanimitat, jo ja vaig dir que si no era per unanimitat, pues que no m'interessava, que des de la CUP hasta Junts, tots els socialistes i Esquerra, tots accepten que jo sigui el cronista oficial de Tortosa després d'un munt d'anys en què este càrrec, aquesta funció estava vacant. Bueno, és una satisfacció que no us podeu imaginar lo gratificant que és quan s'arriba a cert estadi de la vida en què mirar el futur és ja gairebé poc rellevant i comences a mirar en reticència al passat, no? I això vol dir que et reconeixen el passat.
1: I què és exactament el que t'han encarregat? Què ha de fer un cronista oficial?
3: Bé, diu que és emetre opinió i resoldre consultes sobre temes relacionats en el passat de la ciutat. És a dir, jo estic a disposició de l'Ajuntament sempre que em preguntin el que sigui, sempre que vingui alguna autoritat de fora i volen que l'acompanyi, participar en la divulgació, donar xerrades, si convé, col·laborar en actuacions del patrimoni documental, bibliogràfic i artístic, estar en un contacte més directe en les biblioteques, en el museu de la ciutat, en l'arxiu del territori, arxiu territorial, i com a obligació, diríem, més rellevant, és al final de l'any redactar un informe valoratiu de com anar la vida cultural de la ciutat durant aquest any.
2: Sí. Anna, heu de saber que Tortosa recupera esta figura després de 50 anys sense cronista oficial. De fet, ho deia el mateix protagonista, que va ser a través del ple municipal que es va aprovar en la majoria absoluta, en unanimitat, i també a proposta del Col·legi de Periodistes d'aquí de la demarcació de les Terres de l'Ebre. Sí, Josep, sí. Per què és important recuperar esta figura de cronista?
3: A veure, històricament vol dir, no hi ha dades concretes, però sempre es diu que el primer cronista de Tortosa va ser Cristòfol Despuig, l'autor dels col·loquis, un dels actors més rellevants de la literatura catalana durant el Renaixement, Despuig, no? Això és una referència històrica, perquè la funció de cronista oficial no existia. Els cronistes oficials de la ciutat apareixen a mitjans del XIX, a les ciutats més grans. Per exemple, com a dates que us situaran, el primer cronista oficial de Valladolid va ser José Zorrilla, el dramaturg. El de Madrid va ser Mesonero Romanos. A totes les ciutats van haver més importants. A Tortosa se va crear el càrrec, van haver diversos cronistes entre l'any 1870 i l'any 1970, els 200 anys, entre ells personatges tan significatius com Mestre i Noé, Francesc Mestre i Noé, que és l'intel·lectual més rellevant de la Renaixença a les Terres de l'Ebre, autor d'infinitat de llibres i mogut en els moviments culturals, en els moviments polítics catalanistes dels primers anys del segle XX. Un antecedent familiar meu, que era Enrique Bayarri, que és aquell cèlebre historiador que va dir que Colón era de Tortosa, va escriure un llibre, este era cosí germà de Montrevés Gaia, ja, de situar-nos a la relació familiar. I el darrer cronista va ser Manuel Beguer, que va morir l'any 70 i que era director de la revista La Zuda, que era la revista més cultural més important d'aquells anys. I quan va morir, no sé per què, l'Ajuntament va deixar la funció de cronista en via morta, i va estar un munt d'anys en via morta. Llavors ja feia de periodista, jo escrivia a La Vanguardia, estava, i vaig proposar o suggerir diferents noms com a cronista, entre ells Jesús Massip, Gerard Vergés, Manuel Pérez Bonfill, i sigui pel que sigui, l'Ajuntament no va voler i va quedar en via morta. I hasta que ara fa un parell d'anys, el Col·legi de Periodistes de les Terres de l'Ebre, Josep Bauví, que és el president, van assumir el compromís de tornar-lo a reactivar, perquè van dir que no podia ser que Tortosa no tingués aquesta funció de cronista, quan no tenia altres ciutats. Per exemple, Lluís Permanyer va ser proposat com a cronista oficial de Barcelona, que passa que sembla que no hi havia unanimitat en la seva designació, i ell se va negar. Huerta Esclaveria també va passar el mateix, també va estar proposat com a cronista de Barcelona, i també l'últim que va haver va ser Abelí Artís, Sempronio, l'últim del que es té constància, no? Però és una història molt de gent gran, per dir-ho, però no, a la gent jove aquestes coses no els suposen massa.
1: Bé, has de tenir una mica de trajectòria, suposo, perquè et facin cronista, perquè et donguin aquesta mena de reconeixement, que, com tu deies, és tot un honor. Aquesta feina de cronista, com t'aproximes als fets? S'ha de limitar a documentar tot allò que passa a la teva ciutat, que seria el cas de Tortosa, o has de fer interpretació, donar context i, quan calgui, ser crític?
3: A veure, jo vaig començar als 18 anys a fer de cronista a La Vanguardia. És una anècdota que l'explico sempre. Un bon dia vaig ser agosarat i vaig escriure una carta al director de La Vanguardia, li vaig dir, veig que Tortosa en estos moments no tenen corresponsal i jo m'oferixo. La sorpresa meva va ser que al cap d'una setmana vaig rebre una carta. No em van demanar cap explicació ni currículum, no em van demanar res, i em van dir que ja podia començar a escriure. L'alegria que vaig tindre quan vaig veure a La Vanguardia estàvem a l'any 63, 64, cap allà, 60 i pico, vaig veure a La Vanguardia crònica de nostre corresponsal José Bayarri, llavors era en castellà. L'alegria que vaig tenir als 19 anys va ser enorme, no? Vaig estar a La Vanguardia 18 anys i vaig fer el mateix que faig ara, que és fer carrer. fer carrers, anar pel carrer, moure molt, parlar amb la gent, parlar molt amb la gent, saludar a uns... L'avantatge que té una ciutat com Tortosa és que...
2: Coneixes a tothom, no?
3: Exacte, exacte. I que tothom t'atura, tothom te diu coses, i tu dius coses, i comentes, i això és molt bonic. En determinats moments és molt bonic, perquè ja no entres en confrontacions, ja vaig estar molt posat en política, però desenganyat. Però ara no, ara estic content, vaig pel carrer i parlo amb la gent, eren els companys periodistes primer, perquè són els meus companys, en ells me vaig fer gran, al món del periodisme i en altres mons, però el periodisme és ho porto dins, va, el porto a l'ànima.
2: I per això precisament segurament t'han nombrat aquest cronista que parla, com has dit, de documentar i divulgar el passat, però també el present de Tortosa. Com se fa de cronista d'uns fets que encara estem vivint actualment?
3: Bueno, jo intento sobretot moure'm en el món del consens. Jo estic prenent notes, vaig apuntant cada dia les coses que passen en previsió de que al final de l'any me tocarà resumir-ho en la crònica anual, no? Vaig prenent, i mentrestant, quan vaig pel carrer i pregunto, la gent m'explica, ara, per exemple, un problema de seguretat a Tortosa important, doncs, bueno, la gent m'ho explica. Pot ser un problema que no és de Tortosa, que està en moltes ciutats de Catalunya. L'estudi d'opinió diu que és el problema més important que té la que considera a la gent. El problema és de per què la ciutat no creix més, o perquè continuem estant ancorats en el món de l'agricultura i no fomentem altres... perquè no es fa un hospital nou com s'havia de fer i no es fa més que apedaçar l'hospital vell que hi havia. I tot això són coses que la gent te va dient i que tu vas assumint. Procurant fer opinions doctorals, no dogmatitzar sobre les respostes. Escoltar, però no vull que ningú digui, mira, et dona la raó a l'esquerra, o dona la raó al Movem Tortosa, que és l'antiga iniciativa. No?
2: No fer una crònica de part.
3: Exacte. No, estic fugint molt d'això, molt, molt, sí.
1: Una de les teves responsabilitats, com ens explicava, serà elaborar aquest informe anual sobre el més destacat que ha passat a Tortosa, que és una mica el que fem els mitjans de comunicació amb el resum de l'any, però clar, a nivell local, a mi això em sembla francament difícil tenir un criteri per dir això sí que hi va i això no, perquè són els teus veïns, són la gent que et trobes al forn de pa o al bar fent un cafè, no?
3: Sí, per això pregunto a la gent, per això prenc nota, me vaig apuntant coses, veure tot lo de l'eclipse, el moviment que va haver, la importància que va tindre la veïna ciutat de Roquetes, perquè va ser on la Generalitat va centralitzar la seva presència en l'eclipse, l'arribada de la Volta a Espanya, i tot això són històries que a la gent del carrer els hi dona importància. Els polítics només se mouen en recursos de si hi ha pressupost, no, la gent del carrer a vegades parla de coses que sembla que tinguin menys importància, però que en realitat és la que tenen, és la que fa l'entramat i el teixit, el que teixís la ciutat i teixís la gent. I en això estem. A veure, escolta, ja m'ha dit, i la companya ha dit que jo tinc 82 anys, no? A veure, als 82 anys el que es té és perspectiva, és el més important. I es veuen les coses en perspectiva.
2: Perquè moltes coses s'acaben repetint. Mira, això va profundament bé per dir que actualment, en l'època que estem vivint, sobretot la gent més jove, està abocat al món efímer de les xarxes socials, on tot es resumeix a través d'un tuit. Això fa més difícil construir-ne una crònica?
3: Se fa difícil, sí, perquè és que, a més, el problema que té la gent jove és que no llig, no llig. Nosaltres, quan teníem 18 o 19 anys, jo recordo, quan vaig fer periodisme a l'escola, que una assignatura que es diu Literatura Universal, l'escola, estic parlant de l'escola de les Rambles, l'escola, la de periodisme, no la facultat. I ens van donar un llistat de llibres d'autors contemporanis per a que llegiguéssim i féssim una valoració. Llavors no hi havia el Google i, per tant, no podíem copiar no podíem anar a buscar un resum al Google, sinó que teníem que llegir, almenys encara que fos en diagonal. Me va ajudar molt. I em fa pensar que el que fa falta avui en dia al món de l'ensenyament, jo també vaig ser professor, vaig estar uns anys de professor, el més important és que la gent pugui llegir, que llitgui. Que llitgui i que llitgui en paper, no, no a la pantalla, no. Mm. Davant d'un paper. I que després faci una valoració del que llitgi. I això, penso que això és una de les coses més greus que tenim ara. No, no, la gent no llitgi, no llitgi. Jo a vegades tinc un net d'uns anys i li dono un paper i dic, llitgi este paper i fes-me una valoració. I al cap de dos dies o tres li pregunto, ja has llegit? I diu, sí, diu, això és molt antiquat. Mm. La seva resposta que fa és que és molt antiquat.
2: De fet, això va sortir l'informe PISA, no? Que la comprensió sí. lectora és un de les falles que tenim actualment en el nostre sistema educatiu.
3: Sí, sí, també bueno, és el que hi ha, clar. Jo la sort que vaig tindre va ser que els anys que vaig estar posat al món de l'educació vaig estar a la formació professional a diversos llocs, a París, a Madrid, en fi, a molts llocs. I en la formació professional l'important és la competència, no pas els continguts, no pas els coneixements, sinó les competències que assumeixes quan estudies. Això és molt important. La gent ha de aprendre a fer coses. No cal que sàpiga coses. Les coses ja les sabrà quan les necessite, no? Bueno, això és una altra història, no?
1: Perquè no sé si... el periodisme... Sí. Tu que tens, permet-me l'expressió, tanta mili, al final és un ofici. Per això és important llegir, com és important per un ofici treballar amb les mans la matèria que sigui, no? L'hem de concebre sí, així?
3: El periodisme, a veure, per a ser periodista s'ha de fer el que fem a la meva generació, que és cada dia llegir 3 diaris o 4. Mm. Això és fonamental, és fonamental. Jo recordo que va haver una època en què cada dia me llegia, per suposar, el periòdico El País i el català, el que llavors era, que també vaig escriure, el punt. Vaig escriure molt de temps. I Le Monde, perquè nosaltres som de cultura francesa. Jo l'inglès no el sé parlar, ni l'he sapigut, ni ja tinc cap interès en saber-lo. Saben tots els que estan al meu costat. No, jo sóc de cultura francòfona, perquè a l'època nostra la segona llengua era el francès. Mm. I en francès llijo els llibres originals. I llegia Le Monde cada dia. I de veritat, t'enriquís molt. Llegir diversos diaris al dia, compartint les opinions diverses de gent sobre temes que és el mateix tema, és fonamental. I això, els nois que estudien periodisme haurien de fer-ho des del primer dia. Llegir cada dia diversos diaris de diferents orientacions ideològiques, inclús de diferents països. I no sé si ho fan, perquè suposo que ho fan. Ja no ho sé, això. Vosaltres, els que som més joves, ho direu, si ho feu o no ho feu.
2: Este és un dels problemes, també, de les xarxes socials, que al final el teu algoritme només et fa llegir allò que tu vols sentir, no?
3: Les xarxes socials són una trampa. Són una trampa. Perquè és que fan... dogmatitzen el que pensa la persona que ho escriu i no tens no ho pots contrastar. Perquè si tu llegis al mateix temps el periòdico, l'Avui i La Vanguardia, per exemple, per dir alguna cosa, tres catalans, i saps que són d'ideologia diferent, que cada un està en una línia ideològica i tu les contrastes, tu saps de què va la cosa. Però si tu només llegis una cosa, i a més el que t'escriu com si fos el dogma de la Santíssima Trinitat, llavors no te n'enteres. Coneixes només una part de la qüestió. I jo penso que el periodisme, l'important és que sigui capaç de contrastar, sobretot, les opinions de la gent. Abans a Tortosa hi havia 2 seminaris. Ara només n'hi ha un. Jo preferia l'època que n'hi havia 2. Jo era director dels 2,
2: Més pluralitat, no?
3: Hi havia 2, un de dretes i l'altre d'esquerres. I claro, era interessant contrastar veure què passava.
2: Josep, per anar acabant, este nomenament de cronista oficial és per a 5 anys, fins a l'estiu del 2031. Quan acabes, quina és la feina que t'agradaria haver deixat feta?
3: Bueno, lo que m'ha manat la norma de Constitució, que és haver escrit durant 5 anys la crònica anual del d'això, i ja està, perquè escriure... Jo tinc escrit les meves memòries, però no les penso publicar. No penso publicar un llibre. Les estan escrites i als amics i companys els hi envio per a que les tinguin i les puguin llegir. O sigui que ja no estic en l'època d'escriure memòries. Vull acabar de fer esta funció. Tindré 87 o 88 anys quan acabi la meva trajectòria de cronista. No sé llavors si aniré en bastó o aniré en cadira de rodes o no. O
2: segurament
3: no
2: que ve com te podem veure ara.
3: No ho sé.
1: Bueno, una cosa, em parlaves que a Tortosa només hi ha un setmanari. Jo no sóc tortosina, però sí. Em permets un comentari perquè l'apuntis a la teva llibreta a veure si a final d'any tinc sort? Jo volia explicar-te que teniu una immensa sort a Tortosa, que és la de tenir aquesta emissora que està parlant amb nosaltres, Ràdio Tortosa, que fan una feina de formigueta absolutament increïble amb els quatre que són, amb el David Benito, amb la Núria Mora, em deixaré gent, però reconec la feina de tots. Crec que estaria bé que els veïns de Tortosa se'ls estimin i els reconeguin aquesta feina.
3: Sí, no el reconeixen prou, no està prou reconeguda la Tortosa. Aquesta és la veritat. Jo trobo que els polítics dels quals de Pebre, que és una emissora municipal, haurien de fer alguna cosa per incentivar-la més, per a donar més mitjans i per a promocionar-la, perquè és que, creu-me que tots ells són fantàstics. La Núria, que la conec de fa molts anys, de quan jo era director del setmanari, i el seu marit, que també treballa al setmanari, el seu fill, és una família de periodistes, marit i muller i fill. O sigui, imagina't tu a casa seva com se deuen barallar.
2: Imagina, ho parlem moltes vegades. De com han de ser aquestes converses de sobre taula.
1: Doncs au, a veure si colem dos frases a l'informe final i els hi fan una mica més de cas. Una abraçada a tots dos, a Tortosa, i moltíssimes, moltíssimes gràcies per tot aquest coneixement que heu aportat al Rambla 54. Fins aviat.
2: Gràcies, una abraçada.
3: Adéu, bona tarda.
4: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.

0: Anna, bones. Mira, ara m'estava recordant que l'altre dia ens vam quedar amb aquella pregunta a l'aire de si les abelles de la mel dormen o no. I tant tu com jo vam dir, ostres, això ho hem de, això ho hem d'investigar. Així que, saps què? Li he enviat un WhatsApp a en Jan Ister, a veure si ens en pot dir el quid de la qüestió, desentrellar, perquè jo estic amb la mosca o amb l'abella darrere l'orella. Mira què ens ha dit. Ja veuràs, ja.
1: Bon dia, Enric i Anna. Soc en Jan Ister, apicultor aficionat. I la pregunta del dia és si les abelles domèstiques, l'abella de la mel, si dormen. Doncs resulta que sí. Bueno, no és un son com nosaltres de moltes hores seguides, però sí que redueixen, bueno, es queden quiets, immòbils, no mouren antenes ni les ales, fins i tot redueixen l'activitat cerebral. Hi ha alguns estudis que suggereixen que podrien fins i tot somiar. Per tant, bueno, no és el mateix son que tenim nosaltres, però és algo similar, no? A vegades la majoria del temps és dins de la colmena, però també hi ha casos que potser fora, les abelles més grans. També les abelles més joves descansen més per intervals, i les més grans, les més veteranes, són més actives de dia i dormen més de nit. Per tant, això, bueno, em sembla més al son que tenim nosaltres. I bueno, i com tots els éssers, pues, necessiten aquest descans per recuperar bueno, per sobreviure, treballar millor i tot això. Vale? Molt bon dia, adeu.
2: L'Ambla 54, a Ràdio Rosselló.
3: Ben tornada al Rambla 54, Maria Gateu.
4: Molt bones, Anna.
3: Escolta, que et truquem perquè ens vas dir que tenies una història sonora d'Almacelles que havíem de conèixer, oi?
4: I tant, de fet, és un fenomen sonor, entre cometes, que fa molts anys que va canviar el dia a dia dels veïns i veïnes.

0: què et sembla, Anna?
1: Doncs sembla un avís d'aquests de risc químic, rotllo gent, tots confinats a casa, com diuen, anem a morir tots, és una sirena, no?
2: Doncs sí, exacte, és la sirena del Macelles, i no és pas un indicatiu de que s'acaba el món ni res d'això, eh? De fet, porta anys marcant el dia a dia de la gent, els seus hàbits, i bàsicament la vida quotidiana dels almacellencs i almacellenques.
1: I això cada dia?
2: Sí, sí, cada dia, eh? I t'he portat algú que t'ho explicarà a la perfecció, perquè, a banda de ser músic i musicòleg, és almacellenc i ho sap de bona tinta. Eduard Morell, molt bones.
3: Bona tarda.
1: Eduard, benvingut al Rambla 54.
3: Moltes gràcies.
1: Escolta'm, d'on ha sortit aquesta sirena? Per què al Macelles teniu aquesta sirena?
3: Doncs és una cosa com molt curiosa. Va ser arran de la Guerra Civil. El juliol del 36, no, després del cop d'estat i que comencés la guerra, el Consell Local del Fòrum Popular d'Esquerres del Macelles va decidir treure el campanar. O sigui, desmuntar el campanar, de l'església en va fer, la van buidar tota, van cremar tots els bancs, les imatges, tot plegat, en van fer un mercat, i això, i les campanes, les van baixar, les van deixar en un corral. Què passa? La gent... anàvem les campanes a l'hora de treballar, a l'hora d'anar a dinar, bueno, les hores marcaven, o sigui, les campanes marcaven les hores. Clar. I marcaven altres avisos que la població necessités. I al 37, al gener del 37, s'instal·la efectivament una sirena de fàbrica. Uh-huh. Una sirena de fàbrica que està feta a Sabadell i que sona a les 8, a la 1, a les 3 i a les 6, per marcar les hores d'enganxar i de plegar, tant pels qui treballen al camp com pels qui treballaven a les bòbiles que hi havia a punta i punta del Macelles.
2: Llavors el seu ús era social, però també laboral.
3: Sí, bueno, marcava, no només marcava l'hora d'enganxar o de plegar, també marcava avisos tipus incendis, si tocava repetides vegades, bueno... Depèn, feia també diferents avisos, això repetint el toc.
2: Uh-huh. I però, escolta, que el campanar es va acabar reconstruint el 49, no? I això
3: sí.
2: amb campanes incloses, però els veïns i veïnes ja s'havien acostumat a la sirena, no? I no van voler, o sigui, van voler que continués al municipi, no que la treguessin.
3: Clar, les campanes es van tornar a puesto perquè es van treure per fer munició si calia, no va fer falta... I al 49, com deies, amb això de l'auxilio de regiones devastades, es va reconstruir el campanar. Si us fixeu al Macelles, el campanar és de totxo i la resta de l'església és de pedra, diguéssim. Uh-huh. Doncs es va reconstruir i, efectivament, la gent va dir volem la sirena perquè estem acostumats a com funcionem
2: clar,
3: aquí, així.
2: Clar.
3: I llavors... Des de llavors, campanes i sirenes simultàniament.
1: Uh-huh. Eduard, i sona la sirena a les mateixes hores, a les 8, a la 1, a les 3
3: sí.
1: i a les 6, o s'ha adaptat als horaris moderns?
3: No. Ens hauríem d'adaptar potser nosaltres a la sirena.
1: Potser sí, eh?
3: Perquè, bueno, és una altra manera. De fet, els meus padrins, i padrins de molta gent, inclús ara també, a la 1, quan sonava la sirena, quan sona la sirena, a parar taula. Uh-huh. Ara és impossible, perquè pleguem a les 2, a les 2 i mitja, a les 3, alguns, i...
2: Però llavors, una anècdota, per exemple, que te volíem preguntar també per això, és aquesta, oi? De com marcava la vida, en aquest cas, no?, de la casa dels teus avis.
3: Sí, sí, o sigui, és una cosa que efectivament passava. Jo dic, passava els meus padrins perquè ja no hi són, però molta gent encara continua que potser no va a les hores que portem avui en dia, perquè està jubilat o el que sigui, i si toca la 1... Doncs hem de parar a taula, si toca les 6, pues, sortir a fora del carrer a prendre la fresca a l'estiu, o, saps?
2: Clar.
3: Però encara anem molt... se segueix anant amb la sirena. Uh-huh. Inclús també s'utilitza la sirena avui en dia quan, per exemple, venen els Reis, se fa aquest toc repetit, o per... Sí, sobretot quan venen els Reis, se fa aquest toc repetit. I ma mare m'ha explicat alguna vegada que quan siguin aquest... això que venen els Reis i se repetís el toc, se li erissa la pell perquè es pensa que un incendi o alguna cosa de quan era petita.
1: Clar. Es confon una cosa amb l'altra, no?
3: Se t'ha associat.
1: Eduard, i aquesta sirena ha deixat de sonar en algun moment? Penso en la gran apagada del 28 d'abril del 25, però no sé, francament, si la sirena va enxufada o no, si va corrent o com funciona.
3: Sí, vam corrent la sirena, perquè al final se necessita un motor que faci girar la part que expulsa l'aire per a que soni l'instrument, diguéssim. ho desconec si va sonar durant l'apagada. Sí que la van treure o la van apagar durant una breu temporada, quan van tornar a posar les campanes al 49, i arran d'això la gent es va queixar de que la volien.
2: I escolta, abans hem parlat de fenomen, no? I és que aquest detall del municipi, aquesta sirena, no? És un fenomen sonor. I concretament això està inclòs en la categoria de paisatge sonor. Per a que ens entengui tothom, què vol dir això? Què és un paisatge sonor?
3: El paisatge sonor és tot aquell conjunt de sons que configure, que es pot escoltar en un espai i que l'identifiquen. Així explica't una mica ràpid i malament, però més o menys. Pot ser sons ambients, com pot ser, per exemple, els cotxes en una ciutat, els ocells en un poble en una hora determinada del matí, el murmuri de la gent a l'hora del mercat, o poden ser sons més puntuals, marques sonores, que aquestes identifiquen més, com pot ser un toc de campanes, la sirena d'Almacelles, els claxons dels cotxes...
1: Però clar, els claxons dels cotxes jo crec que deuen sonar... Bueno, potser és una qüestió de volum, però deuen sonar igual a Almacelles que a Barcelona.
3: Això sí, hi ha hagut una homogenització, però també és curiós, i aquí poso un parèntesis, que segons d'on ve el cotxe o segons quina marca és o en quin país està construït, els claxons sonen diferents. Per qüestions culturals de com hem assumit la música. Per exemple, un Rolls Royce són en tres terceres a la vegada, o un cotxe de l'est d'Europa té un interval de quarta, mentre que aquí és un interval de tercera. Una cosa així, més o menys, explicat ràpid i malament també.
2: Tot això, Anna, deixa'm recordar que Eduard Morell és musicòleg, sí. I això és una de les qüestions que estudien en aquesta ciència, no? Que no deixa de ser una ciència.
1: Sí, sí. I l'objectiu d'aquesta musicologia, per suposat, és evitar, suposo, que aquests sons particulars i aquests paisatges concrets doncs es perdin, no? Aquesta homogeneïtzació que ens deies, una mica combatre-la.
3: Clar, o sigui, al final com a científic, si això ho faig a vegades un símil, em diuen, no t'has de posar en qüestions polítiques. Bueno, sí, quan un biòleg o un meteoròleg es posa diu el canvi climàtic ens arrasarà a tots, doncs qüestions identitàries o qüestions simbòliques com aquestes, com el toc particular d'una campana d'un poble, perquè té aquell timbre, la campana, o en aquest cas el Almacelles, que té aquesta sonoritat perquè hi ha la sirena, és una cosa que s'ha de conservar, s'ha de reivindicar, que el Almacelles ho tenim molt assumit, però que sorprèn. Quan ve gent, alguna vegada amb l'Ateneu hem fet algun dinar a la plaça i a les 3 ha sonat la sirena, i són gent de pobles d'on sigui, s'espanten, sí, però els expliquem i és una cosa també patrimonial.
2: Escolta, Edu, ara que estem acabant ja, l'última pregunta, tenim alguna altra marca curiosa a Catalunya o podem dir que la d'Almacelles, la vostra, és la més atípica al territori?
3: Doncs és aquí ja m'agafes. Ho desconec completament. A veure, potser la d'Almacelles és atípica pel tipus d'instrument que és una sirena. Però, de totes maneres, a tots els pobles, cada campana sona diferent. Cada manera de tocar-la també. En el sentit que, a nivell tímbric, sonaran unes freqüències unes altres que farà el dibuix d'aquella campana, que serà molt identificable amb aquell poble, i també els tipus de patrons rítmics amb què es toquen aquelles campanes, que segurament entre territoris, no dic entre pobles, sinó entre territoris, per dir una cosa més ampla, canvi, i el tocar d'una manera vol dir que s'ha mort un senyor gran, tocar d'una altra manera vol dir que s'ha mort una senyora gran, o tocar d'una altra manera és una boda. I pot canviar si anem a dalt a la muntanya als Pirineus o a baix a les Terres de l'Ebre.
1: Eduard, em sembla un temasso això. Podem tornar-te a trucar un dia per parlar de campanes i el so de les campanes?
3: I tant.
1: De moment, avui, moltes gràcies per haver-nos presentat aquesta sirena d'Almacelles. Jo no la coneixia musicalment, doncs no em sembla el so més agradable del món, però sí que m'heu fet agafar ganes de venir a veure doncs, com la integreu amb normalitat en aquest paisatge sonor. Pues I gràcies a tu també, Maria. Per cert, ja tinc el teu poemari, o sigui que tornem a ramblejar aviat per parlar-ne.
2: Home, i tant que sí, Anna.
1: Gràcies a tots dos.
2: Adéu.
3: Adéu.
0: Vale. Heu de dir Rambla 54. Primer tu, va.
4: Rambla 54.
0: Ara tu, mama.
5: Rambla 54.
0: I ara ho dieu los dos a la vegada quan digui 3, 2, 1, vale?
4: Rambla 54.
0: Perfecte.
4: Ja ho teniu. Jo en soc pobre.
6: Anna, per cert, una pregunta. On puc trobar el programa per enviar els enllaços a la gent? Perquè he trobat molts enllaços de diferents ràdios que col·laborem, que el tenim, però hi ha algun enllaç com de la xarxa directa que pugui enviar-ho perquè per enviar el tall i tot? I gràcies, abraçadota.
1: Doncs mira, Enric, si vols recuperar cap dels programes del Rambla 54 que ja hem fet, a banda de les webs de cada emissora, com dius, doncs tenim la nostra web, laxarxa.cat, i entres, i a la part superior hi ha un apartat que diu Continguts. Cliques allà i tries l'opció Àudio. A dins hi trobaràs molts productes, podcasts i programes que fan les ràdios d'arreu de la xarxa, com a les Portes de Troia, de Ràdio Castellà, el Calaix, Dona la Torre, els Moments d'Òpera de l'Albert Galzeran, des d'Olesa Ràdio, o el Paraules Habitables que fem servidora i l'Ivan. Per cert, Ivan, et dec encara un guió del proper. A la mateixa fila que vegis el Paraules, tres caràtules més enllà, hi ha el Rambla, que té, t'ho he de dir, una caràtula xulíssima, que és obra del Romà Pellejero, que és un company de grafisme que fa unes coses molt i molt boniques. En aquest apartat és on, en principi, l'amiga de l'Arnau, la intel·ligència artificial, hi col·loca cada dia el programa que hem fet en directe. Allà, tu, el Jan i qualsevol oient o oienta, no ho sabem, ho preguntarem, els podeu recuperar absolutament tots.
7: Anna, una cosa.
1: Digues.
7: Mira, que estàvem parlant aquí ara amb l'Arnau i la Gisela, espera, que et saluden.
8: Hola.
1: Hola.
7: I dèiem que podries trucar demà o un dia d'aquests a la tele per parlar del que és... del que es fa amb les garrofes.
1: Ja. Vosaltres, això és un cop d'estat i vosaltres el que voleu és que ens faci aquest cop que diu, no?
7: Estaria bé.
1: Doncs, bueno, heu mirat si cap a l'escaleta anem, demà anem bastant patats. No sé si l'Arnau...
7: Va, que un coc es menja sense gana.
1: Vinga, doncs mirem-ho.
9: Jo escolto Rambla 54 a Radio Ciutat de Badalona.
1: Amb aquesta música podries pensar que ara connectem amb el Japó, però seria mentida. Amb qui connectem és amb el Martí Villegas, de Badalona. Martí, benvingut a la Rambla.
10: Hola, què tal? Moltes gràcies.
1: Escolta'm una cosa, com que avui ens estem presentant encara una mica tots i Martí, vosaltres des de Badalona encara no havíeu entrat al Rambla 54, ens pots fer 5 cèntims de la ràdio, de Ràdio Ciutat de Badalona i la seva història, una mica què feu?
10: Sí, i tant. Mira, Ràdio Badalona va néixer el 1981, una ciutat de més de 230.000 habitants, i portem, doncs, això, 140 anys informant. Formem part d'un conglomerat que es diu Badalona Comunicació, tenim Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat de Badalona, que es pot escoltar des de Barcelona fins a Sant Pol, amb la qual cosa, doncs, és una emissora que es pot escoltar per tot el barcelonès i el Maresme, pràcticament.
1: I ja posats a presentar, jo sóc de Vilanova i la Geltrú, això queda claríssim. Faig, us ho he de dir, les millors galetes de xocolata del món, Arnau apunta, i col·lecciono figures i dibuixos de Mazinger Z. De tu, què n'hem de saber?
10: Mira, jo a la cuina potser no sóc el millor del món. M'hauria posat molt les piles per poder fer les millors galetes de xocolata del món, però el que sí que us haig de dir és que m'encanta el futbol sala, el practico des dels 7 anys, i també, doncs, sóc entrenador d'aquest esport des dels 16. Ara en tinc 23, o sigui que ja fa uns quants anys que jugo aquest esport i que també l'entreno, i m'encanta, és un dels meus grans hobbies.
1: Doncs mira, si un dia fem reunió de ràdios, allò, un partidet després de dinar, ja sabem,
10: tant,
1: a qui posarem. Tenim el Messi del futbol sala.
10: Bé, doncs... no m'atreviria tant.
1: Doncs, au, fetes aquestes presentacions, ara sí que ja podem explicar per què estava sonant música japonesa per parlar de Badalona. Què ens vols dir?
10: Doncs us vull presentar en José Luque, que és veí de Badalona. Com sempre s'ha dit, cada persona és única i estem segurs que en José també ho és, però hi ha una qüestió per la qual és realment especial, almenys arreu d'Europa. És l'únic lutier de chamisén que hi ha al continent.
1: lutier de chamisen. A veure, un lutier sé el que és. La meva filla toca el violoncel i una vegada vam haver de llimar-li el pont, que estava massa alt o no sé què, i ho vam fer en un lutier, el Guillem Jacobí, que vaig pensar que també tenia una entrevista, però ell fa violoncels convencionals, d'aquests que veiem a tot arreu, Pau Casals i aquestes coses. Això del chamisen, francament, no tinc ni idea de què és.
10: Creu-me, Anna, que jo tampoc n'havia sentit a parlar mai. És un instrument molt típic de la cultura japonesa. De fet, originalment era xinès i d'allà va fer el salt al Japó al segle XVI. És un instrument de cordes pinçades de la família dels llaüts i té una particularitat força notable. És de percussió, gràcies a la caixa de ressonància de fusta coberta amb pell i de forma rectangular que té a la part de baix, però també és de corda, tres en concret, que recorren la caixa de ressonància i el mànec de la part superior. Hi ha diversos tipus de chamisen depenent de la regió del Japó. El José Prons en va ensenyar un de concret.
5: Aquest concretament és un tsugaru chamisen, que és un chamisen del nord del Japó. Diguem-ne, per fer un símil, és com si fos la guitarra flamenca i la guitarra clàssica, doncs és un tipus de chamisen diferent, que és una mica més potent i és més versàtil. Es pot fer, diguem-ne, el repertori tradicional o també el repertori més modern.
1: Per tant, el chamisen és un instrument de corda, de tres cordes, ens has dit, que es fan vibrar, però no sé com es fan vibrar, amb la mà, amb una pua, amb alguna mena d'arc?
10: Doncs, en aquest cas, l'element que es fa servir és el bachi, que fa la mateixa funció que els plectres o les pues amb les guitarres. Ara bé, el bachi té una forma d'espàtula amb una part superior, atenció, feta a partir de closca de tortuga.
1: I per què closca de tortuga, pobres tortugues? Què té aquesta closca que la faci tan especial?
10: Doncs, mira, en José ens va dir que aquest material garanteix una molt bona combinació de rigidesa i flexibilitat a l'hora de fer vibrar les cordes del chamisen. No és l'únic material peculiar que es fa servir per la construcció d'aquest instrument. Antigament, la pell que cobria la caixa de ressonància era pell de gos o de gat. Ara, per sort, se'n fan servir també de sintètica. Tots aquests i d'altres materials, però, són molt difícils d'aconseguir. És per aquest motiu que en José va decidir començar a fabricar els seus propis chamisens.
5: Jo volia continuar tocant, però clar, aquí a Espanya no hi havia ningú que fabriqués. Llavors vaig començar i bueno, ja em vaig ficar cap a dins fins al final i fins a construir el meu instrument. Aquest és el quart que he construït jo i bueno, que sona igual de bé com qualsevol que puguis comprar al Japó.
10: I no pensis que fabricar un chamisen es fa d'un dia per l'altre. Normalment en José triga entre 3 i 4 mesos dedicant-hi unes 5 hores al dia. Et pots imaginar la feinada que comporta això i tot depèn del nivell de detallisme que es vulgui aplicar a l'instrument.
1: Doncs estem parlant d'una persona, bé, de fet, l'única persona arreu d'Europa que fabrica des de zero aquest instrument. Però què fa que un veí de Badalona acabi tocant el chamisen i sentint-se tan arrelat a la cultura japonesa?
10: Doncs tan

0: famós de Shamisen i vaig flipar amb el so. O sigui que vaig dir, aquest so m'encanta i no sé, m'agradaria interessar-me més per l'instrument.
1: La manera com va aprendre a tocar el shamisen també val la pena explicar-la. Ho va fer de forma autodidàctica, mirant vídeos des de casa dels artistes que li agradaven. Més endavant va saber que, de fet, els artistes japonesos aprenen a tocar el shamisen imitant els seus mestres, és a dir, tal com ho havia fet ell, però des de casa.
2: Déu-n'hi-do, i això li ha acabat valent fins i tot un reconeixement d'origen des del mateix Japó, no?
1: Sí, sí. El març passat, la cònsul del Japó a Barcelona, Akiko Shikata, el va rebre al consolat i li va fer entrega del Premi al Mèrit per la difusió de la cultura japonesa mitjançant el shamisen. Aquest reconeixement, diu, li va fer molta il·lusió.
0: Això fa molta il·lusió i és un honor molt gran perquè, bueno, ser reconegut com, diguem-ne, per divulgar la cultura del Japó a través del shamisen, no? Perquè, clar, jo toco el shamisen, soc de les poques persones que hi ha a Espanya i Europa que l'interpreta, però, a més, és un instrument que estàs sempre sol, no?, tocant sol, i que et reconeguin d'aquesta forma, doncs, és molt maco.
2: Martí, doncs, si et sembla, tanquem la nostra conversa amb la música del shamisen del José Luque. Saps què és, això que interpreta?
1: Doncs és part d'una cançó tradicional japonesa que es diu Utsugaru Yongarabushi. Espero haver-ho pronunciat bé. He d'afegir que Google diu que és una peça que requereix bastant de virtuosisme per interpretar-la.
2: Doncs moltes gràcies, Martí. Benvingut al Rambla 54. Tornem a parlar ben aviat. Sayonara.
1: Fins aviat. Moltes gràcies.

0: Hola, Anna. Soc la Gemma Bufies. Sí, la de Ràdio Montblanc. Com estàs? Per aquí estem una mica ressecoses, eh? Perquè tot just hem acabat la festa major i com que l'hem feta tan gros amb les decenals, però ja ho sé, ja ho sé, ja toca posar-se a la feina i aquest dijous us portaré una història la mar de guapa. Perquè durant les festes de la Mare Déu de la Serra em van presentar una dona que va fer d'ermitana al santuari durant un any i mig. I ara això és cert, però no us ho creureu, potser. Eren 11:45 de la nit que vam venir a l'estudi a gravar l'entrevista. Dijous la podreu sentir. Va, una abraçada.
1: Estàs escoltant Rambla 54, AUAU, Lleida Ràdio.
2: Ja portem uns quants dies de programa i ara també em fa alguns que no revisem la guia de carrers del Rambla 54. Crec que hauríem de posar-hi remei. I per fer-ho podem saludar a l'Eric López, de Lleida Lleida. Eric, benvingut al programa.
3: Gràcies, Anna, un plaer.
2: Com que és el teu primer dia, el dia que t'estrenes al Rambla 54, ja saps que et demanarem saber quatre coses de la ràdio, d'UAU Lleida Ràdio, i de tu mateix, quan vulguis.
3: Doncs sí, mira, seré una miqueta breu. Soc l'Eric López, periodista d'UAU Lleida Ràdio, com bé has dit. Explico, no? Una ràdio local que emet el 104.5 de la FM de les Terres de Lleida i és un mitjà que, deixeu-me explicar-vos, que va començar com una ràdio musical l'any 2010 i que progressivament, no?, ha acabat de transformar-se en una ràdio generalista com a grup Simarlo, no? I després, doncs, per parlar de mi breument, no? Personalment, perquè em conegueu una mica, sóc un gran aficionat i també exjugador de futbol i, bueno, en general de l'esport, no? I sí, si us esteu pensant, sóc d'aquelles persones que a les Olimpíades s'ho en passa tot, sí, sí.
2: I ei, que jo he dit que eres de Lleida, Lleida, i en realitat tu ets de Lleida Igualada, no?
3: Sí, Anna, però això ja són qüestions més, no?, de treballs, estudis, però tampoc hem vingut a parlar de mi, no?, sinó de la ciutat de Lleida, com deies, i d'un dels carrers, doncs, més emblemàtics de la ciutat, com és el carrer Major, Anna.
2: Doncs vinga, quan vulguis, carrer Major.
3: Mira, explico, és un carrer que marca el centre de la capital del Segrià. Aquest carrer Major del que parlem comença a la plaça de la Paeria i arriba fins a la plaça de la Catedral, doncs, on allà es converteix ja en carrer Sant Antoni, i m'agradaria destacar que es troba entre el turó de la Seu Vella i el riu Segre, que són unes vistes meravelloses.
2: I quin és l'origen d'aquest carrer Major?
3: Doncs ens hem de remuntar uns quants anys enrere, eh? Aquest carrer Major de Lleida, batejat amb aquest nom al

0: 1946 és una via comercial des del 1166, ja fa uns quants anys. Com he comentat, aquest carrer és el centre neuràlgic de la ciutat i ja existia amb la via Augusta dels Romans. Antigament, aquesta doncs, la travessava la capital i fins que el marquès de Blundell, un altre carrer gran que tenim aquí a la ciutat de Lleida, no va construir la carretera de la Banqueta al 1787, doncs tot el trànsit rodat passava per aquest carrer major que estem parlant, Anna.
1: Marquès de Blundell és un nom també curiós. Algun dia tornem a trucar per saber-ne més. De moment ens centrem en el carrer Major, que és el que ens ocupa avui. Alguna cosa més que cal destacar d'aquest carrer, del gran carrer de Lleida?
0: Doncs sí, Anna, mira, per destacar on acaba i comença aquest carrer Major, doncs depèn de com ho miris, no? Depèn si ho mires per un costat o per un altre.
1: Clar, depèn d'on comenci, no?
0: Exacte. Trobem elements pictòrics de la ciutat com són la Paeria de Lleida, juntament amb l'Arxiu Municipal, a la mateixa plaça de la Paeria, i també a l'altre inici del carrer que parlàvem, no? Està la catedral nova de Lleida, a la plaça de la catedral, justament, i sí, a veure, són plaça Paeria i plaça Catedral. No es van trencar massa el cap a l'hora de posar el nom, però bueno, això ja és una altra qüestió. I també, tot just davant de la catedral, trobem l'antic Hospital de Santa Maria, i que actualment també és seu de l'Institut d'Estudis Gilardencs, que és un edifici que el veus des de fora i sembla, doncs, un edifici antic normal, no? Però si entres a dins, et quedes, ja us dic jo, que us quedeu meravellats amb el seu claustre i les seves columnes magnífiques que hi podeu trobar.
1: En dono fer, realment és un edifici que per dintre és molt i molt i molt bonic. Molta gent de fora de Lleida, quan escoltem parlar de la Paeria o el Paer o la Paera en cap, no sabem massa bé a què us referiu.
0: Correcte.
1: I pensem que són coses de Ponent. D'on surt això?
0: Doncs mira, deixa'm fer un petit apunt a l'oient, Anna, que jo, encara que sigui d'Igualada, com has comentat, també em va costar una miqueta entrar a aquesta roda. Sí, per qui no ho conegui, doncs, que és una paeria, és l'Ajuntament del municipi, que a les Terres de Ponent doncs, se li diu amb aquest nom, i també a l'alcalde o l'alcaldessa se l'anomena paer o paera en cap.
1: Sí, no és una cosa només de Lleida Ciutat, això de la paeria i el paer, em sembla, no?
0: No, a tota la demarcació de Lleida, sobretot a el que són les terres de Ponent, molts municipis li diuen així, sí.
1: D'aquesta manera. I Eric, tornant al carrer Major, pel que has comentat, ara és una via plena de botigues.
0: Exacte, a banda de ser l'eix històric, com comentàvem, és una de les artèries comercials més rendibles d'Europa, perquè cada portal, si tu passeges pel carrer, és una botiga i conflueix també, doncs, com estem comentant, amb l'eix comercial de la ciutat de Lleida, i és una de les zones de vianants de botigues més extenses de l'Estat i una de les majors d'Europa, amb més de 3,5 quilòmetres de comerços i serveis de tota mena. O sigui que, déu-n'hi-do, si voleu passejar.
1: I la de Vices, que deuen tremolar en aquests 3 quilòmetres i mig.
0: Déu-n'hi-do, sí, sí.
1: Però el carrer Major no té 3 quilòmetres i mig de llargada, no?
0: No, aquest carrer Major conflueix, com us he dit, amb l'eix comercial de la ciutat de Lleida, que agrupa doncs, altres 7 carrers del centre comercial de la ciutat de Lleida. No? El carrer Major forma part d'aquest eix comercial que, per als més gastadors, com deies tu, Anna, no? Podria ser el paradís a l'aire lliure per anar de compres sense estar, doncs, com estem acostumats, no? A un centre comercial tancat. Sí, sí.
1: Eric, doncs moltíssimes gràcies per portar-nos avui a ramblejar per aquest carrer Major de Lleida, que no es diu Rambla, no és una Rambla com a tal, però bé, fa la feina de Rambla, no?
0: Sí, sí, doncs gràcies a tu també, Anna.
1: Vinga, doncs parlem aviat.
0: Adéu, adéu.
2: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Hola, Tere. Mira, per aclamació popular, demà mateix et fem un espai perquè ens parlis de l'ús de la garrofa. Vinga, fins demà, un petó. Adéu.
1: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bona tarda. El Servei de Gent Gran Activa torna a posar en marxa el programa Gaudeix de la Vida en Gran, adreçat als rubinencs de més de 60 anys. En aquesta edició hi ha novetats. L'Ateneu acollirà sota el títol Projecta't, dissenyant la vida que vull, i el Rubiforma, Introducció al xat GPT, a més de la repetició del Treu partit al teu mòbil. Dins de l'àmbit formatiu també s'ha programat el nou curs Festa Crític de Cinema i un altre taller sobre com funciona l'APP Rubí Ciutat. Destaquen també les sessions d'estimulació cognitiva a l'Ateneu o l'Activa't ballant i l'exercici físic suau i estirament que es fan al Centre Cívic de Can Oriol. Per inscriure's a totes aquestes activitats s'ha de fer a partir del 28 de setembre, a partir de 9:45 del matí per mitjà d'un formulari en línia o bé trucant al telèfon 637-83-1092.
3: No hi haurà caminada nocturna aquest 2026. Rubí d'Arrel i el Centre Excursionista, els impulsors de l'activitat, han decidit suspendre l'edició d'enguany per les restriccions de la pesta porcina. Les dues entitats estaven esperant una possible flexibilització de les mesures d'accés al medi natural, però, donat que les últimes dues setmanes s'han trobat senglars infectats a la zona de risc, han decidit finalment anul·lar l'activitat. La caminada nocturna és una de les activitats més esperades del calendari local i cada any reuneix més d'un miler de persones a l'entorn natural de la ciutat. Per la seva realització cal la coordinació de més de 200 persones voluntàries encarregades de tot tipus de tasques. Aquesta hagués estat, de fet, l'edició número 19 d'aquesta caminada nocturna. Des que es va començar a fer, només s'havia suspès el 2020 per les restriccions llavors de la pandèmia de la Covid. Aquest 2026 la pesta porcina africana també ha obligat a suspendre altres activitats de la ciutat, com per exemple la travessa Rubí Montserrat o la volta BTT.
4: I en esports, satisfacció absoluta al Club Natació Rubí, també satisfacció de ciutat després de l'èxit en la presentació de les lligues de divisió d'honor de waterpolo que s'ha dut a terme aquest migdia al casino. Amb la presència de representants de tots els clubs que formen part d'aquesta competició, així com també dels representants de la Federació Espanyola i de l'Ajuntament, s'ha dut a terme aquesta festa per inaugurar el camí de les lligues que s'encetaran en nois aquest cap de setmana en noies el següent.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, 99.7 FM. Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí.
5: Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa Aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que, com bé sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 16 de setembre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Comencem destacant que la C14 està tallada a Ribera d'Urgellet en tots dos sentits per un accident. La BV-2005 també està tallada a Torrelles de Llobregat en tots dos sentits per un altre accident. A l'autopista P7 hi ha lentitud i aturades de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. A la B30, lateral de la P7, hi ha cua a Barberà en tots dos sentits. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada Reixac al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. A la C17 hi ha cua de Parets de Mollet en sentit sud. A la 2 hi ha lentitud de Cornellà a Sant Joan d'Espí, sobretot en sentit Lleida. A la Nacional 240 hi ha retencions a Montblanc en sentit Lleida per obres. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral hi ha retencions d'Esma Franca a la Barceloneta i a Bon Pastor en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Mireia. Bona tarda. Avui al Connectats ens interessem per l'actualitat de l'aeroport del Prat. Parlarem amb Clàudia Custodio, que és membre de la plataforma Zero Port, per valorar l'anunci d'endarreriment de l'ampliació del Prat i de la manifestació prevista per diumenge. Continuarem amb bàsquet i la Supercopa Endesa 2026, que se celebra aquest cap de setmana al Pavelló Olímpic de Badalona. Parlarem amb Pablo Malo de Molina, director de comunicació de l'ACB. I acabarem amb literatura fantàstica per descobrir l'obra del sabadellenc Marc Catalán. Si em dessagno, queda't amb mi fins que em refredi. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
2: Connectats amb Carme Reverte.

0: És moment de destacar el més important de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i comencem, com sempre, per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Durant el primer semestre de l'any, el turisme a Terrassa s'ha reduït en un 62%. En total, les visites als principals elements museístics han atret 48.862 persones durant els mesos de gener a juny de 2026, molt per sota de les 129.000 de 2025. Tot i aquestes xifres, la Masia Freixa, que va reobrir les portes el passat 23 de juliol en finalitzar les obres de rehabilitació integral de l'espai, en només 34 dies han comptabilitzat 4.727 visitants, una mitjana de 139 persones al dia. D'altra banda, han augmentat les visites a altres elements patrimonials, liderades per la Seu d'Ègara, amb 15.378 visitants, seguida del Castell Cartoixa de Vallparadís, que ha experimentat un creixement del 48%, amb 12.510 visites. Altres equipaments, com el Museu Tèxtil, també han registrat dades positives, però també una diferència sorprenent, ja que és l'únic actiu que ha rebut més visitants de fora de la ciutat, un 58%. Terrassa ha experimentat un creixement exponencial pel que fa a les pernoctacions, amb un total de 56.000, un 21% més respecte al 2025.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda. Sabadell actuarà en 32 espais de la ciutat per guanyar verd i flor. El nou pla de millora paisatgística compta amb una inversió de més de 1,8 milions d'euros i es farà en dues fases, la primera de les quals començarà ara i s'allargarà durant 6 mesos. Per aquesta primera fase s'actuarà en una dotzena de places, rotondes i eixos viaris. Es plantaran espècies més resistents a la sequera i amb menys consum d'aigua i també es reforçarà el manteniment de les zones verdes. La voluntat és que el verd tingui més protagonisme i que els espais mantinguin el color durant les diferents èpoques de l'any. La segona fase del projecte es desplegarà durant el 2027 i permetrà actuar en més espais de tots els barris de la ciutat. En conjunt, el projecte actuarà sobre més de 13.500 metres quadrats de la superfície urbana a Sabadell.
0: Gràcies, Pol. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Badalona ja ha adjudicat els 8 habitatges de lloguer assequible al barri del Gorg. Ho ha fet en un sorteig públic celebrat aquest dimecres al Becín, tots ells situats al carrer del Progrés 245-269, una promoció d'habitatges d'obra nova construïda per Culmia. Es tracta de 4 pisos de 2 habitacions amb una superfície de 65 metres quadrats i 4 pisos més de 3 dormitoris amb un total de 84 metres quadrats. A l'acte s'ha convidat les 113 unitats de convivència que han complert amb els requisits 39 participants per als pisos de 3 habitacions i 74 per als de 2. Abans d'iniciar-se el sorteig, l'alcalde de Badalona ha reconegut la dificultat actual d'accés a l'habitatge que pateix la classe mitjana del municipi. Xavier García Albiol ha reiterat el compromís del govern municipal per a l'adjudicació de més habitatges socials i de lloguer assequible en 7 noves promocions d'obra nova arreu de la ciutat. Les següents que s'adjudicaran a detallat seran els barris del Progrés i de Canyador.
0: Gràcies, Martí. Seguim a litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
4: Bona tarda. A Espanya es calcula que unes 900.000 persones viuen amb demència. Precisament per conscienciar sobre l'impacte d'aquesta malaltia, cada 21 de setembre es commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer, enguany, sota el lema Encara hi som, quan els records s'esvaeixen, l'amor, les emocions i la identitat continuen trobant el seu camí. En el marc, precisament, d'aquest 21 de setembre, l'AFABAIX, l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències, del Baix Llobregat, ha organitzat diverses activitats que s'allargaran durant els primers dies d'octubre per conscienciar la societat de la importància de seguir invertint recursos en aquesta malaltia per poder avançar en el seu tractament. La primera d'aquestes propostes ha estat aquest dimarts, 15 de setembre, i la propera serà divendres 18, entorn a les taules informatives que s'instal·laran a la plaça de la Vila, carretera de la Marina, amb avinguda Verge de Montserrat i Verge de Montserrat amb Coronel Sant Feliu. Podeu trobar tota la programació al voltant del 21 de setembre a arreu de la comarca i les activitats de l'associació a la seva pàgina web afabaix.org.
0: Gràcies, Víctor. I de retorn al Vallès, ara ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Castellà del Vallès ha donat a conèixer aquesta setmana els resultats dels pressupostos participatius 2026, un cop finalitzat el període de votació ciutadana que s'ha dut a terme de l'1 al 14 de setembre. Recuperació de camins històrics i fonts del municipi, presentada per l'associació veïnal El Pujalet, xarxa de rutes saludables de Castellà proposada per Joan Bartrina i millora dels accessos a les places Major i del Mirador, presentada per José Velasco, són les tres propostes que han obtingut més puntuació en la categoria d'inversions localitzades al nucli urbà. Pel que fa a la categoria de Sant Feliu del Racó i urbanitzacions, la proposta escollida és renovació de la plaça de Can Font, presentada per l'Associació de Veïns de Can Font, Can Avellaneda. Les quatre actuacions disposaran d'un pressupost total de 200.000 euros, a raó de 50.000 euros per cadascuna, i en total 1.359 persones han participat en la votació dels pressupostos participatius de 2026.
0: Gràcies, Albert. I anem ara fins a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. A Rubí, la pesta porcina s'ha cobrat una nova víctima. Rubí d'Arrel i el Centre Excursionista, els impulsors de la caminada nocturna, han decidit suspendre l'edició d'aquest any per les restriccions d'aquesta crisi sanitària. Es tracta d'una activitat molt coneguda que reuneix més d'un miler de persones al bosc de nit durant l'octubre. Les dues entitats estaven esperant una possible flexibilització de les mesures d'accés al medi natural, que finalment no ha arribat. Sentim Jordi Puig, president del Centre Excursionista.
7: Durant l'estiu semblava que apuntaven a que es podrien flexibilitzar i, a més, a final de l'estiu semblava que hi havia aquests bons senyals d'aquestes dues setmanes sense positius, i per això vam decidir si realment es flexibilitzaven les mesures, però finalment han sortit més positius i han descartat realitzar la nocturna. Va fer, no tenim la possibilitat de fer-la.
6: Aquesta hagués estat la 19a edició de la caminada nocturna. Des que es va començar a fer, només s'havia suspès el 2020 per les restriccions de la Covid. Aquest 2026, la pesta porcina africana també ha obligat a suspendre altres activitats emblemàtiques de Rubí, com la travessa Rubí-Montserrat, la cursa de muntanya o la volta BTT.
0: Bé, doncs efectivament, com heu comprovat, no era la Mariona Jerez, sinó el David García. Us demanem disculpes. I ara sí, tanquem aquesta ronda d'actualitat amb la crònica de Sant Cugat. Sara Vella.
8: Un treball ben escrit pot deixar de ser una prova suficient del que sap un alumne si s'ha elaborat amb intel·ligència artificial. Aquesta possibilitat obliga a revisar què es demana als estudiants i com es comprova que han après. Així ho planteja Màrius Martínez, professor santcugatenc del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que defensa incorporar la tecnologia amb una finalitat educativa clara i preservar els processos que l'alumnat ha de fer per si mateix. En una entrevista a Cugat Media, Martínez adverteix del contrasentit de continuar encarregant tasques que una eina pot resoldre automàticament sense replantejar-ne l'avaluació. El pedagog, que va coordinar l'informe sobre pantalles i mòbils presentat al Departament d'Educació, insisteix que aprendre requereix temps, acompanyament i un esforç orientat a un objectiu. Martínez proposa avaluar el procés que segueix l'alumne, per tant, més enllà del resultat final.
9: Tarda, no et desconnectis. Connectat.

0: Tot a punt per la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge, que convoca Zero Port i que compta amb el suport de més de 210 entitats adherides. Una protesta que s'espera sigui multitudinària. Parlem amb Clàudia Custodio, membre de Zero Port, sobre la concentració i altres qüestions. Ho fem acompanyats de Luis Rodríguez, del Prat Ràdio. Molt bona tarda, Luis.
1: Bona tarda. Saludem a Clàudia Custodio, ella és membre de Zero Port. Què tal? Bona tarda, Clàudia, com estàs?
2: Hola, bona tarda, bé.
1: En primer lloc, quines expectatives teniu de cara a diumenge?
2: Doncs el primer diumenge hi hagi una participació massiva a la manifestació, com ja vam demostrar fa 5 anys per aturar aquesta proposta d'ampliar l'aeroport del Prat.
1: Fins a quin punt creieu que l'endarreriment que va anunciar ahir el ministre de Transports doncs pot marcar aquesta protesta de diumenge?
2: Clar, endarreriment, suposo que refereixes a l'allargament de la tercera pista.
1: Sí.
2: Sí. Bé, nosaltres pensem que en realitat això és només... aquest endarreriment es deriva del fet que ara mateix no poden posar sobre la taula la proposta d'ampliació que inclou una expansió territorial de l'aeroport perquè estan pendents les compensacions ambientals de l'ampliació interior i això és Europa, no?, que ha dit que ho han de fer abans de poder posar qualsevol de poder ampliar territorialment, com dèiem, l'aeroport. Tot i així, sí que la proposta aprovada ahir sí que inclou un pla d'inversions que planifica incrementar la capacitat operativa de l'aeroport, per tant, incrementar el volum de passatgers i el nombre d'operacions i, per tant, pensem, no?, ho entenem també com una ampliació que encara que no sigui territorial, però sí operativa, no ens podem permetre perquè segueix tenint molts impactes tant en el territori com en la vida de les persones que vivim a prop de l'aeroport. Per tant, pensem que el diumenge la protesta serà massiva i que això no representarà cap canvi perquè el que necessitem és demostrar aquest rebuig frontal a qualsevol ampliació de l'aeroport del Prat.
1: Respecte doncs, a això, a aquestes compensacions que comentaves, també, quines serien acceptables per vosaltres?
2: Pensem que les compensacions no són un mecanisme, tampoc. Al final, això el que planteja és quan es destrueix un espai natural per l'expansió, en aquest cas, d'una infraestructura, buscar un altre lloc on, diguem-ne, recrear les zones destruïdes. Ara mateix sabem que el Delta del Llobregat està cobert amb un 60% per ciment actualment i que, per tant, potser aquestes compensacions impliquen necessàriament, com que no es traurà aquest ciment, no? Doncs, fer ús de terrenys que, per exemple, ara mateix són agrícoles. Per tant, també té moltes controvèrsies aplicar aquestes compensacions i, per tant, el que pensem nosaltres és que no s'ha de dur a terme cap activitat que requereixi compensacions que al final són falses i que no podran, de les maneres, substituir els espais naturals destruïts.
1: I que, en tot cas, tampoc es parla, i de fet això també ho reivindicau vosaltres, que en cap moment s'està parlant de les compensacions que encara hi ha pendents de l'anterior ampliació.
2: Exacte.
1: Per tot plegat sortiu diumenge als carrers, però també hi ha d'altres qüestions que voleu denunciar i que doncs, estan vinculades directament o indirectament a aquesta ampliació que es vol fer de l'aeroport de Prat i en concret hi haurà 10 columnes organitzades des d'arreu del territori i amb 4 blocs temàtics. Expliqueu-nos doncs, això, quins són, com arribaran, quina serà la mecànica d'aquesta protesta de diumenge.
2: Exacte. De fet, ara mateix ja tenim més de 10 columnes perquè cada dia se n'estan confirmant de noves que venen d'arreu del territori de Catalunya i també dels diferents barris de Barcelona. Ara mateix, les columnes que tenim confirmades vindran de l'Hospitalet de Llobregat, de Cornellà, de Sant Boi i el Prat. També una columna que vindrà de Terres Gironines, una del Bany Montseny i una del Bages Vallès Occidental. I pel que fa a la ciutat de Barcelona, doncs, hi ha columnes des del Clot Camp de l'Arpa, de l'Esquerra de l'Eixample, de Sants, de Gràcia, Vallcarca, de Pobla Sec, Ciutat Vella, de la Teixonera i de Sant Andreu. I esperem que els propers dies se'n puguin confirmar de noves. Pel que fa a la manifestació, comença a les 12 diumenge a la Cruïlla entre Passeig de Gràcia i Aragó. I allà ens organitzarem en diferents blocs temàtics. N'hi ha de moment 4, que són habitatge, educació, bloc ecofeminista i transport públic. I a més, hi haurà un bloc que anirà sobre rodes, és a dir, que consistirà en bicicletes i tractors, sí. I aquest bloc tindrà un punt de sortida diferent, sortirà a la plaça Espanya i s'unirà a la manifestació a peu a mig camí.
1: Per què heu triat precisament aquests punts, no? Plaça Espanya, Passeig de Gràcia a Aragó...
2: Doncs la Cruïlla de Passeig de Gràcia a Aragó l'hem triada perquè és on hi ha una de les estacions de Renfe més importants i així facilitem tant l'arribada de persones com també reivindiquem que en lloc d'invertir en ampliació d'infraestructures com l'aeroport si no s'ha de prioritzar la xarxa de rodalies i de transport ferroviari.
1: A banda d'això també, a diferència de fa 5 anys, quan es va fer aquesta multitudinària manifestació que va emplenar els carrers amb milers de persones, aleshores, aquesta protesta, per exemple, recordo molt que aquí al Prat va sortir a peu, des d'aquí, des del Prat, perquè aquest cop doncs, heu optat perquè la gent s'hi trasllati amb tren. No sé si té a veure també amb aquesta protesta, amb aquesta reivindicació del funcionament de Rodalies, vaja.
2: També és veritat que l'última, no, la protesta de fa 5 anys, recordem que era una concentració al carrer Tarragona, per tant, una protesta estàtica, no? I per tant, sí que tenien que les columnes hi arribessin, doncs, diguem, no, al format més de manifestació i caminant, no? Aquesta vegada, com que hi ha la manifestació i inclou, no, un desplaçament, doncs, les diferents columnes han optat, perquè al final això també ha sigut autogestionat dels diferents pobles, d'arribar-hi doncs, per mitjà del transport públic i poder-se unir, així tenir energies per poder-se unir a la marxa, diguem-ne.
1: En aquella manifestació de fa 5 anys també vau expressar que seria necessari tornar a mobilitzar-se. Això ara es fa realitat, de fet ho destacau també a la roda de premsa d'aquest dilluns. Què ha canviat des d'aleshores i sobretot què canviarà mirant cap al futur, perquè doncs, tot i que aquest d'hora 3 no recull el gruix gran per entendre'ns de l'ampliació, sí que en el proper document hauria de recollir-ho.
2: Clar, han canviat moltes coses, no? Fa 5 anys, recordem que quan es va fer la gran protesta ja s'havia retirat la proposta d'inversions d'ampliació, donant, no?, aquest rebuig frontal i en canvi, aquesta vegada han fet servir una estratègia diferent, veiem com hi ha hagut molta opacitat, s'ha aprovat aquest pla d'inversions sense cap tipus d'informació ni compartir cap tipus de document, s'ha aprovat pràcticament d'amagat i en canvi no s'ha aprovat just abans, no?, de la manifestació. També sembla, no, que no, o sigui, que aquest pla d'inversions dels propers 4 anys, bueno, no ho sembla, no, sinó que no inclou aquesta expansió territorial que dèiem, però que faci que és una mica el pla del camí per poder incloure aquesta ampliació territorial en el proper d'hora, que seria els 4 anys següents, o sigui, a partir del 2032. No? Per tant, és una mena d'aposta una mica a llarg termini, no?, que al final acaba executant, no?, l'ampliació i el reglament de la tercera pista, però primer a plenar el terreny. De fet, ja s'ha licitat el pla director, que hauria ja com fer aquesta ampliació i, per tant, tot i que no s'hagi pogut incloure en aquest pla d'inversions, sí que la tenen prevista, no? Per tant, veiem com és una mica diferent. També és veritat que en el context de fa 5 anys, no? Els colors dels diferents governs eren diferents. Hi havia uns governs de coalició que també tenien, doncs, potser una mica menys d'estabilitat i es podien com buscar les esquerdes, no?, dintre dels diferents grups polítics. Ara mateix hem trobat una situació en què tant el govern de la Ciutat de Barcelona com de la Generalitat de Catalunya com del govern de l'Estat és el Partit Socialista. Sí. I, per tant, això també, diguem-ne, que facilita aquesta presa de decisions si és que el que volen és, doncs, tirar-les endavant.
1: En cas que tiri endavant aquesta ampliació, que com deies, doncs això, el que es fa en realitat és retardar-ho 5 anys, però no es guarda el calaix com si que va passar això fa 5 anys. Quins efectes negatius tindria? Hem parlat del medi ambient, hem parlat també doncs, els efectes dels espais naturals del Delta, també de la crisi de Rodalies, però quins efectes també tindria respecte, doncs, per exemple, a l'escalfament global i també respecte al turisme, segons vosaltres?
2: Clar, o sigui, nosaltres estem molt preocupats, no?, perquè veiem com l'aeroport de l'infraestructura més contaminant de Catalunya a dia d'avui i crec que ningú negarà que estem en una situació d'emergència climàtica, venim de l'estiu més calorós de la història i, per tant, ampliar la capacitat d'una infraestructura que ja és, no?, la principal font d'emissions de gasos d'efecte hivernacle en un context en què hem de fer és reduir-les el més ràpid possible per poder abordar la situació que vivim greu d'emergència climàtica és completament contraproduent i va en contra, no?, de garantir el futur, al final, tant de Catalunya com del planeta, no? Per tant, l'aeroport, o sigui, ampliar-lo va en contra de qualsevol acció per abordar l'emergència climàtica. A més, no, que l'aeroport del Prat és la principal porta d'entrada de turistes de l'estat de Barcelona com a Catalunya, es calcula que el 80% dels turistes entren per la via aèria per l'aeroport del Prat. Estem en una situació molt, molt greu de sobreturistització, d'una aposta per un monocultiu turístic que l'únic que fa és que els treballs precaris, mentre té un impacte molt greu en el mercat de l'habitatge, que està molt tensionat, i sabem que cada vegada és més difícil accedir a un habitatge digne. De fet, hi ha un estudi de la New Economics Foundation que demostra que connecta directament amb l'increment dels lloguers amb l'arribada de turistes per mitjà aeri a l'estat espanyol. Per tant, incrementar la capacitat de l'aeroport encara agraeixeria més aquesta situació de crisi de l'habitatge i de sobreturistització de la ciutat de Barcelona i de Catalunya. Per tant, és molt perillós, no? I per això ja, no? Joan Boadas ja va dir en el seu moment que ampliar l'aeroport pot ser la decisió més important pel futur de Catalunya, per això, perquè té efectes en molts sectors diferents. No hem parlat tampoc dels efectes que té també en la salut de les persones que viuen en les poblacions circundants de l'aeroport. La seva activitat genera moltíssima contaminació acústica i també emet partícules ultrafines que estan vinculades directament a malalties cardiovasculars i respiratòries. Això no només en el Prat de Llobregat, sinó a Viladecans, Gavà, totes les poblacions que es troben almenys en un radi de 10 quilòmetres de l'aeroport. Per tant, també incrementant l'activitat impactaria encara més i agreujaria aquests impactes en la salut de les veïnes.
1: A la presentació que vau fer dilluns també vau parlar d'una enquesta en la qual afirmava que la majoria de la població està en contra de l'ampliació. Quin paper creieu que hauria de tenir la ciutadania respecte a les decisions del futur d'una infraestructura tan important com és l'aeroport del Prat?
2: Home, el que està clar és que no pot ser que aquest tipus de decisions es prenguin d'amagat i sense informar-ne la ciutadania, no? I evidentment haurien de poder opinar perquè té un impacte molt clar en les nostres vides en tots aquests aspectes, no? Per tant, està clar que d'una banda hauria d'haver molta més transparència, però també la possibilitat d'opinar o de participar en aquest tipus de preses de decisions que sembla que es prenguin només de la mà dels lobbies empresarials, que és els únics a qui beneficia.
1: En aquest sentit, penseu que la manifestació de diumenge pot ser un punt d'inflexió?
2: Esperem que ho sigui, sí. I sabem que segurament no serà l'última, però sí, esperem que marqui, no, un primer rebuig clar, frontal, a aquesta proposta d'ampliació i que marqui, no, doncs això, un inici en aquestes, en les properes que vindran.
1: Quina resposta espereu per part de les administracions després?
2: Doncs és difícil, no, de saber, perquè com que hem vist que fins ara no han tingut en compte, no? I que han pres aquestes decisions d'amagat, és difícil, però al final esperem que reaccionin, no? I perquè si són moltes al carrer, crec que no tindran altre remei que reaccionar d'alguna manera i que escoltin una mica el clam popular. Sí que hi ha alguns partits polítics minoritaris que han dit que suposen l'ampliació, però això és el que diuen, però en realitat el que han de fer és fer servir també els seus instruments que tenen de negoci quan estan en posicions de poder per aturar, no?, aquesta ampliació. I aquest és el cas, per exemple, no, de Sumar, que en principi és part del govern de coalició i, tot i que diu que mostra sorpresa, no ha utilitzat totes les seves eines per poder aturar l'aprovació d'aquest pla d'inversions. Per tant, veurem que les respostes no siguin només discursives, sinó que realment siguin efectives i tinguin implicacions polítiques.
1: De fet, també, dintre d'aquests partits que estan en contra de l'ampliació, hi ha el PP de Castelldefels, que no sé si us ha sorprès en aquest sentit.
2: Sí, és veritat que és un cas particular, perquè en general la línia del Partit Popular sí que és d'estar a favor de l'ampliació, però al final doncs, veiem que a Castelldefels, suposo que per interès, no, de mantenir la posició de poder i veient que les veïnes estan en contra, no, de l'ampliació, doncs l'alcaldia de Castelldefels també hi està en contra. El que podria sorprendre, però també al final respon a una realitat local molt particular.
1: De moment, doncs, hi ha aquesta manifestació que teniu diumenge per endavant, amb 210 entitats adherides, 130 personalitats de l'àmbit acadèmic. Qui són, així, en termes generals?
2: Les entitats que adherides en tenim de tots els sectors. Hi ha sindicats de treballadores, hi ha també el moviment per l'habitatge, també la comunitat educativa, també tenim grups de, no, de sindicats també professionals de l'àmbit de la salut, a associacions de mares i pares, no? És un ampli ventall de col·lectius i d'entitats que donen suport o que estan en contra, no, d'aquesta ampliació. I pel que fa a les personalitats del món acadèmic, són investigadores també de totes les disciplines, no parlem només de l'àmbit de les ciències socials, però també enginyeria, ciències naturals, d'àmbit internacional i no només de l'Estat de Barcelona, que veuen que no té cap sentit fer aquesta ampliació i, per tant, també hi han donat suport ja de la seva firma a aquest manifest de rebuig a l'ampliació.
1: Tal com dèiem a l'inici, Clàudia, acabo amb aquesta pregunta. Al final el que s'està fent és un endarreriment de l'ampliació de l'aeroport del Prat i que, per tant, doncs, aquesta manifestació, ja ho indicaves tu, no serà l'última. Quins seran els propers passos per part de l'aeroport?
2: Al final nosaltres seguirem estant atentes i donant resposta al que pugui venir. Pensem que l'ampliació no s'acabarà fent perquè pensem que la podrem aturar. Aquest diumenge esperem ser moltes per demostrar primer, no, aquest contundent no a l'ampliació i veurem com ens hem de mobilitzar en el futur per aconseguir finalment aturar-la.
1: Doncs aquesta mobilització que arrencarà a les 12 a la Cruïlla de Passeig de Gràcia, també a Aragó, a Barcelona. Abans ja doncs, hi hauran les sortides que es faran des de les diverses columnes. Recordeu que aquí la del Prat sortirà pràcticament a 11:15 del matí, des de la sessió de Rodalies. I hem parlat amb Clàudia Custodio, que és membre de Zero Port, al respecte doncs, d'aquesta convocatòria que hi ha de cara a diumenge. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Connectats i molt bona tarda.
2: Gràcies.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectat.

0: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
1: Qui no reconeix aquest tema, Te recuerdo, Amanda, del cantautor Víctor Jara, que precisament un dia com avui de l'any 1973 va morir acribillat després de ser torturat a l'estadi Xile de Santiago per les forces militars després del cop d'estat de l'11 de setembre encapçalat per Augusto Pinochet contra el govern del president Salvador Allende. Això va passar, com us deia, un dia com avui de fa 53 anys. Des d'aquí el recordem i ho fem amb aquest, un dels seus temes més coneguts. Te recuerdo, Amanda.

Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: de dispositius diagnòstics. Però darrere de tota aquesta faceta científica hi trobem també un apassionat de la literatura, la música i especialment de la fantasia. És l'autor de Si em desagno, queda't amb mi fins que es refredi, una obra que ens endinsa en un univers fantàstic. Hola, Marc, què tal?
1: Hola, bona tarda, què tal?
0: Bona tarda. Una pregunta. Què porta a un biòleg i un doctor en biomedicina escriure fantasia? Tu, que potser estàs acostumat al rigor i a la recerca científica, què t'ha portat a endinsar-te en aquest món?
1: Sí, doncs la veritat és que abans que la ciència, la literatura, el cinema, la música, etc., doncs, sempre han sigut les meves passions, l'art en general. I bueno, sempre m'ha agradat moltíssim la literatura de terror, la literatura fantàstica. I llavors el 2017-2018, que jo estava vivint a Londres per feina, estava fent el doctorat i estava allà, doncs vaig començar a escriure relats de terror i ciència-ficció, que vaig acabar autopublicant a través d'una editorial d'autopublicació, però bueno, allò ja va donar com una mica un pistoletazo de salida que la literatura i l'escriptura doncs, passessin a formar part de la meva vida. I doncs arrel d'això, ara estreno la meva primera novel·la.
0: I d'aquesta primera novel·la, què ens pots dir? Què hi pot trobar els lectors que la vulguin devorar? Que no sé si ens pots dir alguna cosa, evidentment no desvetllaràs tots els secrets de la novel·la ni farem spoilers, però què es poden trobar els lectors?
1: Sí, i tant, i sense intentar doncs, entrar en spoilers, doncs, a veure, és una novel·la de fantasia fosca, diria jo, fantasia onírica, i bueno, doncs ens trobem en un poble on les vides de tres dones, que són tres dones que per diferents motius doncs, se senten soles, se senten desconnectades de la seva realitat, doncs bueno, en el poble hi ha una problemàtica greu, és que es veuen assetjades per unes hordes de dimonis que no saben ben bé d'on venen, i a mesura doncs, que aquestes tres dones, la seva vida doncs, es comença a entreteixir, es comencen a relacionar, doncs, bueno, tot això les portarà a descobrir coses i arribar doncs, a un lloc diferent del que estan en un principi.
0: No sé si t'has inspirat en algun espai o alguna cosa concreta.
1: La veritat és que la inspiració de la novel·la ve de molts llocs diferents. Primera, òbviament, d'haver llegit molt fantàstic i molta literatura de terror, però també dels videojocs, de la música, etc. I al final, la idea amb aquesta novel·la era intentar agafar tots aquests elements fantàstics de terror, etc., per portar doncs, la fantasia i tots aquests elements un passet més enllà i acabar parlant d'una cosa doncs que potser no és molt habitual en una novel·la que seria estrictament fantàstica. Però aquí ja si segueixo parlant, la liem.
0: Ja desgranem el
1: kit de la qüestió.
0: No, anem a donar-li una mica de suspens
1: de misteri,
0: i no
1: una, sí.
0: De misteri i no anem a desvetllar la novel·la. I també ets un apassionat, com bé hem pogut llegir, de la música. De fet, Has participat en diferents grups, no? De música molt dispar, des de, corregeix-me si m'equivoco, metal, música més d'autor, i en el llibre, si no m'equivoco, hi podrem trobar també un QR que dona accés a un projecte musical que és La Trencada, que ha sigut creat expressament per acompanyar aquest univers de l'obra, no?
1: Sí, això és correcte. Sí, la veritat és que la música doncs, també és una cosa que m'ha acompanyat durant gran part de la meva vida. Toco la guitarra, toco el baix, toco diferents instruments i sí, he participat en diferents bandes. Jo vaig començar tocant death metal i a partir d'aquí doncs, vaig tenir un projecte en solitari amb el que vaig gravar un disc i també havia militat en diferents bandes, una d'elles sabadellenca de rock en català que es deia Xarrupa Cabeça, que ja no existeix. Havíem tocat bastant per festes majors i això. I enguany amb aquest llibre, doncs, com que jo sempre havia tingut una visió molt musical del projecte, doncs vaig considerar que volia composar unes petites postals musicals, no?, i enguany, doncs, aquest octubre entraré a l'estudi a gravar tot aquest material i així que

0: al cap d'un o dos mesos de la sortida del llibre, aquest QR doncs quedarà actiu i es podrà accedir també a tot aquest univers musical, que sota el meu punt de vista complementa d'alguna manera doncs l'obra doncs a nivell més emocional, no? Algun dels passatges dels llibres doncs queden reflexats doncs amb aquesta música, que segons el com ho entenc jo doncs és un llenguatge diferent, no, a la literatura, i doncs et transmet una cosa des d'una perspectiva, des d'un prisma completament diferent.
1: Per aquells oients que ens estiguin escoltant, on poden anar a buscar, on poden comprar la teva novel·la, o en quins punts poden acostar-se a ja comprar-la i seguidament poder devorar aquest univers fantàstic?
0: Doncs mira, la novel·la, actualment la prevenda del llibre a través de la web de l'editorial es va iniciar el dia 7 d'aquest mes i durarà fins al 20, per tant ara estem en un període de prevenda, i a partir de la setmana que ve doncs començarà el llibre a arribar a les persones que l'han comprat per prevenda i per descomptat a totes les llibreries. Per tant, a qualsevol llibreria de Sabadell o qualsevol llibreria doncs podeu demanar la novel·la si és que no la tenen en estoc en aquell moment. O sigui que es podrà comprar a Sabadell, la tindreu disponible al Malapès, etc. I és veritat que també el dia 5 d'octubre farem una presentació a la llibreria Gigamés de Barcelona, la llibreria més important de gènere fantàstic i, bueno, de gèneres fantàstics en general. I és veritat que també estem estudiant fer una presentació a Sabadell, que ens fa molta il·lusió presentar-la també aquí a casa.
1: Molt bé, doncs ja ho sabeu, tant si voleu comprar aquesta novel·la com si també voleu anar a la presentació per també veure in situ el Marc Catalán, doncs ja ho sabeu, ja teniu aquí les dates. Marc Catalán, moltes gràcies pel teu temps, espero que la novel·la sigui tot un èxit i sorts i encerts de cara al futur.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Que vagi molt bé. Adéu, Marc.
0: Adéu.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

Bé, doncs ens acomiadarem amb música i de la bona. Bob Dylan torna a ser notícia. S'ha anunciat recentment una espectacular col·lecció de 371 títols inèdits. Ens acomiadem amb aquesta veu i amb aquest tema, Hurricane. Fins demà. Adéu-siau.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Una família de Rubí reclama que Educació torni a assumir el transport fins al CIAL, el Servei Intensiu d'Audició i Llenguatge de Vallaterra. És l'única de les quatre famílies de Rubí que ha decidit mantenir el seu fill en aquest centre de Cerdanyola, tot i que aquest curs s'ha posat en marxa un nou CIAL a l'Escola del Bosc. Laura Jurado i Jesús Martínez expliquen que el seu fill de 3 anys ja està adaptat a Vallaterra i que valoren especialment l'experiència del centre i l'entorn educatiu familiaritzat amb la llengua de signes.
2: És una experiència boníssima perquè l'escoleta de Vallaterra lleva 25 años, que es referente de inclusión para la comunidad sorda, y estamos muy contentos con todo el equipo, con los profesores, las MAIs, las logopedas y bueno, incluso con el alumnado, que también tienen nociones de lengua de signos, y eso es muy importante para nosotros y para nuestros niños.
1: Aquests pares no qüestionen la creació del nou CIAL de l'Escola del Bosc, però consideren que el seu fill necessita mantenir l'entorn educatiu actual de Vallaterra i recorden que assumir els trajectes suposa una despesa econòmica i dificultats per compaginar els horaris laborals. El Servei de Gent Gran Activa torna a posar en marxa el programa Gaudeix de la Vida en Gran, adreçat als rubinencs de més de 60 anys. En aquesta edició hi ha novetats. L'Ateneu acollirà sota el títol Projecta't, dissenyant la vida que vull, i el Rubiforma, Introducció al xat GPT, a més de la repetició del Treu partit al teu mòbil. Dins de l'àmbit formatiu també s'ha programat el nou curs Festa Crític de Cinema i un altre taller sobre com funciona l'APP Rubí Ciutat. Destaquen també les sessions d'estimulació cognitiva a l'Ateneu o l'Activat Ballant i l'exercici físic suau i estiraments que es fan al Centre Cívic de Can Oriol. Per inscriure's a totes aquestes activitats s'ha de fer a partir del 28 de setembre, a partir de 9:45 del matí per mitjà d'un formulari en línia o bé trucant al telèfon 637-83-1092.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
3: I en esports, satisfacció absoluta al Club Natació Rubí, també satisfacció de ciutat després de l'èxit en la presentació de les lligues de divisió d'honor de waterpolo que s'ha dut a terme aquest migdia al casino. Amb la presència de representants de tots els clubs que formen part d'aquesta competició, així com també dels representants de la Federació Espanyola i de l'Ajuntament, s'ha dut a terme aquesta festa per inaugurar el camí de les lligues que s'encetaran en nois aquest cap de setmana en noies el següent.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, 99.7 FM.
4: El balón tiene un lugar donde se vive con pasión. Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Actualidad, entrevistas y análisis para los que nunca dejan de botar la pelota. Campo Atrás, todos los domingos a las 10 de la noche en Radio Rubí. Y también en www.radiorubí.cat. Os esperamos.
5: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser redifosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Benvolguts, benvolgudes, bona tarda des de Ràdio Rubí. Tant si ens escolteu com si ens veieu des de www.radiorubi.cat, com si sou encara nostàlgics de la FM al 99.7. Sembla ahir que acomiadàvem la segona temporada de la gent normal. I ves per on, avui, 16 de setembre, puntuals i en directe, comencem el que és la tercera temporada d'aquesta aventura que va començar precisament per aquestes dates, més o menys, l'octubre del 24, fa un parell d'anys. D'aleshores ens han passat moltes coses, al món, a les nostres vides, al nostre voltant. Hem sentit moltes històries, totes, això sí, interessantíssimes, totes apassionants, perquè no cal ser un gran home, no cal ser una gran dona per explicar històries extraordinàries. El valor de la paraula, el valor dels fets, és fàcilment valorable i lloable. Doncs vinga, som-hi. Comencem aquesta temporada amb aquesta música de fons que crec que no podia ser més èpica per començar una temporada, aquest estiu, precisament, de Vivaldi. Comencem aquesta temporada amb algunes novetats, però amb la mateixa filosofia de sempre. La conversa tranquil·la i reposada, de mitja tarda, per conèixer persones, per conèixer realitats que sovint tenim al davant, però per la raó que sigui, no hi podem aprofundir. Avui parlarem de música. Ja sabeu que la música és un dels leitmotiv d'aquest programa. La música, i la música precisament que tien els convidats i les convidades. I avui, precisament amb el convidat que tenim, això encara té més sentit. Tot el sentit del món, i ara permeteu-me la brometa, tot el sentit del món de la música. Amb tots vosaltres us presento el Joan Vives, musicòleg, músic i presentador de l'Espai de Música al Primer Temps de Catalunya Música. Joan, bona tarda, bon vespre i benvingut a la gent normal.
1: Gràcies, germà, encantat d'estar a Ràdio Rubí.
0: No podia ser més èpic aquest començament de Vivaldi. Ja sabeu que aquesta música que sona la tria el nostre convidat i, per tant, hem començat amb Vivaldi, a l'engròs.
1: Sí, és que s'explica ràpid. He triat la tempesta de l'estiu. Ara estem sentint la primavera de fons, que és el moment més famós i més cèlebre.
0: Però diuen que plourà d'aquí una estona.
1: Exacte. Sí, sembla que, i a més sembla que anirà pujant des de Girona, o sigui que, per tant, doncs, aquesta nit o aquest cap vespre, doncs, la cosa anirà refrescant. Ja va bé, eh?
0: Perquè, sí, hem passat calor aquest estiu.
1: Sí, Déu-n'hi-do, ens han fet un tomba i tomba diverses vegades i teníem ganes. Bé, Les estacions de Vivaldi és una obra molt, molt, molt tòpica, a part de típica, de bonica i de ben escrita. En aquest cas em vas dir, mira, Joan, porta coses que siguin especials per tu. Diguem que les quatre estacions de Vivaldi van ser el motiu pel qual vaig descobrir que m'agradava la música, concretament la música clàssica. Vaig començar a estudiar a l'Escola de Música de Mataró i va ser el professor dels Salesians, on jo anava, a Mataró, que ens va posar les quatre estacions de Vivaldi. I mira, un dia, i això va ser el començament de fer sisè de bàsica, això devia ser l'any 75 o 76, això era més o menys per aquestes dates, potser cap a l'octubre d'aquell moment, doncs hi ha un dia de referència en el qual doncs decideixes canviar la teva vida, llavors no n'ets conscient.
0: Però hi ha alguna cosa que queda allà dins.
1: Exacte, i aleshores aquell dia va canviar el destí. Prens una decisió i diguem que la resta de la teva vida, això devia ser, ja et dic, el 75-76, 1900, doncs ha anat cap aquí, és a dir, que per tant va ser una decisió important.
0: Jo sempre que escolto Vivaldi, sempre tinc la mateixa sensació, sempre que escolto les quatre estacions de Vivaldi. I un dia se'm va acudir fer un comentari en família, als meus fills. I vaig dir, ostres, és que quan escoltes la primavera de Vivaldi, o quan escoltes l'estiu de Vivaldi, o quan escoltes l'hivern, aquestes quatre estacions, realment el so et porta a l'estiu, et porta a la primavera, et porta a la tardor. I és una sensació com molt curiosa. Com la música et pot traslladar en aquest imaginari, no? En aquest cosmos.
1: Vivaldi fa trampa, perquè, a més, ens va deixar escrits uns sonets, quatre sonets, òbviament un dedicat a cada estació, en el qual literàriament no valen res, és a dir, els professors de literatura dels col·les els llançarien a la brossa, perquè són un tòpic rere l'altre. L'alegre primavera ha arribat, bufa el vent, la brisa...
0: Els ocellets...
1: canten els ocellets, no sé què, o sigui, res d'especial o significatiu. Però et dona la informació amb la que Vivaldi va estar pensant quan estava escrivint. Clar, partint de la premissa de que Vivaldi era un virtuós del violí, si dominava perfectament la tècnica de l'instrument i sabia el que podia demanar als intèrprets. I llavors, aleshores, va escrivint i va dient, escolta, vull que aquí soni un ocell, aquí tal, aquí una brisa, aquí el rierol que baixa, aquí, doncs, un gos que borda. Fins i tot hi ha un episodi a la tardor que els pastors veuen una mica més de vida al conte i van una mica turutes, és a dir que hi ha tota una sèrie de detallets perfectament descrits en paraules per Vivaldi i perfectament descrits per la música.
0: Exacte, és això que t'anava a dir. Després això té un correlat amb la
1: música. A les quatre estacions, sí. És espectacular.
0: Clar,
1: us animo a llegir els sonets, els trobareu a la Viquipèdia i escolteu les quatre estacions llegint els sonets. Aquesta sensació que has descrit també es multiplica per 200, és a dir, és impressionant.
0: Clar, aquesta és molt innata. Jo no els havia llegit, aquests sonets, però quan escoltava la primavera, sobretot la primavera, era una sensació, i independentment que, clar, vull dir, ara tu em podries dir, ja, però tu tens al cap que aquella obra es diu La Primavera, i per tant el teu cervell ja està processant, diguéssim, un context de primavera. Però independentment d'això, si trec aquesta variable, a mi aquell so em recorda la primavera.
1: Sí.
0: I aquest violí que ens porta a la tempesta,
1: sí,
0: evidentment. Clar, aquest fragment, això no ho pot tocar qualsevol violinista.
1: Bueno, és una orquestra de corda amb un violí solista. Clar, pensa que estem parlant d'un dels millors violinistes italians de la primera meitat del segle XVIII, que escriu música a la seva mida. Per tant, necessites violinistes, intèrprets d'entitat, perquè tenen una doble feina: fer les notes, però alhora explicar a través de les notes tot això que dèiem dels sonets. Per exemple, el tercer moviment de l'estiu, que és el que t'he proposat o us he proposat, en italià posa sobre la partitura tempo impetuoso d'estate, temps impetuós d'estiu. Uh-huh. I aleshores ja saps que això és una tempesta d'estiu, que són les mateixes que hi havia a Venècia en aquell moment, són les que fins fa poc arribaven aquí a finals d'agost. Cada cop la tarda es anava cobrint, descarregàvem aquelles gotes gordes enormes i després s'acabava la tempesta.
0: Tornava a sortir el sol.
1: Tornava a sortir el sol i una humitat brutal. Doncs és això el que ens descriu Vivaldi.
0: És fantàstica la màgia de la música, ho hem dit més d'una vegada en aquest programa, al llarg d'aquestes temporades, de com la música és capaç de traslladar-te o de fer-te aflorar, doncs, tota una sèrie d'emocions, sí, o tota una sèrie de sentiments. Joan, tu t'encarregues d'obrir la programació musical en directe a Catalunya Música, sí, amb un programa que es diu El Primer Temps.
1: Clar,
0: que és un programa...
1: És el que és, El Primer.
0: És El Primer Temps, que és un programa que si no l'heu escoltat mai, jo us aconsello que ho feu, perquè és un programa que enamora. En el sentit que és un programa en el qual durant una hora i mitja escoltem música clàssica, però no de manera aleatòria, sinó, i aquí està la gràcia, no?, amb tota una història teixida a partir de cada programa, no? No sé, parlaves, no?, que avui havies dedicat el programa a un compositor alemany, que ara no recordo com es deia, però que, diguéssim, que feies una mica un recorregut per tota la seva família,
1: sí,
0: que són família de músics.
1: Sí, avui he començat parlant de Carl Maria von Weber. Els oients de Ràdio Rubí que els agradi la música clàssica ja saben que és un dels compositors més importants de la primera òpera romàntica alemanya. Té una òpera molt important per la història, que és El caçador furtiu, Der Freischütz. I aleshores aquest senyor, el seu pare, tenia un germà. El germà del pare, és a dir, el tiet, va tenir quatre filles i una de les filles es va casar amb Mozart. Per tant, Mozart, o la dona de Mozart, Constance, i Karl Maria von Weber eren cosins germans. I aleshores he agafat aquest vincle i a partir d'aquí he anat posant primer la música de Karl Maria von Weber, després la música que Mozart dedica a cadascuna de les germanes, perquè la Constance era la tercera, però n'hi havia una de gran que es deia Josefa, que resulta que va ser la primera reina de la nit de la flauta màgica. Aquella ària tan famosa. Sí. Després n'hi havia una altra que es deia Aloísia, que tenia una veu preciosa, i Mozart li va escriure una quantitat d'àries. Abans, una cosa que es feia és que quan una soprano havia de cantar una òpera, estem parlant del segle XVIII, i a les àries que hi havia a l'òpera no li agradaven, buscaven àries de substitució. A l'ària de l'acte segon no m'acaba d'anar gaire bé per la veu, li demanaven a un altre compositor que li fes una ària mida, i Mozart a l'Aloísia li va fer diverses àries d'aquestes de substitució. Era una cosa que es feia molt a l'època. Ara ens crida l'atenció,
0: no? Ara això semblaria, o sigui, semblaria un sacrilegi, pràcticament.
1: Sí, però es feia. Eh? Inclús Giuseppe Verdi en té. És a dir que en el món italià, això, o el món d'influència italiana, encara que estem parlant de Mozart, que treballava a Viena, era una cosa bastant habitual. Si, per exemple, parlem de Wagner, ja la cosa es complica. Però tots aquests compositors, diguéssim, que encara estan dins de la onada de l'estil italià, com Mozart, doncs era bastant comú tot això. Això, sí.
0: Què va passar a Itàlia perquè hi hagués tots aquests genis?
1: Mira, jo crec que això, és xula aquesta pregunta. Pot semblar molt, molt naïf, molt, molt simple, però és molt xula. I la resposta també és contundent. Qualsevol persona, tu mateix, si t'has passejat, m'és igual a algun lloc d'Itàlia, tria el que tu vulguis.
0: Trio, no, per exemple, a Florència.
1: Per exemple, doncs és escandalós. Saps? Has sentit de parlar de la síndrome de Stendhal, no?
0: Sí.
1: Ell li va passar a Bologna, no? Anava a passejar, a Florència li va passar, Florència, perdona. Ell anava passejant i deia que s'ofegava de tanta bellesa, no? Quan portes un amic italià al Passeig de Gràcia de Barcelona i li ensenyes els edificis del Gaudí, per exemple, són capaços de dir-te: germà, només això? Perquè ells tenen tant de patrimoni, se'ls hi vessa la creativitat per totes bandes, i la música no és cap excepció. O sigui, penseu que tot aquest patrimoni artístic, cultural italià, s'hi suma també la música. I llavors, esclar, és realment una febrada, és una manera d'entendre la vida, no sé com descriure-ho, però és abrumador.
0: Clar, perquè ja, és a dir, estem parlant de grans compositors, escoltàvem Vivaldi, però clar, n'hi ha d'altres, hi ha Verdi, n'hi ha molts, que eclipsen una mica altres punts d'Europa, segurament, i ara i tu em corregiràs, perquè, evidentment, en saps molt més que no pas jo, però... potser trobaríem un fenomen més o menys similar a la zona germànica.
1: També.
0: Però la resta d'Europa, no diré que no es fes res, perquè seria mentir, però estem en uns percentatges bastant, bastant més baixos.
1: Sí, has descrit l'eix central d'Europa, que seria Alemanya, Àustria, tot el que són els lands alemanys, Itàlia, fixa't que estem fent una columna vertical, i aquí hauríem d'afegir París, poder... I potser també Londres, també, fixa't, ho dic estirat, però parlo del segle XVIII i el segle XIX, la cosa es van expandint. La resta de països sí que feien música, molta més de la que ens pensem, i inclús a casa nostra. Quin era el problema? Que eren sucursals. Eren sucursals de l'estil central. Si vens per la festa major a Mataró, el 27 de juliol, és la festa de les Santes, que potser us sonarà.
0: Conegudes de les Santes.
1: Sí, hi ha molta gresca, sí. Unes festes molt xules. El 27 de juliol, cada 27 de juliol, a les 10 del matí, s'interpreta a la Basílica de Santa Maria, a l'església, diguem-ne, central de Mataró, la missa de les Santes. Clar, dius, és una missa de festa major. Aquesta missa la va escriure el mestre de capella de l'església el 1848. I quan tu la sents, dius, això no és música de festa major, sona a òpera. Els diferents parts de l'ordinari de la missa, el Kyrie, el Gloria, el Sanctus, tot això, sembla que estiguis sentint òperes de Donizetti, de Bellini, inclús una mica de Verdi. Clar, perquè en aquell moment la música popular a Catalunya era l'òpera italiana. Hi ha una portada de l'Esquella de la Torratxa, que surt una noia de fer feines de la zona alta de Barcelona, que va escombrant mentre va cantant àries de la Traviata. Llavors, esclar, si un compositor fa una missa de festa major, la fa tirant de l'estil que està de moda. Clar, això ho expliques avui i la gent no ho entén, perquè avui està de moda, per dir alguna cosa, els tallets, que per cert són de Mataró.
0: Sí,
1: però,
0: exacte.
1: Però, i potser avui faríem una missa en aquest estil, o l'estil de la Shakira, o potser l'estil de la música de cinema, no? No sé, però en qualsevol cas, cada música t'explica una època. I sí que es feia música, sí, uf, i passa que tot això està sovint enterrat amb calaixos plens de pols i verdet.
0: Clar, perquè aquesta és una altra, no? És a dir, la música primer s'escriu i després s'interpreta.
1: Sí, clar.
0: Barra s'enregistra. I entenc, pel que acabes de dir, que hi ha molta música que no s'ha enregistrat mai.
1: Exacte.
0: I això és un drama.
1: Bé,
0: bueno, o no, però a mi...
1: Mira, això t'ho correspon bé al Serrat. Nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio.
0: Això també és veritat, sí, sí. És a dir, clar, tu pots tenir moltes partitures escrites, però ningú ha gosat a... perquè al final això no és... és complicat fer un enregistrament d'aquestes característiques.
1: Home, sí.
0: Vull dir, no és agafar una guitarreta, enregistrar-la i ja està. Vull dir, estem parlant d'una orquestra, estem parlant d'uns mitjans tècnics...
1: Avui potser et diria que és una mica més fàcil perquè hem democratitzat molt precisament totes aquestes eines de gravació. Uh-huh. És a dir, avui qualsevol persona a casa seva pot fer gravacions, fins i tot et diria de qualitat. La música de petit format que s'ha escrit al segle XVII, al segle XVIII, és més fàcilment interpretable. Ara tens tota la raó. Quan has d'agafar coses de gran orquestra o coses d'un cert envolum vocal, clar, llavors necessites contractar músics. Però vaja, YouTube està ple de gravacions que te'n faries creus, de gent fins i tot jove, que toquen molt bé i que graven amb molta qualitat, que de cop et diuen hem enregistrat per primera vegada les sonates d'un compositor, per dir alguna cosa, de Bolonya, que resulta que no coneixia ningú, són sonates de finals del segle XVIII i és la primera vegada que s'enregistren i les pots sentir al YouTube tranquil·líssimament.
0: Clar, és un efecte de... O sigui, això que deies tu, no?, de la democratització de la música, clar, uh-huh, també provoca això, no? Precisament el fet que algú tregui d'aquests calaixos, li tregui el verdet a una partitura i la pugui enregistrar.
1: I fins i tot aquí hi ha una reflexió molt interessant a fer, perquè a vegades parlant amb gent, on te treballes? No, treballo en un canal de música clàssica, Catalunya Música. Ah, bueno, però Catalunya Música, clar, sempre poseu coses antigues que ja tothom les coneix. En canvi, un canal de música pop, allà tenim els companys d'ICAT que han d'anar posant les últimes coses que van apareguent. Clar, aquí sí que tens novetats. I llavors és quan jo els dic, no, nosaltres també en tenim de novetats. Novetats del segle XVIII que no s'han enregistrat mai, compositors que de cop un dia apareixen i descobreixes que estan molt bé. I dius, ostres, i això no ho coneixíem. I a part de tota la nova generació d'intèrprets...
0: Això t'anava a preguntar, perquè clar, al final, música... Tots associem música clàssica i tots li posem l'etiqueta de clàssica a cosa... seguint la imatge del verdet, amb coses amb molta pols a sobre.
1: Sí. I molt avorrides.
0: I molt avorrides, eh? Jo recordo que li tenia... Ara explico una intimitat. Jo recordo que li tenia molta tírria a la música clàssica, però per una raó molt senzilla. Perquè el meu pare es passava el dia escoltant música clàssica. Oh. Llavors jo associava la música clàssica i és amb els anys, amb l'adquisició de cultura musical, etc, etc, que te n'adones que, en el fons, allò que en aquell moment estaves odiant, una mica com deies tu, no?, que per dins, en segon pla, allò anava entrant. I quan escoltaves els enregistraments de, jo què sé, de Luciano Pavarotti o de Mario Lanza o de tota aquesta gent, bueno, allò quedava. Llavors, un dia, per casualitat, tornes un allò i de cop i volta tens un flash, no? Però es produeix música clàssica actual.
1: A veure, això és un tema, sí, el que passa, i aquí això també aprofito per fer una reflexió que tothom l'entendrà molt bé. El que més s'assembla al que avui en diem música clàssica, la música del segle XIX, són determinades bandes sonores del cinema. Potser ara l'última gran figura en aquest sentit seria John Williams. John Williams és un home que, a part de ser un gran músic, és un grandíssim coneixedor del repertori clàssic. Llavors, ell, quan escriu bandes sonores per pel·lícules, utilitza recursos de compositor. Sí, podríem estar escoltant una banda sonora del John Williams, jo t'aniria, mira, això és Stravinsky, això és Claude Debussy, això és Richard Strauss, aquí Gustav Holst, saps? Vull dir que veus que va, o Tchaikovsky fins i tot, va agafant idees perquè el que busca un compositor és aficar un compositor de bandes sonores, eficàcia, que la música expliqui les imatges. Clar. Compositors que facin música clàssica, avui la tendència n'hi ha, però són compositors que ja utilitzen un llenguatge un pèl més complex, a vegades molt complex, música molt dissonant. Potser ara, l'època que estem ara, no tant. Als anys 70 del segle XX, per exemple, es feia obres molt contundents.
0: Allò que se'n deia música contemporània.
1: Sí, música contemporània, que ho continua sent, música d'avantguarda, música especulativa, però clar, jo la reflexió...
0: Que lleig, això d'especulativa, perquè vull dir, és com molt pejoratiu,
1: home, no, però,
0: eh?
1: Sí, sí, però bueno, és que és veritat. A veure, mira... Ara em venen moltes imatges, no? Jo quan estudiava solfeig al conservatori teníem el llibre de teoria del Joaquín Zamacois, no sé si et sona, i deia, la primera, el llibre de teoria, què és música? En castellà, perquè llavors tot era en castellà.
0: Sí, sí.
1: El arte de combinar sonidos para expresar sentimientos y deseos.
0: Però fixa't la profunditat d'aquesta definició, eh?
1: Espera't, i saps quina definició avui... podríem dir què és música? Si ara et preguntés què és música, què podríem respondre?
0: Jo et podria dir què no és música, però no, això és un altre debat.
1: Deixa'm donar-te la definició. So organitzat.
0: So organitzat.
1: Això és música. Llavors, a partir d'aquí, parlem de gustos. M'agrada més, m'agrada menys.
0: Però un so organitzat, ara...
1: Pots agafar...
0: Són els ocellets que canten al bosc.
1: Sí, no, però llavors has de fer-hi alguna cosa. No s'hi val només la gravació.
0: Vale.
1: Llavors, tu agafes aquells ocellets i què hi fas? Els barreges, els distorsiones i afegeixes un contrabaix. L'any 1963, Pierre Henry, que era un compositor electrònic francès, va gravar una porta molt rovellada, que estava al sud de França, aquelles de... I va fer una obra de 50 minuts que es deia Variacions per una porta i un sospir. I amb cinta magnetofònica va anar combinant diferents freqüències de la porta, sobreposant-les, etc., i creant textures. Hi ha un moment catàrtic que es diu étirement, que vol dir estirament, quan tu badalles, no? que t'estires i vas sentint la porta com imita el... Saps? És brutal. Ara, clar, si no t'ho expliquen, dius quin rotllo de música. Quan t'ho expliquen, dius, ep, alto.
0: Aquí al darrere hi ha un missatge, hi ha una intenció.
1: Hi ha una intenció. I llavors, però bueno, no m'agrada, ok. M'agrada molt, ok.
0: Però... Això és una mica com l'art contemporani.
1: Exacte. Vale. M'agrada o no m'agrada? Això no té importància. El que té importància és que allò estigui gestionat de manera artística.
0: Ah. Has parlat de John Williams i has parlat de bandes sonores i de fet era una cosa que et volia demanar, no? És a dir, les bandes sonores, a mi sempre m'ha donat la sensació que són com petites peces, o grans peces, en alguns casos, de música clàssica, eh? És a dir, de la tècnica de la música clàssica, de la composició de la música clàssica.
1: Sí, depèn del compositor, clar, perquè ara, per exemple, ja fa temps que hi ha molts compositors i que el cinema, per exemple, el cinema europeu és més especulatiu. Si vas al cinema americà, és més previsible. Diguem que el llibre d'estil dels americans és molt més tancat. Ja saben que tenen una fórmula que els hi funciona i que el fan servir. El cinema europeu és més variat, és més
0: experimental.
1: És més experimental,
0: en aquest sentit.
1: Llavors els compositors també responen una mica a tot això. Però sí que és veritat que moltes vegades la música, pel que et deia abans, respon a l'expressió de les imatges. Una música ha de reforçar aquella imatge. Llavors, si tu poses una música que no reforça aquella imatge... de la manera que sigui, aleshores potser no és massa bon compositor l'autor d'allò.
0: Clar, jo és que a mi quan escolto peces de John Williams, no?, per la mare, a mi m'agrada molt el Hans Zimmer, per exemple,
1: sí,
0: també, no?
1: Sí, molt espectacular, molt èpic. Sí,
0: exacte.
1: Sí.
0: Em dona aquesta sensació de... Ostres, que això ho podries escoltar tranquil·lament, i ara em tiro a la piscina, eh? Podries escoltar-ho tranquil·lament al Liceu, i no desentonaria.
1: Hi ha un fenomen que quan tu sents les bandes sonores, determinats fragments, sense la pel·lícula, te n'adones que no saps què està passant, perquè és música atmosfèrica i va sonant, sona bé, però no... És com si li faltés un sentit o una direcció. I és perquè Zimmer, Williams o qui sigui ha pensat allò per reforçar el moment que a l'escena està passant no sé què. O sigui, de fet, si som una mica allò perepunyetes, no tots els fragments de les bandes sonores servirien per sonar al Liceu. Ara, t'he de donar tota la raó que molts d'ells, títols de crèdit, bla, bla, funcionen, no només funcionen molt bé, sinó que quan a l'auditori, per exemple, a l'Orquestra de Barcelona, a l'OBC, programa bandes sonores de pel·lícules, o la Simfònica del Vallès, que ho fan de conya, doncs no hi cap una agulla. És a dir, que a la gent realment li encanta.
0: Clar, perquè a més escoltes aquesta música que et sona molt...
1: I que veus les imatges de la pel·lícula en
0: però,
1: el teu cap.
0: Exacte, estàs veient, estàs recreant la pel·lícula en el teu cap, però estàs assegut en una butaca escoltant com una colla de músics interpreten aquestes peces.

0: I saps què passa, Joan, amb la música clàssica? Que a tu potser no et passa perquè tu t'hi dediques i, diguéssim, t'estàs ja imbuït en tot aquest, món, no? Però els que l'escoltem, la gaudim fins i tot, a mi se m'escapa molt, això és de Mozart, això és de Beethoven, això... podria arribar a associar el nom del compositor, però aquí quan ja entrem en el, diguéssim, en el detall de doncs, sonata de no sé què o preludi de no sé quantos.
1: A veure, no t'has de preocupar.
0: No cal que em preocupi.
1: No, gens, zero.
0: Val.
1: A més, sé que no és veritat del tot, perquè sé que coneixes una mica el repertori, segur. Però, ni que sigui per culpa del teu pare.
0: Sí, no? sí. No,
1: però, és... però, a més, et diré que no t'has de preocupar. I l'argument és molt ràpid i molt simple. És música. Tu escoltes cançons que no saps ni qui les canta i de cop estàs al cotxe i les sents i dius, hosti, quina cançó més xula. I llavors, què fas? Oh, a veure de qui és per trobar-la.
0: Uh-huh.
1: És a dir, que la música és música. I digue-li música pop, digue-li música rock o digue-li música clàssica, tu l'estàs escoltant. I si et senta bé, si notes que t'agrada, que t'entra, és igual quin estil és o d'on ve. Tu has d'escoltar allò que t'entra. Sí que a vegades pot haver-hi persones que tinguin prejudicis. Jo no escolto gens de res de música clàssica. No m'ho crec, perquè sé que hi ha alguna cosa de música clàssica, perquè la música clàssica és tan variada, tan diferent...
0: I l'hem sentida tantes vegades a anuncis, a pel·lícules, a qualsevol banda.
1: Que segur que hi ha alguna cosa, el Carmina Burana de Karl Orff, el no sé què, que segur que t'agrada. És a dir, perquè és música, no perquè sigui música clàssica, perquè és música. Sí que és veritat que jo sóc un friqui, llavors a mi m'agrada molt la música clàssica, però ja és un altre tema, però la gent, els malòmens, no, que no tenen cap mena de... Jo porto 40 anys treballant professionalment en música clàssica a Catalunya Música, no? Des de que es va fundar. Doncs jo sí que tinc obligació de saber més o menys per on van els estils, etc etc, i poder identificar mínimament èpoques, compositors, però perquè és de formació professional, però la gent el que ha de fer és disfrutar.
0: Ja, però això no exclou que aquesta memòria que tens de dir-me aquí, doncs aquest compositor, aquest altre, perquè va fer la història que explicaves, aquesta de la Porta, no?
1: Mira, el tècnic, per exemple, ens ha posat la cinquena de Beethoven i la marxa nupcial de Mendelssohn de fons, mentre anàvem xerrant, no, gairebé ni es sentia, però jo sí que ho anava notant i aleshores, doncs, bueno, m'ha fet gràcia de com anaven sonant i són peces molt conegudes que segur que més d'un també haurà identificat.
0: Són peces, això que dèiem, peces que hem escoltat, anuncis, que hem escoltat a pel·lícules, que hem escoltat de fons en un museu, en fi, que formen part de la nostra cultura, entre cometes, musical.
1: I us faríeu creus, si realment poguéssiu fer un test de tot allò que coneixeu de música clàssica i que no ho sabeu, doncs fins i tot els nens, no? Jo tinc un parell de nens petitets i l'altre dia em ve el Martí i em canta una cançó d'uns dibuixos animats. I jo dic, Martí, això és d'en Mozart, perquè ell sempre em diu que la música que jo escolto no li agrada, però aquesta sí, la marxa turca de Mozart, no? I ell em va fer molta gràcia i vaig pensar, és com si que t'agrada.
0: Perquè al final... si li donem una miqueta a la volta, no? Doncs és, vull dir, és possible que enganxi el públic més jove. Però quins falta cultura musical de música clàssica?
1: Sí, sí.
0: Que podríem debatre si és necessària o no.
1: Sí que ens falta una cosa que a Europa tenen i que potser ara estan perdent, mira què et dic, que és que el fred... fa que la música sigui una bona companya de viatge. Nosaltres vivim en un país en què el nostre zen real és anar a fer una cerveseta...
0: És el carrer,
1: anar a fer una cerveseta, un cafè, anem a xerrar... Escolta, què vas fer l'altre dia? Doncs mira, vaig veure el partit del Barça... Tal. Això és el nostre zen. O sigui, això ens permet estalviar-nos moltes hores de psicòleg o de ioga, no? Però és veritat.
0: Sí, sí.
1: Clar, llavors, això fa que la nostra vida al carrer hagi fet que no l'associem tant a la música clàssica. Clar, països com determinades zones de França, Alemanya, els països escandinaus, saps que hòstia, com ho diuen a Girona, Icar d'un fred de por, no?
0: Sí, sí.
1: I aleshores, clar, allà la música, a l'hivern es troben i toquen plegats, no? I aquí hi ha gent que ho ha fet, no? Per exemple, l'escriptor Jaume Cabré és prou conegut que ara, perquè està delicat de salut, però, vaja, grapejava el violí amb força dignitat i es trobaven amb uns quants amics i feien música per quartet de corda, amb el seu nivell, no per fer concerts, però s'ho passava en bomba. I molta gent ho fa, i no necessàriament amb música clàssica. Hi ha gent que es troba per fer jazz o per cantar cançons dels Beatles.
0: Sí.
1: Però ens falta, diguem que, com el teu pare, doncs altra gent que a casa, o la iaia que tocava el piano, saps? Doncs gent que diguem, normalitzés la relació amb música clàssica. El que tu has explicat, per exemple, seria una petita excepció. No? Uh-huh. El teu pare escoltava música clàssica.
0: Sí, sí, sí, sí, exacte. Ell, la música clàssica, l'havia acompanyat... Jo quasi que diria, des de que tinc ús de raó, l'havia sentit escoltant música clàssica.
1: El tècnic està posant la cinquena dansa hongaresa de Brahms, per exemple. Això no ho he demanat jo, però...
0: Aquesta és collita meva. però sí que és veritat que... Per exemple, ja explico una anècdota, no? Jo anava... Un dia a la setmana anava a dinar a un lloc on el cuiner, que era el propietari, tenia molt de gust musical. Llavors, cada setmana, i això jo m'identificava molt amb ell, perquè cada setmana, o cada divendres, que era el dia que jo anava, en funció, estic segur, no li havia dit mai, però estic segur que funcionava així, en funció del seu estat d'ànim, triava una música o una altra. Llavors, un dia podies estar escoltant Son Cubano, i un altre dia podies estar escoltant música clàssica.
1: Uh-huh.
0: I la sensació d'estar dinant i escoltant de fons música clàssica, t'asseguro que era un moment molt, com molt íntim i molt pacificador, per dir-ho així, no? És a dir que...
1: També et pots trobar l'altra cara, que de cop un professional de la música, un músic, un violinista d'orquestra, etc., de cop anés al restaurant i li digués al propietari, escolta, pots treure la música?
0: Clar.
1: Que això, per exemple, la Renfe, que durant molt temps posava, no sé si encara ho fan, que posen música de fons...
0: Ara amb prou feina roden les rodes...
1: Sí, això és un altre tema.
0: Com per posar música. Doncs, però és veritat.
1: Hi havia gent que demanava, per favor, treguin la música, perquè eren gent, a vegades, professionals de la música, que quan tu sents la música, i a part sents contaminació sonora en un restaurant, en un tren, sents el soroll de les vies, sents la gent xerrant, sents el soroll dels coberts, jo què sé, doncs tot això, aquesta barreja fa que hi hagi gent que els molesti. Uh-huh. En canvi, la intenció real d'això, com quan vas a cal dentista que et posen una música molt suau...
0: Clar, és... perquè no et posis nerviós.
1: Correcte. Eh? Exacte, sí, senyor.
0: És la versió light de l'anestèsia.
1: Exacte.
0: Després ja ve la punxada de l'anestèsia, eh?
1: És això.
0: Però primer ja et preparen pel que vindrà.
1: És això, sí, sí, sí.
0: Doncs, ja ho sabeu, si heu d'anar al dentista, no us estranyi que, doncs això, que soni música suau, podria ser una música clàssica així tranquil·leta,
1: sí.
0: O podria ser música electrònica d'aquesta que en diuen chill out,
1: sí.
0: D'aquesta així com tranquil·leta,
1: sí, sí, sí.
0: Per diguéssim, per preparar-nos per la batalla.

0: Ja a mi normalment em sap greu tallar les peces, perquè si no faríem una mena de radiofórmula. Però, clar, aquesta encara em sabia més greu.
1: Sí, perquè, clar, una de les característiques de la música clàssica, comparada amb la música comercial, són el que en diem les arcades del fraseig o de l'evolució musical. El llenguatge fa que hi hagi una direcció i que allò va prenent forma, fins que arriba una catarsi, que és el cas d'aquest fragment final de la segona sinfonia de Mahler que estem sentint, no? Clar, per exemple, les cançons comercials, si fessin això, no serien comercials. Recordes les del Georgie Dan? La barbacoa, són frases molt curtes i molt repetitives, perquè la gent no hagi de pensar. Però quan tu vas a una sala de concerts, estàs assegut a la teva butaca i vas sentint això, allò es va sentint que puja, que puja, que puja, i mira, escolta això...

0: clar, això...
1: Entens?
0: Sí, clar, però això és com... És com una cosa a foc lent.
1: Exacte.
0: És a dir, no és... Que va tan en contra dels temps que corren ara que tot és immediat, que tot ha de ser ràpid i que tot ha de ser molt breu.
1: Però arriba un moment a la vida, i justament crec recordar que no fa massa... Parlaves d'això en un programa, parlaves de fer 50 anys,
0: sí.
1: Te'l vaig pillar per podcast, i parlaves de fer 50 anys i com et canvia la percepció de les coses.
0: Oh, i tant, ja t'ho dic ara, sí, sí.
1: I aleshores és quan la música clàssica pot tenir una oportunitat a la teva vida. Llavors te n'adones que necessites les coses a foc lent, que la immediatesa de determinades músiques et treu de polleguera i que de cop aquell moment de tranquil·litat, de solitud, doncs la música clàssica te'l recolza, te l'acompanya i és una companya de viatge sensacional i a mesura que et vas fent gran, en funció de la teva sensibilitat, naturalment, vas veient que t'entra cada vegada millor, clar.
0: Clar, perquè al final a tu et pot agradar molt una cançó que dura 3 minuts i mig, però són 3 minuts i mig.
1: S'ha acabat.
0: Dura 3 minuts
1: ja
0: i
1: està.
0: Mig. Llavors,
1: ja
0: l'únic remei que tens, o l'única possibilitat que tens per allargar-ho, és fer un loop.
1: Sí, exacte, el botó aquell que deia repeat, no?
0: Exacte. I jo soc molt obsessiu amb les cançons i soc molt usuari d'aquest loop, eh? I puc arribar a escoltar una cançó que m'ha agradat molt en un moment determinat, que pot ser una cançó fantàstica i meravellosa, però pot ser una cançó d'allò més absurd. Però és igual, en aquell moment et satisfà i necessites escoltar-la una i altra vegada.
1: Mahler no et cal.
0: A Mahler no em caldria, perquè sí. Tinc assegurats, no sé, 7-10 minuts diguéssim, d'intensitat o de crescendo.
1: Mira, per exemple, la música més famosa de Mahler és la que Visconti va fer servir a la pel·lícula Mort a Venècia, l'any 1973. Està basada en una novel·la de Thomas Mann, i agafa la d'Adagietto de la Sinfonia número 5. Llavors, l'arcada inicial, tota aquella frase que fan els violins, se'n va a 2 minuts i mig sense cadència. O sigui, estàs 2 minuts i mig flotant, dius, bueno, i quan hi haurà el ximpum? I vas veient que s'aguanta, que aguanta, un minut i mig, 2 minuts, i llavors arriba un petit ximpum, i després segueix desenvolupant-se. Llavors, clar, quan ets conscient d'això, comences a entendre com funciona la música clàssica. És a dir, no has d'esperar una melodia coneguda. Has d'esperar que la música et vagi transportant cap a un estadi que és el que és. És una cosa intangible, no? I llavors aquí està que l'edat també t'hi ajuda. És a dir, que si la gent que a partir de 40, 40 i tants anys... Ara també hi ha un factor social curiós, no? Els pares i mares són pares i mares més grans. Uh-huh. Normalment les noies ja no tenen fills fins als 30 i escaig. Això fa, doncs, que amb 50 anys tinguis un fill a casa que encara és amb prou feines d'adolescent, i això també et bloqueja de sortir. Hi ha una sèrie de responsabilitats que això afecta també. Però normalment ja en aquesta edat, quan ja els fills els tens espigats i ja s'espavilen, llavors és quan dius, mira, saps què? Me'n vaig al Palau de la Música, a l'Auditori, i sentim concert de música clàssica.
0: Doncs mira, amb això que estàs dient, l'altre dia pensava, música clàssica, estàs acostumat a escoltar-la amb el format que sigui, no? Però pensava, ostres, el dia que vingui el Joan li preguntaré, si jo volgués veure una òpera, per iniciar-me,
1: sí.
0: Tu què em recomanaries?
1: Clar, aquí hi ha un factor també de gustos personals, però hi ha alguns títols que són com una mica garantia, no? Per exemple...
0: A cavall guanyador.
1: Sí, una Traviata de Verdi, ja sé que és molt tòpic, però és una òpera especialment adequada per això que estàs dient. Primer, perquè la història que explica era una història coetània del temps de Verdi. La resta de les òperes de Verdi són reis medievals, no? Saps allò que t'agafa lluny? Però, en canvi, la Traviata es basa en la Dama de les Camèlies d'Alexandre Dumas, Alexandre Dumas, i aleshores parla la història que va ser de debò d'una noia que va existir, que es deia Marie Duplessis, està enterrada en un dels cementiris de París, i que havia sigut nòvia del Dumas. I llavors ella aprofita aquesta història, una noia que és molt guapa i que es dedica, doncs, a fer companyia, ja m'entens,
0: sí.
1: Amb senyors...
0: Escort.
1: Un escort. Mira, ha quedat tirat. Un escort. Amb senyors d'una certa edat que tenen molts diners, i al final arriba un moment que s'enamora d'un noi jove i guapo, però que no té tant... Bueno, aquest cas sí que té una mica de recursos, però és el pare del noi que li diu tu no ets adequada pel meu fill. Uh-huh. I llavors hi ha tota una pugna i al final acaba morint de tuberculosi, que és com va morir l'autèntica Mary Duplessis. Si quan es va estrenar aquesta òpera, la gent del públic...
0: Clar, això és com un...
1: Una pel·lícula.
0: Exacte, com sí. Una pel·lícula.
1: Una pel·lícula d'història d'amor. El públic estava a París assegut entre... o a Itàlia, que es va estrenar a Itàlia, doncs que estava assegut davant de l'escenari, haguessin pujat a l'escenari, vestits com anaven, haguessin pogut fer d'extres. Perquè era una història que era un mirall d'aquell temps. Uh-huh. Surt en aquesta pel·lícula Pretty Woman, també... recordaràs l'escena que la Pretty Woman és una Traviata.
0: Exacte.
1: És una Violeta Valéry, és una Mary Duplessis. Aleshores, doncs, aquí hi ha un paral·lelisme molt xulo. Llavors, aquesta òpera és una òpera de cavall guanyador, que deies, no? I em podríem recomanar alguna altra, una Carmen de Bizet. A mi m'agrada... així com a òpera introductòria m'agrada molt, per exemple, La flauta màgica de Mozart. És un conte molt divertit i les àries que hi ha són com una capsa de bombons, no? Que cada bombó té un color diferent.

0: El món de les lletres, el món de la música, el món de l'art,
1: sí.
0: En general. Vull dir, al final anem bevent de tota una sèrie de tota una sèrie de tòpics. A mi sempre m'ha resultat curiós, o sempre m'ha resultat sorprenent, la feina que hi ha al darrere, per exemple, d'una òpera, no? És a dir, per part del compositor,
1: Sí, és bestial.
0: Quan es podia arribar a trigar? Ja està documentat, això, no?
1: Sí, sí. Ara riuràs. Una vegada en el Donizetti li van comentar: miri, mestre, que Rossini diuen que va escriure El barber de Sevilla en 3 setmanes. Resposta del Donizetti: sempre he pensat que el Rossini era un gandul. Ell va escriure L'Elisir d'Amore en 2 setmanes. Clar que eren un tipus d'òpera molt repetitiva, o sigui, tenies com la música pop. Les òperes italianes d'aquesta època fan servir tota una sèrie de recursos musicals que si els haguessin canviat gaire, la gent no els hagués agradat. I llavors havien de fer un producte molt adaptat als gustos de l'època, i això els permetia aprofitar molt de material. Per això anaven tan ràpids, no?
0: Clar.
1: Wagner trigava 3 anys.
0: Clar, perquè
1: 3 o 4, sí.
0: En el fons, això que m'estàs explicant tu, no? Aquestes òperes italianes, en el fons, eren com molt pop. És a dir...
1: Sí, t'entenc, sí.
0: En el sentit que, a l'època, es devia considerar que allò era com molt senzill i molt recurrent i molt identificable.
1: Com l'exemple que et posava de la Festa Major de Mataró i la Missa de les Santes, és això. És a dir, era la música que agradava. La gent cantava les àries. I una cosa que poca gent sap, quan va néixer la cobla a l'Empordà, el Pep Ventura famós agafava àries d'òperes de Rossini i de Verdi i les convertia en sardanes i les ballaven a les places. Hi ha sardanes del Pep Ventura que són adaptacions amb estructura de sardana per cobla de fragments de Rossini, Verdi, de Gounod i d'altres òperes. Clar, això no es toca mai, perquè clar, la gent diu, això no és una sardana. Sí que és una sardana, sí, la gent les ballava.
0: El que passa que és una sardana d'inspiració...
1: Amb òpera. Agafa una cançó de la Shakira i converteix-la en sardana. S'ha fet aquell El Despacito, per exemple, hi ha una versió en cobla que ha arrasat tot cada vegada que les cobles la toquen en alguna plaça, la gent riu, no? O sigui, que es pot adaptar tot.
0: Perquè al final és música.
1: Correcte.
0: No? És a dir...
1: Exacte.
0: Al final és música.
1: És això.
0: De fet, hi ha... jo que tinc una certa predilecció per la música, també m'agrada la música electrònica, no? I a vegades escoltes peces de música electrònica. De música electrònica n'hi ha de molts tipus, n'hi ha de bona i n'hi ha de dolenta. Però, i això també segurament podríem entrar en el debat de si la subjectivitat o no, eh?
1: Sí, evidentment.
0: Però en qualsevol cas, sí que és cert que hi ha, a vegades jo escolto peces de música electrònica i em ve al cap, ostres, si això ho tanquéssim amb una petita orquestra de cambra, això podria funcionar tranquil·lament.
1: Sí. Sí,
0: i de fet, hi ha experiments d'orquestres que fan shows, que fan adaptacions de peces emblemàtiques de la música electrònica en format orquestra.
1: I no cal anar tan lluny, versions amb orquestra de les cançons dels Beatles. No sé si ara poséssim a buscar-los per Spotify, per YouTube, jo no sé la quantitat i quantitat, per quartet de corda, per no sé què, o sigui, per tota mena de combinacions. El Yesterday deu ser la cançó més versionada de tots els temps, no? O sigui que sí, efectivament.
0: El temps ho dirà, però no sé si arribarem a veure alguna versió en clau clàssica o en clau operística dels grans èxits del reggaeton. No ho sé. No ho sé si arribarem a tot això, eh? Però com que el món dona tantes voltes...
1: A veure, no ho descartis. No ho descartis.
0: Perquè si apliquem la fórmula és música, clar, al final és una combinatòria de notes, no?
1: A més, fixa't, la gent jove necessita material nou que l'identifiqui. I llavors això és un motor que fa evolucionar. És a dir, la gent jove no s'identifica amb les coses dels pares.
0: Uh-huh.
1: Necessiten coses que els identifiquin amb ells, i això és el motor de la modernitat, diguéssim.
0: Clar, però això sempre em porta a pensar que si algun d'aquests personatges que fa allò que ara se'n diuen músiques urbanes,
1: sí.
0: Però si agafés un fragment, no sé, d'un Vivaldi o d'un Mozart i l'incorporés en una cançó.
1: Mira, el Joe Satriani, no és gaire recent, és un guitarrista de heavy metal.
0: Sí.
1: El Joe Satriani és un tio així, que

0: havia estat molt conegut als anys 90,
1: era un dels grans guitarristes dels
0: Satriani. En els solos de heavy metal amb guitarra distorsionada n'hi ha varios que cita moments de passatges de sonates i partites per violí sol de Bach, però passa que t'ho fa amb guitarra distorsionada i la gent flipant, saps què vull dir? Però això és música de 1720, però amb guitarra distorsionada. I dius, hosti, però si això és Bach, està tocant Bach. No? Hi ha diverses gravacions del Satriani, cito aquest perquè ara m'ho has posat en safata. O sigui que, per tant, ja s'ha fet i es seguirà fent.
1: És aquelles coses que el món de la música és apassionant. Joan, doncs com aquell qui diu, crec que ja estem arribant al final d'aquesta aventura, d'aquesta conversa. Aquí damunt de la taula he deixat, i gairebé me n'oblido, és una incorporació que hem fet aquesta temporada. Aquí damunt de la taula t'he deixat un paper i un boli.
0: Sí.
1: I ara et demanaria, abans que acabéssim, pots fer mentre jo m'acomiado, que li escriguis una pregunta al pròxim convidat que vindrà a la gent normal. I, evidentment, no et diré qui és i no et donaré cap pista, però m'agradaria que li fessis una pregunta.
0: Val. L'escric?
1: La deixes escrita,
0: però no te la dic,
1: No me la dius, jo tancaré el paper i no descobriré aquest paper, i ho prometo, em comprometo aquí públicament a dir-ho, no l'obriré fins d'aquí una setmana.
0: Perfecte, doncs ara te l'escriuré.
1: Perfecte. Joan, moltíssimes gràcies per haver acceptat la proposta de venir a conversar sobre música, i podríem estar aquí hores i hores.
0: I tant.
1: Aquí a la gent normal de Ràdio Rubí, amb tu encetem aquesta tercera temporada, i amb tots vosaltres, moltes gràcies.
0: Gràcies, Jaume, gràcies, i als oients, naturalment.
1: I a tots vosaltres, oients, doncs ens retrobem aquí a Ràdio Rubí, a la gent normal, el pròxim dimecres a partir de les 6 de la tarda. Salut i bona música.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El Servei de Gent Gran Activa torna a posar en marxa el programa Gaudeix de la Vida en Gran, adreçat als rubinencs de més de 60 anys. En aquesta edició hi ha novetats. L'Ateneu acollirà sota el títol Projecta't, dissenyant la vida que vull, i el Rubiforma, Introducció al xat GPT, a més de la repetició del Treu partit al teu mòbil. Dins de l'àmbit formatiu també s'ha programat el nou curs Festa Crític de Cinema i un altre taller sobre com funciona l'APP Rubi Ciutat. Destaquen també les sessions d'estimulació cognitiva a l'Ateneu o l'Activa't Ballant i l'exercici físic suau i estirament que es fan al Centre Cívic de Can Oriol. Per inscriure's a totes aquestes activitats s'ha de fer a partir del 28 de setembre, a partir de 9:45 del matí per mitjà d'un formulari en línia o bé trucant al telèfon 637-83-1092.
2: No hi haurà caminada nocturna aquest 2026. Rubí d'Arrel i el Centre Excursionista, els impulsors de l'activitat, han decidit suspendre l'edició d'enguany per les restriccions de la pesta porcina. Les dues entitats estaven esperant una possible flexibilització de les mesures d'accés al medi natural, però, donat que les últimes dues setmanes s'han trobat senglars infectats a la zona de risc, han decidit finalment anul·lar l'activitat. La caminada nocturna és una de les activitats més esperades del calendari local i cada any reuneix més d'un miler de persones a l'entorn natural de la ciutat. Per la seva realització cal la coordinació de més de 200 persones voluntàries encarregades de tot tipus de tasques. Aquesta hagués estat, de fet, l'edició número 19 d'aquesta caminada nocturna. Des que es va començar a fer, només s'havia suspès el 2020 per les restriccions llavors de la pandèmia de la Covid. Aquest 2026 la pesta porcina africana també ha obligat a suspendre altres activitats de la ciutat, com per exemple la travessa Rubí Montserrat o la volta BTT.
3: I en esports, satisfacció absoluta al Club Natació Rubí, també satisfacció de ciutat després de l'èxit en la presentació de les lligues de divisió d'honor de waterpolo que s'ha dut a terme aquest migdia al casino. Amb la presència de representants de tots els clubs que formen part d'aquesta competició, així com també dels representants de la Federació Espanyola i de l'Ajuntament, s'ha dut a terme aquesta festa per inaugurar el camí de les lligues que s'encetaran en nois aquest cap de setmana en noies el següent.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, 99.7 FM.
4: Quarts de 10 de la nit al Racing de Santander amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries en aquest inici de temporada. Els de Hansi Flick buscaran la sisena victòria en 6 jornades en un partit que s'espera estigui marcat per la pluja. I en handbol, el CAC 7 Balonmano Granollers buscarà el triomf davant el Morvedre a partir de 9:45 del vespre en la tercera jornada de la Divisió d'Honor Femenina.
5: Notícies en xarxa, edició vespre.
6: Obrim un dia més plana de serveis connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Comencem destacant la Nacional 230, que està tallada al pont de Suert en tots dos sentits per un accident a la C58 i retencions a Castellbell i al Vilà en sentit Manresa per un altre accident a la mateixa C58 i a l'antídot de Badia a Sant Quirze del Vallès en sentit nord i a la C58 i a la C33 i retencions també de Montcada a Barcelona en sentit sud, a la B30 i a Cua Barberà del Vallès en tots dos sentits, a la B23 i retencions d'Esplugues fins a arribar a l'Avinguda Diagonal de Barcelona, a la C65 i retencions a Cassà de la Selva en sentit Llagostera, a la GI600 i a Cua Tordera, la Nacional 240 i retencions a Montblanc en sentit Lleida per obres. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt i retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i del Nus de Trinitat a Horta en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a Rambla Prim i a Bon Pastor en sentit Besòs i de Rambla Prim a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
5: Notícies en xarxa, edició vespre.
6: Les primeres tempestes d'aquesta tarda s'han concentrat al Gironès i la Selva, amb pedregades a Girona Ciutat i pluges torrencials a Fornells de la Selva. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat i no descarta enviar un esalert.
8: L'activitat tempestuosa s'ha focalitzat fins ara, especialment al nord-est del país, com també a punts del prelitoral central. El Metocat ha alertat que es tracta de xàfecs molt estàtics, que han deixat registres d'intensitat torrencial a Fornells de la Selva i han anat acompanyats de pedra, especialment al Gironès.

meditar. Un altre cop t'he trucat. És una merda que hagis marxat. Tant cop la mira et porta on menys esperaves.

0: David García.
1: Bon vespre. Nou retard en la planificació del futur hospital. La consellera Olga Pané, en la seva primera visita a Rubí, ha dit aquesta tarda que el pla funcional encara no està enllestit i que la previsió és ara poder iniciar el tràmit de licitació en algun moment de l'any vinent i no aquest mes de setembre, que era l'última data que s'havia compartit. A més, nou canvi de model i nomenclatura. Ja no es parla de CAR, Centre d'Alta Resolució, sinó de CAIS, Centre d'Atenció Integral en Salut. Ho ha explicat en la inauguració oficial del nou centre de salut mental per a infants i adolescents, que funciona des de fa un mes al barri del Progrés. A més, Pané ha estat rebuda quan passava per l'Ajuntament per dues protestes, una de la coordinadora d'entitats per la sanitat pública i una altra reclamant la continuïtat del seu metge de família del CAP Mutua. De seguida us ho expliquem. Serà un informatiu molt centrat en aquest àmbit sanitari, però també en l'educatiu. Enguany, l'Escola del Bosc ofereix per primera vegada un CIAL, un recurs per l'atenció als joves sords que abans havien d'estudiar a Bellaterra, però el canvi no està convencent totes les famílies usuàries. Encara no ens han arribat les fortes pluges que hi havia previstes per avui, però això no significa que hagi passat el perill. Sentim en Lluís Mipérez amb la previsió meteorològica.
2: Bona tarda. Ja estem tenint una situació força regirada en algunes comarques. Per exemple, déu-n'hi-do les pedregades que han caigut al Gironès, també al Pla de l'Estany, en alguns indrets de la Garrotxa, del Baix Empordà, de la Selva. Aquestes pluges que de moment són més importants en aquella zona, però també hi ha un altre focus de tempesta destacable a hores d'ara que es mou aproximadament entre el massís de Montserrat i Sant Llorenç del Munt, arribant a gran part del Vallès Occidental, del Moianès, del Nord, del Vallès Oriental i també de la comarca de l'Anoia. Independentment, algun ruixadet anirà caient cap a l'Ebre i Ponent, però en aquest cas molt poca aigua i la temperatura que ja està baixant. Atenció a aquesta propera nit i matinada amb les tempestes molt fortes al voltant del riu Anoia, del riu Foix, del Llobregat, del Besòs i també a gran part de la Catalunya central, ja a Ponent i a Tarragona, en general, en el cas de les Terres de l'Ebre, més clarianes, esperant a un dijous en el que encara quedarà algun ruixat arrapat a la costa barcelonina. N'estarem molt pendents a la xarxa.
1: Nou retard en la planificació del futur hospital de dia de Rubí. La consellera de Salut, Olga Pané, ha explicat aquesta tarda, en la que era la seva primera visita oficial a la ciutat, que el pla funcional encara no s'ha aprovat, que la previsió és tenir-lo enllestit el mes vinent, a l'octubre, per poder encarregar el projecte executiu durant el 2027, això sí, si la Generalitat té pressupost l'any vinent. Part de la raó d'aquest nou retard és una concreció, una nova, del model concret. Ara la nomenclatura que s'està fent servir és la de Centre d'Atenció Integrada en Salut, CAIS, i contempla com a mínim dos canvis importants respecte a l'última informació que sabíem. Un, la voluntat de centralitzar ja tots els serveis de salut mental públics de Rubí, aparcant, aparentment, la previsió d'ampliar el CAP Sant Genís per aquest fi. I l'altra és la possibilitat que, finalment, no disposi de quiròfans per a operacions ambulatòries, com s'havia dit des d'un primer moment. Aquest últim punt, el de si tindrà quiròfans o no, és precisament el que s'està acabant de decidir. En tot cas, aquest futur CAIS, com es diu ara, serà un dels primers centres d'un nou model sanitari que deixarà les intervencions i tractaments menys freqüents i més greus als hospitals de referència i que centralitzarà la resta de l'atenció més comuna en aquests centres de proximitat.
3: A l'hospital clàssic es quedarà fent aquells casos que són pocs i greus o que tu necessites poques vegades a la vida. Tu necessites que et canviïn el genoll una vegada, en tota la teva vida. O necessitaràs que et tractin d'un càncer una vegada. I què necessitem? Que això ho facin en llocs on facin molts casos. Per què? Perquè ho facin bé, perquè tinguin pràctica, perquè tinguin experiència. Per tant, la idea és tot allò que és poc freqüent anirà als hospitals que ara tenim, tot allò que és més freqüent anirà amb aquest entorn.
1: La resta del futur centre és el que ja sabíem, uns 30 despatxos de consultes externes, servei de diagnòstic amb tacs i ressonàncies, diàlisi, hospital de dia per la gent gran i el trasllat del COAP i els serveis d'urgència. Una vegada estigui aprovat aquest pla funcional, en principi al mes d'octubre, el ple de Rubí podrà reprendre el procés de cessió dels terrenys, iniciat fa temps i que estaven precisament a l'espera d'aquests documents. Salut no ha compartit un calendari clar sobre el moment d'obertura del futur hospital o CAIS, però Pané sempre ha parlat d'un període entre 5 i 7 anys a partir de l'inici dels tràmits, que ens situaria entre 2032 i 2034. La consellera, com dèiem, ha fet aquestes declaracions en la inauguració del nou centre de salut mental infantojuvenil del barri del Progrés, que acull des d'aquest estiu el CESMIG i un hospital de dia de menors. El trasllat era esperat per les famílies, que han estat mesos amb atenció telefònica després del tancament del centre Ferran Salses i Roig, que és on estaven abans aquests serveis, per deficiències estructurals. Tot i la millora en instal·lacions, els usuaris sempre han denunciat manca de professionals i llargues llistes d'espera al CESMIG, una realitat que, tal com ha explicat aquesta tarda Pané, no té una solució fàcil a curt termini.
3: No és infreqüent que quan es dona una casuística de problemes de salut mental amb un nen o amb un adult, el reste de la família també hi passi. Per tant, aquest abordatge conjunt amb els professionals que tenim, que no són, abans ho parlàvem amb l'Ajuntament, són els que són. Són els que són, què vol dir? Pues vol dir que ara tenim oportunitat de contractar aquells professionals, quan estem parlant de metges, per exemple, que van entrar a la universitat el 2016. Si això en el seu moment no ha tingut més accés, no en trobarem a partir d'ara. Què estem fent ara? Pues millorant el nombre de places que traiem de tota aquesta sèrie de professions. I què s'ho trobarà el conseller que hi haurà el 2036?
1: Abans de la visita al nou centre de salut mental, Pané ha fet una visita institucional a l'Ajuntament per explicar aquestes novetats als representants polítics i signar el llibre d'honor de la ciutat. Fora, a la plaça Pere Aguilera, unes 35 persones s'han concentrat cridades per la coordinadora d'entitats per la sanitat pública de Rubí, cridant consignes com volem l'hospital o aquesta que sentim.
0: No volem llistes d'espera! No volem llistes d'espera! No volem llistes d'espera!
1: Part dels manifestants, però, tenien una altra reclamació. Es tracta de pacients del doctor Josep Vigordà, metge de família del CAP Mútua. L'operador sanitari hauria comunicat al facultatiu que acabarà la seva etapa a Rubí el 25 de setembre per passar a un altre ambulatori a una altra ciutat on falta personal. Segons els manifestants, el metge encara voldria treballar a la ciutat i no tenen encara un recanvi clar per al seu metge de família. Els manifestats han cridat consignes com el doctor Vigordà se tiene que quedar i han intentat entregar una carta a Pané. Sentim Maria Teresa Pujol i Alberto Morales, que són pacients del doctor Vigordà des que va començar la seva pràctica a Rubí.
4: No agrada gaire. És clar, l'home, no sé...
5: Que ha passat i ara vol... se sent fort i amb ganes de treballar, pues, coi, el seu puesto és aquest de tota la vida. Pues que el deixin.
1: A més, els manifestants denuncien que quan intenten sol·licitar visita amb el seu metge a través de La Meva Salut, l'aplicació es limita a indicar que no estan disponibles les cites, sense haver rebut cap comunicació oficial sobre el trasllat del doctor. I encara un últim tema sanitari i educatiu, perquè una família de Rubí reclama que Educació torni a assumir el transport fins al Cial de Bellaterra. És l'única de les quatre famílies rubinenques que ha decidit mantenir el seu fill en aquest centre de Cerdanyola, tot i que aquest curs s'ha posat en marxa un nou servei intensiu d'audició i llenguatge aquí a Rubí, a l'Escola del Bosc. Laura Jurado i Jesús Martínez expliquen que el seu fill de 3 anys ja està adaptat a Bellaterra i que valoren especialment l'experiència del centre i l'entorn educatiu familiaritzat amb la llengua de signes.
6: Es una experiencia buenísima porque la Escuelita de Bellaterra lleva 25 años que es referente de inclusión para la comunidad sorda y estamos muy contentos con todo el equipo, con los profesores, las MAES, las logopedas y bueno, incluso con el alumnado que también tienen nociones de lengua de signos y eso es muy importante para nosotros y para nuestros niños.
1: Tres de les quatre famílies de Rubí que fins ara utilitzaven aquest recurs han optat pel nou Cial de la ciutat. Aquesta família, en canvi, ha decidit continuar a Bellaterra i assumir els desplaçaments en vehicle privat. Els pares asseguren que no qüestionen la creació del nou servei a l'Escola del Bosc, però consideren que el seu fill necessita mantenir l'entorn educatiu actual. Explicarà més que assumir els trajectes els suposa una despesa econòmica i dificultats per compaginar els horaris laborals.
6: Pues que continuen assumint el que estaven assumint fins ara, que això no ha sigut una decisió nostra, no ha sigut una decisió de la família, de que ens hem mudat de ciutat, o sigui que volem anar a aquella escola sí que sí. O sigui, nosaltres ens van enviar allà perquè deien que era la millor escola que podia tractar el nostre nen i estem allà molt contents, ens han ajudat moltíssim en aquest any, en I3, l'Aram ha evolucionat moltíssim en aquest any i ara per un problema de diners, per transport, ens demanen canviar-nos.
1: La família també ha sumat la seva reivindicació a la d'una altra família de Sant Cugat que continua també portant el seu fill a Bellaterra i que igualment s'ha quedat sense ajuda pel transport. Reclamen poder mantenir l'escolarització actual sense haver d'assumir íntegrament el cost d'aquests desplaçaments.
7: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.
1: La Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler acollirà demà dijous la presentació de Un món de colors, l'obra pòstuma de la rubinenca Maria Teresa Voltó i Vinyals, un extens treball de recerca i lingüística dedicat a les paraules i expressions catalanes relacionades amb els colors. El llibre ha estat editat pel seu vidu, Pere Vilanova, que reivindica que el volum hauria de formar part dels centres educatius de Rubí com a eina de consulta i aprenentatge.
8: Pensava, doncs, dedicar-ne cada un, diguéssim, dels seus exemplars als instituts de Rubí. Perquè en tinguin, diguéssim, una coneixença de l'obra que va produir, que va aconseguir una rubinenca, diguéssim, natural d'aquí, que penso que pot ser, doncs, interessant per donar a conèixer una mica que, de la cultura.
1: Voltó, que va exercir com a professora i assessora al Servei Local de Català, va dedicar dècades a recopilar centenars de paraules, derivats, dites i locucions vinculades al cromatisme. El resultat és un diccionari especialitzat, estructurat i accessible tant per estudiants com per escriptors o lectors curiosos. El llibre recull un ampli ventall de continguts, frases fetes, denominacions populars de fauna i flora, topònims catalans o fins i tot una selecció d'endevinalles i jocs d'enginy basats en aquests colors. Pere Vilanova destaca el valor pedagògic del recull i explica que vol fer-lo arribar als instituts i escoles. A més, reivindica la vigència del format imprès, assegurant que tenir aquest corpus ordenat en un sol volum facilita una immersió profunda en el lèxic, més enllà de les consultes ràpides habituals que fem a internet. L'acte de presentació tindrà lloc demà dijous a les 6 de la tarda i comptarà amb el suport de l'historiador local Jordi Vilalta, que va encoratjar Vilanova a culminar aquest projecte editorial. I més coses, perquè el Servei de la Gent Gran Activa torna a posar en marxa el programa Gaudeix de la Vida en Gran, adreçat a les persones que tinguin més de 60 anys. En aquesta nova edició hi ha novetats. L'Ateneu Municipal acollirà sessions sota el títol Projecta't dissenyant la vida que vull, i el Rubiforma Introducció al xat GPT, a més de la repetició del Treu partit al teu mòbil. Dins de l'àmbit formatiu també s'ha programat el curs Festa Crític de Cinema i un altre taller sobre com funciona l'APP de Rubí Ciutat. Destaquen les sessions d'estimulació cognitiva a l'Ateneu i Activa't ballant i exercici físic i suau i estiraments que es fa al Centre Cívic de Can Oriol. La proposta ofereix la possibilitat de participar al cicle Surt a caminar, amb sortides a Sant Mús, Can Feliu, Ximelis o Sant Genís. I pel que fa a les visites culturals, es faran al Museu d'Arqueologia de Catalunya, al Temple del Tibidabo, al Circuit Termal de Caldes de Montbui i al Museu d'Història de la Immigració de Catalunya. Per acabar, el dia 1 d'octubre es commemorarà el Dia Internacional de les Persones Grans, i aquí a Rubí se celebrarà amb la conferència El teu patrimoni, les teves decisions, amb el col·lectiu Ronda, entre altres. Per inscriure's a aquestes activitats s'ha de fer a partir del 28 de setembre, a partir de 9:45 del matí per mitjà d'un formulari en línia o bé trucant al telèfon 637-83-1092.
7: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I acabem explicant-vos que Ferrocarrils de la Generalitat organitza una jornada de portes obertes a l'espai expositiu de la cotxera de Rubí aquest dissabte i diumenge, és a dir, el 19 i el 20 de setembre. Les visites són totalment gratuïtes i compten amb les explicacions d'un guia de la companyia, però requereixen inscripció prèvia també a través del seu web, el de Ferrocarrils. Les visites duren uns 40 minuts i es fan en grups de 15 persones. Dissabte hi haurà torns a les 10, 11 i 12 del matí i a les 5, 6 i 7 de la tarda, mentre que diumenge s'oferiran a les 10, 11 i 12 del matí. L'espai està situat a la Rambleta Joan Miró, número 6, i disposa de rampes d'accés per a persones amb mobilitat reduïda. Està a tocar de l'antiga estació. L'activitat s'emmarca dins de la Setmana Europea de la Mobilitat i permet veure una exposició pels 100 anys de l'arribada del tren elèctric al Vallès, així com una col·lecció de trens històrics des de principis del segle XX.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres 16 de setembre. Recordeu que podeu seguir informats al nostre web, a radiorubí.cat, així com als nostres perfils a les xarxes socials. Nosaltres tornem amb tota la informació demà a partir de les 9 del matí amb el Rubí al dia. Que tingueu molt bona nit.
1: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat.

0: Som energia. Som el que mengem. Som transformació. Som cíclics. Som aigua i sol. Som terra. Amb Pili García.
1: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
2: Bon dia, oients de Som Terra. Jo us vaig parlar de les instal·lacions i de les activitats de la residència de l'Escola Agrària d'Alfarràs, però em va quedar per explicar-los el funcionament d'una part fonamental de l'escola, la zona de menjador i de cuina. Aquesta part de l'escola està ubicada en un extrem de l'edifici principal, amb zones separades com marca la normativa. A l'entrada es troba la zona de rentadores i material de neteja. Antigament, en els inicis del funcionament de l'escola, l'alumnat estava obligat a quedar-se a viure a la residència i la neteja de la roba blanca i de la roba de treball es feia tota l'escola. Les rentadores anaven tot el dia i les esteses de roba feien esfereir. Quan va arribar la secadora i també el nou funcionament del centre, amb la residència opcional, la feina va baixar de forma important. I ja avui en dia molts nois tornen a casa amb el seu cotxe i tampoc ja podem rentar-los la roba. La vida ha canviat. Si continuem el recorregut, trobem el vestidor del personal de cuina e internat i el rebost. El control alimentari als menjadors escolars és una norma que cal seguir al peu de la lletra. I us sorprendria el control del rebost, l'etiquetatge que hem de fer amb totes les dades d'entrada dels productes, les dates d'elaboració i de congelació, l'ordre i la posició dels aliments, sobretot, per exemple, a les prestatgeries de la cambra frigorífica principal. Tot ha de ser revisat amb una inspecció veterinària que es fa periòdicament. A la vora del rebost hi ha la joia de la corona, la cuina, extensa i ben organitzada. Almenys això és el que ens diu la gent del sector de la restauració que passa de vegades per la casa. Està ben equipada i no cal dir que el menjar es fa a la casa i s'hi serveixen totes les entes, tots els àpats, berenar inclòs. Hi ha alumnes que quan acaba el curs ens diuen que sort que els ve l'època de treballar més fort per rebaixar el que diuen ells també han anat acumulant durant el curs. La cuina connecta amb el menjador, que té un aforament per unes 80 persones i està preparat per ser un autoservei. Quan més ple és aquest menjador és quan fem la festa de Nadal i fem la festa de cloenda de curs. I a la banda oposada de la porta de la cuina hi ha la porta de sortida del menjador, on trobem la sala d'esbarjo, on hi ha l'altra joia de la corona de l'escola, l'antic futbolí, que hem de reparar tot sovint, però que resisteix el pas del temps i els saldrocs dels alumnes. He de reconèixer que tot i l'edat de l'escola està ben mantinguda pel personal que hi feineja tot l'any, perquè ja ho sabeu, la millor loteria és treballar cada dia. Espero que us hagi interessat. Fins a la pròxima.
0: Som Terra, amb Pili García.
3: Néstor Serra Domènech, coordinador territorial de la Plana de Lleida d'Unió de Pagesos. Benvingut de nou al Som Terra. Com estàs? Com va tot plegat?
4: Bé, bé.
3: Ja estem
4: bé.
3: A l'estiu.
4: Sí, em falta 4 dies, però ja fot un mes que sembla que hi som.
3: Que ja hi sigui, eh? Sí, sí. Ha vingut amb incendis. Avui podem començar, si et sembla, parlant d'això, de la temporada de la sega, dels incendis, sí, d'aquests dos incendis que ja hi ha hagut a la Segarra, i d'aquesta temporada, bueno, també de la sega, que ha començat una mica més aviat que altres anys, no?
4: Sí, degut a les calors i a les no pluges, pues s'ha avançat. No és que s'hagi avançat la temporada, sinó que s'ha ajuntat molts territoris, vale? S'han ajuntat, que primer començàvem aquí a Ufés, per entendre-nos, i després ja anàvem tirant i anàvem acabant, pues, a la Segarra Alta o cap al Solsonès, no? Però ara s'ha ajuntat, la campanya s'ha ajuntat, l'escalor s'ha fet que tot s'ajuntés. No és que s'hagi avançat, potser s'ha avançat 2 o 3 dies, però menys o menys aquí a Ufés comencen a cosejar a finals de maig, que és el que ha passat enguany. No hi ha res més.
3: Són evitables aquests incendis o són inevitables?
4: Cada any els pagesos, junts amb els agents rurals i junts amb els bombers, fem trobades, els pagesos estan plenament informats dels protocols que han de seguir. Cada màquina ha de seguir uns protocols abans de començar. Penseu que durant el matí, primera hora, les màquines no cosegen, però els treballadors que porten les màquines estan fent el manteniment, és a dir, limpiar filtres, engrassar coixinets perquè no s'acalentin i puguin provocar. Vull dir que els pagesos i maquinistes, per entendre-nos, el que no volem és perdre l'escollit. Si per això pues fem-los, seguim aquests protocols. I després totes les màquines han de portar uns extintors, unes motxilles d'aigua, que tot això ho fem, ho comproven els rurals perquè paren, ho comproven, fan los...
3: Sí, el seguiment, no?
4: El seguiment, sí. Vale, fan el seguiment.
3: Les inspeccions, també, ja, no?
4: Això, fan les inspeccions, no? I penseu que els primers que estem allí sobre el terreny, que veiem si hi ha un foc o no, som els pagesos que avisem i avisem, i si no es deixen, també ajudem a l'extinció d'aquests focs. Vull dir, són inevitables, sí, però bueno, a veure...
3: Té a veure amb les espurnes, no? Podem explicar que llavors...
4: Sí, però hi ha molts... Estem cosechant moltes hectàrees, eh? Vull dir, estem cosechant moltes hectàrees. I d'incidents se'n saben pocs. Vull dir que no... Que la proporció... Vull dir que els pagesos estem fent les coses bé i des de fa molt temps, junts amb els agents rurals i els bombers, estem seguint aquests protocols que heu explicat abans de manteniment, diguem-ne, manteniment. I després totes les màquines, tots els tractors, pues, tenen últims extintors i tot això.
3: Ja ho vam preparat, ja ho porten, això.
4: Sí, evitem molts incendis.
3: De tota manera, també en altres ocasions, per temperatures molt altes o per inclemències del temps, s'ha evitat que, no sé, es segués a les èpoques o a les hores de més calor.
4: Va haver uns anys que se va prohibir, però clar, s'ha d'entendre. Lo cereal, quan és més bo de cosechar, vale? O de segar, de cosechar, és al fort de la calor,
3: clar,
4: perquè es desgrana, no es pot anar a cosechar a primera hora del matí perquè no
3: bé, però és perquè hi ha més humitat, no, també, no? I això és dolent pel gra.
4: Clar, correcte, la humitat fa que la palla sigui corretjosa, fa que costi més de purgar el gra. Per amb això, vull dir, és recomanable,
3: sí.
4: Ara, la paraula que es diu és recomanable, per amb això també, vull dir, si clar, estem a 40 graus i tot això, però encara no hi hem arribat a 40 graus, estem a 35 graus, 34, 35 graus, vull dir que és una... que està bé, vull dir que nosaltres hem de fer tota la feina, hem de fer la feina, que sempre s'ha fet aquesta feina. L'únic que sí, hem de tenir la precaució, i la precaució hi és, i ja està, vull dir, no hi ha més.
3: Néstor, aquests dies també heu fet denúncies des de Unió de Pagesos, perquè heu notat que, sobretot a finques del Segrià, però m'imagino que això deu passar en general, però en concret ara aquests dies a finques del Segrià, hi ha hagut robatori de coure. Què és això? Què és el que ha passat exactament? Explica'ns-ho.
4: Des de fa molt temps, pues, hi ha hi ha robatoris, estan entrant en granges, però bueno, estaven entrant en granges, buides, diguem, que tenen el buit sanitari, d'acord? Que tenen el buit sanitari, entrant, sostraient tot el coure que hi havia, sigui fil elèctric, sigui coure de gas o coure de domificadors, ¿vale? Sostreien, vull dir, vinien a la nit, pim-pam, una quadrilla i traien tot el coure. Però és que ara ja no ens trobem que ho estan fent durant, en plena producció, ¿vale? Amb lo mal que això causa als animals. Primer, que per bioseguretat una persona aliena amb aquella granja que entri no se sap qui porta o què deixa de portar. I segon, que estén inhabilitant o pues, la calefacció, la llum, els menjadors, les finestres. Això en parlem en granges de porcs. Però tu imagina't, en granges de pollastre, el dany que pot fer amb una granja si s'entra en plena producció a sostraure aquest coure. I nosaltres el que denunciem que és que els Mossos d'Esquadra facin la seva feina, que ja la fan, que els agents rurals també, si veuen un cotxe sospitós, igual que les persones truquin al 112 i indiquin les matrícules, d'acord? Que es faci la denúncia in situ, se faci la denúncia per qualsevol cosa, encara que sigui no res, un xapo, una pala que es denunci, perquè així queda constància i els Mossos d'Esquadra tenen més recursos. Però ara volem donar-los una petita més ajuda als Mossos, perquè els Mossos fan la feina, però avui els enxampen amb aquests lladres, els enxampen i demà tornen a estar al carrer. I el que no volem és que aquesta molta reincidència d'aquesta gent, ja que la senyora Parlon vol, la nostra consellera estimada aquí a les Terres de Ponent, vol canviar el codi penal, doncs també que miri que hi ha delictes que fan molt mal a la gent, ja no és per la inseguretat que hi ha als carrers de Barcelona, que estic d'acord, ¿vale? Però és que aquí a les Terres de Lleida tenim moltes hectàrees i molts camins i molt territori que estem, no estem abandonats de la mà de Déu, però estem fora de cobertura. Clar, perquè els Mossos d'Esquadra no poden posar una patrulla a cada camí. Hi ha molts quilòmetres i molts quilòmetres de camins. I el que demanem és ajuda perquè aquesta multiresidència pues, no sigui així. Qui la fa, l'ha de pagar. I ja està. Vull dir, arribem aquí.
3: Què suposa per a la pagesia aquests furts, aquests robatoris? Perquè, és clar, pot ser el valor d'arrencar...
4: El valor econòmic és equis, però el que...
3: Clar, però després ha de tornar a fer tota la instal·lació, però que deu ser X per no sé quan.
4: Però el que passa és el valor que tu tens una granja, tens una activitat, sigui aquest, que robin la bomba de rec amb aquest temps i que no puguis regar i que estiguis a punt de collir. Què és el que... No és el valor de la bomba que val equis, el valor de la collita. Ara que tinguis una granja amb tants porcs o amb tants pollastres que te sostreguin qualsevol cosa i que no pugui fer funcionar la granja en si. Clar, ja no és el valor d'aquell fur, ¿vale? De l'objecte robat, sinó és el valor que hi ha els danys a conseqüència d'aquell fur, d'aquell robatori. El que nosaltres volem és això. No sé com ho farem. De moment no hem aconseguit que hi hagi més recursos de Mossos, que puguem fer les denúncies in situ a la finca o a la granja. Vull dir, ho hem aconseguit. Doncs ara, l'altre dia ens vam reunir amb el cap dels serveis territorials, Josep Maria Ibars, i demanant-los això, que li diguin que parlen als fiscals, que parlen al fiscal en cap, que qui la fa l'ha de pagar, almenys durant una temporada, per tindre una miqueta de... No sé, per poder frenar. Perquè tenim por i la constància és que cada vegada perdem més la vergonya, o no la vergonya, no sé com explicar-te.
3: Que estan com... Tens la sensació que hi ha menys impunitat, potser.
4: Correcte, i d'entrar a les granges que hi ha animals, fins ara, mentre hi havia animals, i no es feia, i ara ja amb animals. I ara parlem del Segrià, però d'aquí 4 dies aniran al Prat d'Urgell i d'aquí 4 dies aniran a les Garrigues i aquesta gent va voltant, vull dir, en plena impunitat. Vull dir, és això.
3: D'acord. Néstor, aquesta setmana també estaràs a Madrid. A la cimera Aviar, es diu així?
4: No, a l'assemblea.
3: A l'assemblea. Me n'he anat jo a la cimera. A l'assemblea és estatal,
4: cimera,
3: no. És
4: una cimera, és una assemblea. Cimera ho fan el gestat, la cimera ho fan el gestat. Per allà a França, no ho sé.
3: Però bé, és una assemblea que sí que és d'àmbit estatal.
4: Sí, fan una assemblea aviança, que és l'interprofessional del pollastre a nivell estatal, pues com a responsable d'agricultura d'Unió d'Uniones, pues m'han convidat i serà la primera vegada que hi puc anar com a... que hi puc anar. I, ja, la pròxima vegada ja us contaré com ha anat i ja està. El que hi ha allí, el que hi ha, el xup-xup.
3: Ai, sí, sí, doncs ja ens ho explicaràs. De moment, quines expectatives hi ha? Fes-nos una prèvia.
4: No, nosaltres anem a escoltar pues, la prèvia, es pot dir que suposo que ens diran que tot va... La cosa econòmica va ambient en popa i a tota vela, però hi ha problemes sanitaris. Uh-huh. Tenim la influència aviar, que hem tingut dos focus forts, diguem-ne aquí a l'Urgell i al Medo, a Castilla y León, i després tenim un altre problema que no se'n parla, que no és influència aviar, que és el Newcastle, ¿vale? Que és el Newcastle, que la teníem localitzada a la al País Valencià i aquesta setmana ha sortit amb una granja a Segòvia. Vull dir que s'està estenent, vull dir que econòmicament la cosa rulla, però sanitàriament, ¿vale? Que sanitàriament pues, la cosa està... Pues, s'ha de tenir cuidado, la bioseguretat, però amb això dia que els robatoris, que això, que no pot entrar...
3: Clar,
4: no
3: que
4: entre
3: les
4: entrar,
3: granges té més, encara més lectures, no? No només el robatori,
4: correcte,
3: no només
4: clar,
3: el que suposa.
4: Correcte, clar, nosaltres
3: suposi.
4: No sabem, nosaltres... Clar, vull dir, és que és greu, això. Vull dir, la percepció... Lo que puc dir així, vist de fora, de què podem parlar, serà això, vull dir, i una festa, vull dir, i no sé. Res més.
3: Doncs Néstor Serra Domènech, moltes gràcies per ser-hi, coordinador territorial de la Plana de Lleida d'Unió de Pagesos. T'esperem properament. Una abraçada gran, que vagi bé aquesta entrada
4: vale.
3: d'estiu.
4: Vinga, a vosaltres, Filip. Adéu.
0: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero a la xarxa de comunicació local.
1: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
3: Avui, Rocío, ens posarem a mesurar perquè parlarem més de la mètrica.
5: Pues sí, bon dia.
3: Bon dia.
5: Bueno, a veure, no som filòlogues, eh? No sé, solament com que tots els dies estem parlant que si la mètrica pa aquí, que si la mètrica pa allà, pues res, pues una mica per damunt perquè entengueu perquè s'entengui una mica millor. El haiku és una composició poètica, no?, que està composada per 17 síl·labes estructurades en tres versos, de 5 síl·labes, 7 síl·labes, 5 síl·labes, respectivament. Això d'entrada al Japó ja no són síl·labes, són harus o mores, que són unitats fonètiques més petites que les nostres síl·labes. Per això ja no és fàcil la coincidència a l'hora de traduir-los al català o al castellà. No obstant, hi ha traductors, que ja, com vam veure la setmana anterior, que ja en van llegir un, que ho havia traduït molt, adaptant-se molt, bueno, fan traduccions perquè puguin fer possible aquesta coincidència, però no sempre es pot, evidentment. Dit això, comentarem que el recompte de les síl·labes d'un vers és diferent en castellà que en català.
3: Clar.
5: En català es compta fins a la darrera síl·laba tònica. Per això veurem que en molts llocs parlen de 4, 6, 4, però s'aconsella no acabar el vers en paraula aguda, sinó en plana. Per tant, si acaba en plana, contarem una síl·laba de més, encara que no la contéssim, no sé si m'explico, no se contaria mètricament, però sí realment hi hauria una síl·laba més, i per això se parla del 4 més 1, 6 més 1.

0: paraula és aguda, o sigui, l'última síl·laba és tònica, s'afegeix una síl·laba més al recompte. Per tant, s'aconsella igualment que la darrera paraula del vers sigui plana per mantenir l'estructura original de 5, 7, 5.
1: Ah, ui.
0: Sí, sí. Clar, per això quan vam llegir l'altre dia aquell del Santa Eulàlia, sí, que era maquíssim, per sí, cert, podem... però clar, era tot acabat... Bueno, era monosíl·lab, però clar, era forta l'última paraula. I no tenia 5, 7, 5, tenia 4, 6, 6, 4. Però bueno, no importa, a mi em va agradar molt. I o sigui que d'una manera o d'una altra el que hem d'intentar és que siguin planes, que sigui acabat en paraula plana o en paraula esdrúixola, que és més difícil, i que tingui sempre el poder aconseguir 5-6-5. Evidentment, si no ho podem aconseguir, això no ens ha de frenar, ja ho hem dit molts cops, que l'important del haiku és el haimi. I si en algun vers i en surt una sil·labeta menys o en surt una sil·labeta més, si té aquest sentiment i que ahir té aquest sentit, nosaltres endavant també,
1: Endavant.
0: No ens podem tallar, perquè no. Si no...
1: Però llavors...
0: Això és un aclariment.
1: Se consideraria un, perdona, un haiku com d'humane? Com d'humane, a veure, com d'humane, ja m'entens, sí, com els japonesos manen?
0: Dels originals. Bueno, fins i tot els japonesos i tot, al també final, també feien les seves variacions, L'únic que passa és que si tothom comença a fer la seva, al final això serà una disbauja. És per això que és millor que tinguem unes pautes com a clares i d'aquí no moure'ns massa.
1: D'acord.
0: No? Mm-hmm. Jo, més que res, això com una fidelitat absoluta, és com una norma per no marxar-nos gaire del d'això. I entendre que és important i que aquí està la dificultat.
1: Clar.
0: De poder-ho fer amb aquesta sil·labació.
1: Sí, sí.
0: Que aquí està la dificultat. Per això, lo de la banalització no és un haiku, qualsevol cosa. Tres frasetes que te surten així, que maco m'ha quedat,
1: no,
0: mira que haiku
1: llavors,
0: tan preciós he fet.
1: No?
0: Uh-huh. Vull dir, és per això, jo penso, més que per res. Per tant, us llegirem uns haikus ara en castellà que compleixen aquesta norma de que acaben totes en paraula plana per poder tenir 5, 7, 5, i en català. En castellà, el castellà seria un dels Borges, i diu així: lejos un trino, el ruiseñor no sabe que te consuela.
1: Oh, preciós, preciós.
0: Llegirem un de la Montserrat Abelló, que és una senyora que també conserva, uh-huh, juntament al Pau Riba, també, molt lo de la mètrica, i diu així: i és blanc el lliri de llarga tija blanca prop de l'aigua clara.
1: Oh, és que és molt bonic el català, no? Trobo que té molta musicalitat.
0: És molt dolç,
1: oi?
0: Sí, sí,
1: oi?
0: Sí.
1: A més a més.
0: El castellà és més sec.
1: Més sec.
0: És més de la Santa Inquisició. Perdó, jo sóc castellana i adoro el castellà, però m'ha sortit
1: més,
0: així.
1: Sí, perquè és més jota i més, no? Sí, i més R, potser, sí, sí, sí. Molt bonic.
0: Més durillo.
1: Sí, sí.
0: Un delfí del Sant de Gorta que diu el següent: breves luciérnagas de mi mala memòria velan tu ausència. Bueno,
1: aquest és preciós.
0: Sí. I ara un altre de la Montserrat Rubinat que diu el següent: en terra infèrtil males serves reviuen, tots són esquerdes.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, molt veraniego aquest, molt estiuent aquest,
1: I escolta, aquí també juguem les R's. Es pot jugar amb els sons, ja ens ho diràs un altre dia, perquè anem fatal de temps. Rocío, un petó.
0: Fins la setmana que ve.
1: Adéu.
2: Som energia. Som el que mengem. Som transformació. Som cíclics. Som aigua i sol. Som terra. Amb Pili García.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Són les 9 de la nit.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Ei, què passa? Ya es para Nicta López. Todas las noches del miércoles a las 22 horas tenéis Jazz del Bueno, grabaciones raras, conciertos súper inéditos que solamente podréis escuchar aquí y cachondeo peculiar, pintoresco por doquier. Todo eso, pues las noches del miércoles en Radio Rubí, la mejor emisora de Rubí, de la comarca, del Vallés, del país, del mundo.
2: Jazz para Nicta López, con Enrique Heredia.
1: Planetas, etc.
3: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser redifosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
4: Hi ha històries que creuen fronteres. Històries de persones que un dia van arribar a Rubí i que avui formen part de la nostra ciutat. Els nous rubinencs, amb Glenny i Xourio. Escolta'ns tots els dimecres de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Històries que arriben. Persones que sumen.

0: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'Actualicat.
1: Actualicat, el programa de Ràdio Rubí, on la música 100% en català és la protagonista.
0: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva.
1: Actualicat, els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa teva.
2: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser radiofosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

Qui més qui menys ha sentit a parlar alguna vegada de la Ilíada o de l'Odissea? De personatges com Aquil·les, Hèctor o Odisseu. D'històries com la de la Gran Guerra de Troia o dels periples que van portar Ulisses a viatjar durant anys i anys d'illa en illa fins a retornar a Ítaca. Tot un món d'èpica, guerra, viatges, déus, monstres i herois que des de fa gairebé 3.000 anys ens acompanya i del qual han begut infinitat de propostes literàries i culturals. Fruit de la mà d'un telomer, del que tampoc és que sapiguem gran cosa. Un llegat cultural, el de la Ilíada i el de l'Odissea, que es troba a cavall entre tres mons. El del bronze final, on suposadament van tenir lloc els fets narrats, el de l'edat fosca, que va seguir el col·lapse del bronze, i a l'inici de la Grècia arcaica, l'inici de l'antiga Grècia tal i com la coneixem. Benvinguts al món d'Homer, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una temporada més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Benvingut, Alberto Reche.
1: Bones, què tal?
0: Temporada, què?
1: No sé, som de lletres, 13, 14, una cosa així.
0: 13, 14, 15?
1: Que no recordo com van començar.
0: Bueno, tu vas començar fa molt temps.
1: Posem 13 o 14.
0: 13 o 14. Ja temporada 13 o 14, m'encanta.
1: Sí. Temporada de Schrödinger.
0: Temporada Schrödinger. Com ha anat l'estiu?
1: Bé, bé, bé. Sembla que encara haguem de començar, però molt, molt bé.
0: Sí, eh? I comencem la temporada amb un programa molt relacionat amb aquest estiu, també, no? Una miqueta. El món d'Homer. De què anirà el programa d'avui?
1: Bueno, doncs és un títol suficientment transparent, no? Anirà d'Homer. Aquest estiu, no sé si us heu assabentat, han passat dues coses molt importants. Una és que Nolan ha tret una pel·li nova.
0: Ah, sí?
1: Sí, sobre l'Odissea. Uh-huh. I van dir, bueno, pues fem un programa... No l'he vist encara. No sé si quan comencem temporada l'hauré vist o no, però ara mateix... podria dir-te que no sé si tu l'has vist. Tu l'has vist?
0: Sí, que en una situació molt similar.
1: Vale, doncs podem dir que l'equip del Troia no l'han vist encara.
0: Sí que l'ha vist.
1: I què tal? T'ha agradat?
0: Molt llarga. Bueno, ja la comentarem, doncs.
1: Aquest seria el primer motiu. I el segon, no tan positiu com que Nolan tregui una altra pel·li, que sempre és, per qui us agradi Nolan, pues, sempre suposo que és una bona notícia. Una altra no tan bona, com ja sabeu, des del final de la temporada passada, el Sergio, no?, ha deixat el programa, un record... No, deixa de tornar, però està bé, vull dir, m'ha quedat una mica...
0: està viu, mica, continua
1: està
0: menjant
1: viu,
0: molt
1: està
0: bé...
1: Està viu, té les dues cames, tot bé. Mm-hmm. Però, bueno, no, aquesta no deixa de ser una temporada de redefinició del programa, no?, de nou, de repensar les Portes de Troia, i què millor començar, no?, aquesta temporada tornant back to basic, no?, tornant a lo bàsic, que en un programa que es diu A les Portes de Troia, dedicar un programa, precisament, a situar-nos a les portes de la ciutat de Troia, en el món d'Homer, i... també posar una mica d'ordre en el gran guirigall que suposa precisament la figura d'Homer, les seves obres, no? Intentarem explicar una mica quins grans temes es tracten a l'Ilíada i a l'Odissea i com ens permeten apropar-nos tant a l'època que descriuen com a l'època en què aquestes històries van adoptar la seva forma definitiva, no? Llavors, la idea és una mica aquesta, aproximar-nos una mica al món d'Homer persona i al món d'Homer creador.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Alberto Reche, bona música per començar la temporada, no?
1: Home, si és el món de Homer, què millor que la cinta del Simpson.
0: Quins records, eh? Homer i Homer.
1: Sí, jo, de fet, he posat la cinta de la primera... Com el Simpson els hi passa una mica com el Troia, que és que ningú s'ha passat també per quina temporada abans.
0: Hòstia.
1: Doncs he posat la cinta de la primera temporada, he assegurat, he tirat a taulell. He dit, poso la primera temporada, que més si us fixeu, si tireu enrere, el cor diu Los Simpsons, no? Llavors allà...
0: Quins records?
1: Tu no devies estar ni viu, no?, quan va començar el Simpson a emetre.
0: Quin any va començar el Simpson?
1: No sé, però molt... Ara
0: l'Adrià
1: ho busca. Però bueno, estem en el món d'Homer, de Homer pels amics, i per tant era una música que jo crec que...
0: Que es presenta sola, es presenta, no? Està bé. Molt bé, abans de començar el programa d'avui...
1: Mira.
0: A veure.
1: 1989. Los Simpsons salieron al aire por primera vez el 17 de diciembre de 1989.
0: Mare de Déu.
1: A Estats Units. Tot i que ja havien aparegut en curs el 19 d'abril del 1987. Li agraïm a l'Adri i a la intel·ligència artificial de Google.
0: Gràcies, Gemini.
1: Que, bueno, doncs no.
0: No estava viu. És un fet. Una altra notícia que tenim per aquesta temporada, entre altres que aniran sortint, és que Les Portes de Troia estrena una pàgina de merchandatge. Per tant, si mai voleu agafar una samarreta, una tote bag, una tassa, no?, que van triomfar bastant quan van fer els directes, no?, que la gent els agrada, etc., doncs només heu d'accedir a la pàgina web de merxa.com i allà buscar-nos a la botiga. Sí? I allà trobareu tot aquest merchandatge per gaudir, no?, encara més de l'experiència troiana al vostre dia a dia.
1: Molt bé.
0: Hem d'assajar aquesta promo. En fi, comencem a lo important, que és el programa d'avui, i és que et vaig a tirar ja la pregunta inicial que donaria ja per no sé quantes pàgines, que és qui és Homer?
1: Bueno, doncs aquesta pregunta aparentment senzilla és, de fet, la gran pregunta, no? No només perquè no podem donar una resposta, sinó perquè, de fet, es poden donar moltes respostes possibles, ja que la seva figura es mou en un món de boira i suposicions, no? Un exemple. En la història de la identitat d'Homer té un lloc destacat el bust que conservem a la Gliptoteca de Múnich, que és una còpia romana d'un original grec, i on surt, que segur que l'heu vist moltes vegades, perquè és el típic que es posa d'imatge en el llibre, en el vostre llibre d'història de la filo i en altres llibres sobre Homer, no? I que surt constantment reproduït quan volem posar cara al personatge. Un home sec, gran, de cabell i barba abundants, i que ha servit com a model per retrats posteriors, no? Doncs bé, aquest bust, no?, que conforma la imatge física d'Homer quan pensem en ell, l'original és de mitjans del segle V abans de Crist, és a dir, d'uns 300 anys després de la seva vida i, per tant, una idealització. Llavors, això tampoc ens serveix.
0: Llavors, a veure, ens acabes de donar una pista, però entre quines dates hauríem de situar Homer?
1: Clar, aquí de nou hi ha poc acord, no? El consens de situar Homer, si és que va existir mai un personatge dit així, després això ja...
0: Un altre meló.
1: Obrirem aquest meló, o bé durant finals del segle IX abans de Crist, o durant el segle VIII abans de Crist, no? Any 800, 700 i molt. Tot i que hi ha comentaristes clàssics que el situen més aviat a inicis del segle IX, o fins i tot al segle X, és a més proper als fets de la Guerra de Troia, i crítics posteriors que han situat la redacció original de les seves obres més aviat al segle VII o fins i tot al segle VI. Vull dir, és un personatge que, segons a quin facis cas, està o a l'any 1000, pràcticament, o a l'any 500. Llavors, bueno, ja ens indica molt de la gran confusió que hi ha sobre aquest personatge.
0: Bueno, és el que t'anava a dir, no? M'estàs presentant aquí una forquilla superàmplia de dates.
1: Sí,
0: no...
1: sí, és més que una forquilla, és un trident.
0: Un
1: no?
0: trident, exacte. No podem agafar i filar una miqueta més prim.
1: Bueno, el consens general és situar les seves obres al segle VII, no? Que va entre el segle VIII, segle VII. Aquest consens no sorgeix del no-res, no? És just l'època on es consolida a l'antiga Grècia, és a dir, la suma de la Grècia continental, la Grècia insular i la Grècia asiàtica, una nova forma de vida social, la ciutat, la polis, que comporta canvis fonamentals a tots nivells, no? S'està sortint d'aquesta època fosca després del col·lapse del bronze... No? S'està recuperant l'escriptura, s'estan creant noves formes de societat, de gestió del poder... No? Per exemple, ja ho anirem veient al llarg del programa, el sorgiment d'un concepte polític que qüestiona la reialesa anterior i posa el poder en mans de l'aristocràcia de les polis és un tema que es veu a les obres d'Homer, no? Per això és temptador situar Homer justament en aquest moment, no? Frontissa de finals del segle IX, segle VIII... I a més, a nivell arqueològic, tenim pel segle VIII una troballa que, ja veurem, si o si no, aporta informació sobre la difusió dels textos homèrics. Sabem que, com a mínim, ja des de finals del segle VIII, els textos homèrics circulen per Grècia.
0: I quina serà aquesta troballa que se suposa que ens dona informació?
1: Bueno, i per Grècia, però es va trobar a Nàpols, així que, bueno...
0: Bueno, Grècia, Magna Grècia, no?
1: Doncs aquesta troballa és de l'any 1955 i es troba dins d'una tromba... D'una tomba.
0: Una tromba.
1: No, d'una tromba. A l'illa d'Ischia, a prop de Nàpols, que és una copa que es va datar aproximadament del 720 abans de Crist.
0: I què tenia d'especial aquesta copa del 720 abans de Crist, de la tromba?
1: De la tromba.
0: De Nàpols.
1: Doncs lluïa en el seu interior una inscripció en vers, en hexàmetres, relativa a Néstor, que és el rei de Pilos, un dels herois aqueus de la Ilíada, a qui, precisament en el text d'Homer, en un dels passatges de la Ilíada, es relaciona precisament amb una copa, no? I brinda amb una copa i tal i qual. Així els partidaris, no? La copa, una inscripció que diu així, com Néstor, secula copa, no sé què. Els partidaris de l'Homer del segle VIII tenen un exemple d'un objecte que feia referència al text homèric, no? I per tant ens demostrava ja la seva circulació fins i tot a la zona de Nàpols. Pels detractors d'aquesta teoria, ells consideren que simplement és una copa d'un senyor que es deia Néstor, no? Aquesta és la copa de Néstor, que l'aixeco per veure, tal i qual. I que, per tant, és una casualitat afortunada i no és una referència homèrica.
0: A veure, és una casualitat grossa.
1: Que tu tens a Néstor, a la Ilíada, aixecant una copa. Sí que és cert que la copa, físicament, la copa que s'escriu a la Ilíada no té res a veure amb la copa que trobes. No? La Ilíada és una copa micènica, d'aquelles d'or, amb dues nanses, no sé. Però va, el context és molt clar, no? Tens una copa per brindar i amb una inscripció que fa referència a un moment i un personatge relacionats amb una copa que brinden a la Ilíada, no? Llavors, clar, és molt tentador assumir que aquesta escena, no, ja circulava. També penseu que bona part de l'Homer més antic no el trobem en textos escrits, sinó en decoracions de ceràmica. No? Bona part de les escenes més significatives de l'Odissea o de la Ilíada, de fet, nosaltres sempre tirem de la figura aquella d'Aquiles...
0: En Patrocle. Bueno, suposadament Patrocle, no?
1: Patrocle. És en tota la decoració ceràmica grega, no? Llavors, clar, aquesta vinculació dels textos homèrics i de representacions en ceràmica també és una cosa molt evident, no? Però vaja,
0: que sigui,
1: tenim
0: sigui,
1: una casualitat
0: una
1: que
0: ens
1: sembla dir que, no, que ja a finals del segle VIII les escenes homèriques o les escenes que trobem en Homer les trobem en el registre arqueològic.
0: Molt bé. I ara, tornant una miqueta a Homer, que ja hem vist que no sabem ben bé qui era, en principi, però sí que és cert que sovint se'l representa com un cec. Per què?
1: Sí, normalment hi ha molts motius, no? Ja ara els enumerarem, però ja veureu que cap d'ells tampoc té un pes super, super concret, no? Llavors, podria ser cec, podria no ser cec...
0: Em veig a venir que aquest programa anirà una miqueta així, no?
1: Bueno...
0: Veurem.
1: Però això és el que permet que Nolan faci el que li doni ara.
0: Sí, sí, sí.
1: Per exemple, en un himne homèric, en un dels himnes... Nosaltres coneixem la Ilíada i l'Odissea, però també s'atribueixen a Homer els coneguts com els himnes homèrics. Són uns himnes en honor a diferents déus. Doncs en l'himne homèric a Apolo, Homer diu d'ell mateix, no?, que era natural de la illa de Quios i que era sec. Llavors dius, vale, perfecte, doncs és sec, Alberto. Quin és el problema? Doncs que els himnes homèrics no són una obra d'Homer. S'atribueixen falsament a Homer, són obres segurament del segle VI abans de Crist, és a dir, entre 100 i 200 anys després d'Homer, que es fan passar per obres d'Homer, no? Perquè com Homer és un dels primers que escriu sobre els déus, que, no?, que personalitza els déus grecs, quan es fan aquests himnes sobre diferents déus, es posen aquests himnes en boca d'Homer. Llavors, clar, que en un himne del segle VI, falsament atribuït a Homer, es digui que Homer és de Quios i que Homer és sec, doncs, bueno, pot ser veritat o pot no ser veritat.
0: Vale, el primer motiu no m'acaba de convèncer.
1: Un segon motiu que donen alguns lingüistes és per la similitud del nom d'Homer amb una expressió grega que és homeoron, no?, que vol dir simplement aquell que no veu. No? Llavors vol dir homero, homeron, vol dir simplement aquell que no veu. Uh-huh. Llavors, clar, és com dir, si tens un senyor que es diu Homer, i Homer significa sec, pues aquella persona serà cega. Bueno, això és sí. Pensar, no? Pues que Cicero era un cigró, no? O que Calígula era una sabata. Bueno, o que si tu et dius Jaume Ferrer, ets Ferrer, no? Mm. I si tu et dius Jordi, pues mates dracs. Bueno, podria ser. Un tercer motiu és la creença simbòlica de que els aedes, els rapsodes, les persones que utilitzaven la memòria, penseu que aquesta literatura en un principi és oral, aquesta gent que té una visió interior molt, molt forta, una visió creativa molt forta, havia de ser sec, no? Perquè la visió interior creativa es contraposa a la visió normal i, per tant, no? La que tens per una... És com Messi, no? El que tens per una banda, ho treuen per l'altra. Es creia que ser sec estimulava la memòria i, per tant, s'atribuïa als aedes, als poetes, aquesta característica, no? Mm-hmm. I, per tant, si Homer era el més gran dels poetes, Homer havia de ser sec. Bueno.
0: Bueno.
1: Bueno.
0: Està bé. Aquí,
1: a veure,
0: aquí.
1: Penseu que no hi ha sanitat pública en aquell moment. Quan tothom acabava... Ser sec tampoc era una cosa que...
0: No era raro, no?
1: O sea, no t'ho paraves de catarates. Dius, no sé si la gent moria de catarates, suposo que només si t'empenyien, no? Bueno, en qualsevol... Però
0: crec que això ni un metge ho podia salvar.
1: No ho sé. No, clar, bueno, depèn.
0: Quart motiu?
1: I quart motiu... A l'Odissea, o sigui, a l'obra d'Homer apareixen diferents aedes, diferents poetes. A la Ilíada potser no tants, potser apareix més Aquil·les tocant la lira i tal i qual, però a l'Odissea apareixen diferents poetes. De fet, el propi Odisseu fa de poeta de si mateix. I apareix una aeda de Mòduc que és sec. Llavors es va voler veure també en aquest personatge, no?, que és sec, perquè no, perquè els aedes han de ser secs, perquè aquest visió interior, perquè no sé què. Es va voler veure la tradició posterior, ja veurem que les obres homèriques han estat molt comentades, no? Ja com seran la base de l'educació grecoromana, s'aprenia a llegir, a escriure, a redactar amb els textos homèrics, són textos molt comentats, no? I per tant, es va voler veure en aquest personatge una mena de trasunta del mateix Homer. I, per tant, va collir aquesta idea, no? Si de Mòduc, que és l'aeda de l'Odissea, és Homer, i de Mòduc és sec, Homer és sec. No? Però, clar, no tenim cap dada biogràfica que ens digui que és així. Podria ser-ho o podria no ser-ho.
0: Molt bé. Per tant, no sabem si era sec, no sabem exactament de quan era, però llavors, Alberto, hem d'entendre que va existir o no?
1: Clar, no ens aturarem ara a desgranar en profunditat el tema i tots i cadascun dels arguments que s'han donat en favor i en contra en els darrers 2.000 i pico anys.
0: No cal.
1: Sobre si Homer va existir o no. Tots sabem que sí i que va viure a Springfield. Només mencionarem alguna de les hipòtesis més elaborades sobre la seva identitat, per si algú vol que tiri del fil. Per exemple, hi ha una que vincula a Homer amb la paraula jònica homaros, que vindria a significar hostatge, presoner, no? I parla dels homèridae, que és una mena com de societat de descendents de presoners de guerra que hi havia a la Jònia, que formaven una mena de casta allunyada de la guerra i que, per tant, se'ls utilitzava com a, ens diu aquesta teoria, no hi ha gaires proves, com a receptacles de la memòria èpica, no? És aquella gent que és sospitosa de ser descendents dels nostres enemics, mm-hmm. dels presoners de guerra. No ens podem refiar que aquesta gent vagi a la guerra amb nosaltres. Llavors, com no van a la guerra, tenen la mala educació de no morir-se, joves, doncs permet que siguin els receptacles de la memòria. Per tant, se'ls assigna aquesta tasca de memòria èpica, no? Per tant, diu aquesta teoria que Homer no és tant una persona, sinó una mena d'escola d'escriptors, no? Hi ha com una casta dels homèrides, dels homers, i que, per tant, Homer simplement fa referència a algun d'aquests, no?, descendents de presoners de guerra anònims que cantava. També hi ha qui diu que Homer en realitat no era grec, sinó que era, no és broma, un presoner de guerra babilònic.
0: Com un advocat.
1: Sí. O que fins i tot era descendent dels troians. I que, com els comentaristes veuen que a la Ilíada Homer humanitza molt els troians, no? I al final acabes empatitzant amb ells, i aquí pensa que Homer potser és un descendent dels troians, uh-huh. i no, per aquesta humanitat amb el que es perfila. Hi ha una anècdota divertida atribuïda a l'emperador Adrià, gran amic del programa, que diu que l'emperador, no, que era, també era culte i estava ja pensant... No dormia jo, no pensava en l'imperi romà un cop al dia, perquè ja era la seva realitat.
0: Era ell.
1: Era ell. No pensava en els pobles del mar, no, tampoc, però estava com intrigat de qui era Homer, és una cosa que no es desconeix. Llavors, com a
0: pensava
1: emperador,
0: un cop al dia en això.
1: No sé si un cop al dia, però, bueno...
0: pensava en molt pensava, en qui era Homer, no?
1: No ho sé. I llavors, resulta, ens diu una anècdota que ens diu que va anar a l'oracle de la Pítia, no?, a preguntar, anaves a un oracle a preguntar coses importants, i ell va anar com a emperador a preguntar a l'oracle qui era Homer, no? Se respon-me, qui és Homer, no? I es veu que a la Pítia, que li devien agradar les telenovel·les, no?, ja que li va dir, em sembla fantàstic, que Homer era... Li va com... a mostrar la realitat, i li va dir que Homer era ni més ni menys que el fill de Telèmac.
0: Hòstia!
1: I que, per tant, no, Homer era el net d'Odisseu, i per això va saber explicar tantes coses de primera mà, no, i que Homer, en el fons, és un personatge del segle X, no, més proper a la Guerra de Troia, i que per això sap tant, no, de la Guerra de Troia, per això sap tant dels personatges de la Guerra de Troia, perquè era el net... no, d'Odisseu. A veure, això és una patillada de copon, però a veure, és com quan consultes a les vidents ara mateix.
0: Sí, sí, sí,
1: o
0: que
1: quan
0: truques...
1: consultes al teu Piscis ascendente aquario. Uh-huh. Bueno, no sabem si l'Adrià s'ho va creure, l'emperador Adrià no sabem si s'ho va creure, el nostre Adrià no sé si s'ho creu, aquesta teoria, home, però en qualsevol cas la Pítia va deixar anar, ho va deixar anar i...
0: És temptador pensar que Homer és fill de Tom Holland.
1: Sí?
0: Sí.
1: Bueno, no sé.
0: I quina seria la seva pàtria més probable?
1: Clar, moltes ciutats gregues s'han disputat, i encara es disputen, l'honor de ser la pàtria d'Homer, amb més o menys fortuna. No? Realment és igual, fos quina fos, el més segur és que hauria de ser un enclau jònic, mm-hmm, és a dir, de la Grècia asiàtica, no? L'actualment...
0: Turquia...
1: La part turca de l'antiga Grècia. Mm-hmm. No sabem en quina exacta d'aquestes ciutats, o d'aquests enclaus, o d'aquestes illes, però si hem d'apostar, apostaríem, per moltes evidències del llenguatge, de les coses que explica, que era un oriünd d'un enclau de la jònia.
0: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
1: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
0: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
1: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, comencem el bloc central del programa amb una peça de la banda sonora de Troia.
1: Sí, sí. A veure, aquesta pel·li del 2004, una pel·li de la que tothom parlava malament fins que Nolan ha tret l'Odissea, que llavors ara de cop i volta hi ha un atac de retrocontinuïtat d'una pel·li que mola. Jo recordo anar, quan estava fent la carrera, anar al cine a riure'm d'aquesta pel·li. O sigui, més enllà de Brad Pitt en biquini, que és una cosa que tots coincidirem, que ens fa qüestionar la nostra sexualitat. Mm-hmm. Vull dir, d'entrada sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Fora d'això, la pel·li és un despropòsit enorme. Simplement que ara, per comparació, no? Sembla que hem idealitzat una pel·li de masculinitat normativa i ara tots són làgrimes de
0: faig. No, de faig no, pobre, no. No. És que estic massa acostumat a dir làgrimes de faig tota l'estona, saps?
1: No, no, no. Si tots sabem que els faig no ploren.
0: Perdó.
1: Facturen.
0: Vinga. No ploren, facturen, vale. Jo he de dir que a mi em va agradar molt. Potser també em va agafar en una altra època.
1: Clar, no, bueno, clar, això és del 2004.
0: Jo tenia 10 anys.
1: Clar, tu va flipar, em jo va era flipar. Un Hyperman.
0: Clar, tio, és exèrcits antics i clar. Coses, no?
1: Però és una, té moltes decisions de guió qüestionables, té moltes patillades, i en el seu moment va quedar com una pel·li, bueno, Hollywood, es va entendre que era una pel·li de Hollywood, que versionava sí. Una cosa sense cap mena de credibilitat. Però ara ha passat a ser com l'estàndard de com s'han de fer les coses. Llavors, bueno, al final, la roda del món gira i ens torna i ens posa cap per avall.
0: Molt bé. El que ens està posant cap per avall també és descobrir qui cony era Homer.
1: Bueno.
0: Però bueno, és la màgia, no?, d'aquest programa. Ja hem vist una miqueta, no?, la complicació de tot el que envolta la identitat d'aquest personatge, o personatges. Però quina serà la hipòtesi a la que ens agafarem nosaltres?
1: Bé, com hem vist, saber qui és Homer és una fita impossible. Sobretot amb l'estat actual dels coneixements. Potser demà passat apareix, jo què sé, alguna dada arqueològica, apareix la tomba d'Homer i ens hem de... o una biblioteca, jo què sé, del segle VII o VI, i ens hem de menjar amb patates el que diem. Però actualment, amb l'estat actual dels coneixements, el que... no podem saber qui és Homer. Però el que sí que podem saber és que algú va ser responsable de la creació artística que hi ha darrere de les seves dues obres. No, no importa tant qui és, per mi, qui és Homer, o si va ser d'allà, o d'aquí, o d'on era, o de no sé quan, mm-hmm. sinó el fet de que la Ilíada i l'Odissea no són producte, com s'ha dit alguna vegada, d'una mera transmissió de sigles mitològics tradicionals. Perquè, de fet, quan un observa l'obra d'Homer, veu la mà d'un autor. En la manera de tractar els temes, en la simetria dels capítols, en la introducció de personatges nous, en el gust per temes concrets. Llavors, és evident que, fos qui fos, m'és igual, la Ilíada i l'Odissea no són obres tradicionals transmeses oralment per costum, sinó que aquí hi ha hagut un autor, digue-li Homer, digue-li Patata, que ha volgut crear una obra literària i explicar-nos una cosa d'alguna manera. No? I, per tant, el debat no és tant si Homer o no existeix o qui era, sinó el fet d'això, que estem potser davant del primer autor occidental al que podem posar nom, no cara, sí, nom. Per posar un exemple, no? Aquiles, el protagonista de la Ilíada, en principi, i fins a Homer, no estava vinculat al cicle troià. Que Aquiles sigui el protagonista de la Ilíada és una decisió d'autor d'Homer. Aquiles era un personatge folclòric. De fet, ell no és dels herois troians tradicionals que van en primer moment a la guerra. De fet, no és dels que fa aquell jurament de defensa. No? És un personatge que és introduït més tard. És un personatge del folclore. No? És fill d'una ninfa, que si no sé què, que si la immortalitat, que si el no sé quan, que si és un personatge transvestit. No? Quan el porten a la guerra, el van a buscar a la guerra de Troia, es disfressa de dona perquè no vol anar. És com un personatge de conte, de tradició folclòrica, que Homer decideix convertir en personatge èpic. És com si agafes a Peter Pan i el fas un heroi èpic, no?
0: Hòstia.
1: Ja, bueno,
0: interessant.
1: O, per exemple, altres personatges que considerem fonamentals en la Guerra de Troia, com són Patrocle o Héctor, són invencions d'Homer, no existeixen abans en la tradició èpica del cicle troià. I això són decisions d'autor. És algú que ha decidit crear uns personatges per explicar una cosa concreta.
0: I per tant, tot això és possible dins l'oralitat o no?
1: Sí, absolutament sí. Abans, no, la teoria filològica deia que semblava impossible, no, que, que pogués haver autors i obres concretes amb una autoria circulant de manera oral, no? Perquè es considera que l'oralitat transmet, no? Pues, faules compartides. Però quan s'han estudiat les èpiques tradicionals, no? les històriques i les contemporànies, quan a partir del segle XIX hi ha aquesta dèria, no? per retrobar les èpiques orals, perquè es veu en elles el folklore, o es veu en elles les èpiques nacionals, no? Això passa en totes les èpiques, des del romancero espanyol, fins al Kalevala, fins a l'invenció dels bards irlandesos que s'inventen els literats del segle XIX. S'ha trobat que existeixen repertoris èpics que subsisteixen durant generacions d'insularitat sense modificacions substancials. No? Pot haver-hi una obra creada per algú que es transmet durant generacions sense que canviï substancialment. No? Si una cosa es transmeti oralment no vol dir que hi hagi una autoria difusa. Amb tot, les obres homèriques apareixen just en el moment en què Grècia recupera l'ús de l'escriptura. No? Llavors, aquesta vegada a través de l'adaptació de l'escriptura alfabètica fenícia. Ni a l'Odissea ni a l'Ilíada hi ha cap referència a l'escriptura. Només hi ha una molt, molt fosca. Que penseu que a la Guerra de Troia els herois grecs i els grecs troians escrivien. Estaríem fotimer de tauletes micèniques. Però els herois de la Grècia homèrica no escriuen. De fet, només hi ha una referència a quan un dels personatges fa referència a un avantpassat seu, a Bel·lerofonte, que diu que l'envien de misèria a un lloc amb unes tauletes amb signes mortals, no? Com dient, l'escriptura és una cosa malèfica, no? Com aquest record.
0: Rúniques,
1: això no? Té res més a veure amb el fet de la tradició de l'època fosca on s'ha perdut l'escriptura, més que no passen en que l'època micènica no hi hagués. No? Però, clar, després també, i amb això faig un excurs, moltes vegades l'error és que és intentar veure a Homer com una mena de cronista històric. No? Creure que podem parlar de la religiositat grega o la mitologia grega a través del que diu Homer, quan Homer no és un teòleg, és un escriptor, que podem parlar de la societat grega quan Homer no té cap intenció d'explicar la ciutat grega, no? Per exemple, els herois aqueus es passen 10 anys davant de Troia i no es parla de cap dona, més que les esclaves. No neix ningú. En 10 anys de campament allà no apareix cap nadó, ni cap nen, ni cap iaio. Els únics nens són dos o tres nens a Troia. No apareixen camperols, més que quan els has utilitzat com a comparació respectiva, no apareixen... Llavors, que qualsevol intent d'intentar utilitzar Homer com a font històrica pues, xoca amb el mateix que xoca qualsevol intent d'utilitzar una obra de ficció per intentar explicar coses, no?
0: Molt bé. I quan prenen les obres homèriques la seva forma escrita definitiva?
1: Bé, hi ha qui pensa que ben aviat, no? Que el segle VII... hi ha qui considera que no abans del 560 abans de Crist. No? Que és una data que tenim molt clara perquè Pisístrat, no? Un tirà d'Atenes, ordena preparar com la primera edició oficial dels textos homèrics. No? I, de fet, hi ha una tradició que vincula Homer amb Atenes, no? com Cristóbal Colón, tothom vol tenir la pàtria, doncs els atenencs es sentien a Homer com els seus, i, per tant, la primera vegada que es fa com una edició oficial i posada per escrit del text homèric, o la gran edició, és el 560 en Pisístrat. Llavors, bueno, amb tot no us feu il·lusions, perquè haurem d'esperar fins al segle X després de Crist i els tallers bizantins per tenir còpies íntegres dels textos homèrics. És a dir, les primeres còpies, els primers manuscrits que tenen la Ilíada o l'Odissea sencera són textos de l'any 1000, després de Crist. Penseu que les tauletes d'argila, els papirs, tot això ha desaparegut. Es conserven alguns petits fragments, per exemple, de l'Egipte del segle III després de Crist, però no deixa de ser curiós que els textos homèrics haurem d'esperar fins a uns 1.700 anys després, no?, de que Homer creés l'Odissea o l'Ilíada per tenir algun llibre, avui en dia, clar, abans circulaven, però el llibre més antic que conservem íntegre de l'Ilíada o l'Odissea és de fa 1.000 anys. Això també ens indica, no?, que la sort de material bibliogràfica de les obres antigues és molt, molt atzarosa. No? Sigui com sigui, serà divertit, perquè un cop que el text es fixa i es posa per escrit, comença, no?, i s'utilitza en l'educació, comencen els comentaris erudits sobre el mateix. La gent comença a comentar la Ilíada, a comentar l'Odissea. I comencen a sorgir debats erudits sobre si algun vers és verídic o no, si Homer, aquest vers és massa barroer, segur que Homer mai hauria escrit això. Aquest personatge es comporta, jo què sé, Agamemnon al principi de la Ilíada es comporta com un gilipolles. No? Llavors hi ha qui diu, no, és impossible que Agamemnon sigui tan mal educat, no? quan ha de ser així perquè es contraposa a Aquiles, no? O per exemple hi ha debats que a mi em semblen fantàstics, no? Ja sabeu que Patrocle es disfressa d'Aquiles, agafa l'armadura d'Aquiles, se'n va lluita amb Héctor i mor, no? I Héctor es queda l'armadura, no? Agafen i li treuen l'armadura, i llavors Tetis, la mare d'Aquiles, ha d'anar a veure Efes, a dir-li fes bona cuirassa, no sé què. Clar, llavors els comentaristes helenístics deien, a veure, si Patrocle era un guerrer, no? Un mirmidor i era un guerrer i agafa l'armadura d'Aquiles i la perd, per què Aquiles no agafa l'armadura de Patrocle, se la posa i va lluitar? Això de, perquè a més, en el funeral de Patrocle tampoc diuen que el cremin amb l'armadura posada. Llavors comença a haver-hi tota una sèrie de comentaris dient, clar, és que Patrocle potser era un servent i no era un company d'armes. No? Perquè si és un que està allà sempre ajudant, netejant Aquiles, que si me quieres yo también, no sé què, i no té armadura, potser no era... Potser quan li diuen que és company d'Aquiles, no és company d'Aquiles, és un company d'armes, perquè si no té armes pròpies ja demana... Les... No, fixeu-vos que comença a fer tota una sèrie de comentaris, no?, erudits sobre l'obra. No tenim temps per aprofundir, però hi ha anècdotes divertidíssimes sobre aquesta reflexió d'intentar prendre's en sèrio un text.
0: Molt bé. Com van ser compostes, no?, les obres homèriques?
1: Bueno, és interessant perquè van ser realitzades en una mena de llengua artificial, no?, creada a partir de diferents dialectes jònics i eòlics. Estan composats també en hexàmetres dactili. No entrarem ara a explicar poesia grega antiga, però bàsicament són versos compostos no per... O sigui, la poesia homèrica no es mesura per síl·labes, sinó es conserva per mesures, no? Un hexàmetre són 6 mesures, cadascuna d'aquestes mesures està formada per una síl·laba llarga i 2 breus. El grec antic és una llengua tonal, l'accent no és un accent d'intensitat, sinó és un accent de musical, no? Una mica com el castellà, tu passes de la a sol, no? Bueno, no entrarem. Però bàsicament recullen a la seva composició evidents recursos d'oralitat, no? Els epítets, les repetacions formulàries, coses que fan pensar que la primera transmissió de l'obra va ser oral.
0: Molt bé, a veure, estic llegint la pregunta... I també avui és programa de melonazos, eh? Està bé. A veure, Alberto, anem al lío. Hem parlat ja molt de l'obra, d'Homer, no sé què, no sé quantos, però jo, el que ens interessa aquí, als oients, segur que també, és entrar en el contingut de les obres homèriques. Va ser real la guerra de Troia? I fins a quin punt el que ens explica Homer sobre aquesta guerra és real o no?
1: Vale, siguem categòrics. La guerra de Troia va succeir com la relata Homer i la tradició grega? Rotundament no. Aquest relat té una base històrica, tot i que sigui deformada? Sí.
0: Perfecte.
1: Aquesta seria com el titular, no? No és el primer programa que dediquem a les obres d'Homer. N'hem dedicat 3. Així de memòria, potser em ballen els números, però el programa 2 van dedicar a la Guerra de Troia. És molt antic. No us el podeu mirar, però érem joves inexperts i confusos. El programa 200... que vam dedicar a la modernitat de la Ilíada, a parlar del contingut de la Ilíada, i el programa 307, diria, un dels primers que tu vas estar, el vam dedicar no a l'Odissea, però sí a la figura d'Ulisses, no? L'evolució de la figura d'Ulisses en la cultura occidental.
0: És veritat.
1: No? Des de l'antiguitat, l'edat mitjana... Llavors, bueno, són 2 programes... En aquell programa crec que vam prometre que faríem algun programa sobre l'Odissea.
0: Doncs mira, 300 programes.
1: Aquest tampoc és sobre l'Odissea exactament, però bueno, ja ho ha fet Nolan, què farem nosaltres? Però vaja, podeu reescoltar o escoltar el primer cop aquests programes, el 2, el 200 i el 307, i per tenir més dades, no? Així a grans trets. La Ilíada recull, d'una manera molt sui generis, el record del context geopolític del Mediterrani Oriental de finals del bronze, no? Aquesta època, no? en què els estats palacials micènics, no? El món hitita, la Wilusas hitita, i l'Odissea parla una mica dels efectes del col·lapse d'aquest bronze, no? La desfeta, no? La tornada a casa d'aquests herois homèrics i la desfeta d'aquesta societat de palaus que han viscut una sèrie de revoltes. No? De fet, Odisseu, quan torna a casa, el gran leitmotiv de la seva obra és la venjança, no? La venjança contra els pretendents que volen usurpar el palau, no? Existeixen mencions, per exemple, a les tauletes hitites de conflictes entre els aqueus, els habitants de la Grècia continental micènica, i la ciutat d'Auilusas, la Ilion homèrica, no? No? És quan el rei hitita li diu a un rei micènic i d'aquella cosa d'Auilusas que ens havien fet molt, va, ja està perdonada. No? No sabem exactament què va passar, però Auilusas és una ciutat satèl·lit del món hitita, no? Un centre comercial important, i els aqueus, que a més de comerciants eren pirates, doncs, bueno, doncs havien tingut les seves colletes. Aquesta Auilusas era una ciutat, les runes de la qual encara es podien veure's ben a prop d'on vivien els habitants de la Jònia, no? On vivia aquest suposat Homer, encara hi havia el record d'aquelles grans muralles monumentals d'una de les iteracions de la ciutat de Troia. A més, molts d'aquests habitants de la Jònia eren migrants de la Grècia continental micènica. Després de la desfeta dels estats palacials micènics al bronze final, molts d'aquests habitants de la Grècia continental migren cap a les illes, no? Cau la societat, cau la jerarquia política, hi ha moviments de població. Se'n recordeu quan parlàvem d'aquell despoblament de la Grècia continental, que potser no calia vincular uns invasors dòrics, sinó unes migracions internes. No? Pues molta aquesta gent que havia viscut sota, no?, el domini dels micènics, dels tabans, no sé què, ara vivien a la Jònia. Llavors, bueno, ja, també tenim, hi havia aquest record, no?, d'aquests conflictes del bronze final. També tenim evidències d'un lucratiu comerç d'esclaus en les tauletes hitites, no?, on el rapte de dones era una constant. I, no?, botins de guerra on els aqueus tenen, pues, i tantes dones no sé què, i tantes dones no sé quan. I fins i tot s'ha pogut vincular onomàstica present a la Ilíada en tauletes micèniques o hitites, no? Algun Alexandros, no? Hi ha una sèrie de noms que utilitza Homer que quan tu mires tauletes al bronze final són noms de l'època. Llavors, bueno, hi ha coses que sí que ens indiquen que hi ha un record, no?, hi ha una oralitat que perviu, que Homer agafa i de forma com vol, no? Ja ho anirem veient si dona temps. Hi ha moltes coses que Homer no entén d'allò que explica i s'ho ha d'inventar.
0: Llavors estem davant d'uns relats que cal vincular a la de bronze?
1: Primer sí, no de la temporada. Sí en alguns detalls i en el marc general, no en la resta, no? Per exemple, els herois de la Ilíada corresponen a un tipus de lideratge antic, el rei dels palaus, aquests guànecs, micènics, aquests capdills d'homes, però Homer introdueix a la Ilíada un qüestionament constant d'aquest tipus de sistema polític.
0: I com ho fa això ell?
1: Per exemple, amb la introducció d'Aquiles. Aquiles i les seves crítiques al lideratge antic d'Agamemnon, no?, en el recurs a les assemblees, el qüestionament del repartiment del botí, no?, per l'audiència original d'Homer, el lideratge dels aqueus, el lideratge explicat a la Ilíada, és arcaic. No és el que ells viuen, és el que tenen en el record. Propi d'una societat que ja no és la seva. Estem en el moment del sorgiment de les polis, d'una nova elit terratinent que es pensa d'una manera diferent a la dels governants militaritzats dels palaus micènics, que ja quedaven en el record. Nosaltres ens hem tret de sobre aquesta gent. Per això el nostre protagonista és Aquiles, que és el que critica aquesta gent, no? I els aqueus són tots una panda de desgraciats. Vull dir, no hi ha cap ningú que sigui guai. O sigui, Odisseu, per exemple, que ara cau molt bé a Nolan i tal. O sigui, hi ha un moment que hi ha... L'únic personatge de la plebe que apareix a la Ilíada és Tersites, que és aquell... És l'únic aqueu que no té cognom, és a dir, que no es diu el nom del seu pare, perquè és un soldat ras, no té llinatge, i és el que, juntament amb Aquiles, critica la gestió d'Agamemnon, no? Aquiles se'n va i tal i qual, però a Tersites... que és el que diu, no? Desertem en massa, deixem aquí els dirigents, repartim-nos el botí, tornem a casa, no sé què. Està a punt de generar una revolta i el tio que agafa, i davant de tothom l'agafa i la pallissa de mort, és Odisseu, que després ens agrada molt perquè és un senyor com cara molt seriós, però és el tio que, saps? El que està allà fent de policia del poble. Bueno, clar... el Wanax, el rei micènic, que era el governant, el superà absolut i controlava tots els recursos agrícoles i ramaders de la regió, no? Ja es veu a la Ilíada que regalen ramats, regalen camperols, regalen... que controla les armes, que controla la construcció dels carros de guerra, ja no hi és. De fet, els carros de guerra són molt divertits, perquè podem veure com Homer no sap què fer amb els carros. O sigui, vull dir, ell ja el recorda que els carros de guerra eren una arma de guerra, no? Ja sabeu que la guerra, els hitites, penseu Ramsès III, allà la batalla de Cadeix, els carros, no? Els carros eren un actiu molt important en les batalles del bronze final. Però en l'època d'Homer no hi havia carros. No s'utilitzaven en carros. Llavors,
0: es posa
1: ell,
0: per allà.
1: Ell sap que els guerrers micènics anaven en carros, però no té ni puta idea de per què s'utilitzen els carros.
0: Bueno.
1: Llavors, només hi ha un personatge que de tant en tant tira algú. Néstor, que és el personatge més... el vell, l'únic vell dels aqueus, el que és com de la generació anterior, és l'únic que mai baixa del carro per combatre. Però tothom el que fa és... vaig en carro! Freno el carro.
0: Baixo
1: a peu, agafo l'escut, agafo la llança i em parteixo la cara amb el del costat, no? Clar, llavors, Homer no sap què fer amb els carros, no? El que ja és una evocació d'un passat que es pressuposa antic, però que ja només queda en el record, no? Il·lustrat, això sí, a vegades amb objectes d'un passat remot. Per exemple, quan es descriu el cas que un personatge cretenc, no? Per tant, molt antic, de la civilització minoica, Meriones dona un casc a Odisseu, dona un casc de folrat en cuir, amb les astes d'un port senglar, no? Un casc que ni tan sols és metàl·lic. Quadra perfectament amb els cascos trobats en època micènica, no? Hi ha el record d'aquests objectes antics, hi ha un decorat antic, no? En algunes armes, en alguns estris de lluita, però que no se sap bé com funcionen.
0: I l'Odissea té el mateix problema?
1: Bé, la Ilíada i l'Odissea són dues obres ben diferents, no? Hi ha un consens en considerar la segona posterior en diverses dècades la primera i responen a tipologies narratives diferents. La primera és un poema èpic sobre la corona d'Aquiles, la segona és una mena de literatura de viatges, per una banda, o ha quedat com una mena de literatura de viatges, tot i que aquests viatges d'Odisseu ocupen una part molt petita de l'obra que es centra sobretot en el retorn a casa i en la venjança. De fet, Odisseu s'inscriu, l'Odissea s'inscriu en el gènere dels nostoi. Un nostos és un viatge de retorn, d'aquí ve la paraula nostàlgia. Relats sobre el retorn dels herois homèrics que tornen a casa seva després de la guerra de Troia i es troben que allò s'ha anat a la merda. Llavors, si la Ilíada s'ha examinat per treure informacions sobre la guerra micènica, l'Odissea s'ha escorcollat des de fa segles amb un altre interès ben diferent.
0: I quin serà aquest interès?
1: Doncs bàsicament la geografia. No? El gran debat al voltant dels viatges d'Odisseu no és altre que el de saber per quina geografia s'està movent. No? Pels historiadors, si la Ilíada és el canal a la guerra, l'Odissea és el canal a navegació, per tant, al comerç. Tot i que Odisseu no comercia mai. No? Mm. O Odisseu, el gran navegant, el gran explorador. No, Odisseu no explora mai. El seu viatge mai és un viatge d'anada, sempre és un viatge de tornada. Però, bueno, ha quedat en l'imaginari del personatge, repasseu el programa 307, com un personatge vinculat a l'exploració. Per tant, es vinculaven els viatges d'Ulisses amb els dels navegants grecs que comencen a fer-se la mar, no?, des de les metròpolis gregues i comencen a fundar colònies. Repeteixo, no importa que Odisseu ni comerci ni colonitzi, però vaja, tots sabem que mai has de deixar que la realitat desmunti un bon argument.
0: I quins intents d'identificació geogràfica s'han proposat?
1: De tota mena. Des dels més modestos, que intenten vincular els viatges d'Odisseu amb la geografia del Mediterrani Oriental, no? L'illa del Cicl, que tira pedres, és una illa volcànica, Sile Caribdis és l'estat de Messina, fins als que creuen que l'Odissea amaga el relat d'un viatge oceànic, no? I que està explicant un viatge per l'Atlàntic. En el fons dona igual, perquè la intenció de l'obra no és la de ser una guia geogràfica.
0: I llavors què busca l'Odissea?
1: De fet, l'Odissea és un joc de miralls, no? Amb moltes històries dins la història principal i molts narradors, alguns verídics, alguns falsos. Si Aquil·les és un heroi folclòric trasplantat a un poema èpic, Odisseu és al revés, és un heroi èpic trasplantat a un relat folclòric. No? És un relat d'engany, on la petita part que tothom recorda, els cants 9 o 12, i que creu que és el nucli de l'Odissea, és només un detall. No? Es navega entre la realitat i la ficció, entre els espais civilitzats i els espais salvatges. No? La distinció és molt evident. Homer distingeix molt, o Odisseu distingeix molt, entre els que conreen la terra i produeixen pa i aquells que no. Tu saps que estàs en una illa fantàstica o que et trobes uns personatges fantàstics perquè no tenen blat, no conreen. Alguns poden tenir vi i emborratxar-se perquè el vi et fa salvatge, però és una primera aproximació molt divertida a la distinció grega entre helens i bàrbars. No és una distinció racial, sinó simplement una distinció cultural, no? La paideia, la cultura que et porta a tenir agricultura o i per tant educació, i la que et porta a no tenir-lo. O sigui, Telèmac, els altres herois troians, que expliquen els viatges que fan a l'Odissea, sempre es mouen pel món real. Odisseu, no, que té com a característica la supèrbia, ho fa pel món imaginari, no, l'engany a través de la disfressa, perquè en el fons és un falsari, un narrador d'històries més semblant a un Homer, a una Eda, a un Rapsoda, que no un heroi tradicional. I fins i tot la seva arma, l'arc, és una arma indigna.
0: Però si l'arc i l'escena del palau i tot això mola moltíssim.
1: Clar, sí, clar, el Gerard dels Essos Homèrics, de fet, qui combat a distància és indigne. I això ho marquen tots els exemples que tenim a la Ilíada. L'arc és l'arma d'Apolo. I per Homer, Apolo era un déu no gaire recomanable, perquè Apolo és un déu asiàtic que arriba, que és un dels que més tard arriba al panteó grec. I, per tant, l'arma d'Apolo és una arma sospitosa. Des de que Paris acaba amb Aquiles, no?, amb l'engany i un arc, fins a que l'arquer troià Pàndar, instigat per Apolo, intenta matar Menelau acabant amb la treva que hi havia, l'arc és una arma sospitosa. Entre els aqueus, Teucre, que és el germà d'Àjax, és l'únic que utilitza l'arc sota la protecció de l'escut del seu germà. No? Jo m'amago en l'escut del meu germà, que Àjax, a més, porta un aquells escuts de torre i tal. Doncs bé, més tard, Sòfocles convertirà Teucre no en el germà d'Àjax, sinó en el seu germà bastard. No? Perquè, clar, utilitzava l'arc, llavors no podia ser... No? Llavors és molt divertit, perquè és bastard perquè empra l'arc o empra l'arc perquè és bastard. No? Ah, és una arma indigna, com la de Paris, que és l'heroi afeminat. No? L'arc... És l'arma d'Apolo. Clar, en el cas de l'art d'Odisseu hi ha un punt d'element de sobirania, no? L'art que només pot emprar ell, que això també és una cosa de conte de fades, d'aquest heroi folclòric, no? L'element reconeixible. Però no deixa de ser curiosa l'elecció de l'art.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: degullant i penjant a totes les serventes que han ajudat els... Bueno, llavors, aquestes distincions que es fan des de la posterioritat a les obres, a vegades no sempre en cert.
1: I la presència constant de déus?
0: Bueno, d'aquí venia la música, no? De fet, la presència de déus és una de les constants dels textos homèrics, no? De fet, podem considerar Homer el pare de la mitologia grega, ja que és el primer en posar per escrit o en posar de veu i tracta de manera colorida i ordenada els déus grecs en la seva forma humana que tant ens fascina, no? Ell i Hesíode poc després, ja que de fet considera que Hesíode és parent d'Homer, posen les bases del que serà la mitologia grega posterior.
1: Déu-n'hi-do la responsabilitat.
0: Bueno, sí. Això sí, a més, no hem d'oblidar que Homer no és teòleg, no? Com deien, ni és historiador, és un poeta. I per tant, la caracterització dels déus està feta per seduir a l'audiència, per agradar els oients. I a voltes introdueix elements còmics o directament irònics dins del comportament dels déus. No, no hem d'esperar una guia de religió grega quan parlem dels déus homèrics, no? Perquè fa broma constant amb els déus. Un exemple molt ràpid, el del cant quart de la Ilíada, quan era, munta tota una estratagema per ajudar els aqueus, consistent en distreure a Zeus. Zeus ha dit que ningú ajudi els aqueus perquè me'ls vull que pateixin. Llavors, Hera agafa d'Afrodita filtres amorosos, pòssimes i no sé què, se'n va a buscar a Zeus, sap el que li agrada, i llavors l'enganya per tenir sexe durant molt de temps dalt del món Ida per tenir-lo distret, no? És allò de dir, Zeus tot poderós, però ja sabem, no?, què fer. Per tant, avís, tampoc cal prendre's massa seriosament a Homer si volem conèixer la realitat religiosa de l'època arcaica.
1: Molt breument, Alberto, i quin serà l'element més reconeixible del tractament homèric dels déus?
0: Clar, l'element més reconeixible és que intervenen constant i activament a la trama. No són déus llunyans o ritualitzats, sinó que actuen. I també s'ha dit molt que el tractament de la jerarquia divina dins d'Homer hi ha una mena de metàfora de la ciutat grega. No? Això es veu durant el cant 15, quan Zeus ordena a Posidó que no intervingui en el conflicte. Posidó es queixa i diu que recorda, no?, com els tres germans, Hades, Posidó i Zeus, es van repartir el món entre els tres. No? Zeus al cel, Hades l'inframont, ell al mar... sent els tres de la mateixa jerarquia i triant a sorts que es quedava cada cosa, no? Aquesta cosa de... Llavors, aquest passatge marca diferents idees. La d'assignar càrrecs mitjançant la sort, la del domini en comú i també la de la relegació de la resta de déus, com Cronos, al Tàrtar, a la part inferior. I no s'ha volgut veure en aquesta reflexió les tres idees sobre les quals sustenten les ciutats gregues. L'elecció dels càrrecs, el repartiment de funcions, el govern conjunt, el fet de que part de la població no té representació i s'expulsa, no?, aquesta stasis grega, i per tant, no?, veiem, no?, en els textos homèrics ja el germen d'una nova societat grega.
1: Molt bé, Alberto Reche, moltíssimes gràcies per aquest repàs tan intens i tan interessant sobre el món homèric. A Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat l'Albert Abril i us esperem a la propera setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antúnez. Continguts en xarxa.

0: Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès.
1: És mitjanit.

0: Són les 9 del matí i és 16 de setembre. Bon dia, Rubí. Molt bon dia. Començam, Rubí, el dia amb tota l'actualitat aquest dimecres i molts continguts per compartir amb vosaltres.
1: Com sempre, començarem repassant les notícies més destacades de la jornada, tot allò que passa avui a Rubí.
0: I posarem el focus en una qüestió educativa i social. Xerrarem amb una família de Rubí, amb un nen amb discapacitat auditiva que ha decidit continuar duent el seu fill al CIAL de Bellaterra, tot i la posada en marxa del nou CIAL de Rubí.
1: És l'única família de Rubí que ha optat per continuar a Bellaterra i reclama que se'ls mantinguin els mateixos ajuts de transport que rebien fins ara.
0: També aprendrem a protegir-nos millor a internet, en Germà Bustamante, a Territori Digital, al nostre espai de ciberseguretat.
1: I tindrem temps per descobrir Rubí una mica més de prop, amb Rubí en dos minuts, avui dedicat al carrer i la recomanació de musical de Robert Fernández.
0: Després arribarà la tertúlia. Avui tenim amb nosaltres a Josep Maria Pijuan, Montse Clemente, Josep Milà i Rosalia Viader.
1: I a la part final del programa parlarem de cultura popular, amb el foment de la sardana a l'Esbart d'en Saire, a les portes dels Tocs de Sant Roc, i amb la mirada posada també en la participació de l'Esbart a la Mercè.
0: Ens visitarà també Pere Vilanova, que és vidu de l'autora del llibre Un món de colors, que és Teresa Voltor, que vendrà a explicar-nos aquesta presentació que es farà.
1: I acabarem amb l'agenda de la Torre Basses per saber què tenim per fer aquests dies a Rubí.
0: Tot això i molt més durant les pròximes 3 hores.
1: Doncs aquí, a Rubí al dia. Comencem.
2: Rubí al dia.
0: El parc públic d'habitatge de Rubí arribarà als 266 pisos l'any 2027. Segons les previsions del govern municipal, seran un 74% més que l'any 2021.
1: Rubí entra en fase d'alerta per pluges intenses davant l'arribada d'un episodi que pot deixar fins a 60 litres per metre quadrat en 3 hores. Protecció Civil demana extremar les precaucions, especialment durant la nit i la matinada.
0: La caminada nocturna de Rubí no es farà aquest any. El Centre Excursionista i Rubí d'Arrel han decidit suspendre la 19a edició per les restriccions derivades de la pesta porcina.

0: I abans d'entrar en matèria, primer volem conèixer, com sempre, quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant pel temps, en Lluís Mi Pérez de la xarxa. Bon dia, Lluís Mi.
1: Bon dia, un temps que ha d'anar canviant amb el pas de les hores i, a més d'una forma radical a les comarques metropolitanes. Immediatament, fins allà a les 11, 12 del matí, res farà pensar en els canvis de situació, perquè el sol serà completament dominant i, com passa a hores d'ara, amb un ambient encara molt i molt suau, a més de serè. Però ja al migdia, primeres hores de la tarda, de cop i volta apareixeran aquells núvols de cotó que deixaran alguns ruixats i algunes tempestes. I algunes seran bastant aparatoses ja. Compta allà a les 2-3 de la tarda amb aquestes tempestes, per exemple, al voltant de Collserola o del Vallès. Tempestes locals, però molt intenses. I s'aniran repetint al llarg de la tarda i sobretot aquest vespre. De fet, aquest vespre i nit, atenció, en el que va del Barcelonès fins al riu Foix. Aquí, tempestes molt destacables, per exemple, a l'Alt Penedès, al Garraf i també a la comarca del Baix Llobregat. N'estarem pendents a la xarxa.
0: I ara connectem amb el RAC i en Ferran Aràndiga per saber com estan les carreteres. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres amb dos accidents actius amb el que portem de matí. Fa una estona hi ha hagut un accident a la B10 a Sant Adrià del Besòs que a hores d'ara deixa els vehicles al voral, però continua provocant retencions, unes retencions que en aquesta via doncs comencen a Santa Coloma de Gramenet i acaben al punt de la Barceloneta, en sentit sud. El segon accident en aquest cas ha estat a Esplugues de Llobregat, a la B20 que en sentit nord també deixa els vehicles al voral, però provoca retencions de 2 quilòmetres. Més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions habituals força intenses. Destaquem les retencions que hi ha encara al Vallès. A la C58 hi ha retencions entre Terrassa i Sabadell en direcció Barcelona durant 3,5 quilòmetres. A la mateixa AP7 també hi ha retencions en direcció Tarragona entre Mollet del Vallès i Barberà durant 6 quilòmetres intermitents en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: L'equip de govern preveu que el parc públic d'habitatge de Rubí arribi als 266 pisos l'any 2027. Es tracta d'un augment del 74% respecte al 2021, quan es va aprovar el pla local d'habitatge. Els nous immobles provenen de sistemes com la compra per tanteig i retracte, la incorporació a la borsa de lloguer social o les noves promocions públiques dels carrers Marconi, Maria Aurèlia Capnany o l'avinguda Castellbisbal. L'executiu ha donat aquestes xifres ahir a la tarda davant les obres d'aquest últim edifici, que ja està construint al barri de Sant Jordi Park i que acollirà una vintena de pisos dotacionals. Algunes de les últimes incorporacions han estat per tanteig i retracte, el dret que dona prioritat a les administracions públiques a l'hora d'adquirir habitatge de segona mà. Només aquest estiu l'Ajuntament ha comprat 8 pisos per a aquest sistema i un més serà formalitzat la setmana vinent. Una realitat que és possible gràcies als 3 milions d'euros que l'últim pla d'inversions destina aquesta modalitat. Jordi Arnaiz és el regidor d'habitatge.
3: Perquè és una opció ràpida que es permet també crear habitatges en bones condicions econòmiques i posar-los ràpidament a disposició de les famílies que les necessiten.
4: La promoció de Sant Jordi Park, amb un període de construcció aproximat de 2 anys, sumarà doncs 20 places més al parc local. A més, aviat es presentarà una nova promoció basada en 2 dels solars que Rubí ha cedit a la Generalitat per construir habitatge protegit i que sumaran una 40ena de pisos més. També es donaran a conèixer les pròximes setmanes noves fórmules per ampliar encara més el parc local. Tot plegat per accelerar les polítiques d'habitatge en la recta final del mandat, com explicava doncs, l'alcaldessa Ana Maria Martínez. Per cert, que la promoció de l'avinguda de Castellbisbal era una licitació valorada en 2,4 milions d'euros, però l'oferta guanyadora ha estat d'un 12% menys del preu, prop de 300.000 euros, que l'executiu explica que aniran destinats també a polítiques públiques d'habitatge.
0: I Rubí entra en fase d'alerta per pluges intenses. Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat en fase d'alerta a tot el Vallès Occidental davant la previsió de pluges intenses, especialment durant la nit d'avui i fins a la matinada de demà. L'episodi afectarà sobretot a la Catalunya central, comarques de Girona i del litoral i prelitoral central. La pluja pot deixar registres de fins a 60 litres per metre quadrat en 3 hores. Els xàfecs poden anar acompanyats de calamar-se i fenòmens de temps violent.
4: Sí, el temporal el temporal entrarà per l'est, arribarà cap a la tarda a les comarques dels dos Vallesos, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme i l'Anoia. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la pluja a Rubí podria començar a la una del migdia i durar fins a les 3 de la matinada. Des de Protecció Civil demanen, com sempre, extremar les precaucions, evitar els desplaçaments per les zones afectades pel temporal. També fan un recordatori d'evitar zones inundables. En cas d'estar conduint, reduir la velocitat, augmentar la distància de seguretat i usar les vies principals. Finalment, en cas d'emergència, recordeu, podeu trucar al 112.
0: I no hi haurà caminada nocturna aquest 2026. Rubí de Rell i el Centre d'Excursionista de Rubí, els impulsors de l'activitat, han decidit suspendre l'edició d'enguany per les restriccions de la pesta porcina. Les dues entitats estaven esperant una possible flexibilització de les mesures d'accés al medi natural, però donat que les últimes dues setmanes s'han trobat senglars infectats a la zona de risc, han decidit anul·lar l'activitat. Sentim Jordi Puig, president del Centre Excursionista.
5: Durant l'estiu semblava que apuntaven a que es podrien flexibilitzar i, a més, a final de l'estiu semblava que hi havia aquests bons senyals d'aquestes dues setmanes sense positius i per això vam decidir si realment es flexibilitzaven les mesures, però finalment doncs, han sortit més positius i han descartat doncs, realitzar la nocturna. No tenim la possibilitat de fer-la.
4: La caminada nocturna és una de les activitats més esperades del calendari local. Cada any reuneix més d'un miler de persones a l'entorn natural de la ciutat. Per la seva realització cal la coordinació de més de 200 persones voluntàries encarregades de les tasques de la senyalització, guia, organització de la sortida i l'arribada i el repartiment d'aliments i begudes. Aquesta hagués estat la 19a edició. Des que es va començar a fer, només s'havia suspès el 2020 per les restriccions, recordem, de la pandèmia de la Covid. I aquest 2026, la pesta porcina africana també ha obligat a suspendre altres activitats emblemàtiques a la ciutat, com la travessa Rubí-Montserrat, la cursa de la muntanya o la volta a BTT. Des del CER i Rubí d'Arrel han lamentat haver de suspendre l'esdeveniment i han fet una crida a la responsabilitat de la ciutadania per complir les restriccions. Amb tot, també s'ha mostrat crítics amb la improvisació, girs de guió del govern català en la gestió d'aquesta crisi sanitària.
5: Nosaltres tenim aquesta responsabilitat no organitzar aquestes activitats, però entenem perfectament doncs, que hi hagi aquest punt de rebuig cap a aquestes mesures, perquè no s'està portant tan bé com s'hauria de portar.
4: Sigui com sigui, els impulsors de la nocturna han desitjat que el brot de la pesta porcina acabi aviat. Per què? Doncs per tal de recuperar la normalitat al medi natural i poder-se retrobar l'any vinent.

0: I en la plana d'esports xerrem avui de waterpolo amb el Cisco Lara García.
1: Què tal? Molt bon dia. Jornada la de dimecres en què el waterpolo s'ha convertit en el gran protagonista. Tothom pendent del casino i a la una del migdia, quan es durà a terme la presentació oficial de les lligues de divisió d'honor de waterpolo. Una cita organitzada des del Club Natació Rubí amb la col·laboració de l'Ajuntament i en la qual doncs, hi serà present tota la cúpula directiva de la Federació Espanyola de natació amb doncs, aquesta gran festa amb la qual es dona el tret de sortida a les competicions oficials de l'elit del waterpolo. Hi seran presents representants, tant membres de les juntes directives com els capitans i els entrenadors dels equips d'aquestes divisions d'honor, en les quals evidentment també hi formen part en categoria masculina, un Club Natació Rubí que ja en porta 4 temporades consecutives a l'elit, i les noies que després d'una campanya a la Primera Nacional han tornat en aquesta temporada per de nou disputar l'elit del waterpolo. Cita maca, la qual doncs d'una a dues aproximadament tindrà lloc doncs la presentació dels equips, també el reconeixement als millors jugadors, porters i també doncs golejadors de la passada campanya, en definitiva una festa que acostuma a realitzar-se per donar el tret de sortida i que enguany ha arribat a la nostra ciutat aprofitant doncs que el casino ja està engegat amb el seu nou camí, doncs es farà en aquest recinte per donar-li un toc especial sense cap mena de dubtes a aquesta festa del waterpolo. A partir d'aquí, doncs, ja tocarà pensar en les competicions amb la categoria masculina que ens enceta aquest pròxim cap de setmana. Les noies hauran d'esperar una setmana més perquè serà el següent quan arrenquin en divisió d'honor de waterpolo.

0: Aquest setembre ha començat a funcionar a Rubí un nou CIAL, el Servei Intensiu d'Audició i Llenguatge a l'Escola del Bosc. Fins ara, les famílies rubinenques que necessitaven aquest recurs es desplaçaven fins a Bellaterra. Tres de les famílies, en el cas de Rubí, hi havia quatre famílies. Tres de les famílies han optat pel nou servei de Rubí, però n'hi ha una que ha decidit continuar a Bellaterra i assumir pel seu compte els desplaçaments. És el cas de la Laura Jurado i el Jesús Martínez, que avui ens acompanyen per explicar-nos per què han pres aquesta decisió i quines són les seves reivindicacions. Laura, Jesús, bon dia.
1: Bon dia.
0: Per situar-nos, el vostre fill va al CIAL de Bellaterra. Quina ha estat la vostra experiència en aquest centre?
1: Bueno, pues muy buena, es una experiencia buenísima porque la Escoleta de Bellaterra lleva 25 años, que es referente de inclusión para la comunidad sorda, y estamos muy contentos con todo el equipo, con los profesores, las MAIS, las logopedas y bueno, incluso con el alumnado, que también tienen nociones de lengua de signos. Y eso es muy importante para nosotros y para nuestro niño.
0: Uh-huh. I què és el que vos fa, a banda d'això, què és el que vos fa estar més satisfets amb aquest CIAL i amb l'atenció que rep els nens? Ens has dit que és un CIAL que és referent perquè fa molts anys que funciona i té molta experiència, però fan alguna mena de treball diferent que no facin altres bandas?
1: Bueno, en cuanto a de esto de signos, o sea, de lenguaje de sordos, bueno, pues lo que tenemos allí, supongo que los otros sí al ser igual, ¿no? O sea, tienen logopedas, tienen mesas de audición y lenguaje, y supongo que eso será igual en todos sitios, ¿no? Nosotros lo que nos ha gustado mucho es, pues eso, que todo el alumnado, pues tú vas por el colegio y todos los niños lo saludan con lengua de signos, aunque mi hijo escucha ahora, porque lleva implantes cocleares, pero lo saludan con lengua de signos. Los profesores también están muy concienciados en este tema y pues tienen pues todo un sistema montado para que el peque pues no solo sea auditivamente, sino que lo vea todo muy visual, ¿sabes? Con dibujitos, le preparan siempre pues unas libretitas para que él sepa lo que va a hacer después y entienda, o sea, digamos que le avanzan las tareas que van a ir haciendo para que él luego no se quede extrañado o no se pierda.
0: Uh-huh. Aquest curs s'ha posat en marxa un CIAL a Rubí i les famílies de Rubí que anaven a Bellaterra tenen ara aquesta nova alternativa. Vosaltres, però, heu decidit continuar a Bellaterra. Per què heu pres aquesta decisió que vos suposa un esforç?
2: Bueno, nosaltres hem preferit quedar-nos a Bellaterra, com ja deia la Laura, perquè principalment perquè el nen ja s'ha fet a aquesta escola, ja té el seu grup d'amics, saps? Ja contacta directe amb les mestres i a més, la resta de nens ja estan conscienciats en un entorn per nens sords. ¿Vale?
1: Bueno, després el que també bueno, no ens genera confiança és el tema de que s'ha obert un CIAL aquí a Rubí, però aquest CIAL comença aquest any, saps? No té experiència en tot això, que sí, que tindrà una MAI i tindrà una logopeda que faran la mateixa feina, però no tothom sap d'això, saps?
2: Sí, i a més que és un tema també que han decidit muntar un CIAL a Rubí per treure'ns l'ajuda del transport escolar. O sigui, ha sigut com una campanya de hòstia, com hi ha ara mateix quatre nens de Rubí, els hi traiem el transport, ¿vale? I muntem un CIAL a Rubí. Quan ens hem trobat casos en el mateix Bellaterra, quan hi ha hagut una logopeda de baixa que depenen del CREDA, saps? No han pogut cobrir la baixa d'aquesta logopeda. I de sobte diuen, ah, doncs ara obrim un altre CIAL. Clar, llavors, això ens fa dubtar a nosaltres de dir, hòstia, si no tenen ni per cobrir una plaça d'una baixa, no tenen per cobrir una baixa, com volen crear tot un entorn de la nit al dia, al mes de juny, creem un sí a la Rubí i al setembre ja estarà funcionant. Les sí. coses no funcionen de la nit al dia.
0: Perquè els nostres oients... Perquè els nostres oients ho entenguin, nosaltres a la darrera temporada, fa uns mesos, vam fer també una entrevista sobre precisament aquesta problemàtica, que era que se retirava als alumnes del CIAL de Bellaterra, se'ls volia retirar el transport escolar fins allà, el departament com a, o la conselleria, com el Consell, com a resposta a aquestes necessitats que les famílies demanaven, que necessitaven aquest transport, com a resposta ha decidit obrir aquest CIAL a Rubí com a alternativa en això que era el que ens explicaves tu ara, Jesús, que per treure's el transport ells han posat aquest CIAL. Heu tingut informació suficient sobre com havia de ser aquest CIAL, com havia de ser el projecte que farien quan l'havien d'obrir ara? Perquè, clar, això va passar a finals de curs, bàsicament, al juny, juliol va passar tot això. O considereu que s'ha pres una decisió massa precipitada, massa ràpid?
2: A nosaltres ens van citar ja en una primera reunió pel tema del transport escolar. Ja la primera reunió que vam tenir va ser al febrer, em sembla, vale? En la que ens van reunir a petició de l'escola, perquè no ens volien reunir, vale? Ens volien citar les famílies de forma individual, i l'escola de Bellaterra va dir no, citeu a totes les famílies conjuntes, saps? Ens van citar per dir-se que ens retiraven el transport perquè les licitacions havien quedat desertes i en el concurs no es presentava cap empresa de transport. Vale? Llavors nosaltres vam fer una campanya i vam intentar fer força perquè... diguéssim, pugessin el preu de la licitació d'alguna manera i poguessin optar a aquest transport escolar i que els nostres fills seguissin anant, perquè nosaltres no hem demanat canviar res. Nosaltres anem a l'escola i tot igual. Nosaltres volíem que tot seguís igual. No estàvem demanant res més. Saps? Simplement ells ens van retirar el transport escolar. Mitjançant fent força, vale, pues ens van citar aquí a Rubí, al col·legi, el que era el Jacinto Verdaguer abans, vale? A unes oficines que pertanyen al Consell Comarcal, i ens van citar i ens van proposar, entre d'altres coses, o sigui, van fer com una pluja d'idees, i entre altres coses van comentar que si obrissin un sí a la Rubí, si a nosaltres ens semblaria bé. Vam dir, home, a nosaltres ens... Em sembla molt bé que haurien un CIAL a Rubí, vale? O sigui, nosaltres som tots els meus partidaris, tant de bo hi hagués un CIAL a cada poble, saps? I la gent no s'hagués de desplaçar, vale? Però ens ho van proposar com una opció, com també ens van proposar de donar-se uns diners, diguéssim, per cobrir els gastos de transport. I llavors ens van preguntar, si obríssim un CIAL a Rubí, vosaltres vindríeu? I si vam dir, en el cas de cobrir si un sí a la Rubí, i els vam respondre el mateix que us hem explicat a vosaltres,
1: sí.
2: De que a nosaltres ens agrada l'escoleta, porta 25 anys d'experiència, té tot un entorn que creiem que no es fa de la nit al dia, i el nostre fill, que té ara 3 anys, ara ha començat i 4, està en un procés evolutiu que està començant a parlar ara mateix.
1: Sí, necessitem gent amb experiència.
2: I les logopedes... que si pot ser que tinguin la mateixa logopeda I4 que I3, saps? Que més que res perquè el nostre fill, a part de la sordera, també ha tingut unes altres coses i tots els seus primers anys de vida ha sigut un nen bombolla que no s'ha relacionat amb altres nens. Llavors, quan ha començat l'escola, saps? Ha sigut, per què ara hem de canviar aquest entorn?
1: Sí, sobretot perquè nosaltres vam anar a l'escola de Bellaterra perquè ells ens ho van dir.
2: Clar.
1: Vale? No va ser una elecció nostra. Ells ens van dir, l'escola Bellaterra és un referent i anireu allà perquè estarà molt, molt ben atès. Clar, ara de sobte, perquè no tenen diners pel transport, hem de canviar de col·legi. Bueno, la cosa és que en aquesta reunió ens van donar l'opció de, bueno, que hi havia una possibilitat d'obrir un SIAL, ¿vale? I que es posarien en contacte amb nosaltres si això passava. Bueno, aquesta comunicació no va arribar mai. Al juliol, quan ja s'havia acabat el curs, nosaltres vam fer una instància a Serveis Territorials, al Departament d'Educació, per dir que com estava això, que nosaltres s'havíem matriculat a Bellaterra i que nosaltres no teníem idea de que haguéssim obert algun SIAL aquí. Llavors, a l'agost, ens van fer resposta i ens van dir que sí, que hi havia un SIAL aquí, que començava al setembre i que si nosaltres volíem anar, doncs, podíem anar. I si no, doncs, hauríem d'assumir nosaltres els gastos de transport i de menjador.
2: Sí, que tot i que estiguéssim fora de plaç de matrícula, que ja ho arreglaven perquè nosaltres ens poguéssim incorporar a l'escola del Bosc.
1: Sí, nosaltres hem tornat a insistir i a dir pues, que això no ha sigut una decisió nostra, que el nostre nen està allà i té una comunitat maquíssima i que no volem marxar d'allà i que considerem que com no està obligat a canviar de col·legi perquè no hi ha ninguna llei que ens digui que perquè aquí hi ha un SIAL hem de canviar aquí, si nosaltres continuem anant allà a aquell SIAL, volem que continuïn assolint els gastos.
0: Aquesta és la vostra principal reivindicació, que és que el fet de que el nen continuï a l'escola a la que estava ja matriculat, això implica unes despeses per a la família que abans no tenia i que de sobte vos les han tret i demaneu que vos les tornin a proporcionar.
1: Clar, no solament és monetàriament, és el problema de que, clar, si tu tens un nen que entra a l'escola a les 9 del matí, tu has de deixar d'anar a treballar. O sigui, has de reduir la jornada perquè has d'anar fins allà i tornar al teu treball. Llavors, no és tan fàcil. No és tan fàcil fer això. No és només un tema de diners.
0: És una decisió que vos suposa un esforç important, però preferiu assumir-ho. Què diu això del vostre punt de vista sobre la importància que té per a vosaltres continuar a Bellaterra? Perquè, clar, el departament vos diu, bueno, jo vos he donat una alternativa i no l'heu agafat. Hi ha marge de maniobra per aconseguir que vos puguin ajudar?
2: A veure, nosaltres ho hem demanat. ¿Vale? O sigui, demanar-ho ho demanem. Però, a més, també hi ha una altra família, Sant Cuat, que compartia en línia. O sigui, hi havia, perquè et facis una idea, en les línies dels busos, hi havia una línia que feia Montcada, Cerdanyola, Ripollet, ¿vale? I hi havia una altra línia que feia Rubí, Sant Cugat. ¿Vale? Ja no només són les quatre famílies de Rubí les que s'han quedat sense transport i tres s'han anat a l'escola del Bosc. És que hi ha una altra família a Sant Cugat que també s'ha quedat sense transport.
1: I sense SIAL.
2: Clar, no té ni SIAL a Rubí, o sigui, no té SIAL a Sant Cugat, continua anant a Bellaterra, però també li han tret les ajudes del transport. Llavors, entre les dues famílies estem intentant fer una mica de força per veure si ens donen aquesta ajuda. Nosaltres no estem demanant més del que ja teníem.
0: No sé si heu pogut xerrar amb les altres famílies de Rubí, que fa molt poquet que l'han posat en marxa. En aquests dies que han estat allà, no sé si heu pogut xerrar amb elles per saber com estan funcionant.
1: No. Clar, hem deixat de veure, les veiem a l'entrada del cole i ara ja... Pues...
0: Ara m'explicàveu aquesta família de Rubí també s'ha quedat sense transport.
1: Sí,
0: és només una família, de Sant Cugat, que també on hi ha més.
1: Sí, només hi ha una família, sí.
0: O sigui, sou la família de Rubí i la família de Sant Cugat. O també n'hi ha més famílies que tinguin el
1: mateix transport. No, les altres famílies, les famílies de Montcada, Cerdanyola i Ripollet, han aconseguit el transport. O sigui, han tret una licitació per ells i han aconseguit un transport per ells. Però nosaltres no, nosaltres, com han fet el SIAL d'aquí a Rubí, doncs ja no hi ha hagut opció.
0: Quan vosaltres explicau també que aquest SIAL s'ha posat en marxa de manera precipitada, què és el que exactament considereu que no s'ha fet bé?
1: No és que no s'hagi fet bé, suposo que ho hauran fet bé perquè no és més que assignar recursos a un altre col·legi.
2: Sí, és treure recursos d'un col·le i portar-los als altres.
1: Sí, o sigui, no és això. O sigui, per nosaltres no és que ho hagin fet malament. Està molt bé que hagin fet un CIAL aquí, però aquest CIAL i aquest col·legi no té l'experiència que té l'Escoleta de Bellaterra, que és un referent en quant a inclusió amb la sordesa. Llavors, clar, nosaltres anar potser a uns altres nens, si són més grans, que ja tenen assolit el llenguatge, li fa més o menys si li dona igual canviar de col·legi, saps? Però nosaltres tenim un nen que té 3 anys, no parla res encara. Encara està amb mama, papa, pipi, caca, saps?
2: Clar, nosaltres
1: necessitem una comunitat que els ajudi, que li ajudi a començar a parlar. I per això nosaltres ens fa més confiança a Bellaterra.
2: Sí, de fet, les famílies que han anat a l'Escola del Bosc són més grans tots.
1: Sí.
2: Saps? No hi ha cap de l'edat del nostre fill. Saps? Tots són de cursos més elevats. Amb la qual cosa tots ja tenen adquirit el llenguatge, ja estan evolutivament, ja estan més desenvolupats i llavors pues, cada part pues, pren una decisió, no? Potser si a mi m'hagués agafat que el meu fill ja parla bé, ja ho fa tot bé i ja té menys sessions de logopèdia, per dir-ho d'alguna manera i tot, pues, potser dius, pues, mira, pues, provem i anem a aquesta escola, no? Uh-huh. Saps? Però en aquest punt que està fent moltes sessions de logopèdia, que està pràcticament iniciant la parla, perquè s'està iniciant a la parla, hem considerat que és molt millor que vagi a Bellaterra, sí. Més que res perquè ja ho tenen tot assolit, tot el grup de mestres, tot el professorat està sobre d'ell, saben qui és, sap com funciona, sap i tots treballen la llengua de signes, saps? Que això jo ho espero, que a l'Escola del Bosc, vale, acabarà passant, saps? Però no passa del juny al setembre. Del juny al setembre això no passa. Sí, els nens seguiran sent els mateixos i quan vegin un nen sord amb implants diran, ui, aquest nen, saps? S'estranyaran, mentre que a Bellaterra no s'estranyen perquè els ensenyen des de ben petits, els ensenyen el que són uns implants cocleals, el que és un nen sord, saps?
1: També... És un neguit que teníem nosaltres amb el tema del bullying, saps? Nosaltres pensàvem, veuràs, ara quan anem al col·legi, que no el tractin malament perquè porta implants coclears, i això a Bellaterra no ha passat, ha sigut el contrari. O sigui, l'han abraçat i el porten de la mà pels passadissos, és una passada a Bellaterra. Llavors, clar, aquest col·legi, potser el Bosc, em refereixo a Rubí, potser d'aquí a uns anys tindran aquesta conscienciació, no? Però ara mateix els nens pues, veuran nens sords. O sigui, no, per nosaltres no és el mateix.
2: Sí, veuran una etiqueta d'un nen sord.
1: Sí.
2: En canvi, l'Aran, el nostre fill, que es diu Aran, a l'escoleta no té una etiqueta, és un nen més. Saps? I en canvi, aquí a l'Escola del Bosc, els nens sords tindran unes etiquetes.
0: I ara, ja per acabar, si haguéssiu de resumir en una sola petició, què voleu que faci el departament, quina seria?
1: Pues que continuïn assumint el que estaven assumint fins ara. Que això no ha sigut una decisió nostra, no ha sigut una decisió de la família, de que ens hem mudat de ciutat o que nosaltres o sigui, que volem anar a aquella escola sí que sí. O sigui, nosaltres ens van enviar allà perquè deien que era la millor escola que podia tractar el nostre nen i estem allà molt contents, ens han ajudat moltíssim en aquest any, en I3, l'Aram ha evolucionat moltíssim en aquest any i ara per un problema de diners, per transport, ens demanen canviar. Nosaltres no volem canviar, nosaltres volem el que teníem i el que per llei li toca al nostre nen que té una discapacitat.
2: Mm-hmm. És que un dels pares de Rubí ja ho va dir un dia molt clar, que és com se't fa mal el cotxe i el tires i et compres un altre, o se t'acaba la benzina del cotxe i el llences i et compres un altre, saps? És el que han fet, o sigui, no tenim diners per pagar el transport però em gasto el doble en muntar un CIAL a Rubí, mm-hmm. Saps? Llavors creiem que nosaltres l'únic que demanem és que tornem com estàvem. Mm-hmm. Estava tot molt ben muntat i hem fet un pas enrere.
0: Laura i Jesús, moltíssimes gràcies per explicar-nos el vostre cas i a veure si aconseguiu això que deis, tornar a estar com estàveu abans. Ni més ni menys.
1: Nosaltres lluitarem fins al final.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies.
1: Merci.
2: Gràcies.

0: La gent normal té històries per explicar. Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa. A foc lent, amb llibertat i amb confiança. Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, La gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i... Gent normal?
1: En aquesta nova temporada del Rubí al dia continuem tenint seccions que ja teníem la temporada passada, però que les hem canviat d'horari perquè abans estaven més cap a les 12 i ara les tenim més aviat per informar-nos sobre ciberseguretat en Germà Bustamante i el seu territori digital. Bon dia, Germà, com estàs?
2: Bon dia, bona hora. Ens hem convertit en més matiners ara, perquè això de la seguretat i la internet doncs, també s'ho mereix, no?
1: I de què xerrarem avui, Germà? Què ens has preparat?
2: Doncs en aquesta primera secció d'aquest territori digital d'aquesta nova temporada, que per cert, felicitats per tot el començament progressiu, avui parlarem de... d'una cosa que es diu mediació parental digital, o dit d'una altra manera, sí, de com acompanyar els fills amb l'ús d'internet, amb l'ús de les noves tecnologies, aprofitant que comença el curs escolar, no? Aquests dies que doncs, la canalla torna a casa torna a l'escola, doncs també és aquell moment en el qual ens hem de plantejar, com a pares, com a mares, quin és l'ús que es fa de la tecnologia d'internet, no? Perquè bueno, moltes famílies recuperem les rutines, horaris, deures, activitats extraescolars en amunt i avall, i també hi ha aquesta presència de l'ús dels dispositius digitals, no? Ordinadors per estudiar, ara potser no tant, però en realitat encara continuen sent presents. Mòbils per comunicar-se, sobretot els més grans. Plataformes educatives, videojocs, xarxes socials, que formen part del dia a dia dels nens, de les nenes, dels adolescents, en definitiva. I davant d'aquesta realitat, moltes llars es fan una pregunta, no? Com puc ajudar el meu fill, com puc ajudar la meva filla a fer un ús segur, a fer un ús equilibrat d'internet, sense caure en allò que se'n diu la prohibició, no? És a dir, estem molt acostumats a aquestes mesures, no?, coercitives. No has de fer això, no has de fer allò. Moltes vegades això, a vegades és efectiu, moltes vegades no ho és, no? Llavors, des de l'Institut Nacional de Ciberseguretat d'Espanya, l'INCIBE, es proposa això que us comentava, no?, com aquest concepte clau, que és la mediació parental. I no es tracta tant de vigilar constantment ni de prohibir constantment tot el que es fa, sinó d'acompanyar els menors perquè es puguin moure per internet de manera responsable, no? I avui això, dedicarem aquests minuts a parlar precisament d'aquesta mediació parental i les estratègies que poden aplicar les famílies doncs, de cara a aquest nou curs que comença.
1: Ens pareix molt interessant, eh? Sí. Molt interessant m'apareix la tria d'aquest tema. Però, Germà, explica'm què és la mediació parental, perquè ens quedi clar.
2: Mira, quan sentim parlar, moltes vegades sentim parlar d'un concepte que és el control parental, no? El control parental són aquelles aplicacions, aquelles estratègies o aquella manera de filtrar, bloquejar, limitar tot allò que els nostres fills, les nostres filles poden consumir a internet. La mediació fa un salt qualitatiu i entra una mica en la part més de, anem a dir-ho així, de la psicologia o de la relació, no? Segons INCIBE, doncs aquesta mediació parental són aquest conjunt d'estratègies que les famílies han d'utilitzar o poden utilitzar per protegir els menors a internet, prevenir-los dels riscos i ajudar-los a afrontar possibles problemes que puguin anar apareixent, no? el més important, el que hem de tenir molt clar, o el primer missatge que ens ha de quedar clar, és que internet no és l'enemic. I això és una cosa que s'està estenent molt, i ho sabem també i ho veiem també cada dia quan es parla de la intel·ligència artificial, no? Hauràs vist tu que darrerament hi ha com tot un moviment de la intel·ligència artificial serà l'aniquilació de la humanitat.
1: Sí, sí.
2: Bueno, posem les coses al seu lloc, no? A vegades aquestes coses tan extremistes no són ben bé així, s'ha de mirar des de tots els prismes, no? Llavors, de la mateixa manera que ens interessem, i a tu segurament, si tens canalla, per mi et passarà, no? Saber quins són els amics dels teus fills, de les teves filles, no? Amb qui parla, no? Com són a casa seva, fins i tot, i no és una qüestió de xafarderia, és simplement conèixer el context, no?
1: Un pot sí, xafarderia també,
2: Clar, també, no ho negarem. No ho negarem, una part de xafarderia. Doncs també, de la mateixa manera que ens interessem per tot allò que envolta els nostres fills, les nostres filles, allò que pivota, els satèl·lits i tal, doncs també ens hauríem d'interessar pel seu entorn digital, no? Quines aplicacions utilitzen, amb qui juguen, en línia, quins creadors de contingut segueixen. I això és molt important, aquest detall dels creadors de continguts, perquè al final a internet, com a tot arreu, hi ha molta morralla.
1: Uh-huh.
2: I els creadors de contingut són especialistes en generar i crear morralles, no? Llavors, és molt... És una mica allò... Dime con quién andas y te diré quién eres. Uh-huh. Perquè al final, allò que tu consumeixes de manera massiva també et marca com pots arribar a ser o com es desenvolupa el teu comportament. Uh-huh. Llavors, tot això de la mediació parental és una mica apostar per la confiança, val? Perquè quan un menor sap que pot explicar un problema sense por a ser castigat, a ser qüestionat, a ser jutjat, és més probable, és a dir, obrim la porta a quan tingui un problema, quan tingui un dubte, pugui demanar ajuda. I la pugui demanar de manera... anem a dir-ho així, de manera natural, de manera espontània, sense, entre cometes, sense por, no?
1: Uh-huh. I quins són els riscos que ens han de preocupar?
2: A veure, riscos n'hi ha, com a tot arreu, com quan agafem un cotxe o quan sortim al carrer o quan sortim a caminar per la muntanya, val? Un dels primers riscos és l'ús excessiu de la tecnologia i això ho veiem a diari, no? Els experts ens recorden que el problema no està en el nombre d'hores davant d'una pantalla, sinó que aquest ús pugui interferir en aspectes importants de la nostra vida quotidiana. Dit d'una altra manera, si passem més temps mirant una pantalla que no pas estudiant, que no pas descansant, important també aquest detall en la, diguéssim, en la configuració de la nostra infantesa i de la nostra adolescència. Si passem més temps davant d'una pantalla fent algun tipus d'activitat física o fins i tot relacional, tot i que aquí hi obro un parèntesi, hi ha la nova manera de relacionar-se, que és precisament a partir de les pantalles, i aquí tanco parèntesi, doncs aquest ús excessiu és un risc. Però també hi ha riscos relacionats amb la privacitat i n'hem parlat en altres edicions del territori digital a la temporada anterior. Molts infants, molts adolescents comparteixen fotos, vídeos, fins i tot dades personals sense ser conscients que això a la llarga pot tenir una sèrie de conseqüències. I les hem vist. És a dir, aquesta privacitat, és a dir, aquest ser nosaltres mateixos, aquesta nostra intimitat. I no estic parlant només de fotos, entre cometes, íntimes. Estic parlant de dades nostres. On vivim? A quina escola anem? Quines són les nostres rutines diàries? Tot això forma part de la nostra configuració personal. I això, com bé diu la paraula, personal. Personal intransferible i, per tant, diguéssim, no publicable a tot arreu. I, evidentment, aquesta exposició ens afavoreix o ens pot portar a situacions de pèrdua de privacitat, a situacions de suplantació d'identitat o fins i tot altres usos inadequats d'aquesta informació personal. I, evidentment, en aquesta part de riscos molt coneguts, com són el ciberassetjament, com són el grooming, el contacte amb desconeguts o fins i tot els fraus digitals, que cada vegada estem veient que els joves són més, diguéssim, són també víctimes d'aquests fraus digitals, en tant en quant juguen a jocs en els quals es gestionen petites quantitats de diners, però que, evidentment, són també susceptibles de, doncs, de robatori.
1: I per tant, la tornada a l'escola, creus que és el millor moment, que és el moment perfecte per posar normes pel que fa al món digital amb els infants?
2: Les tornades a la rutina sempre són, és com allò de la llista de desitjos de començament d'any, no? El dia 2 de gener, el dia 1 no, perquè estàs liat amb coses, no? Però el dia 2 de gener sempre fas aquella llista, no? Aniré al gimnàs, faré no sé què, sortiré un cop a la setmana a córrer, etc, no? Doncs aquí també és un bon moment per establir noves pautes. De la mateixa manera que els diem, escolta, hem d'anar a dormir a aquesta hora, o ens hem d'aixecar a aquesta hora, o hem d'estudiar tantes hores, o has de fer aquestes classes de repàs, etc, també podem acordar tota una sèrie de normes sobre l'ús de la tecnologia. Incibe, per exemple, en parlàvem abans, el que recomana és que aquestes normes siguin, això sí, coherents, consistents, i això és molt important, que estiguin pactades amb els menors. Perquè al final, si volem establir un clima de confiança, el que no podem anar és a cop de fuet. I per tant, aquest consens compta, a veure, diguem les coses també clares, un consens que sigui raonable, però que tampoc no sigui un consens de permetre tot allò que el menor ens demana. No? De l'estil, doncs això, quan es poden utilitzar les pantalles, quan hi ha moments lliures de mòbil, és a dir, zero mòbil, per exemple, a l'hora de dinar o a l'hora de sopar. No? Jo l'altre dia vaig assistir a una escena bastant dantesca, en el sentit dantesca, com a mínim sorprenent. No? Era un restaurant, un bar, en el qual al costat hi havia una parella que devia tenir uns 50 anys amb un fill adolescent. La parella parlava entre ells. El fill adolescent estava dinant amb ells, evidentment, amb un telèfon mòbil recolzat al got i amb uns auriculars posats. Llavors, aquí això ja va superar tota la meva configuració mental, perquè vaig pensar, clar, això és el paradigma de la incomunicació.
1: Exacte. Això és el que hem d'evitar als pares que passi, perquè si no, no podem tenir aquesta comunicació que ens explicaves que era tan important de tenir amb els infants per poder tenir un control, entre cometes, de quines són les seves relacions i evitar les seves relacions al món digital i així evitar possibles mals més grans i poder ajudar-los i acompanyar-los a que tot això no passi. Germà, ens hem quedat sense temps. Moltíssimes gràcies per explicar-nos tot això i com els pares hem de posar fil a l'agulla per treballar en aquest tema.
2: Permetem que acabi dient una cosa. Els comportaments dels nostres fills, jo abans us deia això, que els continguts que consumeixen, etc, però els nostres fills moltes vegades són un reflex del que fem nosaltres a casa.
1: I tant.
2: Per tant, els que primer hem de donar exemple són nosaltres. Per
1: I tant.
2: Això, l'escena de la taula amb el mòbil, comencem nosaltres mateixos i a partir d'aquí apliquem la resta de criteris.
1: I tant. Molt bé, germà, moltíssimes gràcies i t'esperam d'aquí 15 dies.
2: Fins aquí 15 dies. Moltes gràcies.
1: Adéu.
2: Que vagi molt bé.
1: Ja estem. És que ens hem...

0: Toni, ja ho tenim tot a punt?
1: Jo sí.
0: Els micros?
1: Preparats.
0: Les notícies?
1: També.
0: I tu?
1: Jo què?
0: Tu també estàs preparat per al Rubí al dia?
1: Home, ja era hora que em presentessis.
0: Doncs sí, aquesta temporada el Rubí al dia estrena Company de viatge.
1: I venim amb més actualitat, més veus, més continguts...
0: I tot allò que passa, Rubí?
1: Durant 3 hores.
0: De 9 a 12 del migdia.
1: Així que ja ho saps.
0: Tornem.
1: Torna al Rubí al dia.
2: Rubí al dia, amb Pamela Martínez i Toni Bravo. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, a Ràdio Rubí.
0: Per saber què passa, per entendre què passa.

0: I ara és moment de conèixer cosetes sobre Rubí amb la Mariona Jerez i avui toca al carrer.
1: Rubí en dos minuts. Al carrer d'avui.
2: Avui ens fixem en un carrer pel qual segurament molts rubinencs han passat centenars de vegades, però que amaga més història de la que pot semblar. És el carrer de Sant Pere. Per començar, el carrer té uns quants segles d'història. Antigament formava part de l'anomenat Camí del Padró i va ser cap a l'any 1800 quan aquest camí es va convertir en el carrer de Sant Pere. Durant el segle XIX va anar guanyant importància i es va convertir en un dels carrers principals de la població. I aquí ve una dada curiosa. L'any 1897 s'hi va inaugurar la primera fàbrica d'electricitat de Rubí. La van fundar els germans Salses, amb el nom d'Electricista del Vallès S.A. És a dir, que en aquest mateix carrer, on avui trobem habitatges, comerços i gent anant amunt i avall, fa més de 125 anys hi havia una instal·lació que produïa electricitat per a la ciutat. Però el carrer de Sant Pere també tenia la seva pròpia festa. La vigília del patró, els veïns arreglaven i decoraven amb flors una petita capella dedicada al sant. I l'endemà hi havia pregària comunitària, jocs infantils i fins i tot ball de carrer. Avui potser ens costa imaginar-nos aquest carrer convertit en una festa de barri. Però si passeu pel carrer de Sant Pere, recordeu-ho. Sota l'asfalt hi ha una part important de la història de Rubí. Un camí que es va convertir en carrer. Un carrer que va tenir una fàbrica d'electricitat i uns veïns que fa més d'un segle també sabien muntar-se la seva festa.
1: Rubí en dos minuts. Perquè Rubí també té moltes històries per explicar.

0: I estem arribant al final d'aquesta primera hora i ara passarem a la tertúlia, que tenim molts temes per xerrar avui, però també ens queda molt contingut en aquest Rubí al dia, no, Toni?
1: Exacte. Molts dels temes que hem estat parlant dels informatius aniran a la

0: A la presentació del llibre d'Un món de colors, de Maria Teresa Bultó, tindrem el seu vidu, el Pere Vilanova, parlant aquí, perquè demà, dijous, ho presenta a la biblioteca, i després parlarem amb l'assessoria del punt d'informació juvenil, amb Sandra Borrego, la tècnica de l'Ajuntament. Doncs hi ha moltes assessories. Llavors, les descobrirem amb ella.
1: Doncs ja ho sabeu, no marxeu, perquè encara queda molt per aprendre i molt per sentir en aquest Rubí al dia. Nosaltres, en aquests minutets, vos deixem amb la recomanació musical del Robert Fernández.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Recomanacions musicals. Avui ja deixarem enrere l'estiu, eh? Els temes que han marcat una mica el nostre estiu i que van protagonitzar les dues primeres càpsules de recomanacions musicals de la temporada. Aquest senyor que esteu escoltant el reconeixeu, no? Evidentment, aquest carisma, aquesta empremta tan particular és la de Pablo López. Atenció, eh? Perquè el proper divendres 18 de setembre es publica El 4, el cinquè àlbum d'estudi del cantant valencià Pablo López. Aquest treball consta de 10 cançons i una introducció que, segons ens asseguren, representen una evolució natural de l'univers artístic de Pablo. Hi trobarem aquest so emocional i molt personal propi d'ell i amb una mirada renovada i contemporània. El piano continua estant en el centre de l'acció, però l'estil d'aquest nou àlbum es mou entre el pop espanyol, l'èpica instrumental i vocal i, bon, aquest rotllo, aquest estil, aquest tarannà que caracteritza a l'artista valencià. Tot això, recordem, amb el piano, com sempre, en el centre de l'acció de la seva música. I si heu anat a un concert del Pablo López, segur que heu gaudit d'aquestes actuacions que fa en viu aquests moments amb el seu piano. Ell sol és un d'aquells cantants que t'arriben a pell, eh? Aquest àlbum marca, segons diuen, un nou començament després de 6 anys del seu darrer disc publicat. Doncs sorgeixo en companyia de no només aquest tema que hem escoltat, Estrújula, sinó ara mateix del primer senzill que es va publicar d'aquest nou treball anomenat El 4. Estem parlant del senzill que porta per nom El Niño del Espacio. Amb vosaltres, Pablo López. Recordeu, aquest divendres, nou treball publicat al mercat.

0: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista.
1: Here comes the sun. Here comes the sun.
0: Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.
2: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.
3: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
4: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
5: Mira, estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
6: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
7: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
8: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
9: És la una de la matinada.
10: Ràdio Rubí. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: La tertúlia de Rubí al dia amb Toni Bragó.
1: Vinga, va, que ens queden 59 minuts de tertúlia. Hem tret aquí, doncs, l'informatiu perquè tinguem més espai, clar, per suposat. En aquesta segona hora de Rubí al dia, ara presentarem, doncs, els nostres tertulians del dimecres. No tenim la plantilla al complet, però direm també, doncs, els que estan a la banqueta, que avui no hi poden ser. Però abans, amb la PAM, repassarem els temes que avui, alguns dels temes que tocarem a la tertúlia.
2: Sí, perquè avui hi ha teca, també, eh? Bueno, cada dia, sí. Gairebé cada dia hi ha teca. Avui xerrarem sobre que la presentació que van fer ahir el Jordi Arnaiz i l'alcaldessa, el regidor d'habitatge i l'alcaldessa Ana Maria Martínez, que van dir que preveuen que Rubí superi els 260 pisos d'habitatge públic l'any 2027. Atenció, que això és d'aquí no res. A més, també hem de xerrar d'aquestes pluges intenses que pareix que venen. Jo aquest dematí deia, pluges intenses, però fa un sol que no vegis. En principi comencen al migdia, o sigui que sí, i ens preparem per aquesta alerta Inuncat.
1: Ja veurem què passa, no? Perquè això són models meteorològics, que plourà, però bueno, que ja sabem que podem parlar també d'això amb els nostres tertulians.
2: Sí, sí, sí. A la matinada hi haurà bastanta pluja,
1: sí,
2: també.
1: Que és complicat aquest tema, eh? De vegades que anuncies i podries fer una possible alerta, i en aquest cas no és, però clar, quan fer una alerta, quan no, no?
2: Sí, tens,
1: això és complicat.
2: Això és complicat.
1: Però si no, és el Pere i el Llop. Escolta, que ve això, després no passa. O et quedes curs i acaba passant. I després, ja.
2: Sí, sí, sí. I també posarem sobre la taula el tema de la caminada nocturna d'aquest any, perquè la pesta porcina obliga a suspendre-la. Ja s'han suspès diferents activitats al medi natural durant tot aquest any i la caminada nocturna també es suspèn enguany. Si dona temps, teniu també teca amb el tema de la violència policial de l'1 d'octubre, perquè va a judici el cas de Roger Espanyol, que perquè li varen buidar l'ull en aquesta manifestació.
1: Sí, sí, i serà, mira, s'enfrontaran 4 policies nacionals, la fiscalia, doncs, demana l'absolució. Ja veurem què passa amb aquest judici, no? I parlarem també de la violència que hi va haver, doncs, per aquest referèndum. Què més?
2: Puc seguir, eh? Tenim les càrregues de vehicle elèctric, però he considerat que aquests eren els més destacats, si vos dona temps, perquè jo sé que vosaltres xerrau molt i vos enredau aquí i això pot acabar, no sé com pot acabar, eh?
1: Doncs, Pam, moltíssimes gràcies i xerrarem ara mateix, com dius tu, d'aquests temes i et deixem allà també a la producció. Tenim el José Malagón, el control tècnic, comandant tot aquest, no només la tertúlia, tot el programa Rubí al dia, des que comencem, perquè comença també molt aviat, fins a les 12, que encara després, encara, doncs també continua aquí. I vosaltres, que podeu trucar, ja sabeu, el telèfon del directe, 93588-5960, 93588-5960, perquè hi participeu.
3: La tertúlia de Rubí al dia, de dilluns a divendres, de 10 a 11, a Ràdio Rubí.
1: Doncs benvinguts a aquesta plaça de la ciutat, podríem dir-ho així, que és Ràdio Rubí, aquesta àgora, aquest eix vertebrador que us dona la paraula, que els nostres tertulians estan aquí, però que vosaltres sou part fonamental per això, per poder-los escoltar sobre aquests temes de què parlarem, sobre qualsevol altre tema, sobre si us sentiu del que anem a xerrar, doncs en certa forma tocats, ja ho sabeu, 93-588-5960. Vosaltres sou el que doneu sentit a aquesta ràdio. I ja dono per avançat també i sentir-me molt agraït a aquests caminants que tenim avui a la nostra taula, que comparteixen camí. Bon dia, Rosalia.
4: Bon dia i bona hora a tothom.
1: Rosalia Viader, què tal?
4: Pues molt bé, buidant el tarro tot l'estiu per omplir-lo una altra vegada, perquè una tassa buida no dona res, en canvi buida pot tindre un altre contingut.
1: Clar, deus dir que la tassa quan està plena, no?
4: No, quan està plena no serveix per res. Llavors buida, doncs això, buidant.
1: Això, és sí. una, això en podem xerrar perquè és molt maco això que dius, eh?
4: És que és
1: exacte,
4: així.
1: Perquè passin coses noves, primer...
4: Clar, el pensament fa la qualitat de la teva vida. Mm. La felicitat ve per la qualitat del pensament. Llavors, clar, és això, és controlar totes les emocions, tots els pensaments, les sensacions, i renovar-les. Mm. S'ha de renovar.
1: Qui diu que sí que s'ha de renovar és la Montse Clemente. Bon dia.
5: Hola, bon dia. No, sí, sí, s'ha de fer de tant en tant un reset per tenir l'opció de fer coses diferents, no? Mm. O sigui, jo no crec que una tassa plena no serveixi per res, perquè un bon cafè... No, sí que serveix.
4: S'ha d'omplir de coses
5: sí,
4: bones.
5: Sí, sí, però omplir de coses
4: però
5: bones,
4: exacte. Però si
5: està
4: plena no la pots omplir.
1: Clar.
5: El ja tema és... Lo dels caminants ho dius amb segones, perquè estic sense cotxe.
1: Exacte, jo t'agraeixo molt que hagis... Això s'ha de dir també. La Montse ha baixat...
5: No, perfecte.
1: Ha baixat perfecte. Caminant per tal de fer el seu compromís.
5: I pujaré
1: de
5: després.
1: Això ja no sé si fa tanta gràcia, no?
5: No, clar. sí. No, va bé caminar.
1: Des d'on vens?
5: No, d'aquí, dels Avets.
1: Ah, no. Quant de temps?
5: Posa-li 20-25 minuts, depèn de com vagis. Uh-huh. 20 minuts.
1: 20 minuts.
5: Sí, el que passa és que jo anava disfrutant també una miqueta del camí.
1: Caminante vegades... son tus huellas al camino. No? Sí. Caminante.
4: I girar la vista atrás, sí. Eres el camí recorrido.
5: Les huelles que nunca... Caminar. Les huelles que nunca has de volver a pisar.
4: Exacto, les huelles.
5: Caminante no hay caminos, sino estelas en el mar.
1: Sí, això, mira, vam parlar...
5: Soc molt... Bueno, promachado y proserrat.
1: I proserrat. Doncs un altre home que camina, i a més que ha estat prop del Camino de Santiago. Bueno, hi ha diferents itineraris, i tu has estat allà molt proper, no?
6: Sí, jo estic molt proper. Fa molts anys que estic molt proper. Mm. Vaig allà, però mai he fet un tros del Camí de Santiago.
1: No? Amb Josep Maria Pijuan, estem parlant, eh? No? Tens allà a prop? És que deuen passar per allà.
6: Sí, sí, jo estic... Deu passar els estius en un poble on passen cada dia potser 100 persones. Vull dir, d'entrada hi ha pues, com 10 alberts, no?
1: Per la zona del Bierzo?
6: No, en aquell poble mateix.
1: Aquell poble mateix. 10 alberts? Com es diu el poble?
6: A part del municipal, 10 alberts més. Vull dir, passen moltíssima gent. Però mai se m'ha corregut, diguéssim, fer un tros del Camí de Santiago. No és la meva
1: passió.
6: Idea.
5: És una experiència boníssima. Jo sí que l'he fet un trosset.
6: Allà hi ha molts espais que pots caminar, pots espais que tal, però no forçament té que ser el Camí de Santiago. Vull dir, jo faig 5 quilòmetres, diguéssim, del Camí de Santiago, però no per fer el camí, sinó per fer una caminada.
1: Montse, tu deies que sí, que ho havies fet.
5: Sí, mira, l'any... Bueno, no, fa 2 anys.
6: I la companya que falta...
5: I va ser una experiència, en el meu cas, molt espiritual, que jo dic, perquè la teníem amb família i amb un propòsit molt, molt determinat, que era fer també un homenatge al meu home.
1: Mm.
5: I va ser preciós. Realment vaig conèixer gent molt interessant, que encara tinc contacte, a Itàlia... Bueno, ja dic que és un lloc per compartir, per un treball...
6: Ara hi ha
5: moltes maneres, no? Però també pot ser un treball interior, que va ser del nostre cas, a nivell familiar.
6: Ara hi ha molts coreans que fan el Camí de Santiago.
1: Molts italians.
6: Coreans,
1: però és que està ple d'italians. Per què? Perquè va fer aquesta darrera pel·lícula d'Itàlia, que és una pel·lícula, és una comèdia, i que ha tingut molt d'èxit, que estava a Netflix, no sé si es diu Buen Camino, no me'n recordo. El cas és que està increïble de la quantitat de persones d'italianes i d'italians que et trobes. Per cert, Rubinencs, si vosaltres heu fet també un tros del Camí de Santiago, 93-588-59-60, perquè ara estava parlant justament la Montse Clemente, no?, del significat que tenia, que és important, perquè el Camino et recordes... Bueno, et trobes molts, com, que dic jo, com santuaris, també. És llocs... que apareixen del no-re i que te trobes amb tot un seguit que ja poden ser de penjolls, fotografies, que siguin aprendes també de persones que potser has estimat o has deixat de... o has perdut pel camí, o per exemple t'hi pots trobar també doncs, persones que sortien de casa seva, per exemple des de França, que anaven amb les cendres del seu gos, que havien sortit feien com 3 mesos i feien doncs, 2.000 quilòmetres tranquil·lament per arribar a Fisterra, i llavors doncs tenia aquest moment de dol també, no? I ho feien caminant, no? Sí, sí, o gent també que trobaves des de Suïssa i que havien sortit 4 mesos abans, 2.500 quilòmetres justament, per un agraïment. I clar, és tot un camí, i es busquen les fórmules d'estar tot aquell temps fora de la feina, a poder acumular diners per poder fer això, no? És una cosa com molt, molt màgica.
6: Jo visc en una... passo els estius en una població en la qual, diguéssim, tu pots... acreditar que has fet el camí de Santiago, sí. Perquè a l'Església de Santiago...
5: Quin nom és? Que no
6: perquè
5: ho has
6: està fet, i és per aquelles persones que per circumstàncies A, B o C no poden arribar. Vull dir que si arriben fins allà, s'acredita que han fet el camí de Santiago, que és l'Església de Santiago de Villafranca del Bierzo.
1: De Villafranca del Bierzo, aquest és el poble. Però encara no han arribat a Sant Pere. Hi ha una bona distància allà, eh?
6: Encara
1: de Villafranca
6: no arriben,
1: del Bierzo a Santiago.
6: El fet d'arribar allà, i per les circumstàncies que fos, aquella persona no pot arribar a Santiago perquè es troba malament, perquè el que sigui, diguéssim, la Iglesia aquella li dona la documentació necessària que acrediti que ha fet el camí de Santiago.
1: Va, recordem que porten tots una credencial que van segellant pel lloc que es van
6: trobant.
1: En
6: bars, en restaurants, en botigues, etc.
4: És que és un camí per això, precisament, per renovar, per trobar-te en tu mateix, per buidar aquesta tassa que dèiem, que s'omple de tot tipus de pensaments, i allà tens temps per pensar, per trobar-te.
6: Jo penso que és un problema també de creences.
4: I és la natura.
6: Però és primer un problema de creença, vull dir.
4: No, bueno...
6: Jo no he fet mai el camí perquè no hi crec.
4: Més que la creència, perquè
6: llavors, diguéssim, jo entenc que hi hagi gent que ho cregui.
5: No, però... És un camí... Realment és especial.
4: Especial.
5: La natura... El caminar de per se...
4: Ja dona vida al fet...
5: Fer una caminata, aquest esforç, aquest... perquè realment...
4: Superar-se un mateix.
1: Hi ha molta gent laica que ho fa, perquè no acaba de ser un camí cap a l'interior, més enllà de les creences que puguis tenir respecte a una religió.
5: De fet, no vaig acabar a Santiago, a l'església, o sigui, a la catedral, sinó que vaig acabar a l'església de Sant Francesc, perquè em va passar una cosa molt especial i realment vaig trobar un lloc energèticament d'una puresa increïble. Jo que soc molt sensible.
4: És energia.
5: I ja dic, fora de les aglomeracions de la gent que anava a l'ermita, o sigui, a l'església de Sant Francesc, que, o sigui, va ser al·lucinant. La rebuda que vam tenir allà amb els monjos... Ja et dic.
1: Sí. 93-588-59-60, ja veieu que hem començat parlant del primer que diem, doncs això, a part de tots aquests temes. Tinc una curiositat, aquesta església on està?
5: Està molt a prop del que és la catedral, molt a prop, però passa molt desapercebuda.
1: És l'església que està al darrere?
5: Sí. És
1: una església que està al darrere de Sant Francesc, que és molt preciosa, que és on està
5: aquella... Sí, és preciosa.
1: Està a prop d'on toca la gaita, que és com un túnel.
5: Hi ha unes talles que sembla que estiguin...
4: És que és preciós.
5: ...vives, I una pau, i jo vaig portar... em van donar la credencial d'haver fet el camí, perquè, de fet, en aquella església se suposa que Sant Francesc d'Assís va ser també pelegrí, i va anar i tal, i em van donar la credencial d'haver fet el camí. I va ser, ja et dic, una acollida espiritual maquíssima. De fet, em van donar la credencial com si l'haguessin fet els quatre, el meu home, que era mort. Però era iniciativa seva que féssim el camí aquell any, i per això ho vam fer. Va ser, ja et dic, una cosa preciosa. No treu que hi ha gent que ho fa per esport, que... Vull dir, hi ha moltes maneres de fer el camí,
1: però que no té una cita religiosa.
5: Interessant fer-ho.
1: Pot ser o no?
4: És fer-ho.
1: Sí. Em pregunto també quants rubinencs i rubinenques deuen fer-ho cada any, perquè jo suposo que el nombre seria molt interessant, no? O potser ho sap el centre excursionista, però bueno, hi ha molta gent que ho fa espontàniament i agafa una setmana, dues setmanes, un mes d'aquest viatge.
6: Gallec, la companya que falta...
1: La Sílvia Castanyer, l'hermana de Galega. Sí.
6: Cada any fa un tros, amb gent del centre gallec d'aquí de Rubí. i jo sé d'altra gent que ho ha fet, vull dir, jo m'he trobat, cada any és difícil que no em trobi gent de Rubí, diguéssim, allà fent el camí. Mm-hmm. Jo cada any, diguéssim.
5: Sí, jo em vaig trobar també.
6: No, jo he sentat en una terrassa d'un bar, sí. He sentat en una terrassa d'un bar i dic, oh, què fas tu aquí?
1: Sí.
6: Cada any que els coneixes, vull dir, que et coneixen i et coneixen. Mm.
1: Hi ha un tema també que a mi em va sorprendre molt, que està lligat a un dels temes que tractarem avui, i és que, mira, justament abans, jo vaig fer-ho cap a... vaig sortir d'un poble del sud, el que està tocant a Portugal, i vaig anar cap a Santiago, i de Santiago vaig anar cap a Finisterre, no? Mm-hmm. Vaig fer tot aquest. Doncs justament al poble d'abans de Finisterre, que no em ve el nom, vaig demanar un menú. Menú 15 euros, i això està lligat a un dels temes que tractarem avui, que és justament com ha pujat la inflació aquí.
2: Sí.
1: 15 euros. De primer podia escollir uns seitons que eren frescos i que me'ls van posar de forma generosa. I de segon, per 15 euros tenia un llenguado, però un llenguado que sortia de la safata amb el seu acompanyament. I jo, quan em van portar, és, no m'ho puc creure. O sigui, no és el llenguado que et serveixen aquí, petitó, sinó és un senyor llenguado que deies, uf, com estem a Catalunya. I després, de postres, doncs vaig agafar doncs una torreja, que era també una torreja que allà podien menjar amb dos tranquil·lament, no? Clar, quan vas als llocs així, et posen aquests menús que tu dius que per aquest preu, o sigui, on trobes un llenguado tan gran i que per 15 euros tinguis la beguda, el postre, el primer, i que sigui tot de peix, no? I justament un dels temes dels que anàvem a parlar avui, que estic buscant-ho, és justament el que s'ha enfilat l'IPC el mes d'agost, en pes pels combustibles, doncs s'ha escalat a tot l'estat un 4,3%, que és la xifra més alta des de l'inici del 2023, en plena crisi energètica per la guerra d'Ucraïna, i a Catalunya els preus se situen al 4%. Per què? Doncs encariment del transport i el combustible. Tots els que han d'anar a treballar i que no ho poden fer per transport públic ho saben, perquè si no ho haguessin de fer, probablement en cotxe privat farien servir el transport públic, si poden. Els preus dels combustibles líquids ha pujat un 46% interanual, el gasoil ho ha fet un 30,3% i la gasolina un 17%, perquè 16,9%. I, per tant, de retruc, doncs, el preu del transport doncs, ha pujat també. L'electricitat s'ha encarit un 9,2%. I els aliments han pujat un 2,3%. Els cítrics han pujat un 35%, 35%. Els llegums, un 19%, que vaig anar al mercat, jo no sé vosaltres, a comprar mongeta verda, i la vaig comprar 10 euros, i la mongeta de Perona, i vaig dir 10, i em van dir, no, si la setmana passada estava 15. Dic, 15? I els ous, a 12,5%.
6: Un tipus de Perona que deixa molt per desitjar.
1: Bueno, sí, bueno, jo el compro, sí, és veritat, jo el compro un pagès del poble d'on soc, però que sí, que és increïble, també. Doncs, clar, ens hauríem de preguntar quan pugen els salaris, no?, respecte a aquestes pujades del 4%
2: no.
1: I aquestes pujades que estem sentint, perquè, clar...
2: Perdem. Poder adquisitiu, total.
6: És evident que aquest any, diguéssim, has de començar a reivindicar un increment com a mínim del 6%. Diguéssim, d'aquí a final d'any, diguéssim, tot això significarà un increment del 6%. Vull dir, ahir ja en una assemblea que va haver-hi de pensionistes i ja es va dir que, diguéssim, la reivindicació que faríem els pensionistes seria d'incrementar aquest any increment del 6%, perquè és tota la previsió, perquè, a més, aquí estem parlant d'un 4% amb unes dades que no són el conjunt, diguéssim, del que és l'increment, perquè hi ha l'adjacente, aquest famós, que atreu un percentatge important, no? Vull dir, aquest any es pot preveure perfectament un increment del, del 6% a finals d'any.
5: La pujada de gener ja ha començat ara.
4: Sí, tindrem molt forta. Una tardor calenta. Sí.
5: Sortia les despeses de la tornada a l'escola dels nanos, que és una bogeria el que... La mitjana que es gasta cada família, que són coses que podrien ser molt evitables, que no et deixen ni reciclar, o sigui, aprofitar llibres del curs anterior, de germans, o sigui, unes històries que podríem parlar. Però després sí que és veritat que en el dia a dia, o sigui, vas al mercat i és estrany que no et trobis algú, tothom controlant, quan em gasto, quan és que de seguida... És horrorós, o sigui, la situació en què estem...
4: O s'estira de s'estralvis o s'estira de la nevera.
5: Sí, sí.
4: D'algun lloc s'ha d'estirar.
5: Vull dir, això ja ho veus, que al voltant la gent està començant a patir.
6: Les conseqüències d'això, diguéssim, d'on s'inicien? D'un senyor que decideix en un moment determinat començar a envair un altre país. Diguéssim, allò com el senyor, com aquella persona que decideix allò, baixar els arancels del whisky i pujar, diguéssim, els arancels...
4: Ah, no, això s'ha posat de moda. S'ha posat de moda invadir.
6: Un senyor que perdoloremos i que porta el món a una situació...
5: Però no és només això, sí. La gent se n'aprofita. Quan dic la gent, dic que són aquí...
1: Les grans distribuïdores, te refereixes, no?
5: Especuladors.
4: Quatre o cinc fortunes al món que ho dirigeixen.
5: Només amb la notícia ja van començar a canviar preus.
6: Si hi ha un motiu...
5: El problema és que hi ha un monopoli i nosaltres anem allà i no som capaços de boicotejar o de fer coses o anar directament a pagès, com deia el Toni.
4: Però és que invadir s'ha posat de moda.
1: Però és directe, però és car també, no?
5: Però és car perquè a més els escanyen també amb moltes històries que això, ostres, això ja és tema ja de...
1: Josep Maria, puja't una miqueta així amb les dues mans al micro, així te l'apropes una mica més. Que us volia donar una dada també, que des del 2020 els preus, del 2020, s'han enfilat fins al 34%, el que estem parlant és de la cistella de la compra. O sigui, des del 2020, 34%. Llet, oli i ous encapçalen la llista dels productes bàsics que més s'han encarit. Per tant, com dèieu, no? Cada vegada tenir la nevera... ja no és tenir la nevera plena, sinó tenir una dieta saludable.
4: Això,
1: Que és l'important, que això és complicat.
5: Això cada vegada
1: no?
5: costa més. Sí.
1: Doncs, segons l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, diuen que cada família catalana gasta de mitjana 475 euros al mes en alimentació. És una mitjana, I que, segons l'àrea metropolitana de Barcelona, l'alimentació ja és la segona despesa familiar justament després de l'habitatge. I hi havia una notícia que em va cridar molt l'atenció. Ara anirem també a temes més específics de la nostra ciutat, però aquest crec que és de la nostra ciutat i de tota Catalunya, i de tota Espanya i de tot el món, no? La possible creació també de supermercats públics a Catalunya. Això seria una iniciativa que s'ha començat a fer a Nova York. L'alcalde de Nova York, el Zoran Mandami, doncs va anunciar la creació de 5 supermercats públics a la ciutat. Amb quin objectiu? Doncs rebaixar un 30% el preu d'alguns aliments. Llavors, la idea és preparar un cistell bàsic de productes frescos, com peix, com carn, làctics, verdures, des que està dirigit a tots els ciutadans. Això sí, està independent dels ingressos que tinguin. I jo no sé com veieu si això que està passant ara mateix a Nova York, creieu que seria també una possibilitat més perquè passi aquí a Catalunya, a Barcelona o a la nostra ciutat, que hi hagi supermercats públics amb alguns dels aliments bàsics rebaixats al 30%.
5: Però has dit independent dels ingressos?
1: Independent dels ingressos. O sigui, no miren. Tu vas allà. Ja pot anar-hi tothom, però...
6: Això avui, en teoria, a Rubí ho tenim. Diguéssim, el mercat municipal té que complir aquesta funció.
1: Però els preus estan 30% d'alguns aliments per sota del que
5: està regulat.
6: Que no ho facin ja és una altra cosa. Però el mercat municipal... Diguéssim, a veure, el cost d'una parada al mercat municipal no té res que veure amb el cost d'una botiga al carrer.
4: N'hi ha poca diferència.
6: O el qual és més barat. Per què? Perquè l'Ajuntament se n'ha fet càrrec de construir-lo, de mantenir-lo, etcètera, etcètera. Diguéssim, aquí, al mercat municipal, ja tindria que complir aquesta funció.
1: Però,
6: llavors, algú tindria que controlar que realment això fos així.
1: Jo pregunto, els preus del mercat municipal, i ho dic, el de Rubí jo no el conec, eh? No he anat a comprar. Jo sí que he anat a comprar d'altres mercats.
4: Sí,
1: el preu del mercat municipal, dels seus productes, perquè el que sol passar és que te posen productes de més qualitat i, per tant, s'acaba notant en el preu. Està complint això? L'objectiu és aquest, el del mercat de Rubí? Pregunto.
6: Jo no ho sé, perquè sols compro al mercat municipal. No puc dir, diguéssim, si la carn que compro al mercat municipal em costa més barata o més cara que una botiga privada.
4: Jo penso que l'avantatge que tens és que trobes... Perdona. És que trobes una mica de tot. Trobes una qualitat superior, una qualitat mitjana i una altra més econòmica. Però els preus, en general, la fruita està caríssima, la carn igual exactament, el peix, la qualitat que vulguis trobar l'has de pagar.
1: Clar.
4: No, perquè està molt
6: caro. Gasto més diners amb fruita i verdura, diguéssim, que amb la carn.
4: Sí.
6: I que el peix.
4: Però bueno, de tant en tant també.
6: Jo em gasto més per una fruita a la setmana. A la carn a la setmana em gasto més amb fruita i verdura que no amb la carn i el peix.
4: Sí.
6: I l'embotit.
4: No, embotit no, però...
5: Però és un tema més de qualitat, no? El que comentava el Toni de...
6: No, però el mercat municipal hi ha qualitat.
1: Jo no sé si el mercat municipal hauria d'assumir aquest paper.
6: L'únic que aquí falta, jo penso que és un control superior, diguéssim, per recuperar aquesta funció. Diguéssim, jo crec que el Maidani no ha inventat res. És, diguéssim, el que a Europa es coneix com els mercats municipals. El que passa que cada vegada n'hi ha menys.
1: Jo tinc la meva filla
6: a Frankfurt i té un mercat municipal per tot Frankfurt. No hi ha més.
5: Però aquí has dit supermercats, no?
1: No és mercat municipal, eh? No estem parlant de mercat municipal.
6: No, però és igual.
1: Estem parlant de supermercat, sí.
5: Supermercat...
1: Però no, és diferent, eh?
6: Quina diferència hi ha?
5: Amb preu controlat,
1: perquè, clar, estem pensant que si s'han de cobrir necessitats alimentàries d'un determinat barri, hauria d'anar a aquests supermercats amb aquests productes més barats a aquelles zones on estiguessin aquest dèficit alimentari.
4: Això mateix.
1: Clar, el mercat de... Per això qüestionava també una miqueta si el mercat de Rubí hauria de complir amb això, no? Perquè jo crec que la resta, hi ha molts mercats per diferenciar-se dels hipers, dels súpers, doncs tenen un producte moltes vegades o de més qualitat
5: més
1: o
5: fresc,
1: que és més autòcton, no? Jo, clar, la idea seria quins barris de la ciutat són els que tenen o els que tenen una població que poden tenir un major dèficit alimentari i llavors col·locar també, per això no hi hauria aquest control de segons tens els ingressos, col·locar aquests supermercats que estarien amb aquest 30% dels productes més barats, però seria per posar-los allà.
6: Sí, però jo crec que diguéssim, a veure, la diferència de tot això són els costos i les despeses que et significa tindre aquest comerç. És evident que tu avui, un mercat municipal, té unes despeses, i quan dic mercat municipal no em refereixo estrictament a lo que aquí Rubí és, diguéssim, sinó al sentit públic del mercat. Diguéssim, no hi ha un element privat allà dintre. Hi ha l'element privat de la persona que té la parada, que té que guanyar-se la vida, indiscutiblement. Però llavors, diguéssim, partint, no pots partir del mateix exemple que la botiga del davant, en la qual, diguéssim, aquella persona té que pagar un lloguer que segurament és superior, molt superior, al del mercat municipal. Vull dir, aquell mercat, aquella botiga del davant té que ser més cara, perquè en principi té
1: però
6: que pagar...
1: Igualment, serien coses diferents. Eh? Jo crec, continuo pensant que és un supermercat públic en un lloc determinat,
5: Toni,
1: i està al mercat.
5: És que avui, a mi no,
6: quina diferència hi ha entre...
5: No em ressona, en el sentit que tornem a buscar la solució, és el pagat, el parche, no? No, hem de... Perquè no mirem, revisem el tema dels impostos, dels IVAs, de moltes coses...
1: Dels marges de beneficis...
4: Bueno, tot, no? La societat ha canviat molt.
5: És que és això.
4: Llavors, la classe mitjana està desaparegut.
5: Sí, ara està... Clar,
4: o sigui, desapareix. I llavors, o som molt, molt rics, o la classe baixa, la que som quasi tots... La veritat.
6: Però això és un problema...
4: Tens problemes per arribar a final
5: de mes.
6: Però és un problema general.
4: Però la societat ha canviat molt.
5: Sí que és veritat, que no ens oblidem que el que ha comentat el Toni per d'on ha sortit tota la història. De vegades, jo aquest any no he pogut fer vacances, eh? No, m'he quedat aquí a Rubí amb temes, no? Però surts una miqueta de fora,
1: de Catalunya.
5: De Catalunya, i veus que realment els preus de tot, d'habitatge, de... bueno, el que dius, vas a prendre una cosa, un menú, i sí, realment hi ha molta diferència. Jo,
4: sí, tenim molts impostos.
5: Moltes vegades, això, bueno, sempre que surto, em passa que quan torno tinc la sensació de... No sé, estic fent el tonto, què és això? Estic tan acostumada a estar dins de la merda, entre cometes, que ja la trobo normalitzada, no? De dius, és normal que t'escanyin per tot arreu, que tot sigui cada vegada més. Dius, ostres, no...
1: 93-588-59-60. Estem parlant de com ha pujat la vida, estem parlant de l'IPC, d'aquest augment del 4%, de si noteu a la cistella, doncs també a l'hora de posar benzina, doncs agafeu el telèfon, feu doncs la vostra experiència vital, doncs les podeu traslladar també a nosaltres. 93-588-59-60, digues, Josep Maria.
6: No, a veure, el problema està en que hi ha tot una sèrie. Els impostos d'aquí són els mateixos que els de Badajoz.
4: No,
6: a veure, la diferència no existeix aquí.
4: Jo tinc família d'Aragó.
6: Els impostos generals de l'Estat són els mateixos.
4: No, bueno, els autonòmics, l'IVA.
6: Els autonòmics poden baixar. Els impostos generals de l'Estat són els mateixos.
4: L'IVA, ja està.
6: Bueno, els que
4: però siguin, lo de més, no?
6: Els que siguin. Però l'IVA, diguéssim, a veure, l'IVA mateix el paga jo, que puc guanyar 3.000 euros al mes... que una persona que em pot guanyar 10.000.
4: Sí, per això mateix.
6: I això ja no és equivalent.
4: Però
6: perquè són els impostos directes i els impostos indirectes.
4: Sí, però comprar la matèria prima no és el mateix comprar-la a Aragó que comprar-la aquí. I llavors ja paguem el 21% d'un preu a un altre. Aquesta diferència és molt.
6: No.
4: Després els impostos de l'IBI, per exemple, també varia molt. Perquè jo tinc família a Aragó, t'ho puc dir, però vamos... I també protesten, no pensis que no. Però aquí a Catalunya és molt car viure. I el sou no està a la part. Els sous no estan a la part.
6: Estem d'acord.
4: Tenim un nivell de vida molt alt. És molt car.
6: És evident.
4: S'està molt bé, però és molt car.
6: Però és evident que Catalunya té un nivell de vida i això s'ha demostrat, diguéssim, no és enganyat. Però a l'IBI, diguéssim, és el problema no és per mi que jo pagui el 21, sinó que jo pago el 21 guanyant una quantitat de diners i el mateix que té...
4: Però és que l'IBI duplica la quantitat que paguen la família meva que viu a Aragó, bueno, del meu marit en pa descans.
5: Sí, hi ha molta diferència.
4: I clar, no? És tot va sumant. Una miqueta d'aquí, això és l'economia. Una mica d'aquí, 100 d'aquí, 10 d'allà, 20 de la... Bueno, llavors es desborda.
5: I al final costa viure.
4: Clar,
5: al final
4: costa viure. Mm-hmm. I els sous no han pujat.
5: Abans hi havia més diferència entre els sous d'aquí i d'allà, però ara ja no. Ara
4: no,
5: sé,
4: ara no. I viuen molt millor, més tranquils,
6: Bueno,
4: bastant, sí, viuen bé.
6: El fet és que la gent que té una mica d'iniciativa d'aquestos països, d'aquests llocs, marxa. No ens enganyem.
4: Jo perquè m'estimo Catalunya no
6: és un problema d'estimar-se.
4: A vegades ho he pensat,
6: La gent de León, la gent de Castella-León, de Castella-La Mancha, la gent d'Andalusia...
5: La gent està tornant,
6: Els jubilats.
5: Bueno, i gent jove, Ahir mateix parlava amb un taxista, perquè com que no tinc cotxe per anar a les reunions i això, doncs necessito taxi, i m'estava dient que ja s'havia mirat una casa... a Lleó i tal, i ell i la germana i no sé quins quants, perquè dius, al final pel preu, no, per molt menys del que pagues per un pis aquí, doncs allà tens una casa
4: sí,
5: i tal,
4: senyora.
5: I hi ha clar. Feina i, hi ha, sí,
1: i estan tots els lligams de la família, o sigui, perquè no és fàcil, tu tens un fill o una filla aquí i no,
6: si a Catalunya
1: es
6: considera
1: no fàcil,
6: que un 10% d'habitatges als pobles estan buits en general, que Rubí. És que a Castilla i León és un 30% el que està buit. És normal que la gent se'n torni. Jo vaig estar a León i al costat de León, diguéssim, oi, i aquí quanta gent hi viu ara? Ara anem augmentant, perquè la gent se surt de León Capital per anar-se'n al poble. Però és que al poble tenen un 30% de
1: clar,
6: cases buides.
1: Però, Josep Maria, clar...
4: Ah, i de qualitat de vida.
1: Però si tu estàs arrelat a un lloc...
5: Respirar, respirar
1: Maria,
5: és important.
1: Si estàs arrelat a un lloc i tens un fill, una filla, una feina, no és tan fàcil poder-te anar per un pis. Això que parlàvem dels pisos, per exemple, jo vaig tenir la si serveix, i aquí suposo que passarà el mateix, l'experiència aquest estiu de buscar habitatge de protecció oficial, em vaig inscriure al registre. Llavors vaig mirar el meu poble, que són 2.000 i pico habitants, d'acord? Perquè s'està construint després de fa molt de temps, estan construint una sèrie de pisos, i ja hi posen 12 com habitatge de protecció oficial. Llavors tu arribes allà i vas a veure el preu, llavors te donen cita, fas el preu, t'ho presenten, primer et fan una presentació, te quedes enamorat d'allò, dius, oh, que bonic, no? Que hi ha el més barat, si us plau, posa'm el que puguis allà. I te diuen 356.000 euros. Diu, com? O sigui, estem que parlant d'habitatge de protecció oficial?
5: No pot ser.
1: Diu, clar, és que el preu dels altres són 500.000. Dic, un moment. Anem
6: habitatges de protecció oficial.
1: Habitatges de protecció oficial que has de vendre. Que has de complir una sèrie de criteris. I li pregunto, però com s'ho fa la gent? Diu, bueno, són parelles, que potser són parelles. Per tant, si estàs sol ja l'has cagat, ja estàs mort allà. Ja t'han fet fora. Ja veurem què passa. I resulta, no, és que clar, és que potser doncs, tenen uns diners o han tingut alguna herència o el que sigui. No? Llavors, si tu no estàs en que tu puguis tenir un pis que puguis vendre, perquè clar, has de donar després tota aquesta entrada i és impossible. O sigui, estàs condemnat no només als joves, que ja penses per la teva filla de 15 anys, sinó aquells que passem de la cinquantena i que no hem tingut l'ocasió de poder-nos sumar al carro, saps? I dius, que no es vam sumar en el seu moment al carro, no? Perquè... Llavors és, uala! O sigui, m'estan exigint una sèrie de criteris per poder optar amb un habitatge de protecció oficial però, Toni, i quan te trobes el pis, que podria ser en aquella zona, i vas mirant també a les zones del Vallès Occidental,
6: Oriental... un pis de protecció oficial, que vol dir que ho ha fet l'administració, no, es posi a la venda. Aquest és el primer error. Diguéssim, un pis de protecció oficial tindria que ser de lloguer per sempre, més. Per sempre, més. No, l'administració no pot construir un pis per vendre'l.
1: Però diguéssim, és que has de tenir en compte que estàs... com pugen els preus del mercat, quan s'hagi de renovar, i això els passarà a molts els llogueters, els que estiguin pagant 8, i van mirar l'any passat on estaven, aquí a Rubí, estaven a 1.000, 1.100, intenta buscar un pis de menys de 1.000 euros. Si estàs sol, has de pagar 1.100 o 1.200 euros cada mes de lloguer.
5: És impossible.
1: Clar, és impossible. Per què has de llançar tots aquests diners? Perquè tu ets de lloguer, però clar, si comparem com tenim els sous...
6: Saps una cosa, Toni? De l'any 2004 al 2024 s'han deixat de construir 64.000 pisos menys. Diguéssim, en l'any 2004 es construïen 80.000 pisos a l'any. Avui se'n construeixen 16.000. Per què passa això?
4: Perquè no n'hi ha terrenys. No n'hi ha puesto, no n'hi ha terrenys.
6: No hi ha,
4: i a més la construcció no
5: regressa. No els surt a compte. No els surt a compte
4: amb els
5: promotors.
1: Sí.
5: Però a part d'això...
6: Amb el que tenen i el que cobren de lloguer ja en tenen suficient.
5: El problema,
6: negoci ja el fan igualment.
4: Però el constructor a vegades no pot continuar l'obra perquè se li acaba el crèdit i no pot continuar. I es queda l'obra.
6: Però el constructor no és. És el que fa l'iniciativa.
5: El problema és, igualment, és l'encariment de l'obra construïda, de l'accés a la compra, però també de l'accés al lloguer.
4: Perquè
5: ara estem parlant de que la gent està mirant habitacions directament.
6: Sí.
5: O sigui,
6: ja s'està començant a parlar de compartir habitacions, no de compartir l'habitació d'un pis.
5: I això us sembla que és normal, que la societat...
6: No, claro que no és normal.
5: Perquè som molts... Que estem parlant d'això, per favor.
4: Clar, és la densitat.
5: És... Bueno, és la densitat, no? I és com...
4: No és la densitat.
1: Continuem.
5: A veure, sí, que són molta gent.
6: A veure, hi ha massa interessos econòmics.
4: És la demanda.
6: A darrere de la construcció hi ha massa interessos econòmics. Entens? I en aquests moments, diguéssim, és evident que amb menys oferta de pisos, Però qui té el control d'això? Això és privat, no és, no és públic.
4: No es pot controlar, perquè sí, si tenim molta demanda i poca oferta, els preus han de pujar.
6: Bueno,
4: és la llei, la llei de la demanda i l'oferta.
6: L'Estat, si volgués, podria això arreglar-ho. Diguéssim, no es pot permetre, diguéssim, que no es pot permetre, no és de justícia, diguéssim, que tu compraves un pis, llogaves un pis per 500 euros fa 10 anys o 15 anys,
4: sí,
6: i que ara per això tinguis que llogar una habitació. Sí. Diguéssim, no. Això no és de justícia.
4: No.
6: Algú té que posar justícia aquí.
1: El ple de Rubí, que va reclamar la gestió del 100% públic dels pisos de la Sareb, doncs la moció que hi va haver de l'AUPS es va aprovar amb un punt que reclama una taula entre la Generalitat, la Sareb, Ajuntament, per debatre el futur de 200 immobles. I, per una altra banda, que Rubí preveu superar els 260 pisos d'habitatge públic el 2027. Es tracta d'un augment del 74% respecte al 2021, quan es va aprovar el Pla Local d'Habitatge. I els nous immobles d'on provenen? Doncs de sistemes com la compra per tempteig, per retracte, la incorporació de pisos particulars a la borsa de lloguer social o les noves promocions públiques dels carrers Marconi, Maria Aurelia Capmany o l'avinguda Castellbisbal. Podem escoltar a Jordi Arnaiz, el regidor d'Habitatge d'En Comú Podem.
7: Perquè és una opció ràpida que es permet també crear habitatges en bones condicions econòmiques i posar-los ràpidament a disposició de les famílies que les necessiten.
1: Doncs hi ha noves promocions. L'edifici de Sant Jordi Park, a període de construcció aproximat de 2 anys, sumarà una 20ena de places més, i aviat doncs es presentarà una nova promoció basada en 2 dels solars que Rubí ha cedit a la Generalitat per construir habitatge protegit.
6: Però això no serà 2027, eh?
5: És ja el 2027.
6: Això 2027 no serà.
1: 2027 i 2 anys. Diguéssim,
6: sí. A més a més, és comprar, diguéssim, per exemple, per què els pisos del Sareb que hi ha a Rubí, això no es posa al servei de l'administració pública, quan això pertany a l'administració pública. El problema està que al no construir-se, diguéssim, la demanda cada vegada és més gran, perquè som més habitants. Llavors necessitem, d'una forma o altra, diguéssim, que es construeixi, i que construeixi quin té l'obligació, perquè un pot tindre diners i dir jo vull construir pisos per guanyar-me la vida, però l'administració, per la Constitució, se li diu la gent té dret a un habitatge públic, a un habitatge digne.
4: Sí, això està molt bé.
6: I això no es compleix. Mm. Això no es compleix.
4: A Catalunya érem 6 milions de persones i ara som 8 milions.
6: I girem 9 dintre dels
4: llavors,
6: anys.
4: Bueno, sí, però a l'espai és el que n'hi ha, no es dona,
6: sí,
4: el xicle, eh?
6: I saps quants milionaris, multimilionaris més hi ha en els últims 4 anys? A Catalunya?
4: O el que estava dient, la cosa s'ha anat cap amunt,
6: ja.
4: Però la del mig...
6: Bueno,
4: sí,
6: però,
4: hi ha un viatge, exacte, enorme.
6: Però resulta que la gent... Si la gent ve aquí, no ve per passar el temps. Ve perquè té, bueno, un lloc de treball, té una feina, amb unes condicions més o amb unes condicions menys.
4: N'hi ha de tot.
6: No, en general no. En general la gent, quan es traslada, vull dir, a veure, la pròpia experiència... Cadascú ve d'un poble, jo vinc d'un poble.
4: Bueno,
6: i la gent va marxar del poble quan
4: anar...
6: no teníem terres per cultivar.
4: És anar a ciutat.
6: I llavors anar...
5: La inèrcia és anar a ciutat, però les ciutats s'estan creant... O sigui, ara mateix ja... També m'explicaven que hi ha llocs que són gairebé, bueno...
1: Mira,
5: perillosos de... Bueno, i
1: jo vaig escoltar...
5: Uns guetos tremendos.
1: Fa un parell de dies el 3Cat Info... El Consell Comarcal, el president Consell Comarcal de la Garrotxa, que justament deia que estaven al límit d'habitatge, perquè parlaven de que, clar, havia vingut molta gent i que no podien respondre amb l'habitatge, que estaven pràcticament al límit, i demanava ajuda.
4: I a Mallorca.
6: I la gent per què ve, Toni? La gent ve a la Garrotxa, diguéssim, per anar a treballar a les fàbriques que hi ha allà. Llavors, diguéssim, a veure, això es té que compassar. Diguéssim, no val de dir, bueno, allà tinc un lloc de treball, però per dormir dormo al cotxe, perquè és l'única alternativa que tinc.
4: Ai.
6: No, diguéssim, a veure, si volem construir una societat mínimament coherent, tenim que avançar en tots els àmbits, amb els llocs de treball, amb els beneficis, amb tot el que hagi falta, però també amb les condicions laborals que venen marcades per un model polític determinat, com pot ser la Constitució espanyola, com pot ser la Constitució de... Però que això no es compleix. Mm. El problema és aquest, que no es compleix.
1: I després hi ha tot el problema de la sanitat. Ahir vam tenir a la Pilar Álvarez del CAP Sant Genís, vam fer una secció d'infermeria i s'ajunta a direcció, també s'ajunta a direcció a Joan Castelló, de l'Anton de Borja de Rubí, i parlava doncs, que la pressió assistencial després de l'estiu no baixava, perquè, clar, arribava l'estiu, llavors en el CAP de Sant Genís, per exemple, cada vegada hi ha més onades de calor, s'havia d'atendre, per tant, hi ha molta atenció domiciliària també. Sant Genís, doncs, significa més desplaçaments, que no és com si estiguessis aquí al CAP Mútua, i que, per tant, doncs, havia estat un estiu ben apretat, i ara, doncs, respecte a tot el que ve, això amb la gent d'aquí, respecte, clar, hi ha una població que és molt més vulnerable, que cada vegada és més, que és la gent gran, i també són els nens, i després s'ha d'atendre aquest mateix, amb els mateixos recursos o pocs més, ja sabem com està la vaga de metges, doncs tota la població nouvinguda, el que parlava, dels 6 milions als 8 milions, i no ha crescut així.
6: És igual, la població nouvinguda és la que menys necessita la salut. La que menys necessita la salut. Perquè són gent,
5: relativament,
6: amb un percentatge,
5: no sabem,
6: amb un percentatge sanitari molt bo. Diguéssim, la gent jove...
5: Però això per què ho dius? La gent... Perquè ho saps, això, clar, que són joves, venen amb famílies senceres,
6: perquè és així, perquè és així, diguéssim, la gent, tu vas als CAPs, i als CAPs, ja, la gent que més trobes en els CAPs és
5: sí, bueno, la gent gran,
6: una mare
5: sobretot,
6: amb el seu fill, que ja porten 25 anys aquí, i que el nen aquest ja ha nascut aquí, que no té res que veure, no té res de gent de fora, ja ha nascut aquí, i és tan espanyol o tan català com tu i com jo.
5: No parlem d'això.
6: No, claro.
5: Estàvem parlant de les precarietats.
6: Cada migrant que ve aquí a treballar ve amb una motxilla de més de 210.000 euros. Cada migrant que ve aquí a treballar ve amb una motxilla de més de 210.000 euros.
2: Seran les màfies, perquè ell...
6: Per què? Perquè és una persona que arriba aquí amb 16, amb 20, amb 23 anys, i a l'Estat no li ha costat ni un duro.
5: S'afegeix als joves que estan sense feina i que estan que no tenen accés a la vivenda i que no, vull dir, els joves tenen molts problemes ara.
1: Et refereixes a totes les despeses que significa de formació, etc.
2: Ofegades, ofegades les escoles.
6: Aquella persona de 22, 23 anys que ve aquí no li ha costat a l'Estat ni un duro. En canvi, una persona d'aquí que té 22 o 23 anys... És lo lògic, a més, és lo lògic.
1: Mira, donàvem una dada respecte a Rubí, i és que feia 10 anys havia baixat la natalitat quasi un 30%. No, passava del 30%. Vale? Des de fa 10 anys havia baixat la natalitat, però en canvi a les escoles no s'havia notat aquest descens tan marcat, perquè hi ha la matrícula viva i tots aquells estudiants nous, no? Per tant, això és pràcticament una tercera part.
5: Sí, però s'estan tancant línies de P3,
6: si no,
5: la natalitat continuem igual.
4: Per saber com estem, al nivell que estem. A l'informe PISA.
1: Que podíem parlar també d'això, de l'informe PISA d'Illa, doncs, que va anunciar aquest 6%,
4: nets, ja
1: però que no ho va especificar ara.
4: Quin
1: que seria, doncs, que aquest 6% dedicat al PIB doncs, seria en 10 anys, això ha estat aquest anunci al mig mandat, no?
6: Per
1: no
6: mi el problema més greu que hi ha és de que han tingut unes administracions municipals, autonòmiques, estatals, diguéssim, que estan destruint l'estat del benestar. Estan destruint l'estat del benestar. Cada vegada hi ha més problemes a l'ensenyament, més problemes a l'educació, a la sanitat, més problemes, diguéssim, a l'habitatge, més problemes al medi ambient, i no es fa res. Quan resulta que hi ha una normativa escrita, específica, que diu vostè té dret a un habitatge digne, vostè té dret a una educació digna, vostè té dret a una sanitat digna, i resulta que el que explica passa el que tu expliques, que arriba l'estiu, alguns centres tanquen, alguns centres tanquen parcialment, no? Tanquen parcialment, i per una altra part, els que estan allà, a Via Laietana o allà on sigui de Barcelona, en vez de posar 10 metges més o 4 metges més, diguéssim, No, se'n van de vacances i tanca la porta.
5: Dues experiències recents d'això.
6: Això, i trucar, això és producte trucar, de l'estat de l'estat que
5: vivim. Trucar emergències, ara a l'estiu, i realment em vaig sentir una indignació tremenda. Primer, un quart d'hora fins que t'agafessin el telèfon, quan tenies una persona mig desmaiada, que estaves trucant. I després l'atenció, comencen a fer preguntes, tal, tal. Quan van veure que no havia perdut el coneixement, van dir, saps què? El millor que pots fer és agafar el teu cotxe
6: i portar-lo.
5: I portar-lo i ja està. Et quedes, dius, però sí. O sigui, una sensació de dir, ostres, com estem, I la segona, ahir mateix vaig fer una reclamació, vam fer amb un company que porta gairebé un any i mig en espera d'una operació. Té problemes per respirar, amb oxigen, i dius, o sigui, no pot ser que no funcioni ni per les coses realment urgents. És una sensació d'impotència.
1: 93-588-5960, ens queden pràcticament 9 minutets.
6: I aquí hi ha uns culpables o no?
4: Tu saps el que ha de fer un mestre quan té una classe de 10 criatures i 8 no saben l'idioma i no, els dos més que resten no poden avançar perquè el mestre es veu impotent, no sap què fer? Vale. Això és un problema, molt greu.
6: D'aquí es queixa el sindicat de metges quan diu fem una vaga i llavors diu per què? Perquè falten professionals de suport.
4: Falten
6: professionals de suport. Perquè això no genera d'un dia per l'altre.
4: No, senyor, no.
6: Això porta mesos i anys.
4: Sí.
6: I no s'han donat les alternatives.
4: Ens trobem ara, els resultats.
1: Mira, el Vicenç Rabadán apuntava dilluns que recordava les retallades en educació i sanitat que venien del govern d'Artur Mas, ja.
6: Bueno, i els altres no han fet res per recuperar-ho. Els altres no han fet res, vull dir, és evident. I en el govern de l'Artur Mas hi havia 6 milions i avui són 8.
4: 8.
6: Entens?
5: Mm. Clar, cada vegada hi ha més milionaris.
6: Per una altra part, diguéssim, miri, aquí mateix, torna al col·le, tranquil·litat per a tota mi família. Centre mèdic Quirón Salut Rubí. Això sí, la privada, endavant. Ara la pública, que s'ho faci mirar. Perdona, és per enfadar-se el que s'està fent.
1: Estàs llegint, digues que estàs llegint, perquè això és el...
5: És el tot.
1: El tot.
5: Sí.
1: És el tot, no? El tot Rubí Diari, eh?
6: Sí, és igual.
1: I és a la contraportada, tota la contraportada està la Quirón.
6: I clar, si tu mires que a Rubí cada vegada hi ha més centres privats de salut... Com diguem,
4: no donen abast, la Seguretat Social no donen abast.
6: Què tenim que fer?
5: Tinc un familiar proper que...

0: no és la solució.
1: Ja.
0: Diguéssim, això no pot ser la solució.
1: Jo t'estic això no pot ser la solució. Els recursos són el panorama que tenim.
0: La meva dona, després de 3 visites, va tindre l'infart. Després d'haver dinat 2 vegades els 2 dies anteriors. I el tercer va tindre l'infart. Això a la pública. Ja, és que... I ella mateixa... Claro, si això m'hagués passat a mi, no hagués passat això. Per què? Perquè tot el tema... Les dones tenen problemes i tal, fins que l'infart va saltar. Bueno, pues, de qui es queixa la burra? La burra es queixa precisament de que estem vivint en una societat en la qual no s'estan donant cobertura a les necessitats bàsiques i al compliment bàsic, que això no és que...
1: Però cada vegada, anem més ofegats amb impostos, no arribem a la cistella de la compra i aleshores alguna cosa hem de fer. Si s'ha de trobar una solució, bueno, sortir...
0: Cadascú té que buscar la seva... És evident, diguéssim, algú que dirà pues la solució és que a l'hora de votar ens en recordem de qui tenim que votar i l'altra gent dirà, es té que sortir al carrer a reclamar el que ens estan prenent, perquè ens ho estan robant. Diguéssim, aquí hi ha, per exemple, el tema de la gent gran, ja no se'n parla de fer residències de gent gran. Ara, residències privades s'estan construint a punta pala. Ara, una residència pública, aquí a Rubí quants anys fa que no hi ha... no es fa una residència pública des de fa 20 anys.
1: No, hi ha projectes presentats. Tinc un amic que va presentar un projecte a l'Ajuntament superinteressant, perquè a més era perquè la gent que hi visqués fos autònoma. Bueno, una cosa espectacular, una iniciativa que dius, ostres, és que cal iniciatives noves. Li han tombat tot, tot.
0: Qui ho va presentar, això? Qui ho va presentar?
1: Un amic. Un amic.
2: Hi ha una dita que m'agrada molt, que diu, tants planetes que n'hi ha a l'univers i tots els tontos los tenemos en este. Sí. I la veritat és això,
0: eh? És igual, és altra. El capital,
2: una mica d'iniciativa.
0: El capital en aquests moments està desmuntant l'estat del benestar que havia generat, després de la Segona Guerra Mundial. Això és evident, i això està passant aquí, està passant a Alemanya, està passant a França,
2: s'ha de viure del treball, s'ha de viure de l'esforç.
1: Un model de societat nou
2: que torni
1: a donar els valors al que està explicant ara la Rosalía.
2: Clar, els valors, el treball, l'esforç, l'actitud, però de veritat, no vindre aquí a veure si et donen el manà.
0: Aquí no ve ningú a demanar el manà. Primer, perquè no està legislat enlloc.
2: Les subvencions, què?
0: No està legislat enlloc.
2: Bueno.
0: No digues mentires, sisplau.
2: Jo no dic mentides.
0: Això no és veritat.
2: Jo no dic mentides,
0: No és veritat.
2: Tu, a mi, jo no el comprens.
0: No és veritat. No hi ha cap normativa específica que digui que una persona de fora...
2: Les subvencions és mentida? Sí. Les subvencions?
0: A persones específiques. Per la seva procedència.
2: Però no demanis
0: per la seva
2: procedència.
0: Per la seva procedència.
2: Per la seva procedència, sí.
0: No.
2: Perquè si ho saben tot, com
0: no.
2: que no?
0: No.
2: I tant.
0: No.
2: Millor que jo,
0: no.
2: Els meus drets.
0: No.
2: Millor
0: no.
2: que jo.
0: No. No, no,
2: I tant
0: no, no.
2: que sí.
0: Per la seva procedència no hi ha ningú que tingui...
1: Sí que és veritat que hi ha... No, però hi ha manuals i guies de com venir cap aquí i demanar coses. Sí que és veritat, això.
3: Ens queden un minutet, dos minutets. El que farem el proper dia és justament també parlar justament d'aquests temes, de si hi ha o no hi ha, perquè deixar-lo també doncs ben clar, no? Perquè si no estarem debatent i que puguem tenir doncs de forma clara de si hi ha o no hi ha, que pel que vam llegir justament també quan es va fer la regularització, doncs que sàpigui jo, no hi havia, que sàpigui jo. Ara ho mirarem, també, i pel proper dia doncs aclarim també aquest tema doncs que ha suscitat justament doncs aquest debat. Moltíssimes gràcies a tots tres per mantenir aquesta intensitat.
1: Amb
3: ganes del debat, en aquest primer debat.
0: La noia que ha vingut abans ens ha dit que parlaríem de 3 o 4 temes.
3: Sí, hem començat...
0: I al final hem decidit amb 2 o 3...
3: Sí.
1: La tertúlia és viva,
3: La tertúlia està viva i aquesta és és la cosa maca, no? Això és un caminet, però que podem seguir qualsevol altre. Us deixem, que anem amb els informatius. Moltíssimes gràcies a tots tres, que comenceu la temporada així, de passió.
4: Apassionats.

0: Som-hi, que comencem aquesta tercera hora. El magazín de Rubí al dia, que vam començar amb la PAM, els informatius, una tertúlia que hem tingut apassionada i que ens ha deixat aquest hangout, com si fos això una sèrie en què aquest episodi acaba amb una pregunta que ja t'enganxa a la següent tertúlia. I comencem l'hora que podíem dir més cultural, més gamberra. Tindrem la secció de Foment de la Sardana i l'Esbart d'en Saire, en Josep Puigventós, Joan Manel Camps, doncs parlant de l'actualitat i de les actuacions que tenen també, doncs, tant l'Esbart que té a Barcelona la Sagrada Família, com l'Aplec de Rubí, com colles sardanistes, com cobles que tindrem aquí a la nostra ciutat. Després parlarem d'una presentació d'un llibre que es farà demà, Un món de colors, que és de la rubinenca Maria Teresa Bultó i que ens ho presentarà el seu vídeo, en Pere Vilanova, i llegirem fragments. La Sandra Borrego, secció per a joves. Joves, si el dilluns començàvem amb el casal de la gent gran, avui, joves, atenció, perquè parlarem de les assessories del punt d'informació juvenil. Tot això en aquesta tercera hora.
1: Rubí al dia.
0: No ho puc evitar. Ja no... Estrenem dimecres, estrenem seccions que tindrem mensual donant veus a les entitats de la nostra ciutat. I avui ho farem amb l'Esbart d'en Saire i el Foment de la Sardana. I per això doncs, tenim aquí, per una banda, Josep Puigventós, el president del Foment de la Sardana. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: I Joan Manuel Camps, president de l'Esbart d'en Saire. Bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
0: Què tal? Una vegada passat l'estiu.
3: Exacte. Traspassar l'estiu ja és traspassar una gran cosa. Venim amb moltíssima energia, tant el Foment com nosaltres venim amb moltíssima energia i amb ganes de fer moltes coses.
0: Que el mes de setembre ve amb activitats, el mes d'octubre també, però el primer que potser podíem parlar, Joan Manel, és que vosaltres teniu una escola,